0: des de les dues.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar a Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci quatre coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Les convocatòries són a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i Sant Agustí a 7:45 del matí. El sindicat exigeix quatre condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge dignes. Més notícies, Carola Gil.
3: Pedro Sánchez afirma que treballa contra el rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
3: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè si juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
1: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes. 14 dels 296 passatgers que anaven a bord han precisat d'atenció mèdica i a 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes se'ls han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable.
3: La Unió Europea fabrica poc armament i a ritme lent. Així ho revela un informe del Tribunal de Comptes Europeu que posa en qüestió que la Unió Europea pugui assolir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030, com Brussel·les intenta. La falta de coordinació i la planificació entre els diversos estats és un dels principals problemes, segons ha dit a 3Cat Info, l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu.
5: A vegades hi pot haver necessitats urgents que justifiquin comprar recursos fora, però sempre ho has de fer amb un pla per poder desenvolupar a llarg termini aquests mateixos recursos dins de la Unió Europea.

0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat aquesta nit amb el tradicional piro musical, per primer cop a la platja, a la Nova Icària, i amb una playlist triada per Josep Montero, d'Oques Grasses.
1: A més de temes del grup usonenc, han sonat també cançons de Rosalia, Aitana, El Petit de Caleril, Rita Payés, Joan Manuel Serrat o Maria Arnal. I també artistes internacionals com Imagine Dragons, Coldplay, Billie Eilish, Bruno Mars o Pitbull. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari. El regidor de Cultura, Xavier Mercè, ha fet un balanç molt positiu de les festes. Són declaracions a BTV.
2: Aquesta Mercè, els barcelonins l'han viscut amb molta intensitat i, per tant, l'han fet seva. La fan sempre seva cada any, no? Però aquest any jo crec que de manera molt especial. També perquè hi ha hagut més coses a la platja, que és un espai molt generós. Els drons van ser increïbles, la quantitat de gent. Avui, aquí, al Piro Musical, a Bogatell, la quantitat de gent que ja és increïble, no?
1: TV3 ha transmès el Piro Musical de la Mercè en un programa especial presentat per Dulceida.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1 amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2 amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga F, Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina amb 5 catalans a l'equip s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
3: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Us imagineu un poble diferent a tots els altres, un poble on tot el que es menja cau del cel? Doncs allà, en aquest poble imaginari, no hi plou mai aigua, ni neva neu, ni bufa el vent. Plouen coses com sopa o suc, neva puré de patates i pèsols, i de vegades hi ha ventades que porten hamburgueses. Al matí la gent pot veure el pronòstic del temps a la televisió i saber quin menjar caurà del cel aquell dia. I quan surten de casa, doncs ja porten els plats, els coberts, els gots, preparats per la pluja de cafè, de torrades i croissants a l'hora d'esmorzar, els ruixats de brou amb pasta i fricandó amb les seves patates per dinar i després, a l'hora de sopar, a punt pel vent que bufa amb un jet amb patata i uns seitons arrebossats acabats de fer. Tot això caigut del cel. Un bon dia les precipitacions de menjar es van descontrolar, macarrons bloquejant la ciutat, edificis negats amb crema de carbassó, allau de pans tallant carrers, huracans de sal i pebre destrossant edificis. Els habitants del poble van haver de marxar a correcuita i després d'una llarga travessa es van assentar en una petita ciutat. El que més els va costar de tot va ser acostumar-se a comprar menjar als mercats. Quina cosa tan estranya! Els núvols no estaven fets d'ous fregits i ja no queien peixos del cel. Bé, tot això no és pas fruit de la meva imaginació, ja m'agradaria, la veritat. És la història genial d'un llibre il·lustrat de la Judy Barrett, editat per Corimbo, que es titula Nuvolat amb probabilitats de mandonguilles. Diuen que és un llibre infantil, un llibre per nens, però jo l'he trobat tan divertit i irònic com un conte d'en Sergi Pàmies.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, bona tarda. I no riguis.
2: No, és que...
1: És que ja t'estic veient.
2: T'estava sentint i he pensat que havies sopat fort i havies tingut malsons. T'havies fotut allò unes mandonguilles i uns ferrats i tot això.
1: Podria
2: i que després,
1: ser un somni.
2: Clar, i que després, bueno, somni tirant cap a malson. No?
1: És molt bonic el llibre. És més llarg, òbviament, que tot. Jo ho he resumit aquí, però busqueu-lo, sisplau.
2: Molt bé, ja
1: perquè als teus fills jo crec que els agradarà.
2: Segur
1: els
2: que sí.
1: Els agrada això de menjar i cuinar.
2: Ells, tot el que sigui menjar i remenar la cuina, doncs, són els primers.
1: Ja veuràs, hi ha unes il·lustracions molt boniques. Va, nosaltres anem a lo nostre, repartim la sal i l'oli i el vinagre.
2: Doncs va, començo posant el pebre i la sal sobre una qüestió que genera debat als supermercats públics. Mm. Durant els últims dies s'ha debatut molt al voltant d'aquesta qüestió, després que l'alcalde de Barcelona, en Jaume Collboni, veiés com la llum durant un viatge recent a Nova York, on va conèixer de prop la xarxa de supermercats públics de l'alcalde progressista de la ciutat nord-americana, Zoran Mamdani.
1: Mm. Són una mena d'establiments que combinen, doncs això, subvencions públiques amb gestió privada.
2: Ah, exacte. Doncs en Collboni s'ho ha mirat amb deteniment i ha dit, oh, això ho faré a Barcelona. I fins i tot ho ha explicat, ho ha anunciat des d'allà. Serien uns establiments on comprar a preus assequibles productes frescos i de primera necessitat.
1: I alguns grups municipals ja li han respost.
2: Sí, li han dit que no. De moment, Junts i Partit Popular ja han dit que no veuen bé la proposta. Junts diu que la ciutat ja té una excel·lent xarxa de mercats municipals, encara que la tinguin abandonada, diuen, i des del PP repliquen que no faci la competència deslleial als comerciants que ja hi són amb diners públics.
1: Sigui com sigui, a la segona meitat de l'any que ve, és a dir, estem ja al 2027, està previst que la ciutat obri el seu primer supermercat municipal.
2: Sí, seria als baixos d'un edifici d'habitatge públic, al barri de la Marina, de Barcelona, gestionat per una entitat sense ànim de lucre.
1: Doncs estarem pendents, eh? Ja ho explicarem d'aquí un temps, d'aquí uns mesos.
2: Si plogués el menjar,
1: mira,
2: com el conte que deies, doncs ja no s'haurien de fer aquestes coses.
1: No, seria meravellós, depèn de com. I què hi posem ara, a la setrillera?
2: L'oli. Hi posem oli perquè la precisió de la informació que llegim a les llaunes de conserves està millorant en els últims mesos gràcies a una nova normativa d'etiquetatge que va entrar en vigor a principis d'aquest any, però que n'anem veient a poc els efectes perquè, evidentment, el govern espanyol ha donat uns mesos de marge a les empreses perquè puguin anar canviant tota aquesta informació.
1: Són les llaunes, llaunes
2: les
1: de llaunes sardines...
2: De conserva. No, sí,
1: les llaunes
2: de conserva, els musclos, totes aquestes coses.
1: O sigui, una nova normativa que ens garantirà priori que tinguem més informació més precisa, no?, sobre què hi ha dins d'aquesta llauna.
2: Exacte, així es posarà fi, s'està posant fi a denominacions de producte o d'elaboració o de presentació ambigües. Perquè, per exemple, ara et podies trobar una llauna on hi posés zamborinyes i en realitat eren vieires del Pacífic, que és un producte força més econòmic.
1: Ah, mentida.
2: Exacte. També hi ha aquelles denominacions genèriques de cefalòpodo, que menges cefalòpodo sense acabar de precisar quin cefalòpodo és, o coses d'aquestes que aniran desapareixent.
1: I ara recordo, vam tastar una llauna de cefalòpodos aquí al Nyapotop.
2: Sí,
1: fa molts anys, això.
2: Sí. Una que deia...
1: Això sí que és un malson.
2: Una de pulpito.
1: Sí.
2: Pulpito que no era pop.
1: Sí, sí, sí. Vàries coses allà on hem tastat.
2: Sí.
1: Bé, ho hem de celebrar perquè tot el que sigui tenir més informació, més precisa, més veraç, doncs benvingut sigui.
2: És més positiu, i tant.
1: Sí. I només ens falta posar-hi el vinagre.
2: Sí, una sensació vinagrada ens ha deixat saber que l'únic restaurant amb estrella Michelin de Salou, una de les grans destinacions turístiques del país, se'n va fora de Catalunya.
1: Ostres, fora de Catalunya. Sí. Restaurant de l'Iranto del xef Pep Moreno, situat al carrer Llevant de Salou.
2: Sí, el restaurant abaixa la persiana i la tornarà a aixecar a Andorra, o sigui, a l'estranger.
1: Sí,
2: a l'estranger.
1: País veí, però a l'estranger.
2: Exacte. Encara que no té data d'obertura, però sí de tancament, que serà el proper 31 d'octubre per la Castanyada.
1: Oh, vaja, i se sap per què se'n va de Salou?
2: No, ben bé. L'anunci l'ha fet el mateix restaurant a través de les seves xarxes socials i diuen que tenen unes sensacions difícils d'explicar després de tant de temps i que ara vindrà una cosa nova, en fi, com la informació de les llaunes de conserva, una cosa poc precisa. Mm-hmm. El restaurant va obtenir la seva estrella Michelin el 2019 i des de llavors l'ha anat renovant cada any.
1: Renovant, o sigui que bé.
2: Sí.
1: Doncs ja els hi demanarem d'aquí un temps. Ja ho tenim tot, la setrillera amb la sal, el pebre, l'oli i el vinagre que és a taula i la Dolors que ja entra per aquí per cantar-nos el menú. Hola! Què tal?
3: Bon dia i ben trobats.
1: Ui.
3: Espero que vingueu amb
1: gana, avui.
3: Perquè avui hem preparat un menú especial inspirat en la sèrie Gènesi.
2: Home,
3: per començar,
1: no t'ho perdis, Joan.
3: Servirem un cuiner. El congelem i després en fem un granissat. També hem preparat una menestra de periodistes i gastrònoms en textures.
1: Mm-hmm.
3: Una escuma de cuiner amb garotes i un ou de director de cinema caramelitzat.
1: Vaja.
3: Espero que us agradi, perquè no sabeu com hem suat per preparar tot
2: segur
3: això.
2: Segur que sí.
1: Sí, home.
3: Que vingui de gust.
4: Xavi, vine. Tu ets amic del Fermí Puig, oi?
5: Sí.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: I l'experiència com a cuiner?
5: He treballat al Finisterre.
4: Has estat a alguna escola?
5: No.
4: Has tingut algun mestre? Llavors, quin és el teu referent culinari?
5: Déu-n'hi-do.
4: Tens pinta de tot menys a cuiner. Saps, oi? T'agraden els estons?
5: Sí, molt.
4: Ah, mira, llavors encara en farem alguna cosa de tu.
1: Acabada de sortir del forn, Gènesi, aquesta sèrie de ficció que revela els orígens d'un dels grans fenòmens culturals de les últimes dècades, el Bulli. Són 6 capítols en una coproducció de 3CAT amb minoria absoluta, Fish Corp i Emulsió Films, dirigida per David Pujol i protagonitzada per uns immensos Miquel Fernández, Ivan Massaguer, Carlos Cuevas i Mònica López, també al repartiment, Joana Vilaverd Quillué i Mario Gas. L'estrena oficial, us ho vam explicar, es va fer dilluns passat simultàniament al Festival de Sant Sebastián i a la plataforma 3CAT. I cada dilluns, de fet, a les 10 de la nit, podrem veure algun capítol a TV3.
6: Crear és no copiar. A llevar a nosaltres el que hem de fer és tirar per lo autòcton. Les nostres productes, les nostres elaboracions, ¿vale? La història de la cuina d'aquí, el nostre entorn, la nostra estacionalitat. ¿Lo enteneu? ¿Vale? Ara, dígame, ¿qué es lo més diferencial de la cuina d'aquí, de l'Empordà?
7: El mar i muntanya.
6: És que el mar i muntanya és una combinació brillant de la cuina empordanesa. El que passa que nosaltres el que farem és una adaptació.
1: Ferran Adrià, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
1: Com estàs? I felicitats per la part que et toca. Cansat, oi?
8: No, cansat, però content. I molt content per l'èxit de la...
7: de la sèrie va tindre un 20,1% d'audiència. Per mi era molt important que la gent es creguessi que estava en el bulli, no? Perquè no és fàcil, era un tema de que los actors, tanto Miquel como Carles, vull dir, sempre són cuiners i que los plats fossin meravellosos, clar, i los han fet dos caps de cuines, el Alem, gent que va fer plats. I en Netflix surt un documental de 2 hores i quart, ¿vale? Porque es tot internacional i no coneix tant el bulli com aquí a Catalunya, i de 2 hores i quart és tota la innovació. És a dir, quan em pregunten, Jotan, digue'm l'home que és important en el bulli que heu fet, pues allí em veurà tot lo que hem fet. I si tu veus escenes, que n'hi ha escenes semblant a la sèrie i al documental, dius, hòstia, és el mateix.
1: De fet, bueno, ara parlarem amb el Marcus Pineda, que és un dels homes al darrere de que tots els plats sortissin rigorosament tal com es van fer al bulli. Tu has dit, home, l'han fet ells, però déu-n'hi-do, perquè em sembla, no, els diàlegs de cuina, per exemple, no, són en part la teva responsabilitat. És a dir, tu has supervisat que això fos, doncs, el més realista possible.
7: Sí, jo lo vam fer en equip. Nosaltres sempre treballem en equip. Ja veureu que a part, ja en el segon capítol ja es veu molta cuina, però el tercer, el quart, ja veureu moltes coses que la gent d'aquí ho sap, però molta, bueno, no tothom ho sap, o sea, però no, jo vaig a vegades als restaurants de les espumes, pues, quan no saben que va ser el bulli. Però a aquest nivell, ¿sabes? No? I això té que entendre que això és una eina per vendre Catalunya fora, i no solo el bulli. Sempre que n'hi ha un menú ja estret, vull dir, és indiscutible que es va fer aquí a Catalunya, perquè a França, a la Nouvelle Cuisine, feien 5 mitjos plats, carro de quesos, carro de postres o algun postre d'alt. Això és el que feien.
1: Ferran, et sembla que escoltem un fragment de Gènesi?
7: Vale.
8: Sí, sí, potser quan acabi la temporada puc fer un estatge al bulli.
9: Ah, no, un fill meu no anirà a pencar de franc al restaurant d'uns hippies, va de casa seva, és cap de partida. Però és que ens hem begut l'enteniment o què?
10: Tapa, els bullis no són uns hippies. Bueno, potser sí, però tenen una estrella Michelin.
9: Nosaltres també.
1: Això dels hippies fa molta gràcia, i a més tu has dit diverses vegades que, escolta, que vau ser molt naïfs vosaltres, que jo no sé si ho veig tant, a la sèrie, que sou naïfs, però bé, ara això m'ho explicaràs. Però sí que és veritat que molta gent no sabia ben bé què feia, oi?
7: No, escolta, tu solo tens que veure, quan estem en la cuina vella del bulli, com estem vestits. Era així, però no el bulli, parlàvem amb la família Roca. Igual, ten en compte que en aquest any era impensable que un restaurant català estiguessin en la CUFI i que fossin, bueno, els culpables, entre cometes, d'aquesta revolució. I això que t'entendre, ara la gent jove es pensa que sempre ha sigut igual. Però tu saps, nosaltres anàvem a fora, a França, nos posàvem en l'últim de la fila. Heu vist el segon capítol, però al principi éramos naïf. I tu lo màxim que podies aspirar era a ser uno de los millors restaurants de Catalunya o d'Espanya. És lo màxim. Però a nivell internacional això era impensable, perquè ara sembla normal. Quan Revisión diu que el millor restaurant, el millor cuiner del món som nosaltres, això ja comença la polèmica en França, perquè tot el que passa en la sèrie ha passat.
9: Estic fart de que me donen lliçons, ¿vale? Aquí les coses se fan com jo dic. I a qui no li agradi, ja sap on està la porta.
11: Mira, Nando, a mi no parlis així. Em sents? T'estàs passant de la ratlla. Estàs creuant els límits, ens estàs posant a tots al límit. No aguantem gaire més, eh? Frena una mica, collons, frena.
9: Prefero que estem fent. Tu l'ho has de creure cegament, vale? Si no vol la Champions, no n'hi ha ni amics ni família. Te queda clar?
1: Déu-n'hi-do, se't veu cridar, Ferran, el Miquel Fernández se'l veu cridar, hi ha bronques. Jo no sé si això és una llicència cinematogràfica per guanyar dramatisme o el tractar així.
7: A veure, primer de tot, el tema de les bronques en la cuina, en el pas és mentira.
1: És mentida.
7: Però no. No, bronca en el passe, en el servei.
1: En passe, sí.
7: Perquè no pot parlar en una cuina de 45 persones. Te lo digo porque si yo estoy atrevent la polèmica de Noma i tot això, no pot parlar. Jo tinc documentals d'un servei sencer on tu no veus, vale, cridant i tal. Llavors, una vegada acaba el servei, o en l'hora de mis emplats, sí que n'hi ha moments, pues allò, de molt rigorosos. molt professional, però aquest mite de bronques en la cuina i tot això, aquest tipus de restaurants no existeix. Vale, si me dius a l'any 90, pues bueno, podria ser una mica diferent en totes les cuines del món, però a partir del 2000, en el bull i tal, que és un dia... Hòstia, digue-li a qualsevol sector que estigui, vale, 8 hores de peu. Vull dir, treballant. I sobretot la ciència, és normal. Vull dir.
1: Escolta, última pregunta, Ferran. Jo no sé si el més complex de fer ha sigut narrar la relació, vaja, i el conflicte, per dir-ho d'alguna manera, entre tu i el Santi Santamaría. Ha sigut una cosa difícil de fer? Perquè no, jo crec que fàcil no.
7: Mira, tot això l'ha decidit TV3 i la productora.
1: Ja.
7: N'hi ha molt més, és molt més fort la malaltia de Juli. I a Santi jo li dic, escolta, feu el que vulgui, però amb carinyo. Bueno, si també el primer capítol, a Victoria s'ha oblidat, ell en defensa, és veritat, eh? No, que la gent
1: sí,
7: no sap,
1: sí, quan...
7: íntims, amics. Mm. Però fins al 2012. Però al final, el tema central del Santi no és Santi, és la polèmica amb França. Mm. Llavors, el tercer capítol, ja veureu el que passa amb Robinson. Que va tocar el president de la República. El pollastre que va a l'IA i tal, i entre mi està lo de Santi, que a Santi pues, tenien que ser pues, el màxim carinyo possible. Jo crec que jo l'ho he vist i crec que està bé per explicar el que passa també, és com la malaltia del Juli.
1: Ferran Adrià, moltes gràcies, de veritat, molts èxits. Sé que has insistit que hi hagi una segona temporada, però jo pensava que hi hauria d'incloure aquesta segona temporada, perquè ja està tot dit, no gairebé?
7: Bueno, que és que si tens un 20% d'audiència avui i se manté i tal,
1: sí.
7: Pues, segurament ho farem. Perquè això té que entendre que és una eina per vendre Catalunya al món. La gent que és internacional, escolti, vostè ve que la sèrie i després nos pregunta a tots.
1: Bé, mira, veurem si hi ha segona temporada i què expliqueu en aquest cas, eh?
7: Sí. Molt bé. Pues.
1: Ferran, moltes gràcies, una abraçada.
7: Una abraçada.
1: Vinga. Adéu.

0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquell senyor i tremolar els aparadors.
2: Els del caníbal ja l'hem vista, ja hem vist Gènesi i van prometre fer-ne una crítica, a veure si ens en sortim una mica. Aquí a la nostra taula, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Benvingut, què tal?
3: Benvingut, ben trobat.
2: La tenim plena, la taula. De fet, no ens queden gaire cadires. Filip Regol, què tal? Com estem?
4: Bon dia. Bé.
2: Bé, bé. Salvador García Arbós, Marc Casanovas, periodistes, com estem?
5: Molt bé.
4: Prop de bé.
2: Sí, l'hem vista, eh? L'hem vista. Jo ara anava a dir això de ronda ràpida d'opinions, però sent vosaltres us hi podeu ser molt ràpids amb aquesta ronda, però sí, un titular per Gènesi. Sí, algú us atreviu? I ara direm explicaré moltes coses, però algun titular? Salvador.
3: Massa aviat per fer una sèrie sobre un espai que encara és viu al voltant de la gent, que encara hi ha la Fundació i que molts dels actors encara són vius i que ens falta una mirada de molt per sobre i amb molta llunyania i sense que ningú hi pugui entrar dins.
2: Mm-hmm. Filip.
5: No ho veu clar, eh?
6: Massa aviat per opinar, de moment.
2: Passa per l'altre.
6: En algun moment que m'he emocionat, segur.
2: Ah, sí? T'has emocionat?
6: El Bulli a nosaltres ens va acompanyar durant 20 i pico d'anys de la nostra vida i hi havia un moment emocionant. Després vindrà potser una mica de crítica.
2: Sí, home, mira, i tant, no esperem menys de tu.
5: Jo portaria el testimoni del Filip, que em va molt bé per dir el meu titular, que és tota la gent que va viure flor de pell al Bulli, crec que no trobarà ni les respostes ni el resultat que espera, perquè crec que s'ha de subratllar, és una sèrie pensada per tota aquella gent que no va viure en primera persona al Bulli.
2: Mm-hmm. Toni?
7: Sí, mira, jo m'ho han dit abans que jo havia pensat que ens has demanat titular, jo havia pensat Ratatouille. O sigui, per mi, la sèrie té un efecte Ratatouille, com també ha dit el Filip, que és que hi ha parts que m'emocionen perquè jo, clar, hi ha una part viscut que l'he viscut allà i que la vaig veure com un descobriment, que la vaig veure com un descobriment. I també les persones, i també, no?, tota l'estima per aquelles persones, algunes de les quals, desgraciadament, ja no hi són.
2: Ara sí que és veritat que estem aquí, en aquesta taula, estem una mica representant els dos públics, no?, d'aquest Gènesi. El Toni, el Filip i el Salvador, òbviament, va ser coetanis al Bulli Obert, és a dir, que s'hi van entaular, i el Marc i una servidora no hi hem estat mai.
5: Tu i jo som els esparrings, no?
2: Som els esparrings, sí.
7: També, però encara falten la gent, que serà la majoria, que s'ho mirarà,
2: que ni sap.
7: On és el que és el Bulli, ni què és Ferran Adrià, ni cada Montger, que
3: estic d'acord amb això que diu en Toni. Precisament volia dir això. M'agrada la teva opinió, precisament per això que ha dit la Paula, i no això, sinó hem de veure el ressò a Netflix. Quan veiem Netflix, és allà on ho hem de veure, perquè, si no, no ho sabrem. Dir una cosa, no m'interessava una sèrie del Bulli. L'he viscut de tant i tant, però...
5: Hi ha
3: un documental molt bèstia, que està molt i molt bé, també d'en David Pujol. L'hem viscut de prop perquè hem sigut amics d'en Ferran, o hem sigut amics d'en molt i molt amics d'en Juli, hem sigut amics d'en Xavi, molts dels personatges que són allà, i fa difícil una mirada neutral. És el que em passa a mi, que no sé quina ha de ser la meva mirada.
5: La implicació personal dels que estan aquí a l'estudi avui, que són tres persones, que va haver-hi una implicació personal molt directa, molts cops fa matar la ficció, perquè et fa sang als ulls moltes de les coses que veus si ho has viscut en persona. La gent té un desconeixement absolut del que implica una adaptació audiovisual de la realitat. Que el treball del guió, per bo i per dolent, és ultra necessari.
2: A tot això no oblidem que a Gènesi no només veurem la història del Bulli, perquè hi ha una trama paral·lela de ficció protagonitzada per la família Canabac i el seu restaurant de cuina tradicional, que és Can Canabac. I clar, qui és el pare de la criatura de tot això? Doncs el pare de la criatura és en David Pujol, que de fet ja va signar aquesta sèrie que ara dèieu, aquesta sèrie documental de 15 capítols, el Bulli, història d'un somni, i a ell justament li hem preguntat, l'escoltem si us sembla, sobre el per què. Per què aquesta doble trama?
8: La ficció et permet explicar coses que el món documental no et permet. El meu interès era bàsicament aquest, poder utilitzar la ficció per explicar allò que en un documental no és possible explicar. I la trama principal era perquè era molt important desenvolupar una trama en el present representada per la Glòria Canavac, la Mònica López i la seva neboda, la Lola, la Joana Vilapuig, que d'alguna manera representessin l'actualitat de la cuina en aquests moments i la importància de com la cuina tradicional té uns valors i uns efectes que inevitablement incideixen en el món de l'avantguàrdia. I aquesta trama del present, d'alguna manera, està entrellaçada amb la història del bulli del passat. Per això és important reflectir el present, el contemporani, versus el passat, que és l'herència, el llegat.
2: Ho explicava perfectament bé David Pujol, o sigui, necessària, no?, també aquesta mirada present, però que en el fons està mirant a la cuina tradicional. Jo no sé com us sembla que aquesta ficció ha retratat aquesta família Can Canavac, perquè déu-n'hi-do, el cuiner, que és l'Isaac Canavac, dibuixat una mica com, bueno, problemes amb l'alcohol, a l'ombra del pare, complexat, no farem més spoilers, ens quedem aquí, però déu-n'hi-do, el retrat. Què us ha semblat això?
3: A mi m'ha decebut molt tota aquesta subtrama, perquè prometia molt, és a dir, sobre paper és fantàstic, està molt ben pensat, l'esquema és fantàstic, però la resolució no crec que sigui prou bona. S'han forçat molt les infiltracions, no sé com en diuen a la cuina, se'n diuen posar metges, no? Ja que la carn no té prou greix, ni posarem. I crec que aquest és el problema, que no s'ha desenvolupat prou bé, i no sé si és un tema de pressupost, perquè no s'han pogut fer més capítols, ni s'ha pogut treballar molt més, etc. Crec que, si us hi fixeu, la sèrie com es titula la que estem parlant ara? Gènesi. I què fan els Canavac? Bàsicament són els sparrings del plan Gènesis, del model empresarial i econòmic i financer de Ferran Adrià, que va presentar a començament d'any aquell totxo.
2: El llibre, totxo, sí, sí.
3: No sé si eren 700 planes amb la caixa. I crec que aquesta, doncs sembla que aquesta subtrama és ben bé el plan Gènesis.
6: No, volia comentar, potser la imatge era prou negativa, no?, de la cuina, el cuiner de cuina tradicional. Penso que s'ha exagerat una mica aquesta imatge negativa, i podíem donar també imatge negativa de la cuina moderna o de vanguardia amb potser altra substància, i no s'ha fet.
2: Ja.
5: Jo a veure si ho sé explicar. És a dir, jo crec que la subtrama, més enllà de la resolució, que puc estar d'acord que està potser mal resolta la subtrama de ficció, pel meu gust, crec que és ultra necessària per la sèrie. És a dir, si no hi existeix el personatge de la Canavac, de la periodista gastronòmica, no hi ha ningú que faci de pont entre tots els personatges dins de la ficció. Ara no estic parlant de temes culinaris, parlo a nivell de ficció.
2: Sí, sí,
5: per tant,
2: sí.
5: És necessari pels guionistes. Per tant, per mi, xapó pels guionistes. A partir d'aquí, opinió personal, crec que també s'utilitza aquest personatge per projectar. Crec que paraules que el Ferran Adrià no pot dir en boca seva per mil motius, crec que potser es fa servir aquest personatge de ficció perquè les pugui dir. Això ja és opinió personal, eh? Jo abans, el que deia abans, és que crec que la subtrama, sense subtrama, la sèrie seria tan gastronòmica, agradaria tant per entendre'ns en aquesta taula, que no agradaria
2: al públic
5: de fora.
2: Aquest 20% de xer, no?
7: Jo crec que el que més es pot assemblar, per dir-ho d'alguna manera, és la novel·la històrica, no? On hi ha una trama que pot ser d'amor, de passió, del que vulguis, no? I que es barreja amb fets, diguéssim, amb explicar-te una part de la història del que sigui, no?
2: Mira, hi ha un tall d'aquest Gènesi, perdoneu, que ara escoltarem, i jo, almenys els que vau ser coetanis, m'agradaria saber si creieu que això és una llicència cinematogràfica o això realment va passar a la sala del bulli. Ara ja estem en moment àlgid del bulli, tècniques i presentació de plats extraordinaris que molts clients no van acabar d'entendre bé.
9: Nosotros no hemos pedido este plato. ¿Vale? ¿Y qué han demanat? Pollo al curri. Molt bé, doncs, tot en ordre. ¿Esto es un pollo?
10: Perdona, això és una presa de pèl.
9: No, això és un concepte nou d'aquesta temporada. És la deconstrucció. És pollastre al curri en deconstrucció. ¿Esto es un helado en una sopita de postre? Que... Oh, sí, yo no puedo comer así, hombre. Esto es un postrecito, ya estoy harto de platitos y del Fernando Adrián de los huevos. Oye, tráeme la cuenta, por favor, tráeme la cuenta.
11: Menjar també pot ser divertit, eh?
9: La cuenta, por favor, no quiero insistir, eh?
11: Sí,
9: la cuenta, nos vamos. Oye, esto es una mierda, tú.
11: No pateixi. Estan convidats.
7: No ho hem viscut, però... vegades, no? No ho heu viscut, això? Tu, tu no ho has viscut, jo ho he viscut, en directe.
2: Gent queixant-se de... Sí, gent directe, de... Ja, sí, sí. Ja.
7: Hi havia gent... Jo ho he viscut.
12: Jo no l'he vist.
7: Jo sí.
12: Jo no l'he vist, jo... però segur que ha passat.
3: Sí. Jo segur que a mi m'ho han dit, però jo no ho he vist.
7: Això sí, a veure, no aixecar-se i tot això, jo no ho he vist. Sí que ho he vist gent, dir-m'ho a mi, eh? Això no s'entén res, això què és, això... sí, sí.
3: Jo amb tothom qui vaig anar, però jo... i anàvem a trobar això, estic parlant de 90, de 90, eh? Vull dir, 90.
7: Sí,
3: i quan anàvem allà, no, no, la gent anàvem a buscar absolutament això, anaves a veure què passava, perquè allà sí que hi havia hagut una, un cop de puny sobre la taula.
12: Mm. El 93 era encara la cuina del Mediterrani, no? Mm-hmm. I l'any següent... Jo recordo que em vaig parar al Bulli, venia de França i tal, vaig parar d'una manera improvisada i tal, vaig trucar al Bulli, es va usar Ferran i hi havia taula.
7: Hi havia taula, sí.
12: I en aquell moment acabava de fer la menestra en textura.
2: Mm-hmm, que també surt,
12: era, un any després, era el 94. I acabava de tastar Ferran i estava molt emocionat. I m'ha fet tastar aquest plat i jo... No sé si l'he conceptualitzat jo també en aquell moment, però he vist que hi havia una línia molt diferent.
2: Tot això, clar, tots aquests plats que necessitàvem, com s'han cuinat els plats de la sèrie Gènesi, que realment és una de les coses segurament més complexes de fer. Marcos Pineda, bon dia i felicitats. Què tal?
13: Bon dia a tots.
7: Hola, Cuspi.
3: Salut, Cuspi.
2: Content, eh, amb el resultat? Tu deus haver mirat la sèrie 50 vegades.
13: Mira, 50, segurament des de 50, però sí, molt, molt content del resultat i del reflecte que acaba agafant la sèrie en quant no només a la cuina del Bulli, sinó a la cuina en general.
2: Mm-hmm. Nosaltres estem felicitant el Marcos Pineda perquè aquesta setantena d'elaboracions que surten a Gènesi, de fet, són cosa seva. El Marc, de fet, va entrar al Bulli, ara això estem una mica mirant enrere, el 1990, tenies 19 anys, va ser cap de cuina amb l'Eduard Bosch entre el 93 i el 97 i actualment encara hi treballes, ara hi ets allà mateix, a Cala Montjoi, al Bulli Foundation. Val a dir que cap plat... Marc, això sempre vols deixar-ho clar, eh? Aquí no hi ha cartró pedra. O sigui, tots són reals, eh? Aquesta setantena de plats.
13: Tots són reals, sí. Hi ha algunes llicències, evidentment. Però ens era quan ens vam plantejar tots els plats que havien de sortir, no només de la cuina del Bulli, sinó també la cuina de Can Canavac o la cuina dels diferents restaurants que surten, ens era molt més fàcil reproduir els plats tal qual que fer-los falsos. Reproduir una gamba és molt complicat, perquè la gent s'ho cregui. Segurament el repte més important que vam tenir va ser que quan la persona que veu la sèrie es creu que està passant.
2: Clar, ara deies, és més fàcil cuinar-los, però clar, és més fàcil cuinar-los perquè el Bulli ho vau catalogar i fotografia, que també veiem com es fan fotografies dels plats, absolutament tot. És a dir, tu t'imagines ara haver-te de trobar amb aquesta tesitura i dir, saps què? Que ara això ho farem de memòria. A veure com ho fèiem. Clar, però això no s'hauria pogut fer, eh, sense tota aquella feinada.
13: Hauria sigut molt més difícil, si diguem.
2: On ho cuinàveu? Pot ser que tinguéssiu una mena de food truck allà al costat del plató i ho anàveu entrant? Com funcionava això?
13: La part de la menjadora i de la cuina era un plató on la cuina era operativa, vull dir que podíem cuinar però tampoc podíem fer molt merdellar perquè s'havia d'anar netejant i això. Llavors teníem un container on teníem una cuina bastant, bastant equipada, eh? Jo els agradaria molts restaurants, molt petits restaurants, tenir l'equipació de cuina que teníem. Llavors, allà hi havia un equip, evidentment no ho vaig fer jo sol, sinó que hi havia un equip amb ex-persones que havien treballat al Bulli, com l'Alenda Baibé, l'Eduard Bosch, que són els que preparaven totes les elaboracions. Tot és una feina d'equip, evidentment.
2: Mm. Abans has citat els actors, i això és una cosa que també hem comentat força d'aquesta sèrie, la manera com es comporten, se'ls veu tallant, fent elaboracions, semblen, bueno, que cansaven, vaja.
13: Això va ser el més difícil, i va haver-hi molta complicitat, per tant, del Miquel, del Carles, de la Joana. A la Joana hi ha una escena en el capítol 4, em sembla que és, que fa un picandó, que quan vam acabar l'escena dic, escolta, el dia que et quedis sense feina a la cuina tranquil·lament. Va haver-hi una feina prèvia d'ensenyar-los com agafar un ganivet, com agafar un producte.
2: Marcus Pineda, moltes gràcies. 36 anys al Bulli, encara hi és, eh? És l'home que té gairebé tots els plans del Bulli al cap, i de fet ara si aneu al museu del Bulli a Calamonjó i el trobareu. Sí, encara allà, Marcus Pineda, coordinador gastronòmic de Gènesi. Moltíssimes gràcies i vinga, va, ànims, que encara em vindrà una segona i se't gira feina, va.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
3: Salut.
14: Molt bo, és.
15: Anem.
14: Jo serà màgic.
15: La veritat és que és com delirant. És desconcertant, però és que és fascinant.
16: Exacte. Carn de portada.
15: A veure, és que és un cuiner.
16: No és un cuiner. És aquest cuiner. I si no la fas tu, la farà una altra revista.
2: Som a la taula del caníbal examinant amb lupa i amb pinces, mai millor dit, Gènesi, amb una taula ben plena. Avui Toni Massanés, Filip Regol, Salvador García Arbós i Marc Casanova, cervellets habituals d'aquest restaurant. Ara escoltàvem la Glòria, que és la Canabac, no ens oblidem del cognom important, la Glòria Canabac, que és crítica gastronòmica i que déu-n'hi-do, té un paper bé, ara ho deia el Marc, de fer d'unió entre ponts, entre moltes coses, i també que representa aquesta crítica, aquests periodistes. Ara tenien aquesta conversa sobre si el Ferran havia de ser portada dels diaris o no. Ara hi ha gairebé per al·lusions, encara que tots ens dediquem al periodisme, eh? Però, Filip, com a crític gastronòmic, com reflecteix aquesta sèrie la vostra feina? Bé?
12: Quina mania en dir-me crític.
2: Bueno, ja, jo ho sé, que no t'agrada. Com t'hem de dir? Només pel nom.
3: Ets crític, Filip. Ets l'únic crític.
2: Ets l'únic.
3: Ets l'únic. Els altres podem ser excrítics, però tu ets crític.
5: No hi ha cap altre crític independent a Espanya. Així de clar.
12: Bueno, doncs és interessant aquest paper de la Glòria. L'hem intentat comparar amb la crítica oficial que hi havia en aquella època, que era la Carme Casa, que treballava a la Vanguardia i tal, i no és la Carme Casa. I després va ser la Cristina Jolón, tampoc es veu com Cristina Jolón. Ja. Realment és un personatge que s'ha creat per la ficció i que no té referència amb la realitat, jo crec. A nivell de crítica, realment no exerceix com a crítica. Hi ha un moment que està tastant un plat de la seva neboda i està fent tres comentaris allí sobre el plat i poca cosa més.
5: Sí que em porta, és el personatge que em porta a pensar on comença i on acaba la responsabilitat de Ferran Adrià en el guió final. És on, és on a mi m'interessa saber aquest personatge, ell com l'interpreta, si hi ha veu seva en aquest personatge o no hi ha veu seva. Jo crec que sí. Crec que moltes coses, moltes de les paraules que se li diuen al Santi des d'aquest personatge, jo crec que són paraules que li hauria agradat potser en el seu moment, en el seu dia, potser dir al Ferran. Això és una opinió completament personal.
2: La Glòria Canabac és una dona. Ara estic en el moment no present, diguéssim, de la trama, sinó en el passat. La Marqueta també surt. I poques dones més. Era un món, que ja ho sabem, però la sèrie ho així ho reflexa, on tot eren homes, completament.
7: Amb tantes excepcions com vulguis, però la història de l'alta cuina és un camp de naps, ja ho sabem.
5: La subtrama, un dels reforços que implica és aquest component de deixem-ho dir així malament, de quota, no? Vull dir que si és un camp de naps i era un camp de naps del Bulli, doncs fem una subtrama on les dues protagonistes siguin dones.
2: Un dels personatges també més carismàtics de Gènesi, no només de sèrie de Gènesi, sinó també del Bulli, de la història del Bulli imprescindible, Juli Soler. L'any 81 va entrar com a cap de sala, va ser director fins al dia del seu tancament, i ell, de fet, va ser qui va contractar Ferran Adrià, amb qui va compartir direcció. L'any 1994 van els dos agafar la direcció. Juli Soler va morir el 2015 i era conegut, home, una de les característiques, ara escoltarem un tall, era el seu sentit de l'humor, eh?
17: Juli!
18: Fots aquí!
17: Com?
18: T'esperàvem?
17: Juli, ahir vaig trucar al Lluís per confirmar la taula.
18: Estàs segura?
17: Seguríssim. Tu sabies també que avui era un dia especial, que venia amb la Lola, la meva neboda. Merda.
2: Sí. Broma rere broma, que això ho dieu els que el vau conèixer, però aquí amb el Juli passa una cosa, no, amb el Ferran, doncs és, no? El veiem, sabem com parla, com es comunica, però clar, amb el Juli, doncs el Marc i una servidora, clar que en sabem moltes coses de tot el que ens heu explicat, però és que això sí que passarà amb el 90% de telespectadors d'aquesta sèrie, és a dir, gent que dirà, Juli Soler, i qui era aquest senyor, no? En canvi, vosaltres el teniu com molt per la mà, no sé com veieu el retrat que n'ha fet la sèrie.
3: En Juli Soler és tan important per la restauració com en Ferran. En Juli és el tio que canvia la sala, la forma de la sala i la forma de vestir, que deixa de ser midonada i acotillada per posar-hi vestits nous. I, per exemple, doncs, la gent comença a vestir allà Antoni Miró, i Antoni Miró era una altra cosa. Dos, coses que no m'han agradat de la manera de presentar Juli Soler. Crec que el no ser-hi l'han polonitzat.
2: Polonitzat, de Polònia. De la sèrie...
3: L'ha fet massa paròdia. Vull dir dues coses. Primera, en Juli Soler era un senyor molt elegant. S'afaitava, anava sempre afaitat, anava sempre impecable, anava sempre només a mirar les fotos. I, per tant, un tio que anava solia anar trajat, i solia anar ben vestit, i solia anar de Toni Miró. Ostres, va molt fit i deixat estar, i molt hippie. Era un personatge, era molt, molt cerebral, tot i que feia molta broma, sabia sempre on era, com ho havia de fer i com havia de portar la gent. I ell va a desencotillar la sala. La sala era una cosa tibada, classista. Abans els cambrers eren criats. I en Juli Soler van deixar de ser criats i van a passar de ser gent que servia i que treballava. Però tu els tractaves, o sigui, tu te vas acostumar a tractar-los molt ben vells, perquè no eren els teus criats, sinó que eren els teus amics, i t'ajudaven i t'explicaven el plat i feien aquestes coses. Tot això és obra de Juli Soler. O sigui, el Bulli ho canvia tot. No canvia la cuina, canvia la sala.
2: Jo, bueno, jo no sé com era, si era elegant o no, però... Bueno, m'encanta la interpretació que fa, que potser tu hi trobes a faltar coses, però aquesta desenvoltura que ara aquí, ara allà, a la sala, dius, bueno, aquest senyor
7: jo
2: el voldria haver conegut.
7: Sí, però a mi també...
3: A mi també,
7: perquè m'agrada... Jo, o sigui, el Juli era l'ànima. I ser ànima, allò, com s'aprèn a ser ànima, eh? Evidentment, no et pots fer que la gent es mengi totes aquestes coses que no s'ha menjat mai. Jo sempre explico, hi havia un món abans i un món després. No, gastronomia, et pot interessar o no et pot interessar el que vulguis. I no es pot fer aquest canvi, el famós canvi de paradigma, no es pot fer aquest canvi si no ho fas acompanyant la gent que se l'ha de menjar, cony. O sigui, jo quan els primers restaurants que anava, no? Diguéssim, d'alta cuina, la Tour d'Arjan, totes aquestes coses, que ja d'entrada et deia, perdona, que no porta corbata, no sé què. Perquè, clar, eres un pagès que arribava allà, que havies estalviat no sé què, em vaig comprar el traje per naljament del rebuixón. Em vaig comprar el traje.
19: Jo també.
7: M'entén? Vull dir, clar, llavors, no sabies, i quins coberts? Els coberts, i quins agafo? Quins faig servir? Puc agafar-ho amb els dits? No puc? Es pot sucar pa? Totes aquestes coses, ja no existeixen. Ja. Ja no existeixen. I aquest canvi, i aquest ves aquí, i sobretot, passa-t'ho bé, gaudeix. O sigui, arribaves allà, i tota la gent de la sala del Bulli, el que feia era tenir cura de tu, cuidar-te.
2: Bé, Gènesi també mostra la polèmica que va esclatar el 2008 quan Santi Santamaria, cuiner de Can Faves, va criticar, doncs, amb duresa, per dir-ho d'alguna manera, la cuina del Bulli.
20: Com fan els matrimonis que no s'entenen, el millor és optar pel divorci. En el meu cas, he optat per un divorci conceptual, ètic i d'idees.
21: Perquè hi ha cuiners, com Ferran Adrià, que transiten un camí contrari al de les meves condicions. És per això que vull denunciar que a la cuina tecnoemocional s'utilitzen ingredients de dubtosa salubritat
20: i que en aquests restaurants se serveixen plats que ni tan sols ells menjarien.
22: Realment, s'ha tornat boig. Boig.
23: Us ho he dit. Està desbocat. L'han portat cap a l'abisme.

0: Que complicat, bueno, no sé com ho veieu, però que complicat deu haver ser, segur, narrar des d'aquesta ficció barra realitat aquest conflicte. No m'hi voldria jo haver trobat a l'hora de fer el guió d'això. Mare de Déu, així us ho dic. No sé com, com ho heu vist i, bueno, i estem amb el desembre, que molta gent jo crec que mirarà doncs, a la sèrie, mirarà alguns dels capítols on tot això es narra i, clar, no recordarà el que va passar o no se'n recordarà o no sabrà el que va passar, no?
1: De fet, certament, Santi Santa Maria del Racó de Can Fava, Sant Celoni, era el nèmesi d'en Ferran Adrià, del Bulli de Cala Montjó i de Roses. En Juli, sobre la polèmica, sempre deia que en Santi era de Montseny i feia la cuina clàssica del seny, i que ell era de... I nosaltres som... D'on som nosaltres? D'on som? Nosaltres som de Montjoi i fem la cuina de la joia, pum, i està divertida. Dit això, crec que es presenta amb una certa crueltat en Santi Santa Maria. O sigui, sembla que tothom estés a favor d'en Ferran Adrià i també hi havia gent a favor d'en Santa Maria, i ho dic per missatges que he rebut, eh? I vull acabar amb una cosa. Vaig fer una crònica en el seu moment que es va titular Santa Maria, Mare de Déu.
2: jo el millor que he llegit respecte a aquesta polèmica no és un audiovisual, és un text que per cert és d'algú que està aquí a la taula, que és del Filip, que es diu El tomate de la discòrdia, està en el seu blog, sí. Qui no ho hagi llegit, sí, que s'ho llegeixi, perquè està molt ben explicat i ho pots entendre molt bé la realitat. Qui s'ha explicat una versió, no les dues, i a mi el que em preocupa és que abans de l'estiu es va, entre cometes, firmar les paus a la nau del Pau Santa Maria, doncs el Ferran hi va anar i va dir que a partir d'aquí quedava molt clar que això ja estava tancat, i jo tinc molta, molta curiositat periodística per saber com el Pau veurà alguns dels capítols. Jo crec que el paper del Santi Santa Maria en alguns moments cau més que en la paròdia. I llavors jo crec que és un dels temes segur més delicats.
0: Delicat.
2: I que m'agradaria saber quina és la versió i l'opinió del Pau Santa Maria.
0: Mm-hmm. Toni, Filip, alguna cosa a dir?
3: Va ser molt curiós perquè era el gran moment del moviment de vanguardia de la cuina bolinyana, etc. I hi havia tota una sala amb 500 persones que es van aixecar en peu. I jo això em va fer reflexionar i tornant a l'AVE durant el viatge vaig escriure aquest perquè estava com molt xocat per el que havia passat. Jo tenia posició divergent al meu cap.
0: Ja.
3: I quan vaig començar a escriure, perquè jo era ja un enamorat de la cuina del Bulli, però entendia què podia dir Santi també. Hi havia coses de les idees de Santi que avui sembla com, no sé, coses de proximitat, la qualitat de producte, ara no entrem en... Però que són certes i que s'han assimilat a poc a poc. I jo penso que en aquest moment el conflicte no existiria. En aquest moment el conflicte no existiria.
0: Avui en dia.
3: Sí, avui en dia. Ja. I jo crec que va ser un error de Santi en aquella època atacar dient aquestes coses que s'enverinava a la població. Quan sabem que el que enverina la població en aquest moment i ja en aquella època és la indústria alimentària. Això cada dia. I això era el gran tema. I jo crec que va ser un error de Santi focalitzar-lo sobre una cuina que del fons es menjava un cop a l'any o un cop a la vida.
4: Jo, que hi ha moltes coses, per tant, i allà queda molt comprimit i clar, comprimir, jo crec que segur que és difícil, insisteixo, no sé fer sèries. Jo també estava a la conferència aquesta de la que li van proposar, si no m'equivoco, després fer el llibre, o sigui, la conferència aquesta de Madrid Fusion, i quan vaig acabar, em vaig aixecar i li vaig dir, Santi, tu saps el que has fet,
2: I què et va dir?
4: No ho sé, m'ho va dir, però no ho sé. Era abans del llibre, això, era la conferència que després va sortir.
5: La roda d'espècies és brutal. Et sembla divertit?
6: Sí, em pixo de riure.
5: És que de veritat no em crec, que no et sorprengui.
6: Que sí, que està bé. I en Ferran és un cuiner sublim. Però on anirà a parar, això? Saps què passarà amb aquest plat? Mira, avui sorprèn. Demà se'n parlarà. I demà passat, un exèrcit de clones del Ferran limitarà per tot arreu. Ho estudies i ho copies. Punt.

0: I potser com a epíleg, no sé què en penseu de Gènesi, ara amb aquesta agafant aquesta conversa d'aquests clons, gairebé i agafant temes d'actualitat, podríem plantejar-nos aquesta pregunta de com, cap on va l'alta cuina, no?
1: Tens 50 minuts per parlar.
0: No, un parell de minuts.
2: Tots de la taula parlem cada mes amb cuiners que estan a la frontera entre la vella i la nova cuina, i és la gran pregunta que es fan cada dia quan obren el seu restaurant. Si no tenen un discurs molt més baixat a la terra, amb que intenti sortir justament d'aquest corset que ha tingut i que l'ha perseguit eternament, hi haurà grans estimbades.
3: Jo crec que el corset pot ser el que era abans, un menjar a la carta, un primer plat, un segon plat i unes postres. Era un curset, i fer un menú de gustació de 20 plats quan no tens ni tècnica, ni concepte, ni idees per plasmar un menú de 20 plats també és un curset absurd. És a dir, que tot el format ha de ser adaptat al teu discurs culinari que tinguis. Jo crec que s'ha de fer una alta cuina realment responsable. I això s'hauria de definir i no és el moment, no? Però jo crec que no podem acceptar la frivolitat com un ingredient de la cuina.
0: Deixem-ho aquí.
4: Un programa.
0: Fem un programa,
4: sí,
0: i tant.
4: Però
0: sí, sí.
4: Em representes.
0: El que digui ell, nosaltres ens subscrivim, oi que sí? Per cert, no sé qui heu trobat a faltar. Heu trobat a faltar algú a Gènesi?
4: Abans d'entrar, hem dit que trobem a faltar 1.000 persones. L'èxit vindrà de l'èxit que tingui a Netflix. Uh-huh. És una bona sèrie per la gent que no sap què va passar. Hi ha coses que estan explicades interessadament, per la qual cosa jo sempre he pensat, i ho dic, i a més ho vull dir amb solemnitat, que crec que era massa aviat per fer una sèrie sense que hagi passat un temps prudencial. Perquè és la visió dels vius.
1: 15 anys han passat.
4: I trobo a faltar l'opinió d'en Juli, d'en Xavi Sagristà, d'en Fermí Puig, fins i tot la d'en Santi Santa Maria o la d'en Joel Rebuixón, que tots són difunts.
2: Jo, per afegir només simplement, costa molt sortir d'aquesta capa personal, però fiqueu-vos ara en la pell d'un tokiota de 20 anys que li agrada la cuina, pel que sigui, obrirà a Netflix i de cop i volta es trobarà uns escenaris, unes històries amb un percentatge de catalanitat en alguns moments més al que d'altres, però penseu en aquest moment i com la viurà aquest personatge. Potser això és l'èxit d'aquesta sèrie, que arribarà a uns

0: No sé si el coneixeu, que és el restaurant Cap de Creus, al bell mig del Parc Natural del Cap de Creus. Sí, Salvador? No, el coneixes? Fantàstic, doncs escoltem la Joana Vilaputs. Una abraçada, estimats. Adeu.
1: Adeu.
2: Soc Joana Vilaputs, actriu i creadora, i interpreto a Lola Canabac a Gènesi, i el meu restaurant preferit, a prop del Bulli, és el restaurant Cap de Creus, perquè les vistes són espectaculars, es menja increïble, i sempre que puc intento anar allà, i és espectacular. Les vistes del Far i de Cap de Creus.
0: I fins aquí el caníbal d'avui. Ens retrobem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
3: Què és això?
4: Una tita de patata.
3: Patata chips. De bossa.
4: Mira, quan tu fas una tita de formatge, tu no fas el formatge, oi que no? Pues és el mateix.

0: la vivienda.
1: L'Ajuntament de Madrid ha exigit a la delegació del govern espanyol que actuï per retornar a la normalitat a la Puerta del Sol. El consistori diu que el govern espanyol no pot mirar cap a una altra banda ni carregar el problema a altres administracions. Més notícies, Carola Gil.
2: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis. I al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
3: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci quatre coses cosmètiques, però no que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El ministre britànic per Irlanda del Nord admet que no han trobat una solució per resoldre el conflicte que aquest diumenge ha portat episodis de tensió extrema a la localitat de Portadown. Milers de manifestants partidaris de la unificació amb la República d'Irlanda s'han concentrat, molts d'ells en passamuntanyes, per impedir el pas d'una marxa de l'Horda d'Orange, un grup fermament partidari que Irlanda del Nord formi part del Regne Unit. El ministre ha emplaçat les parts a seguir les converses aquest dilluns i s'ha posat sobre la taula a incorporar un mediador internacional que ajudi a desencallar la situació.
2: Diferents mitjans de comunicació israelians asseguren que el primer ministre Benjamin Netanyahu ha fet una visita a Llampec als Emirats Àrabs Units aquest diumenge per reunir-se amb el president del país, Mohammed bin Zayed. Israel no ha confirmat la visita, que s'hauria produït enmig de les repercussions internes per la revelació del diari Haaretz, que avançava que bin Zayed va advertir Netanyahu que Hamas planejava un atac contra Israel dies abans del 7 d'octubre del 2023 i que Netanyahu no ho va compartir amb els seus serveis de seguretat.
1: I els castellers d'Esparreguera han guanyat la primera sessió del concurs de castells. La Torre de Set ha estat la construcció més valuosa que s'ha descarregat a la plaça del castell de Torredembarra. La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes, unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
2: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
4: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
2: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials.
1: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
2: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts. I Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo, disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia. A la Lliga EFA, Deportivo 1, Espanyol 1.
1: La selecció espanyola femenina amb 5 catalanes a l'equip s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
2: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
1: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'Handbol contra el Vespre Mongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, el Zamalek Egipci, per 39 a 29.
5: Fins aquí les notícies.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Benvinguts una setmana més al Món de Demà. Avui comencem el programa viatjant fins a Austràlia. Us presento a Lesen O'Neill.
2: Hola, tinc 18 anys i 500.000 de seguidors a Instagram.
1: Lesen és una creadora de contingut, una influencer. Moltes persones volen ser com ella, viure una vida de somni, com la que ella ensenya. Tot encaixava, però un bon dia...
2: Vaig començar a esborrar fotografies, més de 2.000. Vaig deixar-ne unes quantes, però vaig canviar el missatge. Volia explicar la veritat.
1: El missatge que va escriure Lesen a les fotografies deia: "Social media, it's not a real life." Les xarxes socials no són la vida real.
2: Aquesta fotografia a la platja vaig fer-la per ensenyar-vos aquests biquinis perquè la marca em pagava. Vaig fer 100 fotos on se'm veia la panxa i només aquesta va quedar bé. He fet 50 fotos fins que n'he trobat una que he pensat que us agradaria. Necessitava poder sentir una mica d'aprovació social aquell dia.
1: Lesen O'Neill va decidir fer això perquè l'engany de les xarxes socials la va consumir.
2: Era addicta a l'aprovació social. Les xarxes socials em van permetre obtenir beneficis enganyant a la gent.
1: Actualment la Sen balla, passeja el seu gos cada dia i estudia per ser consultora psicològica. De moment no ha tornat a convertir-se en influencer. Aquest estiu s'ha produït un debat molt interessant i punyent sobre la caiguda dels influencers i la distància entre les seves vides aparentment perfectes i la realitat dels seus seguidors. Vosaltres què en penseu dels influencers a les xarxes socials? Han perdut credibilitat? A qui seguim o creiem? Qui ens dona confiança en un món amb milions d'emissors? Comencem a revolucionar-nos.
3: Avui al Revolució 4.0 parlarem amb la creadora de continguts, Berta Aroca. Descobrirem una intel·ligència artificial que escolta els clients amb l'Albert Llongueras, CEO i fundador de ComSci. I esbrinarem com hem de preparar-nos per treballar en el futur amb la Ainhoa Zamora Peralta, directora general de Pitec Espanya.
0: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.
1: Les xarxes socials han convertit la vida en contingut. Això fa que moltes persones pensin en el vídeo, la foto o l'story que penjarà fins i tot abans de viure l'experiència. La nostra convidada d'avui ha crescut a les xarxes i s'ha convertit en una de les creadores de contingut més notables de casa nostra. En aquest vídeo es presenta ella mateixa.
4: Avui és el meu sant. Em dic Berta i jo, a diferència de la majoria de Bertes, celebro el meu sant el 6 d'agost. M'he posat a investigar i a Catalunya actualment som 10.464 Bertes, de les quals la gran majoria celebren el seu sant el 4 de juliol, el 24 de març o l'1 de maig. Llavors, la pregunta aquí és: per què jo celebro el 6 d'agost? La meva mare sempre diu que és perquè ho va veure en una bíblia. En tot cas, a mi el meu nom m'encanta, perquè el teu nom forma part de la teva identitat i d'alguna manera et defineix. En el meu cas, Berta té origen germànic. Abans escrivia així, amb una H, que deriva de l'arrel Bertas, que significa
1: brillant. Ho tenim tots clars, el seu nom és Berta, va penjar el seu primer vídeo a punt de fer 13 anys i ara ja té més de 230.000 seguidors a TikTok, 60.000 a Instagram, 290.000 seguidors. Berta Aroca, què tal? Benvinguda al Revolució.
4: Què tal? Moltíssimes gràcies, em fa molta il·lusió, la veritat.
1: Escolta, a veure, coneixies aquesta història que hem sentit a l'inici de l'escena O'Neill, que hem explicat? Què en penses? No la coneixies,
4: eh? No la coneixia gens, primer cop que l'escolto, però igualment, primer cop que escolto la seva història, la d'aquesta noia, perquè em ressona molt i he escoltat moltes històries similars a les xarxes de creadors i creadores de contingut que no han pogut suportar-ho, i a més, aquesta
5: falsa vida, podríem dir, i la pressió que tot això implica, i que també han decidit viure la vida real.
1: Ja. I tu, Berta, perquè ets molt jove, quina edat tens?
5: 24 anys.
1: 24 anys. Quan vas sortir Instagram tenies 9 anys?
5: Ostres, no me'n recordo. Jo sé que em vaig obrir el meu primer perfil d'Instagram als 11. Sí, superpetita, una nena, literal, clar.
1: Et van deixar els teus pares?
5: Em van deixar els meus pares perquè jo ja feia YouTube.
1: Tu als 11 feies YouTube?
5: Jo als 11 ja feia... Jo als 10 ja vaig penjar el meu primer vídeo de YouTube i recordo que la meva mare em va dir, aviam, no. No, no pengem aquests vídeos, perquè jo penjava com vídeos cantant i fent coses de nena, no?, que fa a casa seva quan li agrada gravar-se amb la seva primera càmera. Bueno, no era ni meva, era dels meus pares, evidentment. I llavors allò m'ho va fer eliminar, però és que la meva passió era parlar, i era xerrar i xerrar i xerrar. I vaig començar a fer vídeos doncs, ensenyant el que hi havia a la meva motxilla i el que es feia en aquell moment, i des d'aleshores no he parat.
1: No has parat, eh? Clar, ara, precisament, la Unió Europea, com saps, vol prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. Clar, tu no vas ser així. Com ho veus, no? Què et sembla, aquestes mesures? Veus bé que un menor de 13 anys, tu que ho has viscut, eh? I ara parlarem, no pugui accedir a les xarxes socials? Tu ho vas fer als 10-11.
5: Jo ho vaig fer superpetita, ho feia perquè ho fèiem tots. Jo recordo que anàvem a cinquè de primària i tots teníem Facebook i tots teníem Messenger i era com la manera de comunicar-se. Em sembla bé aquesta decisió? Doncs sí, em sembla bé perquè les xarxes poden ser un lloc perillós. Però sí que és cert que... Primer que trobo que serà molt difícil d'implementar, perquè com ho fas? O sigui, quina és la manera de dur-ho a terme? I segon, que sento que d'alguna manera, i no vull que se'm malinterpreti, et pots quedar com enrere, perquè si la manera de comunicar-se dels teus companys, per exemple, doncs és a través d'Instagram, mirant TikToks, mirant YouTube, si tu ets l'únic que no ho té, clar, o sigui, hauria de ser com una cosa molt radical i no crec que s'acabi implementant perquè ho trobo dificilíssim, tot i que reconec perfectament el perill que hi ha a les xarxes i...
1: Dius, m'has dit, les xarxes poden ser un lloc perillós, perquè què t'ha passat a tu?
5: Home, a mi, mira, clar, jo sóc creadora de contingut, però també sóc consumidora. I trobo que pot ser un lloc molt perillós. Per exemple, l'altre dia vaig fer un vídeo parlant sobre el tamany dels meus pits, que és una cosa que em pregunten molt. Jo sóc una noia prima i tinc uns pits petits. I hi ha moltes nenes que em pregunten que com ho faig per no tenir complexes. I just vaig fer un vídeo perquè vaig pensar... Hòstia, jo crec que no tinc complexes justament perquè quan jo vaig créixer mirant xarxes encara no hi havia aquesta pressió estètica i encara no hi havia influencers que ensenyaven que la manera que, en la que elles han superat el complex és operant-se. Llavors vaig pensar, un dels perills és aquest, és que tu ets una nena petita que està creixent, que encara no has ni crescut i que veus com la teva influencer preferida supera els pits. Llavors ja penses, és una cosa normal i jo haig de fer exactament el mateix. Aquest és un dels mil perills. Després, doncs, això, veure vides irreals, pensar per què tu no pots fer tots aquests viatges increïbles, per què tu sí que has de treballar 8 hores quan després veus que una influencer o un influencer cobra el que tu cobres en 3 mesos fent un vídeo, etcètera, etcètera. És molt perillós i tenim una responsabilitat grossa.
1: Clar, tu creus que els joves estan massa enganxats avui en dia a la xarxa? Ens fa addictes aquests algoritmes a les xarxes, Berta?
5: Jo crec que tots plegats estem enganxats, eh? No és una cosa només de joves. Crec que de vegades es posa com el focus en, doncs això, en el que els nens i joves i tal fem. I jo, per exemple, la meva mare, tenim les mateixes hores d'ús de mòbil.
1: Quantes hores?
5: Jo moltes, més de les que m'agradaria.
1: Quantes?
5: 7 i mitja, 8.
1: 7 i mitja, eh?
5: Que és bestial, jo de vegades me'n vaig a dormir i dic, però avui què has fet? A part d'estar mirant el mòbil cada... O sigui, tot el dia. Que llavors puc justificar-me dient...
1: Estaves fent e-mails, estaves fent whatsapps, estaves penjant una foto a Instagram, on estaves? Perquè clar, no és el mateix estar a social media que fent e-mails de feina, on estaves?
5: Doncs... consumint contingut. És que no vull enganyar-me a mi mateixa, perquè de vegades sí que dic, bueno, és la meva eina de treball, tal... No, tinc un problema d'addicció al mòbil. I crec que el tenim moltíssima gent.
1: És titular, això, tinc un problema d'addicció al mòbil. T'has plantejat parlar-ne? És a dir, l'Enric Massip, que per cert vindrà, desconnecta, no ho sé, Berta, ara parlarem, perquè és la teva feina també és treballar a les xarxes, clar. És a dir, tu treballes a les xarxes, ara quina és la feina de la Berta Roca?
5: Jo ara mateix visc de crear contingut a les xarxes en català. Sí. Val.
1: I, per tant, treballes amb empreses, amb institucions, i crees contingut, i vius d'aquí.
5: Exacte. Ara mateix sí, vist d'això.
1: Clar. Vius d'això, però per altra banda dius que estàs enganxada, no?, al mòbil. Llavors, com ho fem, això?
5: Bueno, clar, és la gran trampa aquesta. que jo podria... O sigui, hi ha molta gent, per exemple, que el que fa... Molta gent que es dedica a xarxes, em refereixo, que el que fa és tenir dos mòbils. El mòbil de feina i el mòbil personal. I en el personal només tens WhatsApps i telèfon. Jo això primer que ho trobo una cosa molt privilegiada de fer, perquè jo el que no puc fer és ara separar-me els dos mòbils, tenir un mòbil només perquè em truquin i l'altre tal. Però segon que ho trobaria poc pràctic. Llavors el que faig és... Doncs és que per mi... Tot pot ser contingut, saps? Llavors jo crec que el meu problema és aquest. O sigui, el que m'agradaria solucionar és això, és separar la feina del que no és feina. I vull anar a dinar i no pensar en fer una foto per fer l'Instastory, saps? Senzillament vull anar a dinar i ja està. I aquí és on hi ha la gran trampa.
6: A vegades has patit ansietat degut a les xarxes?
5: Sí, sí, sí. Evidentment, és la meva... O sigui, és el que em dedico i és el que més hores faig durant el dia i... Evidentment he patit ansietat, doncs, quan he penjat un vídeo i no ha agradat, quan he penjat un vídeo i no s'ha fet viral, que això és una altra cosa, la cosa aquesta de fer-te viral, vulguis o no, et fa molt addicte. Veient vídeos horrorosos que et surten perquè si hi ha l'algoritme, això també em fa molta ansietat, etcètera, etcètera.
6: Clar, llavors et pregunto, és que... avui, jo crec que va molt bé perquè molts joves es poden sentir identificats, ja saps, temes de salut mental, és a dir, les xarxes al final, no volem tenir ansietat, a vegades l'ansietat tenen adults, els joves, no?, per problemes de la vida, de la feina, no?, però degut a la xarxa, això ho has parlat a vegades tu amb un professional, amb un psicòleg que t'ha dit, no ho sé, ho hem de separar perquè tu et vols dedicar a treballar d'influencer, que ara en parlarem, però... que pugui ser una feina que no la visquis amb aquest nerviosisme, no?
5: He de dir que no la visc amb aquest nerviosisme, eh? Hi ha dies en els que sí que sento això com qualsevol persona en el seu dia a dia. Però, evidentment, és la feina més privilegiada del món i jo no és que no et vull enganyar i dir-te sí, és que agafo el mòbil i em fa uns nervis. Home, doncs no, és la cosa més fàcil del món. Tu agafes el mòbil, et graves i penges el vídeo. Sí que, evidentment, doncs soc humana i hi ha coses que m'afecten perquè no soc un robot i un comentari dolent m'afecta i un vídeo en el que atropellen a un senyor i no se censura també m'afecta, saps? Però no, la veritat és que no ho he hagut com d'haver de parlar mai amb un expert més enllà de quan ha passat com una cosa més forta, saps?
6: Uh-huh. El canal Som Eva de 3Cat t'hem vist aquest any, fent un programa més televisiu, si a tot, on provaves tot un seguit d'activitats. Has estat contenta de l'experiència en aquest programa?
5: Molt, moltíssim. M'ha encantat. He gaudit molt i he après moltíssim.
6: Molt bé. Llavors, Berta, què vols ser? Què vols dedicar-te? És a dir, comunicadora, treballa a les xarxes... S'ha dit que els influencers ara han perdut credibilitat. A les xarxes ho creus? O estàs en contra?
5: No, ho crec perfectament, clar. O sigui, com ja et dic, jo sóc creadora de contingut, influencer, com vulguis dir-li, però també sóc consumidora i és clar que veig això.
6: I per què?
5: Home, doncs, perquè vulguis o no, tu passes de tenir una vida com la resta de persones de la teva edat a que, de sobte, et paguin molts més diners per fer només un Instastory o per fer només un Reels. Jo crec que tothom acceptaria aquest estil de vida perquè a tothom li compensa, no?, fer això, però clar... El problema és que llavors tu mateixa normalitzis que el valor de la feina és aquest. Que tu mateixa normalitzis que fent un Instastory i cobrant 500 euros m'ho invento, doncs és una cosa normal i corrent. Llavors, evidentment, que no connectem amb la resta. Tenen estils de vida superdiferents als teus. Veus que un cap de setmana normal i corrent se'n va anar a París. Un viatge normal i corrent és a les Maldives. Es canvia l'iPhone cada cop que surt un nou model. Això és molt diferent i és normal tu veure aquella influencer que al principi seguies perquè anava a la uni i estudiava com tu i ara dius que no connecto gens amb el que penges. Jo no em puc comprar una casa, jo no puc comprar-me un nou iPhone, jo no puc anar de viatge amb el meu nòvio dos cops al mes.
6: Clar, perquè han perdut una mica aquests influencers el sentit de la realitat, no? I fan una vida de somni que molta gent no es pot permetre si guanya 1.000 o 2.000 euros al mes, correcte?
5: Sí.
6: Clar, avui et puc preguntar, no exacte, però la forquilla, perquè, mira, jo no treballo en aquest sentit a les xarxes socials, per una story, una bona influencer, tu tens, recordem, en total 290.000 seguidors, val? Una story on reel, perquè entenguem, a quant es paga? Entre 500 a 1.000 euros...
5: És que sé que és la resposta horrorosa perquè tothom ho diu, però és que depèn tant...
6: De la forquilla, o sigui, digue'm una forquilla.
5: És que no et puc dir cap forquilla, perquè el problema o la cosa del sector aquest és que no hi ha com uns preus estipulats. Llavors, tu decideixes quin és el teu preu. Jo tinc companyes del sector que tenen menys seguidores que jo, o sigui, menys seguidors que jo, i que demanen 1.000 euros per una story.
6: 1.000 euros
5: jo
6: per un story?
5: Jo puc assegurar que jo per un Instastory no demano 1.000 euros. I també depèn moltíssim de l'empresa. Jo no demano el mateix a una petita empresa que moltes vegades ho fas gratis perquè hi confies i perquè t'agrada i hi consumeixes, que una empresa que sí que té més diners, de vegades són ells els que et diuen directament que et paguen, de vegades, saps? Vull dir, no et puc donar una forquilla perquè és que realment depèn de 1.000 coses, la llengua una d'elles.
6: Clar, però a veure, un story 1.000 euros, llavors un reel molt més, perquè el reel queda fixat.
5: Doncs sí, m'imagino que sí.
6: Val. O sigui, perquè entenguem, perquè jo crec que això està bé que la gent ho sàpiga, segurament s'ho pregunta. Què val un story? Pot ser des de 200 euros a 1.000 euros, o oh, depèn...
5: Pot ser des de 0 euros, perquè pot ser a canvi de producte, per exemple.
6: A canvi de que et deixin anar doncs, a provar el producte, anar amb unes vacances, i pot ser 1.000, 2.000, i depèn de si la influencer és catalana, espanyola o internacional, es pot inflar. Però més o menys, una influencer catalana espanyola estaríem parlant de 1.000 a 10.000 euros.
5: Catalana espanyola ja hi ha molta diferència. O sigui, hi ha influencers que jo crec que en castellà ja et paguen molt més senzillament perquè encara hi ha com molt l'estereotip aquest de que si ho fas en català no arriba tanta gent, tot i que sigui un públic molt més segmentat. Llavors, és que no ho sé, no t'ho puc dir. Doncs posem per un story 300 euros. No ho sé, però m'ho estic inventant, estic posant, fent una mitjana absolutament inventada.

0: Marta Aroca, influencer catalana, 230.000 seguidors a TikTok, 60.000 a Instagram. Ara t'he de preguntar la teva relació amb la intel·ligència artificial. També la fas servir?
1: Oh my God, això no m'ho esperava.
0: També la fas servir ara? Perquè és més temps al mòbil.
1: Sí, sí, faig servir ChatGPT, també més del que m'agradaria.
0: Què fas servir?
1: Doncs... realment, sobretot ho faig servir molt quan vull fer, per exemple, coses amb... com més artístiques,
0: val,
1: que és horrorós això, eh? Però, per exemple, l'altre dia volia com innovar i fer un post així diferent, fent una mena de collage, tal, no sé què, i li vaig demanar ajuda a la intel·ligència artificial. Em va fer un quadro. Primer que em va retocar el cos, que jo li vaig dir, tu per què em retoques el cos si t'he dit que l'únic que vull és que em superposis aquestes coses? I segon que vaig dir, mira, realment no m'agrada i prefereixo la naturalitat. Però sí que cometo aquest error de moltes vegades, en comptes de buscar-ho a Google, doncs, ara, per exemple, avui li he preguntat, quan és pont per la Mercè d'aquest any? Per exemple, saps? Quan ho podria haver buscat a Google perfectament.
0: Berta, qui són els teus referents a l'hora d'admirar? És a dir, tu tens seguidors a les xarxes, dones, comunicadores, periodistes, influencers, qui t'agradaria ser o qui t'inspira?
1: No m'agradaria ser ningú. M'agradaria seguir sent jo mateixa. I qui m'inspira? Doncs m'inspiren sobretot les dones del meu entorn. Hi ha dones... és que les dones del meu entorn són superintel·ligents.
0: Qui? La teva mare?
1: La meva mare, la que més, per exemple. Però si ja parlem estrictament de xarxes, Juliana Canet, que és una de les meves millors amigues, Gala Castelltort, que és una de les meves millors amigues, Ayla Madison, que és una artista fantàstica, que serà famosíssima d'aquí poc, Maria Vallespí... o sigui, és que m'inspiren tant, tantíssimes dones, i segur que m'estic deixant noms, i també molts homes, evidentment, vull dir. Alberto Gadel, per exemple, un dels meus amics de l'ànima, també.
0: Juliana Canet, companya d'aquesta casa, també et parla que a vegades té la sensació d'estar cansada, també, de les xarxes, no?, d'estar exposada contínuament.
1: És una cosa general, sí.
0: És la feina, és a dir, quan comuniques i tens un espai públic, la gent et pot mirar.
1: Exacte.
0: Què et diu ta mare? Et vaig deixar, és a dir, ara els pares i mares, mira que jo soc mare, també diem, no deixem el mòbil a la nostra filla, xarxes socials no, ens estan avisant. Tu ara diries, ara que ets on ets, que tu creus que et van donar el mòbil massa d'hora i vas entrar massa d'hora a les xarxes o no? Ara digues la veritat,
1: Ho penso molt. Sí, però alhora sento que en aquell moment no era... aquell moment no era un lloc tan hostil com ho és ara. Llavors no érem gens conscients dels riscos i dels perills que hi havia. Ara crec que les coses han canviat moltíssim, i si jo, per exemple, ara fos mare, no exposaria els meus fills des de petits, per exemple, saps? Però en aquell moment és que no ho sabíem, no sabíem lo gran que es faria, perquè no era així de gran.
0: Per tant, ara les mares i pares que t'escolten des del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, Berta Aroca, influencer, 25 anys...
1: 24.
0: Donaries a xarxes socials als teus fills de 11 a 12, t'esperaries?
1: Primer, no sóc mare, per tant, no sé el que s'ha de fer i no sé el que faria. Les coses canvien moltíssim i les opinions també. Segon, que tothom faci doncs, el que vulgui i li sembli més adequat. Tercer, doncs no, jo ara mateix, si ara em quedo embarassada, procuraria vigilar més i anar amb peus de plom.
0: Molt bé. Aviat faràs 25, portes 13, sent creadora de continguts. T'hi veus, sento, 13 anys més?
1: No.
0: Què vols fer? Quin és el teu somni? On t'agradaria estar?
1: A mi m'agrada fer això. A mi m'agrada tenir un micro davant i xerrar i aprendre de professionals com tu.
0: Gràcies. T'agradaria tenir un programa de ràdio i televisió?
1: Sí. M'agradaria molt. Ja vaig fer el Loft amb la Gala Castelltort i l'Alberto Gadel i abans amb la Xènia Casado i vaig ser molt feliç, he fet el Sí a tot. No ho sé, no et puc dir llocs i jo estic oberta a la vida i absolutament a tot, però és que m'agrada això.
0: T'agradaria treballar a la ràdio o a la televisió,
1: O fent YouTube, per exemple, vull dir, comunicant.
0: Molt bé, comunicant. Va, per acabar, unes prediccions de la Berta. La intel·ligència artificial decidirà per tu quins vídeos has de fer per augmentar seguidors, treus? Això passarà demà, segur? És possible o estem flipant?
1: Estem flipant.
0: Segona predicció, el 2035, ser influencer estarà mal vist? Això passarà demà, segur? És possible o ni de conya?
1: Estarà mal vist, doncs és que depèn. Ara ja està mal vist, però no tothom ho veu mal vist. Llavors, depèn.
0: Un dia Berta Aroca podrà crear un vídeo, desaparèixer durant un any i deixar que una IA continuï sent Berta Aroca per ella? Segur és possible o una flipada?
1: No, la IA no substituirà mai aquest carisma de Berta Aroca.

0: gràcies per la sinceritat d'aquesta entrevista. Jo crec que has dit moltes coses interessants, eh? Has explicat les teves pors, les coses que has guanyat a les xarxes, però també els perills, i jo crec que sobretot has d'intentar seguir el teu somni, eh? Jo ara, jo que soc més gran que tu, si et vols dedicar doncs, a la comunicació, clar que sí, no? Ràdio, televisió, molta feina, eh? Que les coses no... Sí. Que, clar, els influencers és molt fàcil. No, no, la vida no és de fer una story i un post, és d'escriure, de treballar, d'estudiar, però segur que surten coses. Avui hem fet reflexió amb la Berta Aroca sobre el món de les xarxes, pares i mares, joves i joves que ens escolteu també, per pensar, per reflexionar. Gràcies per ser-hi, molta sort, i ja ens veiem aviat.
1: Gràcies a tu.
2: La història no és res més que un diàleg bastant dramàtic, per cert, entre l'home i l'univers. Maria Zambrano. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina.

0: Oients, sovint quan truquem a una empresa per fer unes gestions avisen que la trucada serà gravada, d'acord, però després, què es fa amb totes aquestes converses? Les empreses tenen milers i milers de converses amb els seus clients, però sovint no les escolten realment. Avui us explicarem una iniciativa que vol convertir aquestes converses en decisions i aquestes decisions en accions. I ho farem amb un emprenedor, amb el CEO i fundador de Comsai, que és l'Albert Llongueras. Albert, emprenedor tecnològic, benvingut al Revolució, què tal?
1: Què tal? Benvingut, gràcies per convidar-me.
0: Gràcies. A veure, com s'ha? Heu creat dues eines, m'han dit, d'intel·ligència artificial, precisament per escoltar aquestes converses dels vostres clients i convertir-la en informació que ajudi a prendre decisions. Explica molt fàcil això.
1: Doncs mira, al final té una història bastant senzilla, crec, que és... Nosaltres vam començar amb una plataforma d'agents, amb intel·ligència artificial, que el que feia era... automatitzar respostes que quan preguntava un client a una empresa, doncs automatitzàvem totes aquelles respostes que podíem. Què va passar? Que vam veure que cada vegada més hi havia més respostes automatitzades, vale? I llavors veies com que el client necessitava una confiança sobre aquestes respostes que s'anaven generant de forma automàtica. Però com que perdia el control, doncs tu necessites donar-li, i nosaltres també internament, una eina en la que diguessis, ostres, el que jo t'estic responent, no? La IA que t'està responent, és correcta. No? I aquí és on apareix el segon producte, que és el de Signals, que és el d'analitzar el que està passant.
0: Clar, té sentit explicar que l'atenció... Té sentit, que deies, l'atenció al client ha quedat obsoleta, a què et refereixes? És a dir, vosaltres, a mi a vegades jo truco a algun lloc i em diuen, aquesta conversació serà gravada. Val? Llavors, vol dir que aquesta IA analitza la conversa que he tingut jo?
1: Sí. Sí, sí, l'analitza perquè posteriorment es pugui saber què està passant. És a dir, les empreses, el que els hi passa és que, i és normal, perquè venim d'un... Clar, és que la IA està canviant tot molt ràpid, sí. No? Llavors les empreses tarden molt més a posar-se al dia, no? Llavors, quan un centre d'atenció client, que, el que fa és basar-se en categoritzacions, no? Llavors, tota conversa que entra es categoritza i es diu, pues mira, aquesta va d'estado del pedido, aquesta va de reclamacions, aquesta va d'evolucions. Però aquí perdem molta informació i a sobre ens estem basant en com... O sigui, les empreses el que fan és dir, està content amb el client i ho basa en una enquesta de satisfacció que s'envia posteriorment. Una enquesta que respon entre un 7 i un 10%, dependent del sector. I a sobre t'ho està responent al client i no mires la conversa que han tingut. Con lo qual, les decisions que pots prendre poden estar molt sesgades. Vale? Llavors, el que fa Signals és dir, traiem tot això... Vale? Molt bé, tu què tens? La teva font bona són les converses. Per tant, jo vaig analitzar les converses, com ho ha dit el client, saps? No, què ha dit i com ho ha dit. I això em fa treure el... Sí, està parlant del seguiment d'una comanda, però, escolta, potser t'ha dit que no ho entén a la web, saps? Uh-huh. Que no sap com trobar tot el seguiment d'allò, i això es perd, perquè està posat com a seguiment de... En canvi, amb Signals et permetrà veure això.
0: Per tant, gràcies a la IA pot detectar, per exemple, una determinada queixa que repeteix molt abans que l'empresa se n'adoni, sí?
1: Clar, perquè tornem en el mateix que el centre d'atenció dels clients tenen categoritzacions predefinides ja, que han fet l'exercici en el moment d'implantar aquesta eina, no Signals, sinó l'eina que tenen de centre d'atenció al client, i això potser ho van fer fa 3 anys. I això, modificar-ho, doncs sí, es va fent, però cada una vegada a l'any, dues vegades a l'any, màxim, no? En canvi, Signals passa d'aquestes categoritzacions i les fa dinàmiques. Llavors, al fer-ho tot dinàmiques, és el que permet detectar això.
0: Albert, ens visiten molts emprenedors i al llarg de la Revolució venen moltes històries, que per cert, el juny tindrem els premis emprenedors de la Revolució i premiem totes aquelles empreses tecnològiques. Tens preguntar per la història, és a dir, d'on surt la idea de crear aquesta empresa tan disruptiva? Quants anys fa ara d'aquesta idea i d'on va sorgir la conversa de hem de crear aquesta empresa?
1: Pues això va sortir fa més o menys uns 3 anys. Jo estava en un altre lloc, després em vaig ja deixar-ho i fa 2 anys, bueno, quasi bé 2 anys que vam començar la companyia. Però bueno, ja veníem amb aquesta idea de que veiem fa uns 3 anys doncs, que la tecnologia havia evolucionat molt. Començava a sortir una intel·ligència artificial que ja era usable, diguem-ho així, vale? Però els productes de mercat que existien de centre d'atenció al client no anava, o sigui, estàvem molt lluny, saps? Continuant desfasats, no? Sempre donant les mateixes respostes, amb plantilles, amb fluxes estàtics, no? I tu dius, ostres, però amb la tecnologia que hi ha a dia d'avui, tot això es pot canviar. Jo puc entendre que m'està demanant el client i si em demana la mida d'una maleta, jo dic donar-li, i no donar-li tota la FAQ, no? La pregunta estipulada, saps? I llavors aquí va començar la idea. Vam començar amb la part d'agents i després ho hem evolucionat amb signals per dir hem de tancar tot el cicle. És a dir, no només és vàlid donar la resposta, sinó que jo et dono una resposta, vaig mirant què va passant i llavors vaig implementant. Vale? Perquè si no és molt comú de que els directors d'atenció al client es basen en sensacions, nosaltres veiem aquestes sensacions i diuen jo necessito això, però potser no necessiten allò.
0: Emprenedors i emprenedores, emprenedors del Revolució, com Sai, aquesta empresa nativa d'intel·ligència artificial. Això fa més hàbils a l'hora de pensar com la IA pot fer feines automàtiques i, en aquest cas, el servei d'atenció, en aquest cas. Per tant, quan oients ens graven i ens ho diuen, aquesta informació, l'empresa se suposa que millora. Vol dir que, perquè ho entengui, també els chatbots que a vegades parlem, també vosaltres els treballeu, sí?
1: Tot. És a dir, nosaltres treballem qualsevol... qualsevol canal. Vale? Això és una cosa que va ser des del principi, que això ha de ser multicanal, perquè si jo... Multicanal vol dir que si tu fas una configuració per un chatbot,
0: sí,
1: que el dia de demà diguis jo vull la veu, i la mateixa configuració que has fet del chatbot la tens per la veu i per l'email. Saps? Llavors, tu tens una regla de negoci gestionada, sí? I, però tens tots els canals oberts. I és un tema de, no, amb la nostra plataforma, vas obrint i traient canals.
0: A la plataforma, eh? Podem dir clients o empreses del sector treballeu per fer-me, no sé si el sector viatges, el sector de venda de concerts. Mira, jo l'altre dia em passava, no? Havia de parlar amb un chatbot per unes entrades, no? És a dir, per quins sectors d'empreses treballeu aquesta ja?
1: Doncs mira, vam començar... Jo he estat molts anys amb una aerolínia i vam començar amb aerolínia, però a dia d'avui pues, tenim, no sé, tres clients de que són de mobles, no? de venda de mobles online i físiques, després tenim gimnasos, després tenim agències de viatge, una miqueta, no ens hem volgut tancar mai perquè al final pensem que la nostra solució tan vàlid és donar un missatge per una agència viatgera com un gimnàs. Al final és entendre. Nosaltres el que tenim molt clar és que els nostres agents el que fan és entendre i sobre aquesta entesa responen.
0: Quants agents d'intel·ligència artificial estem parlant que teniu?
1: Pues cada client en pot tenir... En tindrà entre un 10 i 20, més o menys.
0: 10 i 20, i què et sembla l'actualitat? Perquè, clar, tothom preocupat amb aquests agents d'intel·ligència, no ens hem d'espantar. És a dir, aquests agents estan ben regulats i ben treballats, no?
1: Jo sempre quan parlo amb un client li dic que tracti un agent com si fos una persona més. És a dir, quan entra, tu li dius com li explicaries a aquesta persona si vingués a la teva empresa? Dic, explica-li igual. De fet, a la nostra plataforma no hi ha res tècnic. Tot és llenguatge natural i s'explica d'aquesta manera. Per què? Perquè la persona que ho gestiona ho faci de la mateixa manera que ho faria amb una persona. Per tant, aquest canvi cultural que hauria de fer aquesta persona no cal que la faci.
0: Ja, aquests agents tenen noms o no?
1: No, normalment buscador de productes, d'evolucions, fem una miqueta així, podríem ser més creatius. Però...
0: Què em diries que és el millor i el pitjor d'emprendre? Us va bé, crec que sou 8-9 persones ja en aquest equip, a les empreses tecnològiques no pareu de créixer, què diries que és el millor i el pitjor d'emprendre als oients?
1: Bueno, jo penso que és un sector en el que hi ha molta demanda, vale? Hi ha molta cosa a fer i això és molt apassionant. Aixecar una empresa, doncs, és complexa i tothom que ho hagi fet pues, entendrà el que diu, però bueno, hem tingut la sort de tenir pues, un inversor des del principi i això pues, al final fa que potser no haig de pensar tant en els diners com hauries de fer si haguessis començat sense res. I això s'agraeix moltíssim.
0: Molt bé. Doncs escolta, Albert Junqueras, CEO i fundador de Comsai, et volem felicitar per aquesta aventura emprenedora. Recordeu que tots els emprenedors que passin pel Revolució poden tenir accés als premis que donarem al juny. Per tant, també valorarem la vostra feina, com la de molts emprenedors. I volíem conèixer una mica més aquesta empresa catalana nascuda aquí, que està treballant amb agents d'intel·ligència artificial, eh? Aquesta notícia que sentíem, eh? I que sentiu, doncs, s'està fent i funciona per això. Gràcies, Albert, per venir a explicar-ho.
1: Molt bé, moltes gràcies.
2: Si tens suficient informació per fer un pla de negoci de la teva idea, és que ja és massa tard. Bill Gates. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0, el món de demà, amb Xantal Llavina. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.

0: La feina de tots canviarà d'aquí a 10 anys. El que no sabem encara és què haurem de saber en el futur, quan la tecnologia que avui que fem servir sigui ja obsoleta. Pot ser que la competència més important en el món de demà sigui saber aprendre de manera constant. Ara bé, podem ensenyar això a les noves generacions? Avui en volem parlar amb la Ainhoa Zamora Peralta, que és directora general d'Epitec Espanya. Hola, Ainhoa, què tal? Benvinguda.
1: Hola, benvinguda, què tal?
0: I també la Ainhoa ve acompanyada de l'Anna Pallarés, una estudiant de tercer any d'Epitec. Què tal? Com estàs?
2: Molt bé.
0: Molt bé, de Galícia, eh? Ainhoa, a veure, què haurà de saber, em diries, una enginyera de programari d'aquí 5 o 10 anys? Perquè, clar, tot canvia tan ràpid, què haurà de saber?
2: Bueno, això és, precisament, és molt difícil de saber. No tenim una brújula, no som bruixos per saber això, però sí que tenim molt clar les competències que hauríem de tenir precisament per enfrontar-te als reptes que realment vindran del futur, en aquest sentit.
0: Molt bé. La velocitat amb què evoluciona la tecnologia i l'IA, no? Fa cada vegada sigui menys important dominar una tecnologia i més important saber aprendre, adaptar-se i afrontar, no? Estem formant els joves per aquest escenari, em diries?
2: Crec que encara, precisament, les universitats i els centres que estem precisament enfocats en preparar les futures generacions, estem una mica enfocats en els continguts, no tant en la competència. Precisament l'impacte de l'IA, el que està tenint en totes nosaltres, és que està qüestionant la manera que tenen d'aprendre, per una banda, i per altra, les competències que desenvolupen més enllà de la tècnica, perquè precisament en el nostre cas, no? Enginyers, enginyeres informàtiques, l'IA avui dia està fent moltíssimes coses i el que necessiten els nostres estudiants i la societat en general és tenir, com deia al principi, unes competències d'aprendre a aprendre, que tu deies en la introducció, que és fonamental i que Epitec ho entrenem a diari, que és com podem aprendre les coses que no sabem encara que existeixen.
0: Ja.
2: Perquè per una banda està crear, que per suposat, i de fet hem de crear moltes solucions, etc. Però realment no sabem, com deies, què passarà. Llavors hem de tenir les claus per enfrontar-nos a aquests reptes que ens portaran, no en 5 anys, jo crec que en un any.
0: Molt bé, l'Anna, que ve de Galícia, vas estudiar enginyeria de programari.
2: Mm-hmm.
0: Explica'm una mica com ha evolucionat aquests anys, què et va portar a estudiar. Què volies ser o què vols ser?
3: Pues yo creo que estudiar ingeniería informática en Epitec y estudiarla en otra universidad es bastante diferente. Yo nunca he estado en otra universidad, pero puedo hablar de gente que conozco que ha estado en otras universidades. Yo soy estudiante de tercero y me veo comparada con otros estudiantes de tercero y creo que hay cosas que yo sé y que me han enseñado a hacer en Epitec ya fuera del ámbito tecnológico, el saber organizarte en los proyectos, el saber trabajar en equipo, el saber pues tener todas esas competencias que son igual de importantes, porque cuando estés trabajando el día de mañana vas a tener que hacer esas cosas. No solo te van a poner en una sala, en un cubículo a programar y ya está. Y es lo que decía Ainhoa, de que ahora tenemos la IA que puede hacer muchísimas cosas, que hay cosas que igual antes te enseñaban una ingeniería que ya igual no necesitas. Las necesitas saber, porque para utilizar la IA tienes que saber lo que le estás pidiendo, pero igual no lo vas a hacer tanto, entonces tienes que trabajar en otras competencias. Creo que eso es lo que aprendes en Epitec y es lo que de verdad te enseña.
0: ¿Tú de qué volies treballar, que et vas apuntar? És a dir, ¿qué vols ser?
3: Bueno, estoy explorando muchos campus.
0: ¿Sí?
3: Lo bueno es que he hecho prácticas ya desde el segundo año, entonces también es una gran oportunidad que te dan para poder explorar. Pues las primeras prácticas fueron en el ámbito de blockchain, pues para ver si me gustaba. Yo nunca había estado ahí, nunca me habían enseñado, entonces pues fui allí, aprendí, vi lo que sé de qué iba. Ahora estoy intentando buscar algunas prácticas de ciberseguridad, pues porque también es un campo que también es muy necesitado y que es muy importante y quiero explorarlo, pero el tener prácticas todos los años de segundo también es algo que a mí me alegra, porque puedo explorar y puedo ver qué me gusta y en dónde quiero de verdad aterrizar.
0: Clar.
3: Al final.
0: Sobretot també es tracta de treballar per projectes, no? Treballar en equip, no?
3: Sí.
0: També?
2: Justament, sí. O sigui, a Epitec estudies durant 5 anys. Realment el que fas t'entrenes durant 5 anys desenvolupant projectes reals amb els teus companys i tu sol o tu sola, òbviament. Com deia l'Anna, O sigui, tens el projecte que has de desenvolupar, però també tens pràctiques que has de desenvolupar a empreses reals des de segon any. I també tenim un quart any que viatges per al món, o sigui que en aquest sentit veus altres realitats i treballes amb altres cultures, també en l'àmbit, òbviament, de la enginyeria informàtica, i desenvolupes un projecte emprenedor al final del procés. Realment en Epitec estudies durant 5 anys un procés que et revoluciona, com el nom del programa, diria nosaltres, que realment Epitec et revoluciona, et transformes, perquè òbviament agafes la part hard, estem parlant tota l'estona de la part més de soft skills, perquè és la raó i el valor diferencial que tenim a Epitec realment és la pedagogia, el peer-to-peer learning, el que no hi ha professors precisament d'aquesta manera, si tenim un equip pedagògic que t'acompanya, òbviament et reta, no, realment, sí. Però, tot i que la pedagogia és diferent, bueno, posem el foco també en tota la part de ciber, de tot el que estava dient l'Anna també.

0: Avui parlant també d'aquestes professions del futur, ara també et parlarem del tema dona. Digue'm quines són aquestes professions que surten i que hi ha feina. És a dir, quines són aquestes professions del futur?
1: Bueno, aquestes professions, òbviament...
0: Posa'm exemples de professions.
1: De professions. Bueno, tenim, òbviament, experts en ciberseguretat. Avui dia, ciberseguretat, tot el que té a veure amb robòtica, data, és clau. També la combinació d'empresa i tot el que estem dient d'enginyeria, o sigui, les professions vinculades a tenir una capacitat, precisament, d'estratègia, de desenvolupament de projectes empresarials, però amb la part, òbviament, tècnica, en, com deia, pues, intel·ligència artificial, per suposat, i la resta de branques, no?
0: Clar. Com és viure aquesta experiència sent dona en un sector encara molt masculinitzat? Què em diries, Anna?
2: Bueno, yo siempre, o sea, lo estaba hablando antes con Ainhoa, que he tenido mucha suerte de no haber experimentado nunca, pues algo, nunca me he sentido como un alien, que creo que es como algo que es bastante típico, de que es verdad que en mi clase somos dos chicas y muchísimos chicos, y es como...
1: Es un repta.
2: A veces lo comentas con otra gente y dicen, ¿y no te sientes como raro? Y es como, no, la verdad que no me han hecho sentir eso, pero luego cuando te paras a pensarlo dices, es verdad que igual necesitamos más chicas aquí, igual, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay tanta...? ¿Por qué la gente no... las chicas no quieren entrar en estos campos? Creo que es importante la representación y pues enseñar a las mujeres o a las chicas que están en el colegio, en el instituto, que de verdad hay otras mujeres trabajando en estos campos y que es normal y que puedes entrar y que no es solo para chicos.
0: Clar, i... tu com ets enginyer de programes, no? Perquè sí, la gent no entengui, perquè clar, a vegades allò, programa, què és programa? Que es poden programar moltes coses, al final, no? Internet, quantes coses hi ha programades a internet, no? Però la pregunta que et faig és, si avui la intel·ligència artificial també ja pot escriure codi, també ara que, clar, utilitzeu, ara m'explicareu la IA en aquesta programació, no? És a dir, hi ha eines d'intel·ligència artificial ara que s'han sumat, no?, a tot això.
2: Sí, sí. La intel·ligència artificial ha avançat muy rápido y creo que nos ha sorprendido a todos, incluso a la gente que está en el campo, de lo rápido que de repente vas a ChatGPT y te hace una página web. Y es como, wow, pues la verdad que no me lo esperaba que fuera tan rápido. Pero hay una cosa que yo creo que se dice mucho y es que tú como persona que no has estudiado en ingeniería puedes irle a ChatGPT y pedirle que te haga, que te programe lo que quieras. Pero yo como persona que ha estudiado en ingeniería puedo usar ChatGPT como una herramienta, ChatGPT como cualquier otra IA, como una herramienta, y te voy a hacer algo probablemente mejor, porque yo sé de verdad lo que estoy usando, lo que estoy pidiéndole a esta inteligencia artificial que haga, y hay cosas que hay cosas que la IA nunca va a poder llegar, o sea, al fin y al cabo una IA nunca va a hacer algo nuevo, porque crear, pues, algo nuevo, eso tiene que salir de ti, de tu imaginación y de tu cabeza. Una IA solo va a trabajar sobre cosas que ya existen. Entonces, no...
0: Clar, és un ajudant, no, sí, més, eh? Clar. Perquè, no, tu que estàs en contacte amb les empreses, no?, que contracten després aquests joves enginyers, quins coneixements tècnics demanen? Què es demana? Capacitat de resoldre problemes? És a dir, avui en dia també s'està... Les empreses que demanen dels estudiants que surten, no?, de la facultat?
1: Avui dia tenim un repte enorme i, de fet, fa pocs dies ho parlava amb altres iniciatives, també universitats, i és que les empreses necessiten que els estudiants surtin més sènior que juniors. O sigui, hi ha un problema i, de fet, la contractació de perfils juniors és veritat. O sigui, la Mobile World Capital, amb el seu Global Annual Report que saquen de talent digital que surten, ho diu, que ha baixat el percentatge d'estudiants juniors que surten de la universitat a les empreses. Llavors, el que necessiten és que els perfils que entrin siguin més seniors. I per això, de fet, iniciatives o propostes com la nostra d'Epitech fa que el perfil de salida sigui més madur, amb experiència, perquè porten 4 anys desenvolupant-se en empreses reals, amb la nostra pedagogia viatjant, i és veritat que el que necessiten és estudiants que sàpiguen aprendre el més ràpid possible i enfrontar-se a un repte sense por i realment d'anar cap a ell, no?
0: Clar. No m'has dit abans on t'agradaria treballar? És a dir, tens algun somni, tu, com a enginyera de... Millor vols anar a treballar a la NASA?
2: Bueno, estaría muy bien trabajar en la NASA. Bueno, me gusta más la ESA, que es la europea. La que eso, pero no sé, ahora creo que primero tengo que aterrizar en un campo que me guste. Ahora estoy como...
0: ¿Quién es el campo que te agrada más? Ciberseguretat.
2: Sí, sí, sí, sí, m'interessa moltíssim.
0: És que hi haurà molts atacs, no?
2: Sí.
0: Cada vegada més, ja estàvem parlant que els agents d'intel·ligència artificial creaven atacs i, per tant, ens haurem de defensar, no?
2: Sí, sí.
0: Per cert, feu portes obertes, em deies, sí?
1: Sí, el dissabte 3 d'octubre a les 10 estarem oberts precisament rebrant les famílies i persones interessades en conèixer-nos més, o sigui, Epitec, a Joan Miró 21, aquí a Barcelona. O sigui, serà un plaer realment mostrar tot aquest, el nostre ecosistema, la nostra comunitat, els projectes i la proposta educativa que tenim per als joves per desenvolupar-se com a enginyers i enginyeres informàtiques amb Epitec.
0: Avui heu vingut aquí perquè cada vegada s'ha disparat, no?, que més gent jove volia estudiar aquestes carreres. Us passa també que molta gent vol estudiar aquestes carreres perquè sap que hi ha més sortida i que els sous dins del món tecnològic
1: són més alts que
0: altres sectors. Està passant això també, és a dir, que els sous dels sectors tecnològics són més alts que altres sectors.
1: Totalment, això està passant i de fet també estem encarant, també perquè no vivim a una burbuja, perdoneu el meu català,
0: bombolla,
1: soc de Madrid, per això que dic
0: però
1: algunes coses.
0: Però ets de Madrid
1: cosetes.
0: I parles molt bé el català.
1: Perdoneu-me.
0: I la teva felicita.
1: Gràcies. No, el que deia és que realment també el que hem vist és que la situació econòmica que tenim en general, òbviament això està impactant en la demanda d'estudis com el nostre, perquè òbviament tenen un cost. I en aquest sentit, per exemple, nosaltres i el dia 3 d'octubre parlarem d'això, hem creat una bossa d'ajuts precisament per a aquestes persones que puguin començar a estudiar amb nosaltres, perquè això també ho hem notat. O sigui que hi ha demanda, però també la societat necessita una mica d'ajut per desenvolupar-se amb una proposta educativa com la nostra, que és diferencial, reconeguda, per cert, aquest any a França, a Le Figaro, com l'escola número 1 en tecnologia a França, Epitec realment, perquè hi ha 15 campus a tota França i fora estem 4, a Espanya estem a Madrid i Barcelona, però realment és un projecte molt gran amb una dimensió molt potent.
0: Quants alumnes sou en total?
1: Més de 6.000, jo crec, a la xarxa. Aquí a Espanya 100, avui dia estem, però serem molts més, estic seguríssima.
0: Per acabar, en el teu cas, quan et queda per acabar la carrera?
2: Son 5 años, 3 de carrera, 2 de máster. Entonces, técnicamente la carrera este año ya.
0: ¿Y ahora qué te
2: libre,
0: queda?
2: Y ahora me queda el máster, que también lo hago con Epitec.
0: ¿Y quiénes notas treus?
2: Jo crec que buenas, tengo un GPA de 3 con...
1: Què és el GPA?
0: Què és el GPA?
1: No sap això.
0: És el GPA, per nosaltres hem quedat amb aprovat, suspès, notable, excel·lent.
1: Correcte.
0: Què vol dir el
2: GPA? El GPA és nostra nota, és una nota que te da Epitec dependiendo de una media de todas tus notas, y es sobre 4. O sea, por eso, si dices 3, igual si es sobre 10 es malo, pero...
0: 4 és un excel·lent?
2: 4 és el 10, és el màximo.
0: I tu tens?
2: Un 3 con 2.
0: 3 amb 2. Molt bé, doncs escolta això de posar notes. Bé, ets feliç, no?
2: Fent
0: enginyera, sempre de petita ja t'agradava tu els números, no?
2: Sí, bueno, a mí me ha costado mucho, en verdad, elegir lo que quería estudiar, pero la verdad que mi hermana también está en este campo y mucha gente de mi familia y me han guiado mucho, así que les doy las gracias. Y al final acabé aquí y la verdad que nunca me he arrepentido de elegir Epitec.
0: ¿Qué edad tens tu?
2: 21,
0: per tant li queda una carrera espectacular, segurament acabarà treballant amb ciberseguretat o en alguna empresa i per tant més dones TIC, no? Necessitem més dones TIC, que això sempre en parlem, no? I no, per acabar, falten dones, no? Sobretot que vulguin dedicar-se a estudiar tecnologia.
1: 100%. O sigui, és una feina, és un repte que tenim com a societat. La tecnologia necessita de més mirades diverses. Òbviament, les dones som el 50% de la població. Hem d'estar amb la IA, amb la tecnologia i també a les universitats i als centres, òbviament.
0: No, molt bé. Doncs gràcies per venir al Revolució i parlar d'aquest increment
1: gràcies
0: també
1: tu,
0: de dones
1: sí.
0: cada vegada que estudien més tecnologia. Gràcies.
1: Un plaer.
2: Un placer.
3: Catalunya Ràdio i 3CAT, Revolució 4.0, amb Xantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.

Acabem programa. Avui hem parlat d'influencers i hem recordat aquesta frase que explica molt bé el seu èxit. L'exemple: té més seguidors que la raó. Inconscientment imitem allò que ens agrada. La va dir l'escriptor Christian Nestel Bobby el 1862, al segle XIX. Fa un segle i mig els influencers no existien, però les claus que expliquen el fenomen són les mateixes. Com sempre, moltes gràcies per l'equip molt important. Xavi Llaurador, Ivan Díez, Gerard Gil, Jordi Pi, Marc Amorós. Gràcies també a totes les veus que hem escoltat al llarg del programa. Carles Debó, Anna Escura, i gràcies, oients, una abraçada.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Agustí Serrat. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern espanyol presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci quatre coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Les convocatòries són a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers Tarragona i de Sant Agustí a 7:45 del matí. El sindicat exigeix quatre condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge dignes. Més notícies, Carola Gil.
3: Milers de persones passen la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Una protesta que s'allargarà almenys fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments. El sindicat de llogateres tem que el Consell de Ministres exclogui els contractes indefinits.
4: Ha sido un poco eso, la gota que coma el vaso para que todas podamos salir un poco a la calle, para que se fomente la organización de clase y para que tengamos...

0: tengamos posibilidades de parar este negocio de la vivienda que nos consume.
1: Esto es una oleada masiva de estallido social y de movilización y de poder popular. Los derechos que tienen que ver con la vida, con el sostén de la vida, tienen que estar blindados. La educación, la sanidad, la vivienda.
2: L'ambient que es viu a l'acampada de la Puerta del Sol, on centenars de persones continuen acampades, recorda el de les mobilitzacions del 15M de fa 15 anys a diversos punts de l'Estat. Tot i així, el professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC, Ismael Peña López, alerta que si bé és un moviment sobretot d'esquerres, pot acabar beneficiant la dreta i l'extrema dreta a les eleccions de l'any que ve. Són declaracions a 3Cat Info.
3: Passarà que la gent es quedarà a casa i només votaran els més convençuts. Els més convençuts en aquests moments són els que militen en forces de dreta i extrema dreta. La gent està fartíssima de que no li facin cas, que les institucions no funcionin i surt a votar el que ha anat passant aquests anys. Els grans partits es van atomitzant i els va guanyant l'extrema dreta. Per tant, tot i que crec que és un moviment d'esquerres, beneficiarà l'extrema dreta.
4: Aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston. Tot i després que es detectés fum a la cabina per causes desconegudes, 14 dels 296 passatgers que anaven a bord han precisat d'assistència mèdica i 4 d'ells, 3 passatgers i un membre de la tripulació, se'ls ha traslladat a un hospital. Dels 4 hospitalitzats, a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum perquè presentaven símptomes respiratoris lleus. Segons el centre sanitari, es troben en estat estable.
2: I una forta tempesta a la costa est dels Estats Units ha obligat a cancel·lar prop de mig miler de vols i ha deixat sense llum unes 100.000 cases i comerços en estats com Connecticut, Nova York, Pennsylvania i Nova Jersey. Es preveu que els 5 vols diaris que surten de Nova York i Boston cap a Barcelona tinguin retards aquest dilluns. A Nova York, un home ha mort arran de la caiguda d'un arbre pel mal temps.

0: Les entrades de la gira que Oasis farà l'any vinent, el 2027, s'han, d'aquí dos anys, el 27, s'han esgotat en només 3 dies.
1: Els tiquets de la gira, que farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir el temps d'espera i també per frenar la revenda organitzada. Els preus oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Espanya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. El tour arrencarà el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Knebworth.
0: Els esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga F, Deportivo 1, Espanyol 1 i a la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
2: Fins aquí les notícies.
3: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
4: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta, ja està, eh?
5: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
3: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
6: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
5: Això és una promo ni res, Roger.
6: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
7: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
2: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
8: I a partir de les 3,
6: l'espai de reflexió a la tertúlia.
9: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat? I em va vindre a dir sí.
10: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
9: El més perillós és que escapi el nostre control.
11: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
2: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández. Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb un horari nou.
13: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
2: Catalunya Nit.
12: Un informatiu en profunditat.
13: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
2: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Amb horari nou.
12: De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12 el dia que hem sabut que Eric García torna cap a Barcelona i deixa la concentració de la selecció espanyola que aquests dies té partits de la Nations League. Ahir Eric ja no va jugar a Wembley, l'Anglaterra 2, Espanya 3, per unes molèsties al genoll. Semblen poca cosa, però en tot cas ara ens ho aclarirà el Roger Arbosà. Hansi Flick va ser-hi ahir a Wembley per veure el partit i el grapat de jugadors del Barça que hi havia va marcar Lamine, un gol de Murray després d'una pressió, i també va marcar Anthony Gordon en un contraatac amb una bona definició. Amb el Barça encara no ha pogut fer gol i potser li va bé a la seva confiança aquest gol d'ahir aconseguit amb la selecció anglesa. El pròxim partit de la selecció espanyola i de Lamine i companyia serà dimarts a Sevilla contra Croàcia, també a la Nations League. Avui ja s'han jugat partits de la segona jornada de la Nations League amb alguna sorpresa important. Per exemple, la derrota d'Alemanya a casa contra Grècia. Alemanya 0, Grècia 1. Derrota de la selecció de Jürgen Klopp, sorprenent. A Dejem hi ha estat titular i dels més actius en l'atac de la selecció alemanya, Ter Stegen avui suplent. I també s'ha jugat aquest vespre en Noruega 1, Portugal 2. Cancelo ha estat titular, ha marcat João Félix, ha empatat Haaland i l'1-2 ha fet Gonçalo Ramos, ara el miren amb una errada clara de Nilan, el porter noruec que abans jugava al Sevilla i que ho va fer molt bé al Mundial, però contra Anglaterra als quarts de final també va fallar. També s'ha jugat a la tarda al Dinamarca 2, Gales 0, sense Christensen, que sabeu que és a Barcelona, lesionat, i el Sèrbia 1, Països Baixos 2, primera victòria de Xavi Hernández a la banqueta neerlandesa en el seu segon partit. El primer, dijous, va acabar en empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. Ha començat millor Xavi que no pas Jürgen Klopp aquesta etapa, cadascú amb la seva selecció. Xavi amb els Països Baixos i Jürgen Klopp amb la del seu país, Alemanya. Aquesta tarda s'ha jugat la final del Mundial Femení Sub-20 i l'ha guanyada la selecció espanyola contra Corea del Nord a la tanda de penals després que el partit i la pròrroga hagin acabat amb empat a 0. Estem intentant parlar amb alguna de les catalanes que hi havia a la selecció espanyola campiona del món sub-20. Hi ha 5 catalanes, dues d'elles, Aixa i Carla Julià, per exemple, del primer equip del Barça. A Rosalía Domínguez, que és andalusa, però juga al Barça, el Barça B, ha guanyat, li han donat la pilota d'or del Mundial sub-20 com a millor jugadora. La Nations League i els partits de seleccions han aturat les lligues de primera, però sí que hi ha hagut activitat a segona aquest cap de setmana. El Sabadell ahir va empatar al camp del Celta B, Celta Fortuna 1, Sabadell 1, i el Girona va guanyar divendres el Albacete a Montilivi. Girona 2, Albacete 0. A la classificació de segona, el Girona és quart, cinquè, zona de playoff amb 13 punts, i el Sabadell és setè amb 12. A la Lliga F, la Lliga Femenina, també hi ha hagut partits. L'Espanyol ha jugat aquesta tarda a la Corunya, Deportivo 1, Espanyol 1, bon punt, perquè l'Espanyol ha jugat gairebé tota la segona part amb 10 jugadores. Ahir el Barça va guanyar 0-2 al camp del Logroño United, va reaparèixer Aitana Bonmatí, aquesta nit la sentirem en una entrevista a Catalunya Ràdio, i també ahir el Badalona va perdre 0-1 a casa contra el Granada. És molt interessant el que va explicar ahir al Tot Gira l'Aitana Bonmatí sobre el procés de la seva lesió i la seva recuperació, que sembla que ara sí que comença a estar recuperada. A la classificació de la Lliga F, el Barça és líder amb 15 punts, ha guanyat els 5 partits que s'han jugat, el Madrid és segon amb 13, el Badalona és 6è amb 7 punts, l'Espanyol 12è amb 5. I atenció a això, el Prat, equip de la Lliga Elite, avui ha jugat l'anada de la prèvia de la Copa i pràcticament s'ha assegurat poder jugar aquesta temporada la Copa perquè han guanyat el camp del Sant Rafel a Eivissa per 1-5. La tornada serà la setmana vinent a casa. Si confirma la classificació, el Prat jugarà contra un primera divisió a la primera ronda de la Copa. Cristian Gómez, que és l'entrenador del Prat i que havia jugat al planter de l'Espanyol, la temporada passada entrenava l'Hospitalet, ha dit al Tot Gira que vol, que li faria il·lusió jugar contra l'Espanyol. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 27 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres, que escolteu o sentiu, i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Germà. Sònia.
2: Hola.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: També hi haurà l'Aina Grau a la producció, el Joan Arroyo a l'estudi de Catalunya Ràdio i el control central ja, el Manel Gil. I també serà aquesta nit al Club de la Mitjanit, el Joan Fitó. Joan, com estàs?
5: Molt bé, Xavi.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio, i ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Primer en surt entre els jugadors del Barça que han marxat aquests dies amb les seleccions en aquesta aturada. Eric García torna cap a casa. Sembla poca cosa. Molèsties al genoll esquerre. Ahir no va jugar a Wembley el partit entre Anglaterra i Espanya. I mirem de confirmar que és poca cosa. A veure, està seguint Eric García i la resta de jugadors del Barça i catalans a la selecció espanyola, i també Roberto, el jugador espanyol, el Roger Arbusà. Roger, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: On pares avui?
1: A Sevilla, ja. A Sevilla, que dimarts la selecció espanyola torna a jugar. Aquí, a Sevilla, el Pizjuán contra Croàcia, ara.
0: I la selecció espanyola ja arriba demà, a Sevilla.
1: Sí, demà. Ara són a Madrid, s'han entrenat avui, demà es tornen a entrenar i a la tarda ja venen cap aquí, sentirem de la Fuente en la prèvia d'aquest partit, el partit dimarts a 3:15 al Pizjuán.
0: Podem estar tranquils, Eric García, pel que t'han explicat des de la Federació Espanyola?
1: Pel que m'expliquen, sí, perquè diuen que només són molèsties. Torna a Barcelona, queda desconvocat, és veritat, però per precaució, pura precaució, ens diuen. Avui li han fet més proves i, efectivament, només són molèsties. No hi ha lesió, molèsties al genoll esquerre, que va sentir ahir a la recta final de l'escalfament, havia de ser titular, no es va trobar del tot còmode i ho va comentar, i De La Fuente va decidir, doncs, que no jugués. No és res, però clar, són 3 partits en 8 dies i, tant per tant, doncs, De La Fuente ha cregut oportú que és millor que Eric torni, que no corri riscos, i per això, doncs, que ha desconvocat, i De La Fuente ha cridat a Lenormand per suplir el central de Martorell.
0: Molt bé. A veure, expliques que les molèsties es nota a l'escalfament i de seguida avisa, i De La Fuente decideix que no jugui, evidentment. Van jugar Marc Pubí de lateral dret. La seqüència va anar així, eh?
1: Sí, perquè mira que vaig estar atent a l'escalfament i estava tot bé. De fet, ell no va fer gestos de dolor ni de trobar-se malament, però sí que cap al final va abandonar el terreny de joc amb tota la tranquil·litat, eh? I pel que sabem va avisar que sentia petites molèsties. Simplement això, i fins aleshores estava bé, eh? Aquests dies de la concentració ell estava bé, aquestes molèsties no les notava, les va notar just ahir,
0: ahir a la nit,
1: al final de l'escalfament.
0: El veu poder veure de prop, veu poder parlar amb ell després del partit, sense micros, vull dir.
1: Sí, el vam veure sortir, no ens va respondre com es trobava, però va sortir tranquil·lament, no coixejava, feia broma amb Cobercí, parlava amb ell, somreia, i ja es veia que no tenia res massa greu, i s'ha confirmat avui.
0: I la selecció però espanyola ha informat a quina hora de la tornada cap a Barcelona d'Eric García?
1: Doncs a primera hora de la tarda.
0: A primera hora de la tarda, eh? Després de dinar.
1: Sí.
0: Molt bé, o sigui, tranquils, eh? Tu t'han transmès absoluta tranquil·litat.
1: Absoluta tranquil·litat.
0: Molt bé. Algú està mínimament preocupat, tot i que el que explica el Roger Arbusà ens fa pensar que no hi ha res mínimament important.
2: A mi no m'agrada preocupar-me abans d'hora. Si les informacions són aquestes, doncs no ens hauríem de preocupar.
0: Se sap, Roger, si demà a Barcelona li faran proves als mitges del Barça, que seria el més habitual?
1: No ho tinc confirmat, però seria el normal, sí.
2: Sí, és veritat que si et diuen petites molèsties i són musculars, dius, bueno, no és res. Però quan ja un genoll pel mig, sí que no... Sí, una mica més de sí, tranquil·litat.
3: Jo he pensat el mateix que l'Oriol, que hauria preferit que fos, que tenia una sobrecàrrega que genoll, però és veritat que no és la primera vegada que Eric para en un escalfament. L'any passat amb el Barça jo crec que un parell de cops ho va fer, estar en l'11 i notar alguna cosa a l'escalfament. I això a mi em sembla bo, és a dir, vaja, si no és una final de la Champions, que el jugador digui... Un altre jugador potser diria, molesta una mica, tiro. Ja m'han posat a l'11.
0: És Wembley, sí.
3: I a mi, amb tranquil... Eric és un tio en aquest aspecte.
0: Sí.
3: Exacte, és la paraula que estava buscant. Em tranquil·litza bastant, ara, clar. Després, si té una lesió, doncs té una lesió.
0: Viviu amb tensió aquesta aturada als partits, que ningú no prengui mal?
4: Home, és inevitable. És que són 4 partits. En això, el fet que aquesta aturada s'hagi juntat la del setembre amb l'octubre... És veritat que t'atura molt la competició, però que a la vegada segurament en una tongada diríem que t'ho treus de sobre, jo crec que això pel futbolista segurament és millor. Però clar, tenint en compte que són 4 partits, doncs són 4 dies posant espalmetes, perquè especialment els jugadors més importants en aquest cas del Barça no es lesionin.
0: Sí, no, Ricard, perquè a qualsevol mala notícia ara podria torçar un inici de temporada pràcticament immillorable pel Barça.
5: Sí, el que passa és que són aquestes coses que no depenen, que no dependre de tu i t'hi has d'acostumar. És a dir, les temporades les guanyen els títols els guanyen les plantilles, les temporades les cobreixen les plantilles, i el Barça ha d'estar preparat per qualsevol ensurt, perquè és una situació que esperem que no passi, però que podria passar en qualsevol moment. Clar, el tema de les eleccions et fa més... més rum-rum perquè no controles tu, és a dir, tu et sents espectador del que està passant perquè no sents cap vincle i aleshores ho mires des de fora, no? Quan ets a dintre vas a jugar i no penses en la possibilitat d'una lesió perquè estàs participant en una competició. A nosaltres ens afecta sobretot per aquesta mirada exterior, però vaja, és que no toca una altra que veure-ho, i si passa, doncs haver de reaccionar i esperar que hi hagi un punt de sort, i que després el futbol és un esport col·lectiu. A vegades individualitzem massa i tenim massa necessitat de... Jo quan es va fer mal Mbappé vaig pensar, ara mateix no sé si es vull que es faci mal Mbappé.
2: Mbappé, o sigui, pràcticament no té res, al final.
5: No vull mai que es faci mal ningú, però de cara a la mirada més interessada... no, o sigui, que el Madrid perdés Mbappé ara per lesió, no sé si era bo pels rivals del Madrid. O sigui que la sobreanàlisi, diríem, la mirada exterior fa que en el fons puguis jugar, però és que no saps què pot passar, i no saps com pot reaccionar un equip a una baixa durant un... Home, si és una baixa que no és un any de baixa, si és un any de baixa sí que t'hipoteca la temporada.
3: Sí, ho dius per això, l'any passat encara hi ha qui diu a Madrid que l'època que van jugar millor va ser quan Mbappé estava de baixa pel genoll.
5: Això em refereixo una mica, que a vegades sacralitzem individualitats que a vegades et donen molt des del punt de vista individual, però que canvien contextos col·lectius, i els equips i les plantilles han de sobreviure més enllà d'un futbolista.
3: Uri?
2: Jo normalment he sigut comprensible amb Luis de la Fuente amb algunes decisions que aquí a Barcelona se li han criticat. Però ara tinc ganes de veure, tinc curiositat per veure com fa la gestió d'aquests quatre partits.
0: I això li volia preguntar a l'Arbusat. Els notes més sensibles a la Federació i a la Selecció Espanyola aquests dies que has estat amb ells? En aquest sentit de protegir els jugadors davant del mínim risc de lesió.
1: Sí, però és que fa de mal dir, perquè coneixent de la Fuente és que no saps mai, i jo vull pensar que és que, clar, ara vénen tres partits que són menys exigents.
0: Croàcia,
1: República Txeca i Croàcia una altra vegada. Aleshores, clar, jo vull pensar que sí, però és que ahir pràcticament és que juguen tots, menys Pedri, que juga 20 minuts, i Fermín, que no juga, i Eric perquè es va lesionar, bé, sentia molèsties, però... Clar, és que de la Fuente vam tot sempre. Ara, clar, són quatre partits. Vull pensar que això
2: ho s'estimarà. No és el mateix anar amb tot en dos partits
0: que anar amb quatre, sí.
2: Que anar amb quatre en dos dies.
4: Sí, jo crec que amb quatre partits, i ara, per exemple, el següent ja és dimarts, havent jugat dissabte i el desgast que va suposar el partit d'ahir, jo estic convençuda que farà canvis dimarts.
5: Jo també.
4: Ara... Clar, els 11 els canviarà.
0: A la Min no el canviarà. A la Min no el canviarà.
2: Però potser serem comparacions
4: perquè són els 4. Però igual li dona 60 minuts. Sí.
3: Tal com tenim la cosa, gairebé és millor que descansi Cobercí que la Min ara, perquè més baixes en defensa, mira, no, sisplau.
0: Parlant de Cobercí, Àlex Almas, bona nit.
6: Bona nit, què tal?
0: Aquesta nit ens vols parlar de Pau Cobercí. Tu estàs amoïnat, en tot cas, per això d'Eric García, o no? Tu ets optimista sempre i positiu.
6: Sí, de moment, com ha dit l'Oriol, de moment, relativament. Tenim que seguir poc.
0: I deia que ens vols parlar de Pau Cobercí i del seu rol al Barça, dels conceptes tàctics i de la seva posició al camp, i si Eric García refreda, això no serà res, però si refreda una setmana, doncs entre que Christensen està lesionat, que Gerard Martín tampoc ha tingut, està tenint el millor inici de temporada, doncs potser Cobercí haurà de jugar alguna vegada en el perfil esquerre, si per exemple Conte ha de jugar. Tu això no ho acabes de veure clar, eh?
6: Jo preferiria que no el toquessin del perfil dret. És veritat que van caient peces i potser en algun moment li toca, però preferiria que no, perquè més enllà de que ell se'l veu molt més còmode a la dreta, més enllà d'això, jo crec que dona tantes coses tan importants a l'equip jugant a la dreta, que tant en pilota com sense pilota, que crec que és bàsic no tocar-lo d'allà.
0: En pilota?
6: En pilota, a veure, dues coses molt importants. És a dir, davant d'un Barça que està fent una sortida de 3 molt més marcada que les dues temporades de Flick anteriors, amb aquest lateral esquerre que va dalt, el central dret és el que queda a l'eix central, a l'eix del joc. Per tant, és el jugador que té més capacitat per començar els atacs, per filtrar passades a dins, i està situant justament el teu jugador més fiable en aquesta passada. Té un 94% d'encert en la passada, que és el que més de tota la plantilla, però és que, a més, és el que té la passada filtrada més bona, la més tensa, sí, la més precisa. No?
0: Guanya línies, trenca línies, sí, sí.
6: Guanya línies. També és el central que juga més a prop de Lamine, i a Lamine és molt important fer-li arribar la pilota ràpid, ben tocada, el peu que toca, i em sembla que
0: es coneixen molt amb Lamine, a
6: correcte,
0: més.
6: Correcte, i es coneixen, exacte.
0: Sí, sí. Això que dius de la sortida de 3, és veritat que el Barça aquesta temporada està... quan inicia el joc, a l'hora de pressionar sí que pugen els laterals, acostumen a pujar els laterals, però quan inicia el joc, si ha jugat Xavi Espar o Cancelo, van molt per dins, pugen i guanyen, fan de migcampista, però el lateral dret, que ha acostumat a ser Eric, ha tancat, eh? O sigui, i això potser té a veure també amb és que l'Arsa està sòlid, està exuberant, però sembla que li generen menys ocasions, arribin menys vegades a dalt els equips rivals a plantar-se davant de Joan García.
6: Sí, compte que a la pressió està traient lateral, però aquest any en treu un només, l'altre queda, eh? Per tant, hi ha hagut un canvi, però sí, és a dir, es reparteixen l'espai en aquesta sortida de 3 de manera perfecta. Per això jo crec que una de les raons de la situar Eric aquí és perquè ell a Girona ho havia fet molt, això de lateral central, que de cobertura al mig, i queda Gerard Martín, normalment, que també ve de lateral en aquesta repartició esquerra. Sí, jo crec que és la base de que quedi sòlida, i aquí enllaço amb el component que et deia defensiu, que per mi és vital, tant o més que en pilota, que Cobercí ocupi aquest eix. És a dir, quan el Barça està en vigilància es queda amb aquests 3 o 2, però sobretot queda amb Cobercí a la part central. I de Cobercí se'n parla poc, però és el jugador del Barça que més duels guanya, el que anticipa més, el que anticipa millor i el que guanya més duels aeris, més que Gerard Martín. Per tant, em sembla que és el que està més concentrat i el que li permet menys al rival poder sortir. El Barça, fixa't que està jugant encara més que la temporada passada a camp rival, i en gran part és per la pressió alta, però també perquè ràpidament talla els atacs. Quan el rival vol sortir en llarg per descarregar amb algú, Cobercí anticipa moltes vegades o guanya el duel.
0: O fa falta, que també en fa d'aquestes que en diem tàctiques, és molt intel·ligent defensant i és molt més agressiu del que ens podia semblar al principi quan ens fixaven amb la seva delicadesa amb la pilota als peus. El Barça reservat, Àlex, vam explicar fa dues setmanes que la idea ja instal·lada des de fa un temps al cos tècnic de Hansi Flick és no moure Cobercí del perfil dret de la defensa si és que no hi ha una necessitat indispensable. Per la sortida de pilota que deies i per accions defensives, sobretot explicaven que era de... quan refusa centrals laterals, que té molta habilitat, té imant per refusar centrals laterals, i si va a terra també té molta eficàcia refusant pilotes o allunyant situacions de perill rival, i havien detectat la temporada passada, quan va haver de jugar al perfil esquerre en alguns casos, que perdia efectivitat defensiva quan havia d'anar a terra des del perfil dret, o sigui, arrossegant la cama dreta, o amb el perfil des del perfil esquerre arrossegant la cama esquerra, que no era tan efectiu. Ricard, a tu també et sembla un detall molt important poder mantenir Pau Cobercí al perfil dret?
5: Sí, jo crec que sí. Tinc la sensació que, com diu l'Àlex, defensivament el Mundial li ha donat aquest punt d'autoritat en els duels contra primeres espases, ha guanyat molta confiança i és un jugador que, tot i que no fa soroll i actua en silenci, que és el que probablement fa que no es parli de Cobercí, que tothom assumeixi que Cobercí és un patrimoni defensiu que no es discuteix, però que no s'endú les portades, sobretot perquè el Barça està exuberant ofensivament. I després, per això que explica l'Àlex, sobretot perquè és el jugador que connecta ràpidament amb Lamine Yamal i se salta probablement una estació, que és la d'aquest lateral, és el jugador que li dona ritme i temps a l'atac, s'entén molt bé amb Rodri a l'hora de decidir la primera direcció de l'atac. Bé, tot això us fa més còmode a la dreta, i tot i que a l'esquerra per mi no baixa tant el rendiment, potser no eleva tant el seu nivell d'influència. Això que dius d'anar a una cobertura amb la cama esquerra, o que et perfilis per una centrada per refusar amb la cama esquerra,
0: això
5: probablement li costava més, perquè una cosa és defensar el primer pal i una altra cosa és defensar el segon pal, són perfils diferents, i ell jo crec que ho té molt clar des del costat dret. Tot el que ve al primer pal des de la banda esquerra ofensiva rival o del que defensa el segon pal, com l'acció del Mundial, que gairebé també ha passat desapercebuda, sí, però que significa, no, un mig Mundial gairebé.
7: Aquella cama, Argentina, sí, sí.
5: Aquella cama esquerra, el segon pal, no, des de la centrada, amb la centrada des de la dreta de l'atac d'Argentina.
0: Ara us preguntaré per Lamine i per Anthony Gordon, que ahir van marcar tots dos a Wembley, però abans ens està esperant una campiona del món. Sabeu que la selecció espanyola ha guanyat aquest vespre el Mundial Sub-20 contra Corea a la tanda de penals. A la selecció espanyola hi ha unes quantes catalanes, 5 catalanes, entre elles la lateral dreta del Barça B, Noa Jiménez, que és a Polònia, on s'ha jugat aquest Mundial Sub-20. Noa, com estàs?
8: Muy bien, aquí celebrando por la victoria.
0: Com ho esteu celebrant?
8: Pues aquí bailando todas y nada.
0: Però sou a l'hotel, ja? Heu arribat a l'hotel i ja esteu de festa?
8: No, estamos en el vestuario y ahora seguimos llevando la celebración para l'hotel.
0: Ah, molt bé. Quan torneu cap a casa?
8: Las de Barcelona volvemos esta noche.
0: Ah, aquesta mateixa nit, o sigui, poca festa.
8: Sí, bueno, pero aprovechamos el tiempo que tengamos para celebrar.
0: Ja ho veig, ja no molesto gaire, que així celebres tot el que puguis. Escolta'm, enhorabona, sou campiones del món. La final ha estat intensíssima, molt emocional, s'ha decidit els penals. Com ho has viscut tu personalment?
8: La verdad que ha sido un partido muy intenso, también era lo que esperábamos, pero al final súper orgullosa de este equipo, que más que un equipo somos una familia y que hemos demostrado que juntas podemos con todo.
0: ¿Veu anar a Polònia pensant que podíeu ser campiones del món sub-20?
8: Bueno, ese era nuestro objetivo y hemos estado trabajando mucho tiempo para poder conseguirlo.
0: ¿Com has viscut la tanda de penals? Que ha estat molt, molt emocionant. Elles han fallat al principi i després a l'últim llançament.
8: Pues yo, la verdad, personalmente estaba de los nervios. No sabía qué hacer, pero bueno, al final también esto te sirve para aprender a gestionar los nervios y todo, pero nada, súper felices.
0: Tú no has chutat, ¿eh?
8: Bueno, la verdad que yo no prefería chutar de las 5 primeras, yo estaba prevista para luego.
0: Ah, sí? I preferies després a la mort sobtada, ¿eh? En el cara o creu.
8: Sí, prefería chutar luego por si se alargaba.
0: I ja sabies com el volia chutar? Tenies alguna idea?
8: Lo siento, pero me tengo que ir a la sesión de FIFA.
0: Molt bé. Escolta'm, Noa, moltíssimes gràcies, a celebrar-ho, i a veure si quan tornes a Barcelona ja comencem a veure amb el primer equip que falten laterals.
8: Vale, muchas gracias, vinga, que vaya bien.
0: Gràcies. És la Noa Jiménez, futbolista del Barça, jugadora del Barça, de Badalona, que potser heu vist aquests dies jugant amb unes ulleres de color cridaner, que des d'aquesta nit és campiona del món, sub-20, però campiona del món. Sònia, potser la comencem a veure amb el primer equip, en Pere Romeu, perquè com falten laterals...
4: Sí, és una de les jugadores que el club té apuntades com a possibilitat per reforçar minuts. Jo crec que la Lliga F és possible que la veiem, perquè és, ja et dic, una de les jugadores que pugen del Barça B i que ocupa una posició que ara mateix està necessitada del primer equip. Per tant, veurem.
0: I Rosalía, que és una altra jugadora del Barça, en aquest cas andalusa, però destacada, ha guanyat la pilota d'or d'aquest Mundial Sub-20, és tan bona?
4: Sí, en vam parlar l'any passat al Fem Futbol d'ella. És una interior de les destacades. És veritat que és molt jove encara, que tot just té 17 anys i diria que hi ha algunes altres interiors que ja estan tenint minuts en aquella posició i per davant d'ella, però és veritat que aquest Mundial li ha tornat a servir per tornar-se a posar l'aparador, per dir-ho així, de Pere Romeu, perquè la recordi, i jo crec que també la veurem. Ja et dic, mira, aquest cap de setmana que va jugar, i després en parlarem d'Aitana, és que la Lliga F et permet aparèixer moltes jugadores del filial i està convençut que guanyaràs el partit, per tant jo crec que donarà molts minuts per a Romeu a totes aquestes jugadores aquesta temporada.
0: Sí, tornen ràpid, ja has vist que tornen aquesta mateixa nit a Barcelona, sí. Suposo que Pere Romeu ha dit cap aquí ràpid, que us necessito.
4: Ja ens va dir divendres Carla Julià, una altra d'aquestes jugadores que pot ocupar la posició de lateral, ens va dir el divendres al Tot Costa que sí, que està molt bé el Mundial Sub-20, però que també té moltes ganes de tornar, tenint en compte que s'estan jugant ja partits de Lliga de Champions i que veu que ja pot tenir minuts.
0: Aquesta setmana hi ha Champions també, oi?
4: Sí, dimecres, contra el camp de la Roma. Però si aquestes jugadores potser és una mica precipitat, però tal com estan defensa el Barça, no descartem que alguna ja estigui directament a la convocatòria.
0: Molt bé. A veure, tornem a l'Anglaterra-Espanya d'ahir a Wembley, on va marcar Lamine al 0-1 i Anthony Gordon l'empat a 1. Lamine va fer un gol de Murray, de Lles, va anar una pressió, el defensa anglès es va equivocar greument, però Lamine va forçar l'error i el va aprofitar. Roger, com va ser el partit de Lamine ahir contra Anglaterra?
1: A mi em va agradar molt, per mi va ser el millor ahir, i és que en directe encara guanya més. Va fer aquest primer gol, va estar molt bé, robant-li la pilota, com dius, a Gueye, va ajustar molt bé el xut, i jo ahir el vaig veure més implicat en defensa. De fet, hi ha una jugada, un dels dos gols que falla Ferran, el segon la talla ell des del terra, una passada des del central a un jugador del mig del camp que talla ell. A mi em va agradar i per mi va fer un partit molt complet ahir, Lamine.
0: La veritat és que té una habilitat especial, a més unes cames molt, molt llargues, gadgeto cames, Ricard, per recuperar pilotes, com ho feia Busquets, per exemple, i té l'instint, allò que potser també tenia Messi, no té el nivell de pressió de Rafinha, evidentment que no, és que això pràcticament no ho té ningú, però és interessant quan selecciona i treu profit sovint.
5: En suma, té intuïció, sap què pot passar, preveu la jugada, no anticipa, el seu cap va més ràpid i s'imagina què pot passar. I per això moltes vegades o s'endú la pilota o està molt a prop d'endur-se-la. Els minuts finals també van a una pressió. Amb el Barça, l'últim partit contra el Sevilla també va estar a punt de caçar una pilota. I parlo de les que són fracàs, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes. A ell li costa més sostenir una pressió durant molt de temps, no? És més de seleccionar el moment, veure què pot passar, cap on pot haver-hi el control del rival per guanyar la posició i recuperar com ahir i continuarà fent gols de pressions altes, segur.
0: Anthony Gordon també va marcar, va aprofitar un contraatac a camp obert i va definir bé davant Unai Simón. Creieu que li pot ajudar aquest gol? Encara no ha marcat amb el Barça. A jugar amb més confiança i a alliberar-se una miqueta, sobretot en les rematades. La Laia Duel va dir un dia a la TDT que xutava fluix Gordon, Costa.
3: Jo no estic convençut, perquè en els últims partits, així com en els primers l'havíem vist molt, molt deixat anar, en els últims jo crec que li ha passat una mica factura la poca claredat davant del gol, i a la vegada veure que Adeyemi, que és el seu competidor, doncs que gairebé cada dia que juga marca. No és el, amb Alemanya no ha estat gaire encertat, però amb el Barça
0: bé,
3: sí.
0: Amb Adeyemi ha fet una jugada a la primera part, des de camp propi, bé, aquells sprints a Adeyemi, que ha fet un canvi de direcció, després ha fallat en la definició. Crec que ha intentat definir amb l'esquerra, que encara no ha detectat.
5: No hi ha manera, eh?
0: Cada cop que finalitza amb
5: l'esquerra...
0: I després, a la segona part, també l'he vist actiu. Ha perdut Alemanya contra Grècia a casa, que déu-n'hi-do, però...
3: Sí. No, sí. El partit d'avui no l'he vist, eh? Jo em fio absolutament del que dius, però en canvi l'altre dia em va fallar un de fet, i diria que aquest amb la dreta... Jo continuo pensant que Gordon és més futbolista que Adeyemi, però l'inici de temporada de Adeyemi, la veritat és que és bastant impactant.
2: El gol de Gordon és de molta qualitat.
3: Sí.
2: La definició és molt bona, però primer la descàrrega que fa de taló i la desmarcada, sí, tot el gol és molt complet.
3: Sí.
4: No és només el gol de Gordon, el partit que fa Gordon ahir amb Anglaterra és d'un jugador amb confiança, és la versió de Gordon que vam veure els primers partits del Barça, això segur que en aquest cas sí, l'aturada de partits internacionals ens pot anar bé.
0: Roger Bosà, tens a mà... Digues.
4: No deia això.
0: Ah, Roger Bosà, tens a mà els minuts que van jugar ahir els jugadors del Barça a l'Anglaterra-Espanya, Gordon per Anglaterra, sí, i els que van amb la selecció espanyola?
1: Sí, Gordon 70 minuts i després amb Espanya el partit sencer, Cubarsí, Rodri i Lamine, van jugar els 90 minuts, Dani Olmo pràcticament tot el partit, 80... Pedri els últims 20, ja veieu que continua el rol de suplent amb Espanya de Pedri, no va jugar Fermín i, com dèiem, tampoc Eric, que havia de jugar, però finalment no va poder.
0: O sigui, volum força alt de minutatge per als jugadors del Barça, que era previsible, eh?
3: És curiós que amb Espanya el titular és Olmo i no Fermín, eh? Sí, bueno, sí, curiós, no.
4: Amb el Mundial que va fer Olmo, però ho deia abans el Tor, que jo crec que el partit d'ahir especialment era aquells que vau guanyar el Mundial, avui és el vostre sí. dia, i a partir d'aquí, si Fermín es torna a guanyar la posició, doncs...
0: Però va posar a Ferran i no a Oyarzabal.
5: Pedro Porro, però havia marcat el gol de la final, no? Jo crec que hi havia coses del Mundial que pesaven molt. Fermín i Pedri, jo estic convençut que seran titulars dimarts, perquè aquestes són posicions que són fàcils de rotar i que són suplents, però són suplents puntualment. D'aquí 4 dies vés a saber si són titulars, ja.
0: Roger, Roberto Fernández, el davanter de l'Espanyol, no va debutar, oi?
1: No, de fet va quedar desconvocat perquè De La Fuente s'ha endut 26 jugadors en aquesta convocatòria, però què passa? Que en aquests partits de Nations League només n'hi poden haver 23. Mm. Per tant, n'ha de descartar 3, van ser Roberto, Víctor Muñoz, el català i Fresneda, i per tant no va poder debutar. Queden 3 partits, pot ser que debuti en aquests 3, contra Croàcia o República Txeca.
0: Mm-hmm. Klopp, que se'n van dur 46 jugadors, els dividia en partits a cada 2 partits, oi?
3: Sí,
0: o sigui, ara els dos pròxims, Adeyemi potser torna cap a casa o què?
3: Sí, quan acabi el segon partit cap a casa, de fet Adeyemi...
4: Bé, s'hauria de veure, perquè en el cas d'Adeyemi li van canviar el torn, per dir-ho així, perquè un jugador estava lesionat, no? Cal veure si no es queda els 4 en aquell seu cas.
3: Home.
4: No, clar.
3: Seria mala sort,
0: la veritat. Pot ser,
4: però vaja, mala sort, però sí.
0: El que, entre cometes, pringa, anava a dir, el que ha d'assumir tots els 4 partits d'Alemanya, si només hi ha un, i és Adeyemi, ja és mala sort per al Barça.
5: Joan, ha passat a ser indiscutible, Alemanya, sí. Ja. O sigui, sembla que comenci Alemanya per Adeyemi.
0: Van canviar el seleccionador.
5: Sí.
0: A veure, Joan, tens els minuts que acumulen els internacionals dels nostres equips en aquests primers partits?
9: Sí, mira, avui ha començat la segona tanda d'amistosos, per tant, Adeyemi ha jugat aquests 2 partits, avui titular contra Grècia, 76 minuts, en va jugar 80 en l'empat d'Alemanya contra els Països Baixos, per tant, 156 minuts Adeyemi en aquests 2 partits. Cancelo, avui també titular, 90 minuts, en va jugar també 90 al partit de Portugal contra Gales, per tant, 180 minuts a les cames de Cancelo. Rafinha, titular, 90 minuts amb el Brasil. Jules Koundé, també 90 minuts amb França contra Turquia. I Livakovic, també va jugar els 90 minuts amb Croàcia contra la República Txeca. També tenim 2 futbolistes jugant amb Espanya sub-21, són Marc Bernal i Xavi Espar, 45 minuts per Xavi Espar i 90 per Marc Bernal. També Hamza i Bissibu, Hamza 28 minuts amb Egipte i Bissibu 5 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: A l'Espanyol,
9: més enllà de Roberto, només un internacional en minuts, Banja Darkusic, que en va jugar 64 a l'Eslovènia a Escòcia, perquè Javi Hernández estava convocat amb la sub-21, però va tornar ahir per molèsties musculars, no ha arribat a jugar cap minut, però com Eric va haver de tornar, per tant, només Darkusic, 64 minuts.
0: I el Girona també tenen uns quants.
9: Sí, mira, Benat amb Ucraïna, 59 minuts, 20 minutets d'Esprilla amb Colòmbia, 90 de Píxur amb la sub-21 d'Ucraïna, i 21 de júnior amb Espanya sub-18.
0: El Girona va guanyar, tot i aquestes baixes, 2-0 el Bassete a Montilivi. Victòria important del Girona, Quique Álvarez, que Uri ja comença a prendre forma.
2: Sí, però tampoc no estan jugant a un grandíssim nivell. Al final venen de jugar contra el Bassete i Cádiz, que són 2 clars candidats al descens, sí. I una bona prova a toc serà diumenge venent, crec que a les 9,
0: Mallorca.
2: Contra el Mallorca. Mallorca parla d'avui contra l'Almeria, té baixes també per internacionals, però igual que l'Estel Girona, però bueno, serà un bon partit per veure el Girona si segueix progressant o no.
0: Roger, dimarts l'Espanya Croàcies a Sevilla al Pizjuán.
1: Sí, el Pizjuán, que és notícia això, perquè últimament tots els partits de la selecció espanyola eren a la Cartuja, i aquest cop al Pizjuán, cosa que agraïm tots els que hem d'anar allà, perquè ja sabeu que per tornar després és un drama sempre, que no hi ha taxis,
5: no hi ha res.
1: No hi ha res. Sí. No, està lluny.
5: Anar a la Cartuja a la nit vol dir baixar caminant a l'hotel.
1: Sí. Doncs molt millor el Pizjuán.
5: Livakovic que torna al Pizjuán després de jugar amb el Barça.
1: És veritat.
0: Sí. En 2 setmanes, 2 partits i després Espanya, Txèquia, dissabte a Oviedo, oi?
1: A Oviedo, i després el dimarts següent, el dia 6, a Croàcia, a Split contra Croàcia. Serà l'últim ja.
0: Molt bé, passeu bé. Roger, gràcies. Bona nit.
1: Vinga, bona nit.

0: En 4 minuts, 3 quarts de 12 de la nit, som al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara sentirem Aitana Bonmatí, però abans repassem una mica els partits d'avui de la Nations League. Aquesta derrota d'Alemanya, Joan, contra Grècia a casa.
1: Sí, 0-1 contra el conjunt grec. Klopp, 2 partits, un empat i una derrota. Avui, 76 minuts de Dejemi, l'han canviat per Gnabry. En canvi, Ter Stegen ha estat suplent, no ha jugat cap minut.
0: I ha perdut Noruega, ha guanyat Portugal.
1: Sí, 1-2, gol de Haaland per Noruega. Portugal, gols de Joao Félix i Gonçalo Ramos. Cancelo, 90 minuts, ha vist una groga a la segona part. Jorge Jesús, a diferència de Klopp, 2 victòries en els seus 2 primers partits. Avui, per cert, Cristiano no ha jugat ni un sol minut.
0: I a la tarda s'han jugat el Dinamarca 2, Gales 0, i el Sèrbia 1, Països Baixos 2. És la primera victòria de Xavi Hernández com a seleccionador neerlandès. Heu pogut veure alguna cosa d'algun dels 2 partits de la selecció dels Països Baixos en l'estrena de Xavi? Empat contra Alemanya i victòria avui contra Sèrbia?
2: Jo vaig veure el primer, el d'Alemanya, i la veritat és que la segona part a mi Holanda em va agradar bastant. A la primera més encallador, no és una proposta espectacular, però és que jo crec que tots hem de ser conscients que Xavi no agafa la selecció holandesa més potent de la història, més aviat al contrari.
0: Els hi falta un davanter, sobretot, no? Un davanter que...
2: Jo crec que en general... No és que tingui mal jugadors, però tampoc no em veig gaires que diguis... Ostres, si tu mires l'alineació d'Holanda, n'hi ha molt pocs que siguin dels primers espases de la seva posició. El porter, jo crec que és un bon porter, i si vols Dumfries, el lateral el podríem catalogar com un dels millors, però la resta posició... Vaja, i Van Dijk, òbviament, però Van Dijk ja va de baixada, però la resta... té un capital humà limitadet, jo crec.
3: Mm-hmm. És curiós que el primer partit de Xavi li salvés el fi de Van Bommel.
0: Amb qui no tenia gaire bona relació, intueixo que vols dir.
3: Sí, per això ho dic.
2: Ah, tampoc, avui amb Xavi pal, tampoc? Jo pensava que era Iniesta, Van Bommel.
3: Després d'aquella final del Mundial va...
2: Clar.
0: Què deies, Àlex?
4: Avui ha fet un pal al fill de Van Bommel. Jo sí, he vist el partit d'avui i ha tornat a jugar molt bé a Holanda. I ara parlàveu del davanter, compta amb aquest Merding, que
0: és el davanter gols, no?
4: Sí, el de l'AZ Alkmaar, que jo no el coneixia i en aquests dos partits m'ha agradat molt.
0: O sigui, Àlex, pel que dius, sí es nota la mà de Xavi Hernández a la selecció neerlandesa, que al Mundial l'entrenava Koeman, i ja no en aquest últim Mundial, ja fa anys i grans competicions que la selecció neerlandesa juga d'una manera que no entra en els paràmetres clàssics del futbol d'aquell país.
4: Sí, clarament. És a dir, anirà com anirà, però ha recuperat 4-3-3, el joc d'extrems molt oberts, defensa de 4, havíem vist a Koeman molts dies amb defensa de 5, el doble pivot ja no hi és, per tant, sí que es veu ja la mà de Xavi.
0: Sí, molt bé. Ara sí, Aitana, bon matí.
5: El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal.
0: Ahir, Aitana va reaparèixer al partit que el Barça va jugar i va guanyar el camp del Logroño, que ara es fan dir Logroño United. Aitana es va estrenar aquesta temporada en el partit d'ahir, va jugar uns 15 minuts i va explicar com està sent tot aquest procés de recuperació de la lesió, un trencament de peroné que es va fer la temporada passada. I va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio amb el Marc Andrés i l'Oriol Rodríguez i va explicar moltes coses, Joan.
1: Sí, molt conscient de la seva situació actual. Va explicar com ha viscut, sobretot, tot aquest procés de la seva lesió. Diu que les ressonàncies, doncs, que sortien bé, però que ella seguia tenint dolor, això, a l'estiu, i ara, tot i que encara té dolor, assegura que tot està molt millor.
5: Bé, la lesió, pel que fa als temes d'imatge, ressonàncies, sí, però els esportistes d'elit, moltes vegades hem de conviure amb el dolor perquè no depèn de nosaltres ni de ningú més que se'n vagi, no? El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal, que abans no ho era, i per tant, bueno, l'objectiu és que aquest dolor algun dia se'n vagi, però i si no, doncs és algo amb el que puc jugar, el que puc tolerar, i bé, al final és que tot el que surt a les imatges i tot el que em diuen tots els professionals i els doctors que m'han visitat, és que està tot perfecte.
1: Ara Aitana torna a ser futbolista.
0: Està tot perfecte, sí. Però encara diu que té una mica de dolor, que és un dolor que pot resistir, pot aguantar, però, home, si està perfecte, el dolor, per què?
1: Clar, però ara entendràs una mica això que diu, perquè veuràs que abans...
0: D'on ve?
1: Sí, sí, que no podia fer gitana.
5: I ara mateix puc dir que em torno a sentir futbolista una altra vegada, no? És que abans vaig fer unes entrevistes fa poc, costava pujar les escales a casa meva, em costava caminar, quan m'aixecava a primera hora del llit d'haver dormit, posar el peu a terra era un calvari, no? I ara no, llavors crec que he anat fent petits passos molt positius, ho he notat en el meu dia a dia i conseqüentment també en el camp, no? I això ha estat gràcies a que vam decidir parar i vam dir, bueno, anem a veure que tot està bé, perfecte, a partir d'aquí plantegem un pla per anar millor i sobretot per suprimir el que es pugui aquest dolor.
0: Això de les escales, suprimir el que es pugui aquest dolor vol dir que encara hi ha dolor. Això de les escales és impactant.
1: Sí, sí, de posar el peu a terra.
0: El dolor matinal
1: és agut, és
0: descansar
1: dur.
0: Tota la nit,
1: sí, sí,
0: sí, sí. I ho explica amb aquesta franquesa. Sònia, per la informació que teniu sobre Aitana, hi ha garanties, hi ha certa seguretat que aquesta mateixa temporada la pugui competir en condicions?
6: Bé, sí, la idea és que sí. De fet, un cop ja ha rebut l'alta mèdica, ja t'explica que té un dolor, però que és un dolor suportable. Ella va jugar... Ella es va recuperar a temps de la lesió del peroné, però no dels lligaments del turmell, i per això va haver de jugar infiltrada al final de la temporada passada. I ella mateixa explica que probablement, i també t'ho explicant des del seu entorn, no es coneixia prou bé el seu cos com per dir compte que per qui no estem anant bé, no estic 100% recuperada. I allò és el que ha pagat durant l'estiu, per això hem fet un treball específic en aquest inici de temporada per acabar de fer net, i és veritat que ella mateixa ho diu, net del tot encara no ho han fet, però que ara ja té sensacions per poder, com a mínim, participar dels partits. I ara el que falta, bàsicament, és que es posi al 100%, que agafi ritme, però jo crec que es va fer com una mena d'aturada, reflexió, comencem de nou, i a partir d'ara, en principi, tot ha d'anar perquè ella pugui competir en plenes condicions.
0: Àlex, una lesió d'aquest tipus... no sé si tu la vas patir, espero que no, en algun moment de la teva carrera futbolística.
7: No, no la vaig patir.
0: De peroné.
7: Però és molt, molt limitant. Sí que vaig tenir un company que la va tenir tíbia i peroné, i parlava molt dels dolors, i fins i tot en un partit, al cap de poc de reaparèixer, es va tornar a trencar la tíbia i va tenir moltíssimes dificultats.
0: O sigui, que són lesions que potser no tenen la reputació negativa dels encreuats, el genoll, perquè és una articulació més estructural, però són difícils de recuperar, per la teva experiència amb els companys que la van patir.
7: Sí, sí, molt, absolutament, molt. Per tant, tot el que explica és molt cert.
0: Sònia, hi ha un pla amb Aitana per... O sigui, m'imagino que dimecres al Camp de la Roma no serà titular.
6: No, jo crec que no està encara per ser titular, és que ja et dic, en l'anterior partit de Champions i tan sols va entrar a la convocatòria d'aquesta setmana passada, ahir ja va tenir aquests primers minuts i en tornarà a tenir segons com estigui el partit contra la Roma, però serà de manera bastant progressiva que la tornarem a veure a l'equip. Jo crec que ella mateixa ho explicava en aquesta entrevista amb el Marc Andrés, que ella no ha de tenir cap pressa i no vol tenir cap pressa, per tant tot anirà amb el ritme que senti ella i dependrà molt de les seves sensacions. Això ens ho explicaven aquesta setmana que ho comentàvem al Fem Futbol, que en funció de les seves sensacions anirà decidint juntament amb el cos tècnic els minuts que pugui tenir.
0: Perquè ella, a més, havia relacionat la lesió de la temporada passada, el trencament del peroné, amb certa saturació. Oi que sí, que va arribar a parlar?
6: Mental, sí, sí. Sí, ella va explicar que fins i tot la lesió li havia arribat a anar bé perquè portava molts anys absolutament centrada en dimecres, diumenge, ignorar el que li marcava el seu cos, per dir-ho així, i que mentalment aquesta lesió li havia permès, d'alguna manera, obrir una mica el focus i que per salut mental fins i tot li havia anat bé aquesta lesió. Sí.
0: Sònia, hi ha Logroño a Marca Maixa, que la vau fer protagonista, sí, del primer capítol de la temporada del Fem Futbol.
6: Sí, ja era la més jove en debutar a la Lliga F amb el Barça i es va convertir en la més jove en marcar amb 15 anys i 8 mesos, va fer el seu primer gol. A més, un bon gol de davanter centre, de rematada de córner, de... un bon moviment de cap i que demostra que té bones condicions aquesta joveníssima jugadora, que de moment no podrem veure la Champions fins que faci el 16, que això és el gener.
0: Això és una normativa de la UEFA, eh?
6: És una normativa de la UEFA,
0: exacte. I saps si afecta també als nois?
6: Està el reglament de la UEFA Women's Champions League i no m'he fixat, no he anat a mirar si el... Però és possible, eh? Perquè...
0: A veure, Joan, busca algun... El noi més jove en debutar a la Champions, que havia estat a marcar en Sufati, després, no sé si la Lamine Yamal...
1: Mira, hi ha Max Dowman de l'Arsenal, que va debutar amb 15 anys i 308 dies.
6: Doncs, ja, clar, si no, és que no la entenc, clau, això. La clau, Xavi, és que si ella fa el 16... El gener, si els hagués fet el desembre, ara podria estar jugant.
0: Ah, d'acord.
6: És a dir, que facis el 16 en l'any natural en què està jugant aquell partit.
0: D'acord. I potser aquesta era la condició d'omplir el jugador de l'Arsenal.
6: Exacte. S'hauria de mirar, la reglamentació, si és exactament la mateixa, però és molt possible.
0: Us acomiado aquí, ja, que ens espera la Res Macià amb el bàsquet, que ja ha començat la CB. Oriol Domènech, Sònia Salmà, Jordi Costa, Ricard Torquemada i Àlex Dalmas, bona nit i gràcies per ser-hi un diumenge més.
2: A tu.
0: Bona nit. Ernest!
8: Hola,
0: bona
8: Xavi, bona nit. Bona
0: com
8: nit.
0: Estàs?
8: Doncs molt anotat estic, perquè ha sigut una jornada que s'han anotat molts punts, s'ha batut un rècord dels anys 80, molt entretingut. Ha començat la CB...
0: Molts equips per sobre dels 100 punts.
8: Entre, 7 equips.
0: Entre d'altres, el Lleida, que segurament ha protagonitzat la notícia de la primera jornada de la CB guanyant a la pista del campió, del València.
8: Aquesta no l'havíem vista venir, eh? És veritat que el Lleida ja ha donat pistes. Si va arribar a la final de la Lliga Catalana, ja ha donat pistes.
0: Que dius, que era l'equip més fort de la Lliga Catalana, el més construït, el que estava arribant al principi de temporada amb les coses més clares.
8: Sí, sí, té jugadors i té equip. Avui han jugat com un equip perquè hi ha hagut un moment que el València, el tercer i l'últim quart, sobretot, es podia haver posat per davant i s'ha anat de nou i han aguantat. I això, a pista contrària, sent el campió de Lliga, qui se te'n va de nou, has de ser molt bo per aguantar-ho i aguantar el torçabràs. Jo sempre he defensat, i ara no és perquè ens estigui segurament escoltant, però que el Gerard Encuentra farà carrera boníssima a nivell europeu, fins i tot.
0: Ens està escoltant, a veure, estan tornant de València a aquesta hora. Gerard Encuentra, bona nit.
9: Hola, bona nit.
0: Has sentit el que deia l'Ernest?
8: No, no ho has sentit, no ho has sentit. No ho has sentit.
9: Bueno, li agraeixo les paraules. Tant de bo, no?
8: Es veu a venir, home. Hi ha coses que es veuen a venir. Però això d'avui, jo pensava, dic, bueno, sí, però avui poder encara no guanyaran, eh? Hòstia,
0: tu t'ho esperaves o no?
9: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
0: Heu resistit en moments del partit que es complicava molt. I aquí indicava l'Ernest que era una part del mèrit de la victòria d'avui a València.
9: Sí, hem tingut algun mal moment, però hem sigut capaços, no, de no abandonar-nos i seguir lluitant, no? I crec que aquí pues estem, bueno, el mèrit és dels jugadors, de no tirar la tovallola i de seguir creient en una pista molt difícil.
0: És la quarta temporada de la CB, oi que sí?
9: Tercera.
0: La tercera. Ah, igualaríeu la millor marca històrica de Lleida ACB, oi que sí? Et vaig sentir fa uns dies comentar-ho.
9: Exacte, sí. Jo sempre dic que un objectiu prou ambiciós és igual al que va fer l'antic Caprabo Lleida, sí, no? Que
0: igualat ja ho teniu. O sigui, ara es tracta de

0: jugàvem contra el San Pablo Burgos a casa, un rival difícil, no?, que ens ficava les coses molt difícils, i a veure si som capaços de seguir amb aquesta línia.
1: Sí, però a casa teniu avantatge amb l'ambient que heu aconseguit formar.
0: La veritat és que estem super orgullosos, no?, de l'ambient que vivim a casa. La gent, bueno, ho viu. Aquí a Lleida ho vivim amb passió, no? Possible, pues a Lleida no ens creiem que podem guanyar la Lliga després de guanyar el Roig Arena, no?, perquè ho vivim molt passionalment. Llavors, bueno, feliços de que avui puguin estar contents i després equilibri.
1: Equilibri. Insisteix en això. Tu que ets molt passional. Jo també ets molt passional. Moltes gràcies, bona nit. Exacte. I que la temporada...
2: Demà festa.
1: Demà festa, sí?
2: No sé, això...
0: Demà festa. Festa major, a més.
2: A més.
3: Festa major a Lleida. Sí, Lleida.
1: Sí. I què? Quin panorama tenim ara amb la festa major? Demà i dimarts festa o només demà?
0: Demà festa, però el cos tècnic a treballar, vull dir que nosaltres no tenim festa, no.
1: Bueno, gaudiu tot el que pugueu, també de la festa major de Lleida. Gràcies, Gerard, bona nit.
0: Moltes gràcies, bona nit.
1: Gràcies, Ernest.
2: Una abraçada.

moment de tancar el Club de la Mitjanit aquest diumenge amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Com abans, una cançó d'abans, però sempre vigent. I el record especial d'avui és per al Ferran Badia, que alguna nit ha estat el responsable tècnic i musical al Club de la Mitjanit, ja fa un temps, i des de fa un temps acompanya el Carles Martínez de Bo creant les promocions dels programes i especials de Catalunya Ràdio, i ho fa amb dedicació, amb talent i amb encert, amb tant això que fins i tot venen ganes de fer promos. Us deixem amb les notícies de les 12 i la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si heu sentit el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalies, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada setmana en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis, i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: Hi ha el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament, Pedro Sánchez afirma que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits.

0: propietaris.
1: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
0: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra. Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial.

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Feat of Ophelia, el que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pasqual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant, ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món.
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si ens necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cabrera de Mar. El sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
1: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
1: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
1: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
2: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalar en 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
1: Oh, ai, que maco!
0: Que bonic!
1: Ens farà explorar.
2: I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no?, perquè tu ja t'ho passes bé.
2: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho tenim.
0: A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio.
2: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, sí, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte per el col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba i que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
2: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Sí, estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del matí de Catalunya Ràdio. Ara, per això, toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu, que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: cantaven de Boomtown Raids, és I Don't Like Mondays. Potser el dilluns, home, no és el millor dia de la setmana, però ens toca escalar-lo. Poseu-vos l'arnès, assegureu bé la corda i gaudiu de la pujada.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem els matiners d'avui dilluns, 5 del matí, 10 minuts. Carola Gil, bon dia.
2: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat el món mentre dormíem, Carola?
2: Doncs mira, aquesta matinada hem sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
0: No hi ha res gratuït als Estats Units.
2: Exacte. Els activistes pels drets als animals, doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras, doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el xef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres, i que al final, doncs, aquest camí acabaria, doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell, per això, doncs, defensa, doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica servida.
0: I tant, i tant.
2: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
0: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
2: Bon dia.
0: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
3: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la setmana del llibre en català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
0: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noé.
4: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys, doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noé. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que a sota, doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noé.
0: Imagines que troben l'Arca de Noé?
4: Me moro. Anem cap allà.
0: Anem cap allà.
4: M'encantaríem.
0: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
4: Seria fortíssim.
0: Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
5: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
6: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja o si la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, trobar una mica, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
5: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
0: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
4: sí,
0: amb carnissers, mm-hmm, que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens en penedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o aquí faríeu un silenci dramàtic.
4: Un blanc.
0: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. Lara García, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Notting Hill.
4: No? Ai, a mi m'agrada tant.
0: Sí, sí, li dic a la gent, és una pel·li que no em va agradar.
4: Ostres, a la Marta i a mi s'encanta, eh?
0: Sí,
4: en fi, aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts, surt al mercat per 7,95 milions de lliures.
0: Uf, Déu-n'hi-do.
4: Que això són uns 9,25 milions d'euros.
0: Clar que
4: perquè
0: sí,
4: ens fem una idea, vale?
0: Traiem la calderilla.
4: Tal com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: És que estava dient 3 habitacions, 2 banys.
4: I, de fet, a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme. És una casa del llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, i en fi, ara val 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, que això hauria de rebaixar una mica el preu, també t'ho dic.
4: Aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Trobem a faltar tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: Vinga, bon quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3 Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Genes i a TV3 el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada, sí, m'ha dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie. Sí. Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, ¿vale? Sí. I estava parlant amb el Miquel, i estava 10 metres, i em diu, què dius? I estava parlant amb el Miquel, no jo. Estava per fer un treball... Jo t'he fet també... Jo me'n recordo del 2004, quan vaig sortir al New York Times, a Time.
2: Sí.
3: Vaig fer una conferència i havia una senyora que era logopeda. ¿Vale? No. I llavors em ve, ¿vale? Dius, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar. M'ha anat molt bé. Vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar. Vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. ¿Por qué? Porque como tienes que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
2: Vale? No. Has de vocalitzar.
3: És fantàstic, vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale? No. Le dic, es que con el xat...
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Tu calladet.
0: ...queda tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a... tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'has vist encara?
1: No, fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui, perquè és una meravella.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
4: Però jo me'n recordo els dies abans dels jocs que pensava que si no guanyava l'or, per mi seria un fracàs, seria una decepció.
5: Sí, sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
4: Sí, però al final...
5: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
4: Sí, però, clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
5: Sí, sí, sí, i ho entenc perfectament, eh? Però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs és...
4: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya. És a dir, els últims anys havia estat guanyant els mundials i els europeus i realment, després d'haver estat 4 anys a dalt de tot, no haver aconseguit haver-hi estat a l'any dels Jocs hagués sigut un fracàs i per sort van a fer.
5: Bueno, esclar, i ara els Jocs del 2030, els Alps 2030,
4: sí.
5: L'objectiu és l'or una altra vegada?
4: Sí, l'objectiu... Jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
6: Ei, sí. Ei, sí. Quieto, sí. Para, vale. ¿Estás?
7: Sí.
6: ¿Estás ready?
7: I'm so ready.
6: ¿Y feliz?
7: Súper feliz. Acaba de venir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, ah, se ve en China, qué maravilla. Estoy
6: feliz. Pues igual allá hay una carrera.
7: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues lo que sé, que me llame.
6: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
7: Lo es.
6: Y lo es.
7: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. Mm. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
6: Enhorabuena, Javier Cámara.
7: Carlos, qué gusto siempre verte.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres. Des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
1: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
8: No one at the hospital asked me what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
9: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava llum verd a la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
0: Ens estic dient de la Lara, no del que està explicant Xaron Estona.
1: Fortíssima,
0: eh? Em sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Estem sí, en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
10: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
11: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio...
12: Però que ens coneix de veritat, què vols dir que ens coneix?
11: Família, amics, cercle íntim.
12: Tu ja saps què pensa de tu?
11: No.
12: Jo sé què pensa el Ricard de mi. O no.
10: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
13: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps...
14: 23 de febrer.
13: És una opció que no t'he donat.
12: A veure, repetim-la.
13: Sí.
10: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
15: Sí, ho saben. És el seu... consideren el seu tiet. Saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
16: Els matiners.
0: 5 minuts, arribem a 4:45 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
1: A veure.
0: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat, bon dia.
17: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 28 de setembre, comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
0: Doncs vinga, missatge de l'agenda astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
18: Sí. No és la teva, que també és una d'elles,
0: No, a comparació amb ell, no.
1: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
19: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler, arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
0: Ja sabeu que cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
20: Bon dia, matiners!
21: Manu Guix.
20: Manu Guix a l'aparato.
21: Cantant, compositor i músic en general.
20: Com esteu?
21: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
20: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i, sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power. Cada dia ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo... Buah, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia. I apa, a ser feliços, matiners!
16: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però no, que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partida en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Sumar adverteix que s'hi juguen la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Ocas Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Ocas Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
7: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
8: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis al sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
7: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho dèiem, del piromusical de la Mercè. En destaquem 2. Piromusical a la platja, llegim el periòdico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
8: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió reflexionen sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
8: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
7: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui a totes les parts.
8: El director adjunt del periódico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
7: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
8: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
7: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
8: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
7: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
8: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
7: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha tres vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:15 del matí, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
5: Molt bé.
0: Llarguet?
5: Llarguet.
0: Has disfrutat?
5: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
5: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro,
5: Sí.
0: Avui et costa arrencar més o no?
5: Pues dilluns, és que a mi els dilluns
0: no, però com que vens de 4 dies...
5: Sí, però escolta, ja es tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Vinga, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
5: Doncs mira, la coneguda com a Palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
5: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
5: Aquí està el tema.
0: Veus?
5: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
5: I si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
5: Sí. Us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
5: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el carrer més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
5: Perquè Castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
5: Clar, dius així, ja no,
0: que ja
5: no vinguin.
0: Ja està, clar.
5: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a l'ONU, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyos o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
6: Doncs mira, parlant de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en vam parlar molt perquè és el dia que s'estrenava, doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya. Per tant,
0: no
6: superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar el divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella i hi ha gent que m'ha dit esperava...
6: Sí,
0: que fos una mica millor.
6: Que la tornin a mirar. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
6: Parlem de Taylor Swift. De parlar d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. Sky, I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la Sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la Sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
9: Benvinguts al circ dels matiners.
6: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. Consell inaugural de la temporada de 2026-2027 al Palau de la Música amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Puerta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'Àgora ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Burón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem. I tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara us sentia comentar-ho. I com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 7:45, doncs, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manel Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan. I després, entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena la Travessa VIP.
0: Molt interessant, tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que ho voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regalateatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, ciència de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93-201-7474, 93-201-7474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
11: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, Villarroel.
11: Ja, has fotut en l'aire el cap de setmana, molta
0: clar,
11: gent.
0: Clar, no, home, em digui això, tampoc remem a favor. Però escolta, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi van dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és l'Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
11: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
11: de cares.
0: Vinga.
11: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la Sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93-201-7474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
12: Miquel Bordes.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
12: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja caies molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
12: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
12: Sí, sí, sí.
0: I et puc preguntar què vas a fer, Toulouse?
12: Vas a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
12: Sí.
0: A poc a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
12: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
12: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93-201-7474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
13: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
13: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
13: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
13: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
13: Treballo d'operari en una empresa d'alimentària.
0: Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant?
13: Correcte.
0: Perfecte. Doncs, Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
13: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi. Gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
14: De Barcelona.
0: Des de Barcelona. Crec que no és la primera vegada que parlem.
14: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
14: Preparada. Mira, esmorzant una mica i fent-me també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
14: Sí.
0: Està bé, començar la setmana amb una mica d'esport, eh?
14: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
14: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
14: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
15: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
15: Pues mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo tu, o sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer a poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
15: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé, doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
15: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada, tens el número 4.
15: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo. Eloi, ara et toca la mà innocent.
16: Que ara has fet quatre cares, he de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer un dau de quatre cares.
16: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
16: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
16: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada perquè meteorològicament, aparentment, no passa res. No hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya i, en canvi, els models ens marquen molta pluja. Evidentment, a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana que farà que tinguem aquests ruixats. I, de moment, els ruixats no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar. Poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors, avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia, les més altes, i a partir d'aquest vespre nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques, sobretot també molts llocs del litoral i prelitoral, i de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu. Entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants, eh?
0: Haurem d'esperar, doncs, aquestes pluges. Per cert, ve el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
16: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
16: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, home, i tant.
16: És una muntanya coneguda, aquí al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara té 97
0: anys. Tens 10 segons, eh?
16: Sí. Una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
16: I vam acompanyar-lo a pujar a recuperar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
16: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No ves que aquí se te farà massa de llum. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. Aquí al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
18: Hi ha moltes eines, eh? Moltes eines.
19: Supeio, quins amics tens?
17: Bueno, tenia ja, no els tenia.
19: Ah, tenia.
17: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa l'he despedit.
10: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. De dilluns dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Els matiners.
6: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
19: I avui que és cap de setmana també vocalitzaré bé.
0: I tant. Tal dia com avui, el 25
6: de novembre.
0: Diu, novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
10: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. I quan sona aquesta sintonia...
6: Nervis.
0: Nervis, tensió, concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... la dada Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
21: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí.
6: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
21: Bugint,
0: Tranquil·la, Maria.
21: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
21: Ja, segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem als oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
21: Avui parlarem de llibres.
22: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava en agenda, que tinc més que colla avall.
0: Ui, estàs enamorada?
21: Sí, però no t'explicaré ara, això,
6: Ai! Tenim secció de cor, també,
0: sí?
6: Maria.
21: Ja t'explico.
0: A veure.
21: Avui us poso aquesta versió de Judith Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara, només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Niederman...
21: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
6: Uah, és que pillarem tant.
21: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta, Després la veurem. Quin dia va acabar?
0: 1983.
6: Però, tipus, què? Vols dir un divendres o un dimarts?
21: No, vull dir un dia, per exemple, 1 de febrer.
0: Ara ens ho explicarà.
21: Una data.
0: 1983. Jo tenia 2 anys.
6: Jo és que no estava ni com a progenys.
21: Jo en tenia un.
0: Quin dia de la setmana o...?
21: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
6: Em poses a mi primer perquè pilli jo primer.
0: No. A veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual, perquè és que no en tinc ni idea.
21: Molt bé.
6: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Molt bé. Ben tirat.
6: Jo diré 25 de setembre.
21: Molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també, reines...
6: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès. 23 de març. I la dada Maria, d'avui dilluns, se l'emporta...
21: Marta Viana! I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
6: Nena!
21: Perquè fas cul molt fort.
6: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
21: Aviam, és que no és perquè si la preguntara, sabeu que aquesta setmana és el setembre. Doncs, aleshores, quan es va començar a fer, va ser el febrer. I no va canviar el setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer el setembre? Doncs per vincular la setmana del llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa el setembre.
0: Veus? Doncs mirem-ho.
6: M'ha pres
0: una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions,
6: Que, xatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, no guanyo mai, no sé què.
6: Es fa la tonta. Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que és realment...
0: Això és igual. Marta, la qüestió és que has guanyat.
6: Però
0: és
6: impressió. Jo me'n vaig contenta. Ja començo bé la setmana.
0: Exactament. És una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
21: A vosaltres.
0: Fins demà.
21: Fins ara.
0: I alerta perquè arriba una cançó que és pura cafeïna. You are...

0: i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari, però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tan i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol. Aquest cor calent és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo i que cuidava molt els actors i abans de sortir a escena els deia piernas frías, corazón caliente. I em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana. Amb un als cors, cor calent. Que vagi bé el dilluns.
1: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
2: Passa volant.
1: Eh que sí? Ah, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la de Maria.
2: Jo contenta, ja està. Tinc la setmana feta.
1: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem.
2: T'anava a dir.
1: No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
2: A tu, fins demà.
1: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
2: Adéu, fins demà.
1: I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5 i 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Comença l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i el Matí de Catalunya Ràdio. Que tingueu un molt bon dilluns. Fins demà, matiners. Que vagi bé.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: Comença el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a una nova setmana més al Matí de Catalunya Ràdio. Comencem setmana i deixem enrere l'estabilitat, el temps, perquè des d'aquesta hora, atenció, fins demà, tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i prelitoral. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, amb una situació que serà extremadament incerta les pròximes hores. De moment, avui sí que preveiem ruixats bastant irregulars aquest matí a la costa i al prelitoral, aquests que comentàvem. Després, a la tarda, sentint-se en alguns llocs del Prepirineu, i a partir d'aquesta nit és quan les precipitacions poden ser encara més intenses, i aquesta nit matinada, demà, en qualsevol moment del dia, podem tenir pluges fortes a les comarques del litoral, prelitoral, del nord de Tarragona, de Barcelona, de Girona, també a la Catalunya Central i al Prepirineu. En alguns casos, els models marquen precipitacions de més de 50 litres per metre quadrat, fregant els 80 o 90 puntualment. Mm. Per tant, una situació d'aquestes que s'han de seguir moment a moment, i a més, tenint en compte això, que serà molt incerta, molt incerta.
0: I dius, Eloi, que és situació inestable, vol dir que tampoc sabem quina quantitat pot ploure ni on pot ploure.
1: A veure, els models ens ajuden a puntualitzar això. El que passa que hem d'anar afinant, diguéssim, a mesura que van actualitzant-se els models. El que em refereixo amb aquesta incertesa és que normalment els meteoròlegs sempre busquem o un front o una gran borrasca, alguna cosa que motivi aquestes precipitacions. Aquí simplement és el mar calent, una mica d'aire fred en altura i molta humitat a tots els nivells de l'atmosfera, molta. I llavors qualsevol cosa que faci pujar una miqueta l'aire farà disparar aquestes tempestes. I aquí és on hem de veure què passarà. Segurament la zona del litoral i prelitoral és allà on podem tenir els aiguats més forts.
0: Doncs ho seguirem, ho ampliarem ara. Gràcies, Eloi. Fins ara.
1: Fins ara, adéu-siau.
0: Tot això el dia en què les protestes en favor d'un habitatge digne es traslladen també a Barcelona, coincidint amb la presència del president espanyol, Pedro Sánchez, que avui dilluns té diversos actes a la capital catalana, algun precisament relacionat amb promocions de pisos de lloguer assequible.
2: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació, a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
0: Això deia Enric Aragonès del Sindicat de Llogateres, ha fet una crida a col·lapsar Barcelona, amb diferents concentracions que arrencaran ja a 7:45 del matí i que seguirem en directe a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Ho seguirem aquí en directe i tornarem també a la Porta del Sol, on milers de persones han passat la nit acampades per segon dia consecutiu. Madrid, Alba Gil, bon dia.
3: Bon dia. El Sindicat de Llogateres assegura que no aixecarà l'acampada si el decret antidesnonaments no inclou la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer. L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
0: I el carrer pressiona per un nou decret d'habitatge que Pedro Sánchez vol aprovar de al Consell de Ministres per portar-lo després al Congrés, on Sánchez necessitarà també el suport de tots els partits de la investidura.
4: Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un

0: último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Per ara, tots posen les seves condicions. Junts, que el decret afecti els fons voltors i no els petits propietaris, i Esquerra proposa suspendre els desnonaments a persones vulnerables i la pròrroga també dels lloguers. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
2: De parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
3: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts. La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
1: Tot plegat ho analitzarem en temps d'agora i entrevistarem també el nou director general dels Mossos, Ferran López. Li preguntarem què faria ell si es produeix una acampada, per exemple, a Barcelona. Serà un dels reptes que tindrà també les protestes aquest matí el director general dels Mossos. Per tant, en un matí calent també de protestes i detalls de carreteres o de carrers a Barcelona, tindrem el director general dels Mossos en aquest programa. Primera entrevista que coincideix, per cert, a una ràdio, a un mitjà audiovisual, després de rellevar Trapero. Li preguntarem per com actuarà la policia a partir d'ara i també sobre aquestes paraules de la líder de Podem, Irene Montero, divendres en aquest programa sobre el traspàs de les competències en immigració.
4: Si ese traspaso de competencias implica aumentar los Mossos d'Esquadra, pues no nos van a encontrar. Si quitan...
1: Vostè creu que augmentar els Mossos d'Esquadra, això comporta un comportament racista.
4: Por supuesto, implica una visión de la migración donde lo que le ofreces como sociedad y como instituciones a las personas migrantes es palos.
1: I a temps d'agora també analitzarem com ha anat el primer cap de setmana de la Bola Negra als cinemes, on ha batut, per cert, rècord de recaptació amb 1,3 milions només el dia de l'estrena.

gent que li agrada moltíssim i gent que li agrada... Com, per exemple, Jordi González, que avui ens acompanyarà a partir de les 10, que diu que tampoc n'hi ha per tant. L'escoltarem i ho debatrem també avui amb els nostres agoristes.

0: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: I comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: I Sílvia Solanes. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Ens actualitzem. I comencem pel que serà la notícia d'aquest matí. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita també del president espanyol Pedro Sánchez a la ciutat.
2: Les primeres seccions estan convocades aquest matí en quatre punts de la capital catalana.
1: Més detalls, Montse Mir.
4: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
5: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
4: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
6: La intenció dels concentrats és quedar-s'hi fins dimarts, quan l'executiu de Pedro Sánchez hauria d'aprovar el decret que vol evitar els desnonaments.
1: Madrid, Alba Gil.
7: L'Ajuntament de Madrid vol que el govern espanyol desallotgi la plaça, però els acampats asseguren que no marxaran. Es volen quedar com a mínim fins demà, quan exigeixen a Pedro Sánchez que aprovi el decret antidesnonaments amb la pròrroga de tots els contractes. Alicia del Río és portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid.
8: Contratos indefinidos. No lo podemos explicar más claro. Claro, también se puede llamar renovación automática de los contratos, que no nos puedan echar. Y si esto no se aprueba, en este país siguen gobernando los fondos buitre.
7: La Puerta del Sol acabava el dia plena de goma a goma, amb cares conegudes com la de Pedro Almodóvar o Aitana Sánchez Gijón. Això després d'una jornada amb tallers, concerts i activitats culturals. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el govern espanyol, Pedro Sánchez, en aquest cas, diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres.
2: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit a la dona desnonada de 87 anys.
9: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
2: Sánchez ha demanat un esforç als seus socis d'investidura i Yolanda Díaz, a sumar, adverteix que s'hi juguen la legislatura i anima a mobilitzar-se.
10: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida a la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
2: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
11: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
2: Oriol Junqueras, d'Esquerra, ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables, i el PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
1: I tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que a Catalunya també es convoquin acampades similars a la del Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen.
6: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catán, una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
12: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
6: La nova comissària cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
1: I avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena, per cert, al càrrec, amb diverses carpetes prioritàries a aquesta hora sobre la taula, començant per una anàlisi detallada de l'índex de delictes registrats a Catalunya.
2: I un dels principals reptes que té López sobre la taula també és reduir la presència d'armes als carrers, que els responsables policials atribueixen al crim organitzat com a causa principal.
1: I les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits. Això segons ha pogut saber Catalunya Ràdio.
6: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
3: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
13: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
3: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I govern i sindicats aborden avui a la taula agrària la crisi del sector, marcada per l'augment de costos de producció, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa.
2: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
14: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
15: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat ara. Hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible, però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
14: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I tot això, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030.
6: Ara, el Tribunal de Comptes Europeu dubta que aquesta fita es pugui assolir tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris que els països han fet a empreses armamentistes arran de la guerra a Ucraïna.
1: Brussel·les, Bruno Fortea.
16: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent. Ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
17: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
16: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: Els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió, com dèiem, a Brussel·les. I el Regne Unit, atenció, perquè han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
2: Sí, la policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificis de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària Iraniana va dir que serien un objectiu legítim.
1: Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
6: Així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolars vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però ara no. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Walls, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
18: Crec que això està un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que vam violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
6: Mentrestant, el ministre iranià d'Afers Exteriors manté les condicions de Teheran per la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I l'avió esgarrapa terreny, el tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid.
2: Creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
1: Joan Garcia.
19: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamut i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO bancaria el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
20: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
19: El tren ha perdut més de mig milió d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren, supera l'avió en un 80%. Joan Garcia, Pomatí, de Catalunya Ràdio.
1: Hi ha aterratge d'emergència a l'aeroport de la ciutat portuguesa de Porto d'un avió de la companyia Delta Air Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston.
6: Va passar després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una 60ena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona les operacions.
1: I avui també us expliquem que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
21: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
22: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
23: La idea és que sigui de forma automàtica. Principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
21: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara anem als esports. Robert Prat, bon dia.
24: Bon dia. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu. L'Hilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València, i debut en victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia. Derrota del Joventut de Badalona a la pista del Breogán.
1: Són les 6:19, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
25: Molt bon dia.
1: La primera. Yeah!

0: Montero, toques gràcies. Aposta per artistes catalans i internacionals per la seva llista al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir temes d'Oques, del Petit de Caleril, de Rosalia, de Joan Manuel Serrat i també de Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
1: La segona.

0: i que emetrà, perdoneu, en directe el concert de Shakira del proper 3 d'octubre a Madrid. De moment no s'ha confirmat els artistes convidats, però sonen noms com el de Maluma o Nati Peluso després que aquest cap de setmana passat hi hagi actuat Alejandro Sanz.
1: I la tercera. Oh!

0: acabem amb Taylor Swift, que ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards després de superar Beyoncé. Aquesta matinada ha rebut un nou guardó a millor direcció artística, uns premis que també han guardonat Madonna com l'artista de l'any.
1: Avui que és dilluns 28 de setembre del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Gemma amb 3 quilos 570 grams a casa seva, a l'Estany, i la Gala amb 3 quilos 200 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies.
2: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
3: A partir de les 9 obrirem l'àgora molt pendents de les protestes i els moviments polítics en relació amb l'habitatge. Entrevistarem la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Carazo, i l'expert i exgerent d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona, Javier Burón.
4: I a 9:45, entrevista el nou director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López.
3: A 10:45 parlarem amb el catedràtic de genètica Manel Esteller, que ha publicat Història d'una supercentenària. Són les conclusions de l'estudi que ha fet i que publica amb el periodista Eloi Santos sobre Maria Branyes, la persona més longeva del món que va morir amb 117 anys.
4: I a 11:00 parlarem de l'estrena de la Travessa VIP de Trescat amb la seva presentadora, Laura Escanes.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: Pel que fa al temps, com dèiem, entre avui i demà es preveuen algunes pluges fortes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, a mesura que vagin passant les hores, aquesta possibilitat de pluges fortes s'anirà incrementant. De moment, aquest matí no en tenim, per ara. Tenim algun ruixat sobre el mar que s'aniran acostant al litoral durant aquest migdia, primeres hores de la tarda. Es poden acostar a la zona del litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, preferentment, i després d'una tarda poden aparèixer en altres llocs. També cap a la zona del Prepirineu podrien aparèixer alguna d'aquestes precipitacions. Avui amb temperatures altes, molt xafogoses a aquesta hora, 23 a Palamós, 23 a Barcelona, 21 a Tortosa. Sí que refresca una mica més al Pirineu, amb 12 graus a Gósol i a Planoles. Avui, en general, les màximes no passaran dels 25 a 28 graus, però molta humitat. I aquesta nit, matinada i demà, sí que s'esperen pluges més importants, que poden passar dels 50 litres per metre quadrat puntualment, en alguns llocs també del litoral i prelitoral, preferentment entre el nord de Tarragona, Barcelona i les comarques de Girona, però també en algunes zones de la Catalunya central, nord del Pla Lleidó, Prepirineu, podrien tenir alguna d'aquestes acumulacions importants.
1: I pel que fa a la mobilitat i al trànsit, Maria Fernández Noguera.
3: Doncs a aquesta hora ja hi ha les primeres retencions a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt, les cues són al nus de la Trinitat i a la litoral, a l'altura de Poblenou. D'altra banda, un carril tallat a la 2, a Castellolí, en sentit Lleida, provoca mig quilòmetre de circulació intensa. Pel que fa al transport públic, de moment, sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'IRL4 de Manresa a Lleida, que va 20 minuts tard. Per cert, que avui la pàgina web de DIF ja funciona correctament després que divendres no estigués activa per un ciberatac.
1: Són les 6:22. I cada dia a aquesta hora voltem pel món per explicar-vos tot el que passa més enllà de les nostres fronteres. Ho fem de la mà dels corresponsals i delegats dels serveis informatius de la Ràdio Nacional de Catalunya. Activem el satèl·lit des de Moscou, Cristina Solies. Priviet, bon dia.
6: Priviet.
1: A Brussel·les saludem a Bruno Fortea, bonjour.
7: Hola, bonjour.
1: Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
8: Good morning, Ricard.
1: I des de Madrid, Dani Santeaja, bon dia.
9: Bon dia.
1: A Rússia, a Sibèria, estan suspenent tota mena d'activitats a l'aire lliure. El motiu, Cristina, és que els ossos s'acosten cada vegada més a les ciutats.
6: Sí, la població d'ossos s'ha descontrolat perquè cada vegada hi ha menys caçadors i aquests animals han perdut la por dels humans. A més, com que hi ha hagut mala collita de pinyons, s'han acostat a les zones poblades per buscar menjar i han atacat persones. Això ha obligat les autoritats a decretar l'estat d'alerta. S'han aplicat tocs de queda i s'han prohibit les excursions escolars i turístiques als boscos, fins i tot per les eleccions legislatives del passat 20 de setembre, es van habilitar autobusos especials perquè la gent pogués anar a votar de manera segura i sense trobar-se cap os pel camí.
1: I d'ossos no n'han trobat els 4.000 soldats que a Bèlgica han difós dades personals a través d'Strava. És l'aplicació, Bruno, que publica en un mapa les rutes que fas quan surts a córrer.
10: Exacte, Ricard, i algunes d'aquestes rutes passen per llocs sensibles. Es pot seguir el rastre dels soldats corrent per bases de l'exèrcit belga, però també, atenció, dins del mateix quarter general de l'OTAN, situat als afores de Brussel·les. D'aquests 4.000 soldats que han publicat les seves rutes, la majoria tenien el perfil públic, i això vol dir que qualsevol persona podria haver mirat el mapa dels recorreguts, veure la foto de perfil amb la cara d'aquests militars, descobrir el seu nom i cognom i fins i tot saber el lloc on viuen, cosa que compromet la seva seguretat.
1: I als Estats Units, atenció a aquesta història. Un cavall guanya una cursa de prestigi. El seu amo celebra la victòria i els 23.000 dòlars de premi, amb un missatge públic que diu: el pintor austríac ha guanyat el derbi. I tot seguit, l'organització li diu que ha de canviar el nom del cavall. I per què no agrada el nom Oriol?
7: Doncs perquè l'han considerat ofensiu, perquè pintor austríac és un eufemisme utilitzat en entorns neonazis per referir-se al dictador Adolf Hitler. Els responsables de registrar els cavalls a la cursa d'Indianapolis van rebre una denúncia i el propietari de l'animal l'ha rebatejat amb el nom de Potes Alegres. El problema arribarà quan la seva germana, que ara té un any, competeixi amb el nom de Nou Ordre, una expressió que recorda el Neuordnung del Tercer Reich. El propietari s'ha afanyat a dir que tot ve de les devocions que tenen a casa. La seva dona, pel pintor austríac Gustav Klimt, i ell per la banda britànica New Order.
1: I a Madrid, primer dia als jutjats de la plaça Castilla sense el jutge Peinado. El magistrat es va jubilar divendres, Dani, quatre dies després d'enviar Begoña Gómez a judici.
8: Juan Carlos Peinado, penjat la toga amb 72 anys, acabats de fer, esgotat fins a l'últim dia que li està permès exercir com a jutge per acabar la instrucció del cas Begoña. Han estat dos anys i mig de polèmica que arrencava amb manos límpies, feia parada a la Moncloa.
11: No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa.
12: Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio.
8: I enmig de correccions de l'audiència i crítiques del govern espanyol,
13: Peinado ha hecho mucho daño a la justicia,
8: però que ha acabat irremeiablement amb la dona de Sánchez pendent de judici amb jurat popular per delictes de corrupció.
14: El matí de Catalunya Ràdio. De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: 6:28. Tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
16: Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé són els tres grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
17: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
16: Entre les favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el nom del guanyador serà el 26 d'octubre.
1: I Eric García recupera Barcelona dels seus problemes al genoll.
16: Va abandonar la concentració de la selecció espanyola a Wembley, s'ha descartat una lesió greu, però per evitar riscos el jugador descansarà, no jugarà els partits de la Copa de les Nacions. Avui es juguen el Bèlgica, França i el Turquia a Itàlia. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. Jugats ahir, Alemanya 0, Grècia 1, Noruega 1, Portugal 2 i Dinamarca 2, Gales 0.
1: L'Hèrnia Lleida guanya a la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València.
16: Victòria de prestigi dels lleidatans, 100-105. El Girona, que debuta amb victòria també davant l'UCAM de Múrcia, i la penya perd 110-104 a la pista del Breogán. A la Lliga Femenina de Futbol, Depor 1, Espanyol 1.
1: En punt, 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. Avui el sol sortirà a Ponts, a la Noguera, a les 7 i 49 minuts.
18: I es pondrà a les 7 i 42 minuts del vespre.
1: Les temperatures a aquesta hora?
0: A Sant Pere Pescador 19 graus, Amposta 20 i a Badalona 22.
1: I pel que fa al temps, tenim previsió de tempestes els pròxims dies. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, avui ja en pot arribar alguna. Avui seran molt irregulars, poden afectar a partir de mig matí en punts de la costa i del prelitoral, i després a la tarda arriben també en altres comarques, per exemple, del Prepirineu. A partir d'aquesta nit, matinada i demà, arriben les pluges més fortes que podrien afectar en qualsevol punt de Catalunya.
1: I com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
3: Retencions a aquesta hora a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a la C58 d'entrada a Barcelona i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a la 2 a Castellolí perquè hi ha un carril tallat en sentit Lleida. Pel que fa al transport públic, de moment sense incidències destacades, més enllà d'algun retard, com el del tren de l'RL4 de Manresa a Lleida, que va amb una demora de 20 minuts.
1: Tot això avui, que és dilluns 28 de setembre del 2026, i aquests són els 5 noms del dia. El primer, sindicat de llogateres.
18: Fa una crida a col·lapsar a Barcelona avui per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge a partir de les 8 del matí. Hi ha diverses accions convocades i a la tarda una concentració que coincideix amb la visita del president espanyol a la capital catalana, a Madrid, segona nit d'acampada a la Porta del Sol.
1: Precisament aquest és el segon nom del dia, Pedro Sánchez.
0: Assegura que farà el possible per aprovar el nou decret que ha d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen al Consell de Ministres de demà. Suma adverteix que si juguen la legislatura, Junts exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama un topall per als lloguers d'habitatges turístics.
1: El tercer, dependència.
18: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, des d'aquest estiu les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica per agilitar els tràmits en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals. Justament aquest estiu l'actriu Assumpta Serna denunciava públicament la lentitud en la tramitació de les ajudes, en el seu cas per la seva mare centenària.
1: El quart, taula agrària.
0: El govern i els sindicats aborden avui la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa. Tot això amb una tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona sobre la taula.
1: I el cinquè, Taylor Swift.
18: S'ha coronat aquesta matinada com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards i ha superat Beyoncé en la mateixa gala. També s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I pel que fa a la matinada, Pol Forada, bon dia.
19: Bon dia.
1: Què ens deixa Brussel·les?
19: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen per estudiar com desenvolupar protocols davant de les amenaces híbrides, sobretot provinents de Rússia. També tractaran el repartiment de les ajudes a Ucraïna o la possibilitat de reforçar la missió naval al Mar Roig, a tocar de la península aràbiga.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
19: Donald Trump ha sopat aquesta nit amb el conseller delegat d'Antròpic, Dario Amodei. És una de les veus del sector que més ha defensat aplicar controls al desenvolupament de la intel·ligència artificial. Segons la Fox, el president nord-americà continua sense estar preocupat pel fet que aquesta tecnologia es pugui descontrolar i considera que Estats Units va entre un any i un any i mig per davant de la Xina.
1: I amb què dinaran avui, precisament, a la Xina?
19: El govern ha confirmat la pròrroga a la treva comercial amb els Estats Units. Acabava el 10 de novembre, s'ha allargat dos mesos més, fins al 10 de gener. Ho ha confirmat el ministre de Comerç després de la visita de Xi Jinping a Washington. Les dues superpotències, doncs, es donen més marge per arribar a un acord definitiu.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
20: Bon dia.
1: Centrada sobretot en habitatge.
20: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A la premsa de Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar, diuen, els seus socis. També en portada tota la premsa catalana, fotos espectaculars del piromusical de la Mercè i altres temes d'avui. El diari Ara explica que l'Església catalana es prepara pel relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
1: I a la premsa comarcal, 6:34, i llegim també que Tarragona ha tancat 75 pisos turístics que no complien amb la normativa, Lara García.
21: L'Ajuntament ha inspeccionat 566 habitatges d'ús turístic entre el 15 d'abril i el 15 de setembre. D'aquests, s'han iniciat 98 expedients en detectar-se irregularitats i incompliments de la normativa, que han acabat amb 75 cessaments. En 27 dels casos, els propietaris han presentat al·legacions que actualment estan pendents de resolució, ho explica el diari de Tarragona. Al diari de Girona llegim que Figueres vol limitar els nous locals comercials que degradin la imatge comercial de la ciutat. L'Ajuntament preveu reduir a la zona del centre a 50 metres la distància mínima entre establiments que no han encaixen, segons el consistori, amb la imatge comercial, doncs, de Figueres. El nou Pla Especial d'Usos Comercials vol regular l'obertura d'aquests nous establiments, especialment d'aquells que ja tinguin una oferta excessiva, com poden ser els d'accessoris de telefonia o supermercats 24 hores, entre d'altres. I el Segre destaca que aquest cap de setmana la Fira Mos Sant Miquel de Lleida ha posat damunt la taula el receptari tradicional català. La competició d'aquest diumenge ha reunit els millors esmorzars de Forquilla amb participants de les quatre demarcacions, els quals han elaborat plats amb el porc com a element central.
1: I en esports comença el compte enrere per conèixer el nou pilota d'or, Robert
16: Prat. De fet, avui es tanca la votació per escollir aquest guanyador de la pilota d'or. Kane, Lamin, Mbappé, grans favorits, Alexia Putellas també. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu. I l'Ilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'UCAM Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
1: Ara són les 6:36. De seguida t'ampliem què està passant amb la redacció del matí, també els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans mirarem cap a les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units. Queden 36 dies i aquesta és l'anàlisi que ens fa avui Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
4: Good morning, Catalunya. Les eleccions de mig mandat als Estats Units estan demostrant la distància sideral que es troba entre allò que expliquen els mitjans de comunicació i la vida real del comú. Sobre el paper, si hom consulta la premsa yanqui, veurà que dia rere dia els periodistes dediquen milers d'articles a explorar el futur i els perills de la intel·ligència artificial. Però per molt que els americans estiguin agafant tirri als nous senyors feudals de la tecnologia, no hi ha cap enquesta en què els perills de la IA apareguin com la primera preocupació de l'electorat. Pots consultar mitjans de dretes o d'esquerres, però la majoria coincideixen en les mateixes qüestions. L'augment del cost de vida, els preus impossibles de l'habitatge, del gas o l'electricitat i les conseqüències d'una immigració descontrolada. D'això és el que intenten parlar els candidats, mentre presidents i expresidents tot el sant dia parlen de Sam Altman i Elon Musk.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
9: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
22: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
23: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
24: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
22: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat. Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
18: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
14: Cada migdia a les 2 amb Òscar Fernández.
18: I a partir de les 3,
22: l'espai de reflexió a la tertúlia.
25: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb l'humanitat?
26: I em va vindre a dir sí.
27: Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
25: El més perillós és que escapi el nostre control.
28: I per aquí jo crec que s'hauria d'anar al debat.
14: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
18: 6:45 del matí.
2: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
18: Catalunya es desperta pendent de la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la ciutat.
0: Les primeres accions estan convocades aquest mateix matí en 4 punts de la capital catalana, la Meridiana, la plaça de Sants, els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcaraz, el portaveu del sindicat.
29: I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
0: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb 4 punts innegociables: contractes de lloguer indefinits, congelació de preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Porta del Sol de Madrid per exigir solucions a aquesta crisi de l'habitatge.
18: Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge textualment per aprovar demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura.
0: En un acte de partit, el president espanyol s'ha dirigit directament a la dona desnonada de 87 anys.
30: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
0: Suma adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Yolanda Díaz.
5: La derecha que se retrate votando, que se retrate votando y nosotros movilizándonos. Por lo tanto, bienvenida la acampada de Sol. Que se movilicen mucho y más.
0: I el secretari general de Junts, Jordi Turull, també s'ha obert al pacte.
6: Nosotros somos partidarios de que este martes vayan estas medidas de parar los pies a los fondos buitres que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
0: Mentrestant, des d'Esquerra, Oriol Junqueras ha reclamat que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar també desnonaments vulnerables. El PP, en canvi, acusa Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys.
18: A tot això, els Mossos d'Esquadra veuen possible que Catalunya també es convoquin acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid.
0: Davant d'aquest escenari, el cos garanteix que preservaran el dret de concentració i manifestació. Ho afirma la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catana, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
7: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
18: Avui al matí de Catalunya Ràdio, Ferran López, el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que s'estrena al càrrec. I un parell de qüestions més que us destaquem aquest matí. D'una banda, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitar els tràmits.
0: Des de mitjans de juliol, si la persona que ho demana no hi té inconvenient, el procés es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi un familiar o cuidador habitual. Directora general d'Autonomia i Personal i Discapacitat és Sílvia Sobirana.
8: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta. Però si jo vaig un expedient i dic quan tribut la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Aquesta nova manera d'avaluar prevista en el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per cuidador no professional.
18: I l'altra qüestió destacada de les últimes hores, encara se'n saben pocs detalls, però el Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
0: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons en el tram, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investiga des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria objectiu legítim.

0: I aquesta matinada hem seguit els MTV Video Music Awards i han acabat amb un nom, Marta Viana, Taylor Swift.
1: Sí, és l'artista més premiada de la història. Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, i durant la gala també s'ha estrenat un altre videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: I aquí també a les últimes hores...
2: Porto amb mi les coses que em vas dir. El teu amor, el meu verí.
0: El tradicional piró musical ha posat fi a les festes de la Mercè de Barcelona.
1: Per primer cop s'ha fet a la platja amb una playlist triada per Josep Montero d'Oques Gràcies, on només hi ha hagut dues cançons en castellà. L'Ajuntament no dona xifres de públic, però diu que els 5 dies de concerts i actes culturals han tingut un seguiment multitudinari.
0: Com ha anat això, Ignasi Abad?
3: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'Avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piró musical. Es van llançar al cel una tona i mitja de polvo amb figures pirotècniques noves i canvis de color sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, el Petit de Calaril, Rita Vallès, Maria Arnal i, sobretot, Oques Gràcies, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Cruz. Del repertori internacional, d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Pràcticament 6:45 del matí, el que també ha acabat aquest diumenge és la Setmana del Llibre en Català i ha tancat amb 130.000 visitants i un rècord de vendes.
1: Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: Berta Torrades.
4: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
5: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
4: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I les estrenes.
6: I believe there are monsters born in this world to human parents.
1: Actrius com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo, Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
0: Les repassem amb l'Òscar Callau.
7: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, que adapta l'obra magna del Premi Nobel John Steinbeck, un gran drama familiar i generacional que en aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge antiheroic de Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. Sicaris, armes, drogues i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada. La mallorquina Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada del thriller Reina Roja, Loba Negra a partir de divendres a Prime Video.
0: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, sembla que entre avui i demà arriben pluges i tempestes a moltes comarques. Eloi Curdomí, com anirà això? Bon dia.
8: Bon dia. Mira, sí, avui, de moment, aquest matí una mica de pausa, perquè les tempestes les tenim sobre el mar i són molt puntuals. A mesura que vagi passant el dia, mig matí i migdia, arribaran les tempestes a la costa i al prelitoral, en qualsevol punt d'aquest sector, preferentment entre el nord de Tarragona, costa central, i després, de cara a la tarda vespre, moltes d'aquestes tempestes també podrien aparèixer en alguns llocs del Prepirineu, potser de forma més irregular en altres llocs de l'interior. Poden ser xàfecs forts i descarregar alguna pluja doncs, de més de 20 litres en mitja hora, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya. El problema és que a partir d'aquesta nit matinada, augmenta la inestabilitat amb més humitat, amb més aire fred en altura i també amb més aportació doncs, de calor i d'humitat del Mediterrani, i tot plegat farà que aquestes tempestes puguin ser més fortes i més violentes, i poden afectar en qualsevol punt de Catalunya. Ara mateix, en els models que estem veient, les acumulacions més importants, que poden passar als 50, fins i tot 100 litres per metre quadrat, ens les situen a la costa i prelitoral de Barcelona, també les comarques de Girona, i atenció en alguns llocs del nord del Pla, a Lleida i del Prepirineu, perquè demà també podríem tenir algunes
9: deixar precipitacions fortes.
0: Ho seguirem. Gràcies, Eloi. Pel que fa a la mobilitat i carreteres, Maria Fernández Noguera.
10: Retencions a totes dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat, a l'AP7 en sentit sud a l'altura de Cerdanyola del Vallès, a la C58 en tots dos sentits i a la C17 a Parets del Vallès en sentit Barcelona. Circulació intensa a l'A2 a Castellolí en sentit Lleida per un carril tallat. Pel que fa al transport públic, alguns retards, com els 20 minuts de demora en el primer tren de l'R11 que ha sortit de Barcelona en direcció a Portbou i en el mitjana distància de Barcelona a Móra la Nova.
11: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
12: Avui hem rebut el missatge de la Joana, de Barcelona. Es queixa d'una situació viscuda durant les festes de la Mercè. Concretament, la presència de grups organitzats de turistes a la plaça Sant Jaume durant la celebració d'actes de cultura popular.
13: Hem diades així, que a la plaça ja no s'hi cap i que volem gaudir de la festa major nostra. Només falta que ens haguem de preocupar de no obrir passadissos perquè aquesta gent vagi amunt i avall. Crec que s'hauria de regular.
12: L'Ajuntament respon que no ha rebut queixes d'aquest tipus a través dels seus canals oficials, però assegura que en pren nota i que analitzaran la qüestió de cara a properes edicions de la festa major.
11: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
1: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Aquest matí el preu del petroli de Brent repunta més d'un 2%, s'enfila per damunt dels $106. A l'Àsia, amb la pujada del cru, la borsa de Seül cau un 2,30%. A Europa, divendres, els parquets van tancant verd davant la proposta de l'Iran als Estats Units per reobrir Hormuz. L'IBEX va rebotar un 0,65% després de dues sessions de caigudes i avui obrirà des dels 19.700 punts. Als Estats Units, el Dow Jones va tancar divendres amb una crescuda de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
15: 10 anys.
16: Els llums s'han apagat.
17: Espera, espera, aquesta ja la van fer pels 1.000 programes.
15: Tens raó, anem al gra, que aquests 10 anys s'han de celebrar.
17: I ho farem amb un programa especial.
15: El dimarts 29 de setembre.
17: Amb els col·laboradors d'avui.
15: I amb veus i protagonistes que ens han acompanyat durant aquests 10 anys.
17: 10 anys d'esports.
15: 10 anys de ràdio.
17: 10 anys de Tot Costa.
11: Tot Costa, una dècada. De dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre. I el dimarts 29 de setembre, festa grossa.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Amb un horari nou.
19: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
14: Catalunya Nit.
18: Un informatiu en profunditat.
19: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
14: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
19: Amb horari nou.
18: De 9 del vespre a 11 de la nit.
19: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: 10 minuts i les 7 del matí, que espero us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Barcelona. Marc Jurado, bon dia.
20: Bon dia.
0: Girona, Núria Paraire, bon dia.
21: Bon dia.
0: A Tarragona hi tenim el Ricard Buigas, bon dia.
22: Hola, bon dia.
0: I des de Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
23: Hola, bon dia.
0: Comencem a Barcelona. A banda de les protestes i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, avui serà notícia de línia 8 de ferrocarrils, Marc.
20: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al POU de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura a la ciutat de Barcelona. El Palau de la Música s'inaugura la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals. A més, el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i també el 16è torneig de dramatúrgia catalana.
0: Al sud del país, la consellera de Recerca i Universitats presentarà avui les inversions previstes per potenciar la recerca i la innovació de l'Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud, Ricard.
24: Sí, l'IRB Catalunya Sud és com es coneix ara l'antic Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. És un organisme important en l'àmbit de la recerca perquè integra els hospitals universitaris de Tarragona i l'Ebre de la mà de la Universitat Rovira i Virgili. Ara mateix hi treballen 400 persones. La consellera Núria Montserrat presentarà aquest matí a les 9 les inversions del govern per millorar les infraestructures, o sigui, els espais de recerca i innovació del campus de l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona.
0: Més coses a les comarques gironines. Avui sabrem el balanç de la temporada que fa el sector turístic, Núria.
2: Doncs sí, perquè avui se celebra una de les cites de referència. La Federació d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Girona organitza un acte on hi van representants del sector, però també de les administracions. I això permet que el president de la Federació, Antoni Escudero, aprofiti per fer-los arribar les seves reivindicacions i demandes. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com les terrasses. Veurem aquest any què reclamen. Organitzen en motiu del Dia Mundial del Turisme, que va ser ahir, 27 de setembre.
0: I avui a les comarques de Lleida es parlarà de l'impacte del pla del govern sobre energies renovables, el Plàter, en el món rural, Estela.
9: Sí, ho farà la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa, i pel lloc de la convocatòria han triat el Carràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. I del Pallars Sobirà parlarem d'un projecte per recuperar un espai natural a la cua de l'embassament de Borén, a les Valls d'Àreu, al Parc Natural de l'Alt Pirineu, i farà obres per restaurar-ne flora i fauna, ordenar l'accés de vehicles i fer-lo accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
0: Doncs així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
21: Avui mateix es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. S'ha descartat cap lesió greu, mentre que l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'Ucamp de Múrcia. Derrota de la penya a la pista del Breogán.
0: Ara, el comentari esportiu amb Laia Tudel.
22: La cursa per la pilota d'or és la gran motivació ara mateix de Lamine Yamal. Es va veure dissabte a Wembley, en un gran escenari i en un gran partit entre la campiona del món i l'Anglaterra de Kane. Lamine va voler demostrar al camp el que afirma en cada entrevista, que és el millor del món i que es mereix la pilota d'or. Només 19 anys i li agraden els grans reptes i no li fa por fulminar-los a cop de precocitat. Si és veritat que el sentit del vot per la pilota d'or es decideix en aquests mesos, és evident que Lamine li ha guanyat la partida com a mínim a Kylian Mbappé.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
26: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
27: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
28: Que creixis la cultura del dia aquí a Xina.
26: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
26: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan falten 4 minuts per les 7 del matí, el més destacat a la televisió amb Mariola Cubells. Avui sobre la picabaralla entre les periodistes de La Sexta, Andrea Ropero i Carmen Porter, per la cobertura del desnonament de Mari Carmen.
29: Carmen Porter, la copresentadora de Horizonte, a Míquer Jiménez, va insinuar el programa, després de que l'Intermedio fora l'únic mitjà que va mostrar el desnonament de Mari Carmen des de dins de la casa, que potser li havien promès alguna cosa a la dona. La reportera que estava allà, Andrea Ropero, li va respondre: més empatia i menys bulos. Iñaki López també li va contestar. Li va dir que a La Sexta no necessitaven enfangar-se. Estic super a favor d'alçar la veu contra la desmesura i destacar la diferència entre una informació, que és el que va fer la Ropero, i el que cada dia fa Carmen Porter al seu programa.
0: I a la recomanació del dia, arran de la celebració del 4th Congrés de Justícia Feminista a Barcelona, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie El Caso de Laura Stern.
30: Una de les estrenes potents de l'any a França, de només 4 capítols, però de molta intensitat. L'actriu protagonista, espectacular, es posa en la pell d'una farmacèutica i mare de família que funda una associació d'ajuda a víctimes de violència masclista i esclata quan una de les seves companyes és assassinada a sang freda, en part per la incompetència de les institucions a l'hora de protegir-la. I és aleshores quan ella decideix prendre's la justícia pel seu compte. Responsabilitat col·lectiva i una gran denúncia. Si teniu l'estómac fort, El Caso de Laura Stern és a Filmin.
0: I què deien els altres divendres, Jovany?
31: Divendres vam sentir com l'actor Carlos Bardem derrapava fort quan intentava erigir-se com a líder veïnal per aturar el desnonament de la Mari Carmen.
1: Paquita no està sola, Mari Carmen no està sola.
31: Qui no intentava aturar el desnonament, més aviat al contrari, és Carlos Herrera.
3: És que no puede haber desahucios, no, desahucios tiene que haber. ¿Cómo que no puede haber desahucios? Claro que tiene que haber desahucios.
31: Sort que aquí ens divertíem amb l'Eduard, un concursant del programa que responia literalment el que li donava la gana. 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps.
4: 23 de febrer.
31: És una opció que no t'he donat.
0: A veure, repetim-la.
31: Sí. 24 a quarts d'11, sentirem què diuen els altres avui.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen atenció avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. El primer acte del president espanyol és al migdia, però ja hi ha quatre protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
1: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Carazo és la portaveu del sindicat.
2: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
1: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb quatre punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Protestes, per tant, a Barcelona, que veurem com acabaran, perquè algunes veus apunten que podria haver-hi també una acampada a Barcelona en les properes hores. Però mentrestant continua l'acampada a Madrid. Anem cap allà, Puerta del Sol. Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: És el segon dia d'acampada i ara mateix com està l'ambient?
3: Doncs mira, molta gent encara dormint i ara mateix unes 350 tendes aquí plantades. Com deies, és la segona nit que dormen aquí. Alguns fins i tot al ras, amb màrfegues, amb mantes, amb cartrons, perquè no tothom entra a dins de les tendes. Moltes pancartes també han instal·lat uns toldos. A partir d'avui uns tendells s'espera que avui, a partir d'avui, comenci a ploure aquí a la ciutat i no marxen, eh? El que ens diuen és que almenys fins demà la pressió volen que sigui total. Demà que s'ha d'aprovar aquest decret d'habitatge en el Consell de Ministres. Algunes persones comencen a desfilar davant de nosaltres, porten sacs, porten també algunes mantes, alguns han fet guàrdia tota la nit desperts aquí en aquesta acampada. La veritat que de moment molta tranquil·litat. La Puerta del Sol, que 15 anys després del 15M es torna a convertir en símbol de la lluita contra la precarietat a l'habitatge.
0: I les protestes busquen també pressionar el govern espanyol, perquè demà és quan el Consell de Ministres hauria d'aprovar aquest decret ambiciós.
4: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
0: El problema és que Pedro Sánchez negocia in extremis per posar d'acord tots els partits del bloc de la investidura. I aquí és on hi ha interessos molt diversos. Pol Foradada.
5: D'entrada, el soci de coalició Sumar, que amenaça fins i tot de trencar si el text es queda curt. De fet, aquest cap de setmana hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern del qual ella n'és vicepresidenta.
6: Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
5: A l'altra banda hi ha Junts, que aixeca la veu contra els fons voltor, però demana garanties per al petit propietari. Jordi Turull.
7: De parar los pies a los fondos buitres, que no podrán pasar episodios como los que hemos vivido, y a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
5: O Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments als vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
8: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
0: Sobre aquesta mobilització ciutadana i la possibilitat també que Barcelona acabi

0: una acampada com Madrid. Avui en parlarem àmpliament a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 i també amb el nou director general dels Mossos, Ferran López. Serà la primera entrevista audiovisual que concedirà des que va rellevar Josep Lluís Trapero.
1: La nova comissària en cap, Sílvia Catà, d'entrada posa l'accent en defensar el dret a la protesta. Són paraules aquesta nit al vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
0: I encara és molt aviat per saber si tot plegat pot acabar amb un nou 15M, però la crisi desencadenada per aquest desallotjament de la Mari Carmen ja ha superat fronteres.
3: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid, outside the building, Mari Carmen was evicted.
1: I aquests dies a la Porta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la fira immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després han acabat acampats. Confien que aquesta onada arribi també a altres capitals europees.
0: El que sentia era una crònica, en aquest cas, de la BBC. I aquest matí farem seguiment de les mobilitzacions, especial Matí de Catalunya Ràdio per seguir-ho, i també ho analitzarem a l'Àgora del Matí amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
5: Avui és dilluns 28 de setembre, comencem el dia amb 23 graus a Riba-roja d'Ebre, 21 graus a Canet de Mar, 16 graus a Sort i 15 graus a Sant Hilari Sacalm. Tenim un ambient força xafogós arreu de Catalunya, amb molta humitat, i amb possibilitat que avui es formin alguns ruixats, alguns xàfecs o tempestes també, en punts del litoral i prelitoral. Això passaria entre mig matí i primeres hores de la tarda. Després, de cara a la tarda, també se'n podrien formar alguns en alguns sectors del Prepirineu o altres ruixats més irregulars en altres llocs de Catalunya. Compte aquesta pròxima nit, matinada i demà, perquè les tempestes poden ser més fortes en qualsevol punt de Catalunya. Els models d'avui ens indiquen que les més fortes caurien entre el litoral i prelitoral de Barcelona, nord de Tarragona, Girona i també al Prepirineu, al voltant del Montsec.
6: Això pel que fa al trànsit. Pel que fa a les carreteres, ens despertem amb cues per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha retencions a la P7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, i a la 2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
0: Ara són les 7:07. I repassem el que cal saber d'aquest dilluns 28 de setembre del 2026 amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Lara García. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Agilitzades.
8: Les valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer des d'aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. Aquesta nova manera d'avaluar prevista el Pla Cura s'utilitza per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a cuidador no professional.
0: Mar Riera.
9: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
10: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és que hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tinc una mitja d'acord amb aquest nou model que estic ara, estem molt per sota dels 60 dies.
9: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Mar Riera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nova teràpia nascuda atenció a Mataró.
11: Ho explica El País. Una farmacèutica de Mataró, Minorix, ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret, és l'adrenoneucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys.
12: D'altra banda, El periòdic explica que a la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nou nat aquesta malaltia a través del cribratge neonatal de Catalunya.
0: Carregats d'explosius.
8: És com anaven al Regne Unit les 5 persones que han detingut a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga si preparaven un atac. Com a mesura preventiva, les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit.
11: La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir 5 persones. Molts avions nord-americans van sortir de d'aquesta base anglesa per atacar l'Iran. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que seria un objectiu legítim. Donald Trump diu que els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps.
0: Lluny de ser autosuficients.
12: En defensa, la Unió Europea encara està lluny de complir el seu propi objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. És el Tribunal de Comptes Europeus qui dubta que aquesta fita es pugui assolir, tot i l'augment de la despesa militar dels governs arran de la guerra a Ucraïna.
8: Els ministres de defensa de la Unió Europea discutiran de tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
7: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
13: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra d'alta intensitat.
7: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I parlem també d'aquesta alerta que hi ha en els serveis d'intel·ligència europeus per possibles atacs. Diu que la guerra híbrida està escalant. Festius recuperats.
11: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
14: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
15: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
16: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
14: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també estarem pendents de la crisi agrària.
12: El govern i sindicats aborden avui la taula agrària la crisi del sector marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
11: Sobre la taula, la tracturada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona.
0: Guanya terreny.
12: L'avió, els trens en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid creixen els vols entre el Prat i Barajas i reculen els usuaris de l'alta velocitat.
0: I en surt.
11: En un vol de Delta Airlines que feia el trajecte entre Barcelona i Boston va haver de fer un aterratge d'emergència a la ciutat portuguesa de Porto després que es detectés fum a la cabina per causes que no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i dos homes estan ingressats per inhalació de fum, tot i que estan estables.
12: L'aparell transportava gairebé 300 passatgers. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una estona curta les operacions.
0: I ja tindran residència.
11: A Bellver de Cerdanya, que estrenarà l'esperada ampliació de la residència de gent gran a partir de principis de l'any que ve.
0: I en plana cultural, només artistes catalans i internacionals.
12: Josep Montero de Casgrasses, que ha fet per al Piro Musical de la Mercè. A diferència d'altres anys, només hi ha hagut dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons toques El petit de Cal Laril, Rosalia, Jo Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
0: Rècord de vendes.
11: A la setmana del llibre en català, que ha tancat aquest cap de setmana amb 130.000 visitants.
0: Berta Torrades.
17: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
18: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
17: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, voten.
19: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la Pilota d'Or. Mbappé, Kane, Lamine i Alexia Putella són els grans favorits al premi. L'ex blaugrana Joao Félix creu que Lamine mereix el reconeixement. Són declaracions al diari AS.
20: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Eric han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
19: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu, i l'Ilern a Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet. El València debut amb victòria del Girona davant l'UQAM de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breogán.
0: Un minut, serà un quart de vuit del matí. Anem al quiosc.
21: Bon dia des del quiosc del costat de la ràdio. Ara mateix aquí tenim uns 21 graus de temperatura i podem saludar el Calet.
22: Molt bon dia, Catalunya, i bon dia a tothom.
21: Com ha anat el cap de setmana, Calet?
22: Treballant, però bé, bé. Han baixat molt les temperatures, podem respirar tranquils i podem gaudir del bon temps.
21: Gràcies, Calet. Doncs el tenim content. A les portades dels diaris avui trobem les protestes per l'habitatge. El País titula que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol a Madrid. Ho acompanya d'una gran foto on veiem milers de persones manifestant-se. El vessant més polític, però, el trobem a la resta de diaris. L'Ara parla de negociació contrarrellotge per aprovar el decret d'habitatge. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein. I avui també escola les portades de tota la premsa catalana, el piró musical de la Mercè, amb imatges espectaculars i altres temes d'avui. El diari Ara destaca que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella. I el periòdico avisa que el tancament de bocadors obligarà a incinerar més residus.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
23: Una escapada a la tardor pot ser només un pont, o en viatges al Corte Inglés pot ser perdre's pels carrers de París, allargar la sobretaula a Roma, o descobrir aquell lloc que fa tot un any que hi vols anar. Aprofita els ponts de tardor en viatges al Corte Inglés. Reserva ara des de només 15 euros i gaudeix de fins a un 25% de descompte. Consulta les condicions a viatges al Corte Inglés.
24: En 20 anys hem vist avenços tecnològics inimaginables. La intel·ligència artificial ha arribat a les nostres vides. Hem vist el nostre país guanyar 2 mundials. Però en aquests 20 anys hi ha una cosa que no ha canviat. El nostre compromís de ser el millor aliat dels professionals. 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Informa't al matí de Catalunya Ràdio. Barcelona.
25: Com anem? Bon dia. Passa un minut, un quart de vuit del matí. Us informa Marc Jurado per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Sant Vicenç de Castellet, 19 a Montornès del Vallès i 20 a Sant Just d'Esvern. Trànsit, Mireia Sala.
6: Retencions per entrar a Barcelona per la C58, per la Pota Nord i el primer tram de les dues rondes des del Nus de la Trinitat. També hi ha cues a l'AP7 a Mollet i a Villaterra, en sentit sud, a la B23 a Sant Feliu, la C17 a Parets i a la 2 al túnel del Bruc, en sentit Lleida, per un accident.
25: Atenció a la dada. En els últims 5 anys, els robatoris amb força durant l'estiu en domicilis a Sarrià, Sant Gervasi i a Barcelona s'han reduït.
6: Concretament, a més de la meitat.
25: Maria Guixà.
26: Aquest estiu n'hi ha hagut un 53,5% menys que l'any 2022. S'han denunciat 86 robatoris i s'han detingut 34 persones. Joel Pérez, caporal de patrimoni de Sarrià, Sant Gervasi, explica que els lladres acostumen a ser grups d'Europa de l'Est amb antecedents que es desplacen a Barcelona en època de vacances.
27: Les persones que s'hi dediquen a això, doncs, tenen una elevada reincidència i saben perfectament com treballar aquest delictiu. No?
26: Els 34 detinguts acumulen 184 antecedents policials amb una mitjana de més de 5 cadascun. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
25: Més notícies. I més successos. Ara al Vallès Oriental, dues persones han acabat a l'hospital després d'una baralla a la Festa Major de Vallromanes.
11: Durant la nit jove de la Festa Major d'aquest municipi, l'incident va passar de matinada. Els serveis d'emergències van atendre els ferits al mateix lloc.
6: Ara els Mossos investiguen els fets per aclarir les circumstàncies de la baralla. Ho llegim al 9-9.
25: A Osona, Unió de Pagesos reclama més preu per la llet davant l'augment dels costos.
11: Demanen que els nous contractes de compra de llet, que es renovaran a partir de l'1 d'octubre, incorporin l'augment dels costos que assumeixen els ramaders.
6: El sindicat alerta que la palla s'ha encarit un 70%. El pinso un 96% i l'alfals un 23%, a més de l'augment de l'energia i els combustibles. Considera insuficient l'increment d'entre 1,5 i 3 cèntims per litre que ofereix la indústria.
25: I a Barcelona, la Palangana de Sants torna a tenir aigua.
11: La font ornamental de la placeta de Ramon Torres Casanova, coneguda com la Palangana, torna a funcionar després de 3 anys aturada.
6: L'Ajuntament ha reparat la instal·lació i ha retirat les tanques que l'envoltaven.
25: I cultura. Més enllà del piromusical de la Mercè, del qual Josep m'ha explicat els detalls, us diem que aquesta nit a la sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer el lliure i Com vaig aprendre a conduir de la Beckett són els muntatges més nominats. I també avui a Esparreguera. Comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca, que es podrà gaudir fins al 4 d'octubre, fins diumenge d'aquesta setmana. Ara passen 4 minuts d'un quart de 8 del matí. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio.
2: Vols impulsar el futur de la teva empresa? El 20 d'octubre, vine al Sagitt Business Connections al World Trade Center Barcelona. Intel·ligència artificial, innovació i casos reals per impulsar el teu negoci. Amb Marc Genem i Juanma López Iturriaga. Inscriu-t'hi gratis a sagitt.com. Places limitades.
3: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
5: 12.435, 12435 de la sèrie 7007.
3: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Els sons del matí.
8: Per això fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts d'aquesta situació, a dir-li a la cara, a deixar clar que no acceptarem una farsa.
9: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
10: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
13: De parar los pies a los fondos buitres que no podran passar episodis com els que hemos vivido.
28: La prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
29: I la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
30: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
31: Ho entenem, tenen raó, tant estarem al seu costat.
32: T'han presentat el socio en el casino i t'han echat bola negra. ¿Y eso por qué? Que soy homosexual.
0: Aquests són els sons del dia i ara la mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia en Francesc Soler. Contrarrellotge.
12: Locució adverbial, amb el sentit d'actuar molta pressa o urgència per acabar alguna cosa abans d'un termini fixat. Pedro Sánchez assegura que treballa contrarrellotge perquè demà el Consell de Ministres aprovi el decret de l'habitatge. El desnonament de la Mari Carmen ha canviat la narrativa d'aquest tram final de legislatura. Dels migrants que malviuen com poden a Ceuta, des de l'entrada massiva del juliol, els acampats a la Puerta del Sol per la insostenible crisi de l'habitatge.
0: Pont aeri.
12: Línia aèria generalment entre dues grans ciutats, amb un trànsit gairebé ininterromput. Avui us expliquem que l'avió guanya terreny al tren als desplaçaments entre Barcelona i Madrid arran de la pèrdua de confiança de molts clients justament per les interrupcions de servei dels darrers temps. Quan semblava que el pont aeri ja era història, de fet, com la mítica discoteca homònima, podríem dir que ha tornat a tota màquina.
0: Autosuficient.
12: Que té prou mitjans o capacitat per mantenir-se sense dependre de factors externs. La Unió Europea ho té cada cop més difícil per complir el seu objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Un informe revela que hi ha una forta dependència militar dels Estats Units, no es podia saber, i que falta coordinació entre els governs europeus, per sorpresa de ningú.
0: Posem-hi tres xifres ara amb l'Anna Garcia. 7.300.
33: Són els vols que hi va haver entre l'aeroport del Prat i Barajas entre el gener i el juliol. És un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el març i el juny respecte al segon trimestre de l'any passat.
0: 52.
33: Bellver de Cerdanya estrenarà l'ampliació de la residència de gent gran a principis de l'any que ve. Després de 4 anys d'obres, l'edifici està acabat i només falta el mobiliari perquè passi de 30 places actuals a tenir-ne 52. L'any vinent està previst que es comenci a construir la nova residència pública de la Seu d'Urgell.
0: 130.000.
33: Són els visitants que aquest cap de setmana han passat per la Setmana del Llibre en Català. L'esdeveniment ha assolit el rècord de visitants i també de vendes, unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com el gran aparador del llibre en català.
0: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solana. A la primera imatge hi veig una noia que està rentant plats. Per l'espai sembla un bar o un restaurant. perquè al fons hi ha com una taula. La noia té l'aixeta oberta i està esbandint una petita safata.
11: Efectivament, és un restaurant en concret del centre de Manacor i la particularitat és que disposa d'un sistema d'osmosi. És la imatge que ha triat Lara per explicar que beure de l'aixeta és un privilegi per a 145.000 illencs. Explica que nitrats, salinització i sobreexplotació degraden les reserves de les Balears. Diu que Manacor, per exemple, és la ciutat més poblada d'Espanya on quan s'obre l'aixeta no hi raja aigua potable.
0: A la segona imatge hi veig focs artificials damunt la platja i molta, també moltíssima gent mirant-ho.
11: És una imatge que parla per si sola i que veiem avui als diaris i a les xarxes, ho vam poder veure ahir també per TV3, és el Piro Musical que ha tancat les festes de la Mercè de Barcelona i que aquest any per les obres a Plaça Espanya s'ha fet a la platja, la Nova Icària.
0: I a la tercera imatge hi veig un obrer lligat amb un arnès damunt d'una escala i foradant també amb un trepant al sostre d'un edifici nou. Veig que a l'edifici hi ha pilars i plantes, però que encara no té parets.
11: Una fotografia que veiem al periòdico i que en concret és d'un immoble que serà d'habitatges d'Esplugues de Llobregat. El titular que l'acompanya és que Espanya té gairebé 1 milió d'obrers menys que en el boom del 2008. En un moment de la crisi de l'habitatge, el sector alerta que més del 55% dels obrers tenen més de 45 anys i defensen que cal industrialitzar el sector.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara ve del temps.
0: 7:24 i avui a La cara ve del temps analitzem la situació meteorològica que provocarà tensió, pluges fortes les properes 24 hores. Eloi Cordomí, bon dia.
14: Bon dia. Sí, tornem a tenir al davant una situació molt complexa, potser de les tres que hem viscut aquest setembre la més difícil de pronosticar. M'explico, normalment quan analitzem una situació de pluja forta, de seguida veiem una pertorbació atmosfèrica que motiva aquestes tempestes. No sé, un front, una borrasca, una dana, alguna cosa que mirant els mapes de tota la vida ja intuïm què passarà. Avui no tenim res de tot això. Avui hem de mirar amb lupa tots els indicadors meteorològics per entendre per què alguns models ens marquen acumulacions de 50 o 100 litres per metre quadrat de cara a aquesta nit i demà. Bàsicament el que tenim és aire calent en superfície, també un vent de mar cap a terra molt persistent, que amb el relleu de Catalunya afavorirà l'aparició de tempestes, un mar calent a 26-27 graus encara a aquesta època, i sobretot també preveiem una atmosfera molt humida a tots els nivells. Fixeu-vos que tornem a tenir els elements típics d'un clima tropical, i per tant les pluges que cauran també poden arribar a tenir una intensitat tropical. D'aquí menys de 10 minuts intentaré detallar on poden caure aquestes pluges més fortes.
7: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
4: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
15: Divendres, l'Enigmàrius feia l'arbre fruiter doblement productiu. I la resposta era Nesplé. El Nesplé és un arbre fruiter. Ple. Amb R final pot voler dir plaer, però també molt. I quan el Nesplé n'és ple de nesples, doncs també resulta molt productiu, doblement productiu. Avui dilluns, un Enigmàrius domèstic. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor de 5 lletres. El portes a l'altar perquè és un gran tenidor. 5 lletres.
4: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció a aquest titular que circula. 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara. Marc Amorós, bon dia.
16: Bon dia. La iniciativa, segons la notícia, és construir una muralla d'arbres que vagi de punta a punta del continent africà. En total, 8.000 quilòmetres d'arbres, amb l'objectiu d'aixecar una gran muralla verda que aturi l'expansió del desert del Sàhara. Diu la notícia que la iniciativa pretén també lluitar contra el canvi climàtic i recuperar terres per potenciar l'agricultura de la zona. També assegura la notícia que la muralla d'arbres seria visible des de l'espai i que pretén convertir una acció mediambiental en una acció comunitària que implica 20 països africans diferents. La intenció d'aquesta iniciativa és tenir la muralla de gegant d'arbres acabada el 2030.
0: I això és real o fals?
1: El matí de Catalunya Ràdio.
17: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
18: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
17: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
18: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
16: Som-hi, real o fals, a veure si ho heu encertat. La notícia que ara circula i que diu que 20 països africans porten des del 2007 intentant construir una muralla gegant d'arbres per aturar l'expansió del desert del Sàhara és una notícia real. La iniciativa es va impulsar el 2007, però actualment ha quedat completament descartada i es considera un fracàs. Des d'aleshores només s'ha aconseguit fer el 4% d'aquesta muralla i pel camí han mort milions d'arbres plantats per culpa de la disminució de les pluges i l'augment de les temperatures.
0: Gràcies, Marc.
16: Adéu, bon dia.
0: Hi ha un minut per arribar al punt de 2:15. Sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb la Carme Ruscalleda.
2: Ahir diumenge, a la Fira de Calella, vaig tenir l'honor de posar en valor un plat sambolenc de cuina de bord. Pop amb patata i col amb allioli. Actualment el pop és un producte preuat. Ens interessa el pop roquer, el que té a les potes dues fileres de ventoses. El més econòmic, el pop blanc, només en té una de filera de ventoses a les potes. Si el volem cuinar a casa, ben net, posem-lo uns 4 dies al congelador. Quan jo era petita no en teníem de congelador. S'apalissava amb la pala de rentar per estovar-lo. Però ara mateix podem comprar unes potes de pop ja bullides. Què n'opinarien els pescadors que cuinaven a bord?

0: Són 8:15. I avui és dilluns 28 de setembre i atenció perquè des d'aquesta hora fins demà tenim avisos per intensitat de pluja a tot el litoral i al prelitoral. De moment ens despertem amb 15 graus a Perafita, 20 al Pantà de Siurana i 19 en aquest cas a Cabrils. El dia en què entrevistarem a 9:15 del matí el nou director general dels Mossos, Ferran López. I què hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Sílvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia.
2: Que aquest matí hi ha 4 protestes convocades a Barcelona per reclamar un habitatge digne aprofitant la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana. Són al carrer Tarragona, a la Meridiana, a la plaça de Sants i al carrer Sant Agustí de Gràcia.
1: Això mentre continua l'acampada a Madrid, milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin un decret sobre habitatge ambiciós.
2: Us avança Catalunya Ràdio, les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
1: Els ministres de defensa dels 27 es reuneixen avui per parlar de protocols a seguir en cas d'atac híbrid de Rússia.
2: Això mentre la Unió Europea admet que encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir del 2030.
3: En esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, es descarta cap lesió greu i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet al València. Debut en victòria del Girona davant l'Ucan de Múrcia, derrota de la penya a la pista del Breogán.
0: I pel que fa al temps, com dèiem, una situació molt complexa, l'Oi ens deies que potser de les tres que hem viscut el mes de setembre, la que més...
4: La més difícil de pronosticar, sobretot. De fet, el que preveiem és que aquest matí puguem tenir algun primer xàfec o alguna tempesta al litoral i prelitoral. A la tarda també se'n poden formar al voltant del Prepirineu i la part més forta ens arriba la pròxima nit i demà, perquè poden aparèixer aiguats forts en més llocs de Catalunya. Amb els mapes d'aquest matí els preveiem al litoral i prelitoral de Tarragona i Barcelona, en alguns llocs de l'interior de Girona i també al voltant del Montsec, nord del Pla Lleida, Prepirineu de Lleida. En aquests sectors en podem tenir les pluges més fortes a partir de la pròxima nit i demà.
0: Però, per tant, no podem preveure ben bé què és el que caurà.
4: És difícil. De fet, hi ha models que ens estan marcant pluges de més de 50 litres, alguns que poden fregar els 100 litres per metre quadrat, i puntualment algun primer model que està sortint aquest matí ens marca acumulacions de 150, gairebé 200. Llavors hem d'acabar de valorar amb tots els que vagin actualitzant-se les pròximes hores si li podem donar credibilitat a aquestes sortides.
0: Amb el que estàs dient, Eloi, hauríem de també donar un missatge de prudència a la ciutadania, més enllà dels avisos que veig que avui no està previst, per part de l'administració sí que cal tenir sentit comú. És a dir, si veiem que plou molt, doncs ens esperem quiets on estiguem i vigilem també per la nostra pròpia seguretat.
4: Exacte. És a dir, el que preveiem durant el dia d'avui és aquests ruixats molt irregulars. I llavors, a partir de la nit, és quan sí que preveiem aquestes pluges que poden ser més fortes i demà en qualsevol moment del dia, tant al matí com a la tarda. De fet, les més intenses les preveiem de cara demà a la tarda. Per tant, és possible que en pròximes hores també hi veiem com s'eleven alguns avisos aquí a Catalunya.
0: Doncs estarem pendents. Eloi, gràcies. Bon dia.
4: Fins ara.
0: I mobilitat també a aquesta hora amb la circulació tallada a la R8 i retards també a l'R2 Nord per una incidència a la infraestructura. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. A l'R8 la circulació, com deies, està interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i Renfe informa que hi ha un servei d'autobusos que s'aturen a totes les parades. I a l'R2 Nord els trens circulen per via única entre Mollet Sant Fos i Granollers. De moment hi ha demores d'uns 20 minuts, tot plegat a causa d'una incidència a la infraestructura que a més pot fer que els trens estiguin aturats més estona de l'habitual. A l'R11 també hi ha retards d'entre 10 i 20 minuts.
0: I a les carreteres, un vehicle avariat provoca cua ara mateix a l'AP7 a Bellaterra.
6: Sí, perquè talla un carril en sentit sud. A la mateixa AP7 hi ha cua a Mollet en direcció a Barcelona i retencions també a l'entrada a Barcelona per la C58, per la Pota Nord, el primer tram de les dues rondes de Barcelona des del nus de la Trinitat, i aturades a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Sant Feliu i la 2 al túnel del Bruc en direcció a Igualada per un accident.
0: Ho rebatem també amb les portades. Marc Jurado.
7: En la crisi social i política de l'habitatge, Ricard El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol. Ho acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant en aquesta acció de pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris. Per exemple, l'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem i El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis. També, per cert, en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars del Piló Musical de la Mercè.
0: Avui a l'Hora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Ara són les 7:35.
8: I
0: obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades del dia. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui articles d'opinió amb reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
8: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen i assenyala que el problema és conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui totes les parts. El director adjunt del periòdico, el Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez, que fins dijous estava contra les cordes per Ceuta. Ivan Redondo, el consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'Esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que diu poden guanyar les eleccions generals. Al País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a la Puerta del Sol és el mateix 15M. Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat insuportable. I al Mundo, Federico Jiménez Los Santos, que minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra que anomena Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso, Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltors.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
9: Quan una persona arriba a Catalunya, a quin país arriba? No és una pregunta trivial. Se la fa Josep Maria Vilajosana en un article a VilaWeb. Diu que no es tracta ni d'assimilar els que arriben ni que diferents comunitats visquin simplement les unes al costat de les altres, sinó de construir junts una societat a la qual tots puguem sentir que pertanyem. La pregunta clau, diu, és que si disposarem de les eines perquè aquesta transformació es produeixi des de Catalunya i no simplement sobre Catalunya. Els que hi arriben trobaran un país que ja existeix, però contribuiran a decidir el país que existirà demà.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Fer cantar els arbres, la nova novel·la de Jordi Campoy. Cada arbre amaga una història i cada instrument neix d'un sacrifici. Fer cantar els arbres, Premi Prudenci Bertrana de novel·la.
12: Mamma Mia, el musical, arriba al Teatre Tívoli amb una nova producció per convertir Barcelona en la gran festa d'Ava. Música i emoció s'uneixen en un espectacle únic on no podràs deixar de cantar i ballar. Compra ja les teves entrades a Mamma Mia, el musical Bunes i uneix-te a la festa de l'any.
13: Si haguéssim de reflectir en un sol els més de 40 milions d'euros en premis que reparteixen els rasques milionaris de l'ONCE, sonaria més o menys així.
14: Guanyat!
13: Que
14: bé,
13: que bé, que bé! Aquí ho tens. Aquests són els dels guanyadors dels rasques milionaris de l'ONCE, que reparteixen molts milions d'euros en premis, més de 40 milions. Rasques milionaris de l'ONCE, que bé que els surt repartir.
15: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Dos quarts i mig de vuit, repassem altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què viu el seu millor moment?
16: Doncs el tequila a Espanya ara mateix és el primer mercat europeu i el segon mundial després dels Estats Units. Ho llegim El País. Només l'any passat van arribar més de 7 milions de litres de tequila. El creixement de les grans marques s'hi suma ara una nova generació de tequiles artesanals i d'autor.
0: I què torna a tenir aigua?
1: La coneguda com a Palangana de Sants, la Font Ornamental, a tocar de places de Sants de Barcelona, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV. Aquest element feia 3 anys que estava apagat, es va haver de buidar per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns llums LED que formen la instal·lació van desaparèixer.
0: Una comarca que va a l'alça.
16: El Baixes incrementa la seva reputació turística fins a uns màxims històrics. Els turistes posen un 9/10 a la comarca, en bona part pels recursos que hi ha posat Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020 per municipis. El que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem al Regió 7.
0: Si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
1: Ara hauran d'etiquetar diferent, hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan. Això tanca la porta que una llauna porti productes sense que el consumidor sàpiga d'on ve. I altres requisits tècnics, perquè si diu filet sigui realment un filet, o si diu escabeig sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions. Ho recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Els barcelonins ja n'hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
16: Perquè Castanya de Viladrau ha obert botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva. És el districte d'Horta-Guinardó. Llegim el 9-9 que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: I quin és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya?
1: Doncs la galta de porc de l'Andreuenc de Barcelona. Per segon any consecutiu s'ha proclamat campió de la Lliga del Porc i la Forquilla. Aquest any ho ha fet amb un mar i muntanya de galta de porc brasejada amb brandada de bacallà i suc de fesolets de Santa Pau. El plat també ha guanyat el premi del públic i han participat 12 plats, tots amb el porc com a denominador comú.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia amb Pol Forada i Lara García.
8: La premsa francesa detalla el viatge de Lleó XIV al país. Le Monde destaca la visita del pontífex a Lourdes. Destaca que ell es va reunir amb víctimes d'abusos sexuals i, segons una d'elles, va reconèixer el caràcter sistèmic d'aquestes violències. Segons el diari, les paraules del papa han estat considerades encoratjadores, però moltes entitats demanen ara fets. The Guardian posa en portada l'atenció a Irlanda del Nord per l'autorització d'una marxa protestant en un barri catòlic. Es tracta d'una desfilada de l'ordre d'Orange que no es feia des de fa gairebé 30 anys.
14: I en plan econòmic, avui l'economista entrevista Ricardo Alonso, el propietari de la immobiliària Urbagestión, propietària del pis de la Mari Carmen, desnonada la setmana passada a Madrid. Assegura que la dona mai va voler negociar i diu que volen enfonsar la seva empresa. Es defineix a si mateix, atenció, com una víctima política. Sobre el decret d'habitatge que es podria aprovar demà al Congrés, Expansión avisa textualment que sempre és un error legislar en calent perquè la vehemència és enemiga de l'eficàcia i carrega contra Sumar. Els preocupa més la plusvàlia d'un fons o un constructor que el drama dels més vulnerables, sentencia el diari. I l'ON Economia assegura que ara mateix a Catalunya hi ha la meitat de pisos buits que hi havia fa 10 anys. Segons els últims registres, el 31 de desembre del 2024, data de l'última actualització, hi havia 25.443 habitatges buits, 3.000 menys que el 2023 i la meitat que fa una dècada.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat, avui s'acaben les votacions per decidir el guanyador de la pilota d'or.
3: El Mundo Deportivo diu que Lamine és d'or, que la seva exhibició a Wembley li dona més mèrits per aconseguir el guardó. Avui es tanca la votació per rebre el premi el 26 d'octubre. Per l'esportiu, l'impuls del partidàs a Wembley ha de ser definitiu.

0: El diari Esport parla de l'impacte a Lamine, que també és el líder de la selecció espanyola, no només del Barça. Joan Baells es pregunta si hi ha algú que juga millor que Lamine i li costa trobar un argument per no donar-li el premi. Per La Vanguardia és l'exhibició final de Lamine, que va conquerir el temple de Wembley amb la seva màgia. Sergi Pàmies diu que l'actuació de Lamine a Wembley va ser bona, que tothom l'aplaudeix, però matisa que el jugador no participa tampoc en la modèstia i la humilitat que recomana un premi com aquest. Odia'm o estima'm, m'és igual. És una frase de Lamine Yamal a les xarxes que destaca el periòdic, un Lamine que expressa una indiferència total cap a les crítiques. El diario.es diu que hi ha una condemna unànime a Aragó i que es demana una resposta unificada i exemplar davant la brutal agressió que va rebre un àrbitre de 19 anys i el seu pare en un partit de primera divisió juvenil.
1: 7:42, i acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Xavi Canalías, bon dia.
2: Bon dia.
1: Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
1: Sandra Bullock revela la sorprenent experiència paranormal amb un home de color verd.
4: Hem llegit a Hola que l'actriu ha confessat que al llarg de la seva vida ha rebut 3 vegades la visita del mateix home que brillava amb un color, un to verd llima, i que s'assemblava concretament a Alfred Hitchcock. La cridava pel seu nom i era molt amable. L'actriu també ha dit que en cap cas es va sentir amenaçada per aquest ens estrany.
1: Els nens deixen de jugar a Playmobil i juguen a la Play i al mòbil.
5: El diari de Girona ha entrevistat Eduard Ángel Sánchez, que és politòleg i sociòleg de formació i que a més porta tota la vida jugant al Playmobil. De fet, té una col·lecció de més de 3.000 peces. Quan li pregunten per si ha passat el boom, diu que Playmobil està passant per una greu crisi perquè ara els nens juguen a la Play i al mòbil. Tot i això, pensa que no desapareixeran.
1: Donald Trump insinua que substituirà la sala de premsa de la Casa Blanca per una piscina.
4: Ho ha dit aquest diumenge i tot plegat té a veure amb la seva nova ofensiva contra els mitjans de comunicació. En una fotografia publicada a la seva xarxa social Truth es veu la sala de premsa acompanyada pel missatge abans i una recreació d'una piscina amb el missatge després, amb un to clarament irònic, marca de la casa. Ho hem vist a 20 minuts.
1: I qui fa anys avui, Canalías?
5: Felicitem i un petonàs des de la ràdio lector David Verdaguer, que avui fa 43 anys.
1: Molt bé.
5: També felicitem el cantant Sergio Dalma, que arriba als 62, l'actriu Naomi Watts en fa 58 i la cantant Hilary Duff, 39.
1: I el santoral.
5: Avui és Sant Venceslau, Sant Llorenç, Sant Simó i Sant Eustoqui.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc Vintage amb Albert Om.
6: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 28 de setembre de 2016, el president Puigdemont deixa anar una d'aquelles frases que passaran a la història del procés. O referèndum, o referèndum. Puigdemont fa aquesta afirmació solemne al Parlament quan porta 9 mesos al càrrec i se sotmet a una qüestió de confiança. Què significa o referèndum? Doncs que vol que els catalans decideixin el seu futur votant i no amb una declaració unilateral d'independència, que intentarà pactar el referèndum amb l'Estat i que, si això no és possible, el convocarà igualment el mes de setembre del 2017. I ara fa 10 anys l'Ara titulava Hillary 1, Trump 0. Clinton era la guanyadora clara del primer debat de les eleccions americanes que s'havien de celebrar al cap d'un mes i mig. Trump la va interrompre 59 vegades, es va queixar del moderador, del micròfon, i va prometre ser més dur en els dos debats que encara quedaven.
8: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
9: Un de cada tres infants a casa nostra porta la motxilla al pes de la pobresa. Fundació La Caixa, treballem perquè cap infant o adolescent no es quedi enrere per una càrrega que no ha triat. Coneix-ne més al pesdelapobresa.org.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut de 7:45 del matí. Repassem aquesta hora els titulars en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona. Hi ha 4 mobilitzacions convocades que de seguida repassarem. I això mentre continua l'acampada a Madrid.
10: Milers de persones hi han passat la segona nit per pressionar el govern espanyol i els partits perquè aprovin demà mateix un decret sobre habitatge ambiciós. Pedro Sánchez assegura que farà el possible per evitar desnonaments com el de la Mari Carmen.
11: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contra reloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo.
1: I en això ho seguirem, direm, durant tot el matí. En això us avancem. Atenció, Catalunya Ràdio. Unes valoracions de grau de dependència que s'han començat a fer aquest estiu per via telemàtica per agilitzar els tràmits.
2: És en el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors no professionals.
1: Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte.
10: Segons s'ha pogut saber també aquesta emissora, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva des de principis d'any.
1: Taylor Swift es corona com l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
2: A la gala d'aquesta matinada també s'ha premiat Madonna com l'artista de l'any d'aquests guardons dedicats a la música pop.
1: I tanquem aquest cap de setmana amb rècord de vendes a la Setmana del Llibre en català, amb 130.000 visitants. Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem una ronda de connexions pel país. Lleida, Estela Bussoms, bon dia.
3: Bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
12: Què tal, bon dia.
1: Tarragona, Clara Chavarría, bon dia.
13: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
14: Bon dia.
1: Comencem a Lleida perquè avui estem pendents de la reunió d'aquesta taula agrària entre govern i sindicats per abordar la crisi del sector. Estela.
3: Una crisi marcada per l'augment de costos de producció i dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus que van a la baixa. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, n'ha parlat en les últimes hores i ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que a la vegada demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al Govern de l'Estat sobre la taula. Un acte que marca tota aquesta reunió, que és la tractorada convocada per Unió de Pagesos per el 14 d'octubre a Barcelona. I un altre punt d'atenció, tenim al Carràs, al Segrià, on hi ha projectats uns quants macroparcs solars que tenen l'oposició d'ecologistes i pagesos. Aquest matí explicaran com estan els contenciosos que han presentat els jutjats per aturar-los.
1: I saltem a Barcelona, a banda de les protestes, que de seguida també ampliarem, i de la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Avui serà notícia la línia L8 de Ferrocarrils, Marc.
12: Sí, perquè a mig matí la consellera Sílvia Paneque visitarà les obres que s'estan fent al pou de la Gran Via a Barcelona. Previsiblement sabrem, doncs, si s'està complint el calendari previst. Recordem que l'horitzó actual és el 2030. Si no hi ha més retards, el tram nou tindrà dues estacions intermèdies, Hospital Clínic i Francesc Macià, i connectarà directament a Espanya i Gràcia. Això en un dia de molta cultura. El Palau de la Música s'inaugura avui la temporada 26-27 amb un concert en homenatge a Pau Casals, i a més el Temporada Alta presenta grans verdisses, també llibretàlegs i el 16è torneig de dramaturgia catalana.
1: I més coses, perquè avui està previst que comenci l'Audiència Nacional al judici de la peça catalana del cas Fial. Hi ha 8 consistoris implicats, la majoria de la demarcació de Tarragona, Clara.
13: Sí, el suposat frau lligat a aquest cas és de prop de 9 milions d'euros. Es tracta de la presumpta trama corrupta d'adjudicació fraudulenta de contractes públics municipals i cobrament de comissions al voltant de la consultora del mateix nom. Aquesta peça del cas inclou 8 consistoris, entre ells l'Ametlla de Mar, Ascó, Tortosa, Torredembarra, Vandellós i Cambrils. Fiscalia demana penes de fins a 15 anys de presó. I en cultura, 12 comarques de les Terres de l'Ebre, Terol i Castelló, uneixen forces per crear el projecte Reviscolar, una iniciativa que impulsa el sector cultural dels tres territoris i que permetrà que artistes ebrencs puguin ser contractats al Matarranya i als ports.
1: I acabem a les comarques gironines. El sector turístic fa avui balanç de la temporada i es fixa en els reptes del futur, Fèlix.
15: Exacte, coincidint amb el Dia Mundial del Turisme, aquest matí se l'ha trobat anual al castell de Viart, això és el poble de Masarac, a l'Alt Empordà, ambient de festa perquè els empresaris hotelers de càmpings o dels apartaments comentin, doncs, com ha anat l'estiu. Cada any hi són també representants de les administracions. Això permet que el president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, aprofiti sempre per fer-los arribar les seves reivindicacions. En altres anys, per exemple, s'ha criticat l'augment de la taxa turística o l'ampliació de la prohibició de fumar en espais com terrasses. Veurem aquest any cap on van els trets i anirem i ho explicarem a Catalunya Ràdio.
1: Són les 7:50. I avui estarem pendents d'aquestes protestes per un habitatge digne, per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen, que es traslladen també avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez, un primer acte del president espanyol, que és al migdia, però ja hi ha 4 protestes convocades des de primera hora del matí. Montse Mir.
3: La Meridiana, la plaça de Sants i els carrers Tarragona i de Sant Agustí. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
16: Hem de col·lapsar Barcelona. I la idea és que comenci el dia enviant un missatge claríssim. No ens en passarem engrunes. No ens en passarem qualsevol merda. Només acceptem el decret Mari Carmen.
3: A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presidirà una entrega de premis. El sindicat exigeix que aquest dimarts el Consell de Ministres aprovi un decret llei d'habitatge amb 4 punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, la congelació dels preus, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Montse. Un matí de protestes en favor d'un habitatge digne a Barcelona, que seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. Una d'aquestes mobilitzacions és als Jardinets de Gràcia. Jordi Canal, bon dia.
14: Bon dia, som aquí al capdavall dels Jardinets de Gràcia, a tocar de la plaça dels Cinc d'Oros. Això és la plaça que hi ha a la cruïlla de Passeig de Gràcia en diagonal. Aquí està prevista d'aquí uns 10 minuts una d'aquestes mobilitzacions, i és que aquí a la vora hi ha el bloc Sant Agustí, on estan desnonant veïns per fer-hi co-living. Serà un d'aquests punts de mobilització, els altres són en diferents punts de la ciutat. Està previst en tots ells tallar el trànsit d'algunes de les principals artèries de Barcelona, i tot plegat, com dèieu, coincidint amb aquesta visita del president Sánchez i també per demanar-li l'aprovació d'aquest decret d'habitatge.
1: Quanta gent hi ha ara mateix, Jordi, convocada?
14: Doncs ara mateix de manifestants no hi ha ningú. S'han dit que s'estaven concentrant aquí a la vora i que vindrien cap aquí. Val. Ara com ara, en qualsevol cas, la convocatòria era a partir d'ara.
1: Sí.
14: Vull dir que ens hem d'esperar uns minuts per veure l'efecte que té.
1: I també una altra pregunta que hem de resoldre, Jordi, que ja parlaràs també amb manifestants per veure si tenen aquesta voluntat o no, és si tot això es traslladarà en una acampada al centre de Barcelona, que és l'altra pregunta que hi ha avui sobre la taula i que també li traslladarem al director de la policia, que ens acompanyarà avui a partir de 9:45 per saber quina serà l'estratègia, la voluntat de la policia catalana davant d'una possible acampada a Catalunya. Gràcies, Jordi. Fins ara.
14: Fins ara, bon dia.
17: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: I si heu de sortir ara de casa, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim previsió de pluges fortes, especialment a partir de la nit. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Bon dia. Sí, avui tindrem els primers ruixats. Poden arribar a ser forts, però molt irregulars. Primer cauran al litoral, prelitoral, i a la tarda també en alguns llocs del Prepirineu. I és a partir d'aquesta nit matinada que ja tindrem la pluja més forta, que pot afectar sobretot el litoral i prelitoral, però ràpidament s'entinsarà també a moltes comarques de l'interior. Alguns models ens insisteixen que durant el dia, demà, dimarts, aquesta precipitació pot ser persistent en algunes zones i acumular més de 50 o 100 litres per metre quadrat.
1: I pel que fa al trànsit, un accident ha tallat l'AP7 a Vilabareix en direcció a Barcelona. Mireia Sala.
3: I per tant hi ha cua en sentit sud. Un altre accident complica el trànsit també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, d'entrada a Barcelona. Retencions també a la B23 a Molins, la P7 a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra, a la C58 a Sant Quirze i Montcada i a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat.
19: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
1: Minuts i mig seran les 8 del matí. A aquesta hora al matí toca repassar el preu de les coses. Avui ens fixem en el fruit sec de moda. És el festuc. Resolem per què és tan car. Lara García.
20: Doncs hi ha dos motius principals. El primer és perquè el pistatxo té un procés de producció molt llarg i amb molts passos. Després d'acollir-lo, els agricultors han de desbrossar-lo, assecar-lo i torrar-lo. A Catalunya el festuc es cultiva principalment a la demarcació de Lleida i justament ara els pagesos es troben en plena collita. A Verdú, a l'Urgell, al camp collint festucs hi ha en Ramon Boleda, que ens explica per què ell el ven a 6 euros al quilo i els clients ens paguem pràcticament el doble a la botiga.
21: La mitja m'ho surt aproximadament a 6 euros. Llavors aquí hi has d'afegir pues, lo torrar, el salar, l'envasar, m'entens? I llavors és quan se'n va pues, dels 13 a 14 euros.
20: El motiu pel qual el pistatxo català té un preu elevat és també perquè molts agricultors produeixen a pèrdues. L'arbre triga una dècada a donar fruits. Ens ho explica en Josep, que té una finca de 15 hectàrees que va plantar fa 8 anys a Soterranya, al Pallars Jussà.
22: Jo ara estic venent al grup Europistatxos. Tinc una oferta de comprar pistatxo en verd a 1,85 €. Realment, almenys els primers 8 anys estàs treballant a pèrdues perquè no has tingut gaires ingressos.
20: I encara hi ha un tercer motiu que influeix, que és la popularitat que ha agafat aquest fruit sec en els darrers anys. Per això mateix, doncs, hi ha molts pagesos que han apostat per aquest cultiu recentment i encara no tenen beneficis elevats, per tant, no poden abaixar-ne el preu. Ho diuen ells mateixos, és una inversió de futur. En Xavier en fa a omellons, a les Garrigues. Ell, com en Ramon, doncs, també els ven a 6 euros al quilo.
23: Em ve decantat pel pistatxo pues, perquè li ve pues, un futur més esperançador. És un cultiu que necessita humitat relativa molt baixa. Llavors vam veure que la nostra zona tenia bastant potencial. Ja fa 8 anys que vaig plantar, és un cultiu no apte per impacients, vull dir, t'has d'esperar i has de tindre paciència a veure quin cultiu tu cultives i esperes 8 anys.
20: Això se li suma l'entrada massiva de festucs d'altres països que pressionen els preus dels petits productors locals, i és que ja sabem que quan un producte es posa de moda, la competició entre productors s'accelera i els clients ho paguem més car.
1: I avui dilluns sabem on van a parar els nostres impostos. Atenció, què costa el servei de neteja en una escola. Ot Serra, bon dia.
0: Bon dia. L'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vol contractar una empresa de neteja que s'ocupi d'aquest servei en tres escoles de la localitat. La d'infantil i primària Jaume Balmes i la Bressol Mestre Gené. Es tracta de gestionar i executar el servei de neteja, ocupar-se del personal i del subministrament de material higiènic, sabó, escombretes de bany i dispensadors. El pressupost base de la licitació és de 276.500 euros per dos anys. Sortiria aproximadament a 20 euros anuals per habitant.
4: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Catalunya Ràdio.
1: I a les xarxes, quin és el vídeo viral del dia? Elisenda Pineda, bon dia.
6: Bon dia, Ricard. Doncs mira, Xavier García Albiol ho ha tornat a fer, home.
1: L'he vist, l'he vist.
6: Home, l'any passat ja va petar-ho amb el primer Tardeo de Badalona i enguany l'ha tornat a fer, una festa on hi ha anat una gentada de por. El vídeo que s'ha fet viral l'ha penjat el mateix García Albiol i així és com sona.
1: Tot, allà remen els malucs...
6: És una cosa, jo no ho havia vist en la vida, desplegant aquesta falta d'habilitats artístiques. De fet, se sent fins i tot grinyolar les frontisses. El Viol és Toni Manero, Ricard, tothom s'hi vol fer fotos, no passa desapercebut. Després, a banda de ser l'alcalde de Badalona, també és l'home més alt de la ciutat. Clar, li surt el caparró d'entre la munió i tothom es deixa endur per aquesta festassa, eh? No sabem si com passa Resacón en Las Vegas, que és la banda sonora que ha triat per il·lustrar el vídeo. El Viol va acabar la nit amb mitja cara tatuada i amb les dents dins d'una bossa del Prica, però si fos així, sempre a favor seu. A la festa, Ricard, s'hi va amb actitud o no s'hi va, tu.

0: Fa gairebé 130 anys, Joan Maragall va publicar Escolta Espanya. Era l'any 1898 i la sensació de canvi d'època sobrevolava el país. Crisi rere crisi feia necessari un nou rumb. I Maragall va escriure una de les radiografies més clares de la política espanyola de tots els temps. Un dels dards que hi llançava ressona avui en punteria. Deia així: massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Maragall demanava a l'Estat que deixés de mirar les glòries passades, que aterrés a la vida real i es concentrés en els problemes de la gent. I afegia: has desaprès d'entendre els teus fills? Aquest és un retret que continua ben viu, sobretot davant de discursos carregats de símbols i banderes, però que desatenen les condicions materials de la gent. A la política hi continua havent molt d'honor, molta façana i segurament massa poc viure. I si Maragall visqués avui, les preguntes que es faria no serien tan diferents de les d'aleshores. Escolta Espanya, què passa amb els teus fills que treballen però no poden pagar un pis? Què passa amb els joves que no poden emancipar-se? O amb les famílies expulsades del seu barri? Potser Maragall li diria a l'Estat que podem presumir de macroeconomia i de creació d'ocupació, però si una part cada cop més gran de la societat no té accés a un sostre digne, el sistema falla. I aquesta tensió és la que ha esclatat a Madrid aquest cap de setmana. Amb tendes de campanya a la Puerta del Sol, milers de persones manifestant-se per l'habitatge, i això és el que també està esclatant avui a Catalunya. La imatge és una imatge que ens transporta directament a la primavera del 2011, a l'esperit del 15M. I és veritat que hi ha paral·lelismes evidents. Hi ha una estètica semblant, per començar. Una interpel·lació directa als polítics. I també que la majoria de manifestants són d'una generació que se sent ofegada. És la que va dels 20 als 35 anys. Però hi ha una diferència que ho canvia tot. Aleshores s'impugnava tot el sistema, sense un actor clar, amb demandes, podríem dir, una mica difuses. Era una esmena a la totalitat. I avui no. O, de moment, no. L'acampada actual té organització i té un subjecte polític definit. Assenyala un problema transversal però específic. Aquests preus astronòmics que suposa tenir un sostre ara mateix a Espanya. I exigeix solucions concretes, canvis, contra aquesta especulació que ja són normals en altres països europeus. Passos que comencin a revertir un model esgotat. La crisi de l'habitatge exigeix mesures estructurals i urgents, i la política existeix precisament per això, per arribar a grans acords en temes fonamentals. Si un mercat no funciona, una societat ha de tenir les eines i també el coratge per canviar-ho. Es tracta de saber quin país estem construint, si som una societat on la gent que hi neix i treballa hi pot viure amb dignitat. Com deia Maragall, que la política pensi menys en l'honor i treballi d'una vegada per totes en el viure.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: El sindicat de llogateres es proposa col·lapsar Barcelona per reclamar l'aprovació d'un nou decret d'habitatge. A partir d'aquesta hora hi ha convocades diverses accions de protesta a la ciutat i a la tarda hi haurà una concentració coincidint amb la presència del president del govern espanyol a Barcelona.
0: La segona.
2: Pedro Sánchez, que assegura que treballa contra rellotge per aprovar el Consell de Ministres de demà aquest decret que hauria d'evitar desnonaments com el de la Mari Carmen, que ha estat el catalitzador d'una onada de protesta per l'habitatge que té l'epicentre a l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid. Sumar adverteix que està en joc la legislatura i Junts que cal protegir també els petits propietaris.
0: La tercera.
2: Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, les valoracions del grau de dependència es fan per via telemàtica des d'aquest estiu per agilitzar els tràmits. Això és el cas de les persones que demanen una prestació econòmica per a cuidadors.

0: Dos no professionals.
1: La quarta.
0: La policia britànica deté 5 sospitosos per manipular explosius a prop de la base militar aèria de Fairford i se sospita que preparaven un atemptat. Tot això quan a la Unió Europea avui es reuneixen els ministres de defensa després que s'hagi posat en dubte que els 27 puguin ser autosuficients a partir del 2030.
1: La cinquena.
0: Govern i sindicats aborden avui la crisi del sector agrari, marcada per l'augment de costos de producció pels efectes del canvi climàtic i també per preus a la baixa. Tot això amb tracturada convocada per Unió de Pagesos pel 14 d'octubre a Barcelona.
1: I els esports, Robert Prats?
2: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or. Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll, s'ha descartat cap lesió greu, i l'Ilerna Lleida guanya la pista del vigent campió de la Lliga de Bàsquet, el València. Debut amb victòria del Girona davant l'Ucam de Múrcia i derrota de la Penya a la pista del Breugan.
1: Atenció, perquè avui és un dia on parlarem molt d'habitatge al matí de Catalunya Ràdio, amb un àgora especial i amb diferents punts de connexió per seguir les incidències i els talls que es puguin produir al centre de Barcelona. Però avui també és un dia on hem de mirar cap al cel, perquè avui s'espera un dia inestable amb algun primer ruixat localment bastant fort. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, de moment avui les tempestes seran molt irregulars, se'n poden formar al litoral i prelitoral, i a la tarda també en algunes zones del Prepirineu, i aquí hi haurà ruixats localment forts, però insisteixo en la irregularitat d'aquests fenòmens. Compte la pròxima nit i matinada, perquè sí que els xàfecs seran més intensos, afectaran a més comarques, sobretot també el litoral i prelitoral. Hi ha models que ens insisteixen que durant el dia, demà, aquestes precipitacions podrien estendre's a més comarques i ser encara més fortes. Per tant, hem d'estar pendents de les actualitzacions d'aquestes pròximes hores, d'aquests models, de les previsions del temps, per confirmar aquest pronòstic d'aiguats de cara a demà.
1: I l'AP7 és la via més complicada ara mateix aquest matí. Mireia Sala, bon dia.
4: Bon dia, doncs sí, a l'AP7 un accident a Vilablareix ha tallat aquesta autopista durant un quart d'hora en sentit sud i ara hi ha cua. En aquesta mateixa AP7 també hi ha retencions a Mollet i de Santa Perpètua a Bellaterra. Aturades també a la C32 a l'Hospitalet de Llobregat, a la B23 de Molins Esplugues, la C58 a Sant Quirze i Montcada, les dues rondes de Barcelona, i al Tarragonès un accident a l'A27 a la Pobla de Mafumet provoca retencions en sentit Valls. A més, a Barcelona, les mobilitzacions per l'habitatge tallen ara mateix la Meridiana d'entrada a la ciutat. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit pel carrer Dublín.
1: Són les 8:07. D'aquí a 2 minuts anirem en directe al Passeig de Gràcia amb Diagonal, també concentració a la Meridiana, com ara deia la Mireia Sala, i serem també en directe i a la carretera de Sants, on hi ha una altra convocatòria. 2 minuts i ho expliquem. Catalunya Ràdio.
5: Escolta, com és que ja no mires com abans? O sigui, el mires, però hi ha alguna cosa que ens separa.
6: Podria ser pel cupó del sorteig 11 de l'11 de l'11 que faig servir per tapar-me la cara perquè no em reconeguen si em toca el premi d'11 milions d'euros o un dels 11 premis d'un milió. No sé.
5: Deu ser això, sí.
7: Si no vols que et reconeguin perquè t'has fet milionari, vés en compte que arriba un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. Sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. Ja a la venda.
5: Et trobo a faltar.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
10: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem.
11: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Per tu, que no tens cap pressa per comprar, i per tu, que ho poses tot al carret sense mirar. Gaudeix a Caprabo del detergent líquid Marsella Eroski, ampolles 50 dosis, per 3,40 €. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
13: La Fundació Metalquímia i la Fundació Lluita contra les Infeccions presenten...
14: Mare Mundi, un concert solidari en favor de la recerca contra l'Alzheimer i l'envelliment.
13: Amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, Bet, Joan Garrido, Mariona Escoda, Samantha, Arjau i la Polifònica de Porreig.
14: Dimarts, 13 d'octubre, a l'Auditori de Barcelona.
15: Si per llegir el tiquet de la compra acluques-te'n els ulls, que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu... Potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure i bé és una altra història.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Són les 8:09. Les protestes per un habitatge digne i per exigir un nou decret que eviti desnonaments com el de la Mari Carmen es traslladen avui a Barcelona, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. I atenció, perquè a aquesta hora el matí ha tingut accés als detalls del decret que prepara el govern espanyol. Pol Foradada.
17: Sí, encara s'hi està treballant, no és definitiu, s'està negociant amb els grups, es vol portar al Consell de Ministres de demà, però inclouria prohibir als fons voltor la compra especulativa d'habitatge, bonificacions fiscals als inquilins, bonificacions fiscals també per a aquells propietaris que abaixin el preu del lloguer. o rebaixa en l'esforç econòmic que ha de fer un inquilí per pagar el lloguer. També s'està treballant per regular el lloguer de temporada i també s'està debatent si es podria pujar l'IVA, si es podria pujar els impostos als pisos turístics. També el govern espanyol, en aquest decret que anirà demà al Consell de Ministres, està estudiant ajudes a la compra d'un primer habitatge.
1: Són detalls del que prepara ara mateix el govern espanyol d'aquest decret que ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio que estem explicant. Ara detallarem també amb més detall per saber també la posició política dels diferents actors polítics. És una mesura que cal també després portar-la al Congrés dels Diputats, més enllà de l'aprovació demà al Consell de Ministres, i per tant caldrà que hi hagi un suport majoritari de la majoria que va aprovar també la candidatura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Per tant, tenim una primera fotografia i una primera reacció, que veurem quina és la política. De moment, la social ja la tenim al carrer. Passeig de Gràcia en Diagonal. Jordi Canal, bon dia.
18: Bon dia. Una mobilització que finalment s'hi ha arrencat fa uns minuts i ho ha fet uns metres més enllà d'on en principi ens havien convocat. Això és el carrer Sant Agustí. Hi ha un bloc amb problemàtica, segons el sindicat d'habitatge, que és que s'està desnonant veïns per fer-hi col·living. Des d'allà, la marxa ha tallat el carrer Còrsega i ha començat a caminar cap a la plaça dels Cinc d'Oros, aquesta cruïlla de Passeig de Gràcia amb Diagonal, però uns metres abans d'arribar-hi els agents dels Mossos d'Esquadra els han tallat el pas. Ara estan els manifestants, són una cinquantena, unes desenes, aturats en aquest punt mentre exhibeixen pancartes i criden a favor d'aquest decret Mari Carmen, com dèieu, per aquesta veïna desnonada la setmana passada a Madrid de 87 anys. Decret que hauria d'incloure diverses mesures. Es reclamen, per exemple, hi ha moltes pancartes en aquest sentit, contractes indefinits, de la congelació del preu dels lloguers, una reforma de la llei d'arrendaments urbans per acabar amb els lloguers de temporada i també evitar aquests desnonaments de persones vulnerables com la Mari Carmen que no tinguin una alternativa digna.
1: Ara mateix també estem pendents de que Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, faci una primera compareixença explicant també en què consistiran aquestes accions que es porten a terme aquest matí. El sentim ara mateix en directe. Són les 8 i 12. Enric Aragonès. Acabem d'ajustar les càmeres.
19: Així?
1: Així.
19: Tiro,
1: Vinga.
19: Estem?
1: Vale. Som portaveu del Sindicat de Llogateres.
19: Som l'Enric Aragonès, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya. Avui no pot ser un dia normal perquè queden només 24 hores perquè sapiguem si el que va al Consell de Ministres de demà és un decret farsa, un nou anunci cosmètic que només porti frustració i decepció, o són mesures de veritat. I nosaltres plantegem que hi ha quatre coses que han de ser sobre la taula. La renovació automàtica de contractes, els contractes indefinits perquè deixem de patir per quan se'ns acaba el contracte, una llei que acabi amb les estafes que patim els llogaters amb els lloguers de temporada i d'habitacions i el retorn de la fiança, una congelació del preu del lloguer durant el contracte i un mecanisme de suspensió dels desnonaments de les persones vulnerables que sigui d'acord amb els criteris de les Nacions Unides. És això el que hem anomenat decret Mari Carmen. I avui, que Pedro Sánchez és a Barcelona, no volem que marxi sense escoltar-nos i sense comprometre's a prendre mesures de veritat. Ens hi juguem moltíssim i avui fem una crida a tota la gent llogatera a ser a les 7 de la tarda davant del Palau de Congressos de Catalunya. El que va passar la setmana passada amb la Mari Carmen, amb l'Olga, amb la Sílvia i amb tants noms i tants rostres més, és només la gota que fa vessar el got del nostre cansament, de que la gent s'ha cansat de viure amb inseguretat i amb por, de no saber mai quan hauràs de tornar a fer les maletes, de no saber mai si et trobaràs una comitiva judicial o la policia fent-te fora de casa seva, de casa nostra, perquè val més el negoci d'un fons d'inversió, perquè val més que algú pugui convertir casa nostra en un lloguer de temporada amb un co-living. Venim a defensar casa nostra, casa de la Mari Carmen, casa de la Sílvia i la nostra dignitat. I avui ens
1: és el portaveu del Sindicat de Llogateres, ara mateix en directe al Passeig de Gràcia en Diagonal. Hi hauria unes 50 persones, deia el Jordi Canal. 50 manifestants, ara mateix. Veurem si això té més volum de persones a la concentració que hi ha a Meridiana. Anna Escura, bon dia.
20: Bon dia, doncs mira, a la Meridiana hi ha una vintena de persones, entre 20 i 30 persones. Han tallat la Meridiana en sentit entrada a Barcelona, just davant de l'Hipercor, és a dir, la cantonada amb el carrer Dublín. En Borja i en Roger ens han explicat per què.
21: Crec que ha arribat el moment, doncs, això, de sortir als carrers, de que hi hagi una consciència per part de la ciutadania i de que es reclami que al final tots tenim dret, com a ciutadans, a tenir un habitatge.
22: Es demostra que el dret a l'habitatge està segrestat per les immobiliàries, pels rendistes, pels bancs, i per això Avui rebem el president Pedro Sánchez per dir que ja n'hi ha prou de mirar cap a una altra banda.
20: El sindicat de llogateres ha escollit aquest punt perquè al número 374 de la Meridiana hi ha un edifici al qual han denunciat la propietat per no voler renovar els contractes de lloguer.
1: Això a la Meridiana, gràcies a Nascura. Fins ara. I un últim punt de connexió, carretera de Sants. Marta Viana, bon dia.
0: Hola, molt bon dia. A aquesta hora una quarantena de persones tallen plaça de Sants. Davant meu hi ha una pancarta on es pot llegir per l'Olga i per la Mari Carmen cap desnonament més. I al meu costat tinc la portaveu de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya. Marta, Marta, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Què espereu del dia d'avui?
2: La veritat és que avui volíem que comencés la setmana demostrant que la situació que estem vivint a Catalunya i a l'estat espanyol no és normal. I, per tant, comencem al matí tallant les principals vies de mobilitat de Barcelona per demostrar això, que mentre visquem una situació amb una crisi de l'habitatge tan imperant, no podem viure amb normalitat. I, per tant, anem a sacsejar una mica la ciutat i esperem que la ciutadania respongui al nivell que cada dia mateix.
0: Creieu que l'acampada que s'està vivint aquests dies, aquestes últimes hores a Madrid, es podria traslladar d'aquí?
2: La idea és que no necessàriament reproduir acampades arreu del territori, però sí que les veïnes i que la ciutadania es pugui organitzar per demostrar el que deia, no? No només aquesta ràbia, sinó també aquesta capacitat d'organització i el poder que tenim i demostrar que, pues, que quan ens ajuntem i quan ens ajuntem amb els sindicats i amb les veïnes som capaces com de sacsejar una mica i demostrar que no permetem que la realitat segueixi tal com està ara mateix.
0: Marta, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Aquesta és la situació, Ricard, ara mateix. Com deia, una quarantena de persones tallen ara mateix plaça de Sants.
1: 50 persones a un lloc, 40 a un altre. De moment és aquesta la convocatòria, veurem si això va a més. En una llarga hi hauria unes 150 persones ara mateix concentrades a Barcelona. També és un dia laborable, és dilluns, són les 8 del matí. Veurem com acaba tot plegat. I això s'hi ha de sumar també una convocatòria per aquest vespre davant del Palau de Congressos de Barcelona, on Pedro Sánchez presideix una entrega de premis. Un dels interrogants també és veure si tot plegat acaba amb una acampada, tal com ha passat a Madrid. Puerta del Sol, Tania Tàpia, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: I aquí els activistes porten ja dues nits dormint al centre de la ciutat.
3: Sí, en una protesta que recorda el 15M, 15 anys més tard, mateix lloc, mateix motiu, la precarietat a l'habitatge comença a aixecar el dia a Madrid. Hi ha unes 350 tendes de campanya, molta pancarta i tendals. Avui serà el primer de diversos dies de pluja prevista aquí a la capital espanyola. Molts joves es desperten, conflueixen ja amb la vida de la ciutat i es queden aquí a sol, però d'altres matinen per anar a treballar. És el cas del Jesús.
23: Ayer me molestó un poco porque vino un hombre a decirnos a trabajar. Y es como, pues estamos trabajando, que yo he dormido 4 horas y me estoy yendo a trabajar.
3: Marxava de sol, era a les 7 del matí, té 26 anys i viu amb dos amics més. És un dels milers de joves que veuen negre el futur. Per aquí l'habitatge és, a més, el seu principal mal de cap. La protesta es mantindrà segur fins demà dimarts a l'espera del que aprovi el Consell de Ministres.
1: Pressió des del carrer al govern espanyol perquè demà el Consell de Ministres aprovi aquest decret sobre habitatge que és ambiciós.
24: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional.
1: Pedro Sánchez que negocia en extremis per posar d'acord tots els partits del bloc d'investidura. Ara mateix, com avançàvem aquí al matí, hem tingut accés en aquest decret que s'està treballant. Hi hauria bonificacions fiscals per llogaters i pels propietaris que baixin el preu del lloguer. I, a més, el decret també vol regular el lloguer de temporada i s'està debatent a pujar l'IVA als pisos turístics i a baixar-lo a la construcció d'habitatge que sigui protegit per sempre. També es plantegen ajudes a la compra de primer habitatge. Pol Foradada.
17: Sí, i d'entrada, recordem que el soci Sumar ha amenaçat que si aquest text es queda curt, amenaça fins i tot en trencar el govern. Aquest cap de setmana fins i tot hem arribat a sentir Yolanda Díaz cridant a mobilitzar-se contra el govern espanyol del qual ella n'és vicepresidenta.
25: Empecemos a movilizarnos. Si hay que movilizarse, como dice Pacheco y Pepe, contra el gobierno de España, contra el gobierno de España, movilicémonos.
17: Des de l'altra banda de la corda es tira Junts, que aixeca la veu contra els fons voltor, però demana garanties per al petit propietari.
26: De parar los pies a los fondos buitres que no podran passar episodis com els que hemos vivido i a la vez estimular por la vía del estímulo fiscal tanto a los propietarios como a los inquilinos.
17: Mentre que des d'Esquerra, Oriol Junqueras reclama aturar els desnonaments a vulnerables, pròrroga de tots els lloguers o a pujar l'IBI als grans tenidors.
27: La prioritat no són les bralles del Partit Socialista i de Junts, la prioritat és com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris d'aquest país.
1: En temps d'agora, avui analitzarem totes les claus d'aquesta mobilització i també de les negociacions pel decret d'habitatge. Abans, per això, comentari de la periodista d'Infolibre, Marta Monforte.
28: 15 dies després del 15M, la Porta del Sol ha tornat a omplir-se
4: de tendes de campanya. I de nou, amb un govern socialista que sembla estar al límit. Aleshores, va ser la crisi financera. Avui és l'emergència d'habitatge i uns lloguers que es posen a la gent dels seus barris. El símbol darrere tot està la Mari Carmen, que amb 87 anys i una discapacitat va ser desnonada el passat dimecres. La protesta està liderada pel sindicat de llogaters, que apunta a Moncloa i a les administracions autonòmiques i municipals davant l'inacció política. Demanen aturar l'especulació i acabar també amb els fons voltor amb una premissa senzilla. La vivenda és per viure, no per fer negoci.
1: I parlarem també avui amb el nou director general dels Mossos, Ferran López, en la primera entrevista audiovisual que concedirà des que va rellevar Josep Lluís Trapero. Li preguntarem què farà la policia catalana en cas d'una nova acampada.
17: D'entrada, la nova comissària en cap, Sílvia Catà, ja posa l'accent en la defensa, el dret de protesta. Són paraules d'aquesta nit al Vèrtex de TV3.
5: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: I encara és molt aviat per saber si tot plegat acabarà amb un nou 15M, però la crisi, desencadenada pel desallotjament de la Mari Carmen, ja ha superat fronteres.
6: Why has an 87-year-old woman been evicted from her home in Spain? I'm in central Madrid, outside the building, Mari Carmen.
17: Així en parlava la BBC britànica. I aquests dies a la Puerta del Sol també s'hi veuen activistes d'altres països. La majoria havien arribat a Madrid d'altres punts d'Europa per contraprogramar la fira immobiliària de District, però unes 200 persones van acabar sumant-se primer a les manifestacions i després a l'acampada. Confien que aquesta onada acabi arribant també a altres capitals europees.
1: L'habitatge i les mobilitzacions són un dels grans temes del dia que abordarem avui al matí. L'altre és el temps.
7: Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
1: I atenció perquè el temps és inestable ara mateix, Eloi Cordomí. Bon dia.
8: Bon dia. Sí, augmenten els núvols i la humitat arreu de Catalunya ja aquesta hora. De moment encara no tenim tempestes, però sí que algun primer ruixat sobre el mar i esperem aquest matí algun primer ruixat localment fort però molt irregular a la costa i al prelitoral. Després a la tarda aquests ruixats també poden aparèixer a la zona del Prepirineu. A l'espera que durant la nit, matinada i demà les tempestes es reforcin. Primer el litoral i prelitoral, especialment entre Barcelona i Tarragona és on preveiem de moment les més fortes durant la matinada i primeres hores del dia de demà. Localment amb alguns aiguats també. I alguns models ens insisteixen que demà la precipitació podria continuar en totes aquestes zones, fins i tot reforçar-se en llocs com, per exemple, les comarques de Girona, en altres llocs de la Catalunya central, al voltant del Prepirineu, també del nord del Pla Lleida o la zona de Montsec, i algunes acumulacions podrien arribar a superar els 50 o 100 litres per metre quadrat, segons ens marquen alguns models. Insistim, però, en la variabilitat, en la incertesa d'aquest pronòstic i caldrà estar pendents d'altres actualitzacions que es vagin fent durant el matí.
20: Retencions a l'entrada de Barcelona per la Meridiana perquè les mobilitzacions per l'habitatge tallen els carrils d'entrada. La Guàrdia Urbana desvia el trànsit pel carrer Dublín. També està tallada per aquest motiu la carretera de Sants. A banda d'això, problemes a la P7 a Vilablareix per un accident que talla un carril i de Mollet a Santa Perpètua en sentit sud. També hi ha cua a la C32 a l'Hospitalet, la B23 a Molins i d'Esplugues a la Diagonal de Barcelona i a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat.
1: És la informació pel que fa al trànsit de Mireia Sala, juntament amb la informació meteorològica d'Eloi Cordomí.
7: Comprar online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bonpreu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.

0: vitamines i sap per a tomar.
1: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
2: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Catalunya
3: Ràdio. Fem una crida a tots els catalans i catalanes que també n'estiguin farts a deixar clar que no acceptarem una farsa.
4: L'Ajuntament de Madrid demana desallotjar la plaça.
5: Por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
6: Parar los pies a los fondos buidres.
7: Com ajudem en els llogaters i en els petits propietaris.
8: La policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu.
9: Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
10: Tenen raó, per tant estarem al seu costat.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
11: 8:25 acaba d'anunciar la Moncloa, atenció, que més compareixerà aquest matí per explicar-ho, que dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta. Va dimitir ja el cap de gabinet del delegat del govern espanyol a Ceuta, ja farà un parell de setmanes, doncs ara la notícia és que dimiteix el delegat del govern espanyol a Ceuta. Aquests són els sons del dia d'avui, 28 de setembre del 2026. Ara repassem els bàsics del dia amb la redacció del matí i els serveis informatius de Catalunya Ràdio amb Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García i Marc Jurado. Bon dia.
12: Bon dia.
11: Us avança Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència telemàtiques han començat aquest estiu per ajudar a agilitzar els tràmits. Marc Riera.
13: Des de mitjans de juliol, si la persona sol·licita no hi té inconvenient, el procés de valoració es fa en línia i sempre s'intenta que hi participi algun familiar o el cuidador habitual. Un tràmit que es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats, com ha explicat a Catalunya Ràdio Sílvia Sobirana, directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat.
14: Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa, perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i, per tant, sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo vaig un expedient i dic quant tribut tramitar d'acord amb aquest model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
13: Properament està previst que s'actualitzin les dades de la llista d'espera de dependència. Marc Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I recordem que, segons les últimes dades, Catalunya és líder en la llista d'espera per la dependència.
15: I per això Catalunya va aprovar el Pla Cura, que, entre d'altres mesures, proposava aquestes revisions telemàtiques. Segons ens va dir el conseller Raül Moreno, aquí al matí de Catalunya Ràdio, les pròximes dades de llistes d'espera seran millors.
16: Nosaltres ja al mes de maig vam posar en marxa el Pla Cura per reduir aquestes llistes d'espera en dependència. Probablement al mes d'octubre donarem les primeres dades, que són molt bones.
11: I també és notícia d'aquest matí. Una nova teràpia creada a Mataró ajudarà a curar una malaltia que fins ara no tenia cura.
15: La farmacèutica Minorix ha aconseguit que la Unió Europea aprovi una teràpia única contra una malaltia infantil mortal. En concret és l'adrenoleucodistròfia cerebral. Les investigacions van començar fa 20 anys i justament avui el periódico també explica que a la Vall d'Hebron han diagnosticat per primer cop en un nounat aquesta malaltia a través del cribatge neonatal de Catalunya.
11: A partir de 2:15 parlarem amb el periodista Rafa Vilasan Juan i també amb l'investigador Manel Esteller, que avui ens ha acompanyarà i acaba de publicar, per cert, un llibre amb les seves conclusions sobre aquell cas que segur que recordareu, de Maria Branyes, l'àvia supercentenària. I una altra notícia que us avança Catalunya Ràdio. Els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Núria Har.
17: Aquest 2026 els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabtes que aquest any cauen en festiu, el 15 d'agost i Sant Esteve. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
18: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regularse de manera general y no cada año.
19: La idea es que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
17: Malgrat l'acord i altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris, la més important és la jornada de les 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en poc més de 30 hores. Núria Jara, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: 8:28 i Europa augmenta l'alerta per l'amenaça de guerra híbrida, però encara està lluny de complir l'objectiu de ser autosuficient en defensa a partir de l'any 2030. Brussel·les, Bruno Fortea.
20: Els fabricants d'armes europeus continuen produint poc i a un ritme lent, ho explica l'auditora del Tribunal de Comptes Europeu, Kinga Wisniewska.
21: Les reserves de munició i míssils de la Unió Europea han estat insuficients per cobrir les demandes d'Ucraïna, un soci compromès en una guerra de d'alta intensitat.
20: Gran part de les armes que Europa envia a Ucraïna són comprades abans als Estats Units, amb diners públics que al final reforcen la indústria nord-americana. El Tribunal de Comptes de la Unió lamenta aquesta dependència i també es queixa de la falta de coordinació entre els països europeus a l'hora de comprar armament. Diu que això crea duplicitats i mancances. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I els ministres de Defensa de la Unió Europea discutiran sobre tot plegat aquest matí en una reunió a Brussel·les en què sobre la taula també hi haurà l'amenaça de Rússia.
0: Diversos països de la Unió com França, Polònia, Lituània i Finlàndia han reforçat les seves infraestructures de seguretat tot després de diverses intercepcions de drons russos. La més greu va ser l'agost a Leipzig, un atac amb drons contra l'aeroport que Alemanya va atribuir oficialment a Rússia.
11: I al Regne Unit han detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes.
0: La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. D'aquesta base en van sortir molts avions nord-americans per atacar l'Iran i la Guàrdia Revolucionària ja va assenyalar-la com un objectiu.
11: I sobre l'Iran, Donald Trump espera que els negociadors nord-americans reprenguin les converses amb l'Iran a partir d'avui mateix.
12: Sí, així ho ha dit el mitjà nord-americà Axios després d'haver rebutjat una proposta iraniana per posar fi a la guerra. Trump diu que el règim dels ayatolàs vol arribar a un acord, però diferent del que ell vol. Segons el president nord-americà, la proposta iraniana hauria estat acceptable fa un any, però no ara. Una proposta que l'ambaixador nord-americà davant l'ONU, Mike Waltz, ha qualificat com un exercici de cinisme en declaracions al canal NBC.
22: Crec que això ha estat un intent cínic per negociar una cosa que sabien que era inacceptable. Demanar l'aixecament del bloqueig de les sancions només a canvi de parlar quan fa uns mesos vam acordar un memoràndum d'entesa que van violar tot seguit, crec que és lògic que el president no hi confiï gaire aquest cop.
11: Tot aquest context bèl·lic segueix incrementant també el preu dels carburants i un dels col·lectius que més ho pateixen són els pagesos. Avui hi ha reunió de la taula agrària. A Lleida, espera Joan Álvarez.
23: El conseller Òscar Ordeig ha dit que el govern mobilitzarà tots els recursos que estiguin al seu abast i que, a la vegada, demanaran mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al govern de l'Estat. Ordeig entén els pagesos i avança que no podran compensar totes les pèrdues.
24: Ho entenem, tenen raó, i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots, dels recursos que tenim, com som capaços de destinar-los, d'acord? I també hem de ser responsables. No podrem absorbir totes les pèrdues derivades de la descens dels preus i del descens i de l'augment dels costos del combustible. Però sí que hem d'ajudar a pal·liar aquesta situació.
0: Des de Lleida, Pere Joan Álvarez, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I un últim apunt també econòmic. Atenció perquè l'avió esgarrapa terreny al tren en desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Joan Garcia.
25: El tren ara triga més i és més car. Com a mínim, necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamut i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'ABLO va encarir el preu del bitllet. Pere Suau Sánchez, catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC.
26: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia.
25: El tren ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre març i juny respecte al segon trimestre de l'any passat. Vueling recupera la ruta el 5 d'octubre. La quota de mercat continua, però, afavorint el tren. Supera l'avió en un 80%. Joan Garcia, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I a tot això, Barcelona diu adéu a la Mercè amb el piro musical de Josep Montero cantant d'Oques Grasses.
4: Sonar cantants catalans i internacionals amb només dues cançons en castellà. S'han pogut sentir cançons d'Oques, El petit de Caleril, de Rosalia, Joan Manuel Serrat i també Coldplay, Bruno Mars o Stromae.
11: L'ha seguit Ignasi Abad.
27: El bon temps i el canvi d'emplaçament de l'avinguda Maria Cristina a la platja de la Nova Icària per les obres a la fira ha facilitat aquest any l'afluència de públic al piro musical. Es van llançar al cel una tona i mitja de pólvora amb figures pirotècniques noves i canvis de color sorprenents, sobretot amb una banda sonora molt variada que va combinar música catalana amb artistes internacionals. Per la part autòctona, Rosalia, Aitana, El petit de Caleril, Rita Vallès, Maria Arnal i, sobretot, Oques Grasses, que s'acomiaden dels escenaris el mes que ve. El seu líder, Josep Montero, és qui va triar la cinquantena de temes que van sonar a la platja, mesclats per Marçal Crut. Del repertori internacional d'Imagine Dragons a Billie Eilish, passant per Bruno Mars, Coldplay o Pitbull. Des de Barcelona, Ignasi Abad, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: I també és notícia d'aquesta nit, Taylor Swift. Oh!

0: perquè és l'artista més premiada de la història.
1: La cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el del millor videoclip per The Fate of Ophelia.
0: I de l'èxit de Taylor Swift a la setmana del llibre, que ha tancat amb rècord de vendes. Berta Torrades.
2: Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. Oriol Magrinyà és el president d'Editors.cat, l'entitat organitzadora de la setmana.
3: Ha estat un èxit d'afluència. Calculem que superarem les 130.000 persones que han passat per aquí. Han vingut molts lectors que creiem que per primer cop s'estan apropant al llibre en català.
2: L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes pel sector després de Sant Jordi i Nadal. En aquesta edició hi han participat gairebé 300 segells editorials. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui també abordarem un altre fenomen, que és el de la bola negra.
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: La pel·lícula dels Javis va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. El primer dia va superar l'Odissea de Christopher Nolan i dissabte va ser el segon millor dia d'una estrena espanyola, només per darrere de Torrente Presidente.
0: Una pel·lícula que aspira a tot, però que ha generat també molt debat. Com dèiem, en parlarem a l'Àgora i incorporarem també el debat al presentador de Col·lapse, Jordi González, que sembla ser doncs, que té pros, però també té contres. I pel que fa al trànsit, Mireia Sala.
5: Retencions a l'entrada a Barcelona per la Meridiana, perquè les mobilitzacions per la habitatge tallen els carrils d'entrada. A banda d'això, problemes a la P7 a Vilablareix per un accident que talla encara un carril i de Mollet a Santa Perpètua, en sentit sud. També hi ha cua a la C32 a l'Hospitalet, a la B23 a Molins i d'Esplugues a Barcelona, a les dues rondes i a l'A27 a la Pobla de Mafumet en direcció a Valls per un accident.
0: Aquesta és l'actualitat d'aquest 28 de setembre que ens deixa tres preguntes.
6: Primera.
0: El fet que necessitem imatges de desnonaments per indignar-nos, mentre la pujada gent silenciosa del lloguer buida els barris, demostra que la política només actua a cop de titular, o que hem normalitzat el drama diari de l'habitatge?
6: Segona.
0: L'acampada de Madrid s'acabarà demà, si s'aprova el decret d'habitatge?
6: Tercera.
0: Que Europa no arribi a temps de ser autònoma en defensa el 2030 és un problema de la manca d'inversió o és la conseqüència d'un model incapaç de posar d'acord 27 estats membres com en tantes altres coses?
6: El matí de Catalunya Ràdio. Escoltes Ricard Ostrell.
7: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents tant... i comences a sentir més... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Ofertes increïbles amb vehicles de lliurament immediat només aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant. Entra a jeep.es.
8: Demà tens taula reservada al millor restaurant del món.
9: Una cuina és el lloc on nosaltres podem ser lliures. Tenim que treballar al màxim nivell perquè els nostres comensals tinguin la millor experiència de les seves vides.
10: I que es deixin als quartos, eh? Que tornem a ser un 2 estrelles Michelin, eh?
8: La història del restaurant que ho va canviar tot.
9: És el moment de donar el màxim. Així que us vull a tots al 1000%. Val o no? Al lío.
8: Gènesi. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 8:37. Obrim l'Àgora del matí avui amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans en esports, avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or.
12: Tres favorits, Lamine Yamal, Harry Kane i Mbappé, els grans favorits per aconseguir el premi. Els 100 periodistes internacionals acreditats són els qui decideixen el millor jugador i jugadora del món. L'ex blaugrana Joao Félix explica per què considera Lamine Yamal el millor de tots. Són declaracions al diari AS.
13: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
12: Entre les grans favorites del guardó femení destaca Alexia Putellas. La gala en què s'anunciarà el guanyador es farà el 26 d'octubre. Oh,
0: El Lernia Lleida s'estrena a la Lliga de Bàsquet amb una victòria a la pista del vigent campió, el València.
12: Una victòria de prestigi, 105. Gerard Encuentra, tècnic del Lleida, en declaracions al club de la mitjanit de Catalunya Ràdio.
14: Bueno, sempre tenim un punt d'ambició, però les dues temporades anteriors que hem estat a l'ACB hem patit molt, no? Llavors, a mi, marcar-nos a jornada 1 objectius més ambiciosos, que no sigui aconseguir la permanència, em sembla molt agosarat, no?
12: El Girona debuta en victòria, 84-77 davant l'UCAM de Múrcia, la penya per 110-104 a la pista del Breogán.
0: La Federació Aragonesa de Futbol reclama una sanció exemplar per castigar l'agressió d'un jove àrbitre.
12: En un partit de juvenils al camp del Pina d'Ebre, l'equip local va perdre per 3-4, el gol de l'Unió en el temps afegit, els aficionats van entrar al camp, van agredir l'àrbitre de 19 anys i el seu pare, que va anar a protegir-lo. L'àrbitre va ingressar a l'hospital amb un traumatisme al cap i un atac d'ansietat. Francisco Ramos, el president del Comitè Aragonès d'Àrbitres.
15: Nuestro problema es que no pierda la ilusión, él me dice que no la va a perder. Y bueno, pues a partir de ahora se inicia ya el proceso de pues judicial. Yo lo único que le pido es a la gente cordura, que entiendan los errores, que indudablemente los tenemos que tener, que los chicos que están pitando en fútbol base son árbitros en formación, y nuevamente lo que hay que erradicar es la violencia.
12: Eric García recupera Barcelona dels problemes al genoll. Avui es juguen al Bèlgica, França i al Turquia, Itàlia de la Copa de les Nacions. Xavi Hernández aconsegueix amb els Països Baixos la seva primera victòria, 1-2 davant Sèrbia. A primera ref, Europa 1, Majadahonda 0, gol a l'últim minut d'Àlex Cano, el debut de Luis Blanco com a tècnic. A la Lliga Femenina Futbol, Depor 1, Espanyol 1, i la selecció femenina sub-20 de futbol guanya els penals. Corea del Nord es proclama campiona del món.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
16: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet en l'airança. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat per a Day One.
6: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
17: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
6: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
18: Pluto!
19: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
20: Hi ha desitjos que no tens per què deixar aparcats. Del 23 al 30 de setembre, vine als dies amb estrella de Mercedes-Benz. Descobreix la nostra gamma i marxa conduint el teu Mercedes-Benz amb 2 anys de manteniment i assegurança de regal. Més informació a mercedesbenz.es.
21: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
22: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número 1 en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
23: Ara amb Lidl Plus tria filets de lluç sense pell a 5,89 i estalvia't un 20%. I pernil reserva 3,95 i estalvia't un 17%. Lidl, val la pena.
24: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
25: L'Estefan.
24: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
25: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
24: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
26: S'anaven apagant màquines ràpidament.
27: Era literalment una batalla existencial.
24: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
28: Dos minuts i tres quarts de nou del matí. Comença a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb la periodista del periòdico Sara González, amb el politòleg i director de comunicació Aitor Arriaga, amb el Toni Bolaño, periodista, i amb l'economista Pau Llong.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
28: Diferents maneres de passar un cap de setmana. El Toni se'n va a Donosti a menjar enciam i la Sara se'n va amb ressaca de boda a veure els castells a Barcelona.
0: Enciam, has anat a menjar?
29: Sí, bueno, és el que t'ha posat de decoració en un tros de car impressionant. O sigui, bé. No, la
1: veritat, i una temperatura magnífica. Això sí, el cap de setmana estava una mica ple de gent en el Festival de Cinema.
0: Ah, molt bé. Home, un Festival de Cinema que ara parlarem també de la Bola Negra. No sé si heu vist la Bola Negra o no, Sara?
2: Sí, ahir.
0: La Sara l'ha vist.
3: No, s'està rient de mi. Estava dient que no tenia cangurs aquest cap de setmana. No he pogut.
0: Aitor, no?
2: Jo sí. La vaig anar a veure ahir i se'm van remoure moltes coses.
0: I tu, Pau, l'has vist o no?
4: No, la volia veure ahir a les 7 i no vaig arribar a temps.
0: Perquè hi ha gent que li agrada molt i gent que no. Després en parlarem també a l'Àgora, al final de l'Àgora, perquè avui tenim temes importants també per tractar. Ara parlarem de les mobilitzacions que estan en marxa ara mateix del sindicat de llogateres per reclamar aquesta aprovació del decret d'habitatge, unes protestes que culminaran aquesta tarda coincidint amb la presència també del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de Congressos de Catalunya. De moment, el que hem pogut saber del que es prepara en aquest decret del govern espanyol, ha tingut accés al Matí de Catalunya Ràdio, és que hi hauria bonificacions fiscals per llogaters i pels propietaris que baixin el preu de lloguer, que a més el decret també vol regular el lloguer de temporada, que s'està debatent també a pujar l'IVA als pisos turístics i a baixar-lo a la construcció d'habitatge que sigui protegit per sempre, i que també es plantegen ajudes a la compra del primer habitatge. D'entrada us demanaré una fotografia del que està passant. Com veieu aquestes mobilitzacions, i si creieu que això tindrà prou de força per acabar també condicionant aquest decret que demà s'aprovarà al Consell de Ministres. Pau.
4: Bueno, doncs a priori començaria felicitant una mica especialment els sindicats de llogateres a Catalunya, però també arreu de l'Estat. S'ha tornat a fer cert allò de que la transformació és impossible fins que és inevitable, no? Que va dir un revolucionari que el van matar amb un cop de piolet, pobret. I per tant, fa una setmana semblava que no podíem sortir d'aquest marc en el que tots els problemes de l'Estat tenien a veure amb els migrants i amb Ceuta i tal, i ara en pocs dies i hores, doncs per fi hem tornat a situar alguns problemes importants i a assenyalar els responsables d'aquests problemes. Veurem quin és el gruix de mobilitzacions aquí a Catalunya. La veritat és que en el cas de Madrid, doncs, bueno, és una mica difícil que no ens ressoni tot plegat el que vam viure el 2010, no? Amb les diferències, no?, de lideratges i amb coses que haurem d'anar veient com es configuren. A mi el que m'agradaria dir en aquesta primera intervenció per acabar és que de totes les mesures que veig, tant de les que proposa el sindicat de llogateres com de les que sembla que està proposant pel rei el decret al govern de demà, hi trobo a faltar, és a dir, és un paquet que sobretot busca l'estabilitat dels llogaters que ja estan llogant, però sí, que no hi ha mesures d'accessibilitat. És a dir, protegeix millor la gent que ja està dins del parc de lloguer, però no sembla que serveixi o pugui servir eventualment per res, perquè les persones joves, les persones que se separen, que volen accedir a un parc de lloguer, tinguin més possibilitats de fer-ho, ja no només en el curt termini, sinó en el mitjà termini. És a dir, que acaba, en certa manera, amb la demanda especulativa, però no garanteix l'oferta. Jo crec que s'haurien de pensar en mesures més profundes i més radicals, que podem anar desenvolupant, suposo, al llarg del matí, per donar aquest accés al que està fora, un parc públic i que no funcioni com a actiu financer, perquè si no és difícil pensar que aquestes mesures serviran, insisteixo, per solucionar el problema d'accessibilitat que tenim a l'habitatge a l'Estat i especialment també a Catalunya.
0: Sara.
3: Sí, a mi em frapa com hi ha formacions polítiques que de cop i volta han descobert que tenim una crisi urgent, galopant, de l'habitatge,
0: sí,
3: perquè fa més d'una dècada que estem així. Abans ho comentàvem amb el Toni, no? Des de l'any 2008, des de la crisi del 2008, no és que estiguem recaient en una nova crisi, és que des de la crisi del 2008 s'ha anat aprofundint i fent de caràcter estructural la precarietat de la societat, amb el còctel que suposa l'increment dels preus de l'habitatge, amb salaris que no pugen al mateix ritme. Aleshores, en termes polítics, jo voldria destacar dues coses. La primera, la gran diferència amb el 15M de fa 15 anys és que en aquell moment hi havia una crisi de representativitat. És a dir, què cridaven als carrers? No ens representen. Es va configurar una esquerra, aleshores, no? La traducció política del 15M va ser la configuració de Podem, o després l'evolució cap a partits com Sumar, i ara en aquests moments la protesta que hi ha al carrer és també contra aquesta esquerra que és filla del 15M. Vull dir que aquí em sembla que hi ha una diferència substancial. protestava aleshores contra una esquerra que estava fora del govern i ara es protesta contra una esquerra que està dins del govern.
5: Sí.
3: I sembla paradoxal, no?, veure fins i tot la vicepresidenta Yolanda Díaz fent crides a la mobilització en contra del seu propi govern. Una altra diferència substancial.
0: I ara el que demanen són solucions concretes, és a dir, abans era segurament una esmena més a la totalitat, no?, a un sistema.
3: Sí, sí.
0: I ara aquí el que es demanen són propostes que en molts casos fa anys, com dius tu, que dormen els calaços parlamentaris, els partits,
3: exacte,
0: no?
3: Ara aniré a les propostes. Una altra diferència política. Ull, el PSOE, si veu en aquesta crisi o en aquestes protestes una oportunitat per revifar, perquè a Zapatero se'l van portar per davant una majoria absoluta del Partit Popular després del 15M de fa 15 anys.
5: Sí.
3: Vull dir que ull i no cometem els mateixos errors que aleshores. I després, el decret de demà. La qüestió és si el que farà és gestionar símptomes o si d'una vegada per totes anirà a les causes estructurals del problema de l'habitatge. Perquè quan estem parlant de frenar desnonaments, que és necessari i que és imprescindible, estem parlant ja de gestionar l'última conseqüència del gran problema, que és qui pot comprar habitatge i a quin preu se'l posa a la ciutadania. Perquè el mercat de l'habitatge, s'ha de dir, que funciona molt bé. Funciona molt bé perquè considera l'habitatge un actiu, però funciona molt malament per qui necessita l'habitatge per viure-hi. Per tant, què ha fet el govern de Pedro Sánchez per impedir que els fons d'inversió comprin blocs sencers i posin els pisos a lloguers estratosfèrics? Què ha fet el govern de Pedro Sánchez i de Sumar,
4: Aplaudir, celebrar quan
3: per impedir que Blackstone tingui en aquests moments més de 20.000 pisos a les seves mans, o que CaixaBank en tingui 20.000 més, o que altres fons d'inversió tinguin milers de pisos, on el que han fet ha sigut expulsar els veïns, on el que han fet ha sigut quintuplicar els preus dels lloguers. Per tant, causes estructurals s'abordaran o no s'abordaran a partir d'aquest decret? Jo crec que precipitadament és molt difícil abordar totes les causes. I també hem de veure quina és la política d'habitatge públic que s'ha fet en els últims anys. Perquè pràcticament és zero. I el problema és que a Catalunya, per exemple, s'estan intentant activar mesures, però són mesures que no donen solucions immediates. Que com a mínim s'han d'esperar 3-4 anys. I la gent ja no pot esperar més després d'una dècada on s'ha deixat vacant les polítiques d'habitatge pensades en pisos perquè hi visqui la gent, no pensades per pisos que suposin un negoci per grans fons d'inversió.
0: Toni.
1: Que digui que estic d'acord amb la Sara no és notícia, però que digui que estic d'acord amb el Pau, sí. A veure, jo crec que tant la socialdemocràcia com la dreta conservadora de tota la vida s'han perdut des del 2009, perquè demà el govern aprovarà el decret, no tinc cap dubte, i crec que se convalidarà en el Congrés dels Diputats. Les solucions, com bé deia ara la Sara, no seran immediates. A la qual cosa, el momentum polític que tenim en aquests moments seguirà. Un momentum polític que deixarà coix al Partit Socialista. Sí, ahir quan veia el president del govern que en aquest eslògan d'Izquierda Valiente dic, home, no sé qui li ha suggerit, però em sembla una errada important. També l'esquerra, de l'esquerra del PSOE, també s'està equivocant. O sigui, lo de la vicepresidenta Yolanda Díaz cridant a la mobilització, això té una solució ràpida. Dimissió, sortir del govern, i deixar el govern socialista, diguem-ne, sol. Però tampoc sembla que ho facin, ja ho veurem, no? I després la dreta, el senyor Feijó encara no s'ha assabentat que a Itàlia la dreta conservadora ha estat passada per la Meloni, i ara la Meloni s'hi té que anar en compte, perquè també li passa la força més a la dreta. A Alemanya ja sabem el que està passant, la CDU està en les raspes. A França, en fi, o sigui, la senyora Le Pen té grans possibilitats, i ningú li ha dit al senyor Feijó que a Espanya pot passar igual. Per què? Perquè està perdent el vot jove. Compte, el vot jove. O sigui, li està quedant la reserva índia de la gent més gran de 55 anys, però per sota dels 55 anys s'ho menja l'extrema dreta. A mi, ahir a la nit em deien gent del PP que, bueno, acabo d'agredir a la Sara en el meu boli perquè se m'acaba de disparar. Em van dir que, bueno, que ells, davant d'això, el més segur és que s'abstindran en el decret. Això què vol dir? O sigui, el decret es quedarà curt per la gent que està al carrer. Curt, perquè no donarà solucions. I la ruptura, el PSOE, No el veig amb ganes d'arribar al fons, perquè, clar, ara cridar que lo de la Mari Carmen és una tragèdia, home, ja ho sabíem des de fa molt de temps. A les quals coses, i això de no cometre els errors, els mateixos errors que el 2015, jo estic convençut que els cometrem. Però, ojo, el PSOE els cometrà, el PP els cometrà, però llavors tindrem un govern, perquè sempre és la història, es repeteix, mayo del 68, gran revolució, majoria absoluta de De Gaulle, un any després. Maig del 2015, el 15M, vinga endavant, majoria absoluta del PP. Ara també, però no serà només el PP. O sigui, tindrem un Vox, que jo començo a pensar que el dels 70 diputats seran poquets. Llavors, per Catalunya, malament rai.
5: Uh-huh. Aitor? Sí, intentaré ser una miqueta sintètic, més que res perquè sóc el quart en parlar i sobretot perquè entenc que podrem esplaiar-nos una miqueta més endavant. M'agafo només la intervenció del Pau, val? Estic molt d'acord amb ell, molt, de que, evidentment, i això també ho han dit la resta de companys, la Sara i el Toni, de que això no s'acaba amb aquest decret. De fet, aquesta és la legislatura dels decrets. No és la legislatura de lleis. I això explica molt bé un dels altres problemes que tenim, i és que les institucions estan pràcticament paralitzades perquè la cultura política no sap governar amb allò que han decidit els ciutadans lliurement i el resultat de les urnes, no? Aleshores, estic d'acord que això no acabarà aquí, i a més, no només estic d'acord, sinó que jo aquest cap de setmana, per feina, he hagut de xerrar amb diversos dirigents, per exemple, de Junts per Catalunya, que ara tornen a ser protagonistes, no?, de si això tirarà endavant o no tirarà endavant, i estan convençudíssims que això no servirà per res, però sí que és veritat que aquest decret, si tira endavant, en les condicions que tira endavant, serà millor que no tenir un decret. I això crec que és un consens de mínims. Per tant, doncs posats a que no hi hagi lleis, prefereixo que estiguem aquí. Ara bé...
1: Perquè ningú vol ser assenyalat.
5: Un moment.
1: Ningú vol ser assenyalat.
5: No estic d'acord amb el Pau quan diu que estiguem parlant d'aquest decret i d'aquest tema, i no, per exemple, de la crisi de Ceuta, és com una cosa que ha sigut com espontània i que la gent de sota s'ha adonat que això és important. Això, com altres temes, forma part d'una operació interessada, que està molt estudiada, que és l'agenda setting, no?, que és necessitem que es deixi de parlar d'una cosa i anem a col·locar una altra. Perquè, com molt bé s'ha dit, i de fet ho han dit els propis que diuen defensar persones com la Mari Carmen, de Mari Carmens n'hi ha moltes, però de sobte ens ha interessat aquesta Mari Carmen. I això és pornografia del dolor. És pornografia de com està patint la gent. Perquè l'actitud voltor no només és exclusiva dels fons voltor. L'actitud voltor també la veiem en la política i també la veiem en aquests pseudosindicats que intenten representar no sé què. També ho veiem i per això estem parlant d'això ara. Però vull recordar que, com la Mari Carmen i tanta altra gent, cada dia hi ha desnonaments. I el senyor Pedro Sánchez, enmig d'una campanya electoral, va dir que amb ell s'acabarien els desnonaments. I el Partit Socialista té un problema molt greu, perquè una cosa era allò de ni amnistia ni nada d'eso, i això la gent, doncs mira, ho ha acabat tragant, no? I fins i tot hi ha gent que diu, mira, doncs millor, escolta'm, anem a girar pàgina, però en relació a l'habitatge i als desnonaments, és a dir, que el Partit Socialista es va comprometre a zero desnonaments. Però llavors jo el que dic és, hauríem d'avaluar i confiar en els polítics no en funció de les seves intencions, sinó en funció dels seus resultats. El senyor Pedro Sánchez, en una empresa, estaria ara a l'INEM. Estaria a l'INEM. I no només el senyor Pedro Sánchez. Tots aquells polítics que han dit que representen molt bé a tota aquesta gent que està patint i que pateix molt, que tenen tota la intenció de protegir-los i que han estat incapaços de protegir, entre d'altres coses, perquè les mesures que s'estan aplicant no han funcionat ni aquí ni enlloc.
0: Són les 8:57, ara en parlarem, eh? Farem també una ronda de connexions i també avui ens acompanyarà amb nosaltres un expert en habitatge, serà a partir de les 9 del matí, Javier Burón, expert en habitatge, que ens acompanyarà avui a l'Agora per parlar d'aquesta crisi en habitatge. Però abans, anem a fer un cop d'ull al temps perquè entre avui i demà al vespre hi ha un avís de perill per intensitat de pluges. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia.
0: I quan sí. Hi ha previst aquest pic d'episodi de pluges?
7: A partir, sobretot, d'aquesta nit matinada. És a dir, avui pot ploure, hi ha alguns ruixats ara mateix sobre el mar. El que passa que avui tindrà un caràcter molt irregular. Avui a gran part de Catalunya no plourà i puntualment hi haurà aquests xàfecs que poden ser forts al litoral i prelitoral. Potser a la tarda n'arriben alguns també en altres llocs de l'interior, per exemple al Prepirineu. I llavors aquesta nit i matinada és quan aquestes precipitacions sembla que s'organitzen més i arriben a més llocs del litoral i prelitoral. Primer al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i comarques de Barcelona. I després, demà, durant el matí, molts models ens indiquen que aquesta pluja podria continuar, podria ser persistent a moltes comarques i podria acumular encara més litres per metre quadrat. Llavors, aquí és on tenim la incertesa, perquè hi ha una disparitat immensa de resultats en els models que estem veient que s'estan actualitzant aquest matí.
0: Per tant, molta precaució, Eloi, sobretot de cara a demà, eh?
7: Sí, insisteixo. És a dir, hi ha models que ens estan marcant que a grans trets demà plourà entre 10 i 30 litres per metre quadrat. Però sí que els models que poden afinar més perquè tenen millor en compte el relleu, l'efecte que pot tenir aquest vent de mar cap a terra que preveiem per demà, la humitat en moltes capes de l'atmosfera, ens estan marcant acumulacions de 100-150 litres per metre quadrat en algunes zones, per exemple, cap a la zona del Baix Llobregat, en alguns punts del Camp de Tarragona, en alguns punts al voltant de la ciutat de Girona, 50-100 litres gairebé, i uns 50 litres o més en algunes zones al voltant del Montsec. Per tant, això és el que ens fa patir, aquestes tempestes estàtiques o aquestes pluges estàtiques que es van alimentant de la humitat que va arribant del mar per aquest vent persistent i per efecte de les muntanyes doncs, que fan que les precipitacions puguin mantenir-se estàtiques en un lloc que durant molta estona.
0: Gràcies, Eloi. Estarem pendents d'aquestes pluges i ara mateix també cop d'ull a les carreteres. Mireia Sala, bon dia.
8: Bon dia. Doncs encara hi ha cua a l'accés a Barcelona per la Meridiana perquè les mobilitzacions per l'habitatge han tallat durant una estona els carrils d'entrada, tot i que ara mateix ja han aixecat el tall. A banda d'això, problemes a la P7 a la Roca per un accident que talla un carril. També hi ha un carril de menys a Vilablareix per un altre accident, en els dos casos en sentit sud. A la mateixa P7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i cua també a la C32 a l'Hospitalet, la B23 a Molins i Esplugues i la C58 a Ripollet en direcció Sabadell i d'entrada a Barcelona.
0: I el transport públic, Maria Fernández Noguera.
9: Doncs a aquesta hora, a l'R8, la circulació s'ha restablert entre Martorell i Cerdanyola Universitat. Es manté el servei però alternatiu per carretera entre Martorell i Granollers. Estava tallat aquesta via a causa d'un robatori de cap

0: ha fet aquestes setmanes complicades. Havia estat objecte de crítiques perquè el seu cap de gabinet va rebre missatges del CNI hores abans d'aquella entrada massiva parlant de moviments a xarxes i de la dimensió que tenien. Ell havia negat que li arribés cap avís.
1: Això a Madrid, a Brussel·les, d'aquí una hora comença la reunió de ministres de defensa de la Unió Europea amb un gran tema sobre la taula. Com respondre a les amenaces híbrides de Rússia? Fa una estona ja ha avançat cap on pot anar a la reunió la cap de la diplomàcia europea. A Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, Kaya Kallas diu que avui proposarà als ministres de defensa europeus un protocol d'emergència per respondre de forma conjunta a escala comunitària quan hi hagi un atac híbrid contra, per exemple, plantes energètiques, fàbriques, aeroports o xarxes de telecomunicacions. Kaya Kallas avisa que Rússia està preparant més actes de sabotatge en territori europeu i que ho indiquen, així ho indiquen, els informes d'intel·ligència.
1: I també pendents de la reunió entre el govern i els sindicats agraris pel mal moment que viu el sector, l'horitzó hi ha convocada una tracturada de protestes d'aquí 15 dies. Lleida, Estela Bosoms, bon dia.
3: Bon dia, sí, el 14 d'octubre a Barcelona, convocada per Unió de Pagesos. De moment veurem si avui les explicacions del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, calmen els ànims de les organitzacions. S'ha compromès a mobilitzar tots els recursos que estiguin al seu abast i a la vegada demanar mesures extraordinàries a la Comissió Europea i al Govern de l'Estat, tot plegat per fer front a una crisi derivada sobretot de l'augment de costos de producció, especialment dels combustibles, pels efectes del canvi climàtic i per uns preus a la baixa.
1: I avui arrenca el judici contra tres exalcaldes de Convergència per una trama de contractació irregular a 8 municipis. Redacció, Marc Jurado.
4: Sí, ho explica el periòdico. La Fiscalia demana penes que van dels 6 mesos als 15 anys de presó pels tres exalcaldes i 16 persones més acusades. El jutgen a l'Audiència Nacional per una suposada trama que contractava i externalitzava funcions dels ajuntaments de manera irregular a l'empresa consultora EFIAL. El suposat frau puja a 8 milions d'euros. Va afectar els municipis de Torredembarra, Vandellòs, Escó, l'Ametlla de Mar, Tortosa, Llinars del Vallès, la Seu d'Urgell i Masquefa.

0: l'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Les 9 i 3, bon dia. L'Alt Urgell avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering, un aparell que s'ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges i que permet obtenir de franc racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brediu. Es basa en un projecte ja consolidat al País Basc i de moment se n'ha impulsat 5 expenedors a Catalunya, un d'ells a Bellver de Cerdanya.

El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Raül Moreno, ha visitat el taller Claró, que enguany celebra el seu 50è aniversari. Moreno ha elogiat la tasca que du a terme aquesta entitat. En el marc d'aquesta visita al Pirineu, també va conèixer l'ampliació prevista a la residència de Bellver de Cerdanya i a l'activitat actual del CEDIAP de Puigcerdà. A partir d'avui hi haurà talls a la carretera C-462 entre Fórnols i Adrenc i fins al 7 d'octubre les restriccions de trànsit es duen a terme de dilluns a divendres durant l'horari de treball. Xoc frontal entre dos vehicles a la C-14 a Oliana. L'accident aquest diumenge s'ha saldat sense ferits greus, però ha obligat a tallar la via durant una hora i mitja. Aquesta tarda de diumenge també hi ha hagut retencions a la C-16 en direcció sud. Avui comença la festa de la gent gran de la Seu i tot coincidint amb aquesta celebració organitzen assajos per al Vell Cerdà Interregional Nacional. La preparació comença ja avui i s'acabarà divendres. Totes les sessions es fan a 8:15 del vespre. I obertes dues convocatòries per reconèixer treballs universitaris vinculats al món rural. Els Premis Odisseu d'Arquitectura UPC i els Premis UOC Rural distingiran recerques acadèmiques que abordin els reptes i les oportunitats dels territoris rurals catalans. Ha passat a disposició judicial la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, que va morir a Baqueira per Nadal de l'any passat. El jutge li dona 3 dies per dipositar una fiança de 80.000 euros si vol evitar la presó provisional. Els Mossos van detenir la dona aquest dimecres passat per un presumpte homicidi que s'hauria comès a la segona residència que la víctima tenia a Naut Aran.

i posen en marxa una campanya a Andorra contra el soroll excessiu de determinats vehicles. La policia andorrana dona a terme controls específics des d'ara i fins a l'11 d'octubre, tant de dia com de nit, en diferents vies urbanes i interurbanes del Principat. D'altra banda, s'ha detingut un home a Sant Julià de Lòria acusat d'un delicte contra la salut pública. És un exfutbolista internacional que va ser enxampat amb droga al cotxe.

0: I els esports, medalla de bronze per a Manu Ochoa en caiac cross individual i quart lloc de Mònica Dorian Cau a l'europeu d'eslàlom. L'Eire Gonyi està finalista a la fase eliminatòria de cross i en seu Dori acaba dotzena de la prova femenina i Miquel Trevé 15 en categoria masculina, en què el també urgellenc Marc Vicente queda 30. L'Atlètic Club La Seu ha debutat a la seva nova categoria, el tercer de nacional, amb una derrota per 7-3 en el que és el nou duel pirinenc d'aquesta categoria. Juga contra l'Enfaf Construccions Modernes d'Andorra aquest diumenge. L'Atlètic La Seu Estiu 3000 també comença temporada, ho ha fet amb victòria, en aquest cas a la pista del Binèfar Llítera per 4-6. I en futbol, la Seu Futbol Club ha perdut per 0-3 amb el Gimnàstic Manresa en el seu primer partit com a local a Primera Catalana. A tercera també han perdut l'Organyà, 3-0, Santa Coloma de Querol, i l'Oliana, 2-0, a Calaf. I també inici de temporada pel Cedis Sideco Unida, que ha debutat amb victòria en el duel pirinenc amb el Tremp per 81-59 en partit de primera territorial. El Cedis Afaus ha començat la Lliga de Segona Catalana perdent amb l'Ana Òptic Sant Pere, Terrassa, per 65-46. I encara en bàsquet, el Morabanc a Andorra ha encetat la Lliga CB amb derrota a casa 85-90 contra el Montbus Obradoiro. Luca Botiroli ha format part de la convocatòria, tot i que no ha jugat. I el temps a la setmana comença amb canvi meteorològic després de molts dies amb la mateixa tònica. Han arribat els núvols, això farà baixar les temperatures màximes, tot i que fa pujar lleugerament les mínimes. I al llarg d'aquesta setmana s'espera l'arribada de diverses tongades de ruixats tant aquí al Pirineu com al conjunt de Catalunya. De fet, a d'altres zones de Catalunya poden ser molt intensos.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
0: El projecte Mengem d'Aquí, del Consorci del Grup Líder Alt Urgell Cerdanya, treballa des de fa anys per disminuir el malbaratament alimentari en els menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal. Doncs bé, aquest nou curs que ara comença farà una passa endavant i activa un Rex Catering. És un sistema innovador i pioner per reaprofitar els aliments. Està possible mitjançant una subvenció del Pla Estratègic d'Alimentació de Catalunya, del Departament d'Agricultura, en col·laboració amb la Fundació Residu Cedro d'Euskadi i la plataforma Aprofitem els Aliments de Catalunya. Aquest divendres passat, el vestíbul de l'edifici dels Monges es va estrenar la màquina on cada dia, a mig matí, es dipositaran racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Brediu, provenen de l'excedent que s'hagi pogut generar el dia abans i qualsevol persona podrà recollir-ne de forma gratuïta. Aquest sistema permet la reducció del malbaratament alimentari i facilita l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Actualment ja està en funcionament en més de 40 menjadors col·lectius d'Euskadi, principalment en escoles i en alguna residència de gent gran, a través de l'FRC, i la màquina instal·lada ara a La Seu és la cinquena que s'activa a Catalunya i la segona del Pirineu, i és que des de fa un any i mig ja n'hi ha una a l'Institut d'Escola de Bellver de Cerdanya que ara ha servit de model per la que s'ha instal·lat a La Seu. La presentació ha comptat amb la presència de Gaby Susana, que és la representant a Catalunya i Andorra de la Fundació Residu Cero.
2: Aquesta iniciativa neix a Euskadi. Nosaltres estem fent de braç operatiu del Rex Catering aquí a Catalunya i l'estem implementant. I estem fent tot aquest servei clau en mà que suposa. Llavors, aquest és un sistema de recuperació, no, de gestió integral del malbaratament alimentari en els menjadors col·lectius. De fet, podríem estar treballant també en residències i hospitals i de recuperació segura d'aquests excedents cuinats dels menjadors. Això implica que hi ha un programari al darrere que ho enllaça tot, ens permet generar dades. Amb aquestes dades podem saber quins plats funcionen millor i pitjor. Quins plats estem rescatant més vol dir que són plats que s'estarien malbaratant més, i per tant amb aquesta informació podem prendre decisions si hem d'ajustar quantitats, etc. Però a més és un projecte que ens permet, diguem-ne, tenir una pota educativa, perquè hi ha una part del procés que la podrien fer els nanos, com seria treure de l'abatador, etiquetar i portar ells mateixos a la màquina de vending amb les motxilles. I després hi ha aquesta pota social, que per mi és un tret diferencial, que és que en lloc d'estar entregant unes racions per la porta al darrere a un col·lectiu vulnerable, ho estem posant a disposició, estem dignificant aquest accés a l'alimentació.
0: La presidenta del Consell Comarcal i del CAUC, Josefina Lladós, remarca la importància d'aquest nou projecte i recorda que el menjar que se servirà a la màquina és, més, molt sovint producte de proximitat i cuinat amb cura i amb bona supervisió.
3: Una de les preocupacions i una de les lluites que ja fa anys que teníem és contra el intentar evitar al màxim el malbaratament d'aliments. Ja havíem pres diverses accions per intentar reduir-ho a través de subvencions del projecte Mengem d'Aquí, del consorci del grup líder a l'Urgell-Cerdanya. Veient que a Bellver doncs fa un any i mig van posar en marxa una iniciativa molt, molt similar, vam pensar anem a veure com els hi funciona i comencem a mirar a veure si nosaltres també la podríem implantar aquí. I avui doncs han pogut donar sortida a aquesta màquina gràcies a la col·laboració amb la Fundació Residu Zero del País Basc i a la plataforma d'Aprofitem els Aliments, que és la seva representant aquí a Catalunya, a subvencions a través del grup líder i el Departament d'Agricultura. I la idea doncs és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, en aquest cas de la cuina central, que la tenim a l'Institut Joan Brudieu, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat, perquè estem parlant que a través del Mengem d'Aquí també ja fa anys que IAUSA, en la seva gestió de les cuines i dels menjadors escolars, treballa amb producte de proximitat, treballa amb molta cura els menús que s'ofereixen cada dia.
0: I l'alcalde de la Seu, Joan Barreda, posa en valor la intenció clara de les administracions locals de lluitar contra el malbaratament alimentari.
4: Doncs molt contents de poder tenir aquí a l'Espai de les Monges. És un espai educatiu, aquesta màquina que lluita contra el malbaratament alimentari i que, com deia, és la cinquena a tot Catalunya. Per tant, molt contents de poder tenir-la aquí a la Seu, molt contenta de poder tenir-la aquí en aquest espai municipal i, per tant, donar la benvinguda aquesta iniciativa que té una vessant social, una vessant també d'educació, molt important. Per tant, segur que funcionarà molt bé. És aliment, com s'ha dit aquí a la presentació, de màxima qualitat, a preu zero. Per tant, aquí tothom que ho necessiti, tothom que vagi a última hora, doncs podrà agafar-ho, podrà gaudir d'aquest dinar.
0: També ha parlat en aquesta presentació el director territorial del Departament d'Agricultura, l'Alt Pirineu i Aran, Enric Badell, que incideix en la necessitat de recordar a les generacions més joves que el menjar s'ha d'aprofitar i no es pot llençar.
5: El departament ja fa anys que té un programa molt ampli, que és l'estratègic de l'alimentació de Catalunya, el PH, que es diu, i llavors aquí dins hi ha un ventall d'activitats molt grans, hi ha un ventall de subvencions molt ampli per fomentar tant el que és la gastronomia catalana, el producte català, com també l'alimentació saludable i evitar el malbaratament d'aliments, no?, que al final és una cosa capdalt i, a més, és una cosa molt mediterrània. I llavors, dins d'aquest ampli ventall del pla, hi ha una línia d'ajuts per fomentar actuacions com aquesta o com el Mengem d'Aquí de les escoles, que precisament van encaminades a doncs això, evitar el malbaratament alimentari i, sobretot, a conscienciar molt de la població del que representa llançar aliments. Bueno, la inversió total del projecte durant un any són 11.000 euros, una mica més d'11.000 euros. Llavors, el departament, a través d'un ajut d'aquest pla de l'alimentació, subvenciona un 80%, o sigui, al voltant de 8.500 euros, i l'altra part es vehicula a través del grup d'acció local, del GAL.
0: El servei doncs ha començat ja a funcionar, com dèiem, al vestíbul del Centre Cultural Les Monges. El conseller de Drets Socials de la Generalitat, Raül Moreno, ha visitat el taller Claró, que enguany està commemorant el seu 50è aniversari. Va ser en el marc de la primera visita oficial que ha fet a la Seu, va ser aquest dijous passat, i el taller Claró continua amb la seva tasca d'atenció, suport i millora a la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies. Moreno elogia la tasca duta a terme per aquesta associació, que va néixer precisament amb l'objectiu de donar resposta a les mancances que hi havia en aquell moment pel que fa a l'atenció envers el col·lectiu a escala local, tant durant la infància i la joventut com en la seva etapa adulta.
6: Comprendrà, he visitat molts centres de persones amb discapacitat, moltes ja residències, moltes residències per gent gran, i el que té clar és que dona la sensació de veritat que estàs a casa teva. és, jo crec que té unes dimensions correctes, que fa que l'atenció als nois i noies doncs sigui molt propera. De fet, he tingut l'oportunitat de parlar amb molts d'ells, de jugar a la petanca, i m'hagués quedat allà 3 hores més, eh? Però no m'ho permeten. I amb un equip professional molt important. Cal recordar que aquell centre, com molts altres centres de Catalunya, es va crear en el seu moment ja fa, doncs això, 50 anys, 40 anys, perquè famílies d'aquí de la Seu que tenien fills amb discapacitat no trobaven les administracions públiques resposta, no? I què fem amb el nostre fill quan es fa gran i què podem fer amb ell, no? I jo vull posar en valor doncs aquesta força de les famílies que van començar fent una escola, que després amb nens més petits, que quan afortunadament el sistema educatiu va incloure les escoles d'educació especial i l'escola inclusiva, doncs van bé de renunciar a aquests perfils més joves per tenir perfils més grans.
0: En aquesta visita, Raül Maroni ha parlat d'altres temes, com, per exemple, el nou edifici de la Barnahus, a la Seu, que és ja a punt de completar-se i que dona servei a tot el Pirineu, i Aran Moreno creu que el disposar d'aquest edifici serà un salt qualitatiu en l'atenció a infants i joves víctimes d'abusos sexuals al Pirineu.
6: Més capacitat d'atenció i, per tant, més sales d'atenció. Podrem incrementar el nombre de persones ateses, també dels professionals que en aquests moments estan atenent a l'actual Barnahus, doncs passaran allà i molt probablement podrem incrementar, no? I fonamentalment la millora de la qualitat dels espais, que no és baladí quan estem parlant d'infants. S'han de trobar espais còmodes, la construcció és de fusta i, per tant, fusta interior molt, molt, molt important, molt agradable, i això té molt a veure també en que es trobin en un entorn amable on puguin mantenir confiança amb els seus educadors i educadores i amb la gent que li, amb les psicòlogues que li fan el seguiment, i, per tant, que les proves constituïdes i la capacitat que tenen d'obrir-se per explicar moments que són molt durs en la seva vida, doncs sigui més fàcil. Per tant, en el cas de les Barnahus, la qualitat arquitectònica té molt a veure també amb la qualitat del servei que després es dona.
0: La presència de Raül Moreno al Seu havia anat precedida d'una visita a la Cerdanya, on va conèixer les previsions d'ampliació de la residència Sant Roc a Bellver. L'objectiu és donar resposta a la demanda existent en aquesta zona de la comarca i, si hi ha prou places, donar cabuda també a d'altres residents que accedeixin a ser atesos en aquest centre.
6: L'Ajuntament de Bellver van fer una aposta important, un ajuntament petit que ha posat molts diners per poder fer aquesta residència. És veritat que nosaltres, a través del departament, també hi hem col·laborat. Tindran al voltant d'unes 20 places més, amb una qualitat arquitectònica molt, molt bonica, que s'ajunta també amb l'anterior residència que ja existeix, no? I en aquests moments, doncs, estan a punt ja de portar les taules, els llits, i això permetrà que entri dins el registre, i aquesta sí, amb tota seguretat, es posarà en marxa durant l'any 2027, no? Combina places públiques i places privades. L'Ajuntament de Bellver el que vol és que aquesta residència us tingui una certa proximitat amb els ciutadans de Bellver i que, per tant, puguin entrar de manera directa. Saben vostès que si fem places concertades es va per ordre estricte, ordre de llista d'espera, no? I, per tant, aquesta combinació fa que persones de Bellver pugui ser ateses i que també altres persones d'altres indrets de Catalunya decideixin venir a una zona magnífica on poder, doncs, tenir aquests anys de vida.
0: I el conseller també va ser a Puigcerdà una visita del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el CDIAP de la Cerdanya, que enguany celebra el seu 40è aniversari. Sobre aquest servei a escala local, en va destacar que l'any passat s'hi va finançar 6.200 hores d'atenció, un 51% més que el 2023, i això permet atendre més infants cerdans. Ha passat dels 193 del 2023 als 216 del 2025, un 11% més, i s'ha reduït el temps mitjà d'espera i el temps que es dedica a l'atenció de cada infant.
6: Els TDIAPs van destinats a menors entre 0 i 6 anys, que, per fer-ho una mica pedagògic, no? Moltes vegades les parelles joves tenen nens, tenen nenes, i comencen a veure, ja sigui perquè el seu metge de capçalera, des del CAP o des de l'escola, bueno, en aquest cas és l'escola Bressol, comencen a veure que tenen potser algun retard en el seu desenvolupament, o que parla molt o no parla, o que camina i, o no camina i camina malament, o que té problemes de dèficit d'atenció, no? Per tant, que té qualsevol tipus de trastorn cognitiu o trastorn motor, no? Aquí destaquen molt el TEA, no? Els sensors de TEA, no? Ja siguin els més importants, els més bàsics, no? O més febles.
0: Cal recordar també que, tal com ja havíem anunciat, el Departament de Drets Socials preveu començar a construir aquest any vinent la reivindicada residència de gent gran de la Seu. El Departament avança en els tràmits després que aquest juny passat l'Ajuntament va formalitzar per unanimitat la cessió del projecte, tal com ha explicat també Raül Moreno. Les 9:21, la carretera C-462 queda tallada totalment al trànsit entre Fórnols i Adrenc a partir d'avui. El motiu és les actuacions iniciades per millorar el ferm de la via i que seran entre el 28 de setembre i el 7 d'octubre. Segons s'ha informat el Servei Territorial de Carreteres de Lleida, les restriccions es fan de dilluns a divendres en l'horari establert pels treballs, de 9:45 a 3:45 de la tarda, mentre que els dimecres i divendres el tall s'avançarà a 2:15 de... a les 2:20, volem dir. El Servei Territorial de Carreteres de Lleida recomana, doncs, als usuaris d'aquesta via planificar els desplaçaments amb antelació i fer servir itineris alternatius quan sigui possible, mentre es mantinguin els talls de circulació, que és concretament entre els punts quilomètrics 62 i 68 en aquest tram de la carretera que uneix la Seu d'Urgell i Tuixén. I a nivell local avui ampliarem més temes, com per exemple que el Festival Rockabilly Pine Peaks ha consolidat aquest cap de setmana tot un cap de setmana de música i activitats. S'ha continuat creixent i aquest any s'ha arribat ja a la xifra de 90 cotxes clàssics nord-americans que s'han reunit a l'aparcament Doctor Peiró i a més de centenars de veïns i aficionats que s'hi han atensat al llarg... El cap de setmana hi ha hagut activitats com la Chrono Race, també s'han incorporat novetats com, per exemple, una zona infantil, i hi ha hagut un cop més els concerts a la sala Guiu amb grups de referència en el món del rockabilly com Louie and the Hurricanes, Mickey Payano, també a Charmaine de Mayhems, Elmar Harman i Don Diego Trio. Podeu trobar una completa selecció d'imatges del Pine Peaks ja als nostres perfils a Facebook, Twitter i Instagram. Avui n'escoltarem les valoracions i ara ja parlem d'activitats d'aquesta setmana mateix, que comencem perquè avui arrenca la Festa de la Gent Gran de la Seu, la Festa de les Persones Grans, amb activitats durant tota una setmana, i la Junta del Vall Cerdà de la Seu organitza justament una sèrie d'assajos adreçats a les parelles que vulguin participar al Vall Cerdà Intergeneracional, una activitat que es farà dissabte al migdia a la plaça dels Monges. Els assajos comencen avui, continuaran demà dimarts i dimecres, sempre a l'Escola Municipal de Dansa, i se'n farà un últim divendres 2 d'octubre, però en aquest cas a l'Institut Joan Brodiu. En tots quatre casos, l'hora d'inici serà a 7:45 del vespre. Des de l'organització han aprofitat per animar tothom a participar-hi per tal de sumar el màxim possible de parelles en aquest acte ja consolidat de la Festa de la Gent Gran. El programa d'aquesta celebració comença avui i inclou tota una setmana d'actes, i entre els primers hi ha un programa especial aquí a Ràdio Seu. A les 12 del migdia emetrem un programa amb tertúlia i amb la presentació de totes les activitats previstes. Des d'una estona abans, a les 11 del matí, hi haurà música al parc amb el duet d'Aura, al parc del Cadí. I la tercera activitat d'avui és a les 7 del vespre, a la Sala Immaculada, quan hi haurà la xerrada El Bonus dels Medicaments a càrrec del farmacèutic Joan Lluís Purgim. On podeu trobar el programa d'actes al nostre web radioseu.cat i a la secció de societat i també a l'apartat d'agenda. La carretera C-14 va estar tallada ahir a primera hora de la tarda al terme municipal d'Oliana a causa d'un xoc frontal entre dos vehicles. Tot i la seva aparatositat, l'accident no va causar ferits de consideració, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre es va produir poc després de les 2 de la tarda, quan, per causes que es desconeixen, van col·lisionar dos automòbils amb el punt quilomètric 139 de l'eix que connecta l'Alt Urgell amb Tarragona. En els dos cotxes implicats hi viatjaven 6 persones, però totes elles se'n van poder sortir sense ferides de consideració. Al lloc dels fets, i van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i SEM, per les tasques de retirada dels vehicles, atenció als seus ocupants i neteja de la via. Va caldre tallar la carretera i això va generar cua ràpidament en un dia de força trànsit, perquè recordem que coincidia amb el final del pont festiu de la Mercè Barcelona. La via es va poder tornar a obrir al cap d'una i mitja, 3:45, però les retencions encara van continuar fins més tard. Al llarg de la tarda, de fet, també hi va haver retencions per sortir del Pirineu a la carretera C-16. Va ser en aquest cas des de les 2 de la tarda i fins ben bé al vespre en el tram entre Cercs i Berga. I encara en successos, el Graer dels Bombers ha fet 4 rescats de muntanya, tots ells dissabte. A les 9 del matí, al municipi de la Vall d'Avui, es va atendre una parella de nacionalitat francesa després que es va rebre l'avís que havien patit un problema de salut quan eren al refugi Ventosa i Calvell, a 2.200 metres d'altitud. Més tard, a 2:15 del migdia, es va rescatar un visitant que havia patit una lesió al canell quan feia una excursió pel municipi de Queralps, i al municipi Berguedà de Capolet es va haver d'intervenir en 2 accidents de parapent. El primer al migdia, a la zona del Serrat de Roner, i el segon a les 7 del vespre al Salt de Sallent, on un parapentista va impactar contra una cinglera a la Tercera Maria. Pirineu. La parella de l'arquitecte barceloní Josep Joan Pere ha passat a disposició judicial al Tribunal d'Instància de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de qui era el seu company sentimental. Això va ser el 26 de desembre d'aquest any passat a Baquer, al municipi de Naut Aran. Els Mossos d'Esquadra van detenir la dona dimecres passat al matí a Madrid i divendres arribava al jutjat de Viella, en Mallinellada, i amb un vehicle policial. Una patrulla la va conduir fins a l'interior de l'edifici. Després de prendre-li declaració, el jutge va decretar presó provisional, tot i que amb la possibilitat d'evitar-la s'hi paga una fiança de 80.000 euros. En aquest sentit, el magistrat ha donat 3 dies hàbils a la investigada perquè dipositi aquesta quantitat. En cas contrari, haurà d'ingressar a presó en espera que se celebri el judici. Paral·lelament, li ha confirmat la retirada del passaport i la prohibició de sortir de territori espanyol. Durant la compareixença se li ha notificat que se li imputa un presumpte delicte d'homicidi sense concretar-se de moment en quin grau. Després de declarar, la dona va sortir dels jutjats per la porta de darrere, des d'on va marxar amb un cotxe conduït per una altra dona, i els seus advocats també van marxar sense fer declaracions als diversos mitjans que els esperaven a la sortida. En el moment dels fets, el dia de Sant Esteve de 2025, es va considerar que la mort de l'arquitecte havia estat per un atac de cor, però la policia havia obert una investigació que finalment aquesta setmana passada portava la detenció de qui havia estat la seva companya fins llavors. Ara es vol determinar si la dona va estar directament vinculada amb el desenllaç fatal que es va produir a la segona residència que Joan Pere tenia a l'urbanització Valderruda, a peu de pistes on hi passava les festes de Nadal amb la seva companya. En el moment de la mort, ella estava a la casa i, de fet, va ser qui va avisar els serveis d'emergències. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió del Pirineu i Aran són els qui porten a la recerca, que està sota secret de sumari, tot i que els darrers dies ja han transcendit força detalls. Segons han publicat diversos mitjans d'àmbit català o estatal, ara fa pocs mesos ja li havien retirat el passaport a la sospitosa, que és una empresària de 65 anys, membre d'una coneguda família d'alta societat de Madrid i vinculada a un complex residencial de luxe de Casares, Andalusia. Alguns d'aquests mitjans també han detallat que la investigació es va obrir per les incoherències detectades en els successos que hi va haver a la casa de Baqueira abans i després de certificar-se la mort, i també les sospites que tenia la policia al voltant del seu entorn més proper. També s'ha indicat que Josep Joan Pere, que en el moment de la mort tenia 72 anys, era un reconegut arquitecte, cofundador del prestigiós estudi barceloní GCA Architects, i a més era un dels principals amics i soci d'Isaac Andic, fundador de la multinacional tèxtil catalana Mango, que recordem ja havia mort en estranyes circumstàncies just un any abans, el desembre de 2024, a la muntanya de Montserrat. En relació amb aquells fets, actualment s'investiga el seu fill Jonathan. I encara en successos, la policia d'Andorra ha anunciat que posa en marxa avui mateix, aquest dilluns, una nova campanya de seguretat viària. L'objectiu, controlar el soroll excessiu que produeixen alguns vehicles, especialment motos i turismes amb modificacions no autoritzades. La iniciativa inclourà controls específics fins a l'11 d'octubre, tant de dia com de nit, en diferents vies urbanes i interurbanes. L'objectiu, aturar comportaments que es considera que no només incompleixen la normativa, sinó que pertorben la convivència ciutadana. Els agents han dit que se centraran en detectar i denunciar els vehicles que emetin sorolls, gasos o contaminants per sobre els límits reglamentaris establerts, i es controlar els que forcin les marxes i provoquin sorolls molestos intencionadament com a conseqüència d'acceleracions innecessàries o de forçar el motor. També seran penalitzats els que duguin un tub d'escapament que no sigui l'original i no consti en el permís de circulació, i els que vagin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o que no corresponguin amb els models de fàbrica. A més de les actuacions in situ de la policia al servei de circulació, aquestes infraccions també poden ser denunciades per la ciutadania. Es pot fer, en aquest cas, a través del correu policia@policia.ad. En una altra de coses, la policia andorrana ha confirmat la detenció aquesta setmana passada a Sant Julià de Lòria d'un home nascut a Andorra, però que vivia a l'estranger, de 43 anys, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. Va ser enxampat a Sant Julià de Lòria amb prop de 200 grams de xis i 11 grams més de cocaïna precintats, envasats al buit i preparats per la venda il·legal. Calculen que l'home, d'Andorra però resident a l'estranger i que havia estat futbolista internacional, es desplaçava al Principat uns dos cops al mes actualment per vendre la droga i després se'n tornava. Dos quarts de deu, el projecte Odisseu han obert dues noves convocatòries de guardons adreçades a estudiants universitaris amb treballs relacionats amb els territoris rurals de Catalunya. Es tracta dels Premis Odisseu, de treballs finals de grau d'arquitectura de la Universitat Politècnica de Catalunya, i els Premis UOC Rural, com tenen la col·laboració entre altres del Consorci de l'Alt Urgell-Cerdanya. Pel que fa als Premis Odisseu, arriben a la tercera edició i volen reconèixer treballs de final de grau que abordin qüestions vinculades a l'arquitectura i relacionades amb el despoblament dels pobles. la dinamització dels nuclis o la millora de la qualitat de vida al món rural. Les bases estableixen tres premis econòmics, un de 2.000 euros pel guanyador, 1.000 pel segon classificat i també pel tercer. Les candidatures són valorades per un jurat format per professors universitaris i el termini s'acaba el dia 9 d'octubre. Paral·lelament, el projecte d'ESEU participa a la segona edició dels Premis Walk Rodel, en aquest cas amb 4 treballs finals, 2 de grau i 2 de màsters, que hagin estat aprovats durant el curs 2025-2026. Cadascun dels 4 treballs premiats rebrà un reconeixement de 1.000 euros.
7: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
8: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Moment d'ampliar el focus amb els titulars que trobem al matí a la premsa. El periòdic, per exemple, destaca que els promotors de l'urbanització de luxe a la Carola es mostren decidits a reconstruir-la després del gran incendi que l'ha devastat aquesta setmana passada. Afirmen que 20 anys de feina no poden desaparèixer entre les flames, tot i que reconeixen que els danys han afectat entre el 40 i el 50% del conjunt. Ara s'obre una etapa de peritatges i estudis tècnics per abordar la reconstrucció. També es fa ressò d'aquest objectiu el diari Andorra, que destaca més temes com, per exemple, que França augmenta la vigilància al voltant de la frontera del Pas de la Casa per frenar les xarxes de contraband. Ara incorpora 18 militars. Els gendarmes estan desplegats des del 9 de setembre i s'afegeixen a la brigada mòbil que treballa a la zona des de l'estiu. El director també destaca que els bombers andorrans busquen una persona que va desaparèixer dissabte a la Massana. Policia i bombers busquen l'home del qual es desconeix la seva situació actual. Segre calcula avui que la pujada de gas de més del 50% amenaça la butxaca de fins a 36.000 llars a la demarcació de Lleida. La tarifa regulada assoleix prop de 4 de cada 10 usuaris domèstics connectats a la xarxa. I la mañana es fa ressò de la reivindicació del receptari català amb els esmorzars de Forquilla en el marc de la Lliga del Porc i la Forquilla, que celebrarà la seva fase final aquest cap de setmana. Finalment, Regioset conversa amb Miquel Esquius, que ha estat fins ara el cap de la policia dels Mossos d'Esquadra i que és un dels agents amb més antiguitat. Lluïa la placa 1480, tot i que matisa que al principi posaven un número 1000 al davant. Per tant, havia arribat a ser l'agent 480 dels Mossos d'Esquadra.

Avui a l'agenda destaquem diverses activitats i cursos que hi tenim publicades al web radiosau.cat/agenda. Recordem que han començat ja les activitats d'aquest trimestre del Casal Cívic i Comunitari de la Seu. Tot i això, les inscripcions encara estan obertes. Hi ha obert l'exposició Bronzits i Anels de Pablo Volumar, Iris Hum i Leo Vinetrui fins al 10 d'octubre a la Seu, i l'exposició temporal Els Boscos de Pinegre, en aquest cas a Tuixent, fins a l'1 de novembre al Museu de les Trementineres. La Fundació Peusa convoca beques d'estudis tecnològics. El termini de presentació de sol·licituds s'acaba aquesta setmana, el dia 1 d'octubre, a la mitjanit. I inscripcions pel nou curs de l'Escola de Teatre de la Seu, de setembre a juny. Hi ha grups per totes les edats a partir de 6 anys. Curs d'emprenedoria per transformar idees en projectes de vida i iniciatives professionals. Això es fa a Organyà, de l'1 d'octubre al 3 de novembre, els dimarts i dijous al matí, a l'Ajuntament d'Organyà, a la Xart. I també inscripcions obertes per l'Escola de Ciclisme que impulsa el Club Ciclista Topedala. Funciona ja els dimarts, dimecres i dijous a la tarda a partir de les 5 al Camp Topedala a partir dels 4 anys. Tornen les sortides Camina amb el Cap. S'han iniciat ja a partir del 18 de desembre. Es fan cada divendres a les 9 del matí, sortides de davant del Cap, i no cal inscripció prèvia. Curs de cures i atenció a les persones a Sorribes de l'Avança, del 29 de setembre al 5 de novembre, de dimarts, els dimarts i dijous a les 9 del matí fins a l'1 del migdia, a l'Ajuntament de l'Avança i Fornols, a Sorribes. I jornades de portes obertes del Club Patinatge Artístic Cadí. S'acaben aquesta setmana, els dies 28 i 30 de setembre, avui dimecres, d'avui a les 5 de la tarda i els dimecres a les 6. I oberta la tercera edició del concurs de microrelés de la Germandat de Sant Sebastià de la Seu. La data màxima per presentar treballs en aquest cas és el 8 de novembre. Ara ja parlem d'activitats d'aquesta setmana. Presentació del llibre Casa Cintet del Comerç, de Daniel Fiter, sobre un dels comerços més històrics d'Andorra. Aquest dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol, activitat gratuïta. Nova sessió del cicle de recitals a Cegues Foscòria a la llibreria El Refugi, aquest divendres a les 7 del vespre. Tast dels guanyadors, medalla d'or de la Fira Formatges Artesans de l'any passat, aquí a la Seu, a càrrec del sommelier Ramon Roset, aquest dissabte vinent a les 8 del vespre a l'Espai Armengol. I recta final ja del circuit fet, diumenge que ve arriba la cursa de muntanya a la Foranca, a l'Asi Cerc. Ja estan obertes les inscripcions per aquesta cursa. Teniu aquestes i més activitats al web radiosau.cat/agenda.

Els esports d'aquí. Els campionats d'Europa de slàlom i caiac cross han deixat una nova medalla per Manu Ochoa en competició internacional en aquesta recta final de temporada. Ha aconseguit, de fet, el millor resultat de l'equip espanyol a la competició que s'ha disputat aquests darrers dies a Ivrea, Itàlia. A l'última jornada, dissabte, el palista gallec establert a la seu es va penjar el bronze a la prova individual, la contrarrellotge de caiac cross, que serveix per definir les eliminatòries posteriors i que actualment compta amb podis propis. Ochoa va marcar un temps de classificació de 43 segons 90 i només va ser superat per l'italià Giovanni De Gennaro, que va aconseguir l'or, i pel francès Mathieu Mador, plata. David Llorente va ser 16è en dones. Per l'equip andorrà, Mònica Doria feia l'11è millor temps, just per davant de la també palista del Cadicano Keac, Dominica Bresesca, mentre que Mirna Lescano va ser 20è, i la millor marca de 48.02 la va fer la britànica Kimberly Boots, que s'enduia així la medalla d'or individual. Ja a les eliminatòries, Mònica Doria, Dominica Bresesca, Leia Sorribes, Leire Goñi i Pau Echaniz van passar ronda amb els segons llocs de les seves respectives baixades en 8è de final. A quarts ja van quedar eliminats Doria, Bresesca i Sorribes. Sí que arribaven als semifinals Ochoa i Echaniz, que van quedar tercers a les seves baixades. Amb tot plegat, doncs, el millor resultat del quadre per l'equip espanyol va ser el de la basca Leire Goñi, que tot i no haver destacat a la contrarrellotge, havia estat 24è, va aconseguir plantar-se a la final i es va quedar tocada la medalla amb el quart lloc. La guanyadora ha estat la txeca Teresa Neblova, acompanyada al podi per la britànica Mallory Franklin i la polonesa Claudia Zwolinska. També hi va haver triomf txec en homes amb Matías Novak, seguit del els francesos Mathieu Mador, que s'enduia la plata, i Yanis triomfa amb el bronze. Prèviament, divendres es van disputar en un mateix dia les dues proves d'eslàlom. Mònica Doria es va quedar una passa del podi. La canoista del Cadicano Keac va acabar quarta en caiac en K1 amb un temps de 96.37 es va quedar, doncs, a només 47 centèsimes de les posicions de medalla. La nova campiona d'aquesta especialitat és Claudia Zwolinska, seguida de la italiana Lucia Pistoni i l'alemanya Emily Appel. Per l'equip espanyol s'havien quedat a les semifinals les basques Leire Goñi i Olat Sarregui, i la ponsecana Leia Sorribes, que va ser 30è en K1 masculí. David Llorente, igual que Leire Goñi, va fer un 17è lloc, mentre que Pau Echaniz va ser 23è. El podi el van conformar, en aquest cas, el xef Jacob Krejci, que és el nou campió, i els italians Xavier Ferrazzi, plata, i Giovanni De Gennaro, bronze. A la competició de canoa, CU, Mònica Doria també va arribar a la final, amb el 6è millor temps de les semifinals, però a l'última baixada es va saltar una porta i va quedar 12è. La nova campiona és Mallory Franklin. La plata va ser per una palista dels Pirineus, la francesa Dorian de la Sus, i el bronze per Teresa Neblova. Finalment, en seu masculí, Miquel Través va quedar prop de la final. El nou campió mundial de l'especialitat va quedar 15è, a només mig segon del top 12 que marcava el pas per la lluita per les medalles. El també urgellenc Marc Vicente va ser 30è, després de marcar un 50. Sí que va arribar a la final el jove palista basc Alex Segura, que va acabar 7è. El nou campió europeu de canoa és el francès Joan Senechó, acompanyat al podi pel txec Lucas Kretschwil i per l'italià Elio Maiuto. Ara hem repassat aquests resultats de l'europeu d'eslàlom i en pròxims informatius també repassarem els de la Segre Cup. I és que hi ha hagut competició, ja s'ha celebrat la Segre Cup aquest cap de setmana, a la Seu i a Pons, i amb resultat destacat per Anna Simona, que ha aconseguit una medalla d'or i una medalla de plata. D'altres palistes del Cadicano Keac que han aconseguit resultats destacats, com dèiem, el repassarem més endavant. El que repassem ara és els resultats del cap de setmana de diversos equips de la comarca, perquè ja han començat bona part de les competicions territorials. És el cas, per exemple, de l'Atlètic Club La Seu, que actualment ja no està en competició territorial, sinó en categoria estatal. Ha debutat a tercera nacional i ho ha fet amb derrota per 7-3 en el que és el nou duel pirinenc d'aquesta categoria, i és que s'enfrontava ahir al vespre a l'Enfaf Construccions Modernes a Andorra. El partit s'ha jugat a la Massana. De la seva part, l'Atlètic La Seu Estiu 3000 sí que ha debutat amb victòria. Ho ha fet a la pista del Binèfar Llítera per 4-6. De la seva part, La Seu Futbol Club ha jugat el seu primer partit com local aquest dissabte al camp municipal Emili Vicente i ha perdut el resultat 0-3 contra el Gimnàstic Manresa. També dissabte hi va haver igualment derrotes de l'Organyà Santa Coloma de Queralt per 3-0 i de l'Oliana Calaf per 2-0, en aquest cas en partits de tercera catalana. I també comença ja la competició pels equips sèniors del Cedis Bàsquet. El Cedis CD Conida ha debutat amb victòria en el que és el nou duel pirinenc de primera territorial, i és que s'enfrontava al Club Bàsquet Trem per 81-59. De la seva part, el Cedis Fausa ha començat la Lliga de Segona Catalana perdent a Terrassa contra l'Ena Òptic Sant Pere per 65-46. I també ha començat ja la Lliga CB. El Morabanc l'ha encetat amb derrota a casa per 85-90 contra el Montbus Obradoiro, un partit que els andorrans tenien dominat
dominats amb avantatges de 10 punts, però van veure com l'equip gallec al cap girava els últims minuts. L'urgellenc Luca Botteroli ha format part d'aquesta convocatòria, ha estat per primer cop en una convocatòria d'ACB, tot i que en aquest partit de moment no ha jugat.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Doncs finalment ha arribat l'anunciat canvi en el temps després de moltíssims dies amb la mateixa tònica. Matins frescos però tardes caloroses amb valors molt per sobre del normal. Doncs bé, avui, segons la previsió del Meteocat, la màxima no passarà dels 26-27 graus a la Seu i a d'altres poblacions com Sort o Tremp. I és que han arribat ja els núvols, hi ha cel entrenyinat i tapat a bona part del Pirineu aquest matí i al llarg de la setmana pot deixar rojats. Avui ja en poden aparèixer, per exemple, a l'Alta Ribagorça i al Pallars Jussà i a d'altres punts més dispersos, com per exemple la Catalunya Central. De cara a aquesta nit vinent, les mínimes estaran a la línia de ja fa dies. Aquests núvols faran que no baixin gaire, estaran entre 11 i 13 graus, però, en canvi, les màximes seguiran baixant, i és que demà la pluja ja pot arribar al matí a la Seu i continuar durant la tarda. De moment no seran pluges molt intenses, però sí que poden anar deixant aigua al llarg de tota la setmana. Demà, a la Seu, la màxima baixarà encara una mica més, ja se situarà en 22 i, per tant, ja en valors molt més propis del que correspon a aquesta època. Recordem que ja som a 28 de setembre. Demà s'espera també màxima de 22 graus a Sort, 24 al Pont de Suert o 25 a Tremp i 21 a Puigcerdà, amb aquest cel ennuvolat al llarg de tot el dia i possibilitat de ruixats en qualsevol moment. Dimecres el dia començarà ennuvolat però sense pluja, però poden tornar a aparèixer ruixats de cara a la tarda, quan, això sí, també es començarien a obrir clarianes. Per tant, setmana marcada, ara sí, una mica tard, per l'arribada del temps de tardor, amb baixada de temperatures i núvols i pluja. Aquest matí tenim 16 graus de temperatura a la Seu, també a Organyà, 17 a Oliana i 14,5 a Alinyà. A Puigcerdà, 16 graus, 13 a Des, 15,5 a Sort, 17 a Tremp, 15 al Pont de Suert i 17 a Viella. Alta muntanya, tenim 10 graus al Pic de Soleria, el mateix a la Tosa d'Alp, 12 a Malniu, 11 a Prat de Guiló, 10,5 a Port del Comte, també a Certescant, 10 graus a Espot i les més baixes, 9,5 a la Bonaigua i a Vuitaull. La farmàcia de guàrdia a la Seu aquests dies és la Guilanya, avinguda Guillem Graell 16. I quan passa un minut de 3:15, tancarem ja aquest informatiu d'aquest dilluns 28 de setembre. Tornem amb més notícies en xarxa a les 10 i a les 11 actualitzem el temps.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac. Direcció Barcelona deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat

0: La compra especulativa per part del fons Voltor estabilitza també els contractes de lloguer i reforça la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Necessites moblar a casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem. Tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han aixecat. Al vespre també hi haurà una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.

0: Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya Ara, Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
1: Notícies en xarxa.
2: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
3: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
4: Bon dia a les 11:03. La manca de relleu generacional deixa actualment en punt mort el futur del cinema Esguí de la Seu d'Urgell. Ja fa un temps que no ofereixen programació habitual després de més de 75 anys d'història, després de la jubilació dels propietaris, les germanes Irene i Montse Guiu. L'equipament, l'únic cinema comercial de la comarca, combinava fins ara sala de cinema i sala de festes, un espai que ha estat durant dècades lloc de trobada de gent de la capital del d'Urgell i també dels contrades del voltant. L'Ajuntament demana descartar comprar l'immoble, que està valorat en uns 6 milions d'euros, després d'un llarg període de negociació, tot i que manté converses amb la propietat per evitar que l'activitat s'aturi del tot. El complex Guiu inclou, recordem, dues sales de projecció, una d'elles també acull habitualment obres de teatre, a més d'una sala de festes i 5 habitatges als pisos superiors. L'aturada va començar aquest estiu, coincidint amb el període de vacances que la propietat fa habitualment. Amb l'arribada del setembre, però, l'activitat no s'ha reprès. Només es manté, ara per ara, un cicle de cinema en francès contractat prèviament, que continuarà fins al desembre, i la sala de festes es lloga puntualment per actes privats, però força puntuals. Per exemple, aquest cap de setmana, si és l'hora dels concerts del Pain Peaks, a Montseguiu, que ha portat el cinema durant 4 dècades, ha marcat la situació, afirmen un punt de relleu generacional sense continuïtat familiar i coincidint amb la jubilació també de la seva germana, que gestiona la sala de festes les darreres dècades. Les converses amb l'Ajuntament per buscar una sortida a la continuïtat de l'equipament es van iniciar ja fa 4 anys en l'anterior mandat, però fins ara no han arribat a cap acord de compra-venda. En aquest sentit, la incertesa sobre el futur de l'espai Guiu de lluny, perquè el 2013 ja s'havia plantejat un possible tancament en aquell moment per dificultats econòmiques. El febrer passat, Junts i Esquerra van portar al ple una moció perquè l'Ajuntament es comprometés amb la compra de l'immoble, però que no va prosperar. El projecte Mengem d'aquí, del Consorci del Grup Líder del Turgell Cerdanya Cau, que treballa des de fa anys per disminuir el malbaratament alimentari en els menjadors escolars que gestiona IAUS, l'empresa pública del Consell Comarcal. Aquest curs farà una passa endavant i ha activat un Rex Catering, un sistema innovador i pioner per reaprofitar els aliments. És una iniciativa impulsada per la Fundació Residu de Cero del País Basc i ara s'hi ha afegit la plataforma Aprofitem els Aliments des de Catalunya, compta amb el suport del Departament d'Agricultura. Aquest divendres passat, al vestíbul de l'edifici dels Monges, es va presentar la màquina on des d'ara cada dia a mig matí es dipositaran racions de menjar elaborat prèviament a la cuina de l'Institut Joan Bordia o procedents de l'excedent que s'hagi pogut generar el dia abans i qualsevol persona podrà recollir-ne de forma gratuïta. Aquest sistema permet la reducció del malbaratament alimentari i facilita l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Actualment ja està en funcionament en més de 40 menjadors col·lectius a Euskadi, sobretot en escoles i en alguna residència de gent gran a través de l'FRC, i la màquina instal·lada a la Seu és la cinquena que hi haurà a Catalunya i la segona de l'Pirineu, i és que des de fa un any i mig ja n'hi ha una altra a l'Institut d'Escola de Bellver de Cerdanya, que ara ha servit de model per aquesta novetat aquí a l'Alt Urgell. La carretera C-462 ha començat a experimentar talls de trànsit a partir d'avui en el tram entre Fórnols i Adrén. El motiu són les actuacions que es fan per millorar el ferm de la via i que s'allarguen fins al dia 7 d'octubre, segons ha informat el Servei Territorial de Carreteres de Lleida. El tall és, com dèiem, a partir d'avui mateix, de dilluns a divendres, de 8:45 del matí a 3:15 de la tarda, tot i que els dimecres i divendres s'aixecarà el tall una mica abans, a les 2:20. El Servei Territorial de Carreteres ha recomanat als usuaris que planifiquin els desplaçaments d'aquests dies amb antelació i, si s'escau, facin itineraris alternatius quan sigui possible, mentre es mantinguin aquestes de circulació. En recordem, això és entre Fórnols i Adrén, des d'avui i fins al 7 d'octubre al matí. Balanç positiu de la 7a edició del Pain Peaks, el festival rockabilly del Pirineu, que es tancava ahir amb la final de la Chrono Race.

0: aquest any s'ha seguit incrementant el nombre de participants, arribant fins a un total de 90 vehicles clàssics nord-americans que abasten tot un segle d'història. Els més antics daten de l'any 1927 i n'hi ha alguns, en canvi, de ben recents, com per exemple esportius nord-americans de nova generació. El Mainpeak va néixer l'any 2019 com una matinal i actualment ja ha consolidat un programa complet d'activitats durant tot un cap de setmana. Concerts a la Sala Guiu, del qual parlàvem fa un moment, s'hi ha pogut veure les actuacions del grup francès Louis and the Hurricanes, la cantant italiana Miki Payano, el grup britànic Sharnamay and the Mayhems i el també britànic Mark Harman amb Don Diego Trio, tots ells grups de referència en el món del rockabilly. Un altre acte popular ha estat la rua que es va fer dissabte a la tarda pels carrers de la Seu i també arribant fins a Arfa i a Adrall. Des de l'organització fan una valoració molt positiva del Mainpeak i aspiren a mantenir aquest poder de convocatòria en pròximes edicions, i és que actualment ja congreguen aficionats vinguts d'arreu d'Europa. I a tot plegat, avui comença la festa de la gent gran de la Seu amb un complet programa d'actes que va estar tota una setmana i, tot coincidint amb aquest inici, la Junta del Vall Cerdà organitza una sèrie d'assajos per les parelles que vulguin participar al Vall Cerdà Intergeneracional, que en aquest cas es farà dissabte vinent 3 d'octubre a les 12 del migdia a la plaça de les Monges. Els assajos es fan a partir d'avui i també aquest dimarts i dimecres a l'Escola Municipal de Dansa i l'últim serà divendres 2 d'octubre, però en aquest cas a l'Institut Joan Brediu. Tots els assajos començaran al mateix hora, 7:45 del vespre. Des de la Junta han animat tothom a participar-hi per sumar el màxim possible de parelles. La festa de les persones grans comença a aquesta hora, amb un concert del duet d'Aura al Parc del Cadí, i la següent activitat tindrà com a protagonista aquesta casa, Ràdio Seu, perquè a les 12 del migdia emetrem una tertúlia especial en relació amb la festa i que servirà també per presentar el programa complet d'actes. Una altra activitat que hi ha prevista per avui és al 7 del vespre a la Sala Immaculada, una xerrada del farmacèutic Joan Lluís Pur Gimón. En aquesta ocasió parlarà del bonus dels medicaments. I els esports, els campionats d'Europa d'eslàlom i caia cross han deixat una nova medalla per Manu Ochoa en competició internacional, que ha aconseguit el millor resultat de l'equip espanyol a la competició disputada a Ivrea, a Itàlia. A l'última jornada, dissabte, el palista gallec establert a la Seu es penjava la bronze a la prova individual contra el rellotge de caia cross, que serveix per definir les eliminatòries posteriors, però que compta amb podis propis. Ochoa va marcar un temps de 43-90, només superat per l'italià Giovanni De Gennaro, que s'enduia la medalla d'or, i el francès Turent Madoré. Per l'equip Andorra en categoria femenina, Mònica Doria feia l'11 millor temps. Ja a les eliminatòries, Doria i també Dominica Bresesca, Laia Sorribes, Leire Gonya i Pau Echaniz van passar ronda amb segons llocs de les seves respectives baixades a vuitens de final, però Doria Bresesca i Sorribes ja es van quedar quarts de final i van arribar fins a les semifinals Ocho Echaniz. Finalment, el millor resultat de l'equip espanyol va ser per la basca Leire Gonya, que va ser finalista i va quedar en quart lloc. I prèviament divendres van disputar en un mateix dia les dues proves d'eslàlom en què Mònica Doria es va quedar una passa del podi, va fer en quart lloc en caiac, en K1. La victòria va ser per la polonesa Clàudia Zuolinska. Per l'equip espanyol, el millor resultat va ser el 17è lloc de Leire Gonyi i la ponsicana Leia Sorribes va ser 30a. En K1 masculí, David Llorente va fer un 17è lloc. En C1, Mònica Doria també va arribar a la final, però aquest cop es va saltar una porta i va quedar 12a. La campiona és Mallory Franklin. En C1 masculí, Miquel Travé es va quedar a poques centèsimes d'accedir a la final amb un 15è lloc. El també urgellenc Marc Vicente va ser 30è. El campió d'aquesta modalitat ha estat el francès Joan Senechó. I cap de setmana d'inici de competicions per la majoria d'equips de l'Alt Urgell. Per exemple, l'Atlètic Club La Seu aquest diumenge ha debutat ja en categoria estatal a la tercera nacional. Ho ha fet amb derrota 7-3 en el que és el nou duel pirinenc de la categoria contra l'Enfaf Construccions Modernes Andorra, en partit jugat a la Massana. Sí que ha debutat en victòria l'Atlètic La Seu Cadí, l'equip femení, que ha guanyat per 4-6 a la pista del Binèfar Llitera. I en futbol, dissabte, jornada amb derrotes per la Seu Futbol Club a casa per 0-3 contra el Gimnàstic Manresa, el primer partit de la Seu Futbol Club com a local a casa, a primera catalana, volem dir, i a tercera l'Organyà també caia de 3 gols a Santa Coloma de Queralt i l'Oliana perdia 2-0 a Calaf. I en bàsquet, el Cedis Zideco Unida ha debutat a primera territorial amb victòria en el duel pirinenc amb el Club Bàsquet Tremp, 81-59, mentre que el Cedis Cefous ha començat la Lliga de Segona Catalana perdent amb l'Anna Òptic Sant Pere a Terrassa per 65-46. També ha començat ja la Lliga ACB. El Morabanc Andorra ha perdut de 5 punts, 85-90, amb el Montbus Obradoiro, en un partit que havia dominat en molts moments, però que va acabar veient com els gallecs remuntaven i s'emportaven el triomf. En aquest partit ha format part de la convocatòria l'urgellenc Luca Botiroli, tot i que no ha arribat a entrar en pista. Aquest any Botiroli ja estarà en dinàmica de primer equip. D'aquesta primera jornada del CB destaquem que està la jornada amb més anotació de la Lliga en gairebé 4 dècades. Hi ha hagut una mitjana de gairebé 95 punts per equip, una situació que no es donava des de l'any 1987. Per exemple, hi ha hagut una victòria del líder na Lleida amb el València per 100-105 i una del Barça amb el IMA Corunya per 119-101.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
0: Doncs ara sí, ha arribat l'anunciar canvi de temps després de moltíssims dies de monotonia i de molta i de calor molt per sobre del normal al migdia. Aquest matí, de moment, tenim 18 graus a la Seu, 20 a Organyà, 21 a Oliana i 17 a Alinyà, però amb previsió que no pugi gaire més ja aquesta temperatura al llarg del dia per aquest cel ennuvolat que hi ha avui. Repassem més dades, 17 graus a Puigcerdà, 20 a Sort, 21 i mig a Tremp, 20 graus al Pont de Suert i 21 i mig a Viella. Alta muntanya hi ha 11 graus i mig al pic de Salòria, 10 i mig a la Tosa d'Alp, 13 graus als refugis de Malniu i de Prat de Guiló, 12 al Port del Comte, 10 graus i mig a Certescant, també a la Bonaigua, i la més baixa 9 i mig a Espot. Ens posem al dia amb el temps de la mà de Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Situació meteorològica que comença a canviar una miqueta. Deixem enrere l'estabilitat i la calor d'aquests darrers dies. Ja ahir ja vam notar que les temperatures van baixar i més que baixaran avui. Ahir la màxima de 28 graus. Avui al voltant dels 25 i demà a l'entorn dels 23 graus. És a dir, amb clara tendència a baixar en aquest inici de setmana i pràcticament coincidint amb les acaballes del mes de setembre. Tot això amb unes precipitacions que encara romandran una mica lluny de casa nostra. Avui se n'esperen, avui i sobretot demà, al litoral i al prelitoral. Aquesta tarda, aquí a casa nostra, en principi continuarem tenint el cel variable amb possibilitat que s'escapi alguna gotellada cap al Cadí, cap a Baumort, cap a la Torreta de l'Orri, cap a Salòria, cap a les muntanyes que s'envolten, però bàsicament aquestes precipitacions tendiran a ser febles avui. Com dèiem, amb unes màximes que baixen i amb uns núvols que ens acompanyaran durant tot el dia, sobretot més densos, més amenaçadors durant la tarda. Ara bé, el canvi una miqueta més consistent arriba demà. No plourà tota la comarca, tampoc seran ni generals ni generoses, perquè, com dèiem, les més importants quedaran situades a la façana costanera. Però demà tindrem un dia insegur, amb molts núvols i algunes precipitacions. No serem de les comarques més afavorides per les pluges, perquè se n'esperen, però no se n'esperen gaires. En tot cas, sí que s'esperen a les muntanyes que ens envolten i demà sí que pot caure, sobretot durant a partir del migdia, primera hora de la tarda, a qualsevol punt de la comarca. Bruixats que podrien ser puntualment de caràcter moderat. Això demà farà baixar la temperatura i no acabarà de fer nit de cara a dimecres i això podria provocar encara la presència d'unes nuvolades un pèl amenaçadores, sobretot durant les tardes i sobretot amb un clar descens de les temperatures que notarem sobretot durant les hores centrals del dia.
0: La farmàcia de Guàrdia a la Seu és la Guilanya, avinguda Guillem Grell 16. Fins aquí aquest butlletí informatiu i, com dèiem, des de la promoció de Ràdio Seu d'avui, a les 12 del migdia us oferim l'especial de la Festa de la Gent Gran amb tertúlia amb la presentació dels actes que hi ha previstos durant tota aquesta setmana. Fins ara.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell. Tens

Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Molt bon dia, que va acollir el pròxim dissabte, dia 3 d'octubre, la segona caminada per la salut mental, una activitat organitzada a motiu del Dia Mundial de la Salut Mental i amb la participació de diversos serveis i entitats de la xarxa sanitària, social i municipal del territori. En parlem a l'entrevista del dia, aquest matí migdia, amb Natàlia Brego, és coordinadora del Club Social El Picot. Benvinguda, Natàlia.
1: Gràcies.
0: Si et sembla, preguntar-te d'entrada de quina manera el Picot participa doncs, en aquesta jornada, aquesta segona caminada per la salut mental.
1: Bé, el Club Social Picot forma part de la taula de salut mental de l'Alt Urgell i del grup de sensibilització, no?, que és qui està promovent aquesta caminada, però també hi ha molts altres companys, no?, com entitats com Integra Pirineu, l'Oficina Jove, el CAP, també de l'Hospital. Aleshores, no?, entre totes les entitats, no estem promovent aquesta caminada i el Club Social El Picot sí que ens estem encarregant una mica, no?, de centralitzar les inscripcions d'aquesta caminada, no?, i es pot fer a través del formulari o bé trucant al telèfon de l'oficina.
0: Quin és l'objectiu d'aquesta jornada?
1: L'objectiu, bàsicament, és trencar els estigmes, no?, poder crear una caminada, no?, pensada sobretot, no?, per persones que tinguin algun problema de salut mental, però també que estigui oberta a tota la comunitat de la Seu d'Urgell i també del sud de la comarca, no?, de manera que tots junts, doncs, podrem caminar per fer ressò, no?, de les necessitats que hi ha en aquest col·lectiu a nivell de recursos, a nivell de professionals i també això, no?, doncs, per caminar junts, per conèixer-nos, per trencar barreres, no?, i poder conèixer també indrets de la comarca, no? L'objectiu també és descentralitzar la Seu i moure'ns a municipis més petits, no?, per conèixer l'entorn i la riquesa, no?, que tenim al territori.
0: No sé si calen inscripcions. Com ens hem de fer si volem participar-hi, Natàlia?
1: Sí, hi ha cartells penjats per tota la ciutat, també al CAP, a l'Instagram de les entitats que participem. Allà hi ha un codi QR que dona accés a un formulari i allà es poden inscriure les persones directament o bé podeu trucar a l'oficina del Club Social Picot, ens dieu que voleu participar a la caminada, agafem les dades i ens encarreguem nosaltres de fer aquesta inscripció.
0: Doncs ja sabeu tothom, convidat, perquè és una proposta oberta a tota la ciutadania, inscripció prèvia doncs, per participar en aquesta activitat. És una sortida guiada, una caminada per la vall de Cabó i per tal de poder participar en aquesta jornada s'han evitat busos des de Seu i des d'Oliana, Natàlia.
1: Sí, sortirà un bus des d'aquí l'estació de busos de la Seu a les 9 del matí i també des de la parada de bus d'Oliana. Pot fer parada a altres pobles si una es necessita, mentre sigui, no, diguem-ne, dintre de la ruta per anar cap a Cabó, de manera, no, per facilitar, no, que qualsevol persona que vulgui anar-hi ho pugui fer sense dependre de si té cotxe o no. L'objectiu no és que s'apuntin, que vinguin, que gaudeixin, no, i sí que és cert, no, és que a vegades l'any passat ja va passar, no, va ser una caminada molt bonica, perquè sense tan sols demanar-ho, no, ja hi havia aquesta mirada, no, i aquesta atenció cap a les persones usuàries dels serveis i es van fer molt recolzament, aquell que necessitaven una mica més de poc a poc mai estava sol, sempre hi havia alguna persona, ja pot ser des de treballadors, no, que els acompanyen també aquest dia, com de persones de la comunitat, no, que s'encarregaven i els acompanyaven. Aleshores, jo crec que l'objectiu és que puguin gaudir, no, que puguin acompanyar, que puguin conèixer, no, i parlar amb les persones usuàries, no, perquè és la forma com ens enriquim, no, quan coneixem, quan parlem, quan posem cara, tots els mites i tots els estereotips es trenquen, no, i comencem a veure les persones, que és el més important.
0: Es llegirà un manifest, no sé si teniu quelcom que vulgueu doncs, explicar-nos també per fer-nos també doncs, una mica més partícips d'aquesta jornada i per saber-ne més.
1: Normalment sempre llegim el manifest, no, de que es fa des de Salut Mental Catalunya. Aquest any l'objectiu, no, el lema del manifest, no, es basa una mica en la seguretat no desitjada i no com això impacta en la salut mental. I sobretot el que aquest manifest vol reivindicar, no, és que els vincles, la xarxa, fa que, no, que puguem mantenir una salut mental adient. Aleshores, el manifest encara sempre va als últims dies, però sí que sabem, no, que el lema i que l'objectiu és visibilitzar, no, aquesta solitud de moltes persones, aquest aïllament, pel que dèiem abans, no, perquè tots posem la mirada i puguem detectar aquell veí, aquella veïna, no, que viu sola i puguem fer doncs, aquest vincle, no?, aquesta pregunta, perquè aquesta solitud no sigui tan gran.
0: I preguntar-te per què encara hi ha persones que tenen por, vergonya, de demanar ajuda, quins són els senyals que poden indicar que una persona doncs està visquent amb solitud i, per tant, li cal un acompanyament?
1: Encara no, malauradament, encara hi ha molt estigma, no?, entorn de la salut mental. Sembla, no?, que si un pateix per la salut mental és un símptoma de debilitat, o no, encara es té aquesta imatge del boig, no?, de les pel·lícules, i això no és la realitat, no? La salut mental és una part més de la salut, igual que a vegades no, ens pot fer mal un peu, doncs a vegades patim, no?, perquè ens passen coses a la vida, i afortunadament la majoria de vegades amb temps doncs ens en sortim, però hi ha vegades, no, que ens costa més. I jo crec que una de les coses, no, que ens hauríem de fixar és si veiem algú proper, aproximadament veure, no?, ser conscients de quant temps porta amb aquest patiment i si s'està agreujant, no?, sobretot això, no? No podem evitar que a vegades ens passin coses a la vida, però sí que podem estar atents, no?, si aquests canvis són molt importants, durant quant temps, perquè aleshores, no, entre tots puguem veure aquestes senyals i estar atents i dir, vols que t'acompanyi a algun lloc? Vols que ens acostem al CAP? Vols que em quedi amb tu una estona més perquè aquesta solitud no sigui tan gran, no? I que a vegades és difícil demanar ajuda, però si te l'ofereixen és més fàcil, no?, que facis aquest pas.
0: Mm-hmm. I alhora preguntar-te quines eines o hàbits poden ajudar-nos a cuidar la nostra salut mental en el dia a dia.
1: Un del que dèiem abans, no?, és sobretot això, tenir una xarxa al voltant, no?, que ens doni suport, ja siguin amics, familiars, a vegades també pot ser perquè compartim hobbies, no?, i tenim espai amb altres companys. L'esport és una, no s'ha vist, que és un apartat fonamental, perquè un cos que estigui actiu, que estigui sa, que sortim a l'exterior, que ens doni la llum del sol, és fonamental. De fet, ja hi ha molts CAPs, no?, on els serveis de psicologia estan receptant fer esport. Arriba aquest punt perquè sabeu, no, que la millora és molt, molt important. També ser conscient, no?, del que dèiem abans, de no normalitzar el patiment. Òbviament, doncs podem tenir un moment vital difícil, però si aquell moment vital, no?, s'està allargant en el temps, no ens esperem a que s'agreugi, no?, i que ja estigui com molt, molt cronificat, sinó que fem el pas d'anar, perquè no hem de tenir cap vergonya. Ens pot passar a tots, forma part de la vida. L'important és que sapiguem que hi ha recursos on hi podem anar, des del primer més bàsic, no?, que són els centres de salut primària, i després hi ha tota una xarxa, no?, que també abarca, no?, aquest acompanyament. Per tant, això, ser conscients que no estem sols i que hi ha recursos on podem rebre aquest acompanyament que necessitem.
0: Recursos, expliques, família, amics, l'entorn social, no?, són cabdals en el benestar emocional.
1: Òbviament, no?, aquestes són les bases. També és veritat, no?, que a vegades el context socioeconòmic impacta i que a vegades no són els recursos només de la persona o la xarxa que hi hagi, sinó que hi ha a vegades de situacions, no?, que fan difícil, no?, el poder gaudir d'un benestar social, no?, que ja hi ha una part més d'activisme, potser, no?, però sí que ser conscients, no?, que tot i que hi hagi aquests problemes, a vegades el potent socioeconòmic, que ja no depèn només de nosaltres, sempre hi ha recursos, no?, a la diguem-ne, a la comunitat, on podem anar, on podem, no?, buscar recolzament i no passar-ho sols.
0: Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. No volem anar més enllà perquè podíem preguntar, entre altres, què es podria fer per millorar l'atenció a la salut mental, però això potser donaria peu a un altre debat o entrevista. Per tant, doncs ens quedem amb el que és això, la invitació per participar en aquesta jornada, perquè, entre d'altres, doncs, una bona mesura per millorar l'atenció a la salut mental és visibilitzar i, per tant, participar, fer-nos partícips com a comunitat, doncs, en aquest Dia Mundial de la Salut Mental. Serà, en aquest cas, a Cabó, en el marc d'aquesta segona caminada de la salut salut mental. Serà aquest dissabte 3 d'octubre i tothom hi és convidat. Totes les facilitats per fer-ho possible. Més informació a través del telèfon 93 35 36 52 al telèfon del Club Social El Picot, també a través del codi QR disponible als cartells informatius d'aquesta caminada. I una més, si em permets, doncs, per cloure l'entrevista a Natàlia, com a, en aquest cas, coordinadora del Club Social El Picot, que són, com bé saps, també amics de la casa, també conformen la programació de Ràdio Seu. Un missatge que t'agradaria transmetre a la ciutadania en aquesta commemoració.
1: Sobretot això, no? que participeu d'aquesta caminada, que si coneixeu algú o heu patit algun problema de salut mental, sigueu conscients de que no esteu sols. Cada cop hi ha més conscienciació i cada cop se'n parla més, afortunadament, que hi ha molts recursos als que podeu anar o als que podeu adreçar qui ho necessiti, i que hi ha una gran capacitat en l'ésser humà per fer front, no?, a les dificultats de la vida, i que hem de ser conscients d'aquesta fortalesa, i també ser conscients que dintre de la vulnerabilitat hi ha una gran força, no?, la força de poder-se'n sortir, però això sí, no?, acompanyat, que és com qualsevol persona es mereix poder fer front als problemes que sorgeixin.
0: Mm-hmm. Doncs ens quedem també amb aquest missatge. Gràcies per fer-ho possible, Natàlia Breu, coordinadora del Club Social El Picot. Recorda que avui donem a conèixer, doncs, aquesta caminada, la caminada per la salut, la segona edició d'una caminada que en aquest cas fa parada a Cabó, aquest dissabte 3 d'octubre. Tothom convidat a ser-hi, a participar-hi. Per tant, l'objectiu, visibilitzar i conscienciar-nos. De nou, Natàlia, gràcies. Salutacions a tots els amics del Picot.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.
1: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc, o al telèfon 633 66 28 40.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall. N'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 16 19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

veure el Parc del Cadí, i la següent activitat té com a protagonista aquesta casa, perquè tot seguit Ràdio Seu emetrà un programa especial amb tertúlia sobre aquesta festa de la gent gran i la presentació de tots els actes previstos al llarg de la setmana. Avui hi ha encara una activitat més a les 7 del vespre a la sala de l'Immaculada. El farmacèutic Joan Lluís Porgimon parla sobre el bonus dels medicaments. I en relació amb una d'aquestes activitats, la Junta del Vall Cerdà organitza assajos adreçats als parells que vulguin participar al Vall Cerdà Intergeneracional, que es farà dissabte a les 12 del migdia a la plaça dels Monges. Comencen avui, continuant aquest dimarts i dimecres, tots tres a l'Escola Municipal de Dansa, i se'n farà un últim divendres, però en aquest cas a l'Institut Joan Bredeu. Cada dia l'hora d'inici serà a 7:45 del vespre. Valoració positiva de la setena edició del festival Pine Peaks, que ha arribat a congregar fins a 90 vehicles clàssics nord-americans a la seu d'Urgell. Al llarg del cap de setmana, l'aparcament Doctor Peiro l'ha trobat tornat a portar a la seu a desenes de vehicles clàssics vinguts d'arreu d'Europa, que han fet un recorregut fins a Arfa i la sala que ho ha acollit als concerts en directe de grups de referència d'aquest gènere. I precisament la sala i el cinema Esguiu estan d'actualitat perquè la falta de relleu generacional deixa en punt mort la seva continuïtat. L'espai combina fins ara cinema i sala de festes, però després de la pausa d'aquest estiu ja no ha reobert aquest setembre, ja només ho està fent de manera puntual, per exemple, per un cicle de cinema francès que està d'una terma de mateix, o aquest cap de setmana mateix pel Pine Peaks. L'Ajuntament d'Augment descarta comprar l'equipament pel seu elevat cost, però vol mirar que manté conversa amb l'autoritat per com a mínim mantenir l'activitat dins la sala. Avui també destaquem que la Torcella avança en el reaprofitament d'aliments i ha estrenat una màquina de Rex Catering. L'aparell instal·lat al vestíbul del Centre Cultural de les Monges de la Seu permet des d'ara obtenir de franc racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Bordiu. Es basa en un projecte ja consolidat al País Basc i de moment se n'ha impulsat 5 expenedors a Catalunya, un d'ells a Bellver de Cerdanya. I a partir d'avui, a talls de trànsit a la carretera C-462, en el tram entre Fórnols i Adrenc, s'allargaran fins al dia 7 d'octubre. Les restriccions es fan de dilluns a divendres durant l'horari dels treballs, que es preveu que sigui de 8:45 del matí a 3:45 de la tarda. Trànsit aconsella buscar itineraris alternatius en cas que calgui fer aquest tram de carretera. La dotzena jornada d'ocupació del Torcell es farà d'aquí un mes, el 27 d'octubre. Les empreses ja poden publicar des d'ara les seves ofertes laborals. Més endavant s'obrirà el termini perquè les persones interessades a trobar feina o canviar d'ocupació es puguin inscriure. I ahir va haver un xoc frontal entre dos vehicles a la C-14 a Oliana. L'accident es va saldar sense ferits greus, però va obligar a tallar la via durant una hora i mitja. Ahir també hi va haver retencions a la C-16 en direcció sud i al llarg del cap de setmana els bombers han fet 4 rescats de muntanya. Obertes 2 convocatòries per reconèixer treballs universitaris vinculats al món rural. Els Premis Odisseu d'Arquitectura UPC i els Premis Work Rural distingeixen recerques acadèmiques que abordin els reptes i les oportunitats d'aquests territoris a Catalunya i col·labora el Consorci Galalt Urgell-Cerdanya. I Andorra enceta una campanya contra el soroll excessiu de determinats vehicles. La policia dura a terme controls específics des d'avui fins a l'11 d'octubre, tant de dia com de nit, en diferents vies urbanes i interurbanes del país. I una informació d'última hora, qui era la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere, mort ara fa prop d'un any a Baqueira, ha abonat avui els 80.000 euros de fiança que li reclamava el jutge per evitar la presó. Ara queda en llibertat, tot i que amb càrrec se l'investiga com a presumpte responsable de la mort de Joan Pere, arquitecte que era força conegut a Barcelona. Els fets es van produir el dia de Sant Esteve l'any passat. França reforça la vigilància contra les xarxes de contraban al pas de la casa i ara ha incorporat 18 militars. Paral·lelament, els gendarmes segueixen desplegats des del 9 de setembre i s'afegeixen a una brigada mòbil que treballa a la zona des de l'estiu.
I els promotors de la urbanització de luxe La Carola, Ordino, asseguren que estan disposats a recuperar l'edifici després del gran incendi que l'ha afectat aquesta setmana passada. Els danys afecten entre el 40 i el 50% del conjunt.

0: Ara s'obre una etapa de peritatges i estudis tècnics per abordar la reconstrucció. I els esports, entre altres temes, avui destacarem que l'Atlètic Club La Seu ja s'ha estrenat a la tercera nacional de futbol sala en categoria estatal. Ho ha fet amb derrota a Andorra per 7-3 i és que el debut ha estat en el nou duel pirinenc de la categoria amb l'EFAF Construccions Modernes a la Massana. També hem perdut aquesta jornada La Seu Futbol Club amb el Gimnàstic Manresa per 0-3, l'Organyà a Santa Coloma de Queralt per 3-0 i l'Oliana Calaf per 2-0. I sí que ha guanyat el femení d'Atlètic Club La Seu, des d'ara anomenat Atlètic La Seu Cadí, que ha debutat amb triomf a Binèfar per 4-6. En bàsquet, el CDC de Conil ha començat la Lliga de Primera Territorial amb victòria sobre el Club Bàsquet Trem per 81-59. Hi ha hagut derrota de l'EFAUS a la pista de l'Anòptic Sant Pere, 65-46. I a la Lliga CB, el Morabanc Andorra ha encetat la temporada perdent amb el Montbus Obradoiro per 85-90. En una jornada en què estava convocat l'urgellenc Luca Botiroli i que s'ha convertit en la jornada de la Lliga CB amb més anotació de les darreres 4 dècades. Hi ha hagut una mitjana de gairebé 95 punts per equip. I avui també repassem els resultats dels campionats d'Europa d'eslàlom que s'han disputat a Ivrea, a Itàlia, i que han deixat una medalla de bronze per Manu Ochoa. Ha estat en el caiac cross individual. Mònica Dori va aconseguir un quart lloc en eslàlom a la categoria K1 i Leire Goñi va ser finalista a la fase eliminatòria de caiac cross. En seu, d'altra banda, Dori va acabar 12a de la prova femenina i Miquel Trevé 15a en categoria masculina, en què el també urgellenc Marc Vicente feia un 30è lloc. I el temps amb un canvi que finalment ha arribat després de molts dies de domini absolut de l'anticicló i temperatures al migdia molt per sobre del normal. Avui s'espera que ja no passin dels 26-27 graus les màximes tant a La Seu com en poblacions com Sort, Tremp o el Pont de Suert. Aquests núvols seguiran presents i poden deixar algun ruixat tot i que dispers en punts de l'Alta Ribagorça i el Pallars Jussà durant aquesta tarda, però demà ja seran més extensos i ara poden arribar a qualsevol punt d'aquí de l'Alt Urgell. De fet, demà els ruixats, tot i ser dispersos, poden aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Tot plegat farà que vagin normalitzant-se, com a mínim, les temperatures màximes, que demà ja es preveu que es quedin en 22-23 graus. Fins aquí les notícies. Tot seguit arriba, com hem dit, l'especial a Festa de les Persones Grans aquí a Ràdio Seu per presentar la programació d'aquesta setmana. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de La Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Molt bon dia, dilluns, dia 28 de setembre. Avui encetem els actes de la Festa de les Persones Grans 2026 amb el lema Sumant Anys, Multiplicant Vida. Actes que comencen avui i s'allargaran fins al pròxim dia 4 d'octubre. En parlem avui amb la regidora de l'àrea de Persones Grans, amb Paqui Gómez. Benvinguda, Paqui.
1: Bé, gràcies. Moltíssimes gràcies. Bon dia.
0: També amb la tècnica de la mateixa àrea, amb Lourdes Moliner. Benvinguda, Lourdes.
2: Hola, bon dia.
0: Amb Amadeu Gallart, membre del Consell Municipal de les Persones Grans. Benvingut, Amadeu.
3: Bon dia.
0: I també amb Imma Palau, presidenta de l'Esplai de la Gent Gran de les Persones Grans. Bé, avui, doncs, parlant de les festes, d'aquesta Festa de les Persones Grans 2026. I ho fem, doncs, donant a conèixer els actes en el dilluns. Aquest dilluns, dia 28, tot plegat ha començat a les 11 del matí amb música al parc, amb un aperitiu, concert i ball amb el duet d'Aura al Parc del Cadí. I a continuació, aquesta vesprada, amb una xerrada. Paqui, si et sembla, abans de donar pas en el repàs de l'agenda, d'aquesta agenda extensa, d'aquesta festa, explica'ns per què és important celebrar-la.
1: Bé, abans de res, us tinc que, bueno, com estem en família, amb l'Amadeu, la Imma i la Lourdes, la nostra secretària que tenim particular, que ens ha fet molt de secretària de tota la planificació de la Festa de la Gent Gran. Res, comença que avui és dia 28, que ha començat, i suposo que deuen estar a punt d'acabar, la música al parc, com tu ben has dit, que és una setmana que ha començat el dia 28 que ha començat avui, el dia 28, que acaba, finalitza el dia 4 d'octubre. I bueno, res, solament comentar, faré una pincellada solament de dir que aquest ajuntament dona el dret de sortir aquesta setmana avui, la festa amb el lema que tu has comentat, Sumant Anys, Multiplicant Vida. És una proposta que vol rebre homenatge i posar en valor el seu paper actiu, la seva experiència i la seva contribució a la vida de la ciutat. També agraïm al Consell Municipal de la Gent Gran, que avui també està l'Amadeu, la Imma i totes les persones que avui no ens acompanyen, però que ens representen. Una invitació a mirar a l'envelliment des d'una perspectiva positiva i activa, destacant que cada any suma experiències, vincles, aprenentatges i noves oportunitats per continuar vivint en plenitud. Al llarg d'aquesta setmana acollirà un ampli ventall que us han arribat, suposo, totes les invitacions a les vostres domicilis. Si algú encara en data d'avui no té la invitació, sisplau, que s'adreci a l'Ajuntament, que indiscutiblement li donaran el planning de tot el que a partir d'avui es realitzarà aquí aquesta setmana d'activitats. A veure, es faran tot de activitats culturals, lúdiques, que a partir d'ara us les explicarem, esportives i de convivència pensades per promoure el benestar i la participació de les relacions socials, de tota la ciutadania de la seu. A través d'aquesta iniciativa es reafirma el compromís de les institucions amb la nostra gent, treballant per promocionar un envelliment actiu, saludable i participatiu, posant al centre valors en el respecte, la proximitat i, sobretot, l'empatia, imprescindible per continuar construir una ciutat que cuida, escolta i acompanya les persones en totes les etapes de la vida. Aquest compromís també implica que les institucions tinguin en compte la necessitat i els recursos necessaris per treballar millor en la nostra gent gran i donar respostes a les seves necessitats. Rectifico, sobretot, no a la nostra gent gran, sinó a les nostres persones grans. Com a regidora de Persones Grans de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, vull expressar el meu compromís de continuar treballant, escoltant les seves necessitats i contribuir pel seu benestar. També és veritat, faig hincapié, que és l'última festa que es fa en aquesta legislatura, que intentaré posar tota la... Bueno, el que he posat, tota la meva actitud i tots els meus recursos a que realment sigui una festa que tothom s'ho passi molt bé, que hi hagi una convivència i que realment hi hagi un aprenentatge per totes les parts i res més, solament detallar que realment avui a les 19 hores es farà una xerrada al bon ús dels medicaments que té a càrrec el farmacèutic Joan Lluís Porgimon, que espero que no falti ningú, que hi hagi màxima afluència, que es farà la Sala de la Immaculada i que està oberta a tots els públics, que poden vindre tant jovens com petits, perquè realment totes les xerrades sobre els medicaments és una cosa que ens interessa a tothom. Pues espero que ens veiem a les 19 hores avui a la d'allò, a la Sala de la Immaculada.
0: Són activitats, com m'explicaves, pensades per la gent gran, per les persones grans, però obertes a tothom, per tant, doncs, tota la ciutadania que està convidada a participar en aquesta nova edició de la Festa de les Persones Grans del 28 de setembre al 4 d'octubre. Repassam els actes del dilluns, dia 28 de setembre. Si us sembla, avancem en aquesta agenda. Dimarts 29 de setembre, tot plegat comença a 14:45 amb un ball en línia. Si us sembla, doncs, qui farà el repàs d'aquesta jornada serà l'Amadeu Gallard, que explicàvem que és membre del Consell Municipal de les Persones Grans. Si et sembla, doncs, fem el repàs com pertoca i també preguntar-te per l'òrgan en si, no? Perquè la regidora feia referència a aquest treball en xarxa per poder endegar aquesta Festa de les Persones Grans.
2: El Consell Municipal de les Persones Grans de la Seu té al davant seu una problemàtica molt canviant, que ha canviat els darrers anys d'una manera vertiginosa. S'ha de pensar que el col·lectiu de persones grans és un col·lectiu que va pràcticament dels 60 anys fins on la vida de la persona humana arriba. És un conjunt complex, extens, i llavors les seves característiques han anat variant molt ràpidament els darrers temps. Llavors el Consell Municipal que ha d'intentar és analitzar aquestes qüestions i plantejar solucions o plantejar activitats als responsables, a la regidora de la gent gran i a l'Ajuntament en general. Aquesta és, jo diria, la base. És a dir, el Consell Municipal de la gent gran és una entitat deliberativa, no executiva. Executiva o és la regidora o és l'Ajuntament.
0: I entre les activitats proposades, doncs la Festa de la gent gran com pertoca.
2: Sí, aquí nosaltres col·laborem com a Consell a intentar donar idees, en fi, a ser-hi present, perquè pensem que és l'acte més important que en aquest sentit es fa des d'un punt de vista festiu per les persones grans.
3: I aquest any, perdona'm, Déu, ja tenim un logo.
2: Sí, hi ha un logo que ens van presentar des de l'Ajuntament i llavors aquest logo pues, intenti també
3: identificar-se
2: sí. i anar-se adaptant a aquesta evolució a vegades excessivament ràpida que té la nostra societat i que també les persones grans com a tals tenim.
1: Jo, abans de que acabi l'Amadeu, sí que tinc que dir que torno a dir una altra vegada que el Consell Municipal de la Gent Gran, cada vegada que ens reunim per qualsevol cosa, hi ha moltes més persones que no estan aquí i que representen i que realment totes aporten el seu granet d'arena, sobretot perquè aquest col·lectiu de persones grans cada vegada, el que diu l'Amadeu, des dels 60 fins que Déu ens doni o el qui no sigui creient ens doni la vida, pues que realment, jo és que com crec, pues necessito fer-ho així, però bueno, que em refereixo que és una part que és la implicació total de totes necessitats nostres i recollint-les d'alguna manera i posar-les a damunt de la taula i fer-les exposar perquè realment es recondueixin o realment posar-hi remei o realment gaudir d'aquesta setmana d'activitats també que fem amb honor a des dels 60 anys fins que sigui d'aquesta de la Festa de la Gent, de les Persones Grans.
0: Doncs que no falti en tot cas aquesta participació i la possibilitat precisament d'expressar-se i de deliberar i de donar a conèixer doncs, el que convingui que té a veure amb les persones grans. Doncs si et sembla, Amadeu, fem el repàs de les propostes dimarts dia 29 de setembre.
2: Sí, és demà i demà es comença a 12:15 amb un ball en línia a càrrec de la Raquel Iscle a la plaça de les Monges. Pues, d'esperar que la cosa funcioni bé, amb alegria i que amb participació. A 6:45 hi ha el lliurament del premi de concurs del cartell de la Setmana de les Persones Grans. Que hi ha hagut gent que ha col·laborat presentant el cartell. Quina quantitat hi ha necessitat de persones?
3: 12
2: persones.
3: Es va decidir juntament amb la...
2: Sí.
3: No? que aquest any es faria un concurs que la gent hi pogués participar, la gent que volgués de la Seu, ja sigués de l'Esplai, ja sigués, del, ja sigués de, la, ja de Sant Josep, i van participar pues, en total 12 persones.
2: Ha estat una iniciativa molt agradable, i llavors, en fi, esperem que el resultat sigui satisfactori més o menys, perquè sempre hi ha gustos una mica per tot, a gust de tothom. Llavors, a les 7...
3: Sí, no ara, disculpa, fet... el sí, vestíbul, que sí, estan exposats...
2: Sí, sí, perdó, sí, sí, sí, ja m'ho havies dit, sí, que el vestíbul de les, del Centre Cívic de les Monges hi ha exposats els cartells...
3: Tots, tots els...
2: candidats al premi, no?
3: Correcte.
2: I bé, sí. Llavors és molt interessant que la gent que vulgui pugui anar-los a veure i pugui avaluar les qualitats que tenen segons els gustos de cadascú. A les 7, hi haurà una taula rodona. Aquesta taula rodona l'hem trobat especialment interessant aquest any. Sempre procurem que cada any ho sigui, però aquest any hi ha unes tècniques que treballen dia a dia a la nostra món social, que són la Laia Vilaginés, que és del CAPAU, tècnica d'acció comunitària, l'Elisabel Lozano, també és una treballadora del CAPAU, coordinades totes aquestes treballadores amb la Maria Miró, que és psicòloga del CAP, no, de l'EAP, i l'Elisenda Pull, que és de treballadora social també de l'hospital. Bueno, la Maria Miró de l'EAP o del CAP, que també està vinculada amb el CAP. És a dir, són quatre persones que treballen en aquest món que han portat una iniciativa molt interessant durant aquest any que en diuen La Placeta, que intenten plantejar el problema de la solitud de les persones i de trobar llocs on relacionar-se. En aquest sentit, jo penso que pot ser una taula rodona molt interessant, perquè és gent que ho viu, i llavors demano als amigues i amics que encenten perquè hi puguin assistir. No? Hi haurà la regidora, la Paqui Gómez, que també suposo que formarà part pràcticament d'aquesta taula rodona, perquè també pot dir moltes coses sobre aquesta qüestió, i també li hem demanat ajut també a la Imma Palau com a presidenta de l'Esplai, perquè és per l'entitat que presideix, doncs pot també col·laborar molt amb aquest tema. I es fa a la Sala de la Immaculada.
0: També és una activitat oberta a tots els públics, per tant, tothom convidat. Recordar el títol és Trobar-se a la Seu, amb la participació de Laia Vilaginés, Elisabet Lozano, Maria Miró, Elisenda Puy, Paqui Gómez, Imma Palau i, com a moderador, Amadeu Gallart, amb qui repassem doncs aquesta jornada dimarts, dia 29 de setembre, segona jornada en aquesta festa de la gent gran. Dimecres, dia 30 de setembre, les propostes comencen a les 10 del matí amb una caminada, una sortida a peu. En aquest cas, en farà el repàs de la proposta Imma Palau, explicàvem que és la presidenta, la nova presidenta de l'Esplai de les Persones Grans.
1: Sí, ja la
0: benvinguda. Recordàvem el Guillem Enrec, que doncs, ens ha acompanyat aquests últims anys. Per tant, preguntar-te per l'Esplai i preguntar-te també per la jornada, com encara és doncs, aquest repte, que és doncs, presidir en aquest cas la Junta de l'Esplai.
1: Bueno, amb il·lusió i a més fer dir a tothom que com ha dit l'Amadeu, és a partir dels 60 anys que la gent ja poden començar a vindre, es poden fer socis, i allà pues, troben activitats, és un lloc on et pots reunir amb la gent, o hi ha tallers, en fi. Bé, i el que volem és això, no? Col·laborar, a més volem col·laborar amb l'Ajuntament, amb lo de les persones grans també, i... I no sé, a veure com funciona tot, no? Espero que bé.
0: Tothom convidat, com bé sabeu, l'Esplai està a la plaça de Pati Palau de la Seu d'Urgell, de la capital urgellenca. Per tant, doncs, si voleu cercar més informació, us podeu adreçar directament doncs, en els canals de comunicació de l'Esplai o físicament doncs, al Pati Palau.
1: Sí, sí.
0: Recordem les activitats pel dimecres dia 30, comencen amb una caminada.
1: Sí, a les 10 hi ha una caminada, sortida a peu, prèvia inscripció, mobilitat sostenible, comparteix l'espai públic, caminada i visita a Sant Esteve del Pont. És una visita guiada a càrrec de Carles Gascón. I l'itinerari és des del pont de Castellciutat, Hotel Castell, Església de Sant Esteve del Pont. I el lloc de sortida, la plaça Mossèn Pere Pujol. Com tot, és gratuït, activitat, és una activitat limitada a 30 persones i, clar, és una activitat adreçada a les persones grans. I inscripcions al Centre Cultural Les Monges, com totes, no? I, bueno, després el que tenim és a les 19:30 un concert de l'alumnat de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori de Música dels Pirineus, al lloc és a la Sala de la Immaculada. I també és una activitat oberta a tots els públics.
0: La música que no falta a la Festa de les Persones Grans i, en aquest cas, doncs, de la mà de nou de l'Escola Municipal de Música, el Conservatori, Paqui.
4: Pues sí, la veritat és que la música no té que faltar mai, perquè, a més, la música inspira tothom. O sigui que, i més les que són d'aquí de la Seu, encara més.
0: I recordar que el dia apropiament en què es fa la celebració del Dia Mundial de les Persones Grans és dijous, dia 1 d'octubre, en aquest cas.
4: Això mateix.
0: Lourdes Moliner, si et sembla, com a tècnica de l'àrea, si ens pots explicar una mica quina és la proposta.
3: Sí, sí. Bueno, deixem clar que el dia 1 d'octubre sempre és el Dia Mundial de les Persones Grans. Llavors, aquest dia normalment intentem sempre fer l'excursió, perquè és el dia. Clar, si caiguéssim dissabte o un diumenge, doncs tindríem que canviar, però en principi intentem que sigui aquest dia que que es faci l'excursió. Aquest any anem a la Cripta Gaudí i Colònia Güell. Sortim a 7:45 de l'estació d'autobusos. Sí que es demana màxima puntualitat, perquè, clar, la gent se'ls ha d'incidir amb això perquè, pues, si s'adorm o es pensen que... No, han de ser una miqueta abans de 7:45 allà a l'estació. Vale? L'activitat, bueno, com sempre, a les persones grans, a 8:45 esmorzarem a baix a Pedra Negra. A 11:45 anirem a la visita guiada a la colònia Güell i a la cripta, que és l'excursió d'aquest any. Després anirem al dinar amb bufet al restaurant Taula Casolana de Martorell i recomanem sempre roba còmoda i calçat esportiu, perquè així la gent pot que no tinguin cap sorpresa, perquè, clar, caminarem una estona. Després, una altra cosa, amb les inscripcions de la setmana passada que vam fer, està tot ple. Aquest any, l'any passat, vam tindre que agafar un altre autocar, aquest any ja hem fet la previsió veient lo de l'any passat i ja està ple, són dos autocars grans i no, és que no està tot ple. Igual que les activitats que, i el dinar, que ja ho dirà la regidora, com, perquè està a tope, vull dir, ja muntar-se el dinar. Jo sempre penso que si a última hora hi ha alguna, perquè sempre ens deixen 5 o 6 places per poder deixar, llavors no hi ha problema, però en principi està tot ple i el dinar molta gent, ho explicarà la Paqui. I bueno, no vull dir res més, perquè el viatge aquest té una altra sorpresa que no la diré, que ja la veuran ells.
0: Doncs és que ja ens explicareu.
3: Ens quedeu amb el d'això i després ja ho direm, però hi ha una sorpresa aquell dia.
0: De fet, sempre demanem fotografies per tal, doncs,
3: sí,
0: fer-nos ressò d'aquest Dia Mundial
3: sempre,
0: i de l'excursió. Déu-n'hi-do quina excursió, sí. La Cripta Gaudí i la Colònia Güell. Igualment també ens farem ressò de la resta de propostes. Això pel que fa al Dia Mundial de les Persones Grans, el dijous, dia 1 d'octubre. Les activitats comencen, continuen el divendres a les 2, a les 11, amb una visita guiada, en aquest cas la ruta dels dòlmens.
3: No, dels convents.
0: Perdó, dels convents, sí, certament. Per tant, doncs, visita guiada a les 11, a la ruta dels convents, a punt de trobar l'Espai Armengol, i m'explica'ns.
1: Sí, una activitat també, bueno, limitada a 30 persones, no? I adreçada exclusivament a les persones grans. Les inscripcions també són al Centre Cultural de les Monges. I després tenim a les 17:00 el cinefòrum que fem a l'Esplai de les Persones Grans d'aquí de la Seu, que està presentat per la Clara Recordosa. I el lloc també, bueno, ho fem allà a la sala de dalt, que nosaltres a dalt tenim una sala polivalent i allà es pot fer. I, bueno, recordar que aquesta pel·lícula és una miqueta, la pel·lícula és El Doctor de la Felicitat, i bueno, és una mica pensada perquè la gent no pensi, fa pensar que no s'ha de pensar tant amb els medicaments i amb allò, sinó pensar també una mica amb la teva salut mental i tal.
0: Amb l'autocura, no? En
1: aquest cas, sí,
4: l'autocura de... és molt important.
1: Esperem que aquesta pel·lícula, bueno, agradi i està, i també és una activitat que està oberta a tothom.
0: Perfecte. És la proposta a la tarda, en aquest cas, del mateix divendres.
3: No, falta un...
1: Sí, falta, espera, una que n'hi ha.
0: A les 7 del vespre, amb una altra xerrada.
1: Sí, una altra xerrada.
3: que és la importància dels cuidadors en l'esclerosi múltiple i altres malalties cròniques. I això és a càrrec de la Mireia Portals, que és la presidenta del programa Dues Papallones entre Mil, i la Marta Bové, secretària. I el lloc és també la Sala de la Immaculada.
0: Perfecte. Doneu-me un segon, perquè vaig a canviar ara, que hem de passar de pistes, com que són les dues, he de passar a l'informatiu. Sí? Així també pots tu sí veure i demés, eh?
3: No. Mani, sí? Sí, perquè jo vull dir una altra cosa abans que se m'oblidi.
5: Por Dios, tengo aquí... T'he visto sí a tu, he pensat...
3: Bueno, bé, no?
5: Escolta, ja ens treurà els... Perquè jo em sembla que he dit una cosa sexuals. I em sembla que és sexuals. En què estava pensant jo?
3: En què estava pensant? No, no s'ha acabat de dir. Has dit...
5: Socials. No sé, Déu vulgui, perquè que ho rectifiqui, eh? Si no, que talla aquella frase. També us dic, jo no sé si us passa a vosaltres... Jo puc parlar així i si m'equivoco i dic, escolta'm, perdoneu que m'he equivocat, però aquí impliquem molt, o sigui, a mi imposa això.
3: A mi em va imposar.
5: A mi
3: em va imposar
5: una
3: vegada fa molts anys.
6: Jo no sé mai, o sigui, que no sé, m'és igual, però...
3: A mi em va imposar fa molts anys, ara ja no. Perquè també, el Pep també dona peu a que de jo, saps?
5: Sí, però si t'equivoques amb alguna cosa...
3: No, no, que no, home, si t'equivoques...
5: A mi no m'agrada.
6: Però un directe és diferent.
5: També.
6: Però això no. Això t'ho poden tallar.
5: Sí, això... No, i el directe, no sé per quin motiu surt més fàcil de dir perdona, que m'he equivocat o algo.
3: No es va fer res. L'any passat va ser directe, sí, bueno.
7: Jo després he dit, lo del sexual, ho he dit.
6: Clar, clar, és el que deia.
5: Jo dic, en què estava pensant, jo?
3: Home, tu jo saps.
5: Jo què sé, que no tinc res. Però,
3: pitjor el directe, no?
7: Això pots... sexual de les persones
5: grans. No, o les persones grans que m'ha sortit. No, però
3: bueno,
5: també...
3: Això també seria una xerrada per fer, eh?
6: Una xerrada,
3: perdona. Perquè
6: els medicaments s'ha fet moltes vegades, ja.
3: Claro.
5: Sí. I ara us tinc que dir, ara sí, volia continuar amb la presentació de la... De, això volia dir una cosa, de la importància dels cuidadors.
0: Sí, vale, perfecte. Això estaria
2: doncs, bé.
0: Continuem amb això, vale? Deixo una mica d'aire, si voleu.
5: Sí, sí, aire. Agafa aire.
0: Així doncs, a les 7, xerrada... amb el títol La importància dels cuidadors en l'esclerosi múltiple i altres malalties. És l'activitat que clou les propostes el divendres, dia 2 d'octubre. I pel que fa a la proposta...
5: Res, jo solament volia afegir a que aquesta xerrada és molt important, sobretot intentem que sobretot hagi molta influència de gent, perquè no solament, a part de les malalties que de l'esclerosi múltiple, hi ha una part que és molt important que a nosaltres de la regidoria de persones grans i d'una mica de salut, de dir la importància que té els cuidadors a l'hora amb la seva salut mental, amb l'hora de cuidar a les persones que tenen el seu cuidado, o sigui, és molt important per nosaltres, per mi és personalment com a regidora, penso que aquest tema de qui cuida el cuidador és una part que també s'implicarà i que també es donarà a part a aquesta xerrada, o sigui, serà ampliada amb el que és les malalties aquestes d'esclerosi múltiple i malalties cròniques, però que sobretot i demanem que sobretot hi hagi molta afluència de gent perquè realment ho intentem a través de coneixements a les persones que cuiden i que no solament són els cuidadors que estan, ells estan formats, sinó les persones que estem a casa i que potser no tenim cap cuidador a casa.
0: Doncs aquí la invitació per participar en aquesta xerrada a les 7 del vespre, el divendres, de la mà de la Mireia Portals i la Marta Bové, presidenta i secretària de l'associació Dues Papallones entre Mil. De nou, recordar que és una activitat oberta a tots els públics. I ja dissabte, segurament...
3: Perdona, jo també volia dir una altra cosa. Jo, sí? Ara que ho he dit, activitat oberta a tots els públics, incidia que les inscripcions de la setmana passada es van omplir totes les activitats. Clar, l'excursió i el dinar, això has d'estar perquè tens que tindre un control d'allò, però les activitats que posem màxim 30... s'ha apuntat més gent i també els hem agafat perquè, clar, 30 a la visita guiada, a la visita dels convents i nosaltres, clar, és obert a tots els públics que cap és allà a la seva immaculada, la gent, que, però les altres activitats també estaven obertes bueno, a un límit de 30, però n'hem agafat més gent perquè s'han apuntat més gent. Doncs... 35-40 ben bé, totes les activitats.
0: Per tant, cofoix, no?,
3: sí,
0: de
3: sí,
0: la molt bé, participació sí. En aquesta nova edició de la Festa de les Persones Grans. més enllà, dissabte 3 d'octubre, unes propostes més destacades, més nostrades, de les que s'impulsen en aquesta festa, és el Ball Cerdà Intergeneracional, a les 12. Amadeu, explica'ns.
2: Sí, bé, és a les 12 i aquest Ball Cerdà Intergeneracional que s'ha anat fent els darrers anys. Ens deia la Lourdes abans que hi ha 25 parelles, és a dir, que n'hi ha més que l'any anterior, i bé, és un acte que és molt celebrat per la gent, els que, a la gent que els agrada ballar i els agrada veure aquest acte tan
4: nostre,
2: tan de la Seu,
4: tan nostre.
3: Sí, sí. No, ja diria també, Amadeu, que és que les veus pletòriques. Però no són a les noies o senyores, perquè clar, hi ha noies joves, hi ha senyores grans, persones grans, hi ha nois joves, hi ha
4: persones.
3: Homes, persones grans. I estan, diu que molta gent comenta que de petita, jo he tingut una conversa amb un parell l'any passat, aquesta, fa dos anys, que diu que havia estat la il·lusió de la seva vida i que no ho havia pogut fer de petita. De veritat, a mi em va festa, diu, i jo no teníem diners a casa per fer-me i veies ballar l'altra gent i jo em vaig acabar, una senyora és igual, que plorant perquè jo volia i a casa meva no em va poder fer bé. Diu, i he pogut, era com un somni.
2: Això que dius és molt interessant.
3: Molt, molt.
2: Per les persones grans, avui dia, moltes poden fer ara el que no podíem
3: correcte,
2: fer de petits per la
3: correcte,
2: nostra història.
3: Correcte,
2: perquè la gent
3: correcte.
2: Que vam néixer als anys 40 o 50,
3: correcte,
2: la
3: sí.
2: societat no era precisament un jardí. Era més aviat una vall
3: sí.
2: de llàgrimes.
3: Sí, sí, total, total.
2: I en canvi ara, amb la prosperitat que ha tingut el país, si voleu, amb totes les cometes que hi vulgueu posar prosperitat, la gent pot fer coses que no...
3: no i,
2: i precisament la importància sí, sí. d'aquesta setmana, no? setmana.
3: El comentari d'un altre va dir és que sol podien ballar els rics. Jo me quedo així, dic... Home, diu,
2: però és que el Ball Cerdà era el ball de rics.
3: Així, sí. així mateix.
4: Jo volia fer un incís que aquesta... i això ho he fet arribar a la Dolors Carrillo i la Montse Guiu, que són les que diguéssim les monitores de que ens ensenyen, bueno, ensenyen, i jo ja els hi vaig dir, i la senyora Lourdes Moliner, que la tinc al meu costat, no m'equivoco, solament jo no necessito anar una miqueta amb aquest comentari. Jo sempre, jo hasta tenia el ballador somiat, però sí que és veritat que el que és la corbata i totes aquestes coses era per un estatus una miqueta més alt del que nosaltres podíem adquirir.
3: Sí, sí.
4: Ara, jo ja li vaig començar a arribar, i ara el millor la que em toca ballar, jo tinc 62 anys, no tinc res per amagar, i el millor la que tinc ganes de ballar, perquè jo sempre he tingut moltes ganes de ballar amb el Ball Cerdà. I a lo millor sí que me'n posaré el pròxim any, si em deixa algú al vestit, però sí que jo no tinc cap problema de que, sí, sí. que és una
2: aquesta
4: cosa
2: promesa,
4: que he somiada.
2: Aquesta promesa
0: l'ha
2: d'apuntar a la ràdio.
4: Sí, sí, sí. No, jo ho dic en sèrio perquè ho he fet arribar
3: bueno,
4: a elles
3: és
4: i ja
3: que
4: està.
3: Ve lo mateix, els anys que estic, sí. quins anys eren aquestos que no...
2: Sí, els anys 50, 40... 50,
3: ara tenim
2: va,
3: el problema...
2: Que més va desaparèixer uns anys, la Vall Cerdà.
3: Sí, però és que ara el problema és que ja, aquest any hem sigut marxem una miqueta, però ho explico perquè és hem sigut 144 parelles i ara no sap què volia dir amb això. Amadeu.
2: Jo que sí que et puc dir
4: que
2: és que quan
4: nosaltres
2: vam entrar a l'Ajuntament el 79
3: sí.
2: i ballàvem molt poca gent.
4: Molt poca,
2: sí. Jo que no sóc ballador ni m'entusiasme tampoc al Ball Cerdà, és a dir, vaig ballar per...
4: Jo també.
2: Per obligació cívica.
3: Claro, claro. Vull dir, però ara volia dir, 144 parells i què passa ara? Que les iaies... els petits i mitjans no poden ballar perquè no tenen iaies que els hi faci el vestit i la gent no els deixa els vestits del Ball Cerdà. És una...
2: Les senyores és un problema. És
3: no, no,
2: un problema
3: la gent no els deixa, jo tampoc, eh?
2: Els homes
3: és una cosa
2: és
3: que
2: senzill.
3: És una relíquia, són relíquies, són d'això. I què passa ara? Que la gent vol ballar, sobretot mitjans i petits, els grans ja s'espavilen i no tenen vestits. Vull dir que hem anat d'un extrem a l'altre.
4: Pues cridem a tornar a gaudir.
0: Sol poder fer-ho.
4: Sol poder fer-ho.
3: Exacte, correcte.
4: Penso que començar un vestit és el més... Bueno, jo ja he començat, o sigui,
3: claro,
4: no hi ha res més que agafar una altra vegada.
2: Tens feina, eh? No hauràs acabat l'any vinent.
4: No, per mi, per la meva neta.
3: Per la seva neta.
2: I llavors acabo això del dissabte, no?
0: Sí, i tant, sisplau.
2: És a dir, a les 7, el concert coral Signum, suposo que serà una sessió memorable de coral molt ben cantada, com ens tenen acostumats els del coral Signum. A les 7, a la sala de l'Immaculada vinculada, i també gratuït i obert a tots els públics. Mm. Els que no siguin grans també hi poden anar. Els que no siguin persones grans.
0: Sí, està bé en aquest punt que feu una activitat oberta a tots els públics.
2: Sí,
0: i diumenge...
2: Bueno, tots els actes hi poden anar, les que no es considerin.
0: I tant que sí. Com pertoca, obert a tothom. Diumenge 4 d'octubre és el dia o la jornada en què se sumen més persones grans, és l'acte més multitudinari, si més no pel que fa al dinar popular a la pista polivalent. La regidora Paqui Gómez ens farà el repàs també d'aquestes propostes. Tot plegat comença a 10:45 amb música en viu amb el trio Pirineus. Paqui, com vulguis.
5: Pues res, comencem a les 10:30 a la llar de Sant Josep, que també esperem que hi hagi l'afluència més gran, perquè realment és una visita que els hi agrada a tothom que estiguin les persones grans que estan allà. Les músiques tradicionals de Catalunya i arreu del món a càrrec del trio Pirineus. Això es farà a les 10:30. A les 12, a la sala Sant Domènec, es farà la salutació de tots els anys del senyor alcalde i personal meva. Hi haurà l'actuació Cafè Trio, que realment també és una cosa que està oberta a tots els públics, també que esperem i convidem a que tothom vingui a gaudir d'aquesta actuació. A les 2 hi ha el dinar popular també a la pista polivalent, que realment també les inscripcions ja estan ja tot tancades. No us diré amb el menú, perquè bueno, el menú si voleu us ho faig o no. Bueno, us ho faig, estan tots, els teniu a la vostra a les fulles informatives que us han arribat als vostres domicilis. Res, després ja a les 4:30 també hi ha el Ball Popular a càrrec aquest any del duet Bucati, i a la mitja part del ball s'oferirà el berenat als assistents, que també esperem que sigui, està obert a tots els públics i que realment llavors vingui tothom que vulgui berenar i passar un rato i ballar una miqueta amb el duet Bucati. I res, llavors donarem per finalitzada aquesta setmana, a mi amb una miqueta com de dos sentiments, d'una miqueta de pena, perquè és l'últim, ja us dic, a l'últim any, molt orgullosa de que realment, bueno, no és que em vulgui despedir, però molt orgullosa de lo que realment pugui aportar a la seu, i molt contenta de compartir amb aquestes persones que estan aquí i les que jo realment he compartit tots els coneixements i totes les coses, pues molt contenta i molt orgullosa, perquè de totes les coses té que treure un aprenentatge i jo l'hi tret personalment.
0: Tens dubte? Doncs ens quedem amb aquesta reflexió. La gent comença amb música i acaba amb música, en aquest cas, en el que és aquesta festa de les persones grans del 28 de setembre al 4 d'octubre. Activitats moltes ja, amb inscripcions ja tancades, lògicament. Molt bona afluència, que és quelcom que també volíem preguntar. Suposo que contenta, després d'aquests anys, Paqui, de veure que la festa cada cop es fa més gran, es va consolidant, que cada cop suma doncs més entitats, més sinergies, més complicitats.
5: Jo, bueno, sí, indiscutiblement, sempre hi ha més. A més, com ha dit l'Amadeu al començament, la societat va canviant, cada vegada ara tenim un... Bueno, en un futur serem més gent, persones grans, i bueno, res, jo a l'aprenentatge, cada dia aprenents amb la gent, amb totes les persones que tens al teu entorn, amb les persones grans tens molt aprenentatge, tenen una cosa que és la virtut de que com es diu, ara no em surt la paraula, el ser veterà és una virtut que ens guanya a tots, la veritat és aquesta, amb experiències, amb coneixements i amb moltes coses d'aprenentatge. Llavors, jo no puc dir res negatiu, perquè tot ha sigut positiu que m'ha portat, realment, a la meva experiència personal. Suposo que amb els altres regidors que ha hagut abans, suposo que també, però cada vegada, per mi, cada any, des del començament, he tingut més. També és veritat que l'entorn on jo treballo, la veritat també és una cosa que realment m'aporta, igual que la Imma ara, amb la seva entrada a l'esplai de la gent gran, sí. Tens més converses amb les persones i realment sí, sempre tens més coneixements de les mancances i de lo que, sobretot jo em fixo en les mancances,
6: sí,
5: i el que et poden aportar.
6: Sí, sí.
5: Per això crido a les institucions a nivell de tot arreu de que, si us plau, hi ha un col·lectiu que són persones grans que realment necessiten unes necessitats que les anirem reclamant com a societat que som, i que realment arribin al lloc que necessiten, i que realment a la seu pues estem a la Seu i a la comarca, ho dic en general, pues que també estem necessitats d'aquestes coses, que al millor en un altre puesto, per puesto de per logística de que realment estan en un altre lloc visquent, tenen més facilitat que al millor nosaltres, però bueno, que jo poso peu aquí a reclamar a totes les institucions tot allò que ens fa falta a nosaltres al Pirineu.
0: Doncs ens quedem amb aquesta bona valoració, amb la reflexió i amb la invitació per participar en els actes, activitats proposades en aquesta nova festa de les persones grans amb el títol, amb el lema Sumant anys i multiplicant vida. Recordar que s'ha editat un tríptic, que podeu consultar les activitats que avui hem repassat doncs, amb aquest tríptic i, lògicament, també amb les entrades a les webs, xarxes socials, tant d'Ajuntament com de Ràdio Seu, on ens fem ressò com pertoca d'aquesta festa de les persones grans.
5: Jo també vull, per finalitzar aquesta presentació de la festa de la Setmana de la Gent Gran, vull donar també les gràcies a aquelles persones que són treballadors de la Fundació... de la Fundació de l'Hospital, m'he canviat de gorra, de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, si us plau, perquè realment fan el que és els treballadors, tot ells col·laboren a l'hora de muntar, desmuntar totes aquestes activitats, inclús lo de a la megafonia a la Sala Immaculada, o sigui, és allò que tots els treballadors que estan implicats amb aquesta setmana de les persones grans, també donar-li per avançat el meu agraïment.
0: No sé si en aquest cas Amadeu, Lourdes, Ima, voleu sumar quelcom més, doncs, per tal de clore l'entrevista?
2: Voldria dir a la regidora, per tant, que està entusiasmada amb la seva feina, i a l'alcalde, que també hi ha participat molt, que potenciïn al màxim el Consell Municipal de les Persones Grans, amb tots els representants d'entitats que hi ha ara i de persones voluntàries, no? Perquè penso que realment és una eina molt interessant per la participació ciutadana. I veig que aquesta setmana, per exemple, és un exemple, però veig que es pot anar encara més enllà, perquè, com hem dit abans, és a dir, la situació de les persones grans és tan gran i tan complexa que el Consell Municipal hauria de reflectir una mica la importància que té aquest segment, que no vol separar res, sinó que vol unir tots els segments d'edat que hi ha a la nostra societat.
5: Totes les activitats aquestes i totes les xerrades que es fan sempre és per sumar, per coneixements de coses de les persones grans, i res, solament és que és així, a més cada vegada hi haurem, jo la primera, ens anirem sumant més edats, i realment sí que han canviat les necessitats abans, però ara són unes altres, i al final et tens que adaptar i fer una crida a les institucions segons com vagis evolucionant.
3: Bé, jo només dic que fa molts anys que sempre col·laboro i ajudo la Setmana de la Gent Gran a la tècnica que hi ha corresponent. Fa dos anys que els estic fent jo tota la setmana, he programat jo l'any passat i aquest any, la Setmana de les Persones Grans, però només dic que un incís que, bueno, ha estat molt fàcil treballar amb la Paqui. Ha estat
5: Gràcies.
3: Un plaer, però ha estat molt fàcil treballar amb ella. És una persona que no, que sempre aporta i que no et frena mai, i jo aquests dos anys que he hagut de fer jo tota la Setmana de les Persones Grans, vull dir, organitzar-la, ha estat un plaer treballar amb ella, i bueno,
5: gràcies, doncs, Lourdes.
3: Sí, ha sigut molt fàcil, les coses com siguin, ha sigut molt fàcil treballar amb ella.
5: Per això hi ha una part que dona una miqueta de pena, perquè és un, bueno, a veure, que el futur és incierto, no?, com us ho he dit abans, però bueno, que és una part que ara podem comptar amb el que tenim fins ara,
3: claro.
5: I a partir d'aquí ja veurem, claro, però clar. Clar, per mi Amadeu, Imma, que fa poc que s'ha integrat dintre del Consell Municipal, però totes les persones que us he començat a dir al començament, que estan dintre del Consell Municipal, doncs que aporten, igual que les persones que ens han aportat dintre de totes les activitats que han fet, les persones que han fet les xerrades altres anys amb aquesta setmana que es celebra, a veure, ja et dic que sempre és sumant i mai restar. Per mi és un orgull personal.
6: Doncs des de l'Esplai, que sàpiga la regidora que nosaltres estem disposats a col·laborar amb l'Ajuntament, i teniu l'espai aquell, vull dir, sempre que el necessiteu ens el podeu demanar i podem fer coses conjuntament, que és el que voldríem, sí.
0: Doncs ens quedem amb l'oferiment de l'Esplai i del Consell per tal de sumar, en aquest cas, doncs, a les propostes que tenen a veure amb les persones grans. Avui, recordant, destacant el programa d'activitats de la Festa de les Persones Grans de Seu d'Urgell des d'aquest dilluns, dia 28, i fins al pròxim dia 4 d'octubre. La informació, de nou, al tríptic informatiu que s'ha anat, doncs, enviant als domicilis, també a través de les webs i socials, tant de l'Ajuntament com de Ràdio Seu. Hem conversat amb Paqui Gómez, regidora de l'àrea de Persones Grans, Lourdes Moliner, tècnica de la mateixa àrea, Amadeu Gallar, del Consell Municipal de les Persones Grans, i Imma Palau, presidenta de l'Esplai de les Persones Grans. Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu també per convidar-nos i fer la presentació de tota aquesta setmana d'activitats.
0: Encantadíssims de poder fer d'altaveu i d'anar a conèixer, doncs, a aquesta agenda. De nou, recordar que la podeu consultar també les agendes i que són propostes obertes a tothom, a tots els públics. Per tant, doncs, tothom convidat a celebrar-ho. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
5: A tu, gràcies a tu.
0: I fins aviat.
8: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
9: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
10: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Bon dia, Luna. La Seu d'Urgell comença avui una nova edició de la Festa de la Gent Gran, la Festa de les Persones Grans. S'enguany amb l'eslògan Sumant Anys, Multiplicant Vida. El programa s'allarga fins diumenge que ve i inclou activitats musicals, xerrades, caminades, visites guiades, cinema, balls i un dinar popular.
0: Titulars.
1: I un dels primers actes ha estat justament aquí a Ràdio Seu, perquè fa un moment que hem emès el programa especial amb una tertúlia i la presentació de tots els actes previstos al llarg d'aquesta setmana, que ara també repassem a l'informatiu, explicant que per un d'ells, pel Vall Cerdà Intergeneracional, avui comencen els assajos. La preparació és des d'avui i fins divendres. Totes les sessions es faran al vespre. El 7è Festival Pine Peaks ha congregat 90 vehicles clàssics vinguts d'arreu d'Europa. Centenars de persones han participat en activitats com la Chrono Race, la Rua i els concerts de Rockabilly i la Sala Guiu. El certamen ha incorporat enguany, entre altres novetats, un espai infantil. I avui precisament parlem del recinte de cinemes Guiu, perquè la manca de relleu generacional deixa en punt mort la seva continuïtat. L'espai ha combinat fins ara cinema i sala de festes. L'Ajuntament ha descartat ara per ara comprar-lo pel seu elevat cost, però manté converses amb la propietat per evitar que l'activitat s'aturi del tot. I des d'avui a talls a la carretera C462 entre Fornols i Adraén, que s'allargaran fins al 7 d'octubre. Les restriccions de trànsit es faran de dilluns a divendres durant l'horari dels treballs, que és previst que sigui de 8:45 del matí a 3:45 de la tarda. Encara pel que fa al trànsit, ahir va haver un xoc frontal entre dos vehicles a la C14 a Oliana. L'accident es va saldar sense ferits greus, però va obligar a tallar la via durant una hora i mitja. Aquest diumenge a la tarda també hi ha hagut retencions a la C16 en direcció sud. La 12a jornada d'ocupació del Tursell se celebrarà el dia 27 d'octubre. D'aquí un mes les empreses ja poden publicar, però des d'ara, les seves ofertes laborals. Més endavant s'obrirà el termini perquè les persones interessades en trobar feina o canviar d'ocupació es puguin inscriure. I obertes dues convocatòries per reconèixer treballs universitaris vinculats al món rural. Els Premis Odisseu d'Arquitectura UPC i els Premis UOC Rural distingiran recerques acadèmiques que abordin els reptes i les oportunitats d'aquests territoris a Catalunya. Andorra enceta una campanya contra el soroll excessiu de determinats vehicles. La policia andorrana farà controls específics entre el 28 de setembre i l'11 d'octubre, a partir d'avui, tant de dia com de nit, en diferents vies urbanes i interurbanes del país. D'altra banda,

0: caixes de contraband al voltant del pas de la casa. Ara han incorporat 18 militars i segueix havent gendarmes desplegats i s'afegeixen a la brigada mòbil que treballa a la zona des de l'estiu. I els promotors de la urbanització de luxe a la Carola es mostren disposats a reprendre el projecte i recuperar l'edifici després de l'incendi d'aquesta setmana passada. Els danys afecten entre el 40 i el 50% del conjunt, obrint-se ara una etapa de peritatges i estudis tècnics per abordar la reconstrucció. I els esports, l'Atlètic Club La Seu s'ha estrenat ja a tercera nacional de futbol sala. Ho ha fet amb derrota a Andorra per 7-3 i és que ha començat amb el nou derbi pirinenc de la categoria. També han perdut La Seu Futbol Club amb el Gimnàstic Manresa per 0-3, l'Organyà Santa Coloma de Queralt 3-0 i l'Oliana Calaf per 2-0. Sí que ha guanyat l'Atlètic La Seu Cadí, el sènior femení de futbol sala, que ha debutat amb triomf a Binèfar per 4-6. I en bàsquet també comencen ja les competicions. El CDC de Cunida ha debutat a primera territorial amb victòria sobre el Club Bàsquet Trem per 81-59. Derrota de l'EFAUS a la pista de l'Anòptic Sant Pere 65-46 i el Morbanc Andorra que enceta l'ACB perdent amb el Montbus Obradoiro per 85-90. I repassem el balanç final dels campionats d'Europa d'eslàlom, que han deixat una medalla de bronze per Manu Ochoa en caiac cross individual i un quart lloc de Mònica Doria en cau. L'Eire Gonyi està finalista a la fase eliminatòria de caiac cross i en seu Doria va acabar dotzena de la prova femenina i Miquel Trevé 15 en categoria masculina, en què el també urgellenc Marc Vicente va quedar 30. I el temps que ara sí comença a deixar canvis amb l'arribada de núvols avui, que faran que la temperatura al migdia ja no pugi tant com ho ha fet durant tot el setembre i que pot deixar ruixats a partir d'aquesta tarda i sobretot demà.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, La Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de La Seu.
2: La notícia del dia.
0: La Seu d'Urgell comença avui una nova edició de la Festa de les Persones Grans. Enguany sota el lema Sumant Anys, Multiplicant Vida. Durant tota la setmana s'organitzen xerrades, tallers, música en directe, excursions, concerts i activitats intergeneracionals en diferents espais municipals, com la Sala Immaculada del Parc del Cadí, a la plaça dels Monges o la pista Polivalent. Per exemple, s'ha començat aquest matí amb un concert del duet d'Aura al Parc del Cadí i al matí també hi ha hagut protagonisme aquí a Ràdio Seu perquè els estudis de ràdio s'han acollit al programa especial d'inici de la festa, en què hi ha hagut una tertúlia amb diversos representants del col·lectiu i també un repàs a les diverses activitats programades per aquests dies. Hi ha participat, entre altres, la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, que explica que aquesta festa vol servir doncs, per posar en valor el paper actiu de la Gent Gran.
3: La Seu d'Urgell i aquest ajuntament dona el dret de sortida d'una nova edició d'aquesta setmana de les Persones Grans. Una proposta que vol retre homenatge i posar en valor el seu paper actiu, la seva experiència i la seva contribució a la vida de la ciutat. Al llarg de la setmana acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, lúdiques, esportives i de convivència, pensades per promoure el benestar, la participació i les relacions socials. A través d'aquesta iniciativa es reafirma el compromís de les institucions amb la nostra gent treballant per promocionar un envelliment actiu, saludable i participatiu, posant al centre com el respecte, la proximitat i sobretot l'empatia, imprescindible per construir una ciutat que cuida.
0: L'alcalde del Seu, Joan Verdet, també ha convidat a participar en les moltes activitats programades per aquests dies.
4: Aquesta setmana, que es farà del 28 al 4, 28 de setembre al 4 d'octubre, en la qual, doncs, com sempre, es vol posar de relleu doncs, les persones grans de la nostra ciutat, de la nostra comarca, a través de diverses activitats. Proposem aquesta setmana amb activitats que algunes repeteixen, algunes són noves, i al final, doncs, comptant sobretot amb el Consell Municipal de Persones Grans a través de diverses iniciatives com la del cartell que va ser participatiu i després doncs, també es va acordar més o menys el programa, el que són les sortides de l'excursió, aprofitant també que aquest any és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi, que hi hagi molts inscrits i que sobretot gaudeixin d'aquestes setmanes, d'aquestes activitats que es fan per ells.

0: El primer de la festa inclou encara una activitat més. A les 7 del vespre, a la sala Immaculada, hi haurà una xerrada del farmacèutic Joan Lluís Porgimon sobre el bonus dels medicaments. Per demà dimarts, a 11:45 del migdia, a la plaça dels Monges, hi haurà una sessió de balls en línia amb Raquel Iscla, amb una capacitat màxima de 30 participants. A 6:45 de la tarda, lliurament del premi del concurs de cartells de la setmana a la sala Immaculada, i a les 7 del vespre, la taula redona a trobar-se a la seu amb la participació de Laia Vilaginés, Elisabet Lozano, Maria Miró, Elisenda Puy, Paqui Gómez i amb Amadeu Gallard de moderador. Dimecres, a les 10 del matí, es farà una caminada i visita a Sant Esteve del Pont, guiada per Carles Gascón. Se sortirà des de la plaça Mossèn Pere Pujol, i a 7:45 del vespre, a la sala Immaculada, concert d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i del Conservatori dels Pirineus. Dijous, que és el Dia Mundial de les Persones Grans, s'ha programat una excursió a la cripta Gaudí, la colònia Güell. Se sortirà a 7:45 del vespre des de l'estació d'autobús, o sigui, s'inclourà un dinar al restaurant Taula Casolana. I divendres, 2 d'octubre, a les 11 del matí, es farà la visita guiada Ruta dels Convents, sortint des de l'espai Armengol, amb un màxim, com d'altres activitats, de 30 participants. A les 5 de la tarda, a l'Esplai, hi haurà un cinefòrum i la projecció del Doctor de la Felicitat amb l'Esplai i la presentació càrrec de Clara Regordosa. I arribant ja a dissabte, a les 2 del migdia, hi haurà el Vall Cerdà Intergeneracional. A les 7 del vespre, a la sala Immaculada, concert de la coral Signum, i després a la mateixa hora una xerrada sobre la importància dels cuidadors en l'esclerosi múltiple i altres malalties cròniques, amb Mireia Portals i Marta Bové. Per acabar, diumenge, 11:45 del matí, als Jardins de la Llar de Sant Josep, hi haurà una sessió de música en viu, amb músiques tradicionals, actuarà el trio Pirineus. A les 12 del migdia, la salutació institucional a la sala de Sant Domènec i a l'actuació de Café Trio. I ja a les 2 del migdia, dinar popular, que es completarà la tarda amb ball amb el grup Bugatti. És el programa d'aquesta festa de la gent gran, i en relació amb un d'aquests actes, el Vall Cerdà Intergeneracional, la Junta del Vall Cerdà organitza una sèrie d'assajos per les parelles que hi vulguin participar. Seran, comencen avui mateix, continuant demà dimarts i dimecres a l'Escola Municipal de Dansa, i es farà un últim assaig divendres a l'Institut Joan Bordier. En aquest cas, en tots quatre casos, l'hora d'inici serà 7:45 del vespre. Des de l'organització han aprofitat per animar tothom a participar-hi, per sumar el màxim possible de parelles en aquest acte ja consolidat de la festa de la gent gran. El programa d'aquesta celebració inclou tota una setmana d'actes que ja comencen avui mateix, com dèiem, i que continuen fins diumenge.
1: Les notícies de la Seu.
0: El Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu, ha marcat una nova fita en la seva 7a edició. Ha arribat a congregar fins a 90 vehicles clàssics nord-americans que al llarg del cap de setmana han omplert tot l'espai disponible a l'aparcament Doctor Peiró de la Seu. La trobada ha tret centenars de persones, entre els propietaris dels automòbils, acompanyants, veïns i aficionats als cotxes, i ha inclòs diversos concerts de grups de referència actuals de la música rockabilly. El director del Pine Peaks, Josep Arnol, ha fet una valoració molt positiva d'una edició en què el certamen ha continuat creixent, tant en quantitat com en qualitat. Així demostra el fet que actualment ja atrau aficionats d'arreu d'Europa. Per exemple, a banda dels molts cotxes vinguts d'arreu de Catalunya i d'Andorra, enguany n'hi havia també de països com Itàlia, Suïssa, Alemanya, Suècia, Noruega i Irlanda, i especialment França, que actualment aporta la meitat dels participants. També s'ha constatat un augment de conductors vinguts d'arreu de l'estat espanyol, sobretot de comunitats com Madrid i Navarra, i fins i tot s'ha comptat amb un genuí cotxe de policia nord-americà dels anys 70, vingut des de Guadalajara i amb els seus ocupants vestits amb l'uniforme de xèrif, i que ha estat un dels reclams d'enguany. Pel que fa al grup arribat des d'Irlanda, per ser un cop han vingut a la Seu amb una impactant camioneta International restaurada de manera totalment artesanal, i després de fer un viatge de diverses hores en ferri des de Dublín fins a Bilbao. Josep Bernola.
2: Home, fem una valoració molt positiva. De fet, hi ha hagut molt bona recepció per part del públic que ens ha vingut aquí a la Seu, procedent des d'Itàlia, des de Suïssa, des de França, Suècia, Irlanda i de la resta de l'estat espanyol. Molt bé, o sigui, molt bona valoració dels concerts. En aquests moments estem gaudint del concert d'aquí, del Xarnama i el Guiu, i veig que hi ha molt bona acollida per part del públic, tant de la Seu com de la gent de fora. I res, o sigui, la valoració és que aquest any doncs, hem mantingut a la Seu un mínim de 90 vehicles clàssics americans, doncs, que hem pogut també gaudir de la cultura del món del rock and roll, del rockabilly, i d'això, i de promocionar la Seu com a un referent dins el Pirineu amb el sector del rockabilly.
0: Dels 90 vehicles presents, una seixantena van participar dissabte a la tarda un dels actes més populars, la Rua pels carrers de la Seu, que aquest cop també va agafar la carretera 260 per arribar fins a Adrall i d'allà continuar pel camí d'Arfa per tornar cap a la Seu. Josep Bernola parla de la passió pels cotxes clàssics i per la música rock and roll que comparteixen els participants.
2: Ara que hem fet la Rua dels vehicles americans, on han participat dels 90 vehicles existents, han participat una seixantena, vull dir que fem una bona valoració del que és el festival. El que comporta és tindre una passió pel vehicle americà i pues, intentar fomentar i intentar traslladar aquesta cultura, aquesta tradició, doncs, a les noves generacions.
0: I en l'apartat musical, que sentim de fons, la Sala Guiu s'ha omplert en les dues nits de concerts que han permès veure les actuacions de quatre grups i artistes reconeguts en l'actual món del rockabilly a Europa. Són els francesos Louis and the Hurricanes, la cantant italiana Mickey Payano, els britànics Sharman May and the Mayhems i el guitarrista també britànic Mark Harman. En el cas de Payano i Harman van actuar al costat del conjunt italià Don Diego Trio. La tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, destaca el creixement del Pine Peaks, tenint en compte que l'any passat eren 75 cotxes i aquest any ja eren 90. Tot ha reiterat el suport del consistori i elogia l'ambient que es viu en aquest cap de setmana.
3: Doncs fantàstica. És una edició que cada vegada va més. Com totes les edicions de tot, que cada vegada va més, perquè penseu que l'any passat hi havia 75 vehicles i aquest any m'han dit que ja hi ha 90. O sigui que Déu-n'hi-do, no és un 10%, és molt més, no? És quasi un 35% més d'assistència. I a més és un ambient tan maco. És una comunitat tan afable, venen d'arreu d'Europa, diuen que l'any que ve vindran d'Austràlia i tot, o sigui, d'un altre continent, és que és fantàstic, és tan maco.
0: Gemma, tu també valoreu fer que es tracta d'una trobada que treu visitants a la Seu i que agrada un públic divers i de totes les edats. En aquest sentit, una de les novetats d'enguany està que s'ha habilitat un espai infantil en què els més menuts podien fer una volta amb cotxes de joguina que imiten els clàssics nord-americans.
4: I a banda d'això, ja com ha vist els cotxes, l'ambient?
3: Home, és un ambient, és el que deia, no? Que fas amics. Jo que hi vinc cada any, i hi ha gent que no em coneixen, no saben qui sóc jo, però és igual, et fan petons, com estàs, com... És un ambient com ja quasi familiar. Són una família molt, molt gran i molt ben avinguda. I és un ambient festiu. A més, és un ambient també familiar, que poden venir, és una activitat per totes les edats. I bueno, ja amb els concerts que es fan, que porten grups internacionals i d'una categoria que és envejable per segons quins festivals.
0: Podeu trobar una completa selecció d'imatges de tot el que ha donat de si el Pine Peaks, que està bastant, sobretot a nivell visual, als nostres perfils de Radio Seu, a Facebook, a Twitter i Instagram. I en relació a un dels escenaris d'aquest Pine Peaks, el recinte de cinema Esquiu, hem de dir que la manca de relleu generacional deixa en punt mort la continuïtat d'aquest espai, que fins ara ha combinat cinema i sala de festes. Recordem que recentment l'Ajuntament va descartar comprar-lo, ara per ara, pel seu elevat cost, tot i que manté converses amb la per evitar que l'activitat s'aturi del tot. En parlem amb més detall, més a fons, a l'informatiu vespre, amb les valoracions també de les responsables de cinemes Guiu, Montse i Irene Guiu.
1: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

0: La carretera C-462 ha quedat tallada al trànsit als matins entre Fórnols i Adrenc des d'avui i fins al 7 d'octubre. El motiu és les actuacions que s'han de dur a terme per millorar la via. Segons ha informat el Servei Territorial de Carreteres de Lleida, les restriccions es faran de dilluns a divendres en l'horari establert, que és de 8:45 matí a 3:45 de la tarda. Els dimecres i divendres s'avançarà, volem dir, el tancament, l'obertura a 10 minuts abans, a 2:20. El Servei Territorial recomana als usuaris del via planificar, doncs, els desplaçaments amb antelació, si s'han de moure al matí per aquella zona, i fer servir itineraris alternatius quan sigui possible mentre es mantinguin els talls de circulació. Pel que fa als punts quilomètrics, són entre el 62 i el 68,8, aquest tram que dèiem entre Fornols i Adrenc. Això, recordem, és des d'avui i fins al dia 7 d'octubre. I encara en trànsit, la carretera C-14 va estar tallada ahir a primera de la tarda al terme municipal d'Oliana a causa d'un xoc frontal entre dos vehicles. Tot i la seva aparatositat, l'accident no va causar ferits de consideració, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El sinistre es produïa poc després de les 2 de la tarda. Per causes que es desconeixen, van col·lisionar dos automòbils en punt quilomètric 139. Els dos cotxes implicats hi viatjaven 6 persones, però totes elles van poder sortir-ne sense ferides remarcables. Al lloc dels fets hi van desplaçar efectius dels bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i SEM, i per les tasques de retirar els vehicles, atenció als ocupants i neteja de la via, va caldre tallar la carretera durant ben bé una hora i mitja. Això va generar importants cues, tenint en compte que més coincidia amb el final del pont festiu de la Mercè Barcelona. Al llarg de la tarda també hi va haver retencions per sortir del Pirineu per la C-16. Des de les 2 de la tarda hi va començar a haver trànsit lent, sobretot en el tram entre Cercs i Berga. I encara en successos, el GRE dels Bombers ha fet aquest cap de setmana 4 rescats de muntanya. Tots ells van ser dissabte. A les 9 del matí, a la Vall d'Avui, es va atendre una parella de nacionalitat francesa que es trobava malament, alegava un problema de salut, quan estava al refugi Ventosa i Calvella, a 2.200 metres d'altitud. Més tard, al migdia, es va rescatar un visitant que havia patit una lesió al canell quan feia una excursió pel municipi de Queralps, i al municipi Berguedà de Capolat es va intervenir en dos accidents de parapent, un al migdia a la zona del Serrat de Runers i el segon a les, ja al vespre al Salt de Sallent, a prop on un parapendista va impactar contra la cinglera de la Tercera Maria. I a nivell local, avui també hi afegim que el Consell Comarcal del Tursell i l'Ajuntament de la Seu organitzen la 12a edició del seu workshop ocupacional, una jornada que vol posar en contacte empreses de la comarca i de comarques veïnes que ofereixen llocs de feina i persones que en busquen. El procés es fa amb entrevistes curtes i directes entre ambdues parts. La iniciativa es farà a l'auditori del CETAP a l'edifici de les Monges d'aquí un mes, el 27 d'octubre, de les 10 del matí a les 2 del migdia. Tot i això, per prendre-hi part, els nous establiments interessats ja han de publicar des d'ara les seves ofertes. Tenen temps fins al 10 d'octubre a través d'un formulari en línia, mentre que els demandants de feina que hi vulguin participar podran inscriure's del 13 al 23 d'octubre amb un altre qüestionari. Com és habitual, al llarg de la jornada hi haurà professional dinamitzador que oferirà assessorament personalitzat. En el marc del workshop, el dia 23, es farà una formació per a candidats al voltant de les habilitats personals i socials, amb inscripció prèvia, i el 21 d'octubre una jornada per a les empreses amb comunicació assertiva com a tema d'enguany. Es pot fer la reserva a través d'internet. I també voleu comentar que el projecte Odisseu ha obert dues noves convocatòries de guardons per a estudiants universitaris per treballs relacionats amb els territoris rurals de Catalunya. Són el Premi Odisseu de final de grau d'arquitectura de la Universitat Politècnica i els Premis UOC Rodal. La difusió compta amb el suport del Consorci Galalt Urgell-Cerdanya. El Premi Odisseu Arquitectura arriba a la tercera edició i premiarà treballs de final de grau que abordin qüestions vinculades a l'arquitectura en nuclis petits. Les va establir en tres premis econòmics, el de 2.000 euros pel primer classificat, pel guanyador, i 1.000 euros pel segon i el tercer. El termini per apuntar-se s'acaba el 9 d'octubre. I, parlament, hi ha la segona edició dels Premis UOC Rodal. En aquest cas, es premiarà 4 treballs finals, 2 de grau i 2 de màster.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: La policia d'Andorra ha posat en marxa avui una nova campanya de seguretat viària amb l'objectiu de controlar el soroll excessiu que produeixen alguns vehicles, especialment motos i turismes amb modificacions no autoritzades en els escapaments. La iniciativa inclou controls específics des d'avui fins a l'11 d'octubre. Es faran tant de dia com de nit i en diferents vies urbanes i interurbanes. Els agents se centraran a detectar i denunciar els vehicles que emetin sorolls, gasos o contaminants per sobre els límits permesos i que no només incompleixin la normativa, sinó que alterin la convivència ciutadana. Es controlarà sobretot els que forcin marxes i provoquin sorolls molestos intencionadament com a conseqüència d'acceleracions innecessàries o de força al motor, i també seran penalitzats els que duguin un escapament que no sigui l'original i no constin el permís de circulació, i els que vagin amb escapaments lliures, incomplets, deteriorats o sense el model previst pel fabricant. A més de les actuacions in situ, aquestes infraccions també poden ser denunciades per la ciutadania, segons recorden, a través del correu policia@policia.ad. I en successos aquí era la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera ha abonat avui els 80.000 euros que li reclamava el jutge per evitar la presó preventiva. La dona ha quedat en llibertat, això sí, amb càrrecs i amb retirada de passaport i prohibició de sortida de territori espanyol. Recordem que divendres va ser citada a declarar al jutjat de Viella després que va ser detinguda dimecres, en com se l'investiga com a possible responsable de la mort de l'arquitecte Josep Joan Pera, que en el moment dels fets era la seva parella. Des de llavors està en llibertat, sense passaport i amb aquesta prohibició de sortir del país. La resta es va produir dimecres passat a Madrid, on resideix. Divendres els agents van portar-la fins als jutjats i, com dèiem, el jutge li va donar 3 dies per pagar una fiança de 80.000 euros, que, com dèiem, ha dipositat avui mateix. Durant la compareixença se li va notificar que se li imputa un presumpte delicte d'homicidi sense concretar tercerament en quin grau. En el moment dels fets, el dia de Sant Esteve de 2025, es va considerar que la mort de Josep Joan Pera, arquitecte força conegut de Barcelona, havia estat per un atac de cor, però la policia havia obert una investigació que finalment ha portat a aquesta detenció per determinar si la dona va estar directament vinculada amb el desenllaç fatal que es va produir a la segona residència que Joan Pera tenia a la urbanització Val de Ruda, on hi passava les festes de Nadal amb la seva companya. De moment, el cas està secret de sumari, però el cert és que els darrers dies n'han transcendit uns quants detalls a través de mitjans d'àmbit català i estatal i, per exemple, que ara fa pocs mesos la dona ja li havien retirat el passaport. És una empresària de 65 anys, membre d'una coneguda família de l'alta societat de Madrid i vinculada a un complex residencial de luxe a Casares, Andalusia. També s'ha sabut, a través de publicacions de mitjans de Madrid, que la policia va iniciar la investigació perquè detectava incoherències en el successos que hi havia hagut a la casa de Baqueira abans i després de la mort i també en l'entorn de la víctima. També indiquen que Josep Joan Pera, que en el moment de la mort tenia 72 anys, era un reconegut arquitecte, cofundador de l'estudi barceloní GCA Architects, i a més era un dels principals amics i soci d'Isaac Andic, fundador de la multinacional tèxtil catalana Mango, i que ja havia mort en estranyes circumstàncies just un any abans, el desembre de 2024. Per aquells fets, actualment s'investiga el seu fill Jonathan.
3: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
0: Seguim en Pirineu i encara amb notícies relacionades amb successos, perquè a França reforça encara més la vigilància contra les xarxes de contraband a la frontera del Pas de la Casa. Ara ha incorporat 18 gendarmes especialitzats en actuacions de muntanya i també 18 militars. Els agents provenen de la unitat mòbil de Chambéry, als Alps, i estan desplegats a la zona des del 9 de setembre. Treballen de manera coordinada amb la gendarmeria de l'Arieja per combatre les xarxes que s'han instal·lat en tota aquella zona i també el municipi de Porta, a l'Alta Cerdanya. La mesura s'afegeix a la brigada territorial mòbil que aquest estiu es va instal·lar a Enveig i la Tor de Querol en un context d'increment de la pressió francesa contra el tràfic il·lícit procedent d'Andorra, sobretot de tabac, i el nou contingent està format per aquest grup de muntanya. Segons ha informat el diari d'Andorra, l'operatiu va ser supervisat pel prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Renyó, durant una visita a l'oficina de Porta. El prefecte ha conegut ja el dispositiu desplegat conjuntament per duanes i gendarmeria que té per objectiu frenar les dimensions que han adquirit aquestes xarxes de contraband darrerament. I tancava aquest bloc explicant que els promotors de l'organització de luxe de la Carola a Ordino es mostren disposats a afrontar-ne la reconstrucció després del gran incendi que va afectar aquest espai aquest dimarts passat. Els danys calculen que han afectat entre el 40 i el 50% del conjunt i ara s'obre una etapa de peritatges i estudis tècnics per abordar la reconstrucció. Segons han explicat els promotors, aquesta primera valoració ha de servir per confirmar la voluntat de reconstruir les parts afectades i seguir endavant doncs, amb aquest projecte que ja s'havia començat a plantejar fa 20 anys i que finalment ara, aquest any, es començava a comercialitzar. La continuïtat queda resumida pels seus responsables una idea que consideren que 20 anys de feina no poden desaparèixer entre les flames i que volen tornar a tenir a punt l'edifici el més ràpid possible per novament posar-lo a la venda. Recordem que es tracta d'un complex de luxe amb pisos que tenen les dimensions d'entre 300 i 700 metres quadrats i que en alguns casos arriben a preus de venda de més de 6 milions d'euros.
3: Els esports d'aquí.
0: La Uni 28, l'Atlètic Club La Seu, ha viscut ja la seva estrena tercera nacional de futbol sala, ha estat aquesta nit passada, i a la primera jornada ha disputat justament el nou duel pirinenc de la categoria. Els urgellencs han perdut per 7-3 amb l'EFAF Construccions Modernes Andorra, la Massana. Tot i el resultat final, l'Atlètic va plantar cara i a la nit i va mantenir les opcions de guanyar fins a la segona part. L'EFAF es va avançar en tres ocasions, als minuts 4, 10 i 17 a la primera part, però els gols andorrans trobaven la resposta de Jordi Pintat, que va fer un hat-trick amb gols als minuts 6, 16 i 24. Després, el tercer gol de Pintat, el marcador encara era 4-3, però a partir d'allà l'EFAF es va mostrar més incisiu en atac i va acabar imposant-se amb tres dianes més als minuts 28, 30 i 36. Sí que ha debutat amb victòria l'Atlètic Club La Seu Cadí, el sènior femení. Dissabte es va imposar la pista al Binèfar Llitera per 4-6 amb pòquer de gols de Maider Ochoa. Entremig, Laia Romero i Ana Solano havien fet dos gols seguits als minuts 16 i 17 abans del descans, que situaven l'1-4. El descans hi va arribar amb 2-5 i a la segona part l'Atlètic va confirmar la victòria, tot i la reacció local. El sènior femení milita per segona temporada consecutiva a Primera Catalana Femenina. I a la segona jornada de futbol territorial, la Seu Futbol Club ha jugat el seu primer partit com a local de Primera Catalana. Ha perdut per 0-3 amb el Gimnàstic Manresa. Els dos primers gols dels manresans van arribar al descans, minuts 35 i 39, i el tercer gol a 10 minuts del final, que ja enterrava les opcions de remuntada. D'aquesta manera, de moment, els urgellencs no han pogut puntuar en la seva estrena a la nova categoria i es queden a la part baixa de la classificació. Ara són 15ens, juntament amb el Joanenc i l'Alpicat, els tres equips que de moment no han sumat cap punt. A Tercera Catalana també s'han quedat sense puntuar l'Organ que dissabte perdia Santa Coloma de Queralt per 3-0 i l'Oliana que a la mateixa hora queia Calaf per 2-0. Blanquiblaus i Arlequinats van mantenir el 0-0 durant bona part dels seus respectius partits, però en tots dos casos van acabar cedint a la recta final. L'Organyà és ara 8è, fruit de la victòria aconseguida la primera jornada, i l'Oliana és 13è amb un punt. Inici de temporada també en el bàsquet. El CDC de Caunida ha començat amb bon peu. Aquest any milita a Primera Territorial de la demarcació de Lleida i ja ha començat amb el duel pirinenc d'aquesta categoria. Ha guanyat 81-59 contra el Club Bàsquet Trem. El CDC ja va deixar ben encarrilat el partit a la primera meitat. Va anotar 20 punts a cada quart i va arribar als vestidors amb un 40-25 favorable. El Trem va escurçar distàncies a la represa, 57-67, però els locals no van veure per allà el triomf i, de fet, van fer una altra embranzida amb un parcial de 24-12 per acabar guanyant de 22. Aaron Casal va liderar la notació local amb 22 punts, justament, i Joan Roquer i Àngel Roquer van fer 13 punts cadascun. I el CDC Faus ha debutat a Segona Catalana Femenina, categoria que en aquest cas manté, amb derrota 65-46 a la pista de l'Ena Òptic Sant Pere, Terrassa. Les ballesanes ja van marcar distàncies al primer quart amb 18-8, van mantenir la tònica al descans, 36-15, i amb el partit gairebé sentenciat, la segona meitat va ser més igualada, però les orgellenques ja no van tenir opció de remuntar. Alexia Rodríguez, Noa Micó i Laila Olet Larbi van fer 12 punts cadascuna. Inici de temporada també la Lliga CB. El Morabanc Andorra ha començat amb una ajustada derrota a casa, 85-90, contra el Montbus Obradoiro. El conjunt pirinenc havia dominat el partit en molts moments, amb 27-14 al primer quart, 46-43 al descans i 70-65 a 10 minuts del final, i va arribar a agafar un altre avantatge de 10 punts, però va veure com als últims minuts els gallecs consumaven la remuntada i guanyaven. El màxim en tot el local, l'escorta Cassius Robertson, va fer 12 punts. L'urgellenc Luca Botiroli formava part de la convocatòria d'aquest partit, però de moment no ha debutat amb el primer equip perquè dissabte no va entrar a pista. Enguany Botiroli, que actualment té 17 anys i que es va iniciar en el bàsquet amb el Cedis, ja entra en dinàmica ACB amb només 17 anys, tot mantenint la fitxa del filial, tal com havia anunciat aquesta pretemporada el Morabanc. Pel que fa a aquesta estrena a l'ACB, pels equips catalans, el més destacat de la primera jornada ha estat la sorprenent victòria de l'Ilerna Lleida a la pista del vigent campió, el València, per 100-105. També han guanyat el Barça contra l'Ima Corunya per 119-101 i el FIAC Girona amb l'UCAM Múrcia 84-77. Han perdut el Quixanes Manresa, Bilbao, 107-92 i la Seixa Joventut amb el Rio Breguant per 110-104. Sobre aquests resultats hem de dir que l'ACB ha destacat avui que aquesta ha estat la jornada amb més anotació de la Lliga en gairebé 4 dècades i és que hi ha hagut una mitjana de quasi 95 punts per equip. El rècord vigent data de l'any 1987, quan en 3 jornades es va superar els 95 punts de mitjana i a la jornada 25 fins i tot es va assolir els 98,3 punts per equip. I també que cap de setmana s'han acabat els campionats d'Europa d'eslàlom i caiac cross, que han deixat una nova medalla per Manu Ochoa a la competició internacional. Ha aconseguit el millor resultat de l'equip espanyol a Ivrea, Itàlia, amb un bronze a la prova individual contra rellotge de caiac cross. Ochoa va marcar un temps de 43 segons 90 i només va ser superat per l'italià Giovanni De Gennaro, que va aconseguir l'or, i pel francès Mathurin Madore. David Llorente va ser 16 en aquesta fase. En dones, per l'equip andorrà, Mònica Doria feia l'11 millor temps, just per davant de la també palista del Cadí, Dominic Cabresesca, i Miren Lascano era vintena. La millor marca la feia la britànica Kimberly Putz. A les eliminatòries, ja més tard, Mònica Doria, Dominic Cabresesca, Laia Sorribes, Leire Goñi i Pau Echaniz van passar ronda amb segons llocs a les seves respectives baixades de vuitens de final. A quarts ja quedaven eliminades Doria, Bresesca i Sorribes, i sí que van arribar a semifinals Ochoa i Echaniz, que van quedar tercers a les seves baixades. En tot plegat, el millor resultat del quadre per l'equip espanyol va ser el de la basca Leire Goñi, que no partia entre les favorites, havia estat 24 en la contrarrellotge, però que es va plantar a la final i va acabar en quart lloc. La victòria va ser per la txeca Teresa Neblova, seguida de Mallory Franklin i Claudia Zolinska. També hi va haver triomf txec en homes amb Matías Novak, seguit dels francesos Mathurin Madore i Anis Triomf. Repassem també el que van ser els resultats de divendres, quan es va disputar en un mateix dia les proves d'eslàlom. Mònica Doria va estar una passa del podi, la canoista del Cadí Canoia va acabar quarta en caiac, en cau, amb un temps de 96-37 a només 47 centèsimes de les posicions de medalla. La nova campiona de cau és Claudia Zolinska, seguida de la italiana Lucia Pistoni i l'alemanya Emily Appel. Les basques Leire Goñi i Olet Sarrigui van quedar 17a i 29a i la ponciana Leia Sorribes 30a. En cau masculí, David Llorente va fer el 17è lloc, Pau Echaniz 23è, i va guanyar el txec Jakub Krejci, seguit dels italians Xavier Ferraz i Giovanni De Gennaro. I finalment, en canoa en seu, Mònica Doria també va arribar a la final amb el 7è millor temps de semifinals, però es va saltar una porta i va quedar 12a. La nova campiona és Mallory Franklin, seguida d'una palista dels Pirineus, la francesa Dorian de la Suisse, i del bronze per Teresa Neblova. En seu masculí, finalment, Miquel Travé va quedar-se poques centèsimes d'accedir a la final, va ser 15è, i el també urgellenc Marc Vicente va fer un 30è lloc. Sí que va arribar a la final el jove balista basc Àlex Segura, que va acabar setè. Victòria novament per la República Txeca amb Lucas Kratochvil i va quedar volem dir pel francès Joan Xenachó, seguit de Kratochvil i de l'italià Matteo Maiuto.

A l'agenda d'aquest començament de setmana hi tenim entre altres activitats la presentació de la guia breu per a l'acollida d'infants desplaçats. Això es fa aquest dimarts a 6:15 de la tarda a la Biblioteca Sant Agustí. Tercera edició del concurs de microrelats de la Germandat de Sant Sebastià. La data màxima per presentar treballs és fins al 8 de novembre. Curs de manipulador d'aliments al CETAP, al Centre Cultural Les Monges. Es fa aquesta setmana, els dies 30 de setembre i d'octubre. Presentació del llibre Casa Cintet del Comerç, de l'historiador urgellenc Daniel Fiter, parlant d'un dels comerços històrics d'Andorra. L'acte és aquest dimecres a les 7 del vespre a l'Espai Armengol. Sessió del cicle de recitals a cegues Foscòria, a la llibreria El Refugi, divendres a les 7 del vespre. Tas dels guanyadors amb medalla d'or de la Fira Formatges Artesans del Pirineu de l'any passat, a càrrec del sommelier Ramon Roset. Actes de Parlem de Formatge, previst a la fira, aquest dissabte a les 8 del vespre a l'Espai Armengol. Cursa de muntanya a la Fora en Calàs, una de les últimes ja del Cadí Circuit fet diumenge al matí al municipi de la Sisserc. Aquests i més temes al web radiosau.cat/agenda, on també hi teniu tota la promoció de la Festa de la Gent Gran.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: Actualitzem la situació del temps, que de fet presenta novetats de la mà de Néstor Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. Situació meteorològica que comença a canviar una miqueta. Deixem enrere l'estabilitat i la calor d'aquests darrers dies. Ja ahir ja vam notar que les temperatures van baixar i més que baixaran avui. Ahir la màxima de 28 graus. Avui al voltant dels 25 i demà a l'entorn dels 23 graus. És a dir, amb clara tendència a baixar en aquest inici de setmana i pràcticament coincidint amb les acaballes del mes de setembre. Tot això amb unes precipitacions que encara romandran una mica lluny de casa nostra. Avui se n'esperen, avui i sobretot demà, al litoral i al prelitoral. Aquesta tarda, aquí a casa nostra, en principi continuarem tenint el cel variable amb possibilitat que s'escapi alguna gotellada cap al Cadí, cap a Baumort, cap a la Torreta de l'Orri, cap a Salòria, cap a les muntanyes que s'envolten, però bàsicament aquestes precipitacions tendiran a ser febles avui. Com dèiem, amb unes màximes que baixen i amb uns núvols que ens acompanyaran durant tot el dia, sobretot més densos, més amenaçadors durant la tarda. Ara bé, el canvi una miqueta més consistent arriba demà. No plourà tota la comarca, tampoc seran ni generals ni generoses, perquè, com dèiem, les més importants quedaran situades a la façana costanera. Però demà tindrem un dia insegur, amb molts núvols i algunes precipitacions. No serem de les comarques més afavorides per les pluges, perquè se n'esperen, però no se n'esperen gaires. En tot cas, sí que s'esperen a les muntanyes que ens envolten i demà sí que pot caure, sobretot durant a partir del migdia, primera hora de la tarda, a qualsevol punt de la comarca. Bruixats que podrien ser puntualment de caràcter moderat. Això demà farà baixar la temperatura i no acabarà de fer nit de cara a dimecres i això podria provocar encara la presència d'unes nuvolades un pèl amenaçadores, sobretot durant les tardes i sobretot amb un clar descens de les temperatures que notarem sobretot durant les hores centrals del dia.
1: Una primera normalització de les temperatures que ja es comença a notar avui. A aquesta hora al migdia hi ha 23 graus a la Seu, 26 a Organyà i 25 a Oliana, 21 graus tenen a Linyà i també a Puigcerdà, a Alta Muntanya, 11 graus i mig al Pic de Soleria i 10 a la Tossa d'Alp. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Guilanyà, benvinguda Guillem Grell, 16. Just ara a l'1 i 40 minuts, moment de tancar l'informatiu a migdia de Ràdio Seu. Us ha parlat Ignasi Cervera. Les notícies, com sempre, estan ampliades al web radioseu.cat.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: a Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència, connectant territori, persones i futur, el 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ara, Cuciner és més a prop teu. Cuciner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cuciner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973-35-16-19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: El govern espanyol busca quadrar els interessos de Sumar, Podem i Junts per tirar endavant el decret d'habitatge. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Quadrar el cercle d'interessos. Amb Podem i Junts, però també amb Sumar i el PNB, tibant en direccions oposades. Aquest és el repte del PSOE i de Pedro Sánchez a 24 hores del Consell de Ministres de demà amb la voluntat d'aprovar-hi el decret d'habitatge, Joan Bota.
2: Amb una acampada per l'habitatge consolidant-se a Madrid i els partits d'esquerra s'han reclamant els contractes indefinits, Junts insisteix a legislar sobre els fons voltor, però deixant els petits propietaris fora de la prohibició de desnonar. El PSOE sent també la pressió del PNB i de Sumar al seu soci al govern.
0: Connectem amb Madrid i amb Barcelona. Paula Brujats i Jordi Corbalan.
3: Sí, perquè Sumar, però també tots els socis de l'esquerra pressionen Pedro Sánchez per aprovar demà un decret ambiciós de màxims i que reculli sobretot la pròrroga automàtica dels lloguers que caduquen els propers dos anys. Aquest és ara mateix el principal escull de la negociació, segons fons dels partits. Sumar i Esquerra Republicana reclamen al PSOE valentia.
4: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches.
5: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem.
6: Junts manté obertes les negociacions, demana Sumar i Podem que surtin de la trinxera i s'avinguin a negociar un mínim comú denominador perquè demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada protegeixi els petits propietaris.
7: Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: I enmig de tot això, aquest migdia, Pedro Sánchez ha evitat entrar al fons de la qüestió en un acte a Barcelona, on avui està de visita.
2: Aquesta tarda, el sindicat de llogateres crida precisament a protestar al Palau de Congressos en un acte on també hi haurà el president del govern espanyol. En aquest context, i amb l'acampada de la Puerta del Sol de Madrid de fons, el director general dels Mossos, Ferran López, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que, en cas d'acampada a la plaça Catalunya de Barcelona, s'actuaria molt diferent de com es va fer el 15M.
8: Jo hi era aquella acampada, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
0: A la crònica internacional, Europa vol establir un protocol d'emergència per reaccionar en bloc al que s'ha anomenat atacs híbrids de Rússia. Accions de sabotatge no reivindicades que els serveis d'intel·ligència pronostiquen que aniran a més. Brussel·les, Bruno Fortea.
9: I per això la Unió Europea demana als països que extremin la vigilància, però evita concretar si una majoria d'estats dona suport per ara als seus plans de crear un protocol de resposta col·lectiva. Brussel·les remarca que serà un manual complementari a l'OTAN, en cap cas substitutiu, i que només s'activaria quan hi hagi sabotatges contra infraestructures de menys gravetat que una agressió militar convencional.
0: I el Ministeri de Sanitat vol que els CAPs puguin donar directament el tractament per un avortament farmacològic sense que calgui una derivació a un centre de salut sexual i reproductiva.
2: Fins la setmana 9 d'embràs, l'avortament farmacològic es pot fer a casa, sentiu la ministra Mònica García.
10: Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud. Con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per a les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui es tanquen les votacions per la pilota d'or.
11: 100 periodistes de tot el món ja han decidit el seu vot. A priori, Lamine Yamal, Kane i Mbappé són els tres grans favorits de la categoria masculina i Alexia Putellas és entre les principals candidates de la millor jugadora. Eric García, que ahir va deixar la concentració espanyola, no té cap lesió greu, només molèsties al genoll i el bàsquet.

0: Sí, de moment ruixats dispersos aquesta tarda. Allà on caiguin del litoral i prelitoral poden tenir una certa intensitat o localment forts. Aquest matí a Tossa de Mar més de 30 litres, però això dispersos, és a dir, sol en un sector i al costat doncs aquest aiguat. Serà de matinada i demà, quan els ruixats i tempestes sempre al litoral prelitoral Catalunya central podrien tenir intensitat forta o molt forta, fins i tot torrencial. Això vol dir superar els 40 litres en 30 minuts. Això d'intensitat, pel que fa a acumulació, es podria arribar als 90 litres en tan sols 3 hores. Diversos avisos emesos pel Servei Meteorològic de Catalunya, alguns d'ells de color taronja. Per tant, sentit comú, molta precaució, perquè algunes de les pluges, com dèiem, poden ser importants.
1: I està atents a la previsió, com la que ens ha fet el Francesc Mauri. Gràcies, Francesc, bon dia.
0: Gràcies, bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. El govern espanyol continua negociant amb els seus socis a contrarrellotge per intentar aprovar demà mateix el nou decret llei d'habitatge. Una norma que inclourà la prohibició de desnonaments a persones vulnerables i també mesures per congelar el preu del lloguer. El PSOE, pressionat pels socis i també pel carrer, ha de fer equilibris per poder mantenir el suport dels partits que són a la seva esquerra, però també, alhora, que no es despengin ni Junts per Catalunya ni tampoc el PNB. Comencem per la pressió dels seus socis d'esquerres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia.
1: Uns socis que acaben de comparèixer tots junts a les portes de l'hospital on encara hi ha la Mari Carmen, la veïna de Madrid desnonada dimecres passat. Què han dit aquests socis a l'esquerra del PSOE?
3: Sí, des d'aquí, Sumar i la resta de partits d'esquerres han enviat un ultimàtum a Pedro Sánchez o s'aprova un decret de màxims o no l'avalaran, i fins i tot Sumar, el soci del govern espanyol, amenaça en plantar-se demà i no anar al Consell de Ministres. Sumar posa com a condició la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer que caduquen els propers 2 anys. Volen que es congelin per evitar així pujades abusives de preu, i aquí és on ara mateix hi ha, segons fons de la negociació, el principal punt de friccions. La ministra de Sumar, Mònica García, i també el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, han reclamat valentia al Partit Socialista.
4: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parches, como se ha llevado poniendo durante tanto tiempo.
5: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
3: L'altre escull de la negociació és sobre l'abast de la prohibició de desnonar. Les esquerres reclamen que es prohibeixi a tots els propietaris, petits i grans, fer fora els seus inquilins si són vulnerables, i també volen que es desencalli finalment la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions. Sentim Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana.
6: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem. Si el decret es construeix des de la negociació amb les forces que l'han estat aturant fins ara, després haurem de veure exactament quines són les mesures que fan.
3: La crisi de l'habitatge ha provocat avui aquesta foto inèdita a les portes de l'hospital on hi ha ingressada la Mari Carmen. Tots els partits de l'esquerra units per un mateix objectiu. S'hi ha sumat també Podem. Irene Montero avisa Pedro Sánchez que no acceptaran un decret descafeinat per acontentar Junts i el PNB.
7: Las cosas no están para mínimos, para poner un parche. El gobierno está negociando primero con Junts y con el PNV para generar el relato de que no dan los números, y a lo mejor esta vez el trágala lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores.
3: Ara mateix les negociacions continuen entre els socis de l'investidura i el Ministeri d'Habitatge. Ahir les negociacions es van allargar fins la matinada. El Partit Socialista no dona gaires més detalls de les mesures, però ja avança que hi ha acord per prohibir els fons voltors, la compra especulativa, també per aprovar rebaixes fiscals per a propietaris i llogaters i per donar ajudes per comprar un primer pis.
1: Doncs mentrestant, Junts per Catalunya, que també és necessari per tirar endavant aquestes mesures, demana a Sumar i a Podem que surtin de la trinxera i que s'avinguin a negociar un mínim comú denominador per tal que demà el Consell de Ministres pugui aprovar el reial decret que impedeixi els desnonaments de fons voltor i a la vegada que protegeixi els petits propietaris. Barcelona, Jordi Corbalan.
8: Junts no es mou de les seves propostes: bateria d'incentius fiscals per a llogaters i propietaris, suspendre els desnonaments de pisos de propietat de fons voltor i protegir els petits propietaris. No entren a valorar propostes com la renovació automàtica dels lloguers o les expropiacions d'habitatges. El portaveu del partit, Josep Rius, fa aquesta crida a la

0: Resta de formacions.
1: Per fer possible aquest acord, cal que tothom surti de la seva trinxera i s'arribi a un mínim comú denominador. Tots estem d'acord que no hi han d'haver més casos com el de la Mari Carmen.
0: En qualsevol cas, els de Puigdemont asseguren que les converses amb la part socialista del govern espanyol continuen obertes i que, arribat el cas, miraran la lletra petita del Reial Decret que aprovi el Consell de Ministres per decidir si el convaliden quan arribi al Congrés.
2: Bé, doncs aquestes negociacions a contrarrellotge han enganxat Pedro Sánchez a Barcelona i en el primer dels actes públics, fa només una hora, ha esquivat el tema i no ha volgut anar més enllà d'això.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
2: El president espanyol ha mantingut l'agenda oficial a Barcelona. S'hi estarà fins ben entrada la nit d'avui. I, entre altres coses, aquesta tarda visitarà una promoció d'habitatge protegit. Albert Prat, bon dia.
4: Bon dia, sí, una visita al barri de Poblenou de Barcelona que Sánchez havia de fer amb la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, però que ella sí que ha acabat suspenent per quedar-se a Madrid. El president espanyol ha parlat per primer cop aquí en un acte al Disseny Hub a la plaça de les Glòries, però ha anat amb peus de plom per no complicar encara més les negociacions. Durant 10 minuts no ha fet cap referència concreta al cas de la Mari Carmen i molt menys ha apuntat les reformes que ha plantejat la Moncloa. Sánchez s'ha limitat a dir que l'accés a l'habitatge és una prioritat i ha disparat contra el bloc de la dreta.
3: Cada derecho que hoy nos parece evidente, tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
4: A aquesta hora el president espanyol dina amb Salvador Illa i amb un grup d'organitzacions i lobbies empresarials de Catalunya i al vespre assistirà al lliurament dels Premis de la Vanguardia al Palau de Congressos, on allà sí tornarà a parlar públicament.
2: Bé, doncs aprofitant aquesta visita de Pedro Sánchez de Barcelona, el sindicat de llogateres ha convocat una concentració aquesta tarda a les 7 davant del Palau de Congressos de Catalunya. Aquest matí, de fet, hi ha hagut les primeres protestes pel dret a l'habitatge, amb talls al carrer Còrsega, a Sants i a la Meridiana, que això sí, han durat poca estona, Sara Riera.
5: Després d'anys d'inacció, denuncia el sindicat, ara és l'hora de remengar-se i portar mesures contundents a la taula del Consell de Ministres. Carme Arcarazo, portaveu del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
6: La mesura que proposem és una mesura estructural, que el que digui és que no es pot desnonar a cap persona vulnerable sense una alternativa digna i adequada. Que, per exemple, no s'ha de poder desnonar algú per enviar a tota una família sencera en una pensió. L'Ajuntament de Barcelona, per exemple, es gasta milions d'euros cada any en pensions lamentables on allotjar famílies senceres que viuen en molt pocs metres quadrats.
5: Això és bàsic, però el sindicat també reclama que el decret llei empari la renovació automàtica dels contractes de lloguer perquè no et facin fora quan caduquin i la congelació del preu del lloguer. Sense tot això, consideraran un decret buit, han dit, i continuaran endavant amb més mobilitzacions. Ara per ara, però, no es plantegen una acampada com la que s'està fent a Madrid. En l'horitzó, el que tenen és la convocatòria d'una vaga general per un habitatge digne a tot Catalunya, probablement per abans de les eleccions municipals.
2: Aquestes són les protestes que es contemplen aquí a Catalunya. Mentrestant, com dèiem, a Madrid, centenars de persones continuen acampades a la Puerta del Sol des del dissabte a la nit. Asseguren que no marxaran si no s'aproven mesures profundes que acabin amb l'especulació immobiliària. Avui, primer dia laborable de l'acampada, molts compaginen anar a treballar i continuar amb la protesta. L'alcalde de Madrid reclama a la Moncloa que desallotgi la plaça. Madrid, Tània Tàpia.
7: Bon dia. Mateix escenari, la Puerta del Sol i mateix objectiu, acabar amb la precarietat en l'habitatge. 15 anys més tard, la Puerta del Sol s'ha tornat a omplir en una protesta que recorda el 15M. Més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Ningú es mou, tot i que comença a ploure tímidament al centre de la capital espanyola. Centenars de joves, i no tan joves, reclamen mesures reals per acabar amb l'especulació. A tots els mou un problema comú.
8: He aconseguit encontrar una habitació con ventana per menys de 500 euros i me llamaron loco, pero lo conseguí.
9: Yo vivo de alquiler en un piso que han reformado para ser 3 pisos.
10: Esperamos que haya algún tipo de cambio, porque es que los jóvenes no podemos seguir así.
7: Des del Sindicat de Llogateres de Madrid, impulsors de la protesta se sumen a la pressió dels partits a l'esquerra del PSOE i avisen que no els serveix qualsevol decret per aixecar la protesta. Alicia del Río.
11: No vamos a consentir que se nos den migajas y medidas vacías. Hemos dicho muy claro que lo que tiene que salir el martes del Consejo de Ministros es el Real Decreto Mayor. Mari Carmen íntegramente. Esto quiere decir que la medida que no se puede quitar son los contratos indefinidos.
7: Una acampada que es desenvolupa sense incidents i que ocupa el centre de la Puerta del Sol davant de la seu del govern madrileny d'Isabel Díaz Ayuso, que parlava així d'una de les reivindicacions, com són, ara sentíem, els lloguers indefinits.
12: Yo lo pido solamente para que me avisen a partir de qué edad dejo de pagar a mis caseros para ya quedarme en ella, y a lo mejor en la próxima manifestación de inquilinas me sumo y pido pues ya quedarme y subrogarme el derecho que no tengo a cambiarle las reglas del juego a las personas que me han abierto su casa.
7: L'alcalde de la ciutat, el popular José Luis Martínez Almeida, reclama el desallotjament i acusa la Moncloa de màniga ampla, però des de la delegació del govern espanyol no es plantegen fer fora ningú perquè defensen és una reivindicació pacífica.
2: I de tornada a Catalunya, els Mossos d'Esquadra estan pendents de si s'estenen o no aquestes mobilitzacions i acampades que estem explicant de Madrid. En aquest sentit, el director general dels Mossos d'Esquadra, Ferran López, assegura que el cos no repetirà els errors que es van cometre a l'acampada del 15M a la plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament per la força. Ho ha explicat en una entrevista avui al Matí de Catalunya Ràdio, Toni Fortesa.
13: López ha recordat que el cos no decideix el grau de tolerància de l'ocupació de l'espai públic ni quan s'ha de desallotjar.
14: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
13: Pel que fa a l'onada de 4 segrestos exprés d'aquest mes de setembre, considera que ara per ara aquesta violència es manté dins els grups criminals.
14: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
13: L'última detenció il·legal es va produir ahir a la nit a Calella, al Maresme. Segons el testimoni que va alertar la policia, diverses persones haurien tret la víctima de dins el cotxe i se l'haurien endut contra la seva voluntat en un altre vehicle. Tot això va passar a la zona dels apartaments Codina, al sud de la ciutat.
2: Recuperem el tema de l'habitatge. Hem explicat totes les protestes demanant que hi hagi mesures concretes per ajudar a controlar la crisi de l'habitatge. Bé, doncs demà en tindrem una de concreta al Parlament de Catalunya, perquè Esquerra Republicana portarà el debat de política general que arrenca demà al Parlament una proposta per tal de reduir del 10 al 5% l'impost de transmissió patrimonials per la compra del primer habitatge per viure-hi. En paral·lel, Esquerra defensa augmentar la fiscalitat als qui acumulen diversos immobles. El portaveu d'Esquerra Republicana, Isaac Albert, ha defensat la proposta.
15: És una proposta que ajuda i que té una afectació clara en l'accés de la compra del primer habitatge. Llavors, és una mesura que ajuda a millorar l'accés i ajuda a regular l'acumulació, la qual cosa és evident que és una eina que ajuda a evitar la compra especulativa.
2: Deixem la crisi de l'habitatge i tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia. Ara passen 2 minuts d'un 2:45. Anem a la informació internacional perquè la Unió Europea vol una resposta coordinada dels 27 davant de futurs sabotatges russos en l'anomenada guerra híbrida. Avui s'ha començat a debatre un protocol amb els ministres de defensa dels 27 i, tot i que alguns socis encara no s'hi han pronunciat, la diplomàcia europea remarca que no es vol substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
16: Hola, bon dia. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, avisa que els atacs híbrids de Rússia es troben en una zona gris. Són sabotatges contra infraestructures vitals, plantes d'energia, xarxes de transport o de telecomunicacions, però lamenta que no hi hagi cap protocol per fer-hi front de forma conjunta, ni dins de l'OTAN ni dins de la Unió Europea.
17: We need some kind of mechanism.
18: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
17: This has to work hand in hand.
16: Kallas evita aclarir si la majoria dels països comunitaris per ara veuen amb bons o mals ulls aquesta iniciativa. De moment, hi ha governs que encara no hi han dit res. Avui, els ministres europeus de defensa han començat a debatre-ho sense massa concrecions. La idea de Brussel·les és que aquest protocol d'emergència agilitzi la coordinació entre els països per reaccionar en bloc en cas que hi hagi un atac híbrid, però sense la necessitat d'activar de forma immediata accions militars.
2: Més coses. El líder suprem iranià, Mojtaba Khamenei, afirma que ja han allunyat els Estats Units del Golf Pèrsic i que aviat els allunyaran de tot el Mar d'Aràbia, la porta d'entrada tant al Golf com al Mar Roig. El missatge torna a ser per escrit, tenint en compte que no se l'ha vist ni sentit des de l'assassinat del seu pare, Ali Khamenei, avui fa tot just 7 mesos. El desafiament arriba enmig del bloqueig de qualsevol intent de negociació entre totes dues parts. A les últimes 48 hores, Donald Trump ha passat de rebutjar una última proposta iraniana per engegar converses a dir avui que podrien començar de forma imminent. Davant la incertesa, avui el preu del barril Brent ha arribat als $108. I encara una cosa més sobre la informació internacional, perquè els 5 detinguts ahir a prop d'una base aèria que els Estats Units tenen a l'oest d'Anglaterra són britànics d'entre 23 i 25 anys. S'ha sabut aquest migdia arran de l'interrogatori al qual els ha sotmès la policia britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Londres, Quim Olivares, bon dia.
19: Hola, bon dia. Els 5 homes detinguts ahir a prop d'aquesta base aèria anglesa que els Estats Units han fet servir per bombardejar l'Iran són de Londres i tenen nacionalitat britànica. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius en 3 furgonetes fins a aquesta base. La policia antiterrorista, però, no ha explicat què van trobar a l'interior dels vehicles, ni tampoc la motivació ni les intencions que tenien els detinguts. Sí que asseguren que la seva detenció els ha obert diverses línies d'investigació i que hi han desplegat efectius de l'exèrcit per ajudar-los en les investigacions. Molts avions nord-americans van sortir d'aquesta base anglesa per atacar la República Islàmica de l'Iran aquesta primavera. Arran d'això, la Guàrdia Revolucionària iraniana va dir que la base seria un objectiu legítim. Malgrat que la investigació es manté en secret, algunes fonts apunten que la pista de l'Iran és la prioritària. Wes Streeting, ministre de Defensa, ha estat així de prudent a l'emissora BBC4.
20: El règim iranià és un règim que perjudicaria els nostres interessos i els dels nostres aliats si en tingués l'oportunitat. Estic orgullós de la feina de detecció i dissuasió que fem durant tot l'any, any rere any, per impedir que l'Iran dugui a terme accions perjudicials.
19: 85 famílies del poble proper de la base continuen desallotjades per seguretat.
2: Passen 21 minuts de les dues. Fem una pausa i de seguida més coses aquí al Catalunya Migdia.
21: Catalunya Migdia.
22: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
23: Grans batutes. Grans emocions.
24: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
23: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
24: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
23: Entrades a auditori.cat.
25: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
26: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Així és que vostès m'han vingut a veure.
28: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
29: A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. No t'encallis amb les mates, amb la història, amb la química. No t'encallis amb les llengües, amb l'economia, amb la literatura. Sigui quin sigui el dubte, repte o problema, tens vídeos que t'ho expliquen de manera fàcil, ràpida i en català, i supervisats per mestres i professors.
30: Ciutadans de Catalunya.
31: No us ho creureu.
32: És més fàcil del que et penses.
33: Sorpresa.
34: Així que som-hi, a practicar.
30: T'acompanyeu?
29: Pregunta, inspira, aprèn. A l'ESO i al batxillerat, no t'encallis. Amb 3CAT Campus. Disponible a la plataforma 3CAT, a YouTube i a les xarxes socials.
35: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. El Ministeri de Sanitat vol modificar el Reial Decret de l'avortament per tal que les dones puguin avortar farmacològicament als centres d'atenció primària, Mònica Mas.
0: Sí, actualment a Catalunya, quan una dona embarassada de fins un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu ASSIR de referència, és a dir, al Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. Ara la ministra de Sanitat, Mònica García, vol fer-ho més accessible.
1: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
0: I ha afegit que també es faran canvis legals per permetre l'ús a l'atenció primària d'un dels fàrmacs més utilitzats per avortar.
1: También iniciaremos los trámites para modificar la ficha técnica de la mifepristona, uno de los medicamentos utilizados en el ámbito farmacológico, y permitir su uso fuera del ámbito exclusivamente hospitalario. Y también actualizaremos la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud para incluir expresamente esta prestación en la atención primaria. Y lo haremos trabajando con las comunidades autónomas.
0: L'avortament farmacològic es fa a casa amb dos medicaments que proporciona l'ASSIR. Si és entre les 10 i les 14 setmanes de gestació, s'ha de fer en un centre hospitalari.
2: I una notícia que us hem explicat des de primera hora d'avui aquí a Catalunya Ràdio. Les valoracions de grau de dependència s'han començat a fer des d'aquest mateix estiu per via telemàtica per tal d'agilitzar els tràmits. Aquesta nova manera d'avaluar, prevista en el Pla Cura, s'utilitza pels casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per un cuidador no professional.
0: Un tràmit a càrrec de més d'un centenar de nous professionals que asseguren es fa amb el mateix rigor que la valoració presencial i que està tenint molt bons resultats. Sílvia Subirana és directora general d'Autonomia Personal i Discapacitat en declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Una persona que entra al sistema de sol·licita la dependència el juny juliol ja està valorada. Avui ja està valorada i té el PIA fet si vol una prestació econòmica. Estem treballant en uns terminis inferiors al mes. Jo el que m'agrada explicar és hem de separar el temps que tinguem a netejar la bossa perquè aquella mitja és d'algú que porta esperant un any i per tant sempre sortirà una mitja dolenta, però si jo agafo un expedient i dic quan tributo la mitja d'acord amb aquest nou model que estic fent ara, estem molt per sota dels 60 dies.
0: Properament està previst que la Conselleria de Drets Socials actualitzi les dades de llistes d'espera i el temps que es triga a obtenir la valoració i aconseguir la prestació o el servei.
2: Més coses. Aquesta setmana els funcionaris sumaran 14 hores més d'assumptes propis a compte dels dos festius que aquest any cauen en dissabte, el passat 15 d'agost i Sant Esteve. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Generalitat publicarà dijous la instrucció que regula compensar aquests dies festius que cauen en dissabte, Núria Har.
4: Sí, la previsió és que la instrucció surti l'1 d'octubre i que s'apliqui de forma retroactiva ja des de principis d'any per incloure aquest 15 d'agost i Sant Esteve, que també caurà en dissabte. A partir de l'any que ve, els treballadors públics de la Generalitat ja podran recuperar els festius que caiguin en dissabte sense dependre de cap ordre. Els veuran reflectits a la seva bossa d'hores. Els sindicats majoritaris, UGT i Comissions ho celebren.
5: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
6: És una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general i no cada any.
4: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important és la reducció de la jornada a 35 hores setmanals. Els càlculs de l'administració i dels sindicats difereixen en unes 30 hores anuals.
2: Dos minuts i seran 2:45 de la tarda. L'avió esgarrapa terreny al tren en els desplaçaments entre Barcelona i Madrid. Entre el gener i el juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas. És un 6% més dels que hi va haver en el mateix període de l'any anterior. Són dades d'AENA. Mentrestant, el corredor ferroviari entre Barcelona i Madrid ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el mes de juny respecte als mateixos mesos de l'any passat, segons la Comissió de la Competència. Com és que hi ha hagut aquest canvi de tendència, Joan Garcia?
7: Per temps i preu. El tren ara triga més i és més car. Com a mínim necessita mitja hora més des de les limitacions de velocitat pels accidents d'Adamut i Gelida i la retirada de l'oferta de baix cost de l'Ablo va encarir el preu del bitllet. Per tot plegat, el catedràtic en gestió del transport aeri de la UOC, Pere Suau Sánchez, fa aquesta anàlisi.
8: El producte d'alta velocitat és d'una menor qualitat actualment. Hi ha hagut increments del temps de viatge, també reducció d'operadors i menys freqüències en determinats períodes del dia, i això, òbviament, dona espai a que una aerolínia companyia com Vueling doncs, pugui tornar a operar en el mercat i donar resposta a aquesta demanda no satisfeta. No?
7: Serà a partir del 5 d'octubre quan Vueling tornarà a volar entre les dues capitals perquè hi veu una necessitat de connectivitat. Sandra Ors, directora d'Afers Corporatius i Sostenibilitat de l'Aerolínia.
9: Molta gent pensa només en el Barcelona-Madrid per anar i tornar en el dia, que és el que més s'utilitza, però molta gent l'utilitza també per anar i connectar amb vols de llarg radi. També crec que l'agilitat i la velocitat que et dona l'avió versus el tren és algo que es valora molt per molts, per certs tipus de clients.
7: Tot i amb això, la quota de mercat continua sent clarament favorable al tren i supera el 80% respecte a l'avió. L'AVE de Renfe té una posició dominant amb un 60% de l'oferta ferroviària, Irio en té una quarta part i Ouigo un 15%.
2: D'aquí a 10 segons seran 2:15, avui a Lleida.
10: No volem més traques! No volem més traques!
2: Són consignes en contra de grans extensions de plaques solars que s'han sentit avui al Carràs, al Segrià, on hi ha la macrocentral solar més gran del país amb més de 500 hectàrees. És l'escenari que han triat els pagesos, els ecologistes i entitats socials per advertir que arribaran fins on calgui per aturar el pla del govern per implantar energies renovables a Catalunya, l'anomenat Plater. Diuen que ho faran amb mobilitzacions o els jutjats. Lleida, Estela Bussoms asseguren que el pla destrueix terrenys agrícoles i que afavoreix l'especulació de grans corporacions.
11: Hola, Òscar. Sí, els arguments no són nous, però avui han pogut fer una demostració de força perquè la foto ha reunit totes les organitzacions agràries, ecologistes i entitats sota el paraigua de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa. Col·lectius que tenen discrepàncies en altres qüestions en aquesta lluita van a l'una. Volen que el pla es retiri i es refaci des de zero en consens amb el territori. I si no, la portaveu de la xarxa, Pilar Corberó, i Eduard Escolat, de Revolta Pagesa, adverteixen que no es quedaran quiets.
12: Per diversos mitjans judicials, mobilitzacions, el que faci falta fins que el Plater quedi anul·lat i es comenci a fer una transició ben feta.
13: I això volem llançar una advertència de que fins ara potser es coneixia la Revolta Pagesa, però si no se'ns escolta a nivell territorial, potser hi haurà una revolta territorial.
11: Reclamen alternatives perquè plaques solars, molins i torres elèctriques no ocupin terrenys naturals i agraris, sinó teulades, marges de carreteres i vies del tren, canals de rec o espais ja degradats.
2: Per cert, que estàvem a Lleida, el Pla de Lleida agafa el relleu de les comarques de Girona i passa a liderar el creixement de l'economia catalana segons l'últim anuari comarcal del BBVA, Laia Ortega.
14: Doncs sí, les comarques de Lleida van ser les que van generar l'any passat més valor afegit gràcies a que l'agricultura i la ramaderia hi van créixer un 13,6%. Al darrere es va situar per aquest ordre l'eix metropolità de Barcelona, les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Camp de Tarragona i, finalment, les comarques de muntanya, segons aquest anuari. Per sectors, els serveis continuen liderant l'activitat a Catalunya, representen 3/4 parts de l'activitat econòmica del país, però els responsables de l'estudi apunten a un canvi de model en què guanya pes els serveis vinculats més directament a l'activitat productiva per sobre dels serveis destinats a les persones com els turístics. Josep Oliver és catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB.
15: Els serveis de telecomunicacions, de transports, diguem-ne, de les empreses, de serveis professionals, de finances i assegurances, d'activitats d'investigació i recerca, que està creixent més des de fa uns anys que el conjunt de l'economia. I això crec que ho hem de saludar particularment en un moment en què tenim una certa angúnia de, bueno, que no acabem de guanyar productivitat, no acabem de millorar el nivell de vida enmig de la població.
14: La construcció també va créixer l'any passat més que el 2024. En canvi, el creixement de la indústria es va moderar i va quedar per sota de la millora general del conjunt de l'economia catalana.
2: Passen 3 minuts de 2:15 de la tarda. Una pausa i de seguida la cultura.
16: Catalunya migdia.
17: Un grup d'amics gaudint de les platges netes. El Roger tornant de la feina amb bici pel carril bici. Aigua que surt de l'aixeta. Autobusos i metros que van i venen. Habitatges públics construint-se. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
18: Benvinguts al nou Club del Gourmet, a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. Amb una barra de gourmet com a protagonista, amb plats freds i calents, peix, marís, carn, una terrassa de 600 metres quadrats amb unes vistes excepcionals i, a més, gaudeix dels millors espais especialitzats dedicats a xarcuteria, premium i celler.
19: Nou Club del Gourmet a la 5ª planta del Corte Inglés de la Diagonal. La teva nova destinació gastronòmica a Barcelona.
20: podríem tenir son.
21: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
22: Mare, literalment.
20: Tinc poques ganes de treballar.
22: És que tinc molta feina.
21: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
20: Dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalías.
23: Som pura cafeïna.
24: Catalunya migdia.
2: Passant 4 minuts a 2 quarts, comencem la cultura parlant d'una pel·lícula que ha marcat l'agenda informativa els últims dies.
25: El corazón maricón es un océano lleno de secretos.
2: I que podríem dir que en els primers dies ha confirmat les expectatives, perquè La bola negra dels Javis ha tingut més de 610.000 espectadors en el seu primer cap de setmana als cinemes. Una recaptació de gairebé 4,7 milions d'euros. Només en 3 dies, la pel·lícula ja s'ha convertit en la quarta que ha aconseguit més taquilles aquest any, Òscar Callau.
26: Segons dades de les empreses d'audiència Box Office i Rentrack, la cinta va recaptar divendres 1,3 milions d'euros i va reunir 175.000 espectadors. Dissabte i diumenge aquestes dades van créixer amb 1,64 milions d'euros a taquilla dissabte i 1,72 milions diumenge, amb aquest total de 4,7 milions. Si ho comparem amb altres grans estrenes, La bola negra va superar el primer dia de projeccions L'Odissea de Christopher Nolan. L'estrena de la pel·lícula ha estat la segona millor d'aquest any d'una producció espanyola, després de Torrente Presidente, i la novena millor de la història.
2: I del cinema a la televisió? I believe there are monsters born in this world to human parents. Actrius tan destacades com Catherine Zeta-Jones, Victoria Luengo o Florence Pugh protagonitzen algunes de les sèries i pel·lícules que s'estrenen aquesta setmana a les plataformes de streaming.
26: Netflix estrena dijous la sèrie A l'Este de l'Eden, el gran drama familiar de John Steinbeck, ambientat a la Califòrnia rural de fa més d'un segle. Una obra magna que el director Elia Kazan va portar al cinema als anys 50 amb James Dean de protagonista. Aquesta versió posa l'èmfasi en el personatge anti heroic de la Kathy, la mare que va abandonar els bessons de la família Tusk, interpretada per Florence Pugh. I Filmin emet a partir de divendres Lady, un fals documental en to de comèdia sobre una esbojarrada aristòcrata britànica a qui dona vida Sian Clifford. To ever get that feeling when things go bad. I ara dues de sicaris, drogues, trets i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena divendres amb Catherine Zeta-Jones en el paper d'una traficant de cocaïna que viu a tot gas fins que uns assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. I Victoria Luengo torna a protagonitzar la segona temporada de Reina Roja, Loba Negra, a partir de divendres a Prime Video. Antonia Scott ha de resoldre ara un crim de la màfia russa mentre és perseguida per l'assassina sou Loba Negra. El repartiment i actors catalans, per cert, com Vicent Andongo o Àlex Brendemull.
2: Hem començat amb cinema, hem seguit amb televisió, ara teatre. Aquest dissabte arrenca la 35a edició del Temporada Alta, que situarà un cop més la dramatúrgia catalana al centre de la seva programació. Un dels autors més fidels al certamen és Llàtzer García, que l'11 d'octubre estrenarà al Teatre de Salt Grans Bardisses, el seu últim text, Montse Mas.
27: Amb Grans Bardisses, Premi Quim Masó de l'any passat, García explora l'impacte d'una tragèdia en la vida de tres germanes i torna a abordar la mort i el dol, dos temes recurrents en la seva trajectòria.
28: Passa la mort durant l'obra, els personatges es mort, però és com una obra que parla molt de la vida i del tirar endavant i diferents formes de fer-ho. Jo crec que l'obra va molt cap a... No diria acceptació, perquè crec que és una obra que està molt enfadada tota ella i no és una obra que digui hem d'acceptar la mort, no? Que collons, la mort és una merda. Vull dir que no hi podem fer res, però potser també està bé lluitar contra ella fins on puguem.
27: Pel director del festival, Narcís Puig, obres com aquesta fan que el Temporada Alta continuï confiant en la creació catalana per al gruix de la seva programació. Aquest any són 66 propostes en total d'autors com Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Lluïsa Cuniller o Victòria Spunsberg.
29: És veritat que a vegades parlem molt del teatre internacional que es fa a Temporada Alta, de les coses que són més diferents i són de festival, però el que és el corpus gran del festival és la creació que es fa aquí.
27: El torneig de dramatúrgia tornarà a la Planeta de Girona amb 8 autors nous a partir de dilluns i el cicle Llibràlex portarà peces breus de Marta Aran, Marta Butxaca, Pere Riera i Joan Iago a 5 biblioteques gironines cada dimarts a partir del 3 de novembre.
2: I ara anem al sud del país.

0: 12 comarques de les Terres de l'Ebre, però també de Terol i de Castelló, uneixen forces i creen el projecte Reviscolar. Parlem d'una iniciativa que vol unir forces per potenciar la cultura als tres territoris. Per fer-ho, primer comencen amb la creació d'un directori cultural conjunt. Tortosa, Jordi Barranca.
1: La iniciativa sorgeix de 6 grups d'acció local i vol unir la cultura compartida dels tres territoris amb iniciatives com la del directori cultural conjunt, inspirat en el col·lectiu Cultura, que fa 5 anys que funciona a les Terres de l'Ebre. Xenia Gaia n'és la responsable.
2: Es vol dotar en els artistes, això és a Guhama, al Baix Aragó, doncs es vol donar suport als artistes d'aquell territori i se'ls s'obre una convocatòria on se'ls donarà diners per a desenvolupar projectes artístics. El condicionant que tindrà és que han de presentar un projecte en col·laboració en un artista o agent dels altres territoris.
1: En el rerefons hi ha també la idea que els pobles no només són emissors de cultura. José Antonio Cruz, gerent del grup d'acció local de l'Alt Maestrat i els Ports.
3: Serà ficar en valor la cultura, o sigui, la cultura com a motor de dinamització rural. Després, per un altre costat, tenim que podran conèixer i establir sinergis, agents culturals i demés, inclús agermanant festivals, que moltes voltes són comuns. En la unió està la força.
1: Aquest és un projecte pioner a tot l'estat espanyol.
0: I abans dels esports, Blaumut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona. Encara la seva gira El millor que hem fet, amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa als escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blaumut tocaran a Escaldes-Engordany, a Andorra.
4: Catalunya migdia.
0: Des d'ara i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Tranquil·litat absoluta amb Eric García.
5: Que ahir va tornar de la selecció espanyola cap a Barcelona. Ara ens ho explicarà el Roger Bosà, però el central del Barça no té cap lesió greu.

0: Comencem la segona setmana de l'aturada de seleccions i, de moment, només un jugador del Barça ha hagut de tornar a Barcelona. Estem parlant d'Eric García, que va deixar la selecció espanyola aquest cap de setmana per unes molèsties físiques. Aquest matí ha passat per la ciutat esportiva, però, vaja, el que dèiem, Roger Arbosà, tranquil·litat perquè el jugador està bé.
1: Sí, molta tranquil·litat, això ens diuen també des del Barça, ja és a Barcelona Eric des d'ahir, després que ahir va quedar desconvocat, per precaució, insistim, només són molèsties en aquest genoll esquerre, però per evitar riscos, Eric no passarà més proves, sí que, com deies, avui ha anat a la ciutat esportiva, ha saludat, els metges se l'han mirat, li han fet un cop d'ull, han parlat amb ell, i entre això i les proves que li van fer ahir a la Federació Espanyola, a la selecció espanyola, doncs tenen tots molt clar, el jugador i també el Barça, que no és res seriós i que només són petites molèsties.
0: La resta de blaugranes i de jugadors catalans segueixen amb la selecció espanyola, que aquesta tarda ja viatjarà cap a Sevilla per jugar un partit demà.
1: Sí, avui a les 6 cap a Sevilla, després sentirem més tard a les 8 el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, des del Pizjuán. Demà el partit és el Pizjuán contra Croàcia, ara amb 6 del Barça, la selecció espanyola, sense Eric, que demà han de jugar aquest segon partit dels 4 partits que Espanya jugarà en aquesta aturada. Demà, com dèiem, contra Croàcia, amb Cubarsí, Pedri, Olmo, Rodri, Fermín i Lamine Yamal. Veurem demà com De La Fuente gestiona els minuts de tots ells. Això és important, tenint en compte que són 4 partits en total i que dissabte passat, doncs, per exemple, van jugar els 90 minuts Cubarsí, Rodri i Lamine, i Olmo pràcticament. També estarem pendents de Roberto, el davanter de l'Espanyol, que podria debutar aquests dies. Dissabte va quedar descartat, però pot tenir la seva oportunitat o demà, o si no, en els dos últims partits que falten. Per tant, important el que digui De La Fuente avui i veure com gestiona aquests minuts a partir de demà.
0: I de la resta d'internacionals blaugranes, destaquem alguns noms propis. D'entrada, hi ha un jugador que també torna, Ramon Salmurri, però no per lesió.
2: Karim Adeyem i acaba la concentració amb la selecció alemanya. Jürgen Klopp ha fet dos blocs de 22 futbolistes en aquesta llarga aturada. Adeyem hi formava part del primer bloc i deixa la disciplina de la Mannschaft i torna, per tant, a la dinàmica del Barça. El Barça té festa aquesta setmana. L'equip torna als entrenaments el dia 5 també amb Karim Adeyem. I, per cert, João Cancelo va jugar ahir els 90 minuts com a lateral dret en la victòria de Portugal 1-2 contra Noruega, i avui Rafinha des del Brasil apunten que tant ell com Vinícius seran titulars demà en el segon partit contra Austràlia. A més, pel que s'explica des del Brasil, Rafinha està entrenant com a davanter centre.
0: I avui, 28 de setembre, acaben les votacions per la pilota d'or. Periodistes de tot el món ja han decidit qui són per a ells els millors jugadors de la temporada 2025-2026. Ja no caldran més entrevistes de Lamine o Mbappé per demanar el vot, perquè tot el que passi a partir d'ara amb ells no influirà en aquesta pilota d'or, que s'entrega el 26 d'octubre. Però sí que potser hi va influir el partit que es va jugar dissabte a Wembley de la selecció espanyola, on Lamine va tornar a tenir una gran actuació, Salmo, i va tornar a demostrar per què creu que l'han de donar la pilota d'or.
2: Sí, Lamine va tornar a ratificar la seva candidatura amb un gran partit. És evident que la pilota d'or fa referència al millor futbolista de la temporada passada, però aquest tram d'any, aquest tram de temporada, condiciona també la mirada d'alguns dels votants, i en aquest sentit Lamine està aprofitant aquest context. Sense anar més lluny, en aquesta aturada destaca per sobre d'alguns dels seus rivals com Mbappé o Harry Kane. I com a conseqüència d'això o no, els elogis li van plovent, en aquest cas d'un excompany, João Félix, des de la selecció portuguesa, entrevista al diari AS.
3: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
0: Doncs el debat mediàtic ha estat molt centrat en Lamine, també en Mbappé, en aquest cara a cara, però hi ha un nom que continua acumulant obres d'art. Nou gol de Leo Messi de falta aquesta matinada.
4: Le va a pegar Leo al arco, no más.
2: És un gol de falta que sembla pràcticament un córner en curt, quan tothom espera la centrada, Messi enrosca la pilota, pal llarg, el segon pal, superant el porter i fent un gran gol en una falta directa en el partit entre Columbus Crew i l'Inter Miami. Tot i el gran gol de Messi, va ser una derrota del conjunt de l'Inter Miami, 2-1, que ocupa ara mateix la tercera posició a la conferència est de l'MLS.
0: parlant de la pilota d'or, fins ara hem parlat d'aquesta categoria masculina. La categoria femenina, entre les favorites d'aquesta pilota d'or, destaca Alexia Putellas, novament. L'ex blaugrana, ara al London City, ha tingut un reconeixement avui pel Barça, Montserrat.
5: La migcampista de Mollet del Vallès ha estrenat temporada amb una nova samarreta als 32 anys i amb dues pilotes d'or ja guanyades als anys 2021 i 2022. Alexia sap que ningú al Barça ha agafat el dorsal 11 de la seva samarreta després de la seva marxa i té clar que una gran part de la seva vida professional serà sempre al Barça.
6: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
5: Declaracions d'Alexia Putellas a Radio Marca, que l'ha visitat a Londres per donar-li un premi per ser una icona, referent i exemple per a milions de persones.
0: Doncs algunes d'aquestes joves que es fixaven en Alexia, que la tenien com a icona i com a referent, Montse, s'han proclamat campiones del món sub-20 amb la selecció espanyola.
5: Amb una gran presència de jugadores catalanes i del Barça amb l'equip que s'ha imposat en la final als penals contra Corea del Nord. El partit va acabar amb empat a 0 a l'equip espanyol i eren Carla Julià i Aisha Càmara del primer equip del Barça, Noa Jiménez del filial blaugrana i Ainhoa Gómez i Cèlia Segura, blaugrana, cedides a Deportivo i Atlètic de Madrid respectivament. A més, la blaugrana Rosalía Domínguez va guanyar la pilota d'or del torneig. I de la Lliga F destaquem l'empat a 1 de l'Espanyola i a Riazor contra el Deportivo. Lara Lacosta va fer el gol de les catalanes, que van jugar amb una futbolista menys gairebé tota la segona part.
0: I en aquesta aturada, a banda de l'Anglaterra-Espanya, que es va jugar dissabte a Wembley, que ja n'hem parlat amb el Roger Arbusà, s'han jugat altres partits i hem tingut, per exemple, la primera victòria de Xavi amb els Països Baixos i sorprenent derrota de Jürgen Klopp amb Alemanya. Amb
7: exacte. Sí, la victòria de Xavi és en el Sèrbia 1, Països Baixos 2, i Xavi, evidentment, satisfet amb la versió dels seus.
8: In terms of values...
9: Pel que fa als valors, ha estat força semblant i estic content. Pel que fa al futbol, hem d'atacar els espais en el moment oportú. Hem de fer bé la pressió alta, el bloc mig, la línia defensiva, però està bé. És qüestió de temps.
7: Els periodistes de Països Baixos ja han tingut oportunitat de demanar a Xavi la comparativa entre el primer partit, empat contra l'Alemanya de Jürgen Klopp, i aquest segon, victòria contra Sèrbia. Diu Xavi que veu un pas endavant en els seus.
8: More or less the same.
9: Si fa o no fa, ha estat semblant. Hem dominat la possessió, hem acabat en bloc baix i contra l'Alemanya va ser diferent. La segona part contra Alemanya sí que va ser semblant al partit d'avui. Estic força satisfet.
8: Today, for example, but yeah, so satisfied.
7: En canvi, desfeta a Alemanya, 0-1 contra Grècia. A més, a casa, el blaugrana Adeyemi va jugar ahir 75 minuts amb els alemanys. El va substituir Gnabry a la segona part. També ahir, Noruega 1, Portugal 2. I com dèiem, aquest, Sèrbia 1, Països Baixos 2. Avui es disputen dos partits, els dos del grup A, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia.
0: Més de futbol, perquè a València han presentat Javier Aguirre com a nou entrenador, el mexicà, que té el repte de treure del descens l'equip de Mestalla, Joan Fitó.
10: El València és el segon per la cua, 4 punts de 21 possibles, i la distància entre l'afició i la propietat és enorme. El Vasco Aguirre n'és conscient i només té una recepta per redreçar-ho.
11: Por supuesto que sé dónde vengo, por supuesto que sé esto, la propiedad, por supuesto que sé lo que sucede, ¿no? Ya estando dentro, te empiezas a dar cuenta de ciertas cosas que desde fuera, obviamente, no te enteras. Plan, ganar, ese es el plan inmediato, ¿no?
10: Javier Aguirre ha explicat que després del Mundial va deixar passar 4 o 5 propostes, però assegura que no podia dir que no al València.
11: Estaba muy a gusto disfrutando a mi mujer, Silvia, a mis nietos. Estaba perfectamente a gusto, pero le dije, Silvia, lo siento, pero hay que ir para allá. Y ella feliz porque le encanta el fútbol más que a mí. Entonces venimos felices, mi mujer y yo. Una plaza, insisto, complicada para el rival, pero muy buena para el local. Y eso es lo que quiero.
10: El primer partit de Javier Aguirre com a tècnic del València serà diumenge 11 d'octubre al camp del Racing de Santander.
0: 9 minuts i les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
12: Pic, victòria, victòria, victòria, victòria. Amb sang, suor i llàgrimes, sense pràcticament pivots, amb un lesional d'última hora, el Barça ha derrotat l'Efes de Mike James.
0: Primera doncs després de guanyar l'Efes, el Barça de bàsquet prepara el segon partit de l'Eurolliga contra el Dubai de Xavi Pasqual.
13: Catalunya migdia.
14: Grans batutes, grans emocions.
15: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
14: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
15: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra L'Auditori.
14: Entrades a auditori.cat.
15: Els dies 10 i 11 d'octubre, vine a la Fira de l'Olla de Breda.
14: La millor fira de ceràmica i terrissa.
15: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
14: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
16: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
13: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
0: Doncs el Barça Bàsquet, que ja és a Dubai, on demà jugarà la segona jornada de l'Eurolliga, Ernest Macià.
18: Doncs sí, és una setmana amb molts viatges pel Barça, 10.000 quilòmetres. Ahir, de fet, va marxar ahir, no avui. Van marxar el dia abans, dos dies abans, perquè és un viatge de 5 hores, i el Barça es trobarà al Dubai de Xavi Pasqual. Un equip que la primera jornada va guanyar el Madrid, per tant, estem parlant ja d'un equip que ha jugat Supercopa Europea i, per tant, és, en teoria, dels que aspira a entrar a la Final Four. A part de Pasqual, també hi haurà Xenguelia. És, per tant, un duel molt difícil. I avui sentíem des de Dubai a Xavi Pasqual adoptar un rol discret davant la visita del seu ex equip.
19: És la segona jornada, podem preparar fins on podem preparar. Segurament els dos entrenadors coneixem una mica més profund alguns jugadors de l'altre equip, però intentem seguir segur la mateixa rutina de preparació, estar preparats tàcticament per totes les coses que poden passar durant el partit. I segur que els dos equips volem guanyar, que volem anar, en aquest cas, a Istanbul, tots dos amb aquesta victòria. Nosaltres juguem a casa i esperem continuar amb la línia guanyadora que vam fer en el primer partit.
18: Un petit hàndicap pel Barça, i és que ha viatjat a Dubai sense tres dels seus pivots, és a dir, només amb un pivot, Balcerovski, que l'altre dia va fer 21 punts perquè no hi havia més recanvis, i amb un que estem pendent de fitxar, doncs, i que encara no arribarà ni a curt ni a mitjà termini. Amb tots aquests hàndicaps i les lesions, el Barça afronta una setmana duríssima. Agustín Oval.
20: Yo creo que intenso más que nada por todos los viajes, por toda la carga física que conlleva, pero aparte estamos con baja y eso quiere decir que somos menos jugadores para jugar, entonces bueno, nada, prepararse físicamente, mentalmente y estar preparado, que es lo importante.
0: I aquest cap de setmana està l'estrena de la Lliga ACB, amb victòria del Barça dissabte, derrota del Manresa també dissabte, i en canvi hi ha victòries del Lleida i el Girona, però Ernest, derrota de la Penya.
18: Sí, exactament. Va sorprendre una mica com va perdre la penya, encaixant 110 punts, i a més va ser una constant tot el partit. La penya sempre va anar per sota, finalment 110 a 104, tot i tenir la Provítola i Riqui, que ja ho van fer bé, ja. Però la penya va trobar a faltar la baixa de jugadors d'aquells que s'arremanguen i defensen fort, i això doncs es va traduir en aquests 110 punts. Com deies, molt bona la victòria al Girona, 84-77, amb un bon partit en general i un últim quart també excel·lent, però del que va passar ahir sobresurt, i a la nit van parlar amb el seu entrenador, l'Hilern a Lleida. L'equip de Jart Encuentra va guanyar la pista del campió de Lliga en un partit on el València va exhibir doncs, tot el potencial, va fer 100 punts, però el Lleida va aguantar i a l'últim quart va aconseguir doncs, sostenir el torcebraç per acabar-se imposant contra tot pronòstic 100-105. Aquest és Jart Encuentra, el club de la mitjanit, amb Xavi Campos.
21: Bueno, tenia l'esperança, no? Sabia la dificultat del repte que teníem davant, no? I de l'equip que teníem davant, però veig que l'equip va entrenar i veig que hi creien, no? Llavors, bueno, tenia l'esperança de poder donar la campanada.
18: Bé, recordem també que hi ha una notícia que d'aquest cap de setmana ens deixa una lesió, la de Hugo Benítez, al Baxi Manresa, un cop fort al tòrax, ha fet que aquest matí hagués de passar pel quiròfan, una breu intervenció que això sí farà que sigui baixa ja no només pel partit europeu d'aquesta setmana, sinó probablement pel proper mes.
0: tant en vol, el Barça ja és a la final del Mundial de Clubs d'Egipte, que jugarà dijous contra el Veszprém de Xavi Pascual, Montse.
5: Els de Carlos Ortega s'han imposat al Zamalek egipci 39-29 en el segon partit de la fase de grups del Mundial. Destaquen els 7 gols d'Ian Barrufet i també amb 7 Ludovic Fàbregas, millor jugador del partit. També actuació destacada de porter Sergei Hernández, amb 6 aturades a la primera part, de les quals 2 penals. Els blaugranes ja són matemàticament primers classificats del grup A i jugaran la final del Mundial contra el Veszprém aquest dijous. L'equip hongarès, dirigit per Pascual, també ha guanyat els 2 partits que ha disputat contra l'Al-Ahly i el Fuxe alemany. Abans, demà, el Barça d'handbol juga un intranscendent últim partit de la fase de grups davant el Montada marroquí en directe per Esport 3.
0: I el Granollers que escalfa motors per al debut de la Lliga Europea de dimecres a la pista del potent Flensburg.
5: Els alemanys són un dels grans favorits al títol d'aquesta segona competició europea d'handbol. El tècnic Antonio Rama afronta així el debut europeu del Granollers.
1: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal. Tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
5: Dimecres a 3:45 de la tarda, Flensburg-Granollers, partit de la primera jornada de la fase de grups de la Lliga Europea, també en directe a Esport 3.
0: Ahir es va tancar el Mundial de Ciclisme a Montreal amb la prova en línia Elite masculina. Amb l'absència de Tadej Pogacar, la cursa va ser molt oberta, farcida d'alternatives i amb un vencedor inesperat, Isaac Vilalta.
17: Doncs sí, guanyador inesperat en una cursa espectacular, molt dura, plena d'alternances i en què els grans favorits es van deixar veure una vegada i una altra. Van der Poel i Van Aert ho van provar de lluny. Sexas i Del Toro van donar la cara fins al final. I Evenepoel, Roglic, Pedersen també van estar entre els millors. El moviment bo, però, va ser el del nord-americà Brandon McNulty a 30 quilòmetres del final. En diferents moments va estar a punt de ser neutralitzat, però va resistir i va guanyar l'or i el mallot irisat.
22: It's really unbelievable. I don't even know if it's settled.
23: És realment increïble. Ni tan sols sé si ja ho he assimilat. És el somni de qualsevol ciclista quan comença a competir i suposo que avui els somnis s'han fet realitat. Tinc moltes ganes de veure'm amb el mallot i la bicicleta de campió del món. Serà una bogeria. He rebut molts missatges. Encara n'he de llegir molts.
17: A la cursa femenina dissabte, Demi Follering va ser la més forta després de superar Nevia Doma en l'esprint final. Longoborghini i Reiser van entrar just darrere seu. Paula Blasi, malalta i amb dues caigudes, va abandonar la part inicial de la cursa.
0: I tornant al futbol, la jornada del cap de setmana a la primera federació ens ha deixat un duel català i la primera victòria de l'Europa, Carles Vila.
24: Ahir l'equip escapulat es va imposar per 1-0 al Rayo Majadahonda en el debut de Luis Blanco a la banqueta. En Josep va marcar el gol de la victòria a l'últim minut de partit. Escoltem el nou tècnic de l'Europa.
25: A poc a poc, sí, creixen, partit a partit. El treball queda molt, el treball comença ara i a veure on arribem, però hem d'anar partit a partit perquè aquesta lliga és molt dura.
24: Dissabte al Sant Andreu es van portar la victòria al nou estadi contra el Nàstic. Els granes són ara novens, amb els mateixos punts que el Sant Andreu, que és desè. L'Europa continua en zona de descens a la 18a posició.
0: I amb què acabem, Marcos?
7: Doncs dues coses molt ràpides. En Teo Damià Aguilar, que 22 catalans competeixen aquesta setmana al Rally del Marroc, que és penúltima prova del Mundial de Raids, i que la República Txeca és la nova campiona de l'antiga Copa Federació, la Copa Billie Jean King.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports, al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13è Jornades per a l'Excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'Excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'Excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: a Forn de Somnis, fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

era cert que estaven junts. Mai no ho havien parlat. Passaven els diumenges en algun racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més explicacions.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència, connectant territori, persones i futur, el 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.
1: La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell, telèfon 973 35 16 19, a la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

Centenars de persones segueixen l'actualitat diària de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu amb radioseu.cat. Des de la Seu o des de qualsevol punt del món, la pàgina web de Ràdio Seu t'acosta al que passa a casa nostra, siguis on siguis. Una pàgina web renovada i amb un servei de podcast que millorem perquè puguis accedir més fàcilment a tota la nostra programació quan vulguis. Busca'ns també a Facebook, Twitter i Instagram.

0: sí. El com sí, és el com si fos ahir.
1: Si
0: moltes gràcies.
2: Fins dilluns que ve.
0: Ara ve el butlletí.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
4: Bona tarda, us informa Marc Güell. Urba Gestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen a Madrid, s'asseurà a negociar amb la seva advocada el retorn al pis d'on va ser desnonada la setmana passada. Urba Gestión està disposada a mantenir el preu del lloguer que pagava la Mari Carmen i intentar tancar un acord que permeti a la dona de 87 anys tornar al domicili on ha viscut durant 70 anys. L'Ajuntament de la capital espanyola farà de mediador entre les dues parts. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente, bona tarda.
5: Bona tarda. La reunió arriba amb una proposta sobre la taula. Urba Gestión situat en 580 euros el nou lloguer per a Mari Carmen, que abans de ser desnonada pagava mensualment al voltant de 500 euros. La proposta dels propietaris del pis no supera el 40% dels ingressos nets de la Mari Carmen, el màxim de l'esforç que ha de fer un llogater, segons estableix el servei de mediació del lloguer de l'empresa municipal de l'habitatge. A la reunió també s'abordaran altres qüestions per fer possible el retorn de la Mari Carmen al seu pis, com ara la durada del nou contracte i la resta de condicions del lloguer. Si s'arriba a un acord, les parts firmarien un nou contracte, un cop extingit judicialment el de renda antiga. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
4: Notícies, Maria Costa.
6: L'habitatge i el finançament han estat dues de les qüestions que han protagonitzat la reunió que han mantingut Pedro Sánchez i Salvador Illa amb el G8, el grup que aplega algunes de les principals organitzacions econòmiques, empresarials i de la societat civil catalanes. Segons han traslladat els mateixos participants a la trobada, també s'ha parlat d'immigració i s'ha abordat la situació de les infraestructures, la dimensió de les empreses i altres factors relacionats amb la competitivitat empresarial. Fonts del govern han qualificat de cordial la reunió.
4: En llibertat amb mesures cautelars, els 5 detinguts ahir prop d'una base aèria britànica que utilitzen els Estats Units a l'oest d'Anglaterra. Tots són britànics d'entre 23 i 25 anys i han estat interrogats durant el matí. Se'ls considera sospitosos de preparar un atemptat terrorista i de transportar explosius fins a aquesta instal·lació militar. Les autoritats britàniques estan investigant si els arrestats actuaven al servei d'algun govern estranger, tot i que de moment no han apuntat cap hipòtesi. El govern iranià s'ha afanyat aquest matí a assegurar que no té cap relació amb aquests fets.
6: Catalunya ha registrat 86 atacs de ratpenats durant aquest any, un 23% més que durant tot l'any passat. Des del Departament de Salut demanen que s'eviti el contacte amb ratpenats com a mesura preventiva davant el risc de contraure la ràbia. Des de començaments de l'any, la xarxa epidemiològica de Catalunya ha reportat 198 casos atacs a persones per part d'animals diversos. Els de ratpenats suposen un 43% d'aquests atacs, per sobre dels gossos, que no arriben al 30%.
4: El sector turístic de Girona reclama que tornin els peatges a l'AP7 perquè s'hi pugui circular amb seguretat. Petició que han fet des de la trobada anual del col·lectiu, que han fet avui a l'Alt Empordà. Des de Masarac, Pau Bertrulli, bona tarda.
7: Bona tarda. El president de la Federació d'Hostaleria de Girona, Antoni Escudero, ha aprofitat l'altaveu que li dona el Dia Mundial del Turisme per reivindicar que tornin els peatges a l'AP7. Ho ha fet davant dels empresaris del sector, on ha assegurat que el mal estat i la saturació de l'autopista perjudiquen la imatge de Catalunya.
8: No volem vinyeta, volem que s'instal·li el pagament, un pagament tou, tampoc antes com era abans. Jo m'estimo més pagar que no tenir això de la manera que està desfet.
7: Durant el seu discurs, Escudero també ha demanat el perllongament de la C32 entre Blanes i Lloret, dues ciutats clau pel turisme, i ha tornat a demanar a l'administració que persegueixi les falses baixes laborals.

0: Blaumut s'acomiadarà dels escenaris el 17 d'octubre a la Sala Apolo de Barcelona. El grup barceloní tancarà la seva gira El millor que hem fet amb un concert que formarà part del Sweet Festival i que serà també la seva última actuació abans d'una pausa dels escenaris. En un comunicat, el quintet de pop d'autor i folk assegura que l'aturada serà durant una temporada llarga i que posa en punt final a una etapa especialment significativa per la banda, marcada pels concerts en directe i per la connexió amb el públic. El 8 d'octubre, 10 dies abans del seu comiat a l'Apolo, Blaumut tocaran a Escaldes en Gordany, Andorra. Esport, Joan Fitó.
1: El defensa del Barça, Eric García, ha tornat a Barcelona per precaució. No va disputar l'Anglaterra-Espanya per unes molèsties al genoll esquerre que va notar en l'escalfament del partit. Avui, a la Lliga de les Nacions, es disputen tres partits, el Geòrgia-Ucraïna, el Bèlgica-França i el Turquia-Itàlia. La demanda del Barça, Florentino Pérez, per les declaracions sobre el cas Negreira, avança. El jutge de Madrid ha citat Florentino Pérez i el Barça el pròxim 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts blaugranes, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no es presenta o no es retracta de les acusacions que va fer, presentarà al Barça una querella criminal. En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on demà disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant el Dubai. I a Manresa, Hugo Benítez va rebre un fort cop al pit en el partit davant el Bilbao a l'ACB i l'han tingut d'intervenir d'un pneumotòrax. El club no ha dit quant temps ha estarà de baixa. En motor ha començat el Rally del Marroc, penúltima prova del Mundial de Raids. Les motos han començat amb una etapa pròleg de 17 quilòmetres als voltants de Gadir, que ha guanyat l'australià Daniel Sanders per 12 segons sobre Edgar Canet. Els cotxes no comencen a competir fins demà.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies.

Gallar com a moderador. Dimecres al matí ha previst una caminada a Sant Esteve del Pont i ha de parlar Carles Gascon i amb sortida al plaça Mossèn Pere Pujol. L'activitat està limitada a 30 persones i al vespre un concert d'alumnes de l'Escola Municipal de Música del Conservatori dels Pirineus. Per dijous, que és el Dia Mundial de les Persones Grans, es farà una excursió a la cripta Gaudí, la colònia Güell. I divendres hi ha la visita guiada de ruta dels convents i una cinefòrum. Finalment, el cap de setmana, dissabte, hi haurà el Vall Xardà intergeneracional, també una sessió de música a la llar de Sant Josep i a la sala de Sant Domènec, la salutació institucional amb l'actuació després de Cafè Trio s'acabarà amb el dinar popular i l'actuació del grup Bogat. I en relació a una d'aquestes activitats, el Vall Xardà intergeneracional, la Junta ha recordat que s'organitzen assajos per preparar-lo per les parelles que vulguin participar. Comencen avui a 8:15 del vespre i seguiran a la mateixa hora demà dimarts i dimecres, en tots tres casos a l'Escola Municipal de Dansa. Es farà un últim assaig divendres a la mateixa hora, 8:15, però aquest cop a l'Institut Joan Brodiu. El Pimpix, el Festival Rockabilly del Pirineu, ha marcat una nova fita en la seva 7a edició, en què ha arribat a congregar fins a 90 vehicles clàssics nord-americans, que al llarg del cap de setmana han omplert tot l'espai disponible a l'aparcament Doctor Peiró de la Seu. La trobada ha tret centenars de persones, entre els propietaris dels automòbils, acompanyants, veïns i aficionats als cotxes, i ha inclòs diversos concerts de grups de referència en el món de la música rockabilly actual. El director del Pimpix, Josep Bernal, ha fet una valoració molt positiva d'una edició en què el certamen ha continuat creixent, tant en quantitat com en qualitat. Així ho demostra el fet que actualment ja treu aficionats d'arreu d'Europa. Per exemple, a banda de molts cotxes vinguts d'arreu de Catalunya i d'Andorra, enguany hi havia conductors inscrits de països com Itàlia, Suïssa, Alemanya, Suècia, Noruega, Irlanda i especialment França. També han constatat més aficionats vinguts d'arreu de l'estat espanyol, sobretot de comunitats com Madrid o Navarra, i fins i tot s'ha comptat amb un genuí cotxe de policia nord-americà dels anys 70. La majoria d'aquests cotxes van fer dissabte a la tarda una rua pels carrers de la Seu que va arribar fins a Adrall. Els concerts del Pimpix s'han fet a la sala Guiu i precisament el complex de cinemes Guiu veu per allà el seu relleu generacional. Actualment ja no ofereix programació habitual després de 75 anys d'història per la recent jubilació de les propietàries, les germanes Irene i Montse Guiu. L'equipament, l'únic cinema comercial de la comarca, combina sala de cinema i sala de festes, un espai que ha estat durant dècades lloc de trobada de gent de la capital de l'Alt Urgell i de contrades veïnes. L'Ajuntament recentment ha descartat la compra de l'immoble perquè està valorat en 6 milions d'euros després d'un llarg període de negociacions, però manté converses amb la prioritat per evitar que l'activitat s'aturi del tot. El complex Guiu inclou, recordem, dues sales de projecció, en una d'elles també s'hi fan obres de teatre, una sala de festes i 5 habitatges als pisos superiors. La tornada va començar aquest estiu, coincidint amb el període de vacances, però ara al setembre no s'ha reactivat l'equipament. Només es manté un cicle de cinema en francès, contractat prèviament, i activitats puntuals, com els, per exemple els concerts del Pimpix que hi ha hagut aquest cap de setmana. I recordem que des d'avui a la carretera C462 hi ha talls de trànsit en el tram entre Fórnols i Adrall i Adrall, s'allargant fins al dia 7 d'octubre i es fan de 9:15 a 3:15 de la tarda, de dilluns a divendres, tot i que els dimecres i divendres ja s'acaben uns minuts abans. Encara en trànsit, avui hi ha hagut dos accidents a la C14 al terme municipal de Ribera d'Urgellet. Un ha estat a l'una del migdia, un cotxe que anava en direcció a la seva petita una sortida de via i ha quedat bolcat. Al quilòmetre 173 també s'hi ha vist implicat en el xoc un altre vehicle, tot i això no hi ha hagut ferits de consideració, i prèviament al matí hi havia hagut una col·lisió entre un cotxe i un ciclista al quilòmetre 177,2 a prop d'Adrall. El ciclista ha patit ferides en un braç, però l'han trobat conscient i no ha calgut intervenció sanitària.

I els esports de l'Atlètic Club La Seu ja ha debutat a Tercera Nacional de Futbol Sala. La primera jornada ha disputat justament el nou duel pirinenc de la categoria. Ha perdut 7-3 a la pista de l'Enfaf Construccions Modernes Andorra, la Massana. Tot i el resultat final, l'Atlètic va plantar cara i va arribar a estar amb 4-3 a la segona part, però la recta final l'Enfaf es va mostrar més incisiu en atac. Sí que ha debutat amb victòria l'Atlètic La Seu Cadí. El sènior femení dissabte va vèncer la pista del Binèfar Llítera per 4-6. I en futbol, la Seu Futbol Club ha jugat el seu primer partit com a local a Primera Catalana i ha perdut 0-3 amb el Gimnàstic Manresa, mentre que a Tercera Catalana hi ha hagut també derrotes de l'Organyà a Santa Coloma.

Becquerel 3-0 i de l'Oliana a Calaf 2-0. I en bàsquet també comença ja la temporada del CDC de Cognida. Aquest any competeix a primera territorial i ha començat la Lliga amb el duel pirinenc contra el Club Bàsquet Tremp. Victòria còmoda per 81-59. A segona catalana femenina, el CDC Faus ha perdut 65-46 a la pista de l'Ana Òptic Sant Pere, a Terrassa. I també ha començat ja la Lliga ACB. El Morabanc Andorra ha començat amb una derrota a casa, 85-90, contra el Montbú Sobradoiro, en un partit que havia dominat durant molts minuts, però que va veure com els gallecs li remuntaven els últims minuts. L'urgellenc Luca Batiruila forma part de la convocatòria, tot i que no ha sortit a pista en aquest partit.

0: I el temps, en presència de núvols avui a la Seu i arreu del Pirineu, uns núvols que aniran a més i que es preveu que deixin ruixats al llarg de demà a qualsevol punt de Catalunya, només del Pirineu. S'aniran formant núvols que, com dèiem, han de deixar aquestes precipitacions i han de fer que la temperatura diurna vagi tornant a la normalitat. Després d'haver superat encara els 30 graus la setmana passada, es preveu que demà no passi de 22 o 23.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

La UNED és la universitat amb els campus més grans d'Europa. Et permet estudiar sense limitacions i al teu propi ritme. Pots escollir entre més de 30 graus i dobles graus i gaudir de la seva metodologia semipresencial. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-35-16-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública. Say

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lencia.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Bon vespre, Joncet. Avui ha començat el programa de la Festa de les Persones Grans de la Seu, que ocupa tota una setmana amb l'eslògan Sumen anys multiplicant vida. Al matí hi ha hagut un concert del duet d'Aura al Parc del Cadí i també la presentació a Ràdio Seu de la promoció d'aquests dies i una tertúlia. A la vespre, a aquesta hora, a la Sala Immaculada comença la xerrada del bon ús dels medicaments amb el farmacèutic Joan Lluís Purgimon. El sac descontinuarà demà a la plaça dels Monges a 2:15 del matí, amb la sessió de balls en línia amb Raquel Iscla. A 6:45 del vespre, el lliurament del premi del concurs de cartells i a les 7, taula donar a trobar-se a la Seu, amb la participació de l'Aivia Leginés, Elisabet Lozano, Mari Miró, Elisenda Puy i la regidora de Gent Gran, Paqui Gómez, que avui també ha estat en aquesta tertúlia a Ràdio Seu. Gómez explica que amb aquesta festa volen posar en valor el llegat i també el paper actual de la Gent Gran.
3: La Seu d'Urgell i aquest Ajuntament dona el dret de sortida d'una nova edició d'aquesta Setmana de les Persones Grans. Una proposta que vol retre homenatge i posar en valor el seu paper actiu, la seva experiència i la seva contribució a la vida de la ciutat. Al llarg de la setmana acollirà un ampli ventall d'activitats culturals, lúdiques, esportives i de convivència, pensades per promoure el benestar, la participació i les relacions socials. A través d'aquesta iniciativa es reafirma el compromís de les institucions amb la nostra gent, treballant per promocionar un envelliment actiu, saludable i participatiu, posant al centre com el respecte, la proximitat i sobretot l'empatia. Imprescindible per construir una ciutat que cuida.
2: L'alcalde del Sant Joan Barrer destaca la varietat de la programació d'enguany.
4: Aquesta setmana, que es farà del 28 de setembre al 4 d'octubre, en la qual, doncs, com sempre, es vol posar de relleu, doncs, les persones grans de la nostra ciutat, de la nostra comarca, a través de diverses activitats. Proposem aquesta setmana amb activitats que algunes repeteixen, algunes són noves, i al final, doncs, comptant sobretot amb el Consell Municipal de Persones Grans a través de diverses iniciatives com la del cartell, que va ser participatiu, i després, doncs, també es va acordar més o menys el programa, el que són les sortides de l'excursió, aprofitant també que aquest any és el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. I en definitiva, doncs, esperem que tothom hi participi, que hi hagi molts inscrits i que sobretot gaudeixin d'aquesta setmana, d'aquestes activitats que es fan per ells.
2: Dimecres al matí es fan una visita i caminada a Sant Esteve del Pont, guiada per Carles Gascon. I a 7:45 del vespre, a la Sala Immaculada, un concert d'alumnes de l'Escola Municipal de Música i el Conservatori dels Pirineus. Dijous, que és el Dia Mundial de les Persones Grans, s'ha programat una excursió a la Cripta Gaudí i la Colònia Güell. Es farà un dinar al restaurant Taula Casolana de Martorell, i en divendres a les 11 del matí hi haurà la visita guiada Ruta dels Convents des de l'Espai Armengol. Algunes d'aquestes activitats tenen places limitades. A divendres a les 5 de la tarda, a l'Esplai, hi haurà un cinefòrum, i entrant ja el cap de setmana, dissabte a les 12 del migdia, hi haurà el Ball Sardà Intergeneracional. A les 7 del vespre, a la Sala Immaculada, hi haurà un concert de la Coral Signum i una xerrada sobre la importància dels cuidadors. I diumenge, al matí a 10:45, als Jardins de la Llar de Sant Josep, tindrà lloc una sessió de música en viu, amb músiques tradicionals del Pirineu, el Trio Pirineus. Al migdia, a les 12, a la Sala de Sant Domènec, la salutació institucional i actuació del Cafè Trio. I a les 2 del migdia, un dinar popular i tot seguit ball amb el grup Bugatti. I en relació amb una d'aquestes activitats al Vall Sardà Intergeneracional, recordem que la Junta del Vall Sardà organitza un conjunt d'assajos adreçats a les parelles que vulguin participar. El primer comença d'aquí poca estona, 7:45 del vespre, i els següents seran a la mateixa hora, 7:45 del vespre, demà dimarts i dimecres, sempre a l'Escola Municipal de Dansa. Se'n farà un últim divendres a la mateixa hora, però aquesta vegada a l'Institut Joan Brudieu. Des de l'organització han aprofitat per animar tothom a participar i sumar el màxim possible de parelles. El Pine Peaks, el festival rockabilly del Pirineu, ha marcat una nova fita en la seva 7a edició. Ha arribat a congregar fins a 90 vehicles clàssics nord-americans que al llarg del cap de setmana han omplert tot l'espai disponible a l'aparcament Doctor Peiró. La trobada ha tret centenars de persones entre els propietaris dels automòbils, acompanyants, veïns i aficionats als cotxes, i ha inclòs diversos concerts de grups de referència actuals de la música rockabilly. El director del Pine Peaks, Josep Arnola, ha fet una valoració molt positiva d'una edició en què el certamen ha continuat creixent tant en quantitat com en qualitat. Actualment ja treu a aficionats no només d'arreu de Catalunya i d'Andorra, sinó també de diversos països europeus.
5: Home, fem una valoració molt positiva. De fet, hi ha hagut molt bona recepció per part del públic que ens ha vingut aquí a la seu, procedent des d'Itàlia, des de Suïssa, des de França, Suècia, Irlanda i de, doncs, de la resta de l'estat espanyol. Molt bé, o sigui, molt bona valoració dels concerts. En aquests moments, doncs, estem gaudint del concert aquí dels Xarnama i el Guiu, i veig que hi ha molt bona acollida per part del públic, tant de la seu com de la gent de fora. I res, o sigui, la valoració és que aquest any, doncs, hem mantingut a la seu un mínim de 90 vehicles clàssics americans, doncs, que he pogut també gaudir de la cultura del món del rock and roll, del rockabilly, i de, bueno, i d'això, i de promocionar la seu com a un referent dins el Pirineu amb el sector del rockabilly.
2: Entre les novetats d'enguany hi havia la presència d'un genuí cotxe de policia nord-americà dels anys 70, portat per uns aficionats de Guadalajara que hi han anat fins i tot amb l'uniforme de xèrif. Dissabte a la tarda, aquests i d'altres cotxes van participar en una rua pels carrers de la seu, que aquesta vegada va arribar fins a Adrall i des d'allà va agafar el camí d'Arfa.
5: Hem fet la rua dels vehicles americans, on han participat, dels 90 vehicles existents, han participat una seixantena. Vull dir que fem una bona valoració del que és el festival. El que comporta és tindre una passió pel vehicle americà i, pues, intentar fomentar i intentar traslladar aquesta cultura, aquesta tradició, doncs, a les noves generacions.
2: La tinent d'alcalde de promoció econòmica de l'Ajuntament de la Seu, Gemma Tó, ha elogiat les dimensions que ha adquirit el Pine Peaks i l'ambient que es viu al festival.
6: Doncs fantàstica. És una edició que cada vegada va més. Com totes les edicions de tot, que cada vegada va més, perquè penseu que l'any passat hi havia 75 vehicles, i aquest any m'han dit que ja hi ha 90. O sigui, que Déu-n'hi-do, no és un 10%, és molt més, no? És quasi un 35% més d'assistència. I a més, és un ambient tan maco. És una comunitat tan afable, venen d'arreu d'Europa, diuen que l'any que ve vindran d'Austràlia i tot, o sigui, d'un altre continent. És que és fantàstic, és tan maco.
2: Tot també destaca el fet que el Pine Peaks és un estil d'esdeveniment que agrada a tota mena de gent. En aquest sentit, una altra de les novetats d'enguany és que s'ha incorporat un espai infantil en què els més menuts podien córrer amb cotxes de joguina que imiten els clàssics nord-americans.
7: I a banda d'això, ja, com a visió, heu vist els cotxes, l'ambient...
6: Home, és un ambient, és el que deia, no?, que fas amics. Jo que hi vinc cada any, i hi ha gent que no em coneixen, no saben qui sóc jo, però és igual, et fan petons, com estàs, com... És un ambient com ja quasi familiar. Són una família molt, molt gran i molt ben avinguda. I és un ambient festiu. A més, un ambient també familiar, que poden venir, és una activitat per totes les edats.

0: Higiene Nacional. Actualment ja no ofereix promoció habitual després de més de 75 anys d'història per la recent jubilació de les seves propietàries, les germanes Sirene i Montseguiu. L'equipament és l'únic cinema comercial a la comarca i un dels pocs que queden al Pirineu i combinava fins ara sala de cinema i sala de festes, un espai que ha estat durant dècades lloc de trobada de gent de la ciutat i de la comarca i de contrades veïnes. L'Ajuntament ara per ara descarta comprar l'immoble perquè està valorat en uns 6 milions d'euros després d'un llarg període de negociacions, tot i que actualment manté converses amb la propietat per mirar que l'activitat no s'aturi del tot. Ho explica l'alcalde del Seu, Joan Barragà.
1: Ja l'any passat ja vam parlar de renovar el conveni, abans es pagava 15.000 euros, ara ho hem augmentat a 45.000 euros més IVA per la sala de ball i pel cinema, per poder fer explotació també nosaltres en el cas de que elles doncs, no el continuessin com és el cas. Per tant, ja està parlat, ja el que s'ha de fer és posar fil a l'agulla, un cop ella, la Montseguiu en aquest cas, ja s'ha jubilat, i aleshores aquesta és la intenció, així ho hem parlat i així volem fer-ho.
0: Montseguiu, que ha portat el cinema durant 4 dècades, s'ha marcat la situació en un punt de relleu generacional sense continuïtat familiar i coincide amb la jubilació tant d'ella com de la seva germana Irene, que ha gestionat la sala de festes paral·lelament les darreres dècades. Les converses amb l'Ajuntament per buscar una sortida de la continuïtat es van iniciar ja fa 4 anys, en l'anterior mandat, sense que s'hagi arribat en cap moment a un acord de compra-venda. La incertesa ha de fet ja ve de lluny, perquè el 2013 ja s'ha plantejat un possible tancament en aquell moment per dificultats econòmiques. Montseguiu considera que hi ha marge per trobar alguna via per la municipalització.
2: A nivell pirinenc estan tots municipalitzats. Potser la municipalitat local tindria que fer també un pensament davant de tot aquest espai que, com he dit molt bé, com a ciutadana em preocupa la seva...
0: El febrer d'aquest any, Junts i Esquerra Republicana van portar al ple una moció perquè l'Ajuntament es comprometés amb la compra de l'immoble, però no va prosperar. Montseguiu explica que l'equip municipal va arribar a encarregar una taxació pròpia del complex, però l'últimament es va fer enrere. L'operació l'havien xifrat uns 6 milions d'euros, 3 per adquirir la propietat i 3 més per rehabilitar-la, una inversió que Joan Barrera considera ara mateix inassumible.
1: Que sempre ens va bé tenir més pisos a disposició, sempre, però, bueno, al final no és 5 pisos aïllats que es compres, la resta separant, no, són 3 milions d'euros més tot el que val doncs fer tots els accessos nous, tot el que són els lavabos nous s'han de fer accessibles, tot el que és, bueno, adequar-ho tot a les normatives actuals, perquè ara la llicència que tenen són les normatives antigues, ara actualment són més exigents, i evidentment els pisos, doncs, obrar-los tots nous, perquè ja són antics. Per tant, sí, té valor, però bueno, al final són molts milions i nosaltres hem de mirar per la salut econòmica de l'Ajuntament, també. No podem rescatar un negoci privat a qualsevol preu. Tot i aquest valor sentimental que té per tota la ciutadania.
0: En aquest sentit, el Batlle ha indicat que treballen perquè l'equipament no quedi tancat i que fa poc ja han renegociat el conveni per l'ús municipal del cinema i la sala de festes, augmentant-lo de 15.000 a 45.000 euros més IVA. I ha aclarit també que el projecte d'un nou teatre municipal no és incompatible a mantenir el recinte del Guiu obert. Més enllà d'aquesta qüestió actual, Montseguiu valora que en totes aquestes dècades el recinte ha esdevingut un espai de socialització.
2: Que ha sigut un espai viu, molt viu i molt, diguem, amb molta capacitat de sobretot això de interrelacions humanes, que penso que és molt important des de la perspectiva de població pirinenca que som i muntanyenca, on les relacions humanes són una miqueta, ens costen una miqueta més, no? És un punt una miqueta més tancat que d'altres poblacions que tenen unes altres coreografies.
0: Amb l'aturada de la programació de cinema i pendents de saber si serà temporal o definitiva, ara mateix només Tremp i Viella mantenen sales de cinema obertes a l'Alt Pirineu. A la Cerdanya, la cinema Avinguda de Puigcerdà va tancar portes fa 2 anys, ja després de 62 anys d'activitat, i des de llavors l'oferta cinematogràfica a la Cerdanya s'ha limitat a projeccions i festivals puntuals com el Cerdanya Film Festival. Avui s'han iniciat talls de trànsit a la carretera C-462 entre Fórnols i Adrén, entre els punts quilomètrics 62 i 68 de la via que connecta la Seu i Toixent. Segons ha informat el Servei Territorial de Carreteres, es fa per millorar el ferm de la via i els talls seran

concretament des d'avui mateix, de 2:15 al matí a 2:45 de la tarda, tot i que els dimecres i divendres ja s'obre la via una mica abans, d'uns 10 minuts abans. Es vol així planificar, es recomana als conductors que l'hagin de fer servir, doncs, planificar els desplaçaments amb ventilació i utilitzar itineris alternatius quan sigui possible. Recordem, aquests talls duraran fins al 7 d'octubre. I encara en trànsit, avui hi ha hagut dos accidents dins del municipi de Ribera d'Urgella amb menys de dues hores de diferència. A passat al migdia, un cotxe que anava en direcció a la Seu ha patit una sortida de via, quedat bolcat al punt quilomètric 173 entre Noves de Segre i el Pla de Sant Tirs. En l'accident s'han vist implicats finalment dos vehicles, tot i que els seus ocupants no han pogut sortir il·lesos i no ha calgut atenció sanitària. La retirada dels vehicles i la neteja de la via ha generat retencions en els dos sentits de la marxa a primera hora de la tarda. I, prèviament, al matí hi ha hagut una col·lisió entre un cotxe i un ciclista al quilòmetre 377 a prop de Drall. El ciclista ha patit ferides en un braç, però l'han trobat conscient i no ha calgut tampoc intervenció sanitària. I a tot plegat, afegim que hi va haver un altre accident, un xoc frontal en aquest cas entre dos vehicles a la C-14 a Oliana. L'accident es va saldar sense ferits greus, però ha obligat a tallar la via durant una hora i mitja. Ahir a la tarda també hi va haver retencions a la C-16 en direcció sud en un dia de força trànsit perquè coincidim al final del pont festiu de la Mercè a Barcelona.

0: En Pirineu, la policia d'Andorra ha posat en marxa, volem dir avui, una nova campanya de seguretat viària amb l'objectiu de controlar el soroll excessiu d'alguns vehicles, especialment motocicletes i turismes, amb modificacions no autoritzades en els sistemes d'escapament. S'allargarà fins al dia 11 d'octubre i es farà tant de dia com de nit en diferents vies urbanes i interurbanes del país, amb la finalitat d'aturar comportaments que es considera que no només incompleixen la normativa, sinó pertorben la convivència ciutadana. Els agents se centren a detectar i denunciar vehicles que emetin sorolls, gasos o d'altres contaminants per sobre els límits legalment establerts o que forcin les marxes i provoquin sorolls molestos intencionadament com a conseqüència d'acceleracions o de forçar el motor. La policia recorda que la ciutadania, si vol, també pot denunciar personalment a través del correu electrònic policia@policia.ad. La companya sentimental de l'arquitecte Josep Joan Pere, mort ara fa 10 mesos a Baqueira, ha quedat en llibertat amb càrrecs després que avui ha dipositat una fiança de 80.000 euros. Aquesta és la quantitat que el jutge de Viella li havia fixat com a condició per evitar la presó provisional en espera de judici, després que se li ha notificat que se li imputa un presumpte delicte d'homicidi. Divendres, quan la dona va ser traslladada a la capital aranesa per declarar els jutjats, el magistrat li va donar 3 dies perquè portés els diners estipulats com a fiança, els quals finalment ha lliurat avui, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tot i que en llibertat se li ha confirmat la retirada del passaport i la prohibició de sortir de territori espanyol i alhora haurà de compareixer de manera periòdica davant l'autoritat judicial mentre no estigui fixada la data. Els fets ara investigats es van produir a les festes de Nadal de 2025. Inicialment l'autòpsia va atribuir a un atac de cor la mort de Josep Joan Pere, que en el moment dels fets tenia 72 anys, però els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que ara ha portat a la detenció de qui era la seva parella, que de fet va ser qui va avisar els serveis d'emergències el dia de la defunció, perquè estaven amb ella la segona residència que Joan Pere tenia a la urbanització Val de Roda, el nucli de Baqueira. I entrem ja als esports. La CDC de Conida ha començat amb un peu la temporada 2026-2027, en què milita la primera territorial de la demarcació de Lleida. Ha guanyat per 81-59 en el que és el nou derbi pirinenc d'aquesta categoria contra el Tremp. El CDC ja va deixar ben encarregat el partit a la primera meitat. Va anotar 20 punts a cada quart, que li permetien arribar al descans amb 46-25 favorable. El Tremp va escurçar distàncies a la represa, 57-67, però el CDC va acabar guanyant de 22. Aaron Casal va fer justament 22 punts i Joan Roquer i Àngel Roquer 13 punts cadascun. El CDC Faus ha debutat a segona catalana femenina amb derrota a 65-46 a la pista de l'Anòptic Sant Pere a Terrassa. Les vallesanes ja van marcar distàncies al primer quart en 18-8 i el descans amb 36-15 i van acabar guanyant amb comoditat. Alexia Rodríguez, Noa Micó i Leila Olat Larbi van fer 12 punts cadascuna. I ha començat també la Lliga CB. El Morabanc Andorra ha debutat perdent a casa 85-90 contra el Montbus Obradoiro, un partit que havia dominat durant molts minuts. Per exemple, anava 27-14 al primer quart o 70-65 a 10 minuts del final, però els gallecs van acabar remuntant i guanyant. L'escorta Cassius Robertson, una de les novetats del Morabanc, va fer 12 punts. Una altra novetat és l'urgellenc Luca Botiroli, que forma part d'aquesta convocatòria, tot i que abans d'ahir no va sortir a pista en aquest partit. Amb 17 anys s'incorpora ja a la dinàmica d'ACB, tot i que seguirà jugant també amb el filial. D'aquesta jornada de la Lliga CB, primera jornada, en destaquem que ha estat la de més anotació de la Lliga en gairebé 4 dècades. S'ha fet una mitjana de 94,8 punts per equip. El rècord vigent és de 1987 amb 98,3 punts per equip en una jornada d'aquell any. I, per exemple, hi ha hagut victòries com la de l'Hivern a Lleida a la pista del vigent campió, el València per 100-105, o encara més anotació, la del Barça amb l'Eima Corunya per 119-101. I s'han acabat ja els campionats d'Europa de slalom i caiac cross. Dissabte va ser el torn justament del caiac cross i Manu Ochoa va aconseguir una nova medalla, un bronze, a la prova individual contra rellotge. Només va ser superat per l'italià Giovanni De Gennaro i el francès Mathurin Madore. David Llorente va ser 16è i en categoria femenina Mònica Doria va fer l'11è millor temps. La victòria va ser per la britànica Kimberly Boots. A les eliminatòries ja Mònica Doria, Dominica Bresesca, Laia Sorribes, Leire Gonya i Pau Echaniz van passar ronda amb segons llocs de la seva respectives baixades de vuitens, i a quarts de final ja van quedar eliminades Doria, Bresesca i Sorribes. Ochoa i Echaniz van arribar a les semifinals, on van ser tercers. D'aquesta manera, qui va arribar més lluny va ser la basca Leire Gonyi per l'equip espanyol. Tot i ser 24è en la contrarrellotge, va acabar plantant-se a la final, on va ser quarta. La victòria està per la txeca Teresa Neblova, seguida de la britànica Mallory Franklin i la polonesa Claudia Zolinska. El podi masculí també va tenir victòria txeca Matías Novak, seguit dels francesos Mathurin Madore i Yannis Triomf. I acabem els esports dient que l'Atlètic Club Blasau ja s'ha estrenat a tercera nacional de futbol sala, la seva nova categoria, ara ja en nivell estatal, i ho ha fet amb derrota a Andorra per 7-3, i és que el primer partit era el duel pirinenc amb l'Enfaf Construccions Modernes ahir al vespre. Jordi Pintat va fer un hat-trick, però finalment l'Enfaf va estar més efectiu en els últims minuts. Sí que ha debutat en victòria l'Atlètic Blasau Cadí. La nova denominació del sènior femení ha guanyat a la pista del Binefar Llitera per 4-6, amb pòquer de gols de Maider Ochoa. També van marcar Laia Romero i Ana Solano. Al descans el marcador ja era de 2-5. I acabem dient que en futbol cap dels equips de l'Alt Urgell ha puntuat. La seu ha perdut 0-3 amb el Gimnàstic Manresa en el seu primer partit com a local a Primera Catalana. L'Organyà, aquella també per 3 gols a Santa Coloma de Queralt, i l'Oliana per 2-0 a Calaf. Aquests resultats els repassem amb més detall de seguida, perquè tot seguit arriba el programa Futbol d'aquí. Gràcies per escoltar-nos.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Pirineus en xarxa, mobilitat i connectivitat. El 2 i 3 d'octubre, Esterri d'Àneu acull les 13es jornades per a l'excel·lència. Dos dies per parlar del futur del Pirineu, amb ponents de primer nivell local, nacional i internacional, i per abordar els grans reptes de la mobilitat, les infraestructures i la connectivitat del nostre territori. Jornades per a l'excel·lència. Segueix-les presencialment o bé per streaming a jornadesperalexcel·lència.cat. Jornades per a l'excel·lència. Connectant territori, persones i futur. El 2 i 3 d'octubre a Esterri d'Àneu.
1: Ara, Cusiner és més a prop teu. Cusiner S.A., empresa de referència en tractors i maquinària agrícola, ha obert un nou taller a Pons, a la carretera de Calaf. T'oferim un servei de postvenda més ràpid, més proper i més avançat. Pots trobar totes les dades al web cusiner.cat. Des de sempre, al teu costat i ara també a Pons.
2: Matricula't a la UNED i marca el teu propi ritme. Tu decideixes què estudiar, com i a on. No hi ha nota de tall, n'hi ha prou amb l'aprovat de la EBAU o el grau superior de la FP. Tens més de 30 graus i dobles graus per escollir. Matrícula oberta a UNED.es. El termini finalitza el 21 d'octubre. Més info al centre associat de la Seu d'Urgell. Telèfon 973-3516-19. A la web unedseudurgell.es i a les xarxes socials. UNED, la teva universitat pública.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: El tercer temps dels partits de futbol es juga els dilluns a Ràdio Seu. Futbol d'aquí, el programa que et porta tota l'actualitat de la Seu Futbol Club i els equips de l'Alt Urgell, amb el resum de tots els partits, golejadors i alineacions. El futbol local és protagonista a Ràdio Seu tots els dilluns al 107.2 de la FM o a radioseu.cat.
1: Molt bona tarda, amics. Benvinguts al programa Futbol d'aquí. Quan falten 5 minuts perquè siguin 7:45, donem també la benvinguda al Santi. Santi, bona tarda.
2: Bona tarda, Jordi. Bona tarda a tothom.
1: I anirem ampliant, diríem, informació dels partits que s'han jugat aquest cap de setmana i algun partit amistós que l'Edford també ha jugat. Això el Santi ho té a les seves mans. Santi.
2: Molt bé, pues, sí, estem pendents de que ens donquin un resultat. El que sí que sabem que va haver un amistós del juvenil A aquí a casa contra el Puigcerdà i va haver una golejada del juvenil A per 6-1 al Puigcerdà. I també va jugar el juvenil Pont, juvenil B a Pons, però no m'han donat encara el resultat. I també hi va haver un enfrontament, més que res un entrenament patxanga entre dos equips del Benjamí S9, que van jugar entre ells.
1: Perfecte.
2: Els que realment van jugar, doncs, van ser 6 partits oficials de l'escola. I de moment el primer que esmentarem serà el més gran, en aquest cas, que va ser el cadet S15, que s'estrenava aquí a casa contra el Bordeta i va perdre per 1-3. En aquest cas hi va haver bastant moviment ja de targetes, que la que comença el futbol 11 a tenir la pilota en els peus, ja comencen a haver, doncs, faltes que són tributàries d'alguna targeta. I en aquest cas, doncs, hi va haver 4 per part del Bordeta i 2 per part de l'escola, concretament a l'Aleix Pardina i el Joan Sebastià Cerdà. 1-3, hem dit, i el gol de casa el va fer el Gabriel Pérez Noel, que estrenava així el primer gol d'aquest equip en aquesta temporada. Cadet 15, que milita en el grup 14 de primera divisió.
1: Molt bé.
2: Equip que tornarà a jugar, en aquest cas a Mollerussa, el dissabte dia 3 a 1:15.
1: Perfecte. Ara anem als infantils.
2: Doncs sí, el infantil S14 del grup 14 va guanyar aquí a casa el Tàrrega per 4-3, amb un resultat que li va anar a favor ja des del començament, que en el minut 14 el Reiner Baca feia l'1-0. Van empatar poc després i el mateix Reiner feia el 2-1 en el 25 i el 3-1 en el 31, tancant el 4-1 el Quiro López de Robles Escrivá en el minut 38. El Tàrrega va posar-se les piles i va estar a punt de donar la sorpresa, perquè en els minuts 52 i 55 van fer 2 gols que van deixar el marcador amb un 4-3. Suposo que va ser també perquè per part de l'escola el Daniel Gordinho va veure una targeta groga en el 54 i una altra al 58, el qual va suposar la seva expulsió per acumulació de targetes.
1: I es quedessin amb 10, clar.
2: Van quedar-se amb 10 i els 2 gols del Tàrrega van venir en el 52 i en el 55. O sigui que més o menys amb aquest horari. També en el 59 el Diego Alejandro Giraldo va veure també targeta groga. Per tant, en aquest cas hi va haver tres targetes grogues i una de vermella per acumulació, i per part del Tarrer no n'hi va haver cap. En aquest cas, aquest juvenil, perdó, infantil de EC14, que feia el seu primer partit, doncs ha començat doncs amb una victòria que el col·loca en quarta posició amb 3 punts. El proper partit serà a la Bordeta dissabte a 1:15, també com hem dit amb l'anterior.
1: Bé, futbol 11 s'ha acabat.
2: Ens queda
1: l'infantil S13.
2: I en aquest cas l'infantil S13 s'estrenava a fora, en aquest cas a Soses, enfrontant-se a l'escola de futbol de Baix Segrià A. I en aquest cas tot va ser que el vent bufés a favor, perquè van guanyar per un 0-3 contundent, amb una targeta groga per part del Iker Graell, i els gols del mateix Iker Graell, del Josep Obiols i del Ramon Dolcet. En aquest cas, aquest infantil S13 també té 3 punts i també en la mateixa posició que els seus companys, quart en la classificació, amb aquest resultat. El proper partit el jugaran aquí a casa contra el Balàfia, que serà diumenge a les 11 del matí.
1: Ara sí, no volia prendre aquest partit. Ara ve futbol 7.
2: Exacte, i ara tenim 3 partits de futbol 7, que són els 3 preferents que estan en competició. El primer, l'Aleví S12, se'n va enfrontar al Balaguer, en el camp del Balaguer, i en aquest cas va perdre per la mínima per un 3-2. Es va adelantar el Marcel Betriu en el minut 8, però de seguida el Balaguer va empatar i es va adelantar a continuació amb un 2-1 i amb un 3-1, fent el 3-2 en el minut 47 al Nil Ortega. En aquest cas, el Marcel amb aquest gol ja en porta 6 i el Nil s'estrena en el marcador. Són tercers amb 3 punts, havent jugat 2 partits, un de guanyat i un de perdut, amb 12 gols a favor, 3 en contra i cap targeta de moment. Proper partit, la tercera jornada, jugarà aquí a casa contra Baix Segrià el diumenge a 1:15. Continuant
1: amb el S11,
2: amb el S11, en aquest cas va perdre aquí a casa també per la mínima, en aquest cas contra el Vilanoveta, que va guanyar 3-4, i en aquest cas no hi va haver targetes per part de l'escola, sí una per part del Vilanoveta. Vilanoveta, que ha començat fort, perquè ja la jornada anterior va guanyar els seus partits, i aquest cap de setmana, en aquest cas, ha guanyat aquest S11, i després veurem que el S10 també. Els tres gols de l'escola els van fer el Kilian Oliveira, que en va fer 2, i el Oliver Santana, que feia el tercer gol d'aquest 3-4, que va reflectir el marcador al final del partit. Amb 2 partits jugats, han empatat un i n'han perdut un altre. Han fet 6 gols i ja n'han rebut 7, i no han vist cap targeta. Són 11ens amb un punt. Proper partit, en el camp del Segre Atlètic, el dissabte a 1:00.
1: Olé.
2: I tanquem amb el preferent Benjamí S10, que en aquest cas també el Vilanoveta li va endosar un 3-8 contundent. El gol del nostre Benjamí els va fer l'Eiden, que en va fer 2, i el Martí, que va fer un golet per completar aquest 3-8. Tenen un punt, són dotzens, amb un partit guanyat i un altre d'empatat, amb 7 gols a favor i 12 en contra, i cap targeta. El proper partit contra el Club Esportiu Atlètic Lleida A, el dissabte 3 d'octubre a la 1.
1: Agafat, Santi, aquest equip, el Club Esportiu Atlètic Lleida, va guanyar aquest cap de setmana al camp de Mig Segrià per 0-28. Jo no sé quin qualificatiu posar-hi, però em sembla fora de lloc que un equip...
2: Es van equivocar, era un partit de bàsquet.
1: És possible. Sí que el Mig Segrià va jugar amb 7 jugadors durant tot el partit, però no ho sé, jo he sentit o he vist a les xarxes gent en contra que això s'ha d'aturar, que no pot ser que es facin tants gols, i d'altres que diu no, els entrenadors el que volen fer és guanyar, però hi ha maneres i maneres de guanyar. Aquí la pregunta és: què han après els que han guanyat i què han après els que han perdut? Santi, tu que ets tècnic amb això.
2: No, tècnic no. Jo diria que els que han perdut hauran sentit la humillació d'un equip superior i la valentia de no baixar els braços i dir prou i marxem,
1: sí.
2: Que és una cosa que ho hagués pogut passar molt bé davant d'aquesta golejada escandalosa. Per part de l'equip guanyador, potser hi va haver un intent de col·locar-se com a capdavanters
1: per diferència de gols
2: i en aquest cas els jugadors, que suposo que es van repartir aquests 20 i escaig gols.
1: Sí, van marcar molta gent, un va fer 7 gols un, sí, jugador, i l'altre 6,
2: pues per això, que per dir, pues mira, pues així ja són màxims col·legiadors. No és un honorable. Crec que de cara al públic, sobretot a l'equip contrari, una humillació. Per part de l'equip local, jo crec que haurien de sentir-se avergonyits per apabullar i avergonyir amb un equip contrari. Està molt bé que les actes s'estanquin quan ja s'han ficat els 10 gols.
1: Els 10 gols, sí.
2: Però bé, el que continua el partit i en aquest cas doncs els gols, sí, van caient i es van anotant.
1: I l'acte oficial de la federació surt el marcador, final. Resultat final.
2: Exacte, resultat final.
1: És així.
2: Bé, això ja ha passat altres vegades.
1: Però no havia sentit jo un
2: marcador tan escandalós, tan... Jo potser fa temps que no l'havia sentit.
1: Sí, em sona.
2: Ho apuntarem en els...
1: L'equip que va al Benjamí de l'Escola va al Club Atlètic Lleida.
2: Sí, sí, sí, és que... una... és una anotació que els hi pot preocupar, però davant...
1: Tampoc han de fer cas
2: no,
1: en
2: no,
1: accés,
2: no? No, però
1: no?
2: Davant d'això jo aniria amb molta tranquil·litat,
1: sí.
2: I si els hi fiquen dos, els hi fiquen dos, i els hi fiquen 24 i ells vagin a la seva.
1: Sí, sí. Bé, m'ha cridat l'atenció i penso que ho havíem de comentar.
2: Sí, jo només tanco aquest resultat comentant, bé, tu ja també ho diràs, que el de Quarta Catalana ja comença la propera jornada, que serà contra Ribera d'Ondara el dissabte
1: a
2: les 6 de la tarda. El juvenil A contra Vilanoveta en el camp, o sigui, jugarà fora, diumenge a 3:15. El juvenil B aquí a casa contra Pobla de Segur el diumenge a 4:45. Cadet S16 jugarà contra la Noguera fora el dissabte a les 12. L'S15, ja hem dit, a Mollerussa, que serà dissabte a 12:15. El cadet S15 hauria de jugar, però descansarà perquè l'equip corresponent s'ha retirat de competició.
1: Sí.
2: Infantil S14 i S13, ja ho hem dit, la preferent S12 també, i a l'Alaví de segona divisió S12 s'estrena a la Pobla de Segur el dissabte a les 11. I a l'Alaví S11 de segona divisió també s'estrenarà contra el Lleida Promeses dissabte a les 11. I els petits, el S9, jugaran aquí a casa contra Bellpuig a 12:15, dissabte.
1: A 12:15 de dissabte, perfecte. És a dir, que en total hi ha 5 partits aquí a la Seu i els altres 7 els juguen a fora, sense comptar el quart de Catalana, eh?
2: Exacte.
1: Molt bé, doncs, quan falten 5 minuts perquè siguin 7:45, anem a parlar de futbol amateur, futbol sala i futbol femení. Futbol amateur, primera catalana, la Seu d'Urgell 0, Gimnàstic Manresa 3. Debut a casa de l'equip local a primera catalana amb una derrota massa gran, ja que la diferència entre els dos equips no va ser tan evident. La primera part es va decantar pel Gimnàstic de Manresa en el terreny de joc com en el marcador, ja que va aprofitar dues jugades d'atac per la banda dreta seva, pilota penjada a l'àrea, una rematada amb el peu i l'altra amb el cap, i van suposar els dos gols als minuts 35 i 39. A la segona part, la Seu va millorar, portant el pes del partit i creant diverses ocasions de gol. Aquestes ocasions de gol, el públic i la banqueta local van reclamar dos penaltis que no va veure o no va voler veure la tripleta arbitral. A 10 minuts del final, el Gimnàstic va fer el definitiu 3-0. Només desitjar ànims a tots que això tot just acaba de començar. I ho dic pels jugadors i pel cos tècnic i per la Junta, per tothom. Només portem dues jornades de Lliga i no hi ha res decidit, ni molt menys.
2: És important recalcar, doncs, la presència al camp de molta gent.
1: Sí.
2: Molt de públic.
1: Sí, sí, sí, té un idò. Ja va començar l'any passat a venir molta gent i aquest any, evidentment, potser encara n'hi ve més. Un afegit final, i és un comentari gratuït, el desplegament que portava el Gimnàstic, tant humà com material, semblava un equip de segona divisió. Clar, és un filial de l'Andorra. I una cosa més que ja fa temps em continua cridant l'atenció: la franquesa, i aquesta paraula l'he triat, no sé si és la més encertada, i la poso entre moltes cometes, que hi ha entre la tripleta arbitral i els equips visitants. No sé, sembla que es coneixen, sembla que entrenen junts, sembla que després d'entrenar es troben, no ho sé, però ja no és d'aquest partit, és de tota la temporada passada i fins i tot l'anterior. Veig una certa connivència entre els equips que venen a la Seu i els àrbits. Per cert, el tripleta d'aquest dissabte eren de Barcelona. I acabo amb el partit aquest de la Seu contra Gimnàstic, amb el fet que va succeir abans de començar el partit, quan els dos equips van fer el passadís al jugador José Rivero Pérez com a reconeixement als anys que ha estat al club. Ell ha fet un pas al costat i, per tant, el club li va reconèixer tota la seva dedicació i esforç durant aquestos... Em parlava de 14 temporades, 14-15, estava dubtant si eren 14 o 15. Tu has sentit sona...
2: No ho podria assegurar, perquè, clar, el José ja portava molts anys entre l'escola,
1: sí.
2: La Seu, i, a veure, i no penja les botes, perquè, si no hi ha res en contra, debutarà en quarta catalana.
1: Quarta catalana. Bé, per part de la Seu van jugar el Roger Escolà, Iker Guillermo, Marc Maranges, Hugo Mairal, Xavi Casanova, Josep Francesc Balletbó, Jordi Peiró, Ander Caiola, Pep Obiols, Marc Espot, Alan Rispa a la banqueta, Fernando García Alejo Pizarro, Miquel Sella, Jan Sánchez, Guillem Sánchez, Arnau Forn, Bernat García, Sergi Marcos i Cristian Andrei Rodríguez. Com a delegat, Albert Alar, com a segon entrenador, Ivan Vigo, i com a auxiliar, Esteve Vilarrupla. Hi va haver 5 targetes per part dels locals, per part de la Seu. El Marc al minut 29, Casanova al 36, Esteve al 52 i Jan i Bernat als minuts 81 i 85, respectivament. L'equip contrari, si en va rebre 2, ja es pot donar per satisfet. Bé, deixem Primera Catalana i fem un salt. Anem a Tercera Catalana del grup 15, jornada 2. Santa Coloma de Queralt 3, Organyà 0. L'Organyà va aguantar força bé fins al minut 70 de partit, però en 5 minuts va encaixar 3 gols i el partit va quedar sentenciat, perquè va marcar el Santa Coloma al minut 70 i al 75 ja feia el tercer. Hi va haver 3 targetes grogues per l'Organyà. Un altre equip que va perdre, Calaf 2, Oliana 0. Més o menys com l'Organyà, però encara més dolorós, ja que els dos gols locals van arribar als minuts 88 i 89 de partit. Hi va haver 2 targetes grogues per l'Oliana. Poble de Segur 4, Pons 1. Després de la derrota a la jornada en el debut a casa del Poble, va ser una victòria clara davant del Pons. 4 gols que van arribar a la primera part. El Pons va fer el gol de l'honor al minut 75 i va ser de penalti. 2 targetes grogues pel Poble. Trem 4, Angulària d'Anglesola 0. Igual que el Poble, victòria clara a casa. Venia d'una derrota per la mínima a la jornada primera al camp del Guissona, però ahir 2 gols a la primera part i 2 a la segona van sentenciar el partit. Hi va haver 2 targetes grogues pel Trem. I el darrer equip del Pirineu de Tercera Catalana, el Rialp, Vilanova de l'Aguda 2, Rialp 1. Rialp va encaixar una derrota per la mínima tot i posar-se per davant en el marcador 0-1 al minut 58. Però el Vilanova va fer el 2-1 definitiu al minut 89. Hi va haver 3 targetes grogues pel Rialp. I quan passa un minut de 3 quarts de 8, anem a parlar de futbol sala al Club Atlètic La Seu d'Urgell. Aquí aquest resultat, en FAF 7, el Sènior A 3. Era el primer partit a la tercera divisió nacional del grup 2, era el debut a la categoria i l'enfrontament era al camp del País Veí. El partit, a part de la pluja de gols, sembla per les targetes grogues i vermelles que es van ensenyar que hi va haver, entre cometes, una guerra, perquè déu-n'hi-do. Els gols del Sènior A, el Jordi Pintat feia l'empat a 1 al minut 6 i el 2-2 al minut 16. I el mateix jugador feia el tercer gol particular i posava el marcador 4-3 al minut 24. A partir d'aquí, l'Enfaf va fer 3 gols més i va deixar el marcador en el 7-3 definitiu. L'Enfaf va rebre 7 grogues i 2 vermelles directes i l'Atlètic La Seu i va rebre 5 grogues, 2 vermelles per acumulació i una vermella directa al final del partit al seu entrenador. I l'equip que va jugar també de futbol sala de primera divisió del grup 3 i debutava va ser una victòria al camp del Binèfar. Binèfar 4, Atlètic La Seu Cadí 6. Primer partit de Lliga i victòria fora de casa. La Maider Ochoa va posar el 0-2 amb gols al minut 3 i 7. La Laia Romero feia l'1-3 al minut 16 i l'Anna Solano l'1-4 al minut 17. Eixamplava el marcador amb 2 gols més de la Maider Ochoa als minuts 19 al 2-5 i al 23 al 2-6. Hi va haver 2 grogues per l'Atlètic La Seu. Aquesta ha estat la participació dels equips de futbol sala i futbol amateur d'aquest cap de setmana. La setmana que ve ja canvia totalment de... perquè jugaran gairebé tothom. Anem a repassar perquè hi ha temps. Primera Catalana, tercera jornada, Puig-reig, La Seu, diumenge a les 5 de la tarda. Tercera Catalana, també jornada 3 del grup 15, Oliana, Guissona, dissabte. Organyà, Trem, també dissabte a 4:45. I Rialp, Poble de Segur, diumenge a les 6 de la tarda. I debut comença Quarta Catalana al grup 31, on hi ha dos equips del Pirineu. L'Edford United jugarà aquí a casa contra el Ribera d'Ondara dissabte a les 6 de la tarda i el Coll de Nargó jugarà dissabte a 6:45 a Artesa de Segre. Per la seva banda, el Club Atlètic La Seu d'Urgell, de Futsala, hi ha els següents partits. El Sènior A rebrà aquí a La Seu el Tecnobit Alforja dissabte a 6:45 a la segona jornada. El Sènior B Urban Sport jugarà diumenge a les 4 contra el Peramola. El Juvenil Embús rebrà el Miso Balaguer Vedruna diumenge a la 1. El cadet també en bus jugarà contra el Villart Balaguer Vedruna diumenge a 11:45 i l'Alevi Frankfurt Heidelberg jugarà contra el Nova Fontblanca Balaguer Vedruna diumenge a les 10, debutant els tres el primer partit de Lliga. El Benjamí del grup 27 té jornada de descans. El Sènior Femení de primera divisió, grup 3, segona jornada, té un desplaçament també complicat per la llunyania i per la qualitat de l'equip a Amposta i serà dissabte a les 3 de la tarda. I comença també la Lliga el futbol femení del Futbol Club Pirineus. El juvenil es desplaçarà a Pardinyes per jugar dissabte a les 3 i l'infantil A jugarà aquí a La Seu contra el mateix Pardinyes el dissabte a les 11 del matí. L'infantil B comença la setmana vinent. Tots aquests partits doncs seran comentats i explicats, esperem, la setmana que ve.
2: Correcte.
1: I no tenim res més, no, Santi?
2: No, particularment no.
1: Molt bé, doncs esperant que arribi la pluja, que sembla que aquesta setmana ens tocarà alguna mica, que no faci la guitza massa, plogui, però
2: Sense fer mal,
1: ens retrobem dilluns, dia 5 d'octubre. Tinga bona setmana i a reveure.
2: A reveure. Bona nit.

0: Avui ve l'Agnès Marquès per posar-nos al dia, però ja sabem què ha passat al món.
1: Ah, sí?
0: L'Alberto m'ha explicat que la Diagonal ha estat tallada per la protesta contra Pedro Sánchez. No sé si al Catalunya Nit ens podreu ampliar gaire més.
1: Amb algunes coses més, sí, us podem explicar per què, no?, està tallada, que també hem d'anar una mica més allà, no? Al Palau de Congressos hi ha una trobada organitzada per La Vanguardia, a la qual hi assisteix Pedro Sánchez. I ell ha d'intervenir cap a les 9, quarts de 10 de la nit. Nosaltres ja estarem pendents, lògicament, per explicar a veure si diu alguna cosa del tema habitatge. Mm-hmm. Perquè estem en el compte enrere a la reunió del Consell de Ministres de demà perquè pugui, doncs, el govern, amb el suport dels partits que li donen suport a Pedro Sánchez, doncs, tirar endavant un decret i després pugui tenir garanties de mantenir-se, no? Com que l'ordinador sempre em fa aquestes coses abans de venir al Tot Costa... Se m'ha penjat, però ho tinc tot, no? A aquesta hora el que sabem és que hi ha un esborrany d'un possible text, que és el que s'està negociant a aquesta hora. Insistim que està en el compte enrere, no? Segons aquest esborrany, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, es planteja una pròrroga al govern espanyol automàtica de 2 anys dels contractes de lloguer que acaben a finals del 2028 i prohibiria els desnonaments també en els propers 2 anys en pisos de fons voltor, etcètera. Espera, perquè ara s'obre trucant, saps? Jo estic mirant del mòbil i ara trucant.
0: Sensacional.
1: Bé, en tot cas, sí, exacte. Sembla la dona, no? Orquestra, una mica, amb tots els instruments avariats. Aquest és el tema principal, per tant, estem pendents. Serem també a Madrid, a l'acampada que s'està fent també en protesta per això, i estem seguint una taula de negociació que s'està fent pel cas concret de Mari Carmen per veure si pot tornar a casa seva.
0: Deixa'm actualitzar la Rosa Gordillo. L'Alberto m'intentava entrar a Barcelona, la Rosa Gordillo intenta sortir i ens diu que des de Maria Cristina fins a Palau de Congressos no es pot circular per la Diagonal en direcció Llobregat. Per tant, no aneu per la Diagonal, seria
1: el consell. No, heu d'agafar més, no? Aquest acte s'acabarà tard i
0: la concentració i
1: continuarà. Aquesta és la intenció. Dubto que desconvoquin abans que això s'acabi. Insisteixo que Pedro Sánchez no parlarà, està previst fins a 9:45, així que res, agafeu unes vies alternatives. D'altra banda, pendents de les pluges, en les pròximes hores pot caure pluja torrencial, especialment al litoral i al prelitoral. Ara mateix Protecció Civil està fent una nova reunió per acabar d'avaluar si s'envia o no s'envia una alerta a la població de cara a aquestes pròximes hores, però fins demà a les 6 de la tarda ens diuen que pendents tothom d'això. I bé, a banda de recollir altres informacions del dia, coneixerem què està passant en el sector del vi. Estan molt, molt preocupats els productors perquè es ven molt poc vi. Es veu i es consumeix molt, molt menys vi del que es venia abans. Això està fent que, d'alguna manera, entre això i que pugen els preus, passa que els productors acaben tenint un excedent que després acaben pagant, doncs, molt, molt poquet en els pagesos. Estan plantejant, com a mesura, demanar a arrencar 2.000 hectàrees de ceps cada any per reduir una producció que és que ja no troba prou compradors. Això està passant a Catalunya. El problema és que el consum de vi cau, els cellers acumulen excedents, els preus que reben els pagesos sovint no cobreixen ni els costos de producció, diuen, amb menys hectàrees de conreu, potser aconseguirem que els preus es tornin a posar en un lloc que el negoci li sortia a compte a tothom, a totes les parts. Toni Padilla, en fi, moltes més coses avui al Catalunya Nit.
0: Avui nosaltres hem fet el primer pas, però si voleu estar ben informats, a partir de les 9 al Catalunya Nit, amb l'Agnès Marquès i el Manel Elias. Gràcies, Agnès.
1: Gràcies.
2: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
3: Amb Sònia Jalmà.
4: Si és dilluns i ens acompanyen els amics de Ral de Vinyó, la raça rústica de Port de Casa Nostra, això vol dir que us regalem un pack d'espatlla curada llescada perquè el pugueu gaudir durant un bon àpat de pa amb tomàquet. Ral de Vinyó, embotits

0: Puente, a ver a qué digo.
1: En 4 días estamos otra vez compitiendo, entonces hay que hacer, refrescar un poco el equipo, darles un poco de aire, porque además, entre otras cosas también, no solo por esa idea de darles descanso a nadie, es que los que están esperando la oportunidad de jugar, es que se lo ganan, y se lo merecen, y además tienen súper, súper nivel para, y garantías para darnos el mismo nivel futbolístico que los otros. Entonces, no me genera ninguna duda, ninguna preocupación, porque sé que son futbolistas que están a un nivel altísimo y los que salgan mañana van a ser los futbolistas que mejor entendemos que están preparados para competir contra un partido complicadísimo. Contra
0: ho ha clavat el Roger Arbusà, li devien preguntar què, demà un 11 semblant al de Wembley, los que estén más preparados. A veure, espera't, que ara li pregunten per la pilota d'or, que això, aquesta pregunta no s'ha fet mai.
2: Harías por ti, si también harías campaña, porque si no lo gana un seleccionador que tiene menos opciones que los otros entrenadores, los españoles, ¿cuándo lo va a ganar, no?
0: Pues mira, esto no, yo no lo había sentido.
1: Lo único que puedo decir es que yo estoy orgulloso y feliz de estar ahí, pero que también, digo, pues también hemos hecho méritos, que incluye a todo mi grupo de trabajo. Esto no es mérito mío estar donde estamos, ni mucho menos, y bueno, y que tenemos los mismos méritos que los demás para ser candidatos a ganarlo. De postular no va conmigo tampoco eso, pero que duda cabe que te diría que me haría muchísima ilusión, que me encantaría, que tomen nota, que me gustaría.
3: Vamos a la izquierda, contesto Luis.
4: Luis de la Fuente, el gran favorit en realitat per aquest premi com a seleccionador guanyador del Mundial.
0: En aquest cas amb raó. El guanyador del producte, del lot de producte Ral d'Avinyó és el Pep Mir. Per tant, els que trucàveu pels productes Ral d'Avinyó, ja no cal que ho feu més, dilluns vinen una altra oportunitat. I ara obrim la segona part de la tòmbola.
4: La segona part és, com dèiem, la festa dels 10 anys del Tot Costa. Demà, al Museu d'Història de Catalunya, celebrem els 10 anys del Tot Costa amb convidats, col·laboradors i excol·laboradors del programa i d'altres protagonistes, però també, òbviament, és un dia per celebrar-ho amb els oients, per tant, us hem anat convidant cada dia a un de vosaltres, i avui també tenim l'última entrada doble per ser demà al Museu d'Història de Catalunya, deia. Si viviu relativament a prop ho tindreu més fàcil per arribar, però a partir d'aquí vosaltres mateixos. El primer que truqui al 932017474 s'endú aquesta entrada doble.
0: Molt bé, doncs ja tenim endreçat el lot de producte Ral d'Avinyó. De seguida sabrem qui és l'últim oient del Tot Costa que s'endú aquesta entrada doble. Hem escoltat mig de passada de la Fuente, que després ho resumirà el Roger Arbusà de Sevilla, i estàvem pendents, Sònia, de l'alineació de França per saber si Jul Koundé juga el partit d'aquesta nit.
4: No és titular. Per tant, de moment no hem de patir. Pot ser que aparegui a la segona part, però de moment comença a la banqueta Jul Koundé en aquest Bèlgica-França que començarà a 3:15 de nou del vespre.
0: Molt bé, doncs...
4: Sí que és titular que m'avinga, per cert.
0: Ja superant,
4: però...
0: Vaja, però si és titular que m'avinga és que aquí Zidane fa...
4: Hi ha rotacions, ja. Aquí, vaja. Sí.
0: Molt bé, doncs ara de seguida sabrem si De La Fuente ha ampliat alguna cosa sobre la seva alineació en l'Espanya-Croàcia de demà.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
0: És gairebé un 8:45 del vespre. La Raquel Ortega és l'oient que s'endú l'última entrada doble per venir demà a la festa dels 10 anys del Tot Costa. Canviem de rasant per parlar del Mundial Sub-20 femení. Ahir se'n va disputar la final. Espanya i Corea del Nord van empatar a 0, però les espanyoles van estar més fines des del punt de penal a la tanda i es van proclamar campiones del món juvenil. A més, ara que parlàvem de distincions individuals, Rosalía, la jugadora, la migcampista andalusa del planter del Barça, va ser elegida millor jugadora

0: d'aquest torneig i avui hem convocat la Mireia Vera. Hola, Mireia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Perquè ens expliquis una mica més qui és aquesta jugadora. Ja n'havíem parlat, sobretot se n'havia parlat al Fem Futbol, però és veritat que pels galons que té, i sobretot aquest de millor jugadora juvenil, l'hem vist poc a nivell de primer equip del Barça.
1: Sí, al final és una futbolista encara molt jove, té 17 anys, en farà 18 el mes vinent, i és una futbolista que ja va destacar des de ben petita. Es va iniciar al Betis, en la categoria Laví, que va ser fitxada en aquell moment per Virgi García, que era una futbolista professional que dirigia en aquell moment la cantera, i ja des d'aquell primer moment les seves entrenadores també eren futbolistes, que era Marta Perarnau i Bea Parra, i sempre m'han explicat que ja es veia que era una futbolista molt diferent. Va arribar allà 12 anys, després va fitxar pel Sevilla i el 2024 va arribar al Barça. És una futbolista que apareix molt bé entre línies, que gira molt bé, que sempre té aquella visió perifèrica, a més té una capacitat d'accelerar les jugades molt i molt bona. Jo crec que la veurem molt més, ja va debutar amb el primer equip del Barça l'any passat, però és una futbolista amb la que s'està tenint més paciència que amb la resta, perquè és una futbolista que potser sempre ha destacat en els equips que ha estat, no potser tant com Carla Julià, com Aixa Càmara, com aquestes futbolistes, no?, que han anat pujant i que ha sigut ara on han fet el boom, sinó que Rosalía ja ha sigut, no?, sempre amb aquesta bombolla de ser futbolista diferencial, i potser per aquest motiu crec que se l'està frenant una mica o no donant-li tants minuts amb el primer equip. Ara, jo crec que aquest any la veurem moltíssim.
0: És a dir, la teva sensació és que parlem d'una escollida i que, no sé si és el que volies dir, però que estem frenant perquè no se'ns escapi de les mans l'explosió a nivell de primer equip.
1: Jo crec que sí, perquè condicions en té, de talent va sobrada, és una d'aquestes futbolistes que es mou molt bé en molt poc espai, que et fa una última passada, que també té molt de recorregut, és a dir, arriba a l'àrea, defensa, és a dir, és una futbolista que jo crec que en molt poc temps ha d'explotar el primer equip del Barça, i per tant aquesta temporada amb una plantilla curta i després de fer el Mundial que ha fet, que sí que és cert que jo considero que després de veure Espanya en aquest Mundial ha sigut un equip que potser han brillat moltes futbolistes, una d'elles Rosalía, però també hem vist un molt bon Mundial d'Aixa Càmara com a central, de Noa Jiménez com a lateral, hem vist a una futbolista al Real Madrid, Pau Comendador, que també ha fet molts gols, és a dir, ha sigut un equip, no?, que ha funcionat molt a la una, i Rosalía al final es veu un any llum quan veus el partit, és que és una futbolista que totes les pilotes que toca, a vegades s'equivoca, perquè és normal, perquè té 17 anys, però sempre, no?, tens aquell ai, ai, ai, què passarà quan la pilota arribi als peus de Rosalía.
2: Uh-huh. És veritat que d'aquestes futbolistes que hi havia al Mundial Sub-20, Aixa o Carla Julià ja són al primer equip, i parlant, com diu la Mireia, d'una assenyalada, et preguntes com és que ha tingut pocs minuts fins ara. També s'ha de dir, Mireia, que precisament la posició que ocupa Rosalía, aquesta d'interior, és on va més sobrat el Barça d'efectius del primer equip.
1: Exacte, i que a més, en aquest Mundial l'hem vist d'extrem, és a dir, fa una funció com la que fa Clàudia Pina al primer equip, doncs l'hem vist fent això amb la selecció, i com molt bé diu Sònia, aquí hi ha moltes futbolistes, i també doncs aquest tap, aquest poder aparèixer poc, també ve perquè les altres també estan en un molt bon moment.
2: Uh-huh. Clar, el Barça té com a interiors Vicky, Sidney, Kika, Aitana, després Serra Jordi, pot jugar-te d'interior, també pot jugar-te de pivot, i és cert que en aquesta posició que comentava la Mireia hi ha Pina, que s'ha fitxat Caroline, és a dir, que trobar minuts en trobarà a la Lliga F probablement, no, Mireia? Però que a poc, perquè té moltes jugadores per davant.
1: Exacte, i també crec que a favor d'ella també suma el que et pugui jugar d'extrem, de mitja punta, d'interior, és a dir, que en els llocs de dalt Rosalía hi pot tenir cabuda, però clar, estem parlant d'un Barça, no?, que el nivell és altíssim, que com deies, Caroline, que podia ser, mira, doncs no hi ha Pina, doncs encaixem a Rosalía. Jo crec que a Caroline li donaran molts minuts perquè arribi amb confiança al tram final de temporada, però jo crec que se li trobarà un forat, perquè crec que ja ho està demanant a crits, no ell, sinó el seu futbol.
2: Uh-huh. Et sentia la transmissió del dissabte, Mireia, també parlant d'aquesta joveníssima jugadora, que és que el planter del Barça no para de deixar-nos veure talents, de Maisa Baja, que en vam parlar la setmana passada aquí, i va marcar gol. També en parlaves molt bé, la transmissió.
1: Sí, és que m'agrada moltíssim. És una futbolista en una posició molt difícil de trobar, que és aquesta davantera centre, que el Barça ha perseguit durant anys fins que no ha trobat a Eva Pajor, i una futbolista de 15 anys que tingui aquest rendiment, aquesta presència, aquesta capacitat de sacrifici, perquè no és només rematadora, és a dir, és una d'aquestes futbolistes que et pot iniciar una bona pressió dalt. Crec que aquest projecte del Barça, no? que vas perdent futbolistes importants, però és que a la cantera no paren de sortir jugadores amb un talent descomunal, i que crec que al final acabaran, no? Sí, les carreres són molt llargues, les lesions, però té pinta de que Maisa Baja serà una referent, també.
0: Doncs el Mundial Sub-20, que s'ha acabat amb victòria espanyola, amb títol de MVP per Rosalía, jugadora del planter del Barça, i dues pel preu d'una, també la Mireia ens avala, Maisa Baja, que ja en parlàvem la setmana passada en el Fem Futbol, i que tot i que només té 15 anys, sembla que està decidida a començar a aconseguir que es parli d'ella ben aviat. Mireia, gràcies.
1: A vosaltres, una abraçada.
0: I de la que ja fa temps que en parlem és d'Aitana Bonmatí, que aquest cap de setmana va reaparèixer precisament a Logroño. Per cert, em va fer molta gràcia que el Logroño es digui Logroño United.
2: Sí, ha canviat, era Dux Logroño i ara han passat a dir-se Logroño United per un canvi de propietat.
0: Molt bé. I que va reaparèixer i que sí, va atendre el Marc Andrés al Tot Gira.
2: Exacte, comentàvem aquest partit que comentava per TV3 la Mireia Vera, i on Aitana Bonmatí per fi va tenir minuts aquesta temporada. Havia seguit un treball específic en aquest inici de temporada, perquè l'any passat per el context de temporada va haver de forçar probablement més del compte, va jugar infiltrada i ha tingut molt dolor ja en aquell moment i durant tot l'estiu, com ella mateixa explicava, que a partir d'ara no hi ha pressa perquè ha hagut de conviure amb un dolor que, tal com explica, resulta insuportable.
3: Bé, la lesió pel que fa al tema d'imatge, ressonància, sí, però els esportistes d'elit moltes vegades hem de conviure amb el dolor perquè no depèn de nosaltres ni de ningú més que se'n vagi, no? El que sí que puc dir que el dolor que tenia abans no és el mateix que tinc ara em permet jugar cada dia, entrenar cada dia i tenir una vida normal, que abans no ho era, i per tant, l'objectiu és que aquest dolor algun dia se'n vagi, però i si no, doncs és algo amb el que puc jugar, el que puc tolerar. I bé, al final és que tot el que surt a les imatges i tot el que em diuen tots els professionals i els doctors que m'han visitat, és que està tot perfecte.
0: És bona notícia perquè pot tornar a jugar, però és un punt preocupant.
2: Explicava
0: perquè
2: que no podia pujar escales, fins i tot no podia posar que posar el peu al terra, el peu a terra, però li suposava un problema. Per això era fins ara, òbviament el dolor ara ja no és tan
0: important. Però
2: que continua tenint dolor.
0: Quan vaig veure que el procés era, doncs, parem i ja tornarem, donava per fet que la cosa estava desapareixent, però
2: bé, ha de fer net, però les sensacions ja no són les que eren, i també és cert que hi ha determinades lesions que et deixen una marca.
4: Jo la sentia i em desprenia una mica d'acceptació, és un dolor que tinc la sensació que conviurà amb mi durant molt de temps, però com a mínim ja no és aquell dolor que t'impedeix fer el teu dia a dia. Uh-huh. Aquest dolor que tinc ara, l'accepto, puc seguir jugant a futbol, puc tornar a jugar a futbol, puc tenir una vida normal i corrent, com feia molt de temps que no tenia. La vaig veure una mica com...
0: La lesió és desembre, potser, de l'any passat, o primers d'aquest any?
2: La lesió és del novembre de l'any passat.
0: Sí, que va camí de l'any, no d'inactivitat, perquè ja va reaparèixer.
2: Però clar, ja va reaparèixer, sí.
0: Sí, però per veure l'Aitana...
2: Per estar al 100%,
0: l'Aitana,
2: sí.
0: Al millor nivell, és evident que no la vam veure al tram final de la temporada passada i anem camí de l'any.
4: Resignació.
2: No. Van ser, crec que, 5 mesos fins que va tornar, però és evident que, de fet, el fet de jugar infiltrada ja demostra que el més convenient probablement hauria estat esperar i fer net del tot, però que ella mateixa no es coneixia el seu cos i es pensava que estava amb capacitat per poder competir, però els lligaments del turmell, sobretot, els que els tenia, són els que tenia afectats.
0: Molt bé, doncs esperem que acabi de fer net, que és indiscutible que el Barça la necessitarà aquesta temporada. Amb la moció de la informació de servei ens hem oblidat d'escoltar-vos a vosaltres. Avui preguntem a la nostra audiència qui veieu com a principal rival de Lamin. Us ho pregunto primer a vosaltres, Marcos, Dani i Mireia. Kane, Rodri, Mbappé o Messi?
5: Jo, Harry Kane.
4: Jo també.
6: També.
0: I això vol dir que tots li donaríeu a...
5: No, jo ja he dit que jo li donaria a Kvaratskhelia, però crec que el gran favorit és Harry Kane.
4: Sí, jo el podi que...
0: És a dir, tu creus que guanyarà Kane per davant de Lamine?
5: Jo crec que serà Kane primer, Lamine segon. Ah. Però no, vull dir, pot ser al revés. No. Pot ser al revés i tant de bo sigui al revés. Però pel que veig i pel que escolto de fora de les nostres fronteres, hi ha molt de Harry Kane.
6: Jo no. Jo Messi i...
0: Tu creus que guanyarà Messi?
6: Ai, Messi, Lamine. Ah. Perdó.
0: No.
5: El costat de 8 anys.
0: L'Albert Dom.
6: No, Lamine. Lamine, Messi, Harry Kane.
0: Mireia?
4: Kane, Lamine, Messi.
0: O sigui, tu creus que guanyarà Kane?
4: És el top 3
0: nosaltres
4: que...
0: hem formulat la pregunta des del pressupost que Lamine és el favorit, però sí. El que veig no,
4: o sigui,
0: no
4: és un podi que fa... És que clar, són molts dies sense Barça, llavors jo crec que tots plegats
0: hem donat unes quantes
4: coses, exacte. I llavors, a base d'anar-hi pensant i de parlar també amb família i amics, cada vegada que més... Kane, Lamine, Messi, perquè és que no et pots oblidar Messi, el top 3.
0: Sònia Oleart, bona tarda.
7: Molt bona tarda.
0: I de nostra audiència, què hi diu?
7: Doncs mira, Kane 42%, Messi 28%, 16% per Mbappé, 14% per Rodri. El Damià diu, possiblement Rodri, perquè també és campió del món, Mbappé ja es pot anar postulant, però no els hi arriba la sola de la sabata. El culer del sud diu, doneu la min per favorit, i no ho és, per un marge estret. Qui va al davant és Harry Kane. Ho diu a les cases d'apostes i no hi ha una valoració més objectiva que aquesta. Estan molt igualats i si el fair play compta, ha de guanyar Kane, que no ha sortit a pidular vots. El Biel diu, Rodri, guanyador del Mundial i nomenat millor jugador del torneig, penso que el Mundial tindrà molt de pes i fins i tot pot girar les coses i fer que la Lamine Yamal el principal rival de Rodri. El Macià diu, per rendiment amb el seu club i amb la seva selecció, per regularitat durant tota la temporada i Mundial, per haver guanyat la seva Lliga, haver arribat a semifinals de Champions i Mundial, pel seu comportament al camp, el principal candidat és Harry Kane, seguit, això sí, de Lamine Yamal. A Instagram el Cavi ens diu, Messi a l'edat que té i segueix marcant gols a cabassos i va portar ell la batuta de la selecció argentina fins a la final. A Lamine li queda molt recorregut per arribar a ser el crack que creu que ja és, que sigui bo tècnicament no vol dir que sigui un crac.
0: Doncs Harry Kane és el principal rival que veu la nostra audiència, camí de la pilota d'or de Lamine, però ja veieu que molts oients no consideren Lamine el principal favorit.
5: Jo celebro que pel camí hagin deixat, no és que tingui res contra ella, però hagin deixat enrere l'home que està fent ara roda de premsa, perquè al principi, que és Fabián, al principi, sobretot molts companys meus a Madrid, no, Fabián és ideal, és ideal perquè ha guanyat les dues coses i tal. Bueno, ha guanyat les dues coses.
0: Luis Enrique.
5: Però ha guanyat les dues coses, però no és ni el primer, ni el segon, ni el tercer, ni el quart està jugador clar. Més important ni del seu equip, ni de la seva selecció.
0: Això, per exemple, hi va haver...
5: Però els hi anava molt bé perquè no era del Barça, i era espanyol, llavors, bueno, ja
0: el
5: està.
0: El 2010...
6: Políticament era perfecte. Clar.
0: El 2010 hi havia el cas de Snyder, que havia guanyat tripleta amb l'Inter, i sent jugador fonamental... I finalista del Mundial,
5: a l'Holanda.
0: Aplicant aquell... I vaja, a mi Snyder em semblava bastant millor futbolista que Fabián, com a mínim més brillant. Sí, sí. Però jo crec que no va fer ni podi, perquè va ser l'any del podi del Barça.
2: No, perquè el podi va ser Messi, Xavi, Iniesta.
0: Això,
6: no, Messi, Iniesta, Xavi.
2: Bé, l'ordre no... L'ordre entre Xavi i Iniesta ara no el recordo.
6: Tot crec cas, que sí, eh?
0: No? Jo ara... crec que s'ha de ser molt marcià.
4: Messi, Iniesta, Xavi, em sembla que era. Sí, sí.
6: Crec, eh?
4: I... Em vol sonar?
5: Tots a buscar, vinga.
4: Mira, mentre busqueu...
0: Per aclarir. Anava a dir que s'ha de ser molt marcià o ser entrenador del PSG per considerar que Fabián hauria de guanyar la pilota d'or. En fi, Sònia, fins ara.
7: Fins ara.
0: Mentre acabem d'aclarir com
5: Messi,
0: va...
5: Messi, Iniesta, Xavi.
4: Sí.
5: Messi, 22% dels vots, Iniesta, 17%, Xavi, 16%.
0: Iniesta i Xavi van anar d'un...
5: Molt, molt l'empat.
0: Vaja, que ell va ser un dia llarguíssim perquè...
2: Sí, sí, pel matí...
5: Va donar molts toms, sí.
2: Pel matí es va filtrar que era...
5: Iniesta.
2: No anàvem, jo crec que anàvem pensant que era Iniesta, pel matí es filtra que és Xavi i al migdia es filtra que és Messi, que és el que acaba guanyant.
0: Jo el pas de Xavi me l'havia perdut. Però vaja, que Iniesta tallaria coll avall que el guanyava.
2: Sí, crec que ara, bé, és que no, perquè la meva memòria, però crec que és la Gazzetta de l'Esport que dies abans anuncia que serà Iniesta el guanyador de la pilota d'or.
0: Què dius? Si el premi el dona France Football, que
2: reventen.
8: Anys més tard, France Football demana disculpes a Iniesta en una editorial per no donar-li la pilota d'or.
4: Sí, però clar.
5: Què preferiria tenir Iniesta, les disculpes o la pilota d'or?
0: Per mi, Iniesta, que el podia haver guanyat en qualsevol altre moment de la seva carrera, justament aquell any era com Rodri, una temporada amb el club amb alt i baixos,
2: l'any
0: del Mundial.
2: Sí, tenia el gol del Mundial.
8: Fa el gol...
0: Sí, clar, però...
8: Jugues, crec que són 6 partits al Mundial i en 4 és triat i és el millor jugador del partit, inclús la final,
0: Torno al que dèiem de Messi i de Rodri. Si Iniesta, si l'haguessin triat millor jugador del Mundial, no hi hauria hagut discussió i li van donar Forlán. A mi, en canvi, Iniesta, que acumulava, encadenava temporades collonudes, aquell any, per qüestions físiques, no va fer una gran temporada, però no passa res. En fi, si dius que a France Football li va demanar disculpes, no els esmenaré...
8: Va fer el seu director, va fer una editorial.
0: No els esmenaré la plana.
4: Jo tinc ganes de saber en quina posició hi haurà Cubarsí, perquè no l'estem mencionant, hem mencionat molts jugadors...
8: Top 5?
4: No, jo crec que top 5 no,
2: però top 10
4: jo crec que top 5 no.
0: En aquest cas li falta màrqueting per ser top 5.
8: Bueno, i quin màrqueting tenia Cannavaro quan va guanyar el 2006?
4: Però molt menys li van donar Cannavaro.
8: O sigui, quin màrqueting?
0: Aquell any la cosa era...
8: Bueno,
4: l'any
5: de Cannavaro era, crec que Ronaldinho i Thierry Henry, que estaven molt ben situats, i li van donar Cannavaro, diria.
4: Que em soc molt de Cubarsí i que sempre els centrals me'ls miro amb millors ulls, però tinc molta curiositat per saber un jugador de 19 anys que ha fet la temporada que ha fet Pau Cubarsí, en quina posició el col·locaran les votacions.
0: Veurem.
5: Cannavaro, Buffon, Henry va ser el podi.
0: S'ha de dir que Ronaldinho aquell any havia guanyat la Champions amb el Barça, però que va fer un Mundial deplorable. Sí. És a dir, les coses com siguin.
8: I la final de París tampoc...
5: Si ara aquest any, imagina que fos any de Mundial, i Lamine fa 2.000 milions de gols a la Lliga, 2.000 milions de gols a la Champions, guanya la Champions i fa un Mundial lamentable, o eliminen Espanya a la primera... Llavors Lamine no pot ser pilotador?
0: Sí.
5: És que al Mundial li estem donant una importància, per mi, excessiva. De la mateixa manera que Rodri no pot optar, perquè només va estar un mes bé,
0: a mi
5: al revés.
0: A mi no m'has de convèncer.
5: Carasquelia, dels 10 mesos de competició, en 9 està molt bé, i en l'altre no està ni bé ni malament, perquè no hi pot ser.
0: I que ha estat bé tota la temporada i al Mundial.
5: També.
0: En fi. Bé, mira que no volíem parlar gaire de pilotador i no hi ha manera de sortir-ne. Farem una pausa, veiem què ha dit de la Fuente i Tot Costa TV. Ara venim.
9: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
10: Reviu els himnes del pop-rock català com no els ha sentit mai. Alfred García i Mariona Escoda posen veu a la banda sonora d'un país, acompanyats d'una gran orquestra simfònica. El 20 de desembre a l'Auditori de Barcelona. Organitzat pel diari Ara i Tram. Entrades a botiga.ara.cat.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: una illa i 8 parelles de gent coneguda.
13: De veritat, Mallorca era platja, tio.
12: Torna la travessa Trescat. Prepareu-vos per descobrir la Mallorca més salvatge.
14: Va, que aquest és el nostre terreny, rei.
15: Vaig al límit amb tu.
12: Aquí la fama no serveix de res.
16: La travessa, expedició tramuntana. Demà estrena en exclusiva a la plataforma 3CAT.
17: L'Eurolliga de bàsquet va a 100. El Barça de bàsquet fa 100 anys i es vol fer sentir a Europa. I a Catalunya Ràdio t'ho continuem explicant en directe. Amb l'equip encapçalat per Ernest Macià.
18: Joel Parra, l'enfonsa!
17: La Lloberes.
19: Bloc directe, sempre central.
17: I Joan Pitor. L'any del centenari, l'Eurolliga juga a Catalunya Ràdio. Aquest dimarts, a partir d'un quart de sis, Dubai-Barça, el canal exclusiu de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
18: Barça fins al de la banca!
17: Fem que Europa ens escolti.
0: Minuts, passant de 8:45 del vespre, hem de tornar a Sevilla. Roger Arbosa, hola de nou.
20: Hola de nou.
0: Ja hem vist que De La Fuente ha calcat el que imaginaves que diria quan li han preguntat per l'alineació. Per tant, no tenim pistes de qui jugarà demà en l'Espanya-Croàcia, oi?
20: No, però sí que ha dit que farà canvis, deu sentit, que farà canvis, però perquè està obligat pràcticament, perquè diu que són molts partits en pocs dies i que està obligat perquè, si no, malament rai. Ha tornat a queixar-se del format, que són massa partits, que no li agrada, i per això farà canvis demà, no sabem quins. Podria jugar Fermín demà d'inici, eh? Compte que podria jugar ja de titular Fermín. Ha dit que porta molta energia i qualitat. Demà podria començar en aquest partit. I ha parlat del cas Eric, de la decisió de desconvocar-lo. Diu que si hagués estat una fase final, doncs que sí que s'hagués quedat, segurament, que hauria continuat amb la concentració, però que no valia la pena córrer riscos.
21: Seguro que si hubiéramos estado en una fase final se hubiera quedado. Primero porque todos hubiéramos asumido entre lo que decimos, entre comillas, ese riesgo futbolístico que es salir a cualquier campo en cualquier partido. Para hoy, para mañana no hubiera estado en ninguna de las circunstancias, de las situaciones. Y de cara al tercer partido, podía estar o no, que no merecía la pena ni correr ese riesgo, sabiendo que hay otros futbolistas que están en perfectas condiciones, y él entendió perfectamente también esa situación, porque nosotros en ningún caso íbamos a buscar una situación de conflicto, de estrés con el futbolista, porque lo que queremos es que jueguen cuando estén seguros.
0: Así sí, Luis, sense prendre cap mena de risc. No es pot dir el mateix d'anteriors ocasions, però en aquest cas ha vetllat per la salut d'Eric García. Roger, alguna cosa més des de Sevilla?
20: No, mira, ja que parlàveu de la pilota d'or, perdona, però també li han preguntat per la pilota d'or, però per ell, per sí, Ruiz de la Fuente.
0: Aquest passatge l'hem escoltat.
20: Sí, diu que no li agrada postular-se, però que la vol, que quedi clar, que prenguin nota, però que també la vol per ell.
0: Tu diràs, i a més, havent guanyat el Mundial, em sorprendria que no la guanyés.
22: Arteta, Unai i Luis Enrique, 4.
23: I el Narcesa.
22: 4 espanyols.
23: I el del Bayern, que ningú se'n recorda mai quan...
0: Excepte Luis Enrique, no li arriba... Vaja.
2: No, la cosa està entre Luis de la Fuente i Luis Enrique. Jo crec que pel pres del Mundial serà per Luis de la Fuente.
22: És de la Fuente, sí o sí.
0: Sí, sí, en aquest cas sí. Roger, gràcies.
20: Que vagi bé.
17: Tot costa TV.
0: Obrim plana audiovisual, ens visita la Marta Ferrer. Hola, Marta, bona tarda.
24: Què tal, com esteu?
0: I ve a parlar-nos, No dispareu al pianista, del documental de Mourinho, que des de fa unes setmanes està disponible a Netflix i que jo diria que, per ser generós, és irregular.
24: Sí. És bastant irregular en el sentit que el capítol bo és el primer i els altres dos són més aviat fluixets. Tot i així, a mi m'ha fascinat.
0: Sí?
24: Sí. Perquè no havia vist mai un documental esportiu que funcionés estructurat com un documental d'una secta. És a dir, és que és molt, és fascinant. Hi ha un líder messiànic, intocable, tot poderós, que evidentment és José Mourinho, i aleshores hi ha tot de testimonis de gent que ha passat pels seus equips, però que són testimonis que parlen com qui parla d'un líder d'una secta que els ha abduït, que ho faria tot absolutament per aquesta persona, que moriria en el camp, que sagnaria en el camp si calgués. Però clar, aquests testimonis són Frank Lampard, Didier Drogba, Gent que, clar, són futbolistes professionals, herois per molta gent, llegendes del Chelsea, sobretot, això és sobretot en el primer capítol, mm-hmm. i que t'estan explicant amb total naturalitat que ells, per una abraçada de Mourinho, pràcticament matarien la seva família.
0: Caram.
24: I clar, és una cosa que xoca molt, perquè jo, almenys, o sigui, parlem molt d'entrenadors que es guanyen al vestidor, que tenen un gran talent per gestionar egos, futbolistes, professionals, etc. Però mai t'imagines que pot arribar a calar tan fons un personatge com aquest, que d'altra banda no veus que sigui una persona amable, carinyosa, o sigui, és tot el contrari, és una persona molt tòxica. I aleshores, clar, el que acaba passant és que tens tots aquests jugadors que expliquen coses com aquesta.
1: O estaves amb ell o contra ell.
3: El seu carisma i el seu estil de lideratge generen aquestes emocions. Hi ha una estima i entrega al líder tan grans que la ruptura és enorme.
6: Quan el coneixes, entens el que és capaç de fer, el que genera, el que provoca. A menys que ho puguis suportar, més val no tenir-lo en contra, perquè et destrossarà.
0: S'ha de dir per això que la gent que coneix o que ha conegut Mourinho en la intimitat no té aquesta imatge que tenim nosaltres de personatge tòxic, de tio que vols més lluny que no pas a prop.
2: No, estan absolutament entregats, no?
0: No, però no parlo de gent que ha estat a les seves ordres i que...
1: A la secta, la gent que ha estat a la secta.
24: No. És bastant així.
0: La gent que el va conèixer i que el va tractar en la seva època del Barça no diu això.
1: Sí, però parlen molt bé.
0: El que passa després va...
7: Era una altra persona.
0: Sí.
7: Era una altra persona.
24: I clar, el documental juga una mica això. És a dir, tota l'estona estàs amb la sensació de aquest tio és així de veritat o és un personatge que està aguantant constantment? Perquè és un ego desfermat, és una... autoconsciència de tot el que ell és capaç de fer, té molta confiança en ell mateix, explica com arriba a on arriba, com si fos el sacrifici més gran que ha pogut fer mai cap ésser humà per arribar a una posició de poder. Però, clar, acabes tenint aquesta sensació que tota l'estona hi ha una façana de personatge d'un home que és molt intel·ligent i molt calculador, però que mai arribes a gratar i mai arribes a veure realment el Mourinho real quin és. De fet, hi ha un moment cap al final del tercer capítol, cap al final de la docusèrie, que el director de la docusèrie li està intentant preguntar per ell, per la seva vida personal, per la seva família, pel seu pare, i ell de seguida veus que es comença a trencar una miqueta, però posa una barrera invisible automàticament i es fa fort, i d'allà no en treus absolutament res que no sigui el personatge que s'ha creat. Però clar, això acaba esdevenint en un personatge tan recargolat i tan de ficció, pràcticament, que diu coses com aquesta.
1: Tothom sap que m'encanten els jocs psicològics. El cas és que si ell vol dir alguna cosa, simplement ho diu.
15: Te sou odiado en Barcelona. Problema de qui me odia, no problema mío.
6: Jo no intento manipular.
1: Ah, no? Doncs fa la impressió que sí.
6: No, només es pot manipular la gent que es deixa. No hi ha manipuladors, només hi ha gent que està disposada a deixar-se manipular.
2: Déu-n'hi-do.
0: Encaixa amb el
2: personatge. Sí.
24: Clar, dèiem abans que és una docu-sèrie irregular perquè a mi, definitivament, el capítol que més m'ha agradat és el primer, el del Chelsea, el que explica doncs, tot el que va aconseguir guanyar, com es va posar el vestidor a la butxaca, etc. Després ja, quan deixa el Chelsea i va doncs, a l'Inter, acaba al Madrid, com tots sabem, per mi és on perd una mica d'interès, també perquè els seus triomfs no són tan grans com els que arriba a fer el Chelsea, i també perquè, al meu parer, costa que entri en polèmiques que, sobretot a nosaltres, ens sonen moltíssim del seu pas pel Madrid, bàsicament. Sí que es fa una indagació en com ell es va intentar doncs, també crear aquesta mena de secta dintre del vestidor del Madrid, que tots més o menys coneixem, i com dintre d'aquesta espècie de grup molt tancat hi havia una veu discordant, que era la d'Iker Casillas, que explica això.
25: The first three times that I spoke with Casillas, the captain, the first thing he told me was I want to ask for more holidays for the national team players. The second time he spoke with me was I would like to ask you to put the training sessions 1 hour later because at the time you want the training sessions, there is a lot of traffic in Madrid. The third time he came to speak with me was, we don't like to go to hotel. We prefer just to meet on match day and go direct to the stadium to play.
24: Clar, diu, la primera vegada que parlo amb Casillas em demana que volem més vacances. La segona vegada em demana que fem els entrenaments més tard perquè aquella hora hi ha molt trànsit a Madrid i no ens va bé. Clar, o sigui, són...
2: I la tercera volem dormir a casa.
24: I la tercera volem dormir a casa, no volem anar a la concentració a l'hotel.
2: No el deixa gaire bé a Casillas.
4: Però surt Casillas al documental.
24: Surt Casillas...
4: Mira, a mi això em va sorprendre.
0: I no parla en aquests termes de Mourinho. Sí, no. Sí que reconeix que no van tenir sintonia, però és que Casillas és més diplomàtic i Mourinho directament el trinxa.
4: Però em va sorprendre que acceptés aparèixer Casillas en un documental de Mourinho.
2: Sí.
0: No? Per què no? Si pots
4: aquest dir... Aquest és el tio que se'l va carregar.
2: Si és per ser crític, clar, si a sobre
0: però
2: després...
0: Però és que segurament
2: navegues...
0: Casillas no devia saber que Mourinho li fotria aquesta superhòstia.
24: Clar,
0: vaja.
24: Clar.
0: Si no...
24: S'ho ha trobat després, no
0: veieu? Jo m'imagino que devia ser una mica, bueno, pelillos a la marca, ja fot 15 anys i no.
24: Sí que és veritat que hi ha altres jugadors del Madrid que també parlen i és veritat que Casillas és realment l'únic que li posa els punts sobre les is, no? I diu, escolta, que això no era tan bonic com tots ho estan pintant, que aquí... Clar, Casillas tenia aquest doble joc, no? Que era capità del Madrid, però també de la selecció espanyola, sí, sí. I estava en aquell punt entre dues aigües de dir, anem a intentar construir ponts perquè això se'ns està anant de les mans. Però clar, jo també, veient-ho des d'una òptica barcelonista... vaig trobar a faltar que entressin en molta polèmica, per exemple, les mítiques guerres a les rodes de premsa entre Guardiola i Mourinho, això ho passen com molt de llarg, i el mític tall, no?, d'ell és el puto amo en la roda de premsa, però clar, jo recordo moltes d'aquelles rodes de premsa que gairebé havies de fer crispetes per mirar-te-les i eren molt interessants i això ho passen molt per sobre. Tampoc entren, per exemple, en el capítol del dit Tito Vilanova, que crec que aquí valia la pena preguntar...
0: Però surt o
24: surt en una imatge, però no s'hi fa referència... No li impossible, pregunten a ell per això.
0: Estic d'acord amb tu que és impossible valorar el personatge obviant un episodi com aquest.
24: Clar.
0: Que jo crec que el retrata.
24: Sí, sí, absolutament. I així com ell, per exemple, hi ha aquella mítica imatge que està Guardiola parlant...
4: Sí, amb
24: Ibrahimovic. I amb Mourinho darrere, que li està dient alguna cosa, i sí que li pregunten què li vas dir a Guardiola en aquell moment, no? I diu, doncs, que així no es guanyaria i que igualment no guanyaria aquell partit. Però, clar, una imatge que va acabar sent, no? El mou tu dedo, no senyala el camí, no? Vull dir, que va tenir molt rebombori, que va ser una cosa bastant violenta en aquell moment.
4: I que tenia la possibilitat de demanar disculpes.
24: I donar una explicació...
2: Jo crec que després ell n'ha parlat. Del tema del gest, jo crec que ell... No teniu present que ell se n'avergonyeix?
4: Jo crec que jo penso com la Sònia. I els mourinyistes de Madrid defensen que va rectificar temps i que es va preocupar per la salut de Tito Vilanova. No sé què, això és el que diu la gent propera a Mourinho.
0: La preocupació per la salut segur que hi va ser, però va ser en l'àmbit privat, que és com ha de ser.
4: Sí, sí.
0: Però el desaire, la falta de respecte, clar, l'agressió va ser pública i...
2: El 2021 ell va dir jo fui el que falló en esa acció.
4: A mi em sonava una cosa així.
2: Sí, sí, sí.
4: Però clar, no és comparable, evidentment. No,
2: no hauria d'haver fet el que vaig fer. Tito no va tenir res a veure amb allò.
0: Home, no, clar, només faltaria.
2: Però és una... Ell va dir que va admetre que la rada era seva i que va ser el que va fallar.
4: No, amb Pellegrini, no? Ho va fer ara fa poc.
0: Sí, sí.
4: Clar, però si tu fas aquest documental, tens la possibilitat de dir... Que
24: clar, és el millor escenari. La sensació és que és el millor escenari, clar, i no ho aprofiten.
0: Efectivament.
4: Molt bé. No vol.
0: La Marta no ens ha venut especialment bé aquest documental.
24: Com que no, si m'ha encantat.
0: Que jo particularment no...
4: El primer episodi m'ha encantat.
24: Bueno, a mi també m'agrada molt la droga dura, diria jo, Mourinho.
0: Però la Marta no m'ha fet venir.
24: Vaja, ja em sap greu.
0: Un altre dia tindrem més sort. Marta, gràcies.
24: Que vagi bé.
0: I gràcies al Marcos López, a la Mireia Ruiz i al Dani Sanabra. Us espero demà.
4: Un plaer.
24: Fins demà.
0: Una pausa i bàsquet. Ara venim.
5: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
8: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
9: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén, vine a descobrir-nos.
0: Temps pel bàsquet, de seguida parlem d'aquesta primera jornada de l'ACB amb tants punts i també de la visita del Barça demà a la pista del Dubai a l'Eurolliga, però abans mirem a dimecres perquè l'Espar Girona, l'Uni, té un partit a caixa o faixa. És la prèvia de l'Eurolliga, és a Fontajau i és contra un rival turc, l'Emlak Konut, que en principi hauria de servir perquè l'Uni repeteixi participació a l'Eurolliga, però evidentment abans s'haurà de guanyar aquest partit. Tinc en línia la jugadora de l'Uni, la Carol Guerrero. Hola, Carol, bona tarda.
10: Hola, molt bona tarda.
0: Tot a punt, totes mentalitzades per aquest caixa o faixa de dimecres?
10: Sí, sí, estem totes preparades i sobretot mentalitzades.
0: L'Emlak Konut, pels que no som experts en l'Eurolliga femenina, no ens sona com a un gran clàssic, però clar, venen de carregar-se el Panathinaikos.
10: Sí, sí, venen de fer dos partits, els últims dos partits molt bons, venen de jugar molt bé. Nosaltres ens va costar l'últim partit que vam jugar, de fet vam perdre, i crec que hem de fer molt bé les coses per poder treure aquest partit.
0: Ara et referies a aquesta Lliga Catalana contra el Cadí-Laseu, que va acabar amb derrota. Quina conclusió n'extraieu d'aquest partit, si és que no queda en un accident?
10: Doncs que hem de millorar molt, hem de construir la nostra identitat com a equip. Sí que és veritat que acabem d'arribar jugadores noves, mm-hmm, i estem integrant-les. És molt fàcil la seva integració perquè són jugadores, al final són professionals, i a tot és molt més fàcil, però sabem que hem de donar un pas o dos passes endavant pel partit de dimecres, perquè si no se'ns farà molt costar, o sigui, molt, molt difícil.
0: Els canvis a la plantilla d'una temporada a l'altra són norma habitual. Anava a dir a l'Uni, però diria que en general en el bàsquet femení és molt difícil adaptar-se o readaptar-se a una plantilla gairebé nova cada any?
10: La sort que tenim és que, bueno, ja som tres jugadores que estàvem l'any passat, bueno, quatre, que sí que és veritat que nosaltres ens entenem molt més fàcil i al final les noves també ho veuen i s'intenten adaptar a aquest ritme, a aquestes connexions, i és fàcil. O sigui, ja estem en un nivell professional i el que dic és fàcil. Però sí que costa una mica fins a arribar al que volem ser i les connexions que volem tenir de cara a un futur. És difícil, sí.
0: Acabo preguntant-te pels objectius d'aquesta temporada. Veniu de fer-ho extremadament bé a l'Eurolliga l'any passat amb la primera participació a la Final Six, després a la Lliga no vau poder arribar a la final. Quin seria l'ordre de preferències aquest any? Repetir Final Six? Ponderar una mica més el títol domèstic?
10: Doncs primer de tot jugar a Eurolliga, no? Jo crec que és el primer de tot, i després ja anem veient, perquè acabem de començar, però ja tenim dimecres el primer objectiu entre Sella i Sella, i a partir d'aquí anirem treballant dia a dia construint aquest equip que volem ser de cara a un futur, i ojalà ens puguem portar molts, molts premis, però bueno, el que et dic, primer pensem en dimecres i després ja veurem.
0: La prudència, sàvia prudència de la Carol Guerrero, la jugadora de l'Uni, de cara a aquest duel a caixa o faixa de dimecres contra l'Emlak Konut. Carol, gràcies i moltíssima sort.
10: Gràcies a vosaltres.
0: El bàsquet femení al masculí. Hola, Macià, bona tarda.
11: Jordi, què tal, com estem?
0: Demà, Dubai-Barça, a partir de les 6, en directe, com tots els partits de l'Eurolliga, a la sintonia digital de Catalunya Ràdio. Un duel contra l'equip, nou equip de Xavi Pasqual, sí. Morbo, un duel contra un equip que ve de carregar-se al Madrid a la primera jornada. Vaja, que el rival no té molt nom, però que els condicionants per tenir interès pel partit hi són tots.
12: Sí, el rival no té nom, però té un entrenador i sap a què juga, i de fet l'altre dia van guanyar el Madrid, deixant el Madrid a menys de 80 punts, que pel tipus de bàsquet que es fa avui en dia, i el Madrid en particular, és ja tenir un equip molt bo en defensa, molt sòlid, molt dur, i per tant, si el Barça és un equip que vol córrer a l'estil Madrid o València l'any passat, doncs potser demà o intenta controlar el ritme de partit al Barça, millor controlar, imposar el ritme de partit al Barça, perquè si li controla Dubai, el Barça tindrà molts problemes, i a més és que Dubai, és veritat, Pasqual no té l'equip potser que hagués desitjat però té un bon equip, té un equip fet a mida.
0: Bé, en teoria, per lògica, hauria de tenir-lo millor que el Barça, perquè si no, no s'entendria que hagués pres la decisió de marxar. Bé, doncs, prova difícil pel Barça, que de moment...
12: Schengelia, també. També juga a Schengelia.
0: Sí, sí.
12: Que demà ens trobarem tots.
0: Doble morbo, efectivament, ens trobarem tots. El Barça que ve de guanyar l'Efes en el primer partit de l'Eurolliga i que ve de guanyar el Coruña en el primer partit de Lliga, a més, amb premi doble, perquè la diferència de punts fa que el Barça sigui el primer líder de l'ACB, una qüestió absolutament anecdòtica. D'aquesta primera jornada, Ernest, crida l'atenció els resultats desfermats, rècord d'anotació conjunta.
12: Sí, sí, és una cosa que no passava bé. És una tendència que es ve observant els últims anys, però en particular el pic que es va assolir aquest cap de setmana hem d'anar als anys 80. I això, doncs, conflueix amb una... bàsicament amb Pedro Martínez, que fa uns anys que va començar a fer escola i a practicar un bàsquet que després ha anat tenint seguidors. Doncs Diego Campo és un dels exemples a Manresa, però el Girona també s'hi ha sumat i, doncs, això també provoca més possessions i més possibilitats pel rival, no?, per fer punts. Bilbao va fer 107 punts, el Barça en va fer 119, però en va encaixar 101, el Breogán a la penya, que això és cridaner, li en va fer 110,
0: sí.
12: La ressaca, no?, de la Supercopa. Vull dir que tot plegat hem de veure, a mesura que avança la Lliga, si és un fet, diguem-ne, anecdòtic o es va consolidant. Jo aposto que es consolidarà, perquè, a més, els equips entrenen menys, cada vegada hi ha més partits, cada vegada hi ha més jugadors físics, negres o blancs, però cada vegada hi ha més físic, i, per tant, més talent ofensiu també, més agressivitat, més possessions, ha de pujar per força, això.
0: Com deia l'Ernest, victòria del Barça, victòria del Girona, derrota ressecosa del Joventut a Lugo, derrota del Manresa a Bilbao, i el gran hit de la jornada, més enllà del liderat del Barça, la victòria del Lleida a la pista del vigent campió, a València.
12: Sí, ja van donar pistes a la Lliga Catalana, ja ho hem anat dient, que és un equip amb el Darius McGee, que hi va fer 21 punts, el Perrin, el pivot, el Zachary Perrin, que va fer 11 punts, 7 rebots, però és igual, tots, James Batemon, és a dir, si tu tens McGee i Batemon a l'exterior, és una de les millors bateries per mi de la Lliga ACB, i tens un bon joc interior i després tens una bona classe mitjana, com té el Lleida, si les lesions respecten, doncs poden fer una molt bona temporada i entrar en places europees, que de fet, com que cada vegada hi ha més equips que juguen a Europa, és dir poc, no? Però que jo crec que milloraran els últims anys. Aquest any semblaria que sí.
0: Veurem com acaben. De moment han començat de manera espectacular. Gràcies, Ernest.
12: Que vagi bé, Jordi.
0: Demà, insisteixo, aquest Dubai-Barça a partir de 5:45 a la sintonia digital de Catalunya Ràdio. Abans d'acabar, Isaac Vilalta, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda.
0: Brandon McNulty és el nord-americà, nou campió del món de ciclisme en ruta. Ja sé que no hi era Pogacar i que la cosa estava més oberta. Sorpresa, igualment?
13: Sí. A veure, sorpresa no perquè guanyés un outsider. Hi havia una llista de 5-6 claríssims favorits, amb Evenepoel, Van Der Poel, Van Aert, Sexas, Del Toro, però hi havia una llista també molt llarga d'aquesta zona mitjana, amb molt bons ciclistes i, a més, afavorits per un circuit molt dur, per unes circumstàncies de cursa en què tothom va anar a gas baix i, per tant, les forces eren minces al tram final, i per un puntet de sort va atacar en el moment just. Per darrere no van aconseguir tancar el forat en cap moment, malgrat estar molt a prop, i sí, sorpresa, bastant gran, però bé, podia passar.
0: Espectacular, diuen els que sí. Dieu, els que hi entenen, sí, va ser un molt, mundial molt. Espectacular.
13: molt. Pensa que, per posar un nom propi, Van der Poel va atacar 90 quilòmetres de meta, se'n va anar, semblava que ho tenia a la seva mà, el van atrapar per darrere, es va quedar despenjat, va tornar a entrar al grupet capdavanter, i el mateix que va fer Van der Poel, ho va fer Del Toro, ho va fer tots els grans noms, és a dir, que tots els homes importants van ser protagonistes, i al final no van poder amb Magnolti, però realment alternances constantment, atacs per part de tots, tothom donant la cara i una carrera duríssima i molt atractiva.
0: Espectacular aquest Mundial, i segur que també ho és el Ràdio Volta, que demà, que m'imagino que versarà sobre aquest Mundial de Montreal.
13: Sí, amb Demi Follering, campiona del món dissabte, en un mal dia de Paula Blasi.
0: Vaja, bé, no podia ser tot flors i violes en una gran temporada per Paula. Gràcies, Isaac.
13: Una abraçada.
0: Sònia, remata.
2: Un últim apunt de motor. Maverick Viñales tornarà a la competició aquesta setmana, coincidint amb el Gran Premi del Japó de MotoGP. El pilot de KTM s'ha perdut les darreres quatre curses per lesions derivades d'aquella intervenció que va patir a l'espatlla esquerra el juliol del 2025 després d'un accident al Gran Premi d'Espanya. Diu en un comunicat del seu equip que no es troba al 100%, però se sent preparat per tornar a la competició. El dia en què us hem explicat que Eric i Adeyemi ja han tornat, que condena jugar d'inici al Bèlgica-França que està en joc i que hi tenim l'Arbusà controlant la selecció espanyola que juga demà. I el dia en què Albert Tom no ha arribat a l'estudi, però més enllà de posar-nos al dia del trànsit de Barcelona ens ha
0: faria
2: fet...
0: Faria bé, amb el trànsit.
2: Sí, sí, que clarament ens ha
0: a
2: ofert...
0: A la C58...
2: Ho fa bé, tot, sí, ho, tot fa bé, ho fa bé, l'Albert Tom. Ens ha ofert la seva visió de la pilota d'or, que creu que guanyarà Messi i que li donaria Messi.
0: Gràcies, Sònia.
2: Fins demà.
0: Gràcies a l'equip que ha fet possible el Tot Costa d'avui. Quedem per demà a les 7 des del Museu d'Història de Catalunya. Programa Festa Especial 10 anys de Tot Costa. Esperem que compartiu amb nosaltres aquesta festa que ens fa tanta il·lusió. Dani, demà Rafinha jugarà de nou, eh?
14: M'importa un pepino, però un pepino grandiós.
16: Amb el temps en contra, continuen les negociacions perquè el govern espanyol aprovi demà el nou decret d'habitatge, l'anomenat decret Mari Carmen. Però compte perquè les coses continuen encallades, especialment en la protecció dels petits propietaris. El govern espanyol planteja, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, una pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer que acaben a finals del 28 i prohibeix els desnonaments també en els propers 2 anys en pisos de fons voltor. La reunió del Consell de Ministres comença habitualment a 9:45, per tant, els queda una llarga nit de negociacions. Bona nit, són les 9.
18: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
16: Mentrestant, a aquesta hora, pendents de si Pedro Sánchez es refereix a la qüestió en un acte a Barcelona. Àlex Giral Robert, bona nit.
19: Bona nit, sí, màxima expectació aquí al Palau de Congressos de Catalunya en una gala dels Premis Vanguardia que tancarà el president espanyol amb un petit discurs previst per d'aquí a uns 20 minuts. A més del president Illa, entre els presents, també hi ha Alberto Núñez Feijó, entre el líder del PP i Sánchez, però no hi ha hagut encaixada de mans ni han arribat a coincidir.
16: Això passarà mateix a dins del Palau de Congressos, mentre just a fora... Vicent Mifsud, bona nit. D'això en fa una estona. Quina és la situació ara mateix?
21: Doncs a aquesta hora encara hi ha uns centenars de persones protestant davant del Palau de Congressos, justament en la zona on vegem des de l'exterior els preparatius del còctel als convidats que hi ha a l'interior. Però, això sí, ja ha marxat la gran quantitat de gent que s'havia concentrat en aquest tram de la Diagonal per reivindicar un decret que freni els desnonaments i congeli els lloguers. De moment, aquí, com dic, deu haver uns centenars de persones. Ha arribat a haver, possiblement, al voltant de 2.000 o un poc més de persones.
16: El cas és que això provoca talls a la Diagonal. Equip viari, Txell Garriga, bona nit. Quina és la situació ara?
23: Sí, doncs l'avinguda Diagonal continua, de moment, tallada en els 2 sentits de la marxa, just davant del Palau de Congressos, i també està allà al lateral d'entrada cap a Barcelona, però de sortida sí que hi ha un carril obert. Això està provocant, sobretot ara, retenció per la B23 des d'Esplugues cap a la capital, més o menys uns 2 quilòmetres de cua.
26: Una nit, per tant, pendents de les carreteres, però també, sobretot, del temps, perquè pot ploure de manera torrencial les pròximes hores. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps, d'aquests ruixats que aniran arribant de matinada. Ho faran cap a les comarques del Camp de Tarragona i sobretot durant el matí és quan arriba aquesta franja més activa entre la costa i el prelitoral, des de l'Alt Penedès Garraf fins la Selva, aquí amb avisos de nivell vermell de 5 sobre 6, aquests 40 litres per metre quadrat en només mitja hora. Per tant, molta, molta precaució tota aquesta zona de la costa del prelitoral, que s'allargarà de cara a primera hora de la tarda i després marxaria cap a les comarques de Girona. Per tant, demà una situació complicada, per tant, molta, molta precaució i molta prudència.
26: Gràcies, Gemma. Situació complicada i per això d'aquí uns minuts, cap a un quart de 10, Protecció Civil ha convocat els mitjans per explicar el desplegament i les mesures que s'adoptaran dins el Pla Inuncat. Una intervenció que seguirem en directe aquí al Catalunya Nit.
16: La pugna entre les altes instàncies de la justícia espanyola puja avui un altre graó. El president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, qüestiona obertament la interpretació que ha fet el Suprem de la llei d'amnistia. Defensa que s'apliqui als líders del procés. Ho fan una ponència que es votarà el 6 d'octubre i que considera que el Suprem s'ha apartat de l'esperit i la finalitat de la llei. També us explicarem que l'Audiència Nacional mou fitxa per aplicar l'amnistia a la dotzena de CDRs acusats de terrorisme.
26: El nou director general de la policia, Ferran López, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i s'ha referit als segrestos exprés que s'han documentat en els últims dies a Catalunya. Ahir mateix, a Calella, n'hi va haver un altre.
3: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
16: I coneixerem de prop la problemàtica que afecta els productors de vi. La Federació de Cooperatives reclama arrencar 2.000 hectàrees de ceps cada any per reduir una producció que ja no troba prou compradors. El problema és que el consum de vi cau, els cellers acumulen excedents i els preus que reben els pagesos sovint no cobreixen ni els costos de producció. En parlarem amb un petit productor.
26: També serem al concert inaugural de la temporada del Palau de la Música i sentirem qui ha tocat així de bé l'orgue de la Catedral de Lleida aquesta tarda.

0: És una organista de 100 anys que no té capacitat d'audició, és sorda, és la Montserrat Torrent, que ha atès a la nostra companya a Lleida, la Júlia Albacar, a qui ha explicat moltes coses de la seva vida que sentirem cap allà a 3:15.
1: I al bloc d'esports, en Roger Arnau, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui, finalment, es tanquen les votacions de la pilota d'or.
2: Se n'ha parlat i se'n continuarà parlant molt, però avui era l'últim dia que els 100 periodistes acreditats podien votar. Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé, en categoria masculina, són els grans favorits per aconseguir el guardó, mentre que Alexia Putellas, en la femenina, és una de les futbolistes amb més opcions. Avui sentirem més veus donant suport a Lamine. El blaugrana, per cert, és a Sevilla amb la selecció espanyola, on demà jugarà l'Espanya-Croàcia de la Nations League. Això sí, el resultat de la pilota d'or no el sabrem fins al 26 d'octubre, en una gala a Londres.
1: I després dels esports, com cada dilluns, Antoni Padilla ens explicarà alguna altra cosa més del món dels esports. Avui, concretament, quins són aquests problemes financers del Manchester City que li poden fer perdre alguns dels títols aconseguits i fins i tot baixar a segona divisió.
0: Doncs ja estem tots a punts, inclòs també el periodista i escriptor Daniel Vázquez Sallés, que ja el tenim aquí per fer l'apunt final a les 11.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 9 i 7 minuts, hores abans que reuneixi el Consell de Ministres amb el repte d'acordar el nou decret d'habitatge. Pedro Sánchez participa ara mateix en un acte a Barcelona. Estem pendents de la seva intervenció en els pròxims minuts i també de la concentració de protesta que hi ha fora el recinte, al Palau de Congressos, a l'interior, pendent de Pedro Sánchez. I tenim l'Àlex Giralt Robert. Àlex, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I a l'exterior continuen concentrades centenars de persones, han arribat a ser unes 2.000 aquesta tarda, convocades pel sindicat de llogateres per pressionar el govern espanyol perquè demà aprovi un decret que limiti els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat l'avinguda Diagonal. Començarem per aquí. Allà hi tenim la unitat mòbil amb Ricard Luque i Vicent Mifsud. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quina és la situació ara, Vicent, aquí?
2: Doncs aquesta hora ha baixat molt la presència de manifestants, que en alguns moments, com diu, ha plegat, possiblement ha superat les 2.000 persones, tots amb cants contra els especuladors, suport a Mari Carmen, aquesta veïna de Madrid que va ser desnonada de 87 anys, i també record de les dues dones que s'han suïcidat últimament després de desnonaments a Catalunya. Tots amb aquests cants i també fent sonar les claus per denunciar la falta d'habitatge. Estaven convocats pel sindicat de llogateres, el sindicat de l'habitatge socialista de Catalunya i també col·lectius com la PA, i han reclamat que el decret que s'ha d'aprovar demà en el Consell de Ministres ha de contemplar lloguers indefinits, la congelació de lloguers actuals i també mesures per a evitar alguns subterfugis, alguns abusos que es fan a través del lloguer de temporada o el lloguer d'habitacions. Una pràctica que denunciava justament un dels portaveus del sindicat de llogateres adreçant-se a tots els concentrats. Era la

0: que aquesta espurna que s'ha encès l'última setmana no s'acabarà demà. Hem de capgirar el sistema d'habitatge. Tenim un sistema d'habitatge absolutament pres per l'especulació. Està podrit.
1: Els convocants han demanat aquest canvi perquè diuen que gràcies a aquesta política de l'habitatge i a aquests desnonaments cruels que denuncien que estan vegent-se, això alimenta la frustració de la societat i també aquesta frustració la pot canalitzar l'extrema dreta. Per això reclamen que demà surti del Consell de Ministres un decret que reculli totes les mesures que han demanat.
2: Gràcies, Vicent. Per tant, pressió des de diversos angles perquè demà hi hagi un bon decret per ells. A dintre, això és el que passa fora del Palau de Congressos, a dintre hi tenim l'Àlex Giral Robert, perquè a aquesta hora està previst que hi intervingui Pedro Sánchez, i estarem pendents també, evidentment, de si fa referència al decret que el govern espanyol continua negociant. Àlex Giral Robert, no sé si ja ha intervingut o no Pedro Sánchez, si està a punt de fer-ho.
3: Hola, bona nit. Doncs de moment no, encara no. Tots els ulls posats, això sí, en el que pugui dir el president espanyol. En principi, aquí a la gala dels Premis Vanguardia, ell ha de tancar aquest esdeveniment i Escaleta en mà està previst que parli, que ho faci quan passin 5 minuts d'un quart de 10, per tant, d'aquí a menys de 10 minuts, però és veritat que mirant l'escaleta sembla que l'acte va amb un xic de retard. En qualsevol cas, aquestes negociacions a correcuita per a un nou decret de l'habitatge que han enganxat Sánchez aquí a Barcelona. Ha tingut agenda tot el dia a la capital catalana. Al matí ha estat el Design Hub, ha dinat també amb empresaris i Salvador Illa, que per cert parlarà abans que Sánchez aquí al Palau de Congressos, i a la tarda també Sánchez ha visitat una promoció d'habitatges assequibles al Poblenou. Per tant, agenda farcida abans d'arribar a l'acte que ara mateix està en marxa i que estem seguint des de la sala de premsa d'aquí, que no sentiu massa res de fons. Entre els assistents de l'acte hem pogut identificar personalitats com el ministre Hereu, consellers de la Generalitat, hi havia Alicia Romero i Albert Dalmau, l'alcalde Collboni, que també ha fet un petit discurs des de l'escenari, els expresidents José Montilla, Artur Mas i també Pere Aragonès, i cares conegudes de partits com Junts, Vox i també, atenció, Alberto Núñez Feijóo, és una imatge molt poc habitual que coincideixin en públic el president espanyol i el cap de l'oposició, que això sí, no s'han arribat a trobar i per tant no hi ha hagut encaixada de mans ni fotografia conjunta. Per tant, a aquesta hora, de moment sense novetats, a l'expectativa del que pugui dir el president espanyol Pedro Sánchez sobre aquest nou decret de l'habitatge.
2: Gràcies, Àlex. Doncs un cop intervingui ho recollirem. Fins ara.
4: El cas és que el que pot fer canviar les coses, les negociacions pel nou decret d'habitatge, ara per ara aquestes negociacions continuen obertes. El PSOE encara no té assegurats els suports dels partits per aprovar-lo demà, no per aprovar-lo demà al Consell de Ministres, sinó perquè després pugui prosperar també. L'esborrany del decret que el govern espanyol ha fet arribar als grups i que ha tingut, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que acabin fins al desembre del 2028. Alba Barbosa, bona nit.
5: Bona nit.
4: Aquest esborrany de decret l'hem conegut aquest vespre. Quines mesures més inclou?
5: Sí, també hi ha novetats a banda d'aquesta pròrroga dels lloguers. En un altre dels punts de fricció, el de la prohibició de desnonaments, l'esborrany recull que fins a finals del 2028 quedarà prohibit fer fora de casa persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Si es tracta d'habitatges propietat de persones físiques o jurídiques, seran les comunitats autònomes les que hauran d'oferir una alternativa habitacional als inquilins vulnerables. Sense alternativa, el desnonament se suspendria en alguns casos. I un altre dels punts de la proposta de decret és que permet als llogaters desgravar-se l'IRPF. Són deduccions que beneficiarien els joves i que s'aplicarien en zones tensionades. El text també preveu donar incentius als propietaris que abaixin el preu de lloguer i préstecs per a la compra del primer habitatge.
4: Aquest esborrany ja l'han rebut els grups i ja tenim algunes valoracions que dibuixen un escenari, Alba, que és difícil perquè tiri endavant.
5: Sí, Junts per Catalunya s'allunya del nou redactat. Diuen que s'ha convertit en un decret òmnibus i que deixa sense protecció els petits propietaris, posant-los al nivell dels fons voltor. Continuen, però, disposats a seguir parlant. Esquerra Republicana també és crítica amb el text. Consideren que no defineix bé com perseguir els fons voltor. Troben a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions. Reclamen la suspensió dels desnonaments per a tothom que sigui vulnerable. Un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar vivendes.
4: I què diuen des de Sumar, que és el soci de Pedro Sánchez, que demanaven, recordem-ho, un decret de màxims?
5: Doncs tampoc estan

0: Insatisfets apunten que l'acord encara està lluny, tot i els avenços en les negociacions d'aquesta tarda. Exigeixen regulació del lloguer d'habitacions, renovació automàtica dels contractes també, però per part del govern espanyol, doncs, continuen sent optimistes perquè aquest decret aglutini el suport dels grups i que pugui ser convalidat al Congrés.
1: Gràcies, Alba.
0: Fins ara.
2: Hem arribat a un quart de deu i a pressió, per tant, a Barcelona, però també a Madrid. De fet, ja fa tres dies que dura aquesta acampada a la Puerta del Sol i els manifestants exigeixen solucions a la crisi de l'habitatge i una sortida per al cas de la Mari Carmen, totes dues coses. Malgrat la pluja, asseguren que mantindran la protesta tant com faci falta. Seguint-ho, ho tenim i tenim la Àngels Lafuente des de Madrid. Bona nit, Àngels.
3: Hola, bona nit.
2: Quina és la situació aquí ara, a la Puerta del Sol?
3: Doncs, com podeu sentir, amb la batucada de fons, ara sí que podem dir que l'esperit del 15M ha tornat a la Puerta del Sol. Després de 15 anys, més de 300 tendes ocupen el centre de la plaça. Unes tendes protegides per metres i metres de tendals blaus que s'han aixecat aquesta tarda quan ha començat a ploure. Una pluja que, lluny de desanimar els centenars de joves, i no tan joves, que acampen a la madrenya Puerta del Sol, els ha encoratjat a mantenir la concentració i la protesta fins a les últimes conseqüències, com advertia Iker, estudiant universitari.
4: Estamos aprendiendo más o menos cómo podemos hacer frente a esta posibilidad de la policía. Y bueno, es la idea que tenemos. Por ahora estamos aquí y cuando vengan, bueno, estamos dispuestas a intentarlo hasta el final y bueno, tenga las consecuencias que tenga.
3: Disposats a resistir i aguantar fins al final. Els concentrats acusen el PSOE i Sumar de ser els responsables de la situació de l'habitatge. Reclamen mesures concretes que acabin amb l'especulació. Poder accedir a un habitatge digne, que per Irene, estudiant de 22 anys, és un objectiu impossible d'aconseguir.
5: Bueno, pues nada, estamos aquí acampando un poco por protestar contra la situación que hay con la vivienda ahora mismo y pensar que probablemente nunca podremos llegar a comprar una casa, tener una casa propia o incluso en este punto alquilarlo sin compartir piso.
3: Tot i l'exigència de l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de desallotjar la plaça, la delegació del govern espanyol ja ha dit que no s'ha plantejat, és una reivindicació pacífica, argumenta, i per tant no faran fora ningú.
2: Per tant, tenim les demandes generals pel que fa a la vivenda de tots aquests manifestants, però també el cas particular de la Mari Carmen. Han començat les negociacions entre Urbagestión i els representants legals d'aquesta dona de 87 anys que va ser desnonada perquè torni al pis d'on va haver de marxar la setmana passada. L'Ajuntament de Madrid actua de mediador entre les dues parts. No sé si hi ha resultats d'aquesta negociació.
3: Doncs de moment no, perquè després de gairebé 4 hores la reunió continua a porta tancada. Una reunió que d'entrada començava amb bon peu. Urbagestión, l'empresa propietària del pis de la Mari Carmen, posava sobre la taula un nou lloguer de 580 euros. Abans de ser desnonat era prop del que pagava la dona. Una voluntat negociadora que ha fet que Beatriz Duro, advocada de la Mari Carmen, no descartés cedir en algunes qüestions per poder tancar un acord.
6: Si Mari Carmen vuelve a su casa, o sea, las sesiones pueden ser, podemos hablar evidentemente de qué tipo de contrato se le va a hacer, por qué importe de renta va a firmar, pero claro que podemos hacer sesiones.
3: Més reivindicativa, la portaveu del Sindicat de Llogateres de Madrid, Carolina Villarriño, ha volgut deixar molt clar que l'acampada de Madrid seguirà més enllà de l'acord que es pugui acabar portant de retorn a Mari Carmen al seu pis.
7: L'acampada continúa en Sol, vamos a estar ahí presionando para poner el problema de la vivienda en el centro. Esto va más allá de Mari Carmen. El Real Decreto es el primer paso, los contratos indefinidos es fundamental. Necesitamos estabilidad en la vivienda para que no haya ninguna Mari Carmen más.
3: En tot cas, si s'arriba a un acord, les parts firmants firmaran un nou contracte un cop extingit judicialment el de renda antigua.
2: Gràcies, Àngels Lafuente, des de Madrid en directe. Bona nit.
3: Adéu, bona nit des de la Puerta del Sol.
1: Doncs bé, sobre les negociacions del govern per tirar endavant el decret d'habitatge, d'aquí uns minuts hi posarem la mirada del nostre col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs, però ara connectem en directe amb la seu de Protecció Civil perquè la subdirectora Imma Soler és a punt d'atendre els mitjans per donar detalls d'aquestes pluges torrencials que s'esperen per demà.
8: S'ha d'explicar bé avui, Vale.
1: Doncs bé, hem agafat aquests instants previs. És Imma Soler a punt d'atendre els mitjans. Acaba de fer...
8: Sí, quan vulgueu vosaltres.
1: Acaba de fer aparició a la sala de premsa.
8: Bé, doncs, acabem de fer ara mateix comitè de seguiment del risc dintre de l'alerta que tenim del Pla Inuncat. Continuem en alerta del Pla Inuncat. I ara ens ha avisat el Servei Meteorològic de que les previsions que tenen els hi han permès detallar una miqueta més quines són les previsions exactes que podem veure per demà. Amb més objectius. Vull dir, una miqueta, com ens comentaven aquest dematí, que encara els hi faltava acabar de veure, aviam com evolucionava el model, doncs ara aquest model els hi ha permès detallar una miqueta més. Aquesta és la paraula que volia utilitzar, detallar una miqueta més. Val? I llavors els que ens diuen és que aquestes pluges que les esperen demà, que esperen que comencin a entrar aquesta nit i matinada, que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva, cap a aquella zona. És una zona àmplia que pot tenir aquesta intensitat de pluges, tant al litoral com al prelitoral, les comarques de litoral i prelitoral, aquestes centrals, entre el que comentàvem, entre el Camp de Tarragona i la Selva, la zona també del Baix Empordà, doncs aquestes pluges que s'esperen ens comenten que no és un fenomen generalitzat, no és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts, en algunes zones. Per això ells han fet un avís de 5 de 6, perquè creuen que de forma local aquests xàfecs poden tenir una intensitat força, una intensitat de 40 litres en 30 minuts, una intensitat de més de 90 litres en 3 hores, però puntualment, que això pot ser molt local. Que totes les comarques que estan avisades pot ser que no plogui, pot ser que hi hagin ruixats en algunes zones, en altres no, però que veuen que es donen les condicions perquè en molts punts es pugui produir aquesta pluja, que pugui ser que tingui aquesta potencialitat de ser intensa, però que no es produirà tot arreu. No serà una pluja tipus llevantada, una pluja d'aquestes que va passant pel territori, per allà on va passant va descarregant amb intensitat, sinó que es aniran generant aquestes tempestes que puntualment poden ser intenses i poden provocar en algun punt alguna intensitat i alguna acumulació d'aigua, però que no serà generalitzat. Us explico això perquè és molt important aquesta situació d'aquest fenomen que tenim, que no és generalitzat, que és un fenomen molt local, que s'esperen que aquestes pluges torrencials tinguin aquest component molt puntual i molt local, i per tant hem d'anar-ho seguint per veure quina és l'evolució que va seguint. Entre les 8 i les 14 hores, com us comento, en aquestes comarques, que és on pot tenir més intensitat, no oblidem, no oblidem que tota la resta del litoral i prelitoral també té aquesta situació de possibilitat d'aquestes pluges, amb un nivell una miqueta més baix de perill, però que també el té. Vull dir que demà hem de ser vigilants aquesta nit, demà a la tarda i també entrada a la nit, vull dir 24 hores, com comentàvem al dematí, hem de ser vigilants d'aquesta situació de pluges que pot ser local i puntualment intenses. Per tant, tota aquesta zona litoral i prelitoral de tot el territori tenim aquest avís. Es concentra en aquestes hores que us comento, entre les 8 i les 2, més en aquesta zona del litoral entre el Camp de Tarragona i l'Empordà, i el Baix Empordà, la Selva, que pot tenir aquestes comarques aquesta possibilitat de fenòmens localment intensos que puguin anar acompanyats fins i tot de temps violent, d'alguna tempesta, de ratxes de vent, d'algun esclafit, aquestes pluges que ens ha fet darrerament, que com heu vist, doncs, fa poc vam tenir unes pluges aquí a Barcelona que en un moment donat no plovia en una zona de Barcelona i en una altra sí que estava plovent. Per tant, és aquesta manera de ploure que en alguns punts va poder fer en aquesta força i en algunes zones doncs quasi bé no veurem ploure. Per tant, amb aquesta explicació que ens ha fet el Servei Meteorològic, el que veiem és que hem de ser molt curosos amb aquesta previsió, hem de ser molt curosos, per aquest motiu nosaltres avisarem a la població. Aquestes comarques de litoral i prelitoral, com comento, central entre el Camp de Tarragona i l'Empordà, nosaltres enviarem una alerta ara aquest vespre cap a les 10 de la nit per avisar a tothom que demà tenim aquesta situació de pluges que localment poden ser intenses, i el que demanarem en aquest enviament que fem, que per això avisem ara, perquè tothom estigui avisat de que a partir de les 10 de la nit rebran aquesta alerta, per tant algú doncs, que li pugui molestar el soroll, que li pugui doncs, provocar algun malestar, doncs, que pensi que a partir de les 10 pot rebre aquesta alerta, per tant doncs, si vol afluixar el volum o alguna cosa, doncs també ens va molt bé que feu aquesta difusió vosaltres per avisar aquestes persones que poden tenir més sensibilitat en el so, no? Doncs el que farem serà enviar aquesta alerta, sobretot per demanar això, per demanar aquesta prudència. Que el que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució, sobretot que tothom estigui molt amatent de quina és la situació meteorològica, com estem dient, poden haver-hi punts que plogui molt, poden haver-hi punts que no plogui gent, per tant, ser amatents. Per exemple, demà al dematí, si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi, perquè seran pluges que aniran passant, que aniran recorreguent el territori de sud cap a nord, per litoral i prelitoral, per tant, es aniran movent.
1: Qui parla és Imma Soler, és subdirectora de Protecció Civil en una atenció als mitjans a aquesta hora, quan pràcticament són 2:15 de la nit, advertint d'aquestes pluges que poden demà arribar a ser torrencials, un fenomen que escombrarà a Catalunya i que implica doncs, aquesta prudència que es demana des de Protecció Civil a l'hora de demà fer desplaçaments, estar doncs, amatents i pendents del temps a cada moment.
2: I ara aquí escoltarem és el nou director general dels Mossos d'Esquadra, que avui ha passat per Catalunya Ràdio 15 dies després d'assumir el nou càrrec. Ferran López ha esquivat la polèmica sobre la sortida de Josep Lluís Trapero i ha apuntat les línies de treball del cos. El director dels Mossos també s'ha referit als 4 segrestos exprés entre bandes que hi ha hagut en pocs dies a Catalunya. Oriol Pujador, bona nit.
9: Què tal, bona nit.
2: L'últim d'aquests segrestos es va produir justament ahir
9: a la nit a Calella, al Maresme. Segons testimonis dels fets, un grup de persones va treure un home de dins d'un cotxe i el va introduir en un altre vehicle a la força. És el mateix modus operandi del que es va fer viral a les xarxes, el segrest express d'un home que van treure del seu vehicle enmig de l'autopista AP7 i que van gravar amb el seu telèfon mòbil alguns conductors. El director general dels Mossos, Ferran López, ho enmarca, però, tot en una pràctica exclusiva, diu, entre grups criminals.
10: Ens preocupa, està passant, i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners, i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
9: A la mateixa entrevista, López també s'ha referit a l'acampada i les mobilitzacions sobre el nou decret de l'habitatge. Ha recordat que si es tornés a fer una acampada, el cos no repetiria errors com els que es van cometre a l'acampada del 15M a Plaça Catalunya de Barcelona amb el desallotjament dels acampats per la força.
10: No em puc avançar a situacions que encara no s'han produït. Hi ha gent que ja està pensant en simetries amb altres acampades a Barcelona. Jo hi era aquelles acampades, sé el que va passar, sé el que es va fer i es va fer malament. Intentarem, si passa això, no repetir errors, però insisteixo, a partir d'aquí haurem d'anar dia a dia.
9: López recorda que el cos no decideix el grau de tolerància en l'ocupació de l'espai públic ni tampoc quan s'ha de desallotjar.
1: I Catalunya Ràdio ha tingut accés a un nou esborrany de sentència que avala l'amnistia als líders independentistes. És la del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que carrega contra el Suprem i defensa aplicar l'oblit judicial a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de consellers del govern de l'1 d'octubre. Txell Vallespí, què argumenta?
11: Doncs el president del Tribunal Constitucional assenyala que la interpretació que el Tribunal Suprem ha fet de la llei d'amnistia és esbiaixada i contrària a la finalitat de la norma. Remarca que és de sentit comú aplicar-la també pels delictes de malversació i considera que el Suprem ha vulnerat drets fonamentals dels antics dirigents del govern. Cándido Conde Pumpido ho fa constar tot plegat en la sentència que prepara sobre l'amnistia de l'exconsellera Dolors Bassa. S'aprovarà en el ple del Constitucional del 6 d'octubre, que també votarà la sentència del magistrat conservador José María Macías sobre l'oblit judicial a Jordi Turull. Aquests dos pronunciaments establiran doctrina i el Suprem ja ha dit que els acatarà. Per tant, tant, obriran la porta al retorn de l'expresident Puigdemont a Catalunya.
1: I tot això ha passat el mateix dia, Txell, que l'Audiència Nacional ha mogut fitxa en el cas de l'amnistia dels CDRs acusats per terrorisme.
11: Ho fa dos mesos i mig després del pronunciament favorable del Tribunal de Justícia de la Unió Europea a aplicar-los l'amnistia. L'Audiència dona 10 dies a les parts perquè es posicionin. De fet, en declaracions a Catalunya Ràdio, l'advocat d'Alerta Solidària, Martí Majoral, diu que l'Audiència dilata de manera injustificada el procés, almenys fins al mes de novembre.
12: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o, en realitat, doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
13: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
2: En punt 9:15, atenció a la recepta de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per fer front a la crisi del sector del vi. Avisen que estan al límit i per això han reclamat que s'arrenquin 2.000 hectàrees de vinya cada any. La petició l'han fet coincidint amb la taula agrària extraordinària. Exigeixen mesures urgents per garantir la seva viabilitat, com ara 5 milions d'euros més per destilar el vi que s'acumula en molts cellers i cooperatives. I és que en els últims anys el consum de vi s'ha enfonsat i ja se situa prop dels mínims històrics a tot Espanya. L'any passat, les vendes dels vins amb denominació d'origen a Catalunya van caure un 4%. Per això ara volem saludar a Josep Balsebre, que és un petit productor de vinya, però també de fruita seca i d'oliveres, de la Fatarella, la Terra Alta, però és que, a més, és el caps de la sectorial de la vinya i el vi de la Jarc. Josep Balsebre, bona nit.
14: Bona nit.
2: D'entrada, com reben aquesta proposta de la Federació de Cooperatives Agràries d'arrencar 2.000 hectàrees de vinya anuals?
14: Bueno, és una proposta que al final, vist els excedents que tenim de vi i de raïm, haurem d'arribar a fer alguna cosa. Clar, una proposta directa d'arrencada, bueno, que és on entrés el sindicat a Jarc, ens fa una mica de por, però bueno... que s'ha de fer i s'ha de fer algo, sí, que només arrencada, creiem que potser hi ha d'altres coses que es poden mirar abans de fer una arrencada definitiva, diem-li. Si arrenquem no podrem tornar a plantar ja.
2: Perquè com funciona això? És a dir, en cas que algú decideixi, doncs miri, jo arrenco X hectàrees de vinya, si d'aquí dos anys s'ho repensa, que ja no hi podria tornar-hi a plantar?
14: No, això seria una arrencada, i és el mateix nom, ho diu, una arrencada definitiva. Vull dir, el que decidís arrencar tindria, sí, tindria una ajuda, però ja seria una arrencada, ja no tindria, no tornaria a tindre dret a plantació un altre viatge.
2: I això que estem parlant de la vinya passa amb altres tipus, amb altres sectors, amb altres fruites, o és exclusiu?
14: No, de moment més està la vinya més o menys controlada així.
2: Vostè té 7 hectàrees, dèiem, de vinya. Es planteja sí. Arrencar-ne?
14: Bueno, jo, tal com heu dit, també tinc un petit celler i de moment no tinc intenció. Però jo entenc que hi ha gent que potser sí, que potser li interessarà, i que gent més o menys gran o que ha d'aquí uns anys ha de deixar l'explotació, però bueno, potser serà una oportunitat per a poder-ho fer. Però bueno, una arrencada definitiva sense més ni més, jo crec que és una cosa que ens hem de parlar i ens hem de pensar una mica abans de fer-ho.
2: Et deia d'entrada que abans hi hauria altres mesures, abans d'arribar a aquesta més
14: sí,
2: extrema.
14: Sí, clar. No.
2: En quines mesures està pensant?
14: Home, una mica és el que heu dit al començament. Sí que donem la culpa que ha baixat el consum del vi. El consum del vi, tal com has dit tu al començament, ha baixat un 4%, un 5%, fiquem-hi un 7%, fiquem-hi d'això, però és que estem venint d'uns anys que les produccions de raïm han baixat un 25%, un 20%, i un 15% i un 30%. Vull dir, hi ha hagut unes produccions, uns 4 o 5 anys últims, unes produccions de vi molt baixes. Vull dir, és una cosa molt estranya, que és normal que després d'uns anys de molta producció hi hagi uns excedents, però que després d'uns anys d'unes produccions mínimes tinguéssim uns excedents com tenim ara, també és una miqueta normal, no? Vull dir, jo crec que no és sols la culpa dels pagesos de que produïssin molt, sinó que potser hauríem de mirar de buscar unes altres solucions. No, no només carregamos els pagesos, sinó vull dir intentar entre tots buscar un consens entre totes les versions de la vinya, diguem-li, productors, bodeguers,
2: entenc pel que...
14: distribuïdors, tot, no?
2: Entenc pel que ens està dient que si malgrat que tenen produccions molt més baixes que els últims anys i hi ha molt excedent, que aquí està passant alguna cosa que no veiem clara, que arriba...
14: Aquí, la veritat, des del sindicat, des de JARC, ho diem, és una cosa que s'ha de fer i hem d'intentar regular. No podem produir més del que consumim, perquè si no arribarem a un moment que és el que ens passa d'això, que tenim uns excedents. Però clar, el que també veiem és que després d'uns anys, d'unes collites mínimes, hi ha uns excedents com tenim.
2: Vol dir que arriba més vida d'altres llocs?
14: Sobre números... No mos quadren, no? Ha baixat el consum. No, això no ho podem negar, però potser no ha baixat tant com per haver estat uns excedents tan grossos.
2: Això vol dir que s'importa més vi o...?
14: D'algun lloc deu sortir.
2: D'algun lloc vol dir no reglamentat, no oficial o...?
14: No, no,
2: perquè la gent es pot estar fent...
14: No, entenem-nos. El que clar, vull dir... Enguany mateix havia hagut empreses. Ara hi ha hagut, si altres potser ho poden saber, i la gent ho ha digut sentir perquè s'ha parlat en quants puestos. Hi ha hagut lo d'això, que molta gent productora de raïms s'ha quedat sense poder collir els raïms perquè cellers no els han comprat. Molts cellers han comprat, però a molt baix preu. Vull dir, el preu del raïm de l'any passat, enguany, ha baixat moltíssim. La cadena alimentària que diem que hem de seguir, que hem de respectar, enguany, en la qüestió del preu de raïm no s'ha respectat gens. Clar, moltes bodegues han comprat molt menys raïms, però és que este raïm que han comprat de menys no repercuteix molt en la disminució de les ventes que diem que s'han fet.
2: Doncs aquí el sector haurà de...
14: Clar, i llavors una mica és el que t'he dit. Des de ja creiem que no som sols els pagesos els que ens han de carregar si ens sobrevi. Pues bueno, pues els pagesos deixem de produir i llavors què farem els pagesos? El potencial que tenim ara en la vinya, la veritat sigui dita, Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'hagi de regular, vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos, vull dir...
2: Perquè per acabar, canviar del vinya, passar a un altre tipus de fruita o reconvertir en una altra fruita, el que sigui, és molt complicat?
14: Clar, és complicat perquè vull dir, hi ha terrenos que hi ha, la vinya ja està criada i vale, ja tenim la vinya en producció. Per exemple, en regadiu potser és més fàcil canviar de cultiu, però hi ha molts terrenos de secà que per a canviar de cultiu costarà molt. I l'altra cosa és quin cultiu fiquem, perquè si la vinya va malament, quin cultiu és en agricultura avui en dia que vaigo per a tirar coets?
2: Doncs és la situació del sector de la vinya que hem comentat amb Josep Balsebre a partir d'aquesta possibilitat de, en un futur, haver d'arrencar hectàrees de vinya. Gràcies per haver-nos atès al Catalunya Nit.
14: Molt bé, gràcies a vostès i fins la pròxima.

0: Passen 8 minuts de 9:45. El govern destinarà ajuts per als sectors agraris i territoris més afectats per la sequera i l'augment dels costos de producció. S'hi ha compromès el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, que també ha emplaçat Brussel·les i el Ministeri a actuar.
1: La Comissió Europea actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents, doncs, pels cultius més afectats.
0: Doncs això és el que ha dit Ordeig davant dels sindicats de la taula agrària, que voldrien que els ajuts fossin generals per a tot el sector. La Generalitat també demanarà que s'activin els fons de contingència europeus, la suspensió temporal de les importacions d'arròs procedents de tercers països, bonificacions pel gasoil i mesures fiscals.
2: Estem a punt d'última hora perquè 21 minuts i arribarem a les 10 i ara sí, ja s'acaba la intervenció de Pedro Sánchez a Barcelona des del Palau de Congressos. Àlex Giralt Robert, bona nit de nou. Què ha dit? Ha parlat d'habitatge?
3: Hola, bona nit. Sí, s'hi acaba de referir. Pedro Sánchez ha destacat que el text sobre habitatge, el Reial Decret que demà porten al Consell de Ministres, diu, inclou mesures de totes les forces que s'han vingut a negociar-lo i per això acaba de demanar aquí al Palau de Congressos cintura i generositat a tots els partits perquè es pugui convalidar aquest decret llei al Congrés dels Diputats.
4: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
3: Per tant, aquesta crida als partits perquè es facin seu un text que, com hem anat repassant al llarg de l'informatiu, ja hem vist que genera malestar entre els aliats parlamentaris de Sánchez, precisament per això, perquè inclou propostes de tots colors. Veurem la història com acaba d'entrada demà, pròxim capítol al Consell de Ministres. Per cert, també, una imatge que hem pogut veure a l'entrega de premis d'aquí, els Premis Vanguardia al Palau de Congressos. Amaia, la cantautora, ha estat una de les guardonades. Pedro Sánchez li ha lliurat el premi a Amaia, i Amaia li ha lliurat a Pedro Sánchez, el president espanyol, una cartolina on s'hi podia llegir decret Mari Carmen. Per tant, aquí un factor més de pressió cap al president espanyol que s'ha pogut veure a dalt de l'escenari.
2: Molt bé, doncs bon detall captat. Gràcies, Àlex Giralt Robert. En directe a aquesta hora des del Palau de Congressos de Barcelona. Fem ara una pausa. El Catalunya Nit. Bona nit, Àlex. I de seguida tornem amb la resta d'informacions del dia.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Com et dius?
8: Josep.
7: On vius?
8: A Blanes.
7: 2 + 2?
8: 4.
7: Capital de França?
8: París.
7: Qui sóc?
8: En Peyu, no?
7: Amb qui tens el mòbil?
8: El mòbil...
7: La fibra?
8: La fibra.
7: I l'energia? Ja t'he enganxat. Porta-ho tot a Vera. Fibra, mòbil i energia. Estalvia fins a 200 euros l'any i emporta't 50 euros de regal per gastar-los a Abacus.
8: Ah, això.
7: Entra a somvera.cat, truca al 1543 o vine a les botigues Vera.
9: Perfumeries Edén arriba a Barcelona. Ja pots trobar-nos en 6 punts de venda i gaudir de tot el que tenim per a tu. I només aquesta setmana aprofita la nostra promoció de cosmètica selectiva al 50% a les nostres botigues. Una setmana plena d'oportunitats per gaudir dels nostres productes. Perfumeries Edén. Vine a descobrir-nos.
10: Fins on arribaries per guanyar el gran pot de la Loto? Un matemàtic?
11: L'Estefan.
10: Tenia un pla arriscat per vèncer la loteria.
11: Va dir, jugarem totes les combinacions de la loteria.
10: Però la Loteria Nacional va contraatacar.
12: S'anaven apagant màquines ràpidament.
13: Era literalment una batalla existencial.
10: Guanyar la loteria. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
15: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
14: Que està en constant evolució.
16: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
14: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
17: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
10: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
5: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
18: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Avui també és notícia. Marc Güell.
5: Un minut i tres quarts de deu, Brussel·les planteja un protocol d'emergència perquè els països europeus responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un sabotatge o un atac híbrid de Rússia contra algun país comunitari. Avui els governs europeus han començat a estudiar la proposta que en cap cas, diuen, pretén substituir l'OTAN, sinó complementar-la. Brussel·les, Bruno Forteamires, bona nit.
6: Hola, bona nit. La cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, lamenta que ara mateix ni la Unió Europea ni l'OTAN tinguin cap protocol per reaccionar de forma col·lectiva davant d'un atac híbrid. Poden ser sabotatges en centrals energètiques, aeroports o xarxes de telecomunicacions, infraestructures sensibles per a l'economia i per a la vida quotidiana de la gent.
8: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
6: A l'espera de saber quin serà l'encaix exacte amb l'OTAN, els ministres de defensa europeus han començat a discutir la proposta de crear aquest protocol d'actuació conjunta, però sense gaires concrecions. De fet, la mateixa Kaja Kallas ha tirat pilotes fora quan li han preguntat si per ara la majoria dels països europeus estan a favor o en contra de la iniciativa. El que sí que té clar és que els sabotatges de Rússia en territori europeu aniran a més i ha demanat als països que extremin la vigilància.
5: Al Regne Unit hi ha moltes incògnites sobre la detenció de 5 joves al voltant de la base aèria de Fairford, que els Estats Units fan servir en la seva guerra contra l'Iran. La policia els va detenir diumenge a la matinada a partir de la denúncia d'una agricultora i els estan investigant per un possible complot terrorista, però aquesta tarda han anunciat que els deixaven en llibertat. Londres, Quim Olivares, bona nit.
19: Hola, bona nit. La policia britànica investiga si els 5 detinguts diumenge i posats en llibertat sota fiança aquest dilluns van actuar seguint les ordres d'un estat estranger. Sentim Lawrence Taylor, cap de la policia antiterrorista britànica.
20: Estem analitzant la qüestió des de tots els angles possibles, incloent-hi la possibilitat que això estigui sent perpetrat activament per intermediaris o individus que actuen, conscientment o inconscientment, en nom d'un estat estranger.
19: El juliol passat, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran va dir que seria un objectiu legítim aquesta base anglesa des d'on sortien els avions nord-americans per bombardejar-los. L'ambaixada iraniana de Londres rebutja, però, les especulacions que estarien al darrere de l'incident i les considera propaganda anti-iraniana. La policia antiterrorista britànica no ha explicat què van trobar a l'interior de les tres furgonetes aparcades a prop de la base i adverteix que la investigació no s'ha acabat. Una vuitantena de famílies que viuen a tocar de la instal·lació militar han pogut tornar a casa, però es pregunten què hauria passat si una veïna no s'hagués trobat els 5 sospitosos quan tornava a casa de matinada.
5: Més coses. El Ministeri de Sanitat vol que els centres d'atenció primària puguin administrar medicaments per avortar. El govern espanyol modificarà el Reial Decret que regula què és el que poden fer els CAPs, Maria Costa.
21: A Catalunya, quan una dona embarassada de fins a un màxim de 9 setmanes vol avortar, ha de demanar cita al seu CIR de referència, que és el Centre d'Assessorament en Salut Sexual i Reproductiva. L'objectiu, segons la ministra Mònica García, és que tot plegat sigui més accessible.
22: Vamos a impulsar los cambios necesarios para incorporar el aborto farmacológico a la cartera de servicios de atención primaria. Queremos que las mujeres elijan el método, cuando sea de acuerdo para su situación y que puedan acceder a él a través de sus centros de salud, con información clara, precisa, con profesionales preparados y con acompañamiento antes, durante y después.
5: Sí. Atenció a aquesta dada, els atacs de ratpenats a Catalunya han augmentat aquest any un 23% més respecte a tots els atacs que hi va haver en tot el 2025. Els ratpenats són els principals portadors de la ràbia, Maria.
21: El subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, Jacobo Mendioroz, assegura que es notifiquen més casos perquè hi ha més conscienciació dels riscos, però també perquè les altes temperatures han fet desplaçar aquests animals cap a entorns que no són habituals. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
23: Perquè potser estan trobant espais a l'ombra. I per l'altre, perquè també amb la calor han pogut proliferar més els mosquits, reduir-se, no?, altres fonts d'alimentació, com podrien ser els fruits, i aquest fenomen ha pogut fer que els ratpenats hagin ampliat una mica més la zona per poder alimentar-se millor.
5: I els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, aquesta setmana la Generalitat publicarà la instrucció que regula compensar aquests dies de forma retroactiva ja des de principis d'aquest any. Per tant, aquest 2026, els treballadors públics tindran 14 hores més d'assumptes propis pels dos dissabte que aquest any cauen en festiu, el passat 15 d'agost i també per Sant Esteve.
0: I un homenatge a Pau Casals. Ha inaugurat la temporada del Palau de la Música Catalana, que estarà dedicada a la Pau. L'ha seguit el Marc Ruiz. Bona nit, Marc. Bona nit, Marc. No el tenim, no el tenim. Ens diuen que l'hem perdut. Doncs vinga, canviem del Palau de la Música pel Teatre Lliure, que tenim de tot aquí, perquè el Barquer, l'adaptació teatral de Permagel i Germans de Sang, lideren els Premis Teatre Barcelona en la seva novena edició. Els guardons s'acaben de lliurar a la Sala Paral·lel 62. Ho ha seguit en directe Marta Vives. Marta, bona nit.
1: Bona nit.
0: Quin ha estat el palmarès, Marta?
1: Doncs mireu, l'obra de Jess Butterworth, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'Ira, que va inaugurar la temporada del Lliure l'any passat, ha estat la més guardonada. A millor espectacle teatral, millor direcció per Julio Manrique, escoltem-lo.
2: I res, es va produir el petit miracle fent aquesta obra, que tanta gent diferent doncs es posés d'acord amb una cosa, que era explicar tots junts la mateixa història. Història que parla doncs, d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.
1: I també millor interpretació de repartiment, i que bé que hagi estat així, per l'actriu Imma Colomer.
3: És molt bonic treballar amb tanta gent, és una penya ja gairebé, i treballar al Lliure, i en fi, que he sigut molt feliç, i espero que es podrà repetir. Gràcies, dono les mans, les comparteixo amb tots vosaltres.
1: Una altra de les protagonistes d'aquesta nit ha estat Permagel a la Sala Texas, que s'han portat el de millor espectacle de proximitat i també millor adaptació per Victoria Spumberg i Albert Pijuan. I també el musical Germans de Sang, que ha guanyat el de millor musical i el de millor interpretació per Mariona Castillo. Sentim-la.
4: I és perquè estic realment commoguda i emocionada i agraïda a la vida i a tota la gent que ha participat en que jo estigui aquí avui, d'estar fent un tipus de teatre musical que realment em commou, un tipus de teatre musical amb contingut social, que aposta per nous llenguatges.
1: I qui estava realment molt emocionada és l'Àngels Gunyalons, que s'ha endut el de millor interpretació pel seu treball, La corona d'espines, al TNC. Mireu quin crit que ha fet.
24: És el meu primer premi per un text. No és musical! I ho agraeixo moltíssim.
1: I parlant de textos, el text guanyador ha estat el de Marta Butxaca, que s'han portat per una bufetada de temps que vam poder veure a la Villarroel aquesta temporada passada. En categoria de circ, els Baró de Bel s'han portat pel seu poètic Qui som, i els de dansa, La mort i la primavera, La Veronal. I el millor espectacle de carrer ha estat per Marc Salicru i les seves interferències. I especialment, Agnès i Manel, emocionant, ha estat el premi honorífic a la companyia La Trepa, dedicada al teatre familiar. El reconeixement arriba, recordem-ho, després del tancament del Jove Teatre Regina, seu de la companyia des del 1988. Qui ha pujat damunt l'escenari és la seva fundadora, la Maria Agustina Soler.
25: Perquè el futur és dels nens. I si se'ls oblida, no hi haurà futur. Les coses comencen, acaben i continuen. Però sobretot, no deixeu de fer teatre als nens. Moltes gràcies per aquest premi i gràcies.
1: I nosaltres ens afegim en aquesta crida, perquè realment els nens són els espectadors del futur, són els espectadors del present i del futur, i mentre hi hagi nens hi haurà teatre. La gala ha acabat, però ara la festa comença amb la música dels Informals, que se sent ja de fons i que això promet que la nit serà molt llarga.
0: Doncs a gaudir-la. Gràcies, Marta.
1: Adéu-siau.

0: I aquest és l'homenatge que li han fet a Pau Casals, que ha inaugurat la temporada del Palau de la Música Catalana, que estarà dedicada a la Pau, com dèiem abans. Ara sí que encén el Marc Ruiz. Bona nit, com ha anat?
1: Hola, bona nit. Doncs, sincerament, això ha estat una meravella que emociona, perquè això que esteu sentint, això tan conegut, l'O de l'Alegria, està cantada en català, perquè això és una adaptació que va fer Joan Maragall i que és la que es cantava des del 1900 aproximadament aquí a Catalunya, cada vegada que es representava, sobretot aquí al Palau de la Música. I a més, avui té una significació molt concreta, perquè té una relació amb... aquí deies, no? Això estava dedicat a Pau Casals. Doncs té una relació molt concreta amb Pau Casals, com deia el president del Palau, Joaquim Uriach.
2: El 18 de juliol, Pau Casals estava aquí precisament, estava assajant la novena i va rebre del conseller de Cultura la notícia de l'alzamiento. Llavors ell va dir, escolta, abans de marxar hem de tocar per darrera vegada la novena, i la va tocar.
0: Marc, aquest concert té un vincle especial amb el fil conductor de la temporada. Quin és?
1: Sí, a veure, això és un himne d'agermanament i un himne de pau, i el leitmotiv d'aquesta temporada és precisament aquest, la pau. Un motiu que té a veure amb el context internacional que vivim i amb la contribució que hi pot fer la música, com defensa Uriach.
2: La música i la cultura pot fer molt per la pau, i el Palau en particular com un espai de trobada, un espai d'acollida, un espai d'escolta, un refugi i un lloc de calma on poder comunicar i transmetre a través de la música, que creiem que és un, com deia el Pau Casals, un llenguatge universal que tothom comprèn i que tothom entén.
1: A més, aquesta temporada girarà al voltant de diversos eixos. D'una banda, es manté la internacionalització de l'Orfeó Català, amb la gira que faran amb Gustavo Dudamel, el 200 aniversari de Beethoven, també molt vinculat amb la pau, i el 300 aniversari de la Passió segons Sant Mateu de Bach, el centenari de la pianista Rosa Sabater i el director coral Oriol Martorell, i la reivindicació del patrimoni musical català amb concerts dedicats a Pere Antoni Soler, entre moltíssims altres concerts.
0: Doncs els concerts que ens va explicant sempre al llarg de la temporada el Marc Ruiz, i que n'anirem seguint també aquesta, com hem fet abans amb la Marta Vives i el teatre. Gràcies, Marc. Fins ara.
1: Bona nit. Bona nit.
3: Catalunya nit. Les notícies... Sota la llum de la lluna. La lluna i jo compartim les nits d'amor. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Mira la lluna, que em digui, que em digui, que em digui, no puc trobar. Catalunya Ràdio.
0: Doncs la següent cançó no l'escollim nosaltres, ens indica la previsió del temps.

0: Estem en aquell moment del Catalunya Nit en què entreguem el control de la música a la Gemma Puig, perquè a partir d'aquesta cançó podríem deduir quin temps ens espera per demà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, és una cançó de Manel que es diu Alerta, doncs perquè hem d'estar alerta dient aquests avisos de perill que durant la matinada i sobretot demà al matí, fins i tot amb aquest nivell molt alt de 5 sobre 6, una situació complicada la que tindrem demà d'aquestes pluges que poden ser torrencials, de més de 40 litres per metre quadrat en només mitja hora, des de l'Alt Penedès Garraf i fins a la Selva, en aquest interval entre les 8 del matí i les 2 del migdia, per tant, molta precaució. Ja començaran de matinada cap al Camp de Tarragona, els ruixats que poden ser intensos també, i aniran viatjant en aquest sentit, des del sud-oest cap al nord-est, resseguint la costa i el prelitoral. No vol dir que no plogui cap a l'interior, però aquests ruixats, aquestes pluges més intenses en aquests trams de la costa i del prelitoral. Per tant, molta precaució. També hi ha avisos de fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores. Per tant, estem parlant d'un episodi que demà al matí s'haurà d'anar seguint minut a minut per aquestes pluges, doncs, que poden deixar aquests registres a més significatius.
0: Doncs estem avisats. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

un minut perquè siguin les 10 de la nit i tot just quan siguin les 10, Protecció Civil avisa que justament per aquest risc de pluges torrencials enviarà un SAlert, un missatge als telèfons mòbils per la previsió de pluges intenses demà de 8 a 2 al prelitoral i litoral des del Baix Camp fins a la Selva. És una crida que hem sentit en directe aquí a Catalunya a nit de Catalunya Ràdio, que feia Protecció Civil a extremar les precaucions en la mobilitat i activitats a l'aire lliure durant tot el dia de demà. Quan siguin les 10 en punt, d'aquí 30 segons, doncs sonaran aquests telèfons mòbils i aquesta alerta.

0: Són les 10 i ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Al Catalunya Nit tenim encara moltes coses per explicar-vos. D'entrada, la crònica esportiva. Hem de dir que els vots ja han estat emesos. S'ha tancat la votació per la disputada pilota d'or. En categoria masculina, Kane, Mbappé i Lamine Yamal sembla que són els favorits. La cerimònia serà a finals d'octubre, per tant, encara queden uns quants dies i unes quantes setmanes, eh? En parlarem de seguida amb Roger Arnau. Els dilluns, a més, és el dia, com sabeu, de la setmana que estem més esportius i entrarem a fons en l'escàndol que pot afectar el Manchester City. Se l'acusa de frau econòmic i s'exposa a sancions molt importants. Tenim preguntes com, per exemple, si els anys de Guardiola estan sota sospita o si el club britànic podria perdre títols com ara la Champions. Totes les respostes de seguida amb el nostre col·laborador, Antoni Padilla.
0: Tot això ho expliquem avui, que és el Dia Internacional de l'Avortament Segur, i ens fixarem en el cas de les dones que han avortat sent adolescents, amb tot el que això comporta. Ho farem aprofitant que dijous arriba als cinemes Les Culpables, un documental que se centra en el testimoni d'un centenar de dones que encara no eren majors d'edat quan van avortar. La mateixa directora del film va ser una d'aquestes adolescents. D'aquí uns minuts, Marta Duran ens presentarà la seva primera pel·lícula, aquí al Catalunya Nit.
2: Ens queda per sentir també l'organista Centenària, que avui ha fet un concert a la Catedral de Lleida i amb qui ha pogut parlar la Júlia Albacar. I abans de tancar el nostre informatiu, trucarem a la directora del periòdico per saber com plantegen el diari de demà. I la punt final a una jornada tan carregada de notícies la portarà l'escriptor i periodista Daniel Vázquez Sallés. Fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
1: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
0: I el que volem fer ara és escoltar les veus que han marcat de moment aquest 28 de setembre. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.

0: de persones, de companyes, a qui el rendisme ha expulsat fins i tot de la possibilitat de tenir un habitatge digne. I viuen en habitacions, en infrahabitatge i sense cap dret reconegut. Cal garantir també els drets d'aquestes persones, que no se les pugui fotre fora quan els hi doni la gana.
1: Ya es hora de que el Partido Socialista entienda que esto no se resuelve con fotos, esto no se resuelve haciendo vídeos con Mamdani. El momento de actuar es ahora.
2: Nosaltres el que no farem és deixar tirada la gent. Per tant, si el decret avança, nosaltres hi serem.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un consens que sigui un mínim comú denominador, que crec que és el que la ciutadania està esperant de nosaltres.
4: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
5: Tenim una gent acusada de terrorisme, tenim una llei d'amnistia que és vàlida, que Europa també ha validat, doncs la discussió ja es va fer i no queda res més. És o poques ganes de treballar o en realitat doncs, ganes de... És un escarni, ganes de fer allargar el patiment als CDRs.
6: Ens preocupa, està passant i d'entrada és un fenomen que es dona entre bandes. Pel control del producte, pel control dels diners i no tenim la sensació ni està a prop de que això salti a fora d'aquest fenomen que és entre bandes criminals.
7: És una cosa que s'ha de fer i hem d'intentar regular. No podem produir més del que consumim, perquè si no arribarem a un moment que és el que ens passa d'això, que tenim uns excedents. Però, clar, el que també veiem és que després d'uns anys, d'unes collites mínimes, hi ha uns excedents com tenim.
8: La Comissió Europea actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents doncs, pels cultius més afectats.
9: We need some kind of mechanism.
10: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
9: This has to work hand in hand.
11: I res, es va produir el petit miracle fent aquesta obra que tanta gent diferent doncs es posés d'acord amb una cosa que era explicar tots junts la mateixa història. Història que parla doncs, d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent dins d'una sala de teatre. Moltes gràcies.

0: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Les 10 i 6 minuts, ja ho hem dit, que era un dia especialment carregat de notícies. En tenim una de nova, que acabem de saber, i és que hi ha hagut un acord entre l'empresa immobiliària propietària del pis de la Mari Carmen i els representants legals de la dona de 87 anys perquè pugui tornar al seu pis, al mateix pis d'on va ser desnonada la setmana passada. Última hora des de Madrid, Àngels Lafuente. Bona nit.
2: Hola, bona nit. Després de prop de 4 hores i mitja de reunió, s'ha arribat a un acord perquè la Mari Carmen, de 87 anys i amb un 50% de discapacitat, pugui tornar a casa seva, on ha viscut els últims 70 anys. Un acord que a hores d'ara no n'ha transcendit el detall. La lletra petita, principalment el preu del lloguer, i que està a l'espera de que la pròpia Mari Carmen el ratifiqui. En tot cas, destacar que els protagonistes de la trobada d'aquesta reunió, la família de la Mari Carmen, la seva advocada, el sindicat de llogaters de Madrid i l'empresa propietària del pis, han aconseguit tancar un acord i l'Ajuntament de Madrid ha exercit de mediador.
1: Molt bé, moltes gràcies, Àngels. Doncs aquesta és la informació d'última hora. Haurem de veure, efectivament, aquesta lletra petita que encara no es coneix, però sembla que Mari Carmen, que, recordem-ho, estem parlant des del principi de l'informatiu d'un decret nou d'habitatge que porta per nom, popularment, aquest decret Mari Carmen. Doncs sembla que podrà tornar a casa seva. Aquesta és l'última hora.
3: I això no vol dir, però, que es desconvoqui l'acampada al sol a Madrid, perquè el que volen és forçar també a que el decret sigui el màxim d'ambiciós. A Barcelona també tenim protestes. Continua tallada l'avinguda Diagonal davant del Palau de Congressos. Sentim el so ambient, així que connectem directament amb la nostra unitat mòbil, amb Ricard Luque i Vicent Mifsud. Vicent, bona nit.
4: Sí, bona nit. Doncs aquí la Diagonal continua tancada, tallada, i en aquest moment els antiavalots estan avançant cap a la posició on estem nosaltres, que justament davant dels concentrats, ara queden unes 400 persones aproximadament, que s'havien concentrat just en el punt on des de l'exterior es veia el còctel al que assistien els assistents als premis en els que ha participat Pedro Sánchez. La gent s'ha mogut cap a aquest punt on es veia des de l'exterior quan estaven fent-se aquests menjar posterior als premis, i han començat a cridar, i en aquests moments els antiavalots han avançat un poc les seues posicions, i això ha generat un poc de moviment per aquí, però de moment no hi ha hagut cap que ha avançat la línia d'avalots fins al punt en el que es trobem un poquet, uns metres més endavant, i han també tancat les persianes del Palau de Congressos per a que no es poguera contemplar des de l'exterior. En aquests moments tenim antiavalots per tots els voltants d'aquesta zona per impedir qualsevol accés cap al Palau de Congressos i limitar això. I hi ha persones intentant parlar amb els antiavalots per a que no avancen més cap a la zona on estan els concentrats, i al mateix temps gent increpant els agents. Això ens pilla entremig, i estem ara just envoltats d'este xicotet grup de concentrats que quedava.

0: moltíssimes gràcies. Fins ara, Vicent.
1: Fins ara.
0: En el punt que hem rebut aquesta alerta de Protecció Civil, que el que indica és que hi ha pluges que poden ser localment molt intenses demà entre les 8 i les 2 del migdia en tot el prelitoral i litoral, des del Baix Camp a la Selva, és una de les informacions que m'ha explicat Anna. En aquest informatiu són les 10 i 11 minuts.
2: I ara toca parlar d'esports. Avui, després de setmanes de declaracions i debats, finalment s'han tancat les votacions per la pilota d'or. Lamine Yamal i Alexia Putellas estan entre els favorits per aconseguir el guardó. Roger Arnau, bona nit.
3: Bona nit, sí. Avui era l'últim dia que els 100 periodistes internacionals acreditats podien votar i a priori. Lamine Yamal és un dels tres principals favorits, juntament amb Harry Kane i Kylian Mbappé, amb permís, com sempre, de Leo Messi. Mentre que Alexia Putellas, en categoria femenina, és una de les futbolistes amb més opcions. El resultat, això sí, no es farà públic fins al 26 d'octubre, per tant, encara haurem d'esperar. Però avui hem sentit noves veus durant suport a Lamine. Entre elles, la del portuguès João Félix, és company del jugador de Lamine Yamal al Barça, en unes declaracions al diari AS.
4: Si hay un jugador que tú pones la tele y te deja pegado ya la tele viendo jugar, es Lamine. Es verdad que Mbappé y Harry Kane han hecho una gran temporada, pero Lamine es fútbol.
3: I atenció també, perquè també ha parlat de Lamine i li ha donat suport al secretari tècnic de l'Espanyol, Monchi.
5: Es complicado. Yo creo que hay una terna ahí o cuatro jugadores que pueden optar a ello. Hombre, yo si tiro por ser español, pues creo que me lo merecería Lamine, ¿no? Pero también me imagino que los franceses pensarán que lo merece Mbappé y así podemos seguir, ¿no?
3: També reivindica Alexia Putellas pels gols i pels títols de la temporada passada amb el Barça. L'ex blaugrana, en una entrevista a Radio Marca, ha parlat de la seva etapa com a blaugrana.
6: El Barça ha sido mi vida. M'ha hecho... Me ha acogido siendo una niña, he crecido, he adoptado los valores, he entendido lo que es ser jugadora de fútbol profesional, lo que es ser jugadora del Barça, lo que representan los colores, lo que es la ciudad de Barcelona.
0: I tenim la Lliga aturada, això vol dir que partits de seleccions en marxa.
3: I n'hi ha més en marxa. Des de 3:15 està en joc, per exemple, la Nations League, el Bèlgica 0, França 0, amb el blaugrana Jules Koundé, que des de l'inici està a la banqueta, no està jugant, per tant, de moment reservat. De mentrestant, aquesta tarda s'ha disputat el Geòrgia 0, Ucraïna 0, el davanter del Girona Benat ha jugat els 45 primers minuts del partit, i demà serà el torn de la selecció espanyola amb Lamine, que s'enfrontarà a 8:15 del vespre a Croàcia-Sevilla. El selecció espanyol, Luis de la Fuente, reconeix que hi haurà rotacions i ha lloat Fermín, que dissabte no va jugar contra Anglaterra.
7: Fermín està en un estado de forma tan fantástico. Energía, vitalidad, intensidad y mucho talento, mucha clase y finalización. Quiere decir que es un futbolista muy completo. Y ese tipo de jugador, pues, que es un top en Europa, en el mundo, pues a nosotros nos viene fantásticamente bien, encaja perfectamente la idea de juego que tenemos nosotros.
3: Demà també jugarà el República Txeca Anglaterra, amb Gordon, també del Barça, l'Eslovènia Macedònia del Nord, amb el blanquiblau d'Erkusic, i també un amistós a Austràlia i Brasil, en aquest cas amb Rafinha.
2: I tot plegat mentre dos jugadors internacionals del Barça ja han tornat a Barcelona.
3: L'Eric García, que seguirà des d'aquí l'evolució de les molèsties al genoll esquerre, que li van impedir jugar contra Anglaterra dissabte a Wembley. De fet, el jugador avui ha estat a la ciutat esportiva Joan Gamper, i des del Barça confien que estarà a punt per jugar el primer partit de Lliga contra el Getafe després de l'aturada de seleccions. També ha tornat a Deiemi, en aquest cas, com estava previst, després de jugar els dos primers partits amb Alemanya a la Nations League. Per cert, encara sobre el Barça, la demanda del club contra Florentino Pérez per les seves declaracions del 12 de juny sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Madrid el 25 de novembre en un acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i asseguren que si el president del Madrid no s'hi presenta o no retracta d'aquestes acusacions que va fer, presentaran una querella criminal.
2: Doncs veurem com avança i com acaba. Gràcies, Roger. El que també hem de veure com acaba és aquesta polèmica que envolta el Manchester City, perquè segur que en els propers mesos parlarem d'aquesta notícia que podria ser, de fet, una de les més importants de l'any al món dels esports. El City, ho vam explicar divendres, va ser declarat culpable de trencar més de 100 normes financeres en el futbol anglès i s'exposa ara a rebre sancions molt dures. Toni Padilla, bona nit.
8: Bona nit, com estàs? Jo molt bé, vosaltres?
2: T'hem posat pressió, hem dit totes les preguntes, totes les respostes. No sé si les tens, totes, però anem, aviam, en quin punt ens trobem d'aquest cas, aviam.
8: Això és molt interessant perquè encara tècnicament aquest tribunal independent que assessora a la Federació de Futbol Anglès

0: Encara no s'ha pronunciat, ho sabem tot per informacions periodístiques que diuen. Sabem de fons el tribunal que els han declarat culpables de 115 acusacions, en 114 casos serien culpables. El club i altres fonts internes ho han confirmat, però ara mateix el City pot presentar recurs, per tant les sancions, si en algun cop arriben, trigarien molt a arribar.
1: Molt bé, per què els que no seguim el futbol anglès així com tu, amb intensitat, ens pots fer un resum del cas, doncs? Aviam, què és, o sigui, expliquen això, aquestes 115 vulneracions del codi financer.
0: Sí, anem una mica més enrere per entendre-ho tot. Val? Any 2008, el xec Mansour bin Zayed Al Nahyan, una de les persones més importants de l'emirat d'Abu Dhabi, un dels emirats d'Emirats Àrabs Units, compra el Manchester City, un club amb molta història, fundat al segle XIX, que havia guanyat molts títols, però el darrer títol que l'havia guanyat era el 1968. Des de llavors, el club de ballada vivia a l'ombra del veí, el Manchester United, arriba a caure a tercera divisió, passava malament. Arriben aquests diners, aquests petrodòlars, i el club, que és un club modest de mitja taula, es converteix amb el pas del temps en el millor equip de futbol del món. I en aquest procés és quan s'haurien comès aquests presumptes delictes.
1: Clar, per exemple, són els anys de Pep Guardiola. Alguns. És que, esclar, tothom coneix el City. Si no segueixes molt la lliga anglesa, el coneixes pel Guardiola.
0: Correcte, sí, de fet,
1: I
0: a casa nostra...
1: I sí, no?, perquè segueixen molt a... Manchester City.
0: Quan el City va guanyar la Champions, molta gent doncs, es va alegrar perquè era un títol de Pep Guardiola. Doncs bé, anem a intentar posar una miqueta llum a la foscor, que diria Carles Porta. Els delictes investigats són del període del 2009 al 2018. Pep Guardiola arriba al Manchester City el 2016, és a dir, els dos primers anys de mandat de Pep Guardiola sí que estan investigats. La gestió de Guardiola en si no s'ha atacada, no, en aquest cas no és culpable. És tal com, per exemple, sí que s'investiguen els pagaments a un anterior entrenador, a Roberto Mancini, l'actual selecció italià, al cas de Guardiola, no. Per tant, Guardiola, en principi, és innocent, però és cert que ell arriba al capdavant d'una nau, que ja té embranzida, que ja funciona, perquè s'haurien comès aquests presumptes delictes. Per tant, doncs, d'alguna forma, la gent tacaria el llegat que ha deixat el Pep Guardiola en forma de molts títols pel Manchester City.
1: I com neix l'escàndol?
0: Neix una forma molt curiosa. L'any 2018, un jugador portuguès, Rui Pinto, crea una pàgina web que es deia Football Leaks, volia ser el Julián Assange del periodisme esportiu, i comença, d'una forma il·legal, a aconseguir documentació, no només al Manchester City, sinó d'altres clubs i altres ens que gestionen el futbol mundial, per aconseguir mostrar delictes. I aconsegueix una documentació que demostraria que el Manchester City hauria infringit els codis econòmics tant de la UEFA, la Federació Internacional de Futbol, l'Europea de Futbol, com de la Premier League. Neix a partir d'aquí, llavors, com és tan evident, s'ha d'obrir una investigació que acaba en aquest judici que està a punt d'acabar.
1: I quins delictes serien?
0: El principal delicte seria falsificació de documentació, faig un resum molt ràpid, relativa als patrocinis. Val? És a dir, contractes publicitaris, tècnicament d'empreses alienes, privades, que en veritat també pertanyien al mateix xec que era propietari del City. És a dir, passava diners de la seva butxaca d'una banda a l'altra. I això està prohibit. És a dir, un tema de falsedat documental. Igualment, com hem dit, són 115 delictes. La gent dirà, hòstia, cadascun és diferent. No, són agrupats en grans grups. És a dir, d'aquests 115 delictes, 54 són per no proporcionar informació precisa econòmica, 14 per no proporcionar informació precisa de contractes d'entrenadors i de jugadors, 5 per incompliment de normes internacionals, 7 per incompliment de normes angleses i 35 per no cooperació amb les autoritats.
1: Déu-n'hi-do. Clar, molta gent espera quan parlem de fair play, per exemple, no? O sigui, ben bé de què estem parlant, no? Costa entendre on està el delicte, no?
0: És molt complicat, és cert, perquè tècnicament ningú podrà dir, escolta, si jo tinc un sinso que el propietari del City, vull posar diners, ho puc fer-ho. Les normatives del futbol, en aquest cas l'anglès, però també passa a casa nostra, són més complexes per garantir la viabilitat dels clubs en cas de que el propietari, si és un magnat, faci afegida econòmica o es cansi. És a dir, han hagut molts clubs de futbol, el Regne Unit els hi ha passat amb un dels principals clubs, el Glasgow Rangers d'Escòcia, va fer fallida econòmica per una mala gestió d'un milionari i van anar a parar a quarta divisió. Per evitar fer això, et sotmeten a una sèrie de normes que tu has de complir. I en el cas d'Anglaterra, bàsicament es tracta de que tu no pots tenir més de 115 milions d'euros de pèrdues acumulades en 3 anys. Que alguns clubs ho han tingut, han tingut sancions, els han tret punts a la classificació. En aquest cas, també el que es fa és intentar crear una balança. Tu has de presentar les seves xifres d'ingressos i de despeses per garantir una certa viabilitat. I com has de fer-ho? Doncs has de garantir que els ingressos que tens són de diferents fonts. O sigui, no depenen només d'una sola persona o d'un sol propietari. Contactes de publicitat, vendre jugadors, acords, gires, d'alguna forma. Clar, el City què va fer? Per créixer va comprar els millors jugadors, els millors entrenadors, va refer l'estadi, va gastar una mortalada de calés. Llavors va quedar totalment la balança econòmica, doncs no hi havia un equilibri. Gastava molt i no ingressava tant. Llavors què va fer el City? Doncs va començar a passar els diners de la seva propietat, fingint contractes de publicitat amb empreses, amb o sigui, part del del sou d'aquest entrenador, el Roberto Mancini, es cobrava a través d'una empresa que tècnicament era també propietat de la família reial d'Abu Dhabi per l'altra banda. És a dir, van fer una mica de trampa per poder ficar amb els seus diners que l'equip creixés. No han robat, tots els diners eren seus, però sí que han incomplert les normatives que es fan i que són les que altres clubs els hi afecten. Per tant, els altres clubs estan, doncs, una miqueta enfadats. Més o menys el resum seria aquest, és complex, és a dir, no estem parlant de que algú que agafa diners i se'ls emporta o que no existeixen, però sí que s'han complert unes normatives que estan bàsicament per garantir que els clubs no depenguin només d'un magnat.
1: No, i que contempla sancions molt greus, sí. No? Fortes.
0: Molt fortes. Perquè, clar, si ets culpable de 114 als 115 casos, caldria veure llavors aquest tribunal quines conclusions s'arribaria. Una possibilitat és que et facin començar la següent temporada, a la sanció, quan sigui pública, amb menys punts, que et treguessin punts. O sigui, a clubs d'Anglaterra els hi ha passat, Nottingham Forest, Everton, van començar la temporada un amb menys 5 punts i l'altre amb menys 15 punts. En aquest cas, si tantes sancions serien molts punts, o directament que et facin perdre la categoria. Diu, bueno, vostè ha perdut la categoria, ha de començar segona divisió, que seria un cop dur per Manchester City, i...
1: Perdona, temporada, no?
0: I els jugadors marxarien perquè no jugaries a Europa, és a dir, seria un cop molt dur, però també podien encara més, és a dir, també els hi podien treure els títols guanyats en aquest període, perquè es considerarien que són títols tacats.
1: Has dit 2009-2018, de quins títols estem parlant?
0: En aquest període, el City guanya 3 títols de la Lliga anglesa, 3 copes de la Lliga, una copa, una supercopa anglesa, i un dels títols que li traurien és potser el més especial per qualsevol aficionat de Manchester City, que és aquest.
2: Manchester United's game is over. So is Bolton's game at Stoke. QPR are safe. They don't know it yet. Balotelli. Aguero! Staggering! Just staggering!
0: És el gol en el darrer minut de partit de l'última temporada, del 96, de la temporada 2021-22, quan el City guanya el seu primer títol de Lliga en el darrer segon des de la temporada 1968. I això és el gol més cridat per tothom. Doncs va ser tacat. Tècnicament s'està mostra la culpabilitat i el podrien perdre.
1: Déu-n'hi-do. Què diu el City a tot això?
0: Ells presentaran recursos, clamen innocència i les úniques declaracions que tenim és de Haldun al-Mubarak, el president, que acusa els altres clubs de la Premier d'enveja.
3: I will not accept.
4: No acceptaré que ens facin servir com una tàctica perquè no es parli de les males decisions i inversions fetes per altres clubs.
1: Els altres clubs.
0: Clar, que també tens magnats. La mateixa ciutat, el Manchester United, pertanyia a una família nord-americana molt important, els Glazers, ara hi acaba d'entrar un gran grup inversor britànic d'Ineos, i que els altres, d'alguna forma, i foten un mortarràs que si no guanyen, els altres diuen, si vosaltres no sabeu invertir, no és culpa nostra. I els altres el que diuen és, escolta, nosaltres potser no hem guanyat perquè complíem les normes, i vosaltres, en canvi, no. De fet, els altres clubs diuen que si es demostra culpabilitat, podrien presentar una demanda per danys i prejudicis. Bé, clar, dirien, és que hem perdut títols per culpa vostra, quan vosaltres no estàveu fent trampes. De moment, presumpció d'innocència, el City presenta recurs, veurem què passa.
1: I dins de tot això, en aquest escenari d'esports washing, no? De netejar la imatge d'alguns països, no? En aquest tipus d'inversions...
0: Sí, n'hem parlat molt.
1: A poc a poc...
0: Aquí n'hem parlat molt de com dictadures, estats que no incompleixen els tractats de pau més elementals, utilitzen l'esport, compren clubs, fitxen jugadors, organitzen tornejos, i així molta gent que no té potser molta informació pensa, ah, i ara ve Saudita, mira, sí, la Fórmula 1, sí, on juga Cristiano, sí, el club del Manchester City o del PSG, que divertits que són, no? I així no es parla d'altres coses, com que incompleixen, doncs, tractats internacionals de drets humans, que no tenen drets a les dones, que assassinen a la comunitat LGTBI i netejar la seva.
1: Així és, gràcies, Toni. Bona setmana.
0: Anem a veure si em mullo ara, que ha sonat l'alarma.
1: A veure, si ha començat a ploure.
0: Bona nit.
1: Que vagi bé. Fem una pausa per la publicitat i ara, de seguida, a la tornada, coneixerem Les culpables. És el nom d'un documental que s'escau molt avui, Dia Internacional de l'Avortament Segur.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: La Sofia va dissenyar el logo de la seva startup. I on altres veuen una A, ella hi veu un coet enlairant-se. To the moon. Per la Sofia, veure-hi més enllà del seu logo és molt personal. I la nostra manera de veure la seva startup també ho és. Per això, a CaixaBank Day One l'ajudem a portar l'empresa al nivell següent. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat/Day One.
8: Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
6: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
5: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
6: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.

0: amb Manel Elias. I Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: Avui és el Dia Internacional de l'Avortament Segur, un dret que no es garanteix a tot arreu. Aquí és veritat que tenim una de les legislacions més avançades que existeixen, però el procés d'avortar és sempre un moment delicat, especialment en el cas de les noies més joves. Doncs bé, el dia 1 d'octubre s'estrena el documental Les Culpables, que s'endinsa en el testimoni d'adolescents que han avortat.
2: I per què vols aturar l'embaràs?
3: I jo havia de respondre perquè sóc una nena.
4: El dia que vaig fer 15 anys, no ho sabia, però estava embarassada. A mi em va passar això.
5: El què? Vale, doncs comencem. Seqüència 18.2 serà d'espera cap dia.
6: Per què no m'has dit que no estaves bé? És que si no m'ho dius...
4: Jo tenia 19 anys i la meva família no sabia res.
1: Doncs tenim amb nosaltres la principal culpable que existeixi aquest documental. És la directora Marta Duran Lozano. Bona nit i felicitats, Marta.
5: Bona nit, moltes gràcies.
1: Sí, perquè és un documental valent, en forma, en fons, ja ho anirem explicant, i un documental que neix de la teva pròpia experiència personal.
5: Sí. És un documental que, bueno, que fa temps que tenia clar que volia fer en algun punt de la meva vida i me n'alegro, doncs, de per fi poder estrenar-lo aquest dijous.
1: Clar, per preparar el guió, veu recollir el testimoni d'un centenar de dones. Com veu contactar amb elles i com vau acabar decidint quines apareixien o no davant de càmera?
5: Doncs la veritat és que quan va començar el procés d'investigació del documental era Covid, estàvem tancats a casa, llavors el procés d'investigació, clar, no podia anar directament, no, a conèixer i parlar amb dones que haguessin passat per aquesta experiència. Llavors vaig decidir posar un anunci a les xarxes socials, així de senzill. No m'esperava que responguessin tantes dones i la veritat és que va ser una sorpresa. Van ser més de 100 testimonis de dones que havien avortat quan eren adolescents, des dels anys 70 fins a l'actualitat, i la veritat és que em va emocionar molt poder llegir-les.
1: Clar, suposo que canviant els períodes històrics i els anys, evidentment hi ha diferències, però no sé si després d'haver llegit tants testimonis veu arribar algun tipus de conclusions. Quins són els patrons que repeteixen?
5: Sí, la veritat és que era molt curiós perquè, bueno, pensaries, no, que una experiència d'una dona que havia avortat en clandestinitat, doncs això als anys 70-80, no tindria res a veure el d'una noia que ho fa a l'actualitat, però era molt curiós de veure que hi havia paraules i expressions que es repetien gairebé literalment, no? La sensació d'aïllament, de falta de suport, de sentir-se soles, de sentir-se incompreses, no? I sobretot de sentir que era una cosa que no es podia explicar. Això es repetia moltíssim.

0: La manera en com ho mostreu davant de la càmera és també molt original. Hi ha sis noies que són les que expliquen, per una banda, la seva història, però també llegeixen els testimonis o recreen situacions. Són noies que actuen molt bé davant la càmera, sí. Tot i que estem parlant d'un documental. No sé si havien de ser actrius també, que els hi hagués passat això, o com veu fer la tria de les que apareixien davant de càmera.
1: Per nosaltres era molt important que fossin noies que sobretot poguessin empatitzar amb les històries que llegien, i llavors volíem una mescla, no? Volíem una mescla de noies que haguessin passat per l'experiència, d'actrius que haguessin passat per l'experiència, una mica per reforçar aquesta idea que l'important no és saber quina història és de quina de les noies o de quina dona que ha escrit aquesta història, sinó aquest retrat coral i aquesta història col·lectiva.
0: Clar, es dona, no sé si dir-ne paradoxa, que per una banda totes les noies que els hi passa això es troben amb que les seves famílies ho volen portar amb discreció, i elles mateixes, la majoria suposo que també. En canvi, en el documental el que feu és un exercici de fer-ho públic.
1: Sí, és que crec que al final poder parlar-ho obertament és el que realment sana i el que realment cura i el que realment trenca el tabú. Jo, llegint totes aquelles històries de dones que havien passat per una cosa tan similar al que havia passat jo, vaig tenir un procés terapèutic gairebé, no? D'acceptació i d'entendre que no n'hi havia per tant, i que, bueno, això, que el més important és poder compartir-ho. Et sents molt més normal quan ho fas, en el millor sentit de la paraula.
0: Tu, a més, incorpores al documental el testimoni dels teus pares, de la teva germana o també del Luis, que el noi amb qui et vas quedar embarassada.
1: Sí, això era una cosa que va anar evolucionant molt durant el temps. Al principi no tenia gens clar si el meu testimoni havia de formar part, no, de la pel·lícula, també perquè durant molts anys jo era la meva gran por, no, que això fos una cosa pública. Però me'n vaig adonar que si totes aquestes dones, i sobretot les noies, posaven la seva cara i la seva veu per explicar totes aquestes històries silenciades, doncs jo havia de ser la primera, no, també, que digués, doncs jo també he avortat i això ha sigut així, i aquí està la meva història també, una més.
0: Clar, per qui ens estigui escoltant, què diries que diferencia el fet d'haver d'avortar quan ets tan jove, adolescent, o d'una persona adulta? Perquè, per exemple, una de les qüestions que et demana, tot i tenint aquí ara una llei bastant avançada, és que tu, per anar a avortar, depèn de l'edat que tinguis, has d'anar amb un consentiment dels teus pares. Per tant, amb els pares s'hi havia de parlar sí o sí.
1: Sí, això és el que em va passar a mi personalment, i també crec que, bueno, que l'adolescència és un moment molt vulnerable, no? És un moment en què normalment, doncs, estem coneixent a nosaltres mateixes, a la nostra sexualitat, potser és el moment que estem tenint les primeres relacions sexuals de la nostra vida, no? Llavors, l'avortament moltes vegades és com un còctel molotov que ho rebenta tot això, no? I pot suposar, doncs, un problema molt gros. Llavors, crec que el fet de que passi en un moment on potser veus la maternitat com una cosa tan allunyada, posa alguns problemes i també com alguns avantatges, per dir-ho d'una manera, no? En el moment de decidir què és el que vols fer.
0: És molt interessant el títol que has posat, o que heu posat al documental, Les culpables. Les culpables, amb què jugueu? Per què Les culpables?
1: Bueno, el títol era una mica com un exercici de reapropiació d'aquesta etiqueta, no? Agafar aquesta paraula que potser la societat, doncs, ens ha posat durant molt de temps, i neutralitzar-la, no? Perquè crec que moltes vegades quan pensem en l'avortament pensem en això, com en aquesta decisió agònica i en aquesta culpa que representa, que hem de sentir, no? I després, quan llegeixes aquests testimonis, t'adones que moltes vegades aquesta culpa no és un sentiment natural, no? Que potser és una construcció social que ens ve de fora, dels silencis, dels prejudicis, judicis, de l'entorn o de la fredor amb el que et pots trobar al CAP o als hospitals, per exemple. Llavors era una manera com de donar-li la volta.
0: Doncs Les culpables és el primer llargmetratge de Marta Duran Lozano, que podreu trobar a partir de l'1 d'octubre, per exemple, al Renoir Florida Blanca, i que ja ha començat bé perquè ja té algun premi, com el Doc Around Europe del Docs Barcelona, o el premi Laia, que atorga el Departament d'Igualtat i Feminisme. Un documental que el pot mirar tothom i treure'n coses interessants des del punt de vista de l'amiga o del pare o del germà o de la pròpia noia que es troba en la situació. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i molta sort amb la pel·lícula.
1: A vosaltres, moltes gràcies.

0: Aquesta peça que sentim és una peça per a orgue del segle XVI del compositor Sebastián Aguilera d'Heredia, i amb la qual avui l'organista Montserrat Torrent ha obert el seu concert a la Catedral de Lleida aquesta tarda. Als 100 anys, Torrent continua en actiu i oferint concerts com el d'avui, i tot just abans, ja us ho hem dit, ha pogut parlar amb la Júlia Albacar, la nostra companya en Lleida. Bona nit, Júlia.
1: Bona nit.
0: T'has comunicat amb ella per diverses vies, perquè ho hem de dir, que és ben sorprenent, tot i que continua tocant, Torrent és malauradament sorda.
1: Doncs sí, però com altres grans figures de la història de la música, la continua vivint apassionadament. Amb algunes preguntes escrites i una mica de gestos improvisats, ens explicava com ella continua sentint el que interpreta.
2: He tingut un oïdo, una oïda privilegiada, per tant, penso que recordo coses de quan jo sentia d'allò. I segona, l'orgue la sento, que tinc un sistema d'estudiar molt profund, no lleuger. Primer llegeixo la música com llegeixo ara aquestes preguntes, i després la vaig cantant veu per veu. Naturalment això va quedant gravat. I quan toco ho sento, tot, completament.
1: Una dona que, a més de ser una de les intèrprets més reconegudes al nostre país, ha estat una pionera en l'àmbit de la música. Va impulsar una renovació al món de l'orgue, però també va ser una de les primeres dones a tocar aquest instrument en plena dictadura franquista. Així recorda les seues primeres passes en un món totalment masculinitzat.
2: Això va ser molt dur. I la reacció d'uns quants organistes masculins va ser violenta. Deien... despreciativament aquesta noia que s'ha cregut. Jo no em creia res, que això és lo curiós. Jo no els hi volia fer cap nosa, jo el que volia era disfrutar jo. Entén? Va ser una confusió tremenda, però descrivien que ho deixés córrer, que no era per una noia poder tocar l'orgue. A París, a França, hi havia la Noelie Pierron, que ja estava tocant, i la Marie Clairaden, famosíssima, però a Espanya que no hi havia cap dona que toqués, i els va caure com una... malament. Molt malament.
1: Pianista de formació, de fet amb Lleida, la uneix que la seva mare va ser deixeble del compositor i pianista lleidatà Enric Granados, diu que va descobrir l'orgue per la providència.
2: Del piano l'orgue és una història increïble, perquè penso que ha sigut tota una providència o un atzar. Jo m'inclino més per la providència. I la de la Guerra Civil va significar un trencament de tots els estudis, de tot. Primer vam anar a parar a Dosrius, a casa de les cosines. I després vam anar a parar a Santa Coloma de Farners, ja passada la guerra. I anàvem a l'església, però l'organista va dir no. He sabut que vostès són pianistes. Pugin a les meves germanes i a mi. I han de tocar. I han de tocar, ai, mare de Déu. Però si no heu tocat mai, però va dir no. A l'hora de tocar no hi havia repertori organístic. I tocava amb Chopin. I sonava horrorós. Dic, ai, no m'agrada això. Però un dia, entrant, no sé per què, vam entrar a una hora que no era cap acte litúrgic, vaig sentir l'orgue esplendorós. I com sona, era el doctor Jovany, que era organista. I em va impressionar. Doncs encara que sigui una mica per l'estiu, vull estudiar una miqueta d'orgue.
1: El mes d'abril va complir els 100 anys i, coincidint amb la data, aquest any es commemora l'any Torrent. Com és fàcil d'imaginar, poques persones han viscut la celebració del seu centenari encara en actiu. I tot i que agraeix el reconeixement, ens explica que no s'hi acaba de sentir còmoda.
2: De vegades jo he dit que em sap greu que ho celebrin en vida, perquè per ells és un compromís i han de fer moltes avances i potser no en farien tantes. Però jo estic allà davant, me feien obligats a fer molts elogis que naturalment no mereixo tant. Per mi és una miqueta, no sé com dir-ho, de vegades una mica violent, ho agraeixo molt. Però em hagués agradat més, no sé, dir que ho haguessin fet quan ja hagués estat acabada la vida. Però s'ha d'anar aguantant tot el que passa.
1: Si ves el primer cop que tocava l'orgue a la Catedral de Lleida, ens feia broma que no ha estat l'únic concert que ha fet a la ciutat.
2: En aquest orgue, primeríssima vegada. A Lleida, potser és la segona vegada en 100 anys.
1: I si us heu quedat amb ganes de poder escoltar-la en directe, que sapigueu que ja té dos concerts més programats, el dia 12 d'octubre a Salamanca i el dia 24 a Granada.
0: Doncs sí, la veritat és que ens han quedat amb les ganes de conèixer-la, fins i tot personalment. Gràcies, Júlia. Hem de fer una pausa per la publicitat i de seguida, després de la tornada, començarem a mirar demà.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: Sol, solet, vine amb a veu.
6: Te la saps des dels 5 anys i encara la recordes. Però saps també que si et cancel·len un vol o arribes a la destinació amb més de 3 hores de retard, pots tenir dret a una compensació econòmica? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les cançons que mai no oblidaràs. Troben tota la informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Soc el Sergi Vicente. Retorno a la Xina per explicar-vos com canvia i com ens canviarà.
9: Després de més de 12 anys vivint a la Xina com a corresponsal, Sergi Vicente torna al país per descobrir com està canviant.
10: Shanghai, la sensació és que és una ciutat que funciona.
11: Què creixis la cultura del dia aquí a Xina?
9: Shanghai, Hangzhou, Wuhan, Shenzhen, Chengdu, Chongqing. 6 ciutats, 6 episodis i 2 preguntes. Què és avui la Xina i cap on va? Retorn a la Xina, un podcast de Sergi Vicente, ara i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: 2 minutets i arribarem a 3:15. És aquell moment de la nit en què tenim una cama posada a l'avui i l'altra ja al demà. I a cavall tenim aquesta qüestió de l'habitatge, que tenim a hores d'ara encara oberta aquesta manifestació. No sabem en quin punt a la Diagonal de Barcelona. Per això connectem directament amb els nostres companys que ho estan seguint. Vicent Mifsud, bona nit.
15: Hola, bona nit. Doncs l'afectació aquí a la Diagonal ara és molt limitada. Encara hi ha un tall dins de la Diagonal, però és molt reduït perquè ja s'han obert els laterals i també pràcticament els accessos d'altres carrers. Els agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra han encapsulat un reducte que quedava de... no arribaria a 200 persones que havien fet s'havien assegut al terra de la Diagonal, i ara a poc, després de alguns moments així de tensió i tal, però sense arribar a haver cap enfrontament, encara queden, ja us dic, algunes desenes de persones amb una línia d'agents antiavalots que han anat cada volta acostant-se més i anant obrint carrers perifèrics des d'on estaven les primeres línies de furgonetes policials, i ara queda absolutament un nucli molt reduït, i a poc ja vegem que agents de la Guàrdia Urbana ja comencen a donar pas alternatiu als vehicles que baixen dels carrers provinents de Pedralbes i també dels laterals de la Diagonal. Per tant, sembla que la cosa a poc va resolent-se, i també estem vegent en aquest moment que molts dels concentrats, alguns dels concentrats, comencen a sortir de la zona aquesta que havia quedat encapsulada pels agents. Per tant, sembla que la cosa es normalitza, i tot i que hi ha hagut algun moment de tensió, no ha arribat a produir-se càrregues ni res semblant. I en aquest moment, ja vos dic, a poc pels voltants d'aquest minúscul lloc que queda tallat de la Diagonal, està reobrint-se a poc el trànsit.
14: Doncs aquesta és l'última hora. Gràcies, Vicent.
15: Fins ara. Adéu.
14: I tot això perquè demà, Marc, s'ha d'aprovar aquest... o s'ha d'intentar portar al Consell de Ministres aquest decret de l'habitatge.
16: Sí, que de moment no té el suport garantit dels grups parlamentaris un cop arribi al Congrés, perquè no veuen bé el text d'aquest esborrany que els ha fet arribar el PSOE. Els critiquen aquest document tant els socis de govern de Pedro Sánchez, des de Sumar, com també des de Junts, que diuen, per exemple, que aquest decret no diferencia entre petits propietaris i fons voltor. Esquerra també diu que troba a faltar la regulació del lloguer d'habitacions. Hem sentit ja abans Pedro Sánchez aquesta nit des de Barcelona demanant responsabilitat a tots els partits. Per tant, veurem què passa. Aquest esborrany sí que planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que acabin com a molt tard al desembre del 2028 i prohibir també els desnonaments en pisos de fons voltor.
0: Clarament demà estarem pendents d'això i també estarem pendents del cel. Ens han sonat les alarmes als telèfons mòbils en directe aquí a l'estudi, com a totes les cases, Txell Garriga, perquè demà s'esperen algunes pluges torrencials.
17: Sí, de fet, estem davant d'un nou episodi de pluges molt intenses i inundacions a les comarques del litoral i també del prelitoral. S'han enviat, com deies, un missatge d'alerta a 13 comarques, entre elles Baix Camp o La Selva, per pluges localment molt fortes, que podrien arribar a superar els 40 litres en només mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6 ja a partir d'aquesta matinada. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, demanava prudència.
18: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
17: De fet, a Barcelona l'Ajuntament també ha demanat revisar les teulades o desconnectar els aparells electrònics.
16: Dos temes, ja ho veieu, ben potents per aquestes pròximes hores i que també centraran la nostra atenció i, evidentment, les del matí de Catalunya Ràdio. Si us sembla, podem saludar el subdirector del programa. Maiol Roger, bona nit.
19: Bona nit, Marc, què tal?
16: Molt bé. Escolta, em sembla que demà, bàsicament, dos fronts oberts, pluges i habitatge.
19: Sí, un front literal, eh? Ja hem sentit Protecció Civil i aquesta alerta per pluges de demà. Demà és dia de posar la ràdio, està atents on plou, com plou, i sempre tenir les precaucions que ja hem sentit i que ens diuen cada vegada, i nosaltres ho anirem explicant des de les 6, de fet ja des de les 5 amb els matiners el Xavi Canalies, perquè sapigueu abans de sortir de casa on heu d'anar especialment en compte. Però demà també és el dia del decret d'habitatge.
16: Sí.
19: Demà tenim en Míriam Nogueres a les 9, perquè el vot de Junts serà decisiu. I aviam què ens diu, perquè en les últimes hores ens arriba que Junts, que en principi veia bé, deien divendres que estaven a prop de l'acord, doncs ara que sembla que el Partit Socialista voldria incloure alguna cosa al decret que no els hi acaba d'encaixar, que va més en la línia de contentar sumar, i veurem. Recordem que demà s'aprova, ja ho heu explicat, s'aprova el govern, però després falta la tramitació parlamentària, que és, diguem-ne, on hi haurà la teca de l'acord. Però, bueno, serà interessant demà sentir Míriam Nogueres. I per contrast, també t'explicaré que Sergi Pàmies, la secció que ens fa a les 11,
16: sí,
19: a la seva teràpia boomer, que ens parla del passat, ens parla del lloguer, de com era el lloguer del passat, que també serà en aquest cas curiós, tot i lamentar-ho, diguem-ne, per com ha canviat el mercat de l'habitatge en aquests anys.
16: Això t'anava a dir, veurem com ha canviat. Maiol, com creus que acabarà aquest decret per l'habitatge? Arribarà a l'acord a l'últim moment?
19: Jo crec que sí. És a dir, em sembla que Junts no es pot permetre una votació negativa. Sí que es pot permetre una certa escenificació parlamentària i a Junts li ha sortit bé. És a dir, el fet d'estar durant aquest temps que fins que arribi la tramitació, doncs, reclamant certes mesures. És veritat que l'habitatge ha tingut uns punts molt clars on no hi volia entrar, la lluita contra les ocupacions, per exemple, la protecció del petit propietari, però si d'aquí un mes en aquesta tramitació la lluita al carrer continua, com estem veient ara a Madrid i com avui hem vist tímidament a Barcelona, em costa de pensar que Junts s'hi resistirà, però bé, un mes en política ja saps que, que pot ser etern, i per tant tindrem molts dies per parlar-ho.
16: Doncs veurem què passa i què més fareu al matí.
19: Doncs mira, estrenem secció de ciència amb el Pere Estupinyà, que és una de les persones que més en sap en aquest país i és molt divulgatiu i molt de gust que vingui el matí de Catalunya Ràdio. I també tindrem a Sor Lucía Caram, que ja sabem com està el seu paper a la guerra d'Ucraïna, que també ha estat molt assenyalada aquests últims dies a Manresa arran del que va passar a la Festa Major, i serà interessant sentir-la demà al matí de Catalunya Ràdio.
16: Doncs
19: això, i el que la pluja ens deixi.
16: Exacte, us escoltarem a partir de les 6 amb en Ricard Ostrell. Bona nit.
19: Fantàstic, bona nit.
14: Per tant, demà pendents del que passi a Madrid respecte a l'habitatge, però que serà també un dels temes estrella del debat de política general que es farà a partir de demà i fins dijous al Parlament, Txell.
17: La sessió, de fet, arrencarà a les 4 de la tarda amb la intervenció del president de la Generalitat, que, sense límit de temps, desgranarà totes les polítiques del govern i anunciarà novetats, com deies, en matèria d'habitatge. Un cop acabi el seu discurs, se suspendrà la sessió i no hi haurà el debat dels partits fins al dimecres al matí. Les intervencions dels grups s'allargaran tot el dia, de major a menor representació i amb el PSC doncs tancant aquesta roda. El debat acabarà dijous amb la votació de les propostes de resolució. Salvador Illa arriba al seu tercer mandat de política general amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura, també amb el suport dels Comuns i Esquerra, però també ho fa enmig de les crítiques d'aquests partits i de bona part de l'oposició per la gestió de la crisi d'educació i de la de Rodalies.
0: I demà també sabrem quan han pujat els preus aquest mes de setembre. Es confirmaran les sensacions, Rafael de Ribot, segurament,
20: dirien,
0: no?
20: Tots dirien que han pujat, no? Sí. I ara el que falta és veure si l'estadística reflecteix aquesta sensació. Previsiblement sí, per l'encariment dels preus de l'energia. Avui mateix petroli i gas han seguit pujant als mercats internacionals. El barril de Brent, el de referència a Europa, recordem-ho, s'ha situat a prop dels $106. Al mes d'agost, la inflació interanual ja va pujar molt, es va situar al 4%, el nivell màxim en un any i mig. El conjunt de l'Estat va ser del 4,3% i la previsió dels que en saben, del Servei d'Estudi de Funques, la Fundació de Caixes d'Estalvis, és que escali fins un 4,9%. Demà sortirem de dubtes.
14: Gràcies. Doncs veurem què és el que passa demà, on a Girona tindrem una radiografia sobre la mobilitat ciclista i de patinets a la ciutat. Maria Rovira, Girona.
21: Sí, perquè, de fet, demà es presentarà el primer baròmetre RAC sobre com se circula per la ciutat en bicicleta, patinet i altres vehicles de mobilitat personal. Es tracta d'un estudi pioner, analitzarà els hàbits, perfils i opinions de les persones que es desplacen amb aquest tipus de vehicles per Girona. Donarà, doncs, dades interessants sobre la mobilitat en una ciutat amb molt turisme i també molta presència de ciclistes. De fet, des de l'Ajuntament ja s'han impulsat campanyes informatives sobre com circular en bicicleta i regular el cicloturisme, focalitzada sobretot en zones com el Barri Vell i el Mercadal.
0: Poc més de 7 minuts i arribarem a les 11 de la nit, així que en aquesta mirada que fem cada dia a aquesta hora l'endemà ens volem fixar en quina mirada hi posa doncs, algun dels diaris que s'ha dit i s'imprimeix aquí a Catalunya. Podem saludar la directora del periòdic, Gemma Martínez. Bona nit.
22: Hola, molt bona nit.
0: La teniu tancada o no la portada demà? Perquè és d'aquells dies que, clar...
22: Avui ens costa al 100%, al 100%, no? Perquè ens hem filat una mica el titular amb la informació que tenim a aquesta hora, que no és al 100% tancada, però bueno, sí. Evidentment parlarem de l'habitatge i aquesta bateria de mesures que ha presentat el govern avui, però parlarem de la cruïlla amb la que és ara Pedro Sánchez, que necessita sumar Junts i el PNB, ojo, que del PNB parlem un poc, i alhora també evitar que sumar considere insuficient l'acord, no? I nosaltres sí que fem una mirada una mica més pròpia a aquest assumpte, perquè el que venim a dir, analitzem les propostes que hi ha sobre la taula, que a més de ser molt diferents, algunes de les que defensen sumar o el sindicat de llogaters són molt difícils de traslladar a un decret pels efectes que podrien tenir o perquè comportaríem desemborsaments públics que són difícilment assumibles, no? Entonces, bueno, plantem el repte que plantejaria, inclús en el cas de que, com dèieu abans, demà s'arribés a aquest acord, no? O sigui, que és com la principal aposta que fem avui.
0: Que interessant. Per tant, recomanaries, entre les teves recomanacions, mirar les conseqüències que tindrien algunes d'aquestes propostes o proposes una altra cosa?
22: Sí, s'ha de mirar, perquè vull dir, en el fons, tot ho esteu explicant també, que s'ha significat molt bé, és un moment molt important, però alhora és la cruïlla en la que està, no és fàcil, sí. I alhora no és fàcil que siga que tinga un impacte real a curt ni a mig termini en el mercat de l'habitatge i el que estan proposant. Pues que són unes coses que implicarien o és difícil de posar dintre d'un decret, o com deia abans, l'Estat no pot anar comprat tot el que vol expropiar quan, o sigui, no tens diners per això. Entonces, vull dir, més enllà del soroll polític i social, que és imprescindible, que l'hem d'atendre, intentem posar una, amb el nostre expert immobiliari, que explica les dificultats que, malgrat el cas de que existeix acord, no serà fàcil després que sigui immediat. No? Nosaltres, la nostra feina és una mica posar context a les coses, no? No sols explicar, sinó que es pot fer inclús amb el que es pacta, si es pacta demà, no? Amb la realitat del dia a dia, no?
0: Doncs ho mirarem, aquesta és l'enorme complexitat del tema que ens ocupa. Gemma, gràcies.
22: Molt bé, bona nit.
0: Bona nit.

0: 4 minuts i mig i arribarem a les 11. Daniel Vázquez Sallés, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Ja han passat 15 dies des de l'última vegada que vam parlar. No sé si han canviat molt els temes o no. Com ho has vist això avui?
1: Bé, està, el tema estrella és el nou decret d'habitatge, que s'ha de veure si s'aprovarà, no s'aprovarà, el què s'aprovarà, si serà una aprovació a l'engròs o si es tindrà en compte cada cas, no? Els petits propietaris, com perseguir els fons voltor. El que sí que em crea certa estupefacció amb això del tema això de del nou decret és les presses que tenen ara partits que semblen que no hagin governat mai, no? Com pot ser els comuns de Ada Colau o Sumar, no? Jo crec que aquí hi ha un punt electoralista que hi ha de fons, perquè tot està a punt d'arribar, les eleccions suposo que seran aviat, i aquesta és el que fa pensar que aquesta nova política, no?, que vam dir que farien, fa molta pudor a vella política moltes vegades. Després el tema del consum del vi, que jo visc una família doncs, molt especialitzada en el consum del vi. Jo sóc el pitjor client que pot tenir perquè no puc veure ni most, però sí que molts cops la meva em diu, per exemple, que la meva dona, que molts cops ha pujat el consum del vi blanc per el canvi climàtic, no? Ja més, fa més calor, la gent li ve de gust més producte fresc. Però, per exemple, l'altre dia vaig sentir un especialista, em va agradar molt la seva... Va explicar una cosa, que ella creia que la baixada del consum, per exemple, del vi, és perquè abans el consum del vi estava relacionat amb el que era la comunitat. O sigui, la gent es reunia al voltant d'una ampolla de vi. Hi havia temps per parlar, per discutir, i ara ens hem arribat a una espècie de gaudim d'una forma individualista. Llavors ningú s'obre una ampolla de vi per fer les coses d'una forma individual. Evidentment hi ha un tema aquest de la OTAN, d'Europa. Europa, jo recomano molt llegir algunes biografies de l'ascens de von der Leyen al poder europeu, per entendre una miqueta de què va aquesta decadència europea, perquè ho explica molt bé per què estem com estem a Europa. Per fi s'acaba la pilota d'or. Jo no ho diria, però jo estic fins allà on no sona, de les pilotes d'or, i que s'ho reparteixin i que guanyi qui guanyi. El tema de les pluges... Jo ja no sé què dir, no sé si sortia de casa amb paraigües o no surto amb paraigües. Jo ja crec les previsions del temps que va fer ahir. Jo així sí, estic segur que no fallaré. Llavors, si va ploure ahir, em duc el paraigües i ja està. Però m'ha agradat molt la noia que ha parlat sobre aquest documental sobre l'avortament. Jo vaig parlar fa molts anys amb la... Ara no me'n sortirà, ja em sortirà. Amb el tema del deixeu us feien als anys 70, feien conferències sobre la pastilla, i la Margarita Rivière, i m'explicava que quan feien les conferències per explicar, perquè sabia ja hi havia pastilla a Espanya, i tenien manifestacions de feministes contràries a la pastilla, perquè consideraven que això significava doncs la submissió de la dona a l'home. Llavors és un tema que sempre hi ha hagut, i m'agrada, ningú es posa d'acord. I rei, felicitar la Victoria Spunsberg i a la Marta Butxaca, dues grans persones que vaig conèixer a Guadalajara, i celebro moltíssim que hagin guanyat aquest premi.
2: Al Catalunya Nit el fem Manel Elias, Agnès Marquès, Marc Güell i la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio. Amb Eli Espuny a la producció i Luis Ángel Alonso al control de so. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bona nit, us informa Marta Prat. Protecció Civil demana extremar les precaucions davant un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'ha enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i el prelitoral entre el Baix Camp i la Selva, davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 sobre 6, especialment aquest dimarts al matí i fins al migdia. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil.
4: El que demanem no és que es limitin totalment les activitats ni que es limiti la mobilitat totalment, sinó que el que demanem és aquesta prudència, aquesta precaució. Si a l'hora de sortir a portar els nens a l'escola veiem que està plovent intensament en la zona on estem, no sortim, ens esperem a que aturi.
3: Tot i que no es descarten més enviaments de missatges, de moment, però, no s'han ordenat restriccions. Més notícies amb l'Oriol Pujada.
5: A Barcelona continua tallada l'avinguda Diagonal davant del Palau de Congressos. A dins del recinte hi ha Pedro Sánchez, que participa en el lliurament dels Premis de la Vanguardia, i a fora continuen centenars de persones que pressionen perquè el Consell de Ministres de demà aprovi un decret d'habitatge. Unitat Mòbil a Barcelona, Ricard Luque, Vicent Mifsud, bona nit.
6: Hola, bona nit. Doncs justament coincidint amb aquesta connexió s'acaba d'obrir l'avinguda Diagonal. Els agents antiavalots s'han desplaçat a un lateral i encara hi ha agents retirant tanques que havien quedat al mig de la via, però ja vegem els primers cotxes que han començat a circular, ja s'obrin els semàfors i els carrils laterals funcionen amb normalitat. També han sortit la major part dels assistents a aquest acte en el que ha participat Pedro Sánchez i on s'havia fet al voltant una protesta per a reclamar que el decret que s'aprovarà aquest dimarts en el Consell de Ministres incloga mesures per a aconseguir que hi hagi lloguers indefinits i s'aturen els desnonaments. Vicent Mifsud i Ricard Luque des de l'avinguda Diagonal de Barcelona.
3: I precisament en aquest acte que comentava el nostre company Vicent Mifsud, Pedro Sánchez ha demanat generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret d'habitatge que la Moncloa aprovarà aquest dimarts. Des de Barcelona, el president espanyol ha destacat que el nou text té aportacions de totes les formacions que s'hi han volgut implicar i els ha reclamat un darrer esforç.
7: Pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
3: De moment, però, el text de l'esborrany que proposen els socialistes genera discrepàncies tant entre els socis de Sánchez al govern espanyol com a Junts i Esquerra Republicana.
5: El cas de la Mari Carmen ha suscitat tot aquest debat polític i social. Doncs bé, aquest vespre hi ha hagut acord entre la presa immobiliària i els representants legals d'aquesta dona perquè pugui tornar al seu pis, el pis on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que ja estava pagant. Ha explicat els detalls la representant del sindicat de llogateres a Madrid, Carolina Vilariño.
8: Finalmente hemos llegado a un acuerdo, pues eso, conforme a la LAU, 8 años, 30% de la renta y un acuerdo muy satisfactorio en principio.
5: L'acord encara ha de rebre l'istiplau, però, de la Mari Carmen, que continua ingressada a l'hospital des del dia que la van desnonar.
3: Els Estats Units i els mediadors de Qatar en la guerra de l'Iran han mantingut un contacte avui a Nova York, on també estava prevista una trobada entre els qatarians i el règim persa. Aquestes reunions indirectes entre Washington i Teheran s'han programat amb l'objectiu de debatre l'última proposta presentada per l'Iran per reobrir l'estret d'Hormuz, que Donald Trump va rebutjar. El mandatari nord-americà ha insistit, però, que el final del conflicte és a prop.
9: Guanyarem aquesta guerra ben aviat. Això s'acabarà i els preus de la gasolina cauran en picat. Ningú més ho hauria pogut fer. Ningú.
3: I als esports, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on demà al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. En la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
5: A la Lliga de les Nacions demà també es disputaran el República Txeca Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També jugarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha.
3: De moment, avui s'han disputat el Bèlgica 0-França 1. El jugador del Barça Condé s'ha quedat a la banqueta bicicleta, i el Georgia 0, Ucraïna 0, en què el davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
5: S'han tancat avui també les votacions de la pilota d'or, Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina, i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir el guardó. Els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
3: I la demanda del Barça a Florentino Pérez per les declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació.
2: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
1: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
2: 18 de març de 1934.
1: I el número de la sort, el...
2: 3.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Estereotips que cremen.

0: Aquest estiu ens n'hem fet un fart, tristament, de veure imatges d'incendis. També la foto més repetida és la del bomber. Encara pesa molt l'imaginari de l'home jove amb força i una gran tolerància al risc. De dones se n'han vist poques. És clar, perquè n'hi ha encara molt poques, no arriben al 9%. De tots els cossos d'emergències, el de bombers és dels més masculinitzats de l'administració pública. Per això, en els últims 3 anys s'ha reservat el 40% de places per a elles. N'hi ha alguns que no els sembla bé. Quin problema hi veuen?
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: Alabama Shakes acaba de treure un nou disc, I Must Be Dreaming. És la nostra cançó per començar les dones i els dies de dilluns, que és dilluns, però nosaltres ho fem amb energia. Si hem d'apagar focs, que ho faci Brittany Howard, aquesta dona que ens agrada tant. Avui també posarem el crit al cel amb la representació de les dones en el cos de bombers, però les que venen ho faran molt bé. Ens el representaran molt bé. Benvingudes, benvinguts a Les Dones i els Dies. I ens acompanya en Mari Muñoz, que és sotsinspectora de bombers de la Generalitat. Com estàs?
1: Hola, bon dia.
0: Estava pensant jo ara, ja ho estava dient, i pensava, bombers i bomberes també hem de dir o no? I ja no hem de dir cos només de bombers?
1: Hauríem.
0: Potser que canviem ja la denominació, eh?
1: Hauríem, hauríem.
0: Hauríem de començar per aquí. Ai, Déu meu. Carla Alcaide, també aspirant a bombera, ja ha superat les oposicions i ara començarà el curs de formació a l'Escola de Bombers. Com estàs?
2: Pues molt bé, moltes ganes.
0: Sí, moltes ganes.
2: Moltíssimes, sí.
0: Per què? Per què tantes ganes?
2: Perquè és un treball molt dur, porto molt de temps i bueno, ara per fi ja ha arribat aquest moment i tinc ganes de posar-me l'uniforme.
0: Era una cosa que et feia molta il·lusió, que ja has estat com somiant molt de temps. Tu ara em deies que fas de professora d'INEF, sí. És a dir, que força física no te'n falta, això és la ràdio, però li hauríeu de veure els braços que té aquesta noia. Jo no m'agradaria trobar-me a les 3 de la matinada, a la foscor. Tu portes temps no només amb la preparació física, sinó amb moltes altres coses. Què és el que et cridava el cos de bombers?
2: Bueno, jo des de en el moment del quan estava fent l'ESO, que havia de triar què havia de fer a la selectivitat, què havia d'estudiar, sempre m'ha agradat molt l'activitat física, m'ha agradat tot, bueno, tot lo físic, l'activitat, bueno, el fet de moure'm. I recordo que en aquella època li vaig dir a uns pares que m'agradaria estudiar INEF per ser profe o per ser bombera. Jo en aquell moment no sabia tampoc com accedir al cos de bombers i bueno, els hi vaig comentar això. Bueno, quan els hi vaig comentar em van fer molt d'èmfasi a sí, sí, professora i no bombera. Aleshores, sempre com tot el meu camí acadèmic ha estat encaminat a ser professora. Bueno, de fet, a mi m'agrada molt ensenyar. I una vegada, bueno, vaig fer la carrera, vaig fer després el màster per poder donar classes i va arribar el moment d'opositar i mira, tinc la gran sort de porto uns anys fent de cangur a una família que el pare és bomber i vaig parlar amb ell i una miqueta també em va animar a opositar per bombers. Jo en aquell moment no sabia allò de la reserva de places i quan em vaig informar vaig veure que hi havia, bueno, també aquesta reserva de places i vaig dir, bueno,

0: Aleshores, sempre també jo crec que és una mica la visió que tenen d'aquesta feina, que sigui com molt força o força bruta, i no només és això. Aleshores, jo crec que tiro una mica aquí aquest pensament.
1: Aquest pensament hi és, i segur que la Mari Muñoz, no sé si a casa teva també vas haver de fer... Tu ara ja ets inspectora, ja veuen que te'n surts molt bé amb aquesta feina. Ara parlarem, que crec que és molt important també explicar que tots tenim allà la idea aquella... També l'han fet molt els calendaris, que han fet molt mal els calendaris de bombers, els senyors amb la manguera i amb allò... acabats de passar pel gimnàs, molt suats, tots ells. Però a part d'aquest erotificació d'aquesta feina... M'agradaria també que em diguessis tu quan vas començar, que fa 5 anys que ets sotsinspectora, quins referents tenies, i també si et va passar una mica el que deia la Carla.
2: Sí, jo a nivell familiar sí que ho vaig enganxar potser més gran. Aleshores ja estaven acostumades a que fes una mica el que em donés la gana a la vida. Aleshores no vaig sentir tant aquest qüestionament, potser familiar. Al contrari, sí que aquesta part de vocació i de servei públic a casa hi era, i per tant que jo volgués dedicar-me a algú que servia pels altres sí que va ser molt ben rebut. I la part de, no, de l'estereotip, doncs, aquesta, o de referents, sí que hi era. Jo vaig tenir la sort de començar a bombers fa més anys, aleshores d'anar a poc a poc coneixent el cos fins a dir, no, jo vull fer això, jo vull ser inspectora.
1: Vas començar en emergències, sí, i et va encantar.
2: Jo vaig començar com a operadora de control, vaig descobrir bombers, sí, i d'allà vaig començar a veure, a dir, això és una feina, no? A mi em quedava molt lluny que jo podria ser bombera, i realment a mi també em va ajudar molt que un altre inspector em digués, però si tu això tu t'agrada, i ho faries molt bé. I van creure abans potser en mi altres persones que jo creure a mi mateixa que sí, que podia fer aquesta feina i que a més la podia gaudir i la podia fer molt bé.
1: Tu que ja tens força experiència en aquest cos, una miqueta.
2: Però sí.
1: Això que ens comentava ara la Carla, encara hi ha l'imaginari aquest de la força bruta i de que potser hi ha altres habilitats de la persona que no es valoren tant. Mm.
2: Sí, l'imaginari té molt pes. Sí, hi ha un pes molt gran d'aquella imatge de l'home bomber sortint d'una casa en flames, cosa que s'allunya totalment de la realitat de, no?, sortint de la casa en flames portant una dona a càrrec, més normalment.
1: Sempre,
2: no?
1: Sempre, amb camisó, sí. I una balena llarguíssima.
2: Però és que hi és aquest imaginari, sí. És molt bèstia, no? I és com, això, o sigui, no, de debò que no existeix. O sigui,
1: ja. No t'ha passat mai, eh?
2: No m'ha passat mai.
1: No has hagut de rescatar Brad Pitt?
2: No. Vull dir, entrem en binomi, treballem amb seguretat, no? Vull dir, que hi ha moltes més coses, i per mi no és tant si la força bruta, o sigui, l'imaginari de la força bruta és veritat, però és que les noies que entren, les bomberes, estan fortíssimes. Vull dir, crec que sobradíssim.
1: No hi ha dubte. Veiem aquí la Carla.
2: I en canvi sí que és una feina que és tan... O sigui, tu obres un camió de bombers i només de saber totes les eines que hi ha, o sigui, la diversitat és tan heavy, de totes les eines, no? Motors, serres, les bombes, els equips de risc químic, o sigui, és molt, molt, molt divers. I una de les màgies, que per mi, per això m'agrada també la feina, és que cada dia és diferent. Vull dir, pots anar a un accident de trànsit que mai te'l trobaràs, no? És aquesta incertesa de dir, sempre serà un cotxe diferent, un lloc diferent, amb unes persones diferents que es tenen d'atendre.
1: Hi ha molta feina de rescat, per exemple.
2: Hi ha molta feina de rescat, molta feina...
1: Alguna persona s'ha quedat trabada, no pot sortir d'un lloc, etc.
2: D'obertures d'habitatges en els que hi ha persones grans que han caigut, que s'ha d'obrir la porta, això és la majoria de serveis que tenem a bombers, són de persones, però hi ha aquest imaginari, a vegades veiem, de dir, els bombers i bomberes el que fem és cuidar a les persones. Però en canvi, que lluny, no? El cuidar sembla que, no sé, que ho facin infermeres, no? Tot el tema de sanitat, però no, el que fem és cuidar. Però això està tan lluny també d'aquesta masculinització de la professió, no? Que s'han de trencar barreres i
1: tant. Aquí suposo que has de posar molt de la teva part. Tu has explicat en entrevistes que al principi va ser dur. Va ser dur, i que hi havia moltes mirades de sobre tu què fas aquí, i a sobre amb manes.
2: Sí, també hi havia la part interna, encara, també hi havia una part molt de la població, no?, de quan surts al carrer i veus això, no?, que molts cops és inconscient, però que no li quadres, i és normal, no quadres amb l'estereotip. Jo vaig entrar 30 anys, no?, 32, quan vaig començar, però pues això, et trobes amb gent, ciutadans, et trobes amb policies locals, et trobes amb molt, i esperen de tu que siguis, en el meu cas, que vaig començar a sots cap territorial,
1: un calendari.
2: Home... No, en el meu cas era un home de 50 anys, ja. Perquè tota la resta de companys eren homes de 50 anys, perquè eren... I aleshores no...
1: Perquè havies de tenir uns galons.

0: No podies tenir 30. Dona i 30 anys al cos dels bombers, però escolta'm, fa 5, així que ho deus fer... Sí, ho deus fer bé perquè de moment no t'han fet fora, oi?
1: Ho vaig fent. És una professió que justament sempre tens per aprendre, i és màgia això, no? De dir, sempre et quedarà nous serveis, coses diferents per aprendre, però no, de moment me n'en surto.

0: Sou a les dones i els dies, i per què parlem de bombers avui? Perquè demà, 29 de setembre, acaba el termini d'una nova convocatòria amb 300 places, 120 de les quals reservades a dones, i això ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre les quotes, les proves físiques, que aquí sempre hi ha algú que aixeca la cella. A més, les proves físiques, que m'imagino que ja les has passades, perquè has passat aquestes proves, explica'ns una mica com són i què feu, no? Perquè se'm faci la idea, doncs, qui ens està sentint, si té ganes de fer-ho.
1: Bueno, he de dir primer que les proves físiques han canviat ara.
0: Sí.
1: Són bastant diferents. Aleshores, clar, jo parlaré de les que s'han fet els últims anys i faré 5 cèntims del que es farà ara.
0: Perquè s'ha canviat? S'ha canviat per incloure les dones, per fer-ho diferent o no?
1: No, bueno, s'ha canviat per... Ho volen fer com més real a la feina. Perquè fins ara les proves, bueno, almenys jo les trobava com que no tenien gaire a veure amb la feina en si. Aleshores, ara són molt més funcionals, jo les trobo més funcionals.
0: La Mari diu que sí, eh? La sotinspectora que parli.
2: Sí, totalment, la intenció és aquesta, precisament, de dir unes proves que al final s'han de fer, però que estaven fetes també una mica des de l'acostum, o perquè sempre han sigut així, no? S'ha volgut fer una relació una mica més de dir si pots fer aquestes proves, estan relacionades amb la feina que fas en el dia a dia.
0: Hi ha molta part, per exemple, que jo no en sabia res, que es tracta de fusteria, electricitat, conducció... Mm. Això m'ha encantat. A veure, explica-m'ho.
1: És que la gent, quan comencem a opositar, es pensa que només és físiques, teòric i físiques. Sí. I no, o sigui, això és una petita
0: 40 abdominals en 3 segons,
1: sí,
0: no?
1: Sí, no. Per mi, el més complicat ha estat la part d'ofici i camió, perquè al final sí que he fet tota la meva vida activitat física, però mai havia serrat fusta, mai havia fet un cablejat, mai havia...
0: Soldat o...
1: Exacte, soldat. Tampoc havia conduït mai un camió, òbviament.
0: I en aquest sentit també aquí sí que hi ha una qüestió molt de gènere, perquè jo crec que en aquest tipus de feines, a soldar, un fuster, etc., no ens hem vist gent representades. Aquí s'uneixen, podríem dir, dos excepcionalitats, perquè tu dius, bé, la part del gimnàs, la part de les proves físiques, això sí que ho puc fer, i l'altra no és que no puguis fer, està clar que ho pots fer, però has de passar, jo crec que, una mena de no creure-t'ho, no?
1: Sí, o sigui, al final, amb els meus companys opositors, he coincidit amb molt més gent que ha fet que potser ha fet un grau superior d'electricitat, o ha fet fusteria, o ha fet temes de construcció, perquè socialment aquestes feines s'han vist més en l'àmbit masculí.
2: I això és... O sigui, això és algo que heredem, de fet, a bombers, no? Les diferències de gènere i les desigualtats a la societat que tenim, no? Doncs a bombers, a part de ser un lloc on ja s'expressa aquesta desigualtat, però més amb l'accés, ja hi ha una herència de tot allò que físiques, ella perquè ha fet INEF, però que també hi ha, no? Quantes dones han anat a fer al gimnàs a fer pres banca abans d'opositar.
1: Jo no havia fet pres branca en ma vida.
0: Pres branca, a veure, m'ho dieu, això? Sí. Què vol dir pres branca? Branca o...
1: Branca. Estirat en un banc i amb una...
0: No m'ho facis aquí a la ràdio perquè m'ho has d'explicar.
1: Vale,
0: sí, estirat en un banc?
1: Estirat en un banc.
2: Boca dalt?
1: Boca amunt, sí. Agafes una barra i te l'has d'apropar al pit i has d'estirar els braços.
0: D'acord.
1: Sí. Sí.
0: Molt bé. Fer una mica de musculitos.
2: Sí.
0: Ens agrada. Però vaja, que això sí que és tot un imaginari, el que dèiem, no? Molt masculí, però també està més proper. Avui en dia hi ha molta gent que està fent fitness, que està fent crossfit, tant homes com dones, etc. Però sí que tota aquesta part que dèiem de ferreteria, foneria, fusteria, tot això és una altra pel·lícula, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: I aquí també és una reflexió, no?, amb la reserva. Les proves d'oficis es van incorporar no fa gaire, també, en l'oposició. Vull dir que crec que són els últims 4 anys, o últimes 4 convocatòries, justament perquè, com a cos de bombers, incorporem, no?, les proves el que creiem que necessitem d'aquelles persones que hi accedeixen. I òbviament, això beneficia algunes persones i ho posa més difícil a unes altres, això. Però així, igual que el teòric, pues, ho posa més fàcil la gent que té estudis, estudis i quan has fet carreres, no, de molt d'estudi i no. I justament, no, en el moment es decideix incorporar la prova d'oficis perquè es vol que es passi per aquesta part de manual, de treball manual, i justament per això s'incorpora la reserva de places, perquè hi ha un moment en el que necessitem obrir aquesta diversitat de la que parlava fa uns moments.
0: Clar, perquè si no, suposo que moltes dirien ui, jo en la part física sí, però aquesta part no m'hi veig, no?
1: Sí, sí.
0: Com tu has fet, tu? Has anat a un curset allò CCA de fusteria,
1: sí,
0: o què?
1: De fet, l'he repetit, o sigui, l'he fet dues vegades.
0: Sí,
1: sí, per, bueno, a part de després amb companys i companyes estar en un local, comprar material, practicar.
0: Sí, molts troncs, sí, has tallat, abans d'arribar,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: A part d'això que dèiem, automoció, és a dir, ferreteria, etc. Quines parts més hi ha en aquesta prova?
1: Vols dir a
0: la selecció? Físic, què més,
1: bueno,
0: què més
1: la mira? La teòrica, la física, oficis, sí, i camió, que van juntar.
0: Has de portar un camió, eh?
1: Sí.
0: Has de saber portar un camió.
1: Sí, has de treure el carnet i després, dins de l'oposició, fer una prova de camió, de conducció. Mare, de camió. I després hi ha una part de l'avaluació psicològica, que és com una dinàmica grupal, així en una taula rodona. Mm-hmm. I
0: què creus que és el que t'ha costat més?
1: Oficis i camió. Jo crec que per mi on més pressió, més tensió, on pots passar d'estar molt amunt a de cop estar a baix si no t'han anat bé les proves. Mm-hmm. Bàsicament perquè tu a físiques saps el que vas a fer, teòrica, bueno, és el primer tall i has d'estudiar i prou, i en oficis no saps què faràs fins 10 minuts abans que te senten a una taula, et donen el full i et diuen vale, has de fer això, i tens 7 minuts per fer-ho.
2: Té un component de pressió l'oficis, que no només mira, no, l'habilitat manual que tinguis, sinó la capacitat de desenvolupar-te en un ambient de molta pressió, que és la que pues, es troben. Ens trobem.
0: Clar, tots els que estan en contra o aixequen la cella sobre aquestes quotes del 40%, què creieu, per exemple, a part de tot el que diem que s'exigeix tant a homes com a dones en aquestes proves, què creieu que sí que porten les dones, o com han canviat el cos de bombers, les dones?
2: Jo, això és el que deia abans, una mica de la diversitat, no? En un moment en el que com a organització el que comprens és que tens una diversitat de serveis i amb una complexitat cada cop més gran, l'eina, i això ho tenen mil estudis sociològics, l'eina per al treball en equip en aquests casos és la diversitat. O sigui, l'únic que et pot aportar capacitat per adaptar-te i ser de manera flexible, poder respondre a totes aquestes diversitats d'emergències, és la diversitat. I una d'elles, que és la per la que hem començat, però en podríem parlar de moltes d'altres que necessitem, però la que hem començat i la que era indispensable perquè el viatge era molt gran, és aquesta diversitat de gènere. Aleshores, què poden aportar les bomberes? El mateix, o sigui, ser persones professionals. El que la gràcia és que si incorporem diversitat tindrem molta més capacitat de resposta, però en qualsevol cas, i m'agradaria que aquest missatge estigués clar, s'espera que les bomberes incorporin, pues això, més cura o més per res. O sigui, el que incorporen és ser professionals com qualsevol altre, però la gràcia és quina diversitat anem incorporant per poder respondre i adaptar-nos en aquesta flexibilitat, perquè si tenim un cos homogeni, perquè ho és, perquè l'imaginari és només un, per tant, només es presenta ja un perfil de persona, o es presentava. De fet, ha sigut la diferència, eh? No és que...
0: Jo crec que el que deia ella ara, no? A vegades, és a dir, no és que et falti capacitat, és que t'hi falta veure-t'hi. Total. És a dir, quantes dones veiem portant camions? Mm. És que en l'imaginari ja costa molt veure'n. Per tant, jo si fes una prova on un dels requisits fos portar un camió, d'entrada crec que hauria d'anar a teràpia abans, mm-hmm, per enfrontar-me.
2: T'autoexclou. Això és una cosa que ens diuen moltes persones, t'autoexclou. Mm-hmm. I per mi, per exemple, una dada que és espectacular és, a part de, no, d'aquesta que s'han presentat moltes més dones, però internament, en la convocatòria de caporals, hi havia, eren poques, però hi havia força bomberes. En el moment que va haver-hi la reserva, es van presentar moltíssimes. I és com, no van entrar per reserva. La majoria d'elles, a més, prou estigma, no? Tens ja dins com per haver-s'ho de currar la pressió, no? Haver-s'ho de currar per... Però era el primer cop que l'organització els deia... Volem que siguis caporal, et necessitem. Volem que tu també, fins aleshores, rarament s'havien sentit cridades a dir, potser m'agradaria, però vaya marrón. a sobre, no?, haver de lidiar, però en un moment en què l'organització et diu no, no, és que estem aquí recolzant-vos perquè volem que sigueu caporals, volem que promocioneu, voleu que estigueu aquí, aleshores és quan es presenten, i quan ho són, perquè la majoria d'elles pues, es van presentar i van aprovar la posició i estan fent, són caporales.
0: I creus, tu que ja fa temps que estàs al cos, que en alguns moments heu de fer més, heu de demostrar més perquè us creïn?
2: Sí, encara estem aquí, eh? Absolutament. La mirada del judici, el judici és, bueno, el focus, una mica, de dir, de, tu has de demostrar, això hi és, això hi és. Tothom ho ha de demostrar, que és un bon bomber o bombera, però jo crec que el focus és una mica més. O la vivència, com a mínim, que he compartit, suposo que amb opositores sí. també, però de bomberes, no? De les proves, sí. també...
0: Sí, a les proves hi ha algú que t'ha mirat com dient, pobreta.
1: Mira, jo anècdotes.
2: Puc explicar una anècdota?
0: Sí, sisplau.
1: El teòric me'l vaig treure sola pel meu compte. Quan vaig passar les físiques vaig anar a un grup d'entrenament i el primer que vaig sentir, hi havia un noi assegut en un banc que va dir, oh, estic repetint la posició perquè una noia m'ha tret la plaça. I va ser com un... Bueno, va ser, bueno...
0: Gràcies. Lladres de Catalunya, yeah, som total. Nosaltres.
1: Sí. Després, quan gent em pregunta, i què estàs opositant? I jo dic, per entrar bombers. I em diu, ai, tu t'hi veus capaç d'entrar? Tu veus capaç de treure... I jo, òbviament, i per què em fas aquestes preguntes? Li faries també al meu company aquestes preguntes?
2: Mira, a mi fa dos dies també.
0: L'anecdotari està aquí que vull.
2: Fa dos dies em vaig trobar una persona que feia molt temps que no em trobava i que no sabia que era sotsinspectora i em va preguntar, pues, com va la vida? I no, sotsinspectora de bombers. Va, però tu no vas a foc. Dic, home, sí, quan hi ha pues, un foc forestal. Sí. Però què vols dir? No, però tu estàs a la sala, no? I era com, uau... No? Era dir, tu, a un home de 50 anys que t'hagués dit, no, jo soc sotsinspector de bombers, aquest hagués sigut també el teu imaginari de dir, no, però...
0: Jo, que tu vas amb vestit i mirinyacs, clar. No? Tu no vas amb un vestit... Després parlarem dels vestits, sí. Perquè els polos i la roba també i els vestuaris han sigut un tema,
2: Un tema.
0: Un tema. Avui, les dones i els dies i les bomberes.
3: I els dies, la ràdio pública que et fa aixecar les orelles.
0: Esteu a les dones i els dies i tenim a la Cèlia Forment, que aquests dies ha estat investigant molt sobre bomberes. Tens Hola, totes les dades. Cèlia, benvinguda.
4: Doncs
0: què tal?
4: Llancem aquesta primera dada, que és que el 8,9% dels efectius del cos de bombers actuals són dones, segons aquestes últimes dades que ens ha donat el cos de bombers a setembre del 2026. Fa 10 anys aquesta xifra no arribava ni al 3%, així que suposem que hi ha hagut una millora, però seguim parlant d'un cos molt masculinitzat.
0: Sí, sí, ho dèiem al principi i a més estàvem fent números amb la Mari Muñoz al principi i dèiem, jo li deia, perquè sóc una amiga dolenta, li deia, però aquestes dades són de veritat o què? I em deies que sí, però que han comptat les últimes que han entrat fa dos dies.
2: El 15 de setembre.
0: Vull dir que la Carla potser està aquest...
2: Fins que no passes l'escola, les pràctiques, bueno, aquí queda un periple encara.
4: Clar, recordem que de totes aquestes places, des de fa tres convocatòries, com ara anàvem dient, totes aquestes convocatòries reserven el 40% de places a dones. És el cas d'aquesta última convocatòria que, recordem, tanca el 29 de setembre, és a dir, demà, és l'últim dia, i hi ha hagut alguns canvis, no? Aquesta convocatòria ve acompanyada d'alguns canvis de proves físiques.
0: Sí, de fet, hi ha una que em crida molt l'atenció, m'agradaria que me l'expliquessis, aquest canvi en prova física, que ens ho anava a explicar abans la Carla, però sí. Tu també deus tenir dades.
4: Bueno, una de les més comentades, segurament vosaltres també sabeu més específicament quines són, no? Però és el tema de la corda, que hem vist que ha portat una mica de debat. Hi havia aquesta prova de pujar 6 metres a la corda, que després el mateix Departament d'Interior va detectar que potser tenia una mica de biaix de gènere i deixava fora potser
0: això
4: algunes candidates.
0: Això vull que m'expliqueu. Per què puja la corda té biaix de gènere?
4: I llavors hem vist que s'ha substituït per la d'arrossegament d'un cos de 80 quilos. Hem vist que tot això portava una mica de debat. Per què?
2: Aquesta és l'anterior, de fet és la teva, sí, no? La que es va fer. Jo sí que voldria fer un apunt perquè parlem molt de... Sempre em diuen, no, això ho has d'explicar bé. La reserva de places, no?, del 40%, i crec que està bé aclarir que, òbviament, amb aquesta reserva, vull dir, has d'aprovar una posició, vull dir, has de passar, no és que ja estigui reservada, i que, a més, hi ha una diferència del 10% entre la nota de l'últim opositor del torn d'obert, o sigui, d'homes, i entre l'última persona del torn de dones que entra, no?, i que a vegades és una de les coses de dir, entra a tothom. No entra a tothom. O sigui, tot i que, a més, has hagut de passar a l'oposició, que és el que posa la línia del que es considera que tens capacitats i habilitats per ser bombera, a més, perquè no és una distància molt gran, si l'últim home entra amb un 8, l'última dona, com a molt baixa nota, pot tenir un 7,2. Crec que això està bé també que se sàpiga, de dir, tot i que es fa servir un mecanisme com la reserva de places perquè s'hi creu, doncs, òbviament, es fa amb unes garanties o amb unes condicions perquè tothom que entri doncs, sigui el més capaç possible.
0: Parlàvem d'això de l'arrossegament i de la corda, l'arrossegament del ninot de 80 quilos o la corda, per què era una diferència això?
2: Doncs això, hi ha una comissió que s'encarrega d'avaluar una mica totes aquestes proves, però sí que la nova convocatòria, que és la que es tanca demà, sí que canvia absolutament, on s'ha fet un estudi amb INEF, el CAR, i com una comissió força gran, han estat un any treballant per canviar absolutament, vull dir que ara ja no hi ha ni corda ni ninot, sinó que tot són proves com funcionals que simulen d'alguna manera, o vindrien a simular la càrrega de feina amb un incendi forestal, la càrrega de feina amb un incendi d'habitatge mitjançant circuits, i en els que sí, doncs hi ha temes d'arrossegament, hi ha temes de portapès, com si portessis motxilles, mangueres, etc., amunt i avall, no?, tota l'equipació... Sí.
0: Hi ha hagut també debats en d'altres motius.
4: Sí, nosaltres aquests dies fent una mica d'investigació hem vist que algun dels episodis, per exemple, dels últims anys que ha causat una mica de debat, és que precisament l'estiu passat el Departament d'Interior va decidir excloure definitivament un aspirant del cos de bombers, creien que havien canviat el seu sexe del DNI d'home a dona només per poder-se apuntar a les places reservades per dones, no? Això és com un caldo de cultiu que va creant tothom des del seu prisma, suposo, suporta el seu lloc per reivindicar X coses, i precisament no era la primera vegada que ho intentava, ja ho havia fet abans, el 2024, tot i que aleshores es va fer enrere i no es va presentar l'examen. Llavors hem vist que hi ha algun cas així a Badalona, també a Vic, no sé, què en penseu vosaltres? Són coses que no es poden generalitzar, entenc, són casos molt concrets, però que hi ha com aquest debat que sempre sembla que les places puguin ser
0: el que està clar és que algú li cou, sí, si és capaç de fer tot això,
4: sembla que sigui com una excusa per treure un altre cop el debat, no?
2: Total, no? I que a més és un ús fraudulent d'una llei que ha costat molt de temps aconseguir unes llibertats per totes les persones trans, i doncs, hi ha gent que ha vist un forat per aprofitar-se d'aquesta reserva. Això ens va obligar, de fet, del 24 al 25 es va afegir a les bases una frase en el que et permet com a tribunal, si tens sospites de que pot haver-hi un ús fraudulent de la llei, poder excloure aquesta persona. Sí, clar, és un tema que va totalment en contra dels valors de l'organització, no? I que, per tant, doncs allà estem en formacions també, perquè hi ha moltes coses que també són desconeixement, no?, de la societat, i opinions, que bombers no hi ha molta diversitat, però hi ha una mica de tot, també.
0: Suposo que hi ha homes que s'han encantat de tenir-vos allà.
2: Per suposat.
0: Per
2: suposadíssim. No, de debò, hi ha una part com que és molt d'agrair, també, no?, d'aquesta benvinguda, de dir, estem contents que sigueu aquí.
0: Sí, la Carla t'està fent ullets esperant que arribi el seu moment, sí, perquè això sigui veritat. Cèlia Forment, tu què, t'hi apuntaries o què?
4: M'encantaria.
0: Sí.
4: Jo soc del Ripollès i, no sé, moltes vegades també, no per grans incendis, però per coses molt quotidianes necessitem els bombers, no? I és una cosa que sempre pensa, si no hagués sigut periodista, ara...
2: Bombera voluntària, Cèlia.
4: Ah, calla, allà a Camprodon, en el parc, és veritat.
0: Aquí se t'està obert un camí, potser és l'inici d'una història d'amor, això.
4: Tot aquest sacrifici, no sé si podria arribar-ho, bueno, s'hauria d'entrenar.
2: Mira tu.
0: Parlem-ho.
2: També hi ha convocatòria oberta, de bombers voluntaris.
0: Jo hi corro ara amb el camió.

0: Dones i els dies, avui parlant amb bomberes. Quin goig, ens encanta. Avui no votarem foc en aquest programa per demostrar la seva força, perquè no ens fa falta la seva força i la seva rapidesa. Estem parlant de moltes coses, també de la guerra psicològica. Jo crec que hi ha una mica de guerra psicològica en el fet de que hi hagi alguns personatges que es dediquin doncs, a posar trampes, a fer-te sentir que vosaltres sou una mica de goma o de sucre, no? No sé si entreu també al cos amb ganes de demostrar, evidentment, que tot això és fals, però també amb una mica de ràbia, perquè la ràbia a vegades la desplacem una mica, però és important també per fer coses, de vegades. No sé.
1: Ui, a mi la ràbia m'ha servit molt a bombers per aprendre a posar límits. Vull dir que l'he hagut de fer servir prou, també aprendre a gestionar, però crec que això, no?, que la ràbia és una emoció que al final t'ajuda a posar límits i calen.
0: Amb què has hagut de posar límits? Pues, Mari Muñoz, que ara m'has deixat aquí una cosa.
1: Un regalito. No, doncs amb aquestes... Mira, jo em vaig haver de preparar una frase per dir quan deia les coses amb certa contundència. Jo em veia una mica com parlo a vegades, però no, ni crido, ni em poso nerviosa, ni així, no? I se'm feia molt el retorn de, bueno, tranquil·la. Deia la que depèn de quin home sentia això i on vaig haver de preparar...
0: I quina era la frase que potser me l'apunto?
1: Pues la frase és, jo estic tranquil·la si tu fas bé la teva feina. Però va sortir de la ràbia, eh?
0: Sí,
1: de tantes
0: sí.
1: vegades no respondre a dir no, és que jo he de trobar...
0: Vols dir que no et feien cas? Perquè quan manaves tu era...
1: Sí que em feien cas, però ho veien com una invasió.
0: O et qüestionaven.
1: Sí.
0: Vols dir que ho hem de fer així?
1: Molt extern, eh? Dic intern, la jerarquia és diferent. I internament, els bombers i tot, també ja et coneixen de seguida veuen qui ets, com vas, i així, i això no m'ho vaig trobar, però amb externs, uf, el primer cop que et veuen, uf.
0: A veure, torna-ho a dir, que m'estic apuntant.
1: I jo estic tranquil·la si tu fas bé la teva feina.
0: Jo estic tranquil·la si tu fas bé la teva feina. Mare meva. Escolta, s'ha parlat molt dels parcs, també de bombers, sense vestidors femenins, uniformes tallats només per cossos d'homes. Com està avui aquest tema? T'has d'anar a arreglar la roba abans d'entrar a Mossos, t'has d'engreixar perquè et càpiga tota la roba, s'ha créixer... Com
1: a bombers estem en ello, la veritat. Vull dir, ara entren just a l'octubre 9.000 epis nous, sí que amb tallatge femení, els polos van entrar abans, però hi ha tot un catàleg de vestuari amb el que ara mateix no absolutament tot té el tallatge. Sí que hi ha el compromís des de fa 3 anys que tot el que entri nou de contracte sí que s'incorpora, per tant és algo que doncs, a poc a poc, cada cop que es fa un contracte ja s'incorpora i ja es va, però això els epis, per exemple, que fins ara a l'octubre no hi ha nous, doncs no hi ha tallatge. Però ha sigut també un procés molt interessant perquè com que hi havia nou contracte, doncs s'han estat fent proves amb el que han pogut participar bomberes, en el que han pogut dir la seva opinió...
0: Clar, perquè no és només una qüestió de talles, vull dir, per un tema d'anatomia hi ha samarretes, hi ha coses que no et deuen ser còmodes, et deuen tibar, o no, o jo què sé, els anoracs, no?
1: O sigui, no et
0: baixen de la cadera, que és la típica cosa de roba tècnica...
1: I els vestidors, jo crec que és un projecte, bueno, per mi és superbonic d'explicar també, perquè és concebre que el vestidor, no, que no farem en els parcs vestidor masculí i femení, sinó que ja el projecte és fer vestidors inclusius, que són com els càmpings, que tenen una precabina i una cabina de dutxa, no? I fa que, pues això, que el vestidor sigui un espai, òbviament, que conserva la teva intimitat i privacitat, que tampoc ho eren abans, perquè hi havia molts vestidors separats per gènere, però amb dutxes comunitàries, i que, no, que també és una aposta de dir tu en un lloc laboral has de poder tenir...
0: És una pel·li americana,
1: exacte.
0: Però m'estàs dient.
1: Pues s'aposta per això, no?, per aquest poder tenir el teu espai de privacitat, però independentment de no només el gènere, sinó de la teva orientació sexual, de les teves ferides o cicatrius que no vols mostrar, de les teves, no?, mil històries que tenim, i quan vinguin, que esperem en algun dia també hi hagi altres gèneres a bombers o altres diversitats, doncs poder-les incorporar.
0: Volies dir alguna cosa d'això?
2: No, però
0: suposo que anaves una mica amb por, no? De dir què em trobaré.
2: Vaig tenir la sort, tinc una amiga que està en un, ja és bombera, i em va deixar fer una visita al parc, i vaig veure que allà tenien el vestuari que abans era de la neteja, el tenien habilitat per les poques dones que hi havia en aquell parc. I clar, tenen com el vestidor, el vestuari gegant, bueno, gegant,
1: sí, gran, sí, gran.
2: Dels homes i el que abans era el de la neteja.
0: El quartet de la neteja per sí. les dones.
1: Tenim a Panyillos pel moment. Perquè les infraestructures també s'ha de dir que és algo que ficar-te amb obres...
0: L'autoestima, quan et posen el quartet de la neteja,
1: no és el mateix.
0: No va bé, eh? Però no, jo ho deixo aquí. Tema maternitat, que també dins d'un ofici tan físic, com l'esteu gestionant aquesta qüestió? Perquè també he llegit que hi ha un ajornament de la prova física per embarassades o mares recents. Mm-hmm. Això, com està aquest tema?
1: Sí, les bases contempla aquest ajornament i el que sí que és important de dir també és que durant l'embaràs i després l'alletament fins als 3 anys de la criatura hi ha una adaptació del lloc de treball, perquè no pots estar ni fent torns a 24 hores ni sobretot estar exposat als tòxics uh-huh. que podrien passar tant a l'embaràs com amb la llet, no? Que aleshores en el cas d'alletament doncs és fins que tu ho tries, en el cas de l'embaràs és directe, en el minut zero es proposen altres tasques, perquè a Bombers per sort tenim moltes maneres de portar i molta feina per fer, uh-huh. no només en el parc, no només en l'operativa, i aleshores és una etapa de la teva vida que portes diferent.
0: Doncs anirem millorant tots. Esperem també que els cossos de bombers... Moltíssimes gràcies, Mari Muñoz, sotsinspectora de bombers de la Generalitat de Catalunya, i la Carla Alcaide, aspirant a bombera, però que ja ho té aquí, ja ho té a tocar. Ja ho té a tocar. Mira quina rialla, l'hauria de veure. Quin somriure que li arriba d'orella a orella. Moltes gràcies, felicitats.
2: Gràcies.
0: Bona nit.
2: Merci, bona nit.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
7: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
6: Que està en constant evolució.
8: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
6: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
9: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
10: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.

0: Mary.
1: Qui tingui bon nivell d'anglès com la Marta Armengol entendrà el que diu aquesta lletra. I de passada, Marta Armengol, benvinguda, com estàs? Traductora, guionista, persona estimada, moltes coses. Com estàs? Doncs
2: pues estic bé, Montse Virgili. Tu com estàs?
1: Bé, bé. Avui parlarem de temes molt íntims. No sé si Catalunya ha de tindre tota aquesta informació sobre nosaltres, però jo, potser sí.
2: Jo crec que compartir és estimar, que els ho dic sempre als meus fills.
1: Compartir-ho amb vostè.
2: Però, si no parleu anglès, us recomano que aneu a veure la sèrie Crazy Ex-Girlfriend. Jo no sé si l'has vist, tu,
1: no Montse. No l'he vist.
2: La tens a Amazon Prime, és molt divertida i tindré uns subtítols fantàstics per entendre aquesta cançó. Però, el tema d'avui. Montse, tu te'n recordes de la primera vegada que et vas posar un tampó?
1: Doncs me'n recordo molt perquè va ser traumàtic, que ho estic confessant aquí a Catalunya, però vaig pensar, m'he equivocat de forat, perdó. És que m'ha fet tan mal que vaig pensar, què és això? Què és aquesta màquina de l'infern que representa que m'he de posar dins?
2: Saps què passa? Que és que jo crec que no estàs sola. Jo recordo també la primera vegada que em vaig posar un tampó i recordo haver llegit les instruccions amb molt d'interès.
1: Sí, sí, jo també. M'ho he llegit com si m'estigués posant el medicament més fort.
2: Com si fos un examen, no?
1: Exacte. Sí,
2: clar,
1: sí, sí.
2: Jo recordo que em vaig quedar molt amb lo de la síndrome del xoc tòxic perquè comença.
1: Sí, sí, jo també.
2: Si de sobte t'agafa febre alta, un dolor abdominal intens, no? Vull dir, com realment la mort i llavors t'has de treure el tampó immediatament i anar a urgències,
1: la mort,
2: no?
1: La mort. O sigui, primer mors i després et treus el tampó.
2: Clar, exacte. Però, clar, si ho penses, això no surt mai a la publicitat dels tampons, no? Sempre és això dels tampons, és una cosa superdiscreta, superfàcil, et cap a tot arreu, pots anar a nedar, pots anar a muntar a cavall, encara que no hagis muntat a cavall en ta vida, eh? Tu et poses un tampó i apa. Però et pots matar, també. Això no ho diuen a la publi, eh?
1: Et veig amb un ímpetu per ser aquesta hora de la nit, que no...
2: Mira, és que m'encenc amb alguns temes. Sí. Perquè, clar, això no t'ho posen...
1: Les compreses durant anys, també, els núvols i tota aquella cosa tan màgica que semblava que...
2: Que huelen les nubes.
1: Exacte, que posessis una compresa i volessis. Que, per cert, no ho recordem prou, però això és una campanya d'Isabel Cuixet.
2: Sí, eh?
1: Aquí ho deixo.
2: És veritat. I ella n'està molt orgullosa i jo crec que és molt important que ho reivindiqui, també, perquè encara ens estem recordant.
1: Home, i tant.
2: De quants anuncis te'n recordes, tu, de fa 25 anys?
1: Busco a Jacques i aquest.
2: Ah, veus? Escolta, però, clar, és que digues.
1: No.
2: Pensava que això de les compreses que no fan olor, que la sang és blau, transparent, olor de suavitzant, que hi ha hagut sempre molt estigma al voltant de la menstruació.
1: Sí, home, sí. No ha quedat bé, això.
2: No està resolt.
1: No està resolt. Encara no en saben.
2: Jo crec que avui ja no queda gent que pensi que quan tens la regla no pots fer maionesa perquè se't talla. Vull pensar...
1: Te'n faries creus.
2: Toco fusta i vull pensar que les adolescents d'avui ja no han d'anar al lavabo amb la compresa allà reficada a la màniga del jersei, no? Com si portessin allà contraband, no? O com que no has de demanar un tàmpax com qui demana droga. Però, al mateix temps...
1: Quant de patiment, les dones?
2: És que és increïble, això. Al mateix temps, continuem sense veure sang als anuncis de compreses, no? I, a més, clar, ho penses i dius, a veure, un tampó, un cop l'has fet servir, maco no és. No és una cosa agradable, no?
1: Però un cigarro, tampoc.
2: Tampoc.
1: Una burilla de cigar, tampoc.
2: Però hem vist... Jo he vist burilles en anuncis.
1: O un Kleenex fet malbé, amb tot de mocs enganxats, tampoc
2: és
1: no és
2: veritat,
1: molt romàntic.
2: És veritat. Però jo vull dir una cosa...
1: Tu encara penses amb la Camila Parker-Bowles i el Carles d'Anglaterra dient-se coses sobre el tàmpax, oi?
2: Jo no,
1: encara hi somies,
2: no,
1: oi?
2: No ho hem de repetir, això, perquè si hi ha algú que no ho sàpiga, és, no volem que la gent tingui aquesta imatge al cap a la nit, perquè després te n'has d'anar a dormir i tens un problema. Però jo crec que això, aquest intercanvi de missatges que es va revelar, és violència contra una generació, i encara estic esperant que Carles d'Anglaterra...
1: Demani disculpes.
2: Sí, públicament, per haver-nos traumatitzat.
1: Escolta, però recorda-ho, perquè, insisteixo, hi ha gent que potser no sap de què parlem.
2: Ah, ho hem de dir, eh?
1: Sí.
2: Us demano disculpes per avançat, però bàsicament van sortir uns missatges privats entre Carles d'Anglaterra, aleshores príncep de Gal·les, i Camila Parker-Bowles, quan encara no estaven casats, no recordo si abans o després del dia del divorci de la Lady Di, però on ell deia a la Camila que li agradaria ser el seu tàmpax. Ja està, ja ho he dit.
1: Posem música.

0: els dies a contracorrent des que vam néixer.
1: Ai, amb la Marta Armengol, quins records, quina època aquesta.
2: Sí, però el cas és que tu comences a menstruar a l'adolescència i això dura molt de temps. I hi ha molt de negoci. I, de fet, la Fundació Resero, que, per si no ho sabeu, és una societat que, en les seves pròpies paraules, vol promoure una societat més justa, saludable i lliure de residus i tòxics...
1: Com ho has dit, això? Com es diu la societat?
2: Resero.
1: Resero.
2: Com zero requete zero.
1: D'acord. Sí, sí.
2: Doncs la Fundació Resero, segons ha calculat, que una dona es pot arribar a gastar més de 4.000 euros en productes d'higiene menstrual al llarg de la seva vida. És a dir, que potser no podem accedir a l'habitatge per les compreses i no pels cafès.
1: No t'estranyi, no t'estranyi.
2: Que, per cert, parlant d'habitatge, a les companyes que esteu a sol, un petonet i molta força, ens heu fet sentir a totes 15 anys més joves.
1: I 15 anys és la data, perquè estem una mica 15M, també.
2: Sí, sí, fort,
1: una mica aquesta sensació que està tornant a passar alguna cosa. Aquí a Barcelona també hi ha hagut manifestacions avui durant tot el dia, s'han tallat carrers, vull dir que hi ha una mica de bullici.
2: Estan passant coses.
1: També hauríem d'haver sortit per tots els diners que ens hem gastat en compreses.
2: Pues segurament, perquè
1: potser
2: de
1: no
2: fet...
1: Potser no ens haguessin acompanyat tants homes.
2: Us voldria recordar que és només des del 2023 que els productes d'higiene menstrual, com les compreses i els tampons, de què parlàvem, tributen amb el 4% d'IVA i no el 10%. No fa gaire d'això, eh?
1: No fa gaire. Jo me'n recordo també tota aquella campanya de la última consellera de feminismes, de Tània Verge, que al principi se'n van enriure fins al dia de la seva mort per la tarda, eh? Després ja ho hem anat normalitzant, però va costar molt. Va costar molt que es pogués fer una campanya sobre això, perquè encara estem una mica amb la regla amb allò del caca culo pedopis, una mica.
2: Totalment. I a més et diré que aquesta campanya, que em sembla que estàs parlant de la campanya La meva regla, les meves regles, encara la teniu activa. És una campanya que va començar a començaments de 2024, si no vaig errada, i que, segons dates del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, cap a finals de 2025 havia repartit més de 500.000 productes d'higiene menstrual reutilitzables.
1: Ho té tot al cap, això, eh? Ho té tot al cap.
2: Ho tinc tot al cap. Jo tinc moltes coses al cap, Ponce Virgili. Però el cas és que és una campanya que, a part de, com tu deies, campanyes de sensibilització i d'informació sobretot dirigides a adolescents que van rebre un escarni totalment injustificat, diria jo. També a través de La meva salut, si sou persones menstruants, doncs encara podreu trobar el vostre QR per anar a una farmàcia i demanar doncs, un paquet de dues compreses, unes calces menstruals o una copa menstrual de franc. Que no t'arreglen la regla unes calces menstruals? Doncs mira, és veritat, però... menys és res.
1: I tant, i tant, i tant. A veure, cap on anem ara? Perquè et veig aquesta nit amb una força inusual, eh?
2: Mira, no ho sé, és que... Moltes coses. Ahir vaig anar a veure La Bola Negra i tinc aquí com unes emocions.
1: Què?
2: Ui, vaig plorar... O sigui...
1: Encara estàs tocada, eh?
2: Vaig sortir radicalitzada, eh?
1: L'hem d'anar a veure?
2: Visca els maricons, és preciosíssima, molt bonica, tot, o sigui, l'has d'anar a veure, s'ha de veure, jo crec.
1: Ja està, m'has començat.
2: Porteu mocadors.

0: I ja m'ho vas avisar fa unes setmanes que cada vegada que vindries posaries una cançó de la Dolly Parton i avui em has posat una cançó en directe, Marta Armengol.
1: T'he dit o no t'he dit que hi ha una cançó de la Dolly Parton,
0: I ara la Dolly Parton, clar, és que aquesta cançó parla de... parla també de la regla, aquesta
1: cançó. Parla de la regla, parla de la síndrome premenstrual, que us recordo que en una època es va voler considerar un atenuant penal. Als Estats Units.
0: Què vols dir?
1: Doncs que si tu anaves
0: si mataves,
1: i et carregaves un company de feina...
0: En el període premenstrual no passava res, o què?
1: Bueno, no passava res, no, però es considerava un atenuant. Però clar, imagina't, això hauria pogut obrir la porta a que se'ns considerés totalment incapaces durant una època a l'any. És que clar...
0: Bueno, en plan, no parlis amb ningú mentre estiguis al període menstrual que als Estats Units...
1: S'han de fer les campanyes, les cabanes aquestes de menstruació que tenen encara, no? Moltes poblacions indígenes, que tu te'n vas tranquil·lament a menstruar amb les teves amigues...
0: I t'apartes del món.
1: Tranquil·lament, sense... Sí, sí, perquè és que... pot semblar que els 500.000 productes d'higiene menstrual que s'han repartit amb la campanya aquesta que parlàvem de la meva regla, les meves regles són moltes, però es veu que és només un 20% de la població diana. Jo des d'aquí us demano que si no heu anat a buscar la vostra compresa, la vostra copa menstrual...
0: Aneu-la a buscar i si no la voleu fer servir, almenys regaleu-la.
1: Exacte, regaleu-li a algú que la pugui fer servir o proveu-la, perquè jo entenc que això de la copa, sobretot, i això de netejar, rentar les calces tacades, perquè de vegades la regla taca molt, això és així, que pot semblar una mica fastigoset i que hi ha gent que li pot fer angúnia, però jo us convido a desestigmatitzar els vostres propis fluids corporals i sobretot la sang, que no és una cosa bruta, no? Vull dir, jo ho entenc, que hi ha molt d'estigma de sortir del lavabo a la feina i allà la pica davant de tothom que passi, es bandir la copa, però mira, escolta...
0: Aquí a Catalunya Ràdio tenim un lavabo per això.
1: Ah, veus?
0: Veus? És que estem preparadíssimes.
1: Però i a més, si et veuen, què passa, no? Vull dir, clar que jo també sóc la pitjor persona per parlar d'això perquè estàs parlant amb una persona que fa servir bolquers reutilitzables amb dues criatures. Llavors, potser...
0: O sigui, tu rentes, eh?
1: Sí, bueno, ara ja no caguen al bolquer les meves criatures, per sort. Però també us diré que és molt menys merder del que pugueu pensar i que tant si fa servir bolquers reutilitzables com d'un sol ús, quan hi ha bolquers pel mig acabaràs tocant una caca que no és teva. Això és així, ho sento.
0: Frases que em deixen aquí la Marta Armengol.
1: És la vida, jo, què vols que et digui? Però a més, buscant informació sobre tendències actuals de regla...
0: Estic amb la boca oberta. No sé cap on anirà això.
1: És que, bueno, doncs vaig trobar...
0: M'has parlat de caques, de sang...
1: És que aquí toquem tots els pals. No vull comparar les caques amb la sang, eh? Vull dir, jo sé que mèdicament no són el mateix tipus de fluid.
0: No, i de fet, la sang menstrual té moltes virtuts i s'està treballant amb això a nivell científic.
1: Ah, bueno, jo sé que hi ha gent que la posa a les plantes, havia sentit. Això funciona? Tu ho has provat?
0: No ho he provat.
1: És que això...
0: No ho he provat perquè...
1: M'interessa.
0: Doncs escolta, convidarem algun dia algú perquè ens expliqui.
1: El mes que ve...
0: No te'n vagis de tema que pleguem ja, eh?
1: Vale. Que hi ha un percentatge molt petit de la població que no es posa res. És a dir, que es diu el sagnat lliure. Clar, cal distingir
0: entre... Això n'has de saber molt, eh?
1: Sí.
0: Has de tindre una molt propiocepció al cos molt gran.
1: També volia distingir entre qui ho fa perquè vol i qui ho fa perquè no es pot permetre productes d'higiene menstrual, que crec que la pobresa menstrual és una realitat a la que no es para atenció i que ens hauria de fer voler cremar containers. Però el cas és que jo crec que el sagnat lliure, a part de que la gent es pensa que consisteix en aguantar-se, i jo us vull recordar que la vagina no és un esfínter, no va així, consisteix en estar tan atent al teu cos que quan notes que cal, vas al lavabo, deixes anar el que calgui...
0: Però aquí ens hauríem de fer un curset, eh? Marta Armengol, jo no ho sabria fer, això, eh?
1: Abajo el trabajo, Montse Virgili,
0: perquè
1: la vida moderna capitalista no és compatible amb estar tan atenta al teu cos que diguis, ai, ara...
0: No. Absolutament, Marta Armengol, ho has deixat molt amunt, això.
1: Montse Virgili, doncs la setmana ha d'anar cap amunt, ara.
0: Tot cap amunt. Escolta, moltes gràcies.
1: A tu, fins a la propera.
0: Fins a la propera, segur que serà aviat. Nosaltres ho deixem aquí. Roser Parera Moraga, Celia Forment, Mireia Isar, Albert Castellví, Helena Miquel, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà vindrà Maria Canelles, codirectora del Centre d'Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, però sobretot a presentar la seva primera novel·la, Si fos una sibil·la, editada per Angle Editorial. Moltes ganes de que sigui aquí. A més, vindrà molt ben acompanyada per la nostra escriptora de capçalera, Irene Pujades. Això demà a les 11 de la nit. Ja sabeu, enguany hem canviat l'horari a Catalunya Ràdio. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit. Vos informa Nando Sonoguera. A Madrid, l'empresa immobiliària propietària del pis de Mari Carmen Abascal i els representants legals de la dona de 87 anys han arribat a un acord perquè pugui tornar al seu pis d'on va ser desnonada la setmana passada. El preu del lloguer serà de 500 euros, molt semblant al que pagava abans que la fessin fora. Ara la llogatera, que continua ingressada a l'hospital, hi ha de donar el vistiplau. Madrid, Àngels Lafuente.
2: L'acord recull que la Mari Carmen pagarà un lloguer similar al que pagava abans del seu desnonament, al voltant dels 500 euros al mes, i que en tot cas mai superarà el 30% dels seus ingressos. També s'ha fixat que el nou contracte tindrà una durada de 8 anys. Unes condicions que haurà de ratificar la mateixa Mari Carmen i que per la seva advocada, Beatriz Duro, és el resultat de la pressió social i del sindicat de llogateres.
3: Sin el apoyo, evidentemente, del sindicato de inquilinas y de toda la movilización social que ha habido, creo que se ha generado un consenso en materia de vivienda, como hacía año que no vivíamos. Creo que hemos cambiado el foco y hemos puesto sobre la mesa que el problema de la vivienda es el de acceso a la vivienda.
2: Una pressió social que continuarà al carrer amb l'acampada a la Puerta del Sol, amb més de 300 tendes i centenars de persones, joves i no tan joves, protestant i exigint un habitatge digne i acabar amb l'especulació.
1: Encara sobre l'habitatge, més notícies, Oriol Pujadó.
4: Sí, perquè també a Catalunya milers de persones s'han manifestat, en aquest cas a les portes del Palau de Congressos a Barcelona, convocades pel sindicat de llogateres, on hi havia Pedro Sánchez per pressionar-lo per limitar els preus dels lloguers. Els manifestants han tallat prop de 3 hores l'avinguda Diagonal i hi ha hagut 2 detinguts per desordres públics. El president espanyol ha demanat generositat als seus aliats al Congrés per tirar endavant el decret de l'habitatge que la Moncloa ha d'aprovar aquest dimarts.
5: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo. Con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados.
1: I el Papa Lleó XIV urgeix els líders mundials a buscar solucions al problema de l'habitatge. En declaracions a la premsa, el pontífex ha reconegut que no coneixia el cas concret de Mari Carmen Abascal, però s'hi ha referit amb aquestes paraules.
6: Com és possible que un cas així suceda? Qual és el problema del sistema que permet, en cas d'una anciana, además con disabilidad, con dificultad, ser echada por encima de su casa?
4: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que afectarà Catalunya aquest dimarts. S'han enviat un missatge d'alerta a 13 comarques del litoral i prelitoral entre el Baix Camp i la comarca de la Selva davant la previsió de precipitacions que poden superar els 40 litres en menys de mitja hora. El nivell d'alerta és de 5 en una escala de 6, especialment aquest dimarts al matí fins al migdia.
1: La Unió Europea proposa que els països comunitaris responguin de forma col·lectiva quan hi hagi un atac híbrid de Rússia. Els 27 estudien un protocol de seguretat en situacions d'emergència davant aquest tipus d'atacs i que, segons el cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, ha de ser compatible amb l'OTAN.
7: Necessitem algun mecanisme per tot allò que estigui per sota del llindar de l'agressió armada, però ha de ser absolutament complementari amb l'OTAN. No creem res addicional. Són dues coses que han d'anar de la mà.
1: El muntatge El Barquer, del Teatre Lliure, lidera amb 3 guardons la nova edició dels Premis Teatre Barcelona. L'obra de Jess Butterwood, ambientada durant la vaga de fam dels presos de l'IRA, s'ha emportat els premis a millor espectacle teatral, millor interpretació de repartiment per Imma Colomé i millor direcció per Julio Manrique.
8: Una història que parla d'identitat, d'arrels, de la terra, de violència, d'amor, de la mort i de la vida. Coses de les que encara es pot parlar tranquil·lament i compartir-ho amb altra gent a dins d'una sala de teatre.
1: Per Magel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral de la ciutat. Esports, la selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia, el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
4: A la Lliga de les Nacions, aquest dimarts també es disputarà el República Txeca Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanquiblau Derkusic. També es jugarà l'amistós Austràlia-Brasil amb Rafinha.
1: De moment, aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0, França 1, el jugador del Barça, Koundé, s'ha quedat a la banqueta, i el Georgia 0, Ucraïna 0. El davanter del Girona, Benat, ha disputat els primers 45 minuts del partit.
4: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en la categoria masculina, així com Alexia Putellas a la femenina, són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'ha tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala a Londres.
1: I la demanda del Barça al Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
0: Fins aquí les notícies.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
10: Divendres sentíem la Marga, una veïna de Barcelona en risc de desnonament per la pressió d'un fons voltor.
11: Vostè no dona el perfil. Què és el que volen? Gent de pas, turistes, espacs, fer colívings, fer un ús totalment especulatiu.
10: Aquest dimarts el govern espanyol podria aprovar un nou decret d'habitatge que inclouria mesures per limitar les accions dels fons voltors, però necessita el suport de Junts. Hores abans de la votació decisiva, entrevistem la líder de Junts a Madrid, Míriam Nogueras.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. We'll be right back.

0: Una altra alerta de Protecció Civil per avisar de l'episodi de pluges localment intenses demà entre les 8 del matí i les 2 del migdia a tota la costa i el prelitoral des del Baix Camp fins a la Selva. És a dir, pràcticament tota la façana marítima en plena hora punta i entrada a les escoles i instituts. Ens han sonat els telèfons mòbils mentre preparàvem aquest programa per avisar que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en mitja hora. Així que, de moment, aprofitarem aquesta nit per dormir amb el so de fons de la pluja, que espero que ens aporti d'entrada una mica més de fresqueta i baixi els termòmetres, que ja no aguanten més pujades de temperatura. Avui, si us dic la veritat, porto un dia de sobresalt en sobresalt, i no només per l'alerta, per l'esalert. A mig matí, ja he hagut de participar en una reunió improvisada de veïns i fer veure que sóc investigadora privada per intentar descobrir qui hi ha al darrere d'un acte vandàlic a l'Escala. No explicaré detalls per si les mosques, però ara busco pel carrer les cares de les persones que han fet aquesta malifeta, que no són coneguts de cap dels veïns de tota la vida, però que resulta que han entrat amb unes claus a dins de casa, a dins de l'edifici. I això m'ha sobresaltat. I ara estic mirant a dreta i a esquerra si veig algú que em mira sospitosament o si algú se situa al costat de la nostra finca. Jo, que no veig crims perquè m'agafa por, ara estic a punt de convertir-me en agent secret. Vull saber la veritat i enxampar els poca-soltes que han vandalitzat la finca i, sobretot, vull saber el motiu pel qual ho han fet. I aquí la imaginació es deixa anar i em munto unes pel·lícules que en riu tant dels Javis i la Bola Negra que jo els acabaré superant. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Judit Perpinyà, Sílvia Andrés, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12:10. Benvinguts a una altra edició de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Trobo que avui vaig una mica justeta de 10, justeta i prou, res més, tot anirà bé, però avui necessito la vostra col·laboració inestimable per poder fer aquest programa, com sempre, eh? Com sempre. Però avui, si m'ajudeu una mica més, jo ho agrairé, perquè hauré d'anar bevent molta aigua per hidratar bé el coll, perquè allò estem ja amb unes pastilletes i amb aquestes recomanacions que ens feu als oients, que si una mica de gengibre sota la llengua, tot això ha estat fet avui per poder arribar en condicions a aquesta hora de la nit. Va, que ens truca de primera trucada avui al 93-207-474 la Carme, des de l'Eixample de Barcelona. Bona nit, Carme.
2: Hola, bona nit. Mira, em sap greu tornar a trucar, però...
0: No, dona, perquè t'ha de saber greu tornar a trucar, que... només faltaria.
2: No, és que avui parlava amb la meva mestra de l'escola i em diu, bueno, Carme, gràcies per trucar. Dic, home, és que és una persona que li interessava això.
0: Clar.
2: Diu, però et vas equivocar. I clar, el número que jo vaig dir era 411 i és 431. Sí que està entre Sardenya i Marina, perquè com que jo agafo allà l'autobús i baixo allà, potser ben bé on està. Però clar, fa 19 anys que vaig en aquesta escola.
0: Per això, que ja hi vas de memòria i clar, i no et saps el número.
2: I em vaig dir el número, mira, a l'azar, pensant que era aquest. I em diu, no, xuquis, i com em sap greu, perquè si aquesta senyora estava interessada...
0: Clar, és aquesta botiga on que van demanar, ho dic per si algú no se'n recorda, torna a repetir, mira, de què era la botiga.
2: La botiga és una escola que fan manualitats de totes classes. Fan pintarroba, mig patchboard, fan moltes coses. Jo he fet estampar vidres, moltes coses. I llavors també tenen la botiga i fan les dues coses.

0: No, ja, ja m'ho he pensat que estudiar.
1: Ja et coneix.
0: No, perquè sap que vaig molt contenta i m'agrada molt anar i clar, penso que recomanar una cosa de tants anys
1: està
0: val
1: molt
0: la
1: bé
0: pena.
1: Digues
0: bueno,
1: que sí.
0: Mira, es diu PatchCat.
1: Això, PatchCat, sí senyora.
0: Que Patch vol dir patchwork i cat vol dir gat. Llavors és València 431.
1: Entre Sardenya i Marina.
0: Entre Sardenya i Marina. Si té l'opció d'agafar algun metro, està al costat de la Sagrada Família.
1: Perfecte.
0: Té més que baixar la Sagrada Família un carrer.
1: Molt bé.
0: I si no, va molt bé allà a l'H4 també hi va. Ai, a l'H4, a l'H10.
1: L'H10
0: també hi va.
1: D'acord.
0: I bueno, i són una parella de dues noies i molt, molt bé, molt bé. I fan de tot. Jo he pintat roba, he fet quadros, he pintat vidre, moltes, bueno, he fet moltíssimes coses, clar, cada setmana una cosa.
1: Imagina't.
0: Fent coses i ara ja no puc cosir per això, Perquè de tot estic bé, però tinc la mà amb molta artrosis i a posar l'agulla la poso bé i després surt allà on vol.
1: Clar.
0: I ara ja coses de patchwork ja no faig, altres coses, forro una caixa amb roba. Bueno, hi ha moltes coses a fer, si et vols entretenir.
1: I tant que sí.
0: A mi m'agrada molt.
1: Perfecte, Carme, vale, doncs hem pres bona nota, moltes gràcies.
0: Cuida't molt la teva veu, que és el teu fall i la teva feina, no?
1: Exacte, exacte.
0: Es podria cuidar-te.
1: Sí, senyora. Gràcies, Carme, gràcies. Una abraçada, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
1: En Lluís, des de Premià de Mar, bona nit.
2: Hola, bona nit. Que parlo amb l'investigador Perry Mason?
1: Jo mateixa, sí, senyor. Aquí estic, a punt de ser Perry Mason.
2: Bona nit, Marta.
1: Com bueno, estàs?
2: T'he de dir una cosa. L'altre dia m'ha fet molt feliç una cosa que em vaig enterar, però molt, molt feliç.
1: Ah, sí?
2: No sé si es pot dir per ràdio o no per ràdio, però coneixes amb una persona que a mi em cau tope bé. Tope bé, i a més l'escolto cada dia i és un fan tant o més que la Marta, ho sento.
1: Ah, ho vas saber l'altre dia. Mira tu, a mi també em cau bé, Escolta'm, ja tenim una cosa en comú, Lluís.
2: Hòstia, tu, vaig quedar de pasta boniato quan me'n vaig enterar, jo vaig explicar a casa i dic, no pot ser. Dic, cony que sí, pot ser que ho he llegit al Facebook i van tindre que posar-ho perquè no s'ho creien, escolta'm. Bueno, anem
1: clar, perquè no anem aquí a explicar la vida, però vaja, sí,
2: no,
1: sí.
2: No, però, hòstia, és que té un equip molt bo, de veritat, sobretot l'avi, l'avi és collonut, escolta, l'avi, és que jo em trotxo amb ell.
1: Molt bé,
2: bueno,
1: molt
2: fill,
1: bé.
2: És igual,
1: No, no pateixis, digues.
2: Què t'anava a dir, Marta? Mira, l'altre dia, que tu te'n recordaràs, vaig llegir una notícia, i ho dic perquè ho vaig llegir en aquest diari, ho vaig llegir en el Heraldo de Aragón, a través d'internet també, que el famós Pere Navarro i Olivera, o Lirella, no sé com se diu, el director general de trànsit, aquest que va inventar la famosa ortologi UV16,
1: sí,
2: o
1: la llumeta, sí,
2: que el mes de desembre, que va sortir el mes de gener a l'obligació, vaig parlar i vaig fer una mica de xiste, perquè no xiste, perquè és veritat. I tu te'n recordaràs quan vaig dir que, escolta'm, els cotxes descapotables...
1: Sí, sí, on te la posen? Sí, sí, me'n recordo.
2: Els descapotables, no? I aquests camions trailers, que en diuen trailers de gran tonatge, que fan 2,5 metres d'alçada o 3...
1: Que tampoc.
2: A on te la col·locaran, també? Vull dir, la feina que tindrà el paio per sortir i col·locar-la. Bueno, en fi, va ser una parida de les... Va ser i és una parida de les més grans. Però la pregunta és, han dit que possiblement el dia 1, o sigui, pràcticament demà passat, es plantejaven retirar-la. I la pregunta fora, aquest senyor tornarà els 40 euros que van pagar tots els contribuents que tenim cotxe? Perquè després de la parida que va fotre, si ara la tenen que retirar, entre els triangles, el xaleco groc...
1: No hi cabem el cotxe, sí, sí.
2: La UV16 i tot, escolta, anirà cap a portar un remolc aviat. Escolta,
1: però això
2: tu,
1: que el dia 1 d'octubre, dius que la...
2: No, sí, sí, demà passat. És que potser he trucat massa tard, perquè la notícia la vaig llegir el dijous passat. I ho va llegir un Heraldo d'Aragón, que es pot buscar. Vull dir, que es plantegen seriosament retirar-la i no es conya.
1: Ah, es plantegen, no vol dir que passi, Una cosa és plantejar-se-la i deuen pensar-ho i... No ho sé, jo no ho he sentit.
2: És que si ho fessin, que no ho faran perquè reconeixerien la parida que han fet, perquè s'ha de dir que no, és una parida el que han fet, perquè ho hem parlat moltes vegades. Els Marshall, em sembla que diuen Marshall, no sé com se diuen, els quatre pilots fan més llum i es veuen més, es visionen més, que no pas el trastoquet, vull dir, de veritat.
1: Mira, jo
2: el tinc a l'aguanter, si t'he de dir la veritat, encara no sé com cony funciona.
1: Ja.
2: El porto per l'obligació que tinc de portar-lo.
1: Jo, Lluís,
2: no sé
1: ho estic buscant ara, perquè ho estàs dient, i a mi no em sonava, però clar, ja sé que visc en un horari diferent de la resta,
2: sí.
1: I veig que... hi ha una certa, el que li diuen, un

0: uns bulos en castellà, unes notícies falses, sobre aquesta reforma de l'1 d'octubre. Diu, s'ha difós erròniament, això ho estic mirant ara, eh?
1: Qui ho diu?
0: Això...
1: A l'Heraldo de Aragón?
0: No. No, estic mirant-ho, eh? Estic mirant-ho ara. Sí. El diari Expansión es veu que es retiren quatre models concrets. Per problemes administratius de llicències dels fabricants, però que això no afecta la normativa general, sinó només aquestes marques en particular. Això va sortir...
1: A mi m'estranyava, Marta, perquè després de la parida que han fotut, si ara la tenen que retirar, és que s'hi veuria
0: molt. Seria una broma de mal gust, com dius.
1: Exacte, vull dir, l'entendrem que penjar amb patates, però vull dir, s'ha de reconèixer que no val absolutament per res, i que al final tindrem que portar, si cada vegada treuen coses, un remolc darrere el cotxe per portar tots els artilugis que aquesta gent inventen. Que no sé qui deu haver-hi darrere, ja ho deixo caure, això. Vull dir, a darrere no hi ha algú, però bueno, és igual, com que jo sóc mal pensat de naixença, vull dir, penso que algú en treu profit d'això. M'entens què vull dir?
0: Ja.
1: Perquè si no, jo no ho entenc, escolta'm. Bueno, Marta...
0: A veure què passa.
1: Estic molt content de conèixer-te, eh?
0: No, també. Jo també.
1: Gràcies,
0: vinga, Lluís, una abraçada, bona nit. Adéu. La Roser, des del barri de les Corts, a Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Mira, que has dit que havien obert la porta de l'edifici allà on vius...
0: Sí, però amb les claus, eh? Amb unes claus, eh? No, ningú els coneix, però han obert amb unes claus, sí.
2: Bueno, pues la setmana passada els veïns que tinc a la porta del davant els hi van entrar a robar.
0: A la porta de davant de la teva, eh?
2: Sí.
0: Del mateix replà.
2: Jo fa un any que també em van entrar a robar, fa un any.
0: Vaja.
2: Jo vaig... No tenia... Però ara jo havia canviat el pany i vale. I van entrar, vam forçar, aviam si podien amb la meva. No van poder a casa meva. I allà, doncs, els hi van entrar. Bueno, van cridar els Mossos d'Esquadra.
0: I ells hi eren o no? Perdona, Roser. Ells eren a casa?
2: No. Havien sortit, si era el pont aquell... El dia, el 15, va ser festa, doncs era un dissabte, perquè el... Sí.
0: O potser per la Mercè.
2: Aquella setmana que hi va haver dos dies de festa, però... No, sí. Resulta que, bueno, i dona la casualitat de que nosaltres aquell dia no hi érem, però... perquè a lo millor haguéssim sentit alguna cosa. No. I ells, però, diu, si hem sortit, tenen un gos, diu, hem sortit una hora i mitja per passejar el gos.
0: Ja.
2: Bueno, allà. I els Mossos d'Esquadra, quan vam arribar nosaltres, estaven allà. I diu, no cal, diu, que poseu alarma, ni... perquè ho obren tot. Tot, hi ha una banda, van dir que eren xilenos, que ho obren tot. I, bueno, vull dir que estem exposats a tot.
0: Sí, el passa que si tens una alarma i sona, no? Potser s'espanten més que no passi no la tens, però vaja. Però no, això diu que ho van dir els Mossos, eh?
2: Els Mossos, sí. Mira, ho van dir que jo vaig, en fi, clar, com vaig arribar estaven allà.
0: Clar. Pues, que si volen entren, doncs...
2: Que si volen entren.
0: Però no podem anar pensant això, si no, no viuríem, o sigui que...
2: Sí.
0: Però t'agraeixo el comentari, Roser. Almenys veiem que sí, que passen coses, de tant en tant passen coses. Gràcies, Roser, per la trucada.
2: A vosaltres.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu, bona nit.
0: En Silvi, des de Sant Joan d'Espí, bona nit.
3: Hola, bona nit. Escolta,
0: digues.
3: Una reflexió o pregunta, no sé com enfocar-ho.
0: Digues.
3: Ma mare té 94 anys i hem demanat a serveis socials si hi havia alguna ajuda, perquè té un problema de mobilitat, no massa, eh? I va venir un senyor, li va fer una entrevista, tot molt bé, i al cap d'un temps, posa un mes i mig o dos o tres, va rebre una resposta via SMS, a la qual es llegia coses i deia, i cliqui a l'enllaç.
0: Ai.
3: I és clar, ho era la Generalitat. Jo per demanar, per fer foc al camp, per fer una encarnada, pues també rebo comunicats d'ICAT o alguna cosa així, no? Però si a la gent gran li diem que no cliquin enllaços i tot això, perquè els hi envien a la gent gran, així, perquè després, al cap de potser un mes, va rebre-ho en paper. Llavors no seria més fàcil escriure el text i rebrà vostè el comunicat aquest per...
0: Clar, perquè fins i tot jo no hagués clicat, saps què vull dir? Perquè ja no me'n refio de ningú.
3: Jo a ma mare li vaig dir, jo no clico. I mon germà diu, bueno, entrem i veure què passa, no? I sí, era l'expedient aquest amb la resolució, bastants papers, per entendre's, informàticament parlant, papers. Però va rebre un paper, doncs, clar, i digue-li, escolti, pum, pum, pum, el seu expedient ja el rebre a casa.
0: Clar,
3: i ja està.
0: Més fàcil, sí, sí.
3: Perquè si us diuen que no cliquin, no sé.
0: Clar, estàs donant ordres contradictòries, no?
3: No ho sé.
0: Per una banda dius que no, i quan hem de rebre una cosa que saben que la necessiten, ja no ho faran perquè estan advertits.
3: Tots hem rebut correus electrònics del Banco Equis, o de la Caixa,
0: mentida,
3: o de
0: sí,
3: i no són veritat. I ho veus quan veus l'adreça de correu de veritat, no?
0: Sí.
3: Que en el telèfon moltes vegades no es veu bé.
0: No.
3: En l'ordinador sí.
0: Sí, bueno, s'inventen tot.
3: És aquesta mena de reflexió, si vols dir-li així.
0: No, està molt bé, perquè s'ha d'avisar. Vull dir que tu et pots pensar que no és bo i resulta que sí que ho és, però si t'ho envien a casa, doncs que no cal.
3: Aleshores, Marta, utilitzant el mitjà que és la ràdio, a veure si arriba a orelles d'algú.
0: Ja. A veure...
3: Una mica de suggeriment. No?
0: Una mica, sí. Prenem nota. Moltes gràcies, Silvi.
3: Vinga, maca.
0: Una abraçada.
3: Bona nit.
0: A més del 93207474, també ens deixeu els missatges de WhatsApp al 667-220-148. I avui hi ha una explicació llarga, però que val la pena escoltar, de la Margarita des de Terrassa, és aquesta.
4: La meva trucada era en relació... a dos trucades, una que parlava de les sardanes i l'altra dels esbarts, que no vaig escoltar si va haver resposta o no. Si és així, disculpeu-me. Hi havia una senyora que feia una pregunta de si hi havia esbarts, si quedaven esbarts a Barcelona, i jo volia dir-li que sí, hi ha uns quants. Hi ha l'esbart Sant Jordi, el Maragall, el Vila de Gràcia, Ciutat Comtal, Gaudí, Sant Martí, Renaixença, i segur que em deixo algun. I fora de Barcelona tenim molts, a Sabadell. Aquí a Terrassa està l'esbart Targarenc, a Rubí l'esbart de Rubí, que és força potent. El problema quin és? Que els mitjans de comunicació no donen veu a aquesta part de la cultura popular. Sí que se li dona a altres, i altres festes, i trobades de balls andalusos, balls gallecs, sí, però les festes d'esbarts, les trobades d'esbarts, que hi ha unes quantes, no es dona veu. Ara per la Mercè ha hagut una trobada, i aquí, per exemple, a Terrassa, la festa major, sí que de moment, amb aquest consistori, tenim la festa a la plaça i fins i tot participa el consistori. Els que piquen a la porta, em sembla a mi que ja no voldran la festa popular, però de moment la tenim. I les sardanes, una mica més de lo mateix. Hi ha molta gent que encara li agraden aquestes danses. A Catalunya tenim la sort de tenir la sardana i de tenir unes danses molt maques, i no són gens avorrides, com molta gent pot pensar. A Catalunya hi ha jotes, hi ha corrandes, hi ha quadrilles. Jo mateixa he sigut dansaire des de petita, dels 6 anys, i vaig plegar amb 58, evidentment de manera intermitent, però és una qüestió que es fa per gust, perquè tot el que implica viatges, vestuaris, tot corre a càrrec dels dansaires i de les famílies. Bueno, només volia dir això, una petita queixa de que és veritat que els mitjans de comunicació no hi pensen, amb aquestes persones que s'hi dediquen amb cos i ànima a mantenir la cultura popular.
5: quan era joveneta, ja deu fer vora 40 anys, quan tornàvem de la disco amb el meu nòvio, que ara és el meu marit i m'acompanyava a casa, abans d'entrar sempre escoltàvem una estoneta, la nit dels ignorants de Carles Cuní. I moltes vegades coincidíem amb la meva germana, que tornava amb el seu nòvio, que l'acompanyava a casa també, i que ara és el seu marit. I llavors un dia vam dir, i per què no truquem? I vam trucar, i vam fer una pregunta. I res, que us escolto cada nit. Jo sóc d'anar a dormir tard, però a les 12 menys 2 o a les 12 menys 1 dic, Anna, corre, corre, em poso Catalunya Ràdio i sempre he d'estar sobre el llit quan tu comences l'entradeta, Marta.
6: La nit dels ignorants. Un programa per aprendre mentre no arriba la son.

0: Us heu posat mai a fer el vostre arbre genealògic? De vegades un s'hi posa per curiositat personal. De vegades és un regal que fan els fills als pares o als avis. De vegades és una manera de fer el dol per un familiar que hem perdut. De vegades la gent s'hi embranca, mai més ben dit, per afers legals, com ara buscar els hereus d'alguna propietat. Hi ha també qui vol seguir el rastre dels seus avantpassats perquè té sospites d'una malaltia hereditària. Si mai us heu posat a fer el vostre arbre genealògic, quantes generacions heu aconseguit tirar enrere? No és un pim-pam, és una feina de formigueta. Amb quins entrebancs us heu trobat? I una altra pregunta, us heu trobat alguna sorpresa? Potser allò que sempre havíeu sentit explicar a la vostra família resulta que no era així o que era fals? O heu descobert algun secret familiar? O heu trobat algun parent que no sabíeu que teníeu? Avui hem convidat a la nit dels ignorants una dona que en sap un niu d'arbres genealògics. Primer va fer el seu i va aconseguir remuntar-se fins al segle XIII. Una cosa, jo no sé, ja no dic difícil, jo crec que és excepcional. Ara és membre de la Societat Catalana de Genealogia i fa els cursos d'iniciació per a aquelles persones que volen precisament buscar els seus avantpassats. Ella es diu Flora Puntós Cabero i ens acompanya aquesta nit. Bona nit, benvinguda.
1: Bona nit.
0: A veure, aconseguir, jo he dit que és una cosa difícil, no excepcional, aconseguir el rastre dels avantpassats i tirar fins al segle XIII, això és com un èxit poc vist, ja no diria mai, però poc vist.
1: Sí, és molt difícil.
0: És molt difícil.
1: Vaig arribar al segle XIII, però amb un cognom, amb un dels cognoms, perquè, clar, pensem que cada vegada que anem augmentant generacions, clar, anem multiplicant els avantpassats. Doncs sí, és molt difícil, i quan vaig començar ni molt menys m'ho esperava.
0: Clar, i la pregunta és com s'aconsegueix això. Primer, per què ho va decidir fer i com va aconseguir arribar tan enrere amb un dels cognoms?
1: A veure, vaig decidir, de fet el neguit ja el tenia de petita, però va haver un desencadenant. El 1994 es va morir la meva mare i com un dol vaig tenir com una necessitat de buscar els orígens i la genealogia. Em va ajudar una tieta i vaig poder realment investigar, però de fet, tot i que vaig començar el 94, no començo la investigació allò ben feta fins que no conec bé la disciplina, que és quan em vaig fer sòcia de la Societat Catalana de Genealogia el 2001. I vaig acabar aquesta recerca el 2006.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. Molts anys, sí, sí. Clar que vaig estar potser els darrers 5 anys molt centrada en un cognom, no? El meu segon cognom, que és Cabero.
0: Que és el de la mare, entenc?
1: És el de la mare.
0: És el de la mare. Sí, sí, i arribem al segle XIII, però com s'aconsegueix arribar tan enrere? Perquè, clar, hi ha molts moments que et deus trobar molts entrebancs i no sé com es poden saltar tots aquests entrebancs.
1: Clar, has de conèixer a quins, diguéssim, arxius hi ha la documentació, quins són els documents que necessites localitzar perquè t'aportin la informació, sí, les dades, els noms, que tu necessites per anar remuntant generació en generació.
0: És a dir, si ara algú que ens està escoltant diu, home, això jo és el que fa temps que vull fer i no ho aconsegueixo, quins serien els consells essencials bàsics per poder fer el nostre arbre? És a dir, quin ordre hem de seguir, on hem d'anar a buscar aquesta, al marge de el que explica els grans que queden de la família, que després passa que quan els grans se'n van tu ja et quedes orfe i no saps a qui preguntar. Per tant, quin seria l'ordre? Primer hem d'anar, a part de parlar amb els familiars, després quin seria el pas, el registre civil o on aniríem?
1: A veure, un cop tenim tota aquella informació que ens ha vingut de casa,
0: sí,
1: ens l'hem de creure, però l'hem de comprovar. Llavors, no és que hi hagi un ordre primer anar al registre civil i després al parroquial, no. Es poden fer coses en paral·lel, perquè el registre civil comença el 1871 i els registres parroquials comencen quan el Concili de Trento, el 1545. Clar, clar. Per tant, hi ha unes franges d'èpoques que es poden fer en paral·lel. Jo sempre aconsello que es faci en paral·lel i fins tot, si tenim una partida de registre civil de naixement, doncs que també es demani la de bateig, perquè la informació sempre serà complementària.
0: Clar, perquè l'Església feia tots aquests registres tan minuciosos, perquè tenia tot això?
1: A veure, l'Església, a partir del Concili de Trento, tot i que abans també es registrava uns anys abans, però a partir del Concili de Trento van obligar a tothom que quan es celebrava un sacrament que quedés registrat en els llibres i a més això tenia un cost. Per tant, la funció de l'Església, que inicialment era de control i a més de diner, ara ens ha servit de documentació, perquè tenim, clar, tenim 500 i 600 anys, bueno, 500 anys de història documentada, clar que no hi és tota, però va controlar moltíssima, molt la societat d'aquelles èpoques, clar, de totes aquestes èpoques.
0: Per tant, si tu vas i demanes documentació concreta, l'Església te l'ha de donar, en principi.
1: En principi, a veure, tot i que és de l'Església, també forma part... És documentació, diguéssim, de la humanitat. No te la poden negar.
0: No te la poden negar.
1: No te la poden negar. Això no vol dir que algunes parròquies doncs, hi hagi algú que
0: ho faci més. Sí. Més tancat, per
1: sí,
0: entendre'ns.
1: Sí, més tancat. Però avui dia ja tenen la mentalitat que fins i tot està digitalitzada, o si no està tota, s'està digitalitzant, i ja hi ha aquesta ment més oberta per fer-la accessiva a tothom.
0: A tothom. Abans dèiem que la Flora fa classes d'iniciació, sí, a la genealogia, perquè és així, si jo em vull fer l'arbre de la meva família o d'un dels cognoms, haig de fer això, no? Perquè la gent que ve en aquests cursos, per què ve? Què vol fer? Què vol esbrinar?
1: A veure, la gent que ve és gent que té el cuquet, i bueno, tothom, tots tenim un, tots ens fa, tots tenim l'interès de saber d'on venim, però els que venen al curs són els que en tenim una mica més, no? Que som una mica més, diguem-ho, friquis.
0: Diem-li curiosos.
1: Curiosos, va. No? Vull dir, venim allò per tal, no? Llavors, clar, la gent ve o ve perquè ha partit de zero i necessita remuntar, o ve perquè vol començar, vol esbrinar allò que tant s'ha dit a les taules, a les sobretaules de les celebracions familiars, i que sí, que tal, i llavors diu, vaig, ho investigo, no? O el que no s'ha dit, que hi ha moltes coses que s'acaben deduint però no es diuen. Perquè no només és que algú diu una mentida a vegades, perquè això també passa, però també hi ha el que no t'acaba dient tota la veritat de les coses.
0: I tu sospites alguna cosa i dius, jo vaig investigar i així ho acabaré d'esbrinar.
1: Sí,
0: clar, hi ha una part, per exemple, tota la part de la guerra, molts documents estan cremats, destruïts, no hi són.
1: Sí. En aquests casos, per exemple, un exemple seria la Franja de Ponent, és una zona on van patir moltes poblacions, hi ha moltes poblacions de tot el que és la Baixada del Segre i Lleida, i la mateixa capital de Lleida, hi ha parròquies que van perdre,
0: no tenen res,
1: 95% de tot, no? Per exemple, un cas és l'església de Sant Llorenç de Lleida. Jo he vist pocs documents que queden, allò mitja etapa cremada. Això ho he vist en l'arxiu del Bisbat de Lleida. Llavors, en aquests casos, quan falten aquestes documentacions parroquials, hi ha altres recursos de trobar documentació, doncs, que es troba, per exemple, en el Bisbat, que compulsava documentació parroquial, com per exemple en el cas de les dispenses. Per fer unes dispenses es necessitaven tot un requisell de partides per demostrar si aquests es podien casar o no es podien casar. Estem parlant de les dispenses matrimonials.
0: Matrimonial, sí.
1: Per tant, tota aquesta documentació que va quedar compulsada en els bisbats i la van poder preservar gràcies a això, i que n'hi ha moltes, perquè us faríeu creus la quantitat de documentació que arriba
0: tenen.
1: Que hi tenen, que tenen. Llavors, és com si fos un passadís lateral per saltar aquesta època que no hi ha informació i poder anar més endarrere.
0: Clar, amb tots, no sé quants alumnes deuen haver fet els cursos que ha fet la Flora, però no sé si hi ha algú que li ha vingut a explicar que he descobert això o que he corroborat o senzillament que allò que jo sabia era absolutament mentida gràcies a ensenyar-li a fer el seu arbre.
1: Sí, hi ha gent que, i sobretot després, hi ha serrells, et van dient, oi, m'ha anat molt bé perquè ara he trobat això, he trobat allò. No obstant, a la classe, les coses concretes no s'expliquen. O sigui, quan es parla de la documentació d'un alumne, són molt curosos perquè hi ha el tema de la privacitat.
0: Correcte.
1: Llavors, si jo vull posar un exemple d'algú que en privat me l'ha fet arribar o tal, evidentment que ho demano. Però, clar, perquè jo puc saber doncs, els noms, les dates, els llocs, tot molt tècnic. Però el rerefons que dona, la història que dona, tota aquella documentació, això, la gent, doncs clar, s'ho guarda.
0: S'ho guarda.
1: Com a cosa curiosa, podria dir que hi ha en un curs ja es van trobar uns alumnes que estaven emparentats, és clar.
0: Ah, ho van saber allà.
1: Sí. Llavors, a veure, doncs això no deixa de ser doncs una anècdota, bueno, maca.
0: És
1: evidentment
0: curiós.
1: Que si investiguem, tots estem emparentats.
0: Al final, segurament.
1: Sí.
0: Clar, ara penso amb els cognoms, els que se senten més o els més habituals, no sé, els López, els Pérez, els Ferrer o els Soler, costaran... serà més difícil si haig de fer el meu arbre que si em dic amb un cognom que és molt menys freqüent?
1: No té res a veure. Perquè per fer la investigació tu agafes el subjecte, es digui López, sí. Es digui Ferrer, és igual, i tires amb un document. Per tant, és un document que et porta amb un document.
0: Uh-huh.
1: No té res a veure... que diguéssim el nom que portes, sinó l'enllaç. Per tant, no té res a veure. Vull dir, a vegades la gent ve amb aquests prejudicis, però no.
0: Però no és així.
1: No és així.
0: Estic pensant després que, clar, si tirem molt enrere els primers cognoms a Catalunya, això de quin segle?
1: A partir del segle XII.
0: El segle XII.
1: El segle XII, a finals del segle XII, a principis del segle XIII, comencen
0: els cognoms
1: a Catalunya.
0: Clar, si vols buscar algú que no té d'abans del segle i no té cognoms, això ja és més difícil de
1: sí,
0: trobar, eh?
1: Sí, això és molt difícil.
0: Això és molt difícil.
1: Això és molt difícil. Mm. Això és molt
0: Després,
1: difícil.
0: Hi ha gent que de cognom es diu un altre nom.
1: Sí. Això
0: ve d'algun lloc?
1: Normalment, o sigui, aviam, s'hauria de buscar cada cas, però molts dels casos és que són fills de, per exemple, Pere...
0: Pere Carles, moment.
1: Pere Carles,
0: sí.
1: Pere Carles Pujol. Doncs el més probable és que aquest Pere, algun avantpassat seu, va posar el nom de Carles perquè era fill de Carles.
0: Uh-huh.
1: Llavors, què passa? Aquí, perquè la gent sàpiga Pere Carles Pujol i no es confonguin que són dos cognoms, és quan a vegades s'utilitza la I. La I, que evidentment que la I grega és d'origen castellà, però la I llatina sí que es fa servir aquí a Catalunya,
0: només,
1: per
0: no?
1: precisament uh-huh. unificar, que seria Pere, Carles i Pujol. I així ja s'interpreta perfectament...
0: Que és el primer i el segon cognom.
1: El primer
0: cognom.
1: I el segon cognom.
0: Això només passa aquí, això de l'I, sí.
1: Aquí sí. Bueno, hi ha a Catalunya, a Castella, eh?
0: A Castella
1: vull dir, a Espanya, eh? Vull dir, es fa servir, sí.
0: També a l'I. I el de, que hi ha gent que es diu, és com si jo em digués Marta, de Romagosa.
1: A veure... De...
0: Això és que queda
1: no
0: és bé, necessari... queda més senyorial o té un sentit?
1: Aquí a Catalunya no necessàriament vol dir que siguis noble, no. Ni molt menys. A veure, l'origen del D és normalment, precisament, d'un origen, d'una pertinença, d'un lloc. Joan de Pau, però també podríem dir Joan de del riu, per exemple, o del riu. O sigui, d'un lloc, de Manresa.
0: Ja, sí.
1: Llavors, la partícula aquesta D és pertinença.
0: Uh-huh.
1: Pertinença. No té res a veure amb tema noble. Això
0: amb
1: no vol dir que alguns nobles realment ho tinguin.
0: Clar.
1: Però no és...
0: Després hi ha una cosa curiosa, que jo ho sabia, només ho coneixia en castellà, que és l'expósito, els cognoms expósito, o ara he vist en català d'Olofeu o Bonaventura. Això és veritat que són els que es posaven a criatures
1: sí.
0: que els deixaven als hospitals?
1: Sí.
0: O sigui, no ho sabia.
1: Es deixaven en els hospicis a
0: en
1: fora.
0: Els hospicis.
1: A fora, normalment, amb una cistelleta, i llavors els posaven aquests noms. Déu l'ho feu, volguem dir, Déu el va fer.
0: Ai, que bo.
1: Expòsit, o sigui, un nen exposat. També se'ls hi posava els noms, per exemple, del mes que eren. Per exemple, gener. Vull dir, sí, com a cognoms, eh?
0: Sí, que si tirem enrere, igual, aquella família hi ha algú que el van deixar en un hospici.
1: Podria ser. Si es diu Expòsit,
0: o es diu
1: o
0: gener,
1: feu, sí.
0: O de l'Ofeu, sí. Si tires enrere en l'arbre, ara sí. Si hi ha algú que es diu així i de cop i volta té la curiositat de saber si en algun moment algú va ser deixat en un hospici, no? Segurament.
1: Sí, és possible. Llavors això, amb un document ho dirà, amb una partida, i possiblement dirà de quin lloc ve, llavors es tracta d'anar estirant el fil.
0: El filet.
1: Uh-huh. I anar...
0: Clar, ara estic pensant, per exemple, en gent que vulgui saber, perquè hi ha alguna malaltia en el seu entorn, que vulgui saber si alguna van passat seu la va tenir. Clar, trobar una partida de funció amb el motiu de la mort, no sé si això és tan fàcil.
1: Actualment no, eh? Llei de protecció de dades,
0: clar.
1: Res. I a més, em sembla que és del 1994, a nivell civil no es posa
0: res.
1: Lloc el motiu de cap defunció. Ara, abans...
0: Es posava tot.
1: Ja de tot. Jo m'he arribat a trobar amb una partida del segle XIX que diu que una persona mort de còlera morbo i a més et diu el carrer i el número.
0: Ai.
1: I la població allà on va morir.
0: O sigui, més assenyalat impossible.
1: És fort, eh?
0: Això
1: és molt fort.
0: És molt fort, perquè...
1: És molt fort vist ara amb els ulls d'ara.
0: Clar.
1: És que és molt fort.
0: Clar, ara amb una baixa, quan estàs al metge, la baixa no posa ni què tens.
1: Clar,
0: et diuen,
1: clar.
0: Tens 3 dies de baixa, una setmana de baixa, un mes de baixa. Però no pots... l'empresa no pot preguntar.
1: No.
0: Per entendre'ns, no? Déu-n'hi-do.
1: Sí.
0: Clar, en el treball que va fer propi de la família, va descobrir alguna cosa que no sabia?
1: Moltes.
0: Sí?
1: Sí. Per exemple, vaig descobrir el canvi... tot i que no sé el motiu, perquè no el sé el motiu, però és el canvi de la B alta, de la B baixa a la B alta.
0: De Cabero.
1: Sí, el nom de Cabero és un nom que ve de Xaca, de Jaca, dels Pirineus, i hi ha alguna disputa familiar ja, que en un moment determinat una branca no hereda un patrimoni, i llavors es canvia en el... I això... aquesta historieta s'explicava ja a la família.
0: Ah, ja ho havia sentit alguna vegada.
1: Això sí, clar, sí, sí, clar, ja s'explicava. El que passa que a l'hora de fer la recerca pots anar dibuixant la història, perquè no només trobes tema tècnic de noms i dates, sinó vas trobant farcimenta de testaments, amb tot d'inventaris, uh-huh. Per tant, pots imaginar-te el que tenen, què fan, i llavors dedueixes... Que podria ser això, el tema de les guerres carlistes. Bé, aquí és difícil de saber exactament què va passar, però alguna cosa...
0: Et dona pistes, va. Doncs si algú vol saber més coses, o sobretot si es vol fer el seu arbre genealògic, com que sabem que la Flora fa els seus cursos, ja pregunto, no sé si encara hi som a temps de que en comença algun de curs en algun lloc en algun moment i encara algú que digui, calla, que jo ja sé que faré els pròxims 4 anys perquè veig que això va per llarg.
1: Doncs el primer curs, el pròxim, serà el dia 21 d'octubre, seran els dimecres, seran 6 sessions de 2 hores a cada sessió i s'imparteix en presencial. I a més, una de les sessions hi ha una visita a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
0: Ah, això s'ha encugat, entenc.
1: Sí, perquè els cursos s'imparteixen en l'Arxiu Nacional.
0: El mateix arxiu.
1: Ah, molt bé. Amb una sala que tenim allà magnífica. I que es projecta en pantalla i tal, i bueno, estem realment que estem molt bé. I és el carrer Jaume I, 33, de Sant Cugat del Vallès. I el
0: doncs
1: que
0: vinga.
1: Vulgui, que envia un correu a sc.genealogia@sc.genealogia.cat.
0: Molt bé.
1: I els hi donarà informació.
0: Perfecte, jo. Del que sigui, del preu, de si hi ha places, no hi ha places. Jo estic encantada, no sé, ara he quedat amb moltes coses que no sabia, vull dir que Flora Puntos Cabero, gràcies per venir a la nit dels ignorants i il·luminar-nos amb una cosa que probablement molta gent és molt ignorant i avui ho serem un palet menys.
1: Moltes gràcies per convidar-me.
0: A vostè per venir. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Segur que més d'un i de dos i de tres dels que ens esteu escoltant en aquests moments heu intentat alguna vegada fer el vostre arbre genealògic, eh? Però al nivell de la convidada, impossible. Tirar fins al segle XIII, mare de Déu, quina feinada. Va, que a més del 932017474 que esteu trucant en aquests moments, alguns altres missatges que encara no us he explicat, que heu deixat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, per exemple, l'Eli, des de la Bona Nova, ens diu... Mira, fa una crítica cinematogràfica, l'Eli diu... La bola negra és espectacular i emotiva. Hi ha escenes excelses com el ball de la taverna flamenca amb poesia lorquiana. Mereix ser nominada a l'Òscar. Estem veient cinema no documental amb un desenllaç inesperat. Ai, que ens expliques masses coses, Eli. 3 hores de bon cinema. Mira, encara no l'he vista, perquè això és de ja, o sigui que aquest cap de setmana crec que tindrem feina. I he vist cues, a molts cinemes per anar a veure aquesta pel·lícula dels Javis. Després, la Maria, des de Castellvell del Camp, ens diu moltes gràcies a la Marta Guinau per les explicacions tan clares que ens va donar i per la seva valentia a l'hora d'exposar-ho tot. Ella fa referència a la geòloga, a la geomorfòloga, la professora de la Universitat de Barcelona, que ens va acompanyar ahir. És especialista en el grup de recerca de riscos geològics i que, ens, entre d'altres coses, va dir clarament, per això diu la Maria des de Castellvell del Camp, que era molt clara, que calen decisions valentes per decidir on construir i on no. És un dels titulars que ens deixava en aquesta conversa. Ens truca el 932017474 en Manel, des de Sant Andreu de la Barca. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Procuraré ser breu. Es pot negar un ajuntament quan li demanes que et deixi les coses per escrit amb un segell de l'ajuntament? Li demano i em diuen que no cal. I dic, ostres, és que no és el mateix anar a un puesto i dir qualsevol cosa, a anar amb un full, amb un segell de l'Ajuntament, que això ja pinta d'una altra manera.
0: Sí.
1: I serveis socials em diuen que no. Aleshores he exposat diverses vegades, per exemple, aquí a Catalunya Ràdio he trucat diverses vegades amb el problema que tinc aquí a casa, que sí. no desapareix, tot el contrari, va a més. I n'hi ha aquí com un pacte entre tots, a veure si em foten fora i no em vull veure al carrer. Aleshores, al seu dia vaig anar-hi a la policia per explicar el tema i em van dir, això a serveis socials. M'han derivat a mi a serveis socials, al psicòleg de serveis socials. El psicòleg, la psicòloga en aquest cas, em diu, i això va de debò, que em poden oferir un curs de català o un curs d'informàtica. I dic jo, i això que m'aportarà a mi a la meva vida ara fer un curs de català o fer un curs d'informàtica? Jo tinc 54 anys i crec que en 10 anys o així tot el que treballi darrere d'un teclat perdrà la seva feina, crec. Aleshores, perquè la IA creix molt i home, bé, en qualsevol cas, a les escoles velles em van trucar que no hi torni per fer curs, que no em volen veure, i dic, val, però no he vist pas un cartell que posi reservado derecho de admisión, o en català, que ho posi com vulgui, però no ho he vist. Aleshores, això que em passa a mi, no sé...
0: No saps com resoldre-ho, jo ho veig.
1: Clar, aleshores sí. Era per saber-ne si és legal que un ajuntament no et deixi les coses per escrit.
0: Per escrit. Tu vols una carta per escrit que t'ho digui.
1: Clar, perquè això de que em diguin, jo és per quan vagi a qualsevol lloc, o si això d'aquí a de casa acaba en un judici i em diuen qualsevol cosa d'un psicòleg o d'un tal,
0: ja.
1: Li dic, no, és que la psicòloga m'ha dit que em poden proporcionar un curs de català.
0: Un curs de català, sí, no és el que necessites, està clar, Manel.
1: No.
0: Doncs a veure si algú et pot ajudar, Manel. Gràcies per trucar-nos.
1: Moltíssimes gràcies a tu i a la que m'ha agafat la trucada. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, bona nit.
1: Bona nit.
0: L'Olga, des de Santa Eulàlia de Ronçana, ens diu... et volia comentar que sovint escolto el programa en diferit i és una autèntica odissea trobar-lo en l'exclusiu digital. A veure com. És una autèntica odissea trobar-lo en l'exclusiu digital. Van canviant d'apartat. Fa pocs dies es trobava a programes diaris, ara és a programes en antena. Diu, no hi hauria manera de deixar-lo definitivament en un apartat? Es perd molt de temps buscant-lo. Jo no sé, Olga, com vas a buscar el programa, si ho fas a través de l'aplicatiu o ho fas a través de l'aplicació de 3Cat o de l'APP de Catalunya Ràdio. Però jo et faig una recomanació, que és, on te tinc jo ara aquí? Què he fet jo amb el meu telèfon mòbil? Ara anava a fer la prova, però no sé què he fet. Bé, ah, sí, ja el veig, espera't, que me l'he deixat lluny, per no distreure'm. Si tu vas a l'aplicació d'una de dues, l'APP de Cat Ràdio o la de 3Cat, sempre hi ha, Olga, una lupa en un cantonet. Tu a la lupa, perquè és que ho he provat. Quan he vist la teva pregunta o la teva queixa, ho he provat i és la millor manera. Deixa't estar de l'exclusiu digital d'on tu trobes. Tu a la lupa poses la nit dels ignorants, li dones el botonet que busca i t'apareix la nit dels ignorants. T'apareix l'últim que hi ha hagut al programa amb totes les seccions. Si vols escoltar una entrevista concreta, una secció, no cal que vagis buscant si està a l'apartat d'antena o no. Vas directament, poses la nit dels ignorants i et apareixerà l'últim programa, segur. I tots els últims continguts que hem fet. I així t'estalvies aquesta odissea que dius tu, que realment és una odissea perquè no saps mai on trobar-lo. Així que d'aquesta manera ja et responc jo, que com que em pertoca, diguéssim, ja et responc jo. Olga, espero que et funcioni d'aquesta manera i ens diràs si així et trobes el programa i per escoltar-lo en diferit. Després, la Carme diu... Em pregunto per què el Piró Musical de la Mercè, com cada any, els grups de música catalans són els minoritaris. Us imagineu un Piró Musical a Nova York on els grups minoritaris fossin els nord-americans? O a Londres, on la música anglesa fos la menys punxada? Oi que no, diu la Carme. Desgraciadament, el català va a menys a tots els sectors. Avui estem optimistes. I acabo amb un últim missatge de l'Òscar, des de Granollers, que ens ha deixat un WhatsApp amb una reflexió, que diu... Actualment és difícil buscar-se la vida, però em pregunto... Quan ha estat diferent? Som animals depredadors, quan més tenim, més volem. La qüestió de tot és com et busques la vida. Normalment, diu l'Òscar, tens una feina i un sou, pagues la hipoteca, el menjar... Tens fills, creixes amb ells i ells creixen amb tu. Fins aquí tot correcte. Però quan hi ha problemes? Pregunta l'Òscar. Totalment cert que no es pot ser més important per tenir més i més. Tinc un cotxe, doncs em compro una moto i després un altre cotxe pel cap de setmana. No, senyores i senyors, diu l'Òscar. Tot i que això no va de cotxes. Sense aigua ni menjar, ens morim. Amb tanta ciutat consumista i gens creadora, sedentària i rodamont. Diu ell, som depredadors i màquines de matar. Home, Òscar, ara t'has passat. Això ho dic jo, no ho diu ell. Ajuntant tot això, el futur és insostenible i caníbal. Estem una mica pessimistes avui, O sigui, no... Una mica d'animació, us demano, sisplau. Arribem a la una de la matinada, amb aquest to, que hem baixat en una mica el to, o sigui, us demano, sisplau, que després del butlletí de la una, que no sé què ens explicaran, si és bo o dolent, però aquesta és una realitat, tornem a la segona hora i que ens truqueu al 932017474 per explicar-nos coses una mica més positives. L'Aina m'apreta, perquè ja té el resum preparat i ja me n'espero alguna de les seves, Però... alguna cosa una mica més optimista, si pot ser. Avui necessito, vaig d'ensurt en ensurt, doncs si més no, una trucada una mica més positiva, si pot ser. Va, que segur que podeu. Vinga, fins ara mateix.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El decret d'habitatge penja d'un fil a poques hores perquè el PSOE porti el text del Consell de Ministres. Les negociacions continuen obertes, tot i que tant Sumar, soci del govern espanyol com Junts i Esquerra Republicana, critiquen l'últim esborrany del decret. El text, al qual ha tingut accés 3cat.info, planteja una pròrroga de 2 anys per als contractes de lloguer que s'acabin fins al desembre del 2028 i prohibir els desnonaments de persones vulnerables si viuen en pisos de fons voltor. Sumar considera que l'acord encara està lluny. Exigeixen la regulació del lloguer d'habitacions i la renovació automàtica dels contractes. També se'n distancia Junts, que creu que el decret deixa sense protecció els petits propietaris, tot i que continuen disposats a seguir negociant. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, de Sumar, i Josep Rius, portaveu de Junts.
2: Todas las líneas es que son absolutamente irrenunciables. Es que no vamos a poder solución al problema de la vivienda si ponemos parche.
3: Que cadascú surti de la seva trinxera i que arribem, doncs, amb un sens que sigui un mínim comú denominador.
1: Esquerra Republicana troba a faltar que la regulació dels preus també s'apliqui al lloguer d'habitacions i reclama un IVA del 21% per als habitatges d'ús turístic i la prohibició als fons voltor de comprar habitatges. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Pedro Sánchez demana un últim esforç als seus aliats parlamentaris perquè el Congrés pugui validar el nou decret d'habitatge. Des de Barcelona, el president espanyol els ha demanat responsabilitat i altura de mires. Coincidint amb la seva visita, unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat i han tallat la Diagonal a l'altura del Palau de Congressos per reclamar aquest decret de l'habitatge.
1: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i el prelitoral central. No s'han ordenat restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant els atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la.
1: El muntatge al Barquer del Teatre Lliure lidera amb 3 guardons la 9a edició dels Premis Teatre Barcelona. Permagel, l'adaptació teatral de la novel·la d'Eva Baltasar, i el musical Germans de Sang són els altres espectacles guanyadors d'uns premis que reconeixen els millors professionals i espectacles de la cartellera teatral a la ciutat. El govern destinarà ajuts per als sectors agraris més afectats per la sequera i també per l'augment dels costos de producció.
4: Ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, als sindicats representats a la taula agrària.
5: La Comissió Europea que actuï, exigir actuacions al Ministeri i, evidentment, exigir-nos a nosaltres mateixos aquestes actuacions. Però avui ja ens hem reafirmat, la notícia d'avui és que sí, donarem ajudes a fons perdut, ajudes extraordinàries i urgents, doncs, pels cultius més afectats.
4: Els sindicats consideren que les ajudes haurien de ser generals. En l'àmbit vitivinícola, la Federació de Cooperatives Agràries proposa que s'arrenquin 2.000 hectàrees anuals de vinya per reequilibrar el sector. Josep Valsebre, un petit productor de vinya a la Fatarella, a la Terra Alta, ha explicat al Catalunya Nit que el pes de la regulació no ha de recaure només en els pagesos.
6: Catalunya és una potència en vinya, però si perdem el potencial este, no diem que no s'haigo de regular. Vull dir, s'ha de regular i hem de regular-ho a totes les bandes, però no sols ens ho hem de carregar els pagesos.
1: Esports. La demanda del Barça a Florentino Pérez per les seves declaracions sobre el cas Negreira avança. Un jutge de Madrid ha citat el president del Real Madrid i el Barça el 25 de novembre en l'acte de conciliació. Segons fonts del Barça, el club té la intenció d'anar fins al final i si el president del Real Madrid no s'hi presenta o no es retracta, presentarà una querella criminal.
4: La selecció espanyola de futbol és a Sevilla, on aquest dimarts al vespre jugarà contra Croàcia el segon partit de la fase de grups de la UEFA Nations League. A la prèvia del partit partit, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente ha reconegut que hi haurà rotacions.
1: A la Lliga de les Nacions aquest dimarts també es disputaran el República Txeca a Anglaterra amb el blaugrana Gordon i l'Eslovènia Macedònia del Nord amb el blanc i blau de Kursic. També es jugarà l'amistosa Austràlia-Brasil amb Rafinha.
4: De moment aquest dilluns s'han disputat el Bèlgica 0 França 1, el jugador del Barça Koundé s'ha quedat a la banqueta i el Georgia 0 Ucraïna 0. El davanter del Girona Benat ha disputat els primers 45 minuts del partit.
1: Lamine Yamal, Harry Kane i Kylian Mbappé en categoria masculina i Alexia Putellas en la femenina són alguns dels grans favorits per aconseguir la pilota d'or. Aquest dilluns s'han tancat les votacions i els resultats es faran públics el 26 d'octubre en una gala que aquest any es farà a Londres.
4: En bàsquet, el Barça ja és als Emirats Àrabs, on aquest dimarts a la tarda disputarà la segona jornada de l'Eurolliga davant del Dubai, l'equip entrenat per l'ex-tècnic blaugrana Xavi Pasqual.
0: Fins aquí les notícies.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí ja, la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474. Ara hi tenim la Mercè, que ens truca des de Barcelona. Bona nit, Mercè.
1: Hola, bona nit. Mira, vull dir, home, no és una cosa molt animada, però és que...
0: No, però
1: ja
0: a veure...
1: Ja la pregunta.
0: Ja està bé, no passa res, no passa res.
1: Molt bé. No, mira, és referent a aquestes trucades que insistentment per les companyies de la llum o del gas que et truquen, concretament Endesa. A mi cada dia em truquen, i de vegades dues vegades. Jo ja sé per Endesa que de vegades envien un mail i et diuen no agafeu el telèfon perquè Endesa no truca. Llavors, quan em truquen, sé que això doncs, no és fraudulent. Però tot això ja els puc penjar directament o dir-los. Però aquesta gent tenen totes les meves dades, curiosament. Sí. El nom, cognoms, tot. Adreces... Mm. Llavors, això de la llei de protecció de dades deu ser una llei, però on està la protecció?
0: Sí, no ho sé.
1: No estem protegits. Jo no em sento protegida.
0: No, està clar.
1: Llavors, si aquests senyors que em truquen de diferents punts d'Espanya, perquè em surt en el mòbil, que si em truquen d'Oviedo, de Màlaga, de Sevilla, vol tu, doncs els he de penjar el telèfon, o no penjar, però dir no et vull atendre, perquè aquesta trucada em consta que no és... Ah, però sí, però esto, però l'altre és de massa allà.
0: Sí, tengo una oferta para usted que le va a salir muy barato.
1: Bueno, que va ser la repera, además. Sí. I a més tenen, ja et dic, totes les meves dades... On m'he d'adreçar jo? Perquè si els hi dic que et deixen, diuen no, això no és cosa nostra, aquesta gent ho fan en contra de la nostra voluntat. O, però és que tenen les meves dades, d'on les han tret? Això què s'ha de fer? S'ha de denunciar? O més enllà de dir-vos-ho vosaltres? Però què es pot fer?
0: Sí,
1: perquè les tenen,
0: pregunta.
1: Igual que tenen les meves, tenen les de tots.
0: Sí.
1: Què hem de fer amb això? On està la protecció?
0: Sí, què podem fer perquè no tinc les dades?
1: Com es podem protegir de veritat?
0: Sí, clar, és que és molt complicat, és complicat.
1: Com podem protegir les nostres dades? Perquè a mi quan em diuen, i em diuen l'adreça, i fins i tot adreces o antigues d'on he estat, o si hi ha alguna segona residència, o és igual, te les diuen. O de vegades d'algun fill, és que és tremendo. Ho tenen tot.
0: Sí. Avui m'ha passat que a mi m'ha trucat un telèfon que no sabia i m'han dit el meu nom sencer i era una màquina. Hola, Marta, te llamo de soy l'assistente virtual. I he pensat, perdona?
1: I ja he
0: penjat. I llavors el que faig jo és bloquejar aquell telèfon. Si et truquen al mòbil, jo et recomano que bloquegis, però la pregunta és perquè la contesti algú.
1: Però els van canviant. Però
0: clar, ja ho sé.
1: Està bloquejat, però ells tenen les dades.
0: Sí.
1: Llavors, això a on s'ha de dir? Perquè, clar, no aniràs pas als Mossos per explicar-los això.
0: No,
1: perquè
0: doncs,
1: et diran,
0: prou feina tenen.
1: Telèfon.
0: Sí.
1: Clar, ja ho sé, però la protecció de dades, on està la paraula protecció?
0: On queda, no? Sí. És una bona pregunta. A veure si trobem una resposta. Què podem fer davant d'aquesta insistència de trucades i que tenen totes les nostres dades? Sí, està clar.
1: És insuportable, sí, és molt molest. A més, jo soc tossuda, truquen i de vegades em diuen, però no ho contestis. Jo dic, sí, perquè és que algun dia potser trucaran algú i a mi m'agrada contestar el telèfon.
0: Ja,
1: mira, jo sóc així, jo el contesto.
0: O truquen al mòbil o al fixe?
1: Al mòbil, sí. I ja surt més vermella, que figura trucada brossa. Per això, que són trucades brossa, perquè tota aquesta gent té les dades nostres. Dades... no protegides.
0: Sí, correcte.
1: Se'ls han colat, aquestes.
0: Sí, no, perquè com que hi ha tants descoberts a tants llocs, doncs un dia és a Telefònica, l'altre dia és a Renfe, l'altre dia és... I al final tenen tot de nosaltres.
1: Imagina't, abans que no estaven protegits, que estava tot en els llistins de telèfon.
0: I m'hi has de buscar. Va, Mercè, a veure si algú ens pot ajudar a fer aquesta resposta, que
1: molt
0: la trobo
1: bé.
0: Molt bona i que pot ajudar molta gent.
1: Sí, molt bé, moltes gràcies.
0: Gràcies, Mercè.
1: Bona nit. Adéu.
0: En Frederic, des de les Corts, bona nit.
2: Hola, bona matinada.
0: Què tal?
2: Mira, he sentit l'entrevista amb la senyora Cabero.
0: Sí.
2: I m'ha vingut de seguida al cap i anat a una habitació que tinc, que tinc una paret tota de suro i està amb una xinxeta, no sé si es diu així, una xinxeta, enganxat, enganxat un trosset de diari del Punt Avui del 16 de gener del 2024 i diu, tot recordant a Manuel Cavero Bernedes. Manuel Cavero i Bernedes. És un senyor que va fundar l'agrupació Cor Madrigal, que existeix doncs amb el Cor Madrigal en si, però a més una sèrie de cors que entre ells jo havia cantat, que hi ha per exemple les Callerín, que són els nanos petits o així, però hi ha un cor que és el Signum, que són els pares d'aquests nanos petits de fa, doncs, no sé, doncs uns 40 anys, que van dir, mira, per què no fem els pares també un coro? I a partir d'aquí van venir. I ara resulta que jo hi cantava, ja no hi canto, però el meu fill és el que el porta, aquest cor.
0: Ah, molt bé.
2: Llavors, aquest Manuel Cavero, jo us puc llegir alguna coseta només de que posa aquí.

0: tal com us he dit, va morir amb 95 anys, 95-96, però segurament 95, per la diferència d'edat. Però una de les anècdotes meves és que quan jo cantava, jo estava a la Caixa de Barcelona, a Monte de Piedad, i tenia diverses oficines que hi havia uns locals que es podia demanar i tal i qual. I ell, amb una coral que portava ell de nois joves, que també era de l'agrupació, de nois joves, jo el vaig acompanyar amb ell i vam fer certa amistat, perquè van ser 5 o 6 viatges a Catalunya, només, i el vaig acompanyar, i des de llavors, doncs, vam fer una mica més d'allò. El trobava sovint, no, però 2 o 3 cops a l'any, quan hi ha el final, que ell ja no podia ni dirigir ni res, i bueno, vam tenir una certa, doncs, confiança. Vull dir que, mira, una d'aquestes sortides que vam fer va passar que jo portava, de paisà normal, no? I els nanos, els nois, doncs, anaven una mica uniformats. I un d'ells es va trencar els pantalons per darrere i em va dir, escolta, tu no sé què. Dic, sí, home, sí, vine. I els vam canviar els pantalons i li vaig deixar a ell.
1: Clar, perquè si no ho has ensenyat tot, clar.
0: Sí, m'ho va agrair, això, no?
1: Molt bé, Frederic.
0: Bé, escolta'm, si vingués aquesta senyora, doncs mira, potser té algú que veure.
2: Alguna cosa a veure. Ella ha investigat Cabero, la part de la mare, sí.
0: Manuel Cabero Bernedes.
2: Sí.
0: Vull dir, si un dia ve per aquí o algú, doncs ja li preguntarem.
2: Li direm, perfecte. Molt bé, Frederic, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit.
2: Miquel, des de Sabadell, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: Digue'm, Miquel.
3: Mira, perquè jo, en principi, per un exemple que tinc jo, la meva filla, que té 9 anys, en principi pot anar a l'escola sola. Llavors jo em preguntava com puc saber jo, com puc tindre localitzada per saber que, per exemple, deixar-la, o sigui, el mòbil no puc portar cap... Llavors, m'agradaria saber una de les maneres per poder tindre localitzada la meva filla...
2: Sense telèfon mòbil, Vols algun altre estri per poder tenir-la localitzada, però que no sigui un telèfon mòbil, entenc?
3: Correcte, que sàpiga sempre on està i que estigui tranquil i que jo sàpiga que ha anat a l'escola tranquil·la.
2: Ja.
3: Jo crec que és també una de les coses que també em pregunto és si la gent estaria disposada a posar un localitzador als seus fills, saps? Però permanent, saps? Ja. Perquè potser això evitaria moltes desaparicions i seqüestres i totes aquestes coses.
2: Uh-huh. Molt bé, a veure què ens diuen, doncs. Miquel, perfecte, moltes gràcies. Adéu-siau, bona nit. Una mica de tot, clar, saber com pot tenir localitzada la seva filla de 9 anys, però sense un telèfon mòbil. Vull dir que no sé si hi ha altres maneres o algú ens pot ajudar a il·luminar el Miquel per poder estar tranquil i que sàpiga que la seva filla ha arribat a l'escola o que perquè hi va sola, entenc, però encara, evidentment, és petita per tenir un telèfon mòbil. Ara mateix és 1:17.
4: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
5: Fa uns dies em vaig infiltrar a una acampada ben especial, la que la trup del col·lectiu Miserable havia muntat al Teatre Lliure de Gràcia abans que estrenessin Tot fent la vella Helena.
6: També volíem donar les gràcies a les persones que varen fer possible aquesta casa i que van aixecar un espectacle tan emblemàtic com la vella Helena l'any 1979. Els fundadors del Teatre Lliure.
5: Us he d'explicar com em vaig trobar Lliure de Gràcia, perquè no és habitual. Un hall ple de matalassos i tendes de campanya, actors acabats de llevar, el bar convertit en un menjador, 17 persones convivint. Poder veure l'acampada va ser molt divertit, però encara va ser més interessant parlar amb 3 d'aquests ocupes lliures. El Miquel Masdefiol, director i dramaturg de Tot fent la vella Helena, explica com ha anat aquesta convivència.
7: Va seré sincer, el primer dia va ser un desastre. Vàrem intentar dormir i érem tots aquí dormint en el hall. Justament estaven dormint per la nit i va caure un cartró damunt el cap de la gent.

0: perquè tenien cartrons per guardar la intimitat mentre estan dormint. També teníem aire condicionat posat, estava a tope. Jo vaig tenir un fred que me vaig morir. No duia pantalons llargs i bé, vaig passar un fred, vaig estar amb un refredat durant tot el dia. I després, per organitzar-nos, després vàrem tenir, perquè tenim una vitroceràmica, vàrem voler bullir pasta, la pasta estava crua. O sigui, va ser una sèrie de catastròfiques desitges. Però és vera que la llarga, a mesura, ara ja duim aquesta la nostra quarta nit, a mesura que va passant, bueno, estic començant a disfrutar. Començàvem a gestionar millor les associacions, les assemblees, no? És vera que les assemblees són llargues, perquè, clar, rematem també cada vegada, cada final d'assaig, a les 10:30, mentre sopam, fem una assemblea un poc com es den lliure.
1: El Gerard Frank, actor de l'obra, que després us explicaré quin paper fa, afegeix.
2: Doncs en realitat està anant millor del que ens pensàvem, perquè ens pensàvem que seria molt dur, molt complicat, que ens costaria dormir. Vam parlar molt sobre la importància de descansar en un projecte com aquest, que és tan gran, i de sobte imaginar-te dormint amb 17 persones en una mateixa habitació, que no és una habitació, que és el hall del Teatre Lliure de Gràcia, tot encartronat perquè no entri la llum, amb el camió de la basura que passa per davant, i com en aquest sentit volíem repetir una miqueta l'estructura de la cooperativa que tenien abans. Ja decidirem a les primeres assemblees si això es manté o si tothom cap a casa i tots contents i cap mena de problema. Però està sent bastant fàcil, vull dir que amb la companyia amb tots ens portem molt bé, també hem fet molta pinya amb els tècnics del teatre de per si.
1: També vaig parlar amb la Mireia Cinta, responsable d'escenografia i il·luminació, que avisa d'un perill de la vida assembleària.
3: Perquè al final també ens hem adonat que hi ha un perill de romantitzar. Aquella manera de fer de no acabar mai la feina perquè sempre es poden fer coses i em quedo a dormir al teatre i continuo assajant, té coses boniques, però també té coses que potser avui en dia ens hem adonat que cal descansar, cal decidir quan s'han de fer les coses, cal decidir quan un creatiu ha de tenir un temps per treballar i els altres no. Vull dir, vivim aquí, però amb una certa consciència d'organització.
1: Ara us deveu preguntar, però per què acampen al Lliure? Aquesta temporada, el Teatre Lliure celebra 50 anys. Un dels muntatges més exitosos de la seva història va ser l'any 1979 amb La Bella Helena. Al capdavant d'aquest projecte hi havia un grup d'artistes entusiastes que van crear aquest esperit lliure sobre el qual s'ha construït la identitat del teatre. Recuperem un fragment de La Bella Helena del 1979.
4: Què és tot aquest rebombori?
5: Majestat, la nova guarda.
4: Ho heu resolt amb molta diligència, gran augur. Pel que veig, pari, no té cap possibilitat.
5: Ni la més mínima.
1: Tot fent La Bella Helena és un tribut al Lliure i a la seva gent, a 50 anys fent teatre. El Miquel Mas de Fiol recorda que La Bella Helena, quan es va estrenar l'any 1979, va ser molt disruptiva.
0: El Lliure venia de fer moltes coses serioses. Hedda Gabler, boom, Brecht. I per un moment van dir, no, anem a fer una cosa frívola, divertida, cabaretera, molinera. I és vera que tant Tima Colomer com Anna Lizaran, com un Canyers, anaven vestides lleugeres de roba, però és que els homes també, vull dir, era Juanjo Puigcorbé, anava amb un slip i poca cosa més, perquè era una època de divertiment o de destap, i en el fons l'argument de La Bella Helena és les passions i l'amor per damunt de tot, i l'amor també implica sexe, no? I què han fet nosaltres avui en dia? Sí, és vera, seguim mantenint una mica les connotacions sexuals d'aquell moment, però ho posam una mica, li posam una miqueta d'òptica de dir, ostres, és que en aquell moment potser les dones eren més cosificades, evidentment, i ostres, bueno, pues si mos han de cosificar, mos cosificat tots i que hi hagi setze per tu i feliços.
1: L'obra actual és una festa teatral esbojarrada amb música en directe, reforçada per una part audiovisual que permet viatjar pel passat i el present. El Miquel reconeix que els homenatges sempre són complicats.
0: Si me poso a pensar en la pressió, atenc bous per totes bandes. Per una banda, la gent que vulgui escoltar Offenbach, escoltarà Offenbach, però l'escoltarà d'una forma diferent, respectant Offenbach, però evidentment no farem La Bella Helena. Llavors, els que vulguin veure La Bella Helena oficial, malament. Els que vulguin veure també La Bella Helena com la van fer l'any 79 exacte, a fil per randa, punt i seguit, i punt i coma, i punt i a part, no podran. Veuran tot fent La Bella Helena. I els que vulguin veure un homenatge en el Lliure de 50 anys, crec que quedaran molt contents.
1: També explica les reaccions que rep quan diu que està fent una versió pròpia de la vella Helena.
0: La vella Helena, jo vaig inaugurar-me, és el primer espectacle que vaig veure. Ostres, que icònic! Hi ha gent que recorda gags, fins i tot. Hi ha un gag de Nana Lizaran, que Nana Lizaran no arribava a una nota i ella assenyalava dalt. Cada vegada que hi era aquella nota, com que no arribava, assenyalava amunt i amb la música feien pim, i ella no hi arribava i tothom se desbotzava de rialles.
1: El col·lectiu Miserable ha fet una feina d'arqueologia teatral amb molts aprenentatges inclosos.
0: No sabia qui era Fabià Puigcerver i el que més m'agradava sobretot investigar sobre la filosofia de cooperativa. O sigui, que van començar sent una cooperativa als anys 70, no? Després d'haver mort el dictador. Un grup de joves volien dedicar la seva vida pel teatre i se van juntar amb una cooperativa. Analitzaran Lluís Omar, Montse Alcanyés, tots aquests que són grans referents del teatre, van començar molt joves embrutant-se les mans, pintant amb en Fabià, cosint talons.
1: Però en aquesta investigació, el Miquel ha descobert moltes xafarderies del lliure, que un altre dia ens les haurà d'explicar. Seguim per aquest viatge a través de l'espai i temps del lliure de la mà de Tot fent la vella Helena.
6: El Gerard Franc tindrà el repte de fer de la vella Helena d'Esparta, personatge que encarnava l'única i enyorada Anna Lizaran.
1: Sí, un home fent d'Helena. El Gerard Franc ens explica el seu paper i com van començar a treballar l'espectacle.
2: Doncs el meu personatge és la vella Helena, Helena d'Esparta, que en el seu moment interpretava l'Anna Lizaran. I ha sigut bastant fort perquè en Pablo Ruz, que és el director musical, volia que jo cantés en tessitura de soprano durant tot el muntatge, que és l'original, diguem-ne. Vull dir, la vella Helena és una dona soprano, llavors està escrit la partitura per soprano. Jo en tenia moltes ganes, a mi m'agraden els reptes, llavors li vaig dir sí, endavant, provem-ho, tirem amb això. Llavors estem fent una miqueta el que podem, també, perquè òbviament a nivell vocal és bastant exigent, i no només això, vull dir que els muntatges del Miquel també, entre el crit, el corre, el baixa, el puja i després el canta, aquí també, doncs és tot un què.
1: El Gerard comenta com ha treballat el paper de la inoblidable Anna Lizaran.
2: Apropar-se a ella d'aquesta forma i també com fer-li un homenatge, que qui vingui a veure la peça ja ho veurà, no? Amb un toc de burla, perquè sempre està bé i ens agrada això a nosaltres, de burlar-nos de nosaltres, però també dels altres. I jo la tenia present, a la Lizaran, no l'havia vist mai en directe, això és veritat, però redescobrir-la i veure una miqueta d'on venia, sent ella d'Esparreguera, jo d'Olesa de Montserrat, les passions, vull dir que hi ha tot de connexions aquí darrere.
1: El Gerard és camaleònic, com la resta de la companyia, canta, balla, salta i es canvia de vestits no sé quantes vegades. Esperit lliure absolut.
6: Antigament, el teatre era millor. Sí, sí, els espectacles eren plens de colors, de vida, de música en directe.
7: Hi havia carn.
8: Hi havia sentit de l'humor.
9: Hi havia història.
1: A Tot fent la vella Helena, l'escenografia juga un paper clau. L'ombra de Fabià Puigcerver, el lliure, és molt gran. La Mireia Cintes, escenògrafa i responsable d'il·luminació, admet que aquest repte era majúscul.
3: Incloent un homenatge a tots els oficis teatrals. A nivell escenogràfic hi havia d'haver alguna cosa que responia més a l'artesania teatral dels anys 70 que no pas a les escenografies, que també estan bé, però no era la nostra opció, que responen més a les projeccions, als espais buits i a l'escenografia del teatre postmodern. Volíem tornar una mica a l'artesania, als talons pintats, a les cortines venecianes, a les politges, i clar, tornant això és tot un què.
1: Tot fent la vella Helena troba certs moments en què la vella Helena és masclista. La Mireia ho explica.
3: Si tu veus el muntatge original de la vella Helena, veus escenes de l'Anna Lizaran, de l'Imma Colomer, de la Montse Alcanyís, on dius, ostres, vols dir que ho havíem de fer així? I nosaltres, de fet, ens hi vam trobar quan hi ha moments de l'espectacle que recreem escenes tal qual de l'any 79 i fan vergonya aliena avui en dia. a mi també em passa que veient aquella època veig un director home, un escenògraf home, un il·luminador home. I encara arrosseguem aquella cosa de sí, en el disseny de vestuari hi ha molta més presència femenina, en la il·luminació hi ha molt poca presència femenina i en l'escenografia potser és més mig-mig, però si t'hi fixes els grans noms d'escenògrafs solen ser sempre masculins.
1: Però no vull deixar de destacar un entremès que us trobareu a l'obra, una encertada autocrítica molt satírica, perquè en 50 anys han passat moltes coses. Només diré chapeau. Per acabar, el director de l'espectacle, el Miquel Masfiol, posa la cirereta final.
0: Oients de la nit dels ignorants, a mi m'encantaria, com a director i dramaturg de Tot fent la vella Helena, convidar-vos a venir a veure aquest espectacle. De veres, riureu molt, vos ho passareu molt bé, i si teniu ganes de viure sa passió de forma intensa, i teniu ganes un poc de fer feina i divertir-vos i riure, veniu, i crec que no vos decebrà.
1: Ha estat un plaer ser una infiltrada de la trup del col·lectiu Miserable. Gràcies. He descobert un grup de franctiradors que encomanant la seva passió pel teatre. Aquesta trup la trobareu fins al 18 d'octubre a Gràcia per celebrar els 50 anys del Teatre Lliure.
7: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
8: Hem decidit que a partir d'ara farem realitat el teu somni i la tarda de Catalunya Ràdio tornem a començar en anglès. Vertex, a point where two or more lines...
1: No.
8: Welcome to the best hour of the day. It's 4 o'clock. This is Francesc Garriga.
9: It's the moment to believe in the project.
8: Mira quina sintonia que ens hem fet... A la intel·ligència artificial li han dit que convertís en anglès a la nostra sintonia.
7: The Afternoon of Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
9: Believe me, I don't understand anything. Maybe it's my person.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb un horari nou.
12: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
13: Un informatiu en profunditat.
12: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
12: Amb horari nou.
13: De 9 del vespre a 11 de la nit.
12: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
14: Dos quarts i un minut de dues de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93-201-7474. Ara hi tenim el Magí Anguet des de Vilafranca. Bona nit.
15: Hola, bona nit.
14: Què tal?
15: Bueno, no massa bé avui, però bueno. A veure, avui volia parlar d'això de la vivenda, que sembla ser que bueno, a Catalunya falten 200.000 vivendes, diran pel cap baix. Avui el president Sánchez, el president Illa, han anat a visitar 42 pisos que es van entregar en juliol aquí a Catalunya, ara aquest any, o sí, aquest any. Sembla, segons diu el president Illa, que se n'han fet 16.000. 16.000 vivendes a Catalunya. I diu que se n'han de fer, que ara se'n faran, bueno, ara, 214.000. I llavors dic, 214.000, si se'n fan 16.000 cada any, això vol dir que fins d'aquí 13 anys no estaran fetes. Bueno, si no para el ritme, si no més i tot. Llavors, si se n'han de fer 214.000 a un promig de 5 habitants per pis, són 1.070.000 habitants. I fixa't bé el que diré ara. Tarragona té 144.000 habitants, que dividits pel milió que surten d'aquestes, d'allò que vol fer el president, surten 7 ciutats i mitja com Tarragona. Uh-huh. Jo pregunto on són els calés per fer 7 ciutats i mitja com Tarragona. A veure qui s'ho cregui, que s'ho faci mirar. Llavors sembla que demà el govern ho arreglarà tot, a veure allò de la Mari Carme, que diuen que somos todos, si s'arreglarà i tothom ja està content.
14: No sé si ho arreglarà tot, perquè em sembla que no hi ha acord, de moment, encara, vull dir que ja veurem.
15: És que és igual, encara que n'hi hagi on són els diners. És que vull dir, si falten 200.000 vivendes, a veure que quin acord han de prendre.
14: Ja.
15: Quin acord han de prendre.
14: Sí.
15: Llavors, bueno, llavors ja l'acord que poden prendre, això sí, és aquell que diuen, que ja l'estan dient alguns, doncs que s'haurien d'expropiar les vivendes de la gent rica per tornar a la gent pobra. Bueno, sí, home, això mira allà a la Xina, sí que ho podien fer, però aquí no sé si ho poden fer. Llavors imagineu-vos que aquí doncs expropien les vivendes aquestes, i llavors aquell arti, aquell del barri de Chamberí de Madrid, que volien comprar per fer les oficines del govern autonòmic de l'Ayuso,
14: sí, sí.
15: Em pregunto aquest piset, amb qui el donarien, aquest piset?
14: Ja, l'àtic, no?
15: A una rellogada que viu en una habitació allà en un quarto fosc de 10 metres quadrats o de 5 metres quadrats, o bé algun diputat o ministre perquè hi vagi a descansar amb la secretària. Clar, sí, home... És que dius, és que no sé per què diuen això, perquè no s'entenc.
14: Ja.
15: Bueno, en fi, això ho deixo a la vostra elecció.
14: Sí, sí.
15: I llavors, doncs, bueno, una cosa que jo penso, esclar, ningú... Tothom demana, tothom crida, però ningú dona cap solució. A veure, jo ara dic una cosa que doncs, dius, hòstia, és que això és una xabacanada. Bueno, això és una xabacanada, evidentment que sí, però com que no dona ningú cap solució, doncs... Jo diria que, mira, tots els pobles, encara que siguin una xabacanada, es poden posar uns contenidors marítims assentats per viure, que ja en fan bastants, en la que hi tingui dret tothom, sense sostre, pagant o no un lloguer petit, o sense lloguer, si és que no guanya res. Vull dir, llavors cada poble, esclar, s'ha d'estar en contacte amb l'Ajuntament, buscar uns terrenys, el mateix que es fa amb els d'allò, amb els aparcaments aquests de les caravanes, que ara hi ha molts pobles que ens han obligat a fer, i la majoria de pobles ja hi tenen gent que diu sempre.
14: Yeah.
15: Posen la caravana allà i Santes Pasques. Doncs, bueno, això, fet una mica més a l'engròs,
14: sí.
15: No sé...
14: Seria una solució, dius, molt bé.
15: Com?
14: Dius que seria una possible solució.
15: Bueno, no ho sé, això val, fets
14: sí, sí.
15: Així en sèrie, unes 17 o 20.000 euros cada un, Tampoc no és que siguin de franc.
14: Ja, ja.
15: No sigui comprats de segona mà, bueno, ja ho són tots de segona mà, perquè surten més barat o tornar-los a fer nous a la Xina i portar-los cap aquí plens de joguines o el que sigui, que no pas tornar aquell contenidor
14: sí.
15: Buit cap
14: allà.
15: A la Xina.
14: Sí, sí,
15: llavors
14: sí.
15: No s'ho rentava, això.
14: Sí, sí.
15: I llavors per això els venen tan barato.
14: Uh-huh.
15: I clar, llavors sí, hauria d'haver la llei antiocupa al 100%, o sigui, un ocupa que està en un pis, doncs escolta, no 24 hores, 4 hores i vinga la policia fora i cap un contenidor. O no m'hi vull estar aquí. Bueno, escolta tu, gràcies que t'hi estiguis, ja està.
14: Bueno, molt bé, doncs mira, tot són maneres. Gràcies, Magí Anguet. Que vagi bé.
15: Vinga, bona nit.
14: Adéu-siau, bona nit.
15: Adéu.
14: Que l'Aina Grau està escalfant a la banda per portar-nos els millors moments de la setmana passada. Bona nit, Aina.
11: Bona nit, Marta. Tu alguna vegada havies jugat al joc del telèfon? Allò que un es pensa una paraula, la diu a cau d'orella de la persona que té al costat, aquest al següent, i així successivament fins que arriba al final de la fila i molts cops no té res a veure amb la paraula inicial. Doncs aquesta setmana al programa vam jugar una mica al joc del telèfon perquè vam començar demanant pel Congrés Sec i vam acabar recomanant parades de Cardepop.

0: Tot comença amb una pregunta que ens adreça l'Antònia, des de Pons. Diu, algun ignorant sabria on podríem trobar Congressec? A partir d'aquí es va fer la màgia. Responen la Maria Rosa des del barri de les Corts, el Pep des de l'Eixample de Barcelona, el Francesc de Granollers i la Núria des del barri de Gràcia.
1: El tema del Congressec, jo n'he vist a les parades on venen el bacallà salat. Ara bé, també t'he de dir que com que és una cosa que no té molta sortida, pot passar com parades de menuts, que hi ha mercats que han desaparegut les parades de menuts, perquè es veu que té poca sortida. M'agrada molt el fetge de vedella o els caps de vet per fer-los a la brasa.
2: A veure, en primer lloc, al mercat de Sant Carles de Granollers hi ha una botiga que venen menuts.
3: Això dels menús, a mi m'agrada molt la carn de poltre.
0: Sí.
3: I aquí al mercat de Sant Antoni hi ha parades que tenen menuts. I a més te'ls pots emportar ja precuinats i tot, eh? I la carn de poltre hi ha molt pocs. Aquí a Barcelona, jo soc de Girona, a Girona sempre se'n troba més. Se troba més. I aquí a Barcelona, els dijous, és que no sé quina parada és, perquè a mi m'acompanyen, ja a partir del dijous, divendres i dissabte, tenen carn de poltre. I només hi ha una parada que té carn de poltre.
0: Una de sola, al mercat de Sant Antoni.
3: Sí.
1: Mira, jo quan us he posat, penso que buscàveu algun lloc que es pogués comprar carn de poltre.
0: No, de fet, una cosa ha portat una altra, eh? El Congressec ha portat els menuts, ha portat el poltre, i llavors hi ha hagut...
1: El Congress no l'he trobat.
0: No, hi ha hagut el Pep de l'Eixample que ens ha dit que entenen al mercat de Sant Antoni dijous, divendres i dissabte.
1: És quan jo us he... Bueno, i després el poltre.
0: Exacte. I tu tens un altre lloc on tenia?
1: Sí, tinc.
0: Ah, doncs digues.
1: Tinc un lloc al carrer Puigmartí, pujant pel torrent de l'Olla. Puigmartí és abans de Travessera, pujant per la mà dreta, gires, agafes mà esquerra de Puigmartí i del torrent de l'Olla quan gires ja veuràs que hi ha una carnisseria que posa carn ecològica i allà tenen poltre.
0: El menjar, estimats ignorants, no ha aparegut només en forma de congressec o menuts o poltre. També ho ha fet a través dels manolitos.

0: Traslladem-nos fins a terra de xulapos i xulapes, perquè el Pep, des de l'Eixample, va demanar per aquest dolç madrileny.
1: Que vaig demanar per los manolitos, el de Madrid.
2: Era el postre aquest típic de Madrid, que dius que es diu manolito,
1: sí,
2: que jo...
1: Som uns croissanets que són molt variats.
2: Que no,
1: sí,
2: jo no l'he menjat mai.
1: No, jo tampoc, eh? Això és una novel·la que vaig escoltar.
2: Sí, sí, me'n recordo que ho vas dir.
1: Sí, te'n recordes d'una...
2: Sí. Per tant, algú que hagi provat els manolitos de Madrid ens hauria de dir de què va aquest postre. Seria una mica això, no?
1: Se suposa que és com una espècie de croissant, no?
2: Sí.
1: I variat.
0: El Pau, des del barri de Sant Martí, va posar-hi llum.
3: Mira, truco per respondre a lo dels manolitos. Bueno, és com un forn de pa, que és una cadena. I també hi és a Barcelona. Jo els he provat a...
2: Sí, els manolitos no és que sigui un producte, és que és un forn, dius?
3: Bueno, es diu Manolo. Manolo Bakes, és com la cadena, i com el producte estrella són els manolitos.
2: Ah, per tant, no és només de Madrid, això, entenc.
3: No, no, jo els he provat a l'estadi de l'Espanyol.
2: I de quins gustos? Què és, un croissanet o com és això?
3: Sí, és un croissanet. I n'hi han de normals, de mantega, també n'hi han de festuc, de xocolata blanca, negra, bueno, de tot.
0: Estirant el fil del Pau, hem trobat l'origen dels manolitos. Tot va començar a la pastisseria Manolo, un local de la família Manzano a Colmenar Viejo. Segons diu la llegenda, el pare o el fill es van equivocar amb les quantitats de la mantega a l'hora de preparar els minicroissants. I d'aquí va néixer la primera ració de manolitos. D'aquesta pastisseria petita van saltar Madrid i d'aquí a tot el territori espanyol, com explicava el Pau.

0: Deixem de banda el menjar i parlem de macramé. Pregunta la Marina des de Barcelona i respon la Carme des de l'Eixample.
1: Jo torno a preguntar a tenes perquè, bueno, hi ha algú que dit això, però jo sempre dic que m'agrada entrar personalment. Per on venen trapillo, allò per fer clavors, trapillo, macramé, malles per poder fer coses així manuals. A veure si algú em pogués dir una, alguna.
2: Botigues per trobar coses de macramé i de fer... Sí,
1: per comprar els fils, les malles...
3: Jo puc... Aquesta senyora que ha demanat perquè necessita una botiga per comprar coses, sí, per poder fer patchwork o poder fer macramé o ganxet, sí, o tot això, jo li puc recomanar una escola que fa 19 anys que vaig, que tenen escola i botiga. Igual. Jo et dono l'adreça i li pots dir. És València... 411.
2: I com es diu la botiga?
3: La botiga es diu Patch, que vol dir patch de patchwork, i sí, Cat, que vol dir gat. Patch Cat.
2: Patch Cat, sense la I, eh?
3: Patch Cat SL. Si ho busques a l'internet, li sortiran les fotos, li sortirà tot, eh?
2: València 411. Això 411 està a quina alçada?
3: Està entre Marina i Sardenya.
2: Molt bé.
4: Era mitja tarda i caia un plogim suau. El cel tapat, escuts de cendra i mort, presoners d'un món de possibilitats, de nens podrits per tots els estats.
0: Acabem, com sempre, els millors moments recordant una pregunta pendent de resposta. Ens la feia la Marta des de Barcelona i tenia com a protagonista una professora de literatura catalana.
5: Estic buscant una persona, una professora meva de literatura catalana. Donava classes a CASP nocturn, quan encara hi havia nocturn, no sé si encara existeix. I res, diu Gemma Hernández, era... llicenciada en literatura francesa, érem veïnes i tornàvem juntes més d'una vegada. Al ser nocturn érem gent una mica més gran de lo normal. I vam establir una amistat més enllà del que eren les classes. Però, clar, la vida et porta per altres llocs, però érem veïnes, o sigui... I jo sempre pensava, algun dia me la trobaré igual que me la trobava aleshores. I no. Que si algú coneix o sap alguna cosa de la Gemma Hernández...
2: Llicenciada en literatura francesa, però que feia classes de literatura catalana,
5: sí,
2: o castellà?
5: Sí, exacte. Sí, ens donava literatura catalana el 95 a CASP. Als jesuïtes de CASP.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

farem una esmena dins del resum, bàsicament perquè just ho hem gravat i llavors ha trucat en directe a la Carme una altra vegada des de l'Eixample dient-nos que aquesta botiga que demanava un altre oient, el Patxcat, havia dit malament l'adreça, és València 431 en lloc de 411, però sí que està entre els carrers Sardenya i Marina. Feta aquesta apreciació, perquè ve de la primera trucada que hem tingut avui en el programa, obrim el capítol de preguntes contestades. Clar.

0: vacances...
1: Respira, Dausà, que no acabes la cançó. Respira, respira. Va, que fa unes nits, amb motiu de l'inici del curs, vam entrevistar la Sònia Martínez Tortajada, professora de secundària i autora del llibre La profe me tiene manía. Després d'escoltar aquella conversa, l'Àngels de Lleida ens va deixar una nota de veu fent una petició. Volia saber què n'opinava que les criatures, que els infants comencessin l'ESO amb 12 anys. Doncs l'Àngels es basava en l'experiència personal del seu net, que havia començat aquest any, i que ella deia que el veia encara molt petit. Doncs li hem demanat a la Sònia Martínez Tortajada què en pensa i això és el que ens ha contestat.
2: Doncs jo sí que penso que començar l'institut als 12 anys és massa aviat. I ho dic també des de la meva experiència com a professora, perquè a primer i a segon d'ESO veus clarament que encara són nens. De fet, el col·legi on jo treballo els tenim bastant separats dels alumnes més grans, de tercer i quart i de batxillerat. I el pati també, el pati estan en espais diferents perquè realment hi ha una diferència de maduració molt gran. Jo vaig estudiar amb el sistema DGB, després BUP i COU, i evidentment aquell sistema també tenia coses que no funcionaven, però personalment el trobo molt més adequat que en aquest sentit. Per mi l'ideal seria que els alumnes poguessin fer una etapa comuna fins als 14 anys i que a partir d'aquí poguessin començar a escollir itineraris diferents segons els seus interessos, les seves capacitats i també la manera com volen encarar el seu futur. Perquè, de fet, hi ha alumnes que als 12 o 13 anys ja veus clarament que la via purament acadèmica no els interessa. A primer d'ESO ja ho comences a intuir. A segona es fa molt més evident. I arribar a tercer i a quart obligant-los a passar moltes hores asseguts fent una formació que no connecta amb ells pot convertir-se en una autèntica tortura. I no només per ells, sinó també per als professors i per als seus companys. Vull dir, això no vol dir que aquests nois no tinguin capacitat o que no puguin arribar molt lluny. Potser el que necessiten és alguna cosa més pràctica, connectar d'una altra manera amb el món real que els envolta. I fins i tot n'hi ha molts que diuen, Sònia, és que a mi ja m'agradaria anar a treballar, no? Llavors, ostres, estaria molt bé que tinguessin altres vies, doncs a partir dels 14.
1: Doncs moltes gràcies a la professora Sònia Martínez Tortajada per la resposta a l'Àngels, que ens escrivia aquesta consulta des de Lleida. I encara tenim temps per explicar-vos i per fer-vos memòria de preguntes que no s'han respost encara, que heu fet doncs, en diversos programes aquí a la nit dels ignorants, i que, per tant, us convido que hi penseu i que, si us ve de gust, doncs ens truqueu demà al 932074474 o ens deixeu missatges al WhatsApp per contestar-les al 667-220-148. Per exemple, la Mari Carme des de Lleida vol saber com es reciclen les càpsules de cafè a les plantes de reciclatge perquè sigui un residu zero. Per on va una banda el cafè i l'altra la càpsula? Com es fa això? En Guillem des del Fortpienc vol saber si existeixen radars que mesurin el soroll dels cotxes per multar-los. En Joan, des de Santa Coloma de Gramenet, la intel·ligència artificial podrà tenir algun dia la intuïció humana? En Josep, des del Parc Güell, com s'ho fa també la intel·ligència artificial per disposar de tanta informació i de totes les matèries? L'Aleix, des d'Esparreguera, diu, els primers semàfors també tenien tres llums, com fins ara, allò vermell, àmbar o taronja i verd. I la Maria Pilar des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius?

0: Aquesta setmana, l'Anna Maria Ricart ens ha proposat que llegíssim els contes de Jordi Cussà, plegats al llibre Actuació de Gala, que acaba de publicar l'editorial Coma Negra. Cussà va morir l'any 2021, als 60 anys, i va deixar aquests contes inèdits que ara han vist la llum. El relat d'avui porta per títol Juraments enfrontats. Va sentir la notícia a la ràdio mentre es dutxava i va quedar glaçada. Amb el soroll de l'aigua i les orelles ensabonades, es va dir que potser no ho havia entès bé. Es va esbandir ràpidament i es va embolicar amb un barnús i una tovallola a camí de la saleta per escoltar el telenotícies mentre es feia un suc. L'atemptat s'havia produït ahir a les 8 del vespre i ella no se n'havia assabentat perquè era a casa d'una amiga celebrant un aniversari. Havia arribat al seu niu a les 3 i més que ficar-se al llit hi havia caigut rendida. Mentre xarrupava un suc natural i rosegava una torrada industrial, es van passar la notícia ampliada i comentada amb imatges en directe del lloc dels fets. Furgons de la policia i de la Guàrdia Civil, una marea de xafarders rere les tanques grogues i les cintes vermelles. La càmera tremolava com si tingués Parkinson i la locutora, que repetia com un lloro les quatre dades horribles, no censurades, tenia els ulls humits i el nas vermell com si hagués plorat. Però podia ser pel fred, que en feia de debò. Es va vestir amb jaqueta i bufanda, va agafar la bossa i va sortir del pis encenent un cigarret. Va passar pel quiosc i va comprar dos diaris que avorria perquè li agradava conèixer la versió de l'enemic. Va entrar al cafè del davant a escalfar l'estómac amb un tallat i una pasta i es van passar totes les ressenyes. Després va agafar el diari de la casa, que no era tan fatxa però tampoc de confiança. Malgrat que sempre tenia un control emocional excepcional, la cambrera, mentre cobrava, li va preguntar si es trobava bé. M'ha baixat la regla, molt forta, va mentir amb un somriure amable. Va comprar quatre coses a la botiga de queviures i va entrar a la llibreria del costat per comprar un altre diari que almenys redactaven en la seva llengua. Se'n va anar a casa i va repassar tots els canals de notícies haguts i per haver, nacionals i internacionals, amb els diaris a la falda. Estava tan alterada que els fulls li tremolaven. Mentre dinava, sense gana, un tomàquet amanit i quatre sardines cuites, va arribar a una conclusió. I al cap d'una estona de xerricar de dents, picar de peus i plorar de ràbia, també a una decisió. Va telefonar a l'hospital i va dir que tenia febre i que aquella tarda no podria anar a treballar. Les metgesses també tenen dret a posar-se malaltes de tant en tant. Aquella tarda, ella va agafar la moto i va anar fins a una casa enrunada en un turó a 10 minuts de distància. Al peu d'una paret de dins, amb un bastó, va apartar uns garrics i de sota un parell de lloses en va treure una bossa de mà de plàstic, negra com la terra que la cobria. Per no alçar sospites, havia deixat la moto a l'altra banda del camí, on resultava invisible des de la carretera, però abans d'emprendre cada pas, escoltava l'entorn com ordenava el protocol. Tot i que no li calia, va obrir la cremallera de la bossa i va fer una ullada, també tàctil, a l'interior. Sospirant, aclaparada però satisfeta, va tancar la cremallera i va ficar la bossa dins un compartiment de la motxilla mèdica plena d'articles sanitaris que duia penjada a l'espatlla. Havia sospesat la possibilitat de ficar-se al pis i esperar-lo a les fosques, com els thrillers, en blanc i negre, però entre aquelles parets havien conviscut 15 mesos, primer com a companys i després com a amants. Descartat. Tampoc no el podia esperar a l'Acadèmia de Música, on feia de profe fins a les 10, perquè quasi sempre sortia amb alumnes o professors i se n'anaven junts a fer un mos. Ell, ara, no tenia parella, igual com ella. I havia de tallar aquell fil de pensament com fos. Si no, seria que no. Que no en seria capaç. I s'ho havia jurat i li havia jurat. El protocol deia que la base de l'estratègia era escollir amb paciència el moment clau, el moment en què l'objectiu exposava el tendó d'Aquil·les. Si el treball de camp es feia bé, bé de debò, al llarg dels dies que sumen setmanes i mesos, gairebé tots els éssers humans tenien un tendó d'Aquil·les. Com que ella no ho tenia estudiat, va resoldre emprendre una acció paral·lela i convertir-se en ombra de l'objectiu des que a les 10 i 8 va sortir de l'Acadèmia de Música. Com el gat que assetja el ratolí. El va abordar al capdamunt de les escales de la font, on aquella hora passava poca gent i un fanal fos li procurava una ombra obliqua. Ep, què fots tu aquí? L'home va intentar dissimular l'ensurt, per un instant s'havia espantat de debò. Ella va fer una pausa per desenganxar els llavis, llapissosos, de l'últim cigaló de rom. He vingut a matar-te. Esclar, vam quedar així, no? No. Vam quedar que l'atemptat contra l'institut quedava suspès sine die. Així vam quedar. Vas manipular la votació. Ja et vaig dir que ho faria igualment. Que tu, que ets professor, hagis pogut assassinar així una dotzena d'alumnes i professors em resulta repugnant. Estàs malalt, company. Les víctimes innocents de la lluita són un mal inevitable, ho saps de sobres, i pesen el mateix tinguin l'edat que tinguin. Ell va entregirar el cos per avaluar les opcions de la situació i ella li va ensenyar el canó de la pistola que l'apuntava al pit des del cul retallat de la motxilla d'infermera. No tens pas collons de pitjar el gallet, va riallejar l'home mirant-la de dret a les pupil·les. Ara m'has decebut, va replicar ella disparant la primera bala amb la mirada. Em pensava que em coneixies més bé? Ell va treure un mocador rebregat dels pantalons i va escopir una reuma falsa per guanyar temps, espantat de debò, mentre buscava una solució activa, ja que només amb paraules no aniria enlloc. Però ella, evidentment, havia observat el protocol i escollit una posició d'avantatge i domini. Era a 4 metres justos de distància, prou lluny per evitar un atac físic desesperat i prou a prop per garantir-se l'èxit amb un sol tret. I havia deixat la moto a l'altra banda del safareig per baixar en silenci pel serpentí del call i perdre's dins els boscos de l'entorn. Dispara, doncs. D'acord, en això estem d'acord. El d'ell havia estat un tret desesperat i li va sortir per la culata. Immediatament després de la rèplica verbal, va rebre l'impacte d'una bala, dues bales, aixordadores com trons amb el ressò dels carrerons. Des del cul de la motxilla havien anat a impactar contra una, probablement a l'esòfag, la segona molt a prop del mugró esquerre. Mentre queia d'esquena contra la barana de les escales i després de cul a terra, ell tenia la sensació que el que l'havia rebentat havia estat el soroll. Un gos de carrer va bordar poruc, un tros enllà, i a frec de la claveguera es va esmollir un ombra negra en forma de rata. Ella havia quedat paralitzada, tot i que no fos el moment adequat, mirant com l'home s'esmadeixava i començava a dessagnar-se. Quan per fi emprenia la fugida cap a la moto, la va aturar un so impensable. L'home, l'objectiu, avui l'enemic, reia entre dents. La dona es va aturar en sec i s'hi va acostar una passa, apuntant-lo per instint. Si no em moro de seguida, va exclamar amb una ranera lúgubre, t'hauràs de quedar a curar-me. I després d'un escopit de sang i una rialleta exsangüe, va afegir: una persona íntegra com tu no podria pas faltar al jurament hipocràtic. I m'ho dius tu, que vas ser capellà durant 20 anys? Ell va somriure i va vomitar mitja ànima en una sola glopada de sang i entranya. Va, fot el camp. No cal pas que pringuem tots dos. Mare meva, són històries que va escriure Jordi Cussà que no s'havien publicat fins ara, però malgrat la duresa, per sort és una etapa que hem oblidat en aquest país. No hem oblidat, però com a mínim ja no existeix i d'això ens n'alegrem molt. Aquesta etapa no l'hem oblidada molts, menys els que explicàvem això cada setmana, fent programes informatius. Però que ben explicat que ho ha fet en Jordi Cussà. Són contes diferents, aquesta setmana està claríssim. Res, que arribem a les 2 de la matinada i arriben els companys dels serveis informatius, nosaltres. Tornem demà a partir de les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu, bona nit, fins demà.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Compte enrere pel Consell de Ministres que aquest dimarts al matí hauria d'aprovar el nou decret d'habitatge. Pedro Sánchez demana un últim esforç als partits per tirar-lo endavant, però ara per ara l'acord sembla lluny. Els socis amb qui negocia el govern espanyol, tant a la dreta com a l'esquerra del PSOE, han mostrat reticències pel contingut que podria tenir el decret. La norma parlaria d'una pròrroga pels contractes de lloguer fins al desembre del 2028. La prohibició, amb moltes excepcions, dels desnonaments i els incentius fiscals per a protegir i llogaters. A l'entrega dels Premis Vanguardia a Barcelona, Pedro Sánchez deia que hi consten peticions de totes les formacions amb qui l'està negociant i demanava responsabilitat a partits com Sumar, Junts o Esquerra.
3: Pido a totes les forces parlamentàries que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados. Con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
2: Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Agustí Serrat.
4: Acord entre l'empresa immobiliària i els representants legals de la Mari Carmen perquè la dona pugui tornar al seu pis a Madrid, on va ser desnonada la setmana passada. El nou contracte serà per 8 anys i 500 euros al mes, una quantitat molt semblant a la que pagava abans que la fessin fora.
2: Protecció Civil demana extremar les precaucions davant d'un nou episodi de pluges que poden ser torrencials en les pròximes hores. L'alerta és vermella per aquest dimarts al matí en 13 comarques del litoral i del prelitoral central. No s'han ordenat, però, restriccions, tot i que s'ha enviat un missatge d'alerta als mòbils.
4: Els ministres de defensa dels 27 països de la Unió Europea comencen a estudiar un protocol per respondre de forma col·lectiva davant els atacs de guerra híbrida de Rússia. Brussel·les insisteix que la mesura vol complementar l'OTAN i no pas substituir-la.
2: Un emotiu homenatge a Pau Casals inaugura la temporada del Palau de la Música, que estarà dedicada a la Pau. L'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Orfeo Català han interpretat l'Oda a la Pau de Beethoven, l'última peça que va assajar Pau Casals abans de marxar a l'exili. La Generalitat compensarà als seus treballadors els festius que caiguin en dissabte.
4: Segons ha pogut saber Drescatinfo, l'executiu publicarà demà passat la instrucció que ho farà possible a partir de l'any que ve. A més, ho farà amb caràcter retroactiu per incloure els dos festius que aquest any han caigut en dissabte, que són el 15 d'agost i Sant Esteve. D'aquesta manera, la seva bossa d'hores sumarà 14 hores més. Els sindicats majoritaris, la UGT i Comissions ho celebren.
5: La idea és que sigui de forma automàtica. A principis d'any ja es tinguin reconegudes aquestes hores.
6: Es una reivindicació que llevamos desde hace tiempo, que se regulase de manera general y no cada año.
4: Malgrat aquest acord, hi ha altres mesures que continuen encallades a la taula de negociació dels funcionaris. La més important, la reducció de la jornada a 35 hores setmanals.